0: elèctrica Alarma també tenen altres alarmes per a gent que no té pràcticament res a perdre.
1: La vecina no se escoge, la que te toca, te toca.
0: No literalmente.

0: veïna, eh?
1: Molt bé, alguna cosa que ria, va, allà. Si t'és igual que t'entrin a casa perquè l'únic que hi tens són rates, formigues o paneroles, tenim unes mini-alarmes adaptades a aquests petits animals ocupats per fer-los fora.
0: No són ocupes, justo són plagues.
1: Lo que tu diguis, Pepi. Les mini-alarmes d'elèctrica alarma emeten un so imperceptible per a l'oïda humana, però acabarà més ocupat de 4, 6 o 8 potes.
0: Què és?
1: Una nota de... alegria, vamos allà.
0: Bueno, escolta,
1: un so que només poden percebre els insectes i algun gos amb oïda absoluta.
0: Molt bé, justo, hem d'anar a publicitat. Anem a publicitat, fem uns anuncis i ho acabem de rematar tot plegat.
1: Uns anuncis en RAC1, vamos allà. Si vols fer la compra
2: bé, has d'anar a Carrefour. Viu mega a prop al partit amb el mega estalvi d'un 15% en tots els televisors LG, Samsung i TCL de 48 polzades o més. Vas canviable en un cupó que et dona per molt. Fins al 5 de juliol.
3: Bé, i què voleu fer aquests dies?
4: Anar a una piscina caribenya.
5: Dormir en un hotel del Far West.
6: Volar a lloms d'un drac.
3: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
7: Sabies que el 2050 una de cada quatre persones tindrà problemes de pèrdua auditiva? Estudia el grau en Audiologia General de la UBIC, UCC, i sigues l'audiòleg que les ajudarà a sentir-hi més i millor. Parlem del teu futur. Escriu-nos a ubic.cat/cadem.
8: Èxit. Resultat que no depèn de les expectatives dels altres. Si a Ilerna tu esculls com, quan i on estudiar, les expectatives que compleixes són les teves. Ilerna, FP oficial, en futur reivindicatiu.
9: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
10: Així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en l'alarma que protegeix més persones a tot el món, escollida de nou producte de l'any i considerada la millor alarma pels consumidors. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744. Recorda, 900-903-744.
11: Verisure.
12: Cap on van els Estats Units d'Amèrica, es pregunta Vanguardia Dossier. El país celebrarà el pròxim 4 de juliol el 250è aniversari de la seva independència, lliscant pel pendent de l'autoritarisme i enfrontat als seus aliats. El seu president vol tornar al segle XIX, a un món amb múltiples grans potències i conflictes que desencadenaran una guerra per dècada. Els Estats Units d'Amèrica tornaran a ser-hi, però no seran els mateixos. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
13: I si no hagués contractat la meva assegurança fixant-me només a estalviar una mica? Estaria ara preocupat pel servei de reparació del meu cotxe? Hi ha dubtes que quan sorgeixen ja és massa tard. Calcula ara la teva assegurança amb Mafre i contracta-la ara mateix. Si vols estalviar sense sorpreses, vols Mafre. Anem on vas.
14: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
15: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
16: Aquest estiu, la gran pregunta és...
17: híbrid o elèctric?
16: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
18: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
19: Tots els cotxes d'ocasió en un sol lloc. Seminous, quilòmetre zero i vehicles seleccionats dels principals concessionaris. Sense intermediaris, sense sorpreses. La fira permanent del vehicle d'ocasió.
20: A l'estiu tot costa tan poc desconnectar, relaxar-se...
21: I els frescos d'Aldi! Aquesta setmana les cireres a 1,99 al mig quilo.
22: I els 3 quilos de patates a 0,99 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
21: Que poc que costa comprar bé. Comprar bé.
23: Vinga, nenes, aplaudim!
0: Nosaltres tornem demà. Feu bon dia!
24: Acabeu d'escoltar...
25: La competència.
26: Ei, algú vol sortir amb mi aquesta tarda?
27: Hola.
28: I a veure.
1: Un programa basat en fets reals.
2: Mala faria.
1: Misteri resolt. Amb els Òscars RAC 1.

0: Tot seguit, escoltareu la repetició del programa Vostè Primer, emès avui a la una del migdia.
1: Vaig a parlar amb la productora, perquè és que a mi això em sembla que és un timo, vamos. A les 2 de la matina no torna a fer el programa aquest. Escolti, jo, com si no tinc res més a fer, jo.
0: Vostè Primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
2: Home, escolta'm una cosa, i amb en Joel Fortuny, què tal estàs?
3: Bon dia.
2: L'increïble Ernest Ferrer, a la realització. Esther Romagosa, com
4: bon
2: estàs?
4: Bon dia, molt bé.
2: Avui ens acompanya la superfotògrafa Marta Mas. Marta, com estàs, estimada?
4: Hola, Marc, aquí, molt contenta d'estar aquí, la veritat.
2: La veritat és que acabes d'inaugurar una exposició que fins al 31 de juliol podrem veure a la galeria H2O del carrer Verdi 152 a Barcelona. Viure-ho, l'enigma de la raó, que és una autèntica meravella. Val a dir que Marta Mas també és una fotògrafa que jo m'estimo moltíssim perquè em va fer una vegada una foto.
4: Quina?
2: Una per Forbes, la portada Forbes.
4: Ai, oh, portada meravellosa.
2: Me la va fer ella, va ser super.
5: Que crac.
2: La millor, una portada de la pera, jo la revista Forbes no sabia, o sigui, jo no sé què collons hi feia allà, però bueno, jo et dic, i després ja era un matí que estava jo d'una mala hòstia, que ni te l'explico, i va ser veure-la amb ella i escolta, em vaig posar bon humor, perquè és una puta crac. Bravo.
4: Bravo.
2: Bueno, però abans, senyores i senyors, a l'hora feia l'escoltada, farem...
4: Sí, vull dir una cosa, vull dir una cosa.
2: Digues.
4: Tot el meu escalf,
2: digues,
4: suport i amor al grup Fades... Que
2: Fades a tope.
4: A tope, perquè van dir un dia que no volien feixistes als seus concerts, quan hi ha concerts gratuïts van els feixistes,
5: sí, senyor,
4: a esgarrar-los.
5: Que no tenen altra manera de divertir-se.
4: Exacte. Llavors, tots els que ens assetgen els feixistes ens trobaran del seu costat.
2: Ara,
4: quan surtin entrades, hauríem de comprar-les totes i començar en massa al concert als concerts de Fades.
2: I ja està. Tens tota la raó. Un aplaudiment per Fades, sí, senyora. Ara l'escolto. I és super... Mira, una cosa curiosa m'ha passat que cada setmana per Sant Joan, no que cada setmana, que jo tinc avui dilluns, eh? Sembla que estiguem a dilluns. Doncs una cosa que m'ha passat és que amb una neboda meva que tinc, cantava una cançó aquella de, no sé què, català, G Suite, a Troar, no me'n recordo, sí. Busca l'Ernest, saps quina et dic? Bueno, una de Fades, que sí, no tenen massa pistes, no?
3: No, cap.
2: No sé qua... Sí, G Suite, ells diuen, ai, si no puc parlar en català, si no m'entens en català, G Suite, Montxerri,
4: com voilà.
2: Montxerri, com se va? Marta, tu te la saps, canta'm,
4: sí.
2: Va.
4: Si no m'entens en català, Montserrat, com se va, crec que hauria de marxar jo per aquí i tu per allà, un turista dins del meu cor. I llavors diu, turist go home, bàsicament.
2: Turist go home. Doncs escolta, a veure si el trobem.
4: Sí, acabo d'enviar-li un vídeo al Joel que te l'ensenyi perquè algú de la competència s'ha deixat una cosa damunt la taula.
2: En sèrio? Sí. Ai, Joel, ensenyes-la. Bueno, el cas és que la meva neboda, una de les meves nebodes, cantava aquesta cançó del turisme, de ta-ta-ta-ta-ta, i dic, com la saps aquesta cançó? Sí, és de Fades, diu. I saps com la gent superjove sap lo del... Què és això que està sonant?
3: Fades.
4: A veure.
2: Però ho estàs... A veure, pugeu. Ho escolteu?
4: Molt sí. Fluixet.
2: Molt fluixet, Joel, eh?
4: Fluixet, nosaltres també. Jo fluixet, també, eh? Per això hem d'anar als concerts.
2: Està fent Joel?
3: Bueno,
2: això, és igual. És que estem aquí... Bueno, la qüestió està en que la meva neboda, fixa't quina cosa tan curiosa, cantava aquesta cançó de Fades, i dic, tu Fades com les coneixes? Perquè Fades les havíem entrevistat, les hem entrevistat aquí, són molt amics nostres.
3: Ai, Laura, sí, quin fàstic que m'has enviat.
2: A veure, espera't un moment. Mira, ara està sonant.
4: Ah, que xulo. Que són guais, a més. Vull dir, que no m'imagino millor plan.
2: Aquí sonen. Bueno, llavors, una neboda meva que tinc, que deu tenir 10 anys, es coneix a Fades perquè, com que Eufòria canta en cas de Fades, van les criaturades.
4: Que bé.
2: És que ho trobo una... Clar, això sí que és servei públic, és a dir, cançons en català, grups pop en català importants, que de sobte...

0: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
1: Andreu, Jana, vinga, la tovallola, que marxem.
2: Un moment, mama, que estic acabant una pàgina de l'Enigma.
3: Enigma, els quaderns de reptes matemàtics d'infantil a 6è de primària per repassar i gaudir aquest estiu. Troba'ls online o a la teva llibreria.
4: Et demanarem fer mates.
5: Ha parlat dels llocs, de com s'intenta tornar a la normalitat als llocs on hi ha hagut una guerra, que em sembla un tema interessantíssim. Llavors, clar, és lògic que a la Llúcia Oliva també li interessés com es va viure la Guerra Civil espanyola, i amb una peculiaritat, que és que ha volgut donar veu a les dones. Ella ho explica molt bé, perquè diu: les dones en una guerra, o almenys a la Guerra Civil espanyola, no eren les protagonistes, perquè no eren les combatents, no eren els militars que manaven, però sí que en van ser les víctimes, de vegades per partida doble o triple, diguéssim, eh? Exacte. Llavors, ella ha fet un llibre que jo recomano especialment a la gent que li agrada la història, però també a la gent que potser doncs tenia un avi, això ens ha passat a molts, i que aquesta persona, aquest avi ja no hi és, i llavors de cop et fas gran i penses: però per què no li vaig preguntar com va viure la guerra, què li va passar?
1: Però no en parlaven massa, eh?
5: No, clar, òbviament, hi havia un silenci imposat, no? Però per això, que tu ets una criatura i no li dones importància, i després et vas fent gran i dius, ostres, però si li havia d'haver preguntat, i potser llavors m'hauria explicat.
6: Alguns avis no els han trobat, clar.
5: Per descomptat, sí. No, però és que és igual, vull dir, molts van morir en silenci, com diu l'Esther, sense parlar-ne mai a casa. Llavors, aquesta oportunitat que molts van perdre...
7: De vegades, perdona, de vegades en parlaven, jo recordo la meva àvia, que no parlaven de forma analítica, però de sobte t'explicaven unes coses que et quedes flipada. Per exemple, la meva àvia explicava una cosa que deia: nosaltres a Berga es deia, mira, sortíem, no sé què, anàvem a veure una tia, per exemple, o anàvem a un mas a veure no sé qui i tal, i de sobte quan tornàvem, i t'ho explicava amb aquest to mateix que us ho estic fent, eh? O sigui, amb un to com de la que et diu, passa'm la sal, i després de sobte, doncs, ai, mira, m'he recordat, tu te la recordes, parlaves d'una tia seva o tal, deia, ah, sí, doncs nosaltres anàvem a veure en aquell mas no sé quantos, i llavors sortíem de Berga pel camí de no sé què, i de vegades quan anaves cap allà, a la carretera, al costat de la carretera, hi havia tot d'homes morts, un al costat de l'altre, diguéssim. Jo,
5: amb tota tranquil·litat, no?
7: Amb tota la tranquil·litat, no sé, però amb tot, o sigui, sense donar-li...
1: Sí.
7: Vaig t'explicar, o sigui, que...
6: Que s'havien acostumat a la brutalitat aquella, no? Ho havien naturalitzat.
7: Però li quedava, eh? Una dona de 80 anys explicant-ho un mes, això els hi quedava, o sigui, quedava, és una cosa...
1: Jo recordo la meva...
5: No, per descomptat, és que no en parlessin no vol dir que no se'n recordessin.
1: Clar, és que jo crec que per això no en parlaven. La meva àvia tenia molt present la gana que havien passat.
5: També. La por, la meva àvia sentia, per exemple, una ambulància de lluny, i la veies que empalidia, perquè tot el que fossin xiulets per anar al refugi, que Figueres, com us podem imaginar, era cada 5 minuts, doncs l'espantava molt.
6: No me'n van parlar mai, a mi.
5: No?
6: Mai.
5: Veus el que et dic?
6: És veritat que, vull dir que vaig tenir pocs avis, o sigui, ja se'n van morir de petita i tal, però no recordo cap menció. Sí, potser a la postguerra i tal, saps? Però no de la guerra. No.
7: Perquè sempre hem parlat altres vegades, també hi ha la por de la gent que va sobreviure i que va haver d'adaptar-se al règim franquista, un règim feixista, saps?
5: El silenci de la por, clarament.
7: El silenci de la por,
5: clarament.
7: I que en el fons acaba sent còmplice d'allò, no? Perquè dius, bueno, estàs garrativada.
6: Bueno, el meu pare m'explicava que en un poble molt petit on vivia molt petit, lo típic que els que van tornar de la guerra guanyadors: tu què vols ser, profe? Pues venga, en aquella escola a fer de profe. I com els nens, el profe que van a parar allà, però uns maltractaments físics molt heavies. Clar, en un poble, potser eren, jo és que m'invento, però potser hi havia 10 cases, el profe que anava a parar allà, les tortures eren supernaturalitzades, això sí que ho recordo.
7: I després hi havia la picaresca. Jo recordo la meva mare, que anava a les monges a Berga o a una escola de Berga, de sobte ho feien tot en català, i algú avisava que ve l'inspector, un guardi civil, o sigui, collons, venia, venga, todas en castellano. Aquestes pobres nenes deien, mare de Déu, en castellano, com lo vamos a hacer esto? Però vull dir que també hi havia, mare de Déu. Però la meva mare, si recordava, això ho explicava molt, aduana amunt, aduana avall, havent de passar d'aquí d'allà, o sigui, com camins, que recorrien camins per les muntanyes, això també ho explicava molt d'allà, molt gran, que anaven aquí, que anaven allà, o sigui, una cosa, saps, com que fugien o que entraven o que sortien o que anaven a buscar no sé què a França.

0: s'autornaven, no, saps, de molt petites, i després curues de gent al costat de la carretera morts, homes morts, que elles i les nenes aquelles amb el cistellet passant per entre fileres de cadàvers. Que fort, eh?
1: Que fort, que fort.
2: En aquest llibre hi ha testimonis esgarrifosos, també n'hi ha de molt tendres, també n'hi ha de sorprenents. Ha fet una feinada, la Llúcia Oliva, ha recollit, el llibre, per cert, es diu La revolució en veu de dona, dietaris i records 1936-1939. L'autora, com dèiem, és la Llúcia Oliva, l'ha publicat l'Avens. És molt, està molt ben explicat, ella fa un pròleg, perquè aquest llibre no recull testimonis en general, sinó de la Guerra Civil, sinó uns testimonis d'una zona molt concreta, que és la zona de la rereguarda republicana a Catalunya. Les, uh-huh, les noies, les dones que, si es, que ho expliquen, són dones que pertanyien a famílies més aviat benestants, religioses, en algun cas catalanistes, en altres no, i per tant la violència que van patir va ser sobretot la violència anarquista. Llavors, ella explica que són aquest tipus de testimonis, que en qualsevol cas doncs, hi ha violència a tot arreu, i explica aquest tipus de violència. I trobem diaris personals, escrits del moment, que això és espectacular, no? Com si llegissis Anna Frank a la catalana. Altres que van, quan van ser grans, van dir, ja que he estat callada tants anys, ara vull explicar la meva història als fills i als nets. I llavors escriuen com que una bo. Mena de carta ja ben redactada. I finalment hi ha testimonis orals, que són entrevistes que ha fet la pròpia Llúcia Oliva o, les, o els fills d'aquestes protagonistes, i que recorden que, per tant, és un testimoni diferent, perquè una cosa és en el moment que t'està passant, l'altra cosa és 50 anys després recordar el que havia passat. El cas és que aquestes dones no són ni periodistes, ni polítiques, ni escriptores, ni historiadores. Per tant, s'explica com elles parlen naturalment. I això també és molt important, i la Llúcia Oliva també ho destaca, que s'han corregit les quatre faltes d'ortografia més evidents, però s'ha respectat moltíssim la manera de parlar d'aquestes dones, perquè això també és un tresor.
1: De fet,
2: ja no elles... només el que explica, sinó com ho expliquen.
1: En aquella època, el 36, és que jo vaig trobar un diari de la meva àvia del 36, i no parlen de guerra civil, parlen de la revolució.
2: Ah, sí, sí, sí, això per descomptat. Això... No, no, però ja més enllà d'aquests termes, volia dir el català que parlen.
1: També.
2: Que és un català molt genuí, amb unes expressions que s'han perdut per descomptat, i que també és un tresor, la manera com s'expliquen.
3: Ja veuràs el català que quedarà ara, el genuí que serà.
2: Sí, exacte.
3: El que està quedant, perquè bé, quan m'envia un WhatsApp als meus fills, està quedant d'una genuïtat que...
2: No, doncs això, aquest llibre ens pot ajudar a ser conscients del desastre, la magnitud de la tragèdia, que diria en Monzó. La lectura dels textos permet prendre consciència de la situació, o sigui, realment és com si ho estiguessis vivint, de l'actitud que tenien aquelles nenes, noies, perquè hi ha diferents edats, però també ofereix un retrat molt fidedigna de la societat que es va veure enfrontada en, ara veureu per què ho dic això, i de quin era el paper de les dones. La Llúcia Oliva fa un apunt biogràfic que situa cada una de les protagonistes, diu de quina família eren, més o menys. En general es tracta de nenes que tenien una vida molt feliç i molt protegida, i tot d'una es veuen enfrontades a la gana, a la mort, a l'horror de la violència, sense entendre què provoca tot allò. I hi ha detalls de la vida quotidiana que, ja et dic, alguns són tendres, els altres són molt durs. Per exemple, les famílies religioses, diu, a tot Catalunya, les calaixeres, aquest moble tant que tenim, que està nostrat i que tenim a totes les cases, les calaixeres es van convertir en altars improvisats, perquè els capellans anaven a una masia i feien missa i feien servir la calaixera com a altar, no? O una nena que explica que tenien un nen Jesús, que òbviament van pensar que aquí si entra algú serà el primer que... I el van disfressar com una nina per poder-lo conservar. Detalls d'aquesta vida quotidiana que a mi són els que m'agraden. Però us explico un cas que jo trobo super revelador. Una nena que tenia 11 anys durant la Guerra Civil. I llavors la seva família se'n va anar a la masia que ells tenien a fora de ciutat, a fora poble, per protegir-se. I primer els masovers els hi donaven menjar, el que hi havia a l'hort, les gallines, el que sigui, i tot d'una els masovers ja van començar a dir que no els hi donaven res, i llavors passaven gana, no? I els hi van donar allò que es deia una cartilla de racionament. Llavors algú havia d'anar al poble amb la cartilla de racionament per aconseguir menjar. Qui anava de la masia al poble? Els adults no, perquè estaven en perill. La germana gran d'aquesta nena no, perquè
0: els
2: tenia...
0: Enviaven, sí,
2: espera, total. Perquè tenia 14 anys i era molt guapa, i els hi feia por que la violessin. Això favor, explica la nena. Total, que hi anava la nena d'11 anys.
1: Igual
2: no?
1: Que ara.
2: Llavors diu, jo m'anava amb les indicacions de la meva mare de no t'entretinguis, vinguis, torna tan aviat com puguis a casa. Diu, un dia vaig trigar més del compte per tornar. I en tornar a casa, el padrí, que era el seu oncle, ella li deia el padrí em va donar una bona pallissa perquè havia fet patir la mare. Ho explica amb una naturalitat, com dèiem abans dels morts a les voreres, doncs
3: bueno,
2: igual.
3: Aquella manera d'educar, també.
2: Ella ho explica...
1: La violència, no?
2: La
1: violència.
2: Home, una nena, la por que ha passat i...
0: Sí, sí.
2: En fi, perdó.
0: Però, ja. Ahir, recupereu-la, eh? L'Aimar Bretos va entrevistar el programa que fa La Sexta a la Maria Galiana, l'actriu, que sí. és una actriu que és una dona que té 91 anys, professora d'institut, i als 65 es professionalitza com a actriu, i ella explicava que, no, parlava dels fills, no sé quantos, bueno, en té 5 de vius i va perdre un fa molts anys, de mort súbita, al bressol, imagina't tu, a la duresa, una criatura, d'això deu fer, doncs, jo què sé, era intemorat. I llavors l'Aimar Bretos li preguntava, bueno, i això vostè, bueno, tu com ho vas viure? I diu, mira, de forma molt tranquil·la. I l'explicació que fa la Maria Galiana, que connecta amb això que estaves explicant tu, Sílvia, ara, de la pèrdua d'aquest nano, d'aquesta criatura, per mort súbita, era que, esclar, que era l'habitual. És a dir, que diu, al meu entorn tothom tenia... Jo vinc d'una família que érem... La meva mare tenia 7 germans, el meu pare en tenia 8, tot el meu entorn, els meus amics, el meu entorn tenien 6 germans, i l'habitual era que tu diguessis tinc 4 fills i n'he perdut un, tinc 6 fills i n'he perdut 2, i és una cosa que diu, tot i que el dol que va tenir era relatiu en el sentit de que formava part d'una duresa o d'una resistència en el discurs general, diguéssim, estava en aquest tipus de d'ambient, no? I em va semblar, és una mica el que expliques tu, no? Que abans, doncs, bueno, hi havia aquesta duresa i aquesta aproximació a la mort i la vida i la violència quotidiana la vivia la gent d'una altra manera. Jo crec que desafortunadament, t'he de dir,
2: Sí, per descomptat. I a més que quedaven assenyalades de per vida. Una altra cosa és que després no en parlessin o que ho expliquessin amb el que a nosaltres ens sembla natural, però elles quedaven marcades de per vida. En fi, jo el recomano moltíssim, insisteixo, els que tenen ànima d'historiador, que no cal que ho siguin...
3: Jo comprava els llibrets aquells de l'Avens, no sé si els fan encara, aquelles revistes primes, saps? Sí. Quan estudiava història.
2: No, això és un llibre, sí, eh? Sí. L'Avens també
3: ha dit a llibres. I l'Avens dic, ai, mira, jo comprava un llibre.
0: Doncs, bueno, sí. És que està bé que sigui, perquè Sílvia, això és La revolució en veu de dona, dietaris i records, 1936-1939, de Llúcia Oliva, a l'Avens. Diguem que l'Avens és una editorial que s'està molt atent, dirigida per Núria Iceta. Exacte. Nosaltres és una editorial que ens estimem moltíssim. Sí. I ara últimament està... Bueno, sempre. Però es nota l'imprompte de la Núria Iceta en els últims títols que ha publicat. Li hauríem de fer més cas del que li fem.
2: Tant he parlat aquest matí i estava molt contenta que en parléssim avui, eh?
0: Que bé. Doncs una abraçada de la Núria Iceta, perquè realment jo crec que estan fent una feina increïble. I a més crítica, eh? O sigui, s'està arriscant amb textos que no són complaents, diguéssim.
2: Exactament.
0: Segons quines idees que puguem tenir ficades al cap. O sigui que, sí, història de veritat. Escolta, moltíssimes gràcies, Sílvia.
3: Bravo.
0: Bravo, i amb tots vostès, Laura Fa.
3: Bravo.
4: Condis t'ofereix aquesta secció.
0: Mira. A veure, Laura, filla, escolta'm una cosa. Sí. A tu és importantíssim aquest tema que vas a fer ara, perquè anem a parlar de la selectivitat. Tu ets mare, igual que ho és l'Esther Romagoso, igual que és moltes persones del nostre entorn, la Mònica Folquet també. O sigui, heu estat totes molt nervioses perquè hi ha el tema aquest de la selectivitat, sí, no? Tu és el teu fill gran, no?
3: Sí, el meu fill gran. Si sou pares i mares i m'esteu escoltant i no us sentiu identificats, molt bé, enhorabona. És com, saps quan tens una criatura que
2: només veus embarassades,
3: no, que són petits i tu passes aquelles nits de merda i et trobes allà una persona, doncs la meva dorm tota la nit, calla,
1: vale?
3: Perquè això és una excepció. Vull dir que el que hagi viscut la selectivitat com si res, molt bé, enhorabona.
0: Doncs endavant,
3: perquè jo ja he viscut la meva selectivitat i estic vivint aquesta selectivitat que m'està donant, perquè deies, quina duresa, la guerra civil, hem donat la volta i estem fent tolles. O sigui, estem fent una generació d'inútils, en general, perquè jo recordo perfectament matricular-me jo, apuntar-me jo... Ara tinc grups de WhatsApps de diferents àmbits on les mares estem i els pares apuntant... Ara hi ha revisió, que sàpiga, vaig a fer servei públic, perquè d'avui al 29 es pot fer revisió de les notes, perquè, clar, com que tenim aquest desgavell amb les mates, ha sigut un desastre en general.
1: Els resultats, diguem que els resultats van sortir el dimarts.
3: Que també,
1: ui, les notes,
3: estem totes les mares, com ha anat en els grups, totes les mares, com li ha anat al Pep, com li ha anat al Pep? I li he dit al Pep, el Pep està a Malta, tocant-se el que no sona, i totes les mares, el meu està a Menorca, la meva està d'Interrail.
1: El meu ha estat a Menorca.
3: I nosaltres, entrant a les webs, és que ja et dic que surten tolles d'aquí, entrant a les webs, que clar, revisió, la mitja a Catalunya de matemàtiques és la pitjor en els últims 10 anys, la mitja és un 4,1, em sembla que és. Llavors, què passa?
1: Sí. Que ara la mitja, la majoria han tret 1 i mig, 2...
3: No sóc capaç d'explicar-te què vol dir, però les mates compten més. Vale?
1: Ah, sí?
3: Ells diuen que pondera. A mi el meu fill pondera la mates.
1: Sí,
3: el meu
1: també, a tots els
3: llavors ponderen. Llavors valen més, per tant...
1: Ja baixat.
0: Depèn de la carrera.
3: No, perquè si vols fer... Clar, si vols fer història...
1: No, perquè és la base, hi ha les assignatures bàsiques,
3: sí,
1: que et ponderen totes.
3: Sí, però el tecnològic ja és científic, però si tu vols fer història i ets de l'humanístic, et ponderarà no sé què.
2: No, és que ja no fas mates.
1: Sí, sí que la fas. El meu
3: no, però no et pondera, saps? Et pondera una altra cosa.
1: No, però et baixa la mitja.
3: Bueno,
1: sí,
3: és igual.
1: Si afecta tot.
3: Una merda. Ja estic farta de parlar de ponderació.
0: Era claríssim que allò de la ponderació no sabeu què és.
1: No, és que això és molt difícil d'entendre.
3: Bueno, jo vaig anar a la reunió amb la senyoreta del meu fill, em va fer un esquema que el tinc enganxat a la nevera, que me'l miro per intentar entendre alguna cosa, però després li vaig dir al meu marit, prou? O sigui, nosaltres no podem viure amb aquesta angoixa, perquè, clar, ara en els grups, els pares i mares també, no, perquè jo si anava malament ja l'he apuntat a un cicle...
1: Hòstia, no, ja van tancats.
5: Què vol dir això?
3: Clar, jo vaig tard, però jo no vaig tard. No m'ho diguis a mi que vaig tard. Va tard el senyor que tinc a Malta,
1: exacte,
3: perquè és un senyor de 18 anys,
1: sí,
3: que no s'ha ocupat de posar-se allà.
0: Però què vol dir? A veure, ara ho expliqueu bé, perquè les que no tenim fills i estem aquí tronxades de riure per cert...
3: Com ha anat tan malament la selectivitat,
1: és un drama,
0: sí?
3: No entren a les carreres que volen. Com no entren, els pares previsors ja van apuntar els fills a cicles de grau superior.
1: Clar, pensa que hi ha primer la preinscripció dels cicles, que és la gent que, que no va a la universitat, que fa un cicle superior. Clar. I després hi ha el termini de preinscripció a les universitats. I tu has de fer un o l'altre o els dos.
3: Els pares
1: però
3: organitzats...
1: Però ho fas abans de la selectivitat.
3: Els pares organitzats van
0: però
3: dir...
0: Però per què vols fer un cicle...
3: Perquè no has entrat a una merda.
1: Si no entren a la
3: carrera, no entres enlloc, què fas?
6: He de dir que pares previsors o desconfiats, perquè jo vaig a fer la selectivitat i a mi ja m'han apuntat a un cicle, penso, sí, quina fe tens en mi.
3: Però hi ha alguns
6: has assumit que fracassaré abans de deixar-me provar-ho.
3: Molts ho han fet sense dir-li als fills que ho fan perquè ens ha caigut aquesta feinada. O sigui,
1: ho estem fent tots fatal.
3: Llavors, que sapigueu,
1: els pares,
3: fatal.
1: La societat...
3: Us haig de dir...
0: La societat, a la societat deixa'ns en pau, perquè...
1: No, és un problema col·lectiu i estructural.
3: No puc aguantar més. El meu ha tret un 3, un 8,7, però necessita un 12,6, perquè amb un 8... Jo ja no entenc si va sobre 14, va sobre 10 o va sobre què? No ho sé. El meu no entra res, vull dir que va sobre res. Perquè, o sigui, desastre absolut.
0: No entra res el teu.
3: Bueno, a veure, jo li he explicat
0: mil vegades. Què volia fer el teu? Què volia fer el teu?
3: Res, perquè aquesta és una altra.
0: Clar, aquesta... però qui vol fer una enginyeria? Ara, perquè jo només paro de parlar, parlo amb gent, bueno, parlo amb gent relativament, perquè ja a mi em diuen tinc un fill, de 18 anys, jo esquivo ja, canvio de cera, però vamos, directament, perquè vamos, aquí em caurà ara allò de la selectivitat i el nen és ruc.
3: No s'aguanta.
0: Però és que per què, jo el que vull fer una crida a tots els catalans i catalanes i catalanis, per què voleu fer enginyeria? O sigui, apunteu, és que no ho entenc.
3: Perquè representa que tenen més...
0: Però què representa? Què collada?
3: Les criatures, per començar, el 90%, ja sé, senyor i senyora, que escoltes que el teu no, però el 90%, què vols fer? Re. No, bueno, ja, col·lega, però has de fer alguna cosa, saps? Què t'interessa?
0: Ja
3: re. No els interessa re, perquè la Guerra Civil els ha quedat tan lluny que ells, saps? A casa.
0: Pensa que això serà sempre així.
3: I nafluint estan. Llavors no tenen aquella... Jo volia ser periodista des de...
0: A la millor són místics, són els vostres fills.
3: No, ja, són vaguíssims, en general. Llavors van buscant a veure quina puc guanyar menys,
0: però el teu fill,
3: no?
0: Però el teu fill, per exemple, què volia, on volia entrar?
3: Enginyeria de l'energia. No em facis explicar què és, perquè hi ha tantes enginyeries que no sóc capaç de saber...
0: Però és gogó, no de discoteca, enginyeria de l'energia, eh?
3: No, però jo que que sé, per mirar, com que ara s'acaba...
0: I una cosa...
3: No, són carreres
1: tècniques que tenen molta sortida.
3: No, però va venir aquell senyor, vostè primer, que va dir que el món s'acaba i que no tindrem petroli, doncs tots aquests ingenieris buscaran energies noves.
2: Marc, deixa'm fer un apunt només. Això de la felicitat, si has fet la carrera o carreres i màsters que t'agradaven, però no pots trobar una feina que et deixi pagar un lloguer, tampoc és molt fàcil, eh?
0: Però una cosa, a veure un
2: moment.
0: Però estarem d'acord que enginyeria d'energia, una persona de 18 anys no sap on s'està ficant.
3: No, no té ni idea.
0: Tota la teva dia, tota la teva vida quedaràs... mira, et dic una cosa, Laura, sort que no ha entrat en això d'energia, perquè això és una carrera que és una merda, segur.
3: A més, hi ha tots els pares, perquè un vol fer enginyeria de materials, enginyeria dels aliments, enginyeria... Llavors, jo, que m'atabalo, dic, a veure un moment, jo ja sé que us semblarà una merda, però... Perdoneu-me que parli de mi, que no ho faig mai, no? Però vaig fer història...
1: Jo també vaig fer psicologia.
3: I periodisme. I tampoc m'ha anat tan malament, perquè la gent, tot el que tires a lletres, els hi surt pell atòpica, saps? Sí. Llavors dius, tu que ets un matat informàtic, que ets un matat, ara em vindràs a mi a explicar que la meva elecció... que d'entrada era la pitjor, és la dolenta. Llavors deixem els nens i les nenes
0: que decideixin lliurement.
3: Però clar, com que no decideixen, estem ara tots els pares, ara revisió, perquè a més tots són notícies.
0: Però a veure un moment, perdona un moment. Una persona que entra a un menjador de casa teva i diu que vol fer energia energètica, o què és que vol fer?
1: Enginyeria energètica.
0: Aquí vosaltres, tu i el teu marit, sobretot el teu marit, que deu ser un mascle com d'aquí a Huelva, i han ficat cullerada.
1: El pare és enginyer també.
3: Sí, el pare és enginyer.
0: Pues ja, aquí ho tens. I llavors, el xaval, a la millor, no us està dient el que vol fer, que a la millor vol fer filologia catalana o vol ser mestre. Que
3: no, és que el problema és que no volen ni això. El problema és que volen...
1: Que no ho saben, molts no ho saben.
3: Perquè tot això ens està pillant, a la majoria, tu, perquè el teu ja ha tornat de Menorca, però ara s'obre un problema afegit. Que demà acaba la preinscripció universitària i llavors tots... pares, mares, maris, i tot estem trucant. A veure, aquest poso primer...
2: Però per què se'n van a Malta quan hi ha el període de la preinscripció?
1: Perquè acaben la seva activitat i se'n van tots una setmana a fer el viatge de fi de curs, perquè necessiten esvagir.
0: Però per què? Si s'ha acabat el curs, que l'han aprovat.
2: Perdona, no es pot dir, ja hi direu més endavant.
1: No, és acabar i se'n van.
3: Els és igual.
1: Les festes i els estan esperant.
3: La meva reflexió és aquesta.
6: S'ha de poder fer des del viatge, eh? Jo ho vaig fer des del viatge a una biblioteca.
1: Perquè tu ets una
0: la Marta, que és una dona que ja es veu que està centrada, va fer la inscripció des del viatge, mentre fumava un porro, possiblement, o jo què sé, i aquesta noia va entrar, suposo, on devia voler, i ha acabat fotografiant-me a mi, portada a Forbes. És que és l'èxit, és la...
6: Que jo vaig fer filosofia, per tant, això de les sortides també és un món etèreo. L'altra cosa que volia afegir és que és veritat que als 18 anys és impossible saber què vols fer. Vull dir, tu comences per una banda, però saber cap on vols remar és una cosa desconcertant.
3: Pots tenir un plan, però aquests no tenen ni plan A, ni plan B, ni plan C. Ells tenen... jo també ho entenc, en 18 anys vols la grana. Llavors, per tant, pares i mares que us esteu ocupant, que ja sé que hi hauran alguns que no, però molts, demà acaba la preinscripció universitària, sabreu a quina plaça està el 10 de juliol. Recordatori Servei Públic 2, tenen 18 anys, entre la intel·ligència artificial i el ChatGPT i nosaltres, o sigui, al planeta no hi haurà possibilitat de més generacions. O sigui, tot quedarà desfet.
0: S'acaba.
3: Perquè tenen el cervell desfet i nosaltres no estem facilitant. I m'incloc perquè m'he trobat abocada en un món que jo vaig passar molt tranquil·la a la meva selectivitat, principalment perquè sabia que no entrava res, llavors ja va sense pressió. Vull dir, necessitava un 5 per història, molt bé, genial, saps?
0: I per què no fan història, per exemple? És que jo, a veure un moment, la Marta deia...
2: Aniria molt bé que fessin història, per cert.
3: Mira que el meu fill interessa la història.
1: On bueno, l'has apuntat al final?
3: Bueno, m'he desentès, perquè no sé si tornaré la propera temporada sense custòdia, sense marit, perquè s'està convertint això en un...
0: Perquè, clar, tot això després...
1: Perquè vas a la una amb el teu home o no, en aquest sentit?
3: Jo vaig a la de... jo no faré res.
1: Però el teu home et demana de fer-ho?
3: Bueno, ell és més neguitós que jo. Preferiria no parlar d'ell, perquè llavors el divorci s'accelerarà.
1: Però jo també m'estic trobant, eh? Els pares, segons com, són més protectors.
0: S'atabalen.
1: Són més protectors que les mares.
3: Bueno, i saps què passa? El truques...
1: Fort, eh?
3: El truques
0: pues
3: i li anem...
0: Que ells.
3: La selectivitat...
0: Algunes són els mangas verdes, a la bola ara les mangas verdes.
1: Claro.
3: Però la selectivitat...
0: Això també és una cosa de masclisme total, que resulta... En els moments claus de la vida del teu fill apareix el pare com si fos Deus Ex Machina. O sigui, heu estat aquí canviant bolquers, fent el tàper, tres menjars al dia, la criatura no us ha mort d'inanició, l'heu apuntat, l'heu portat, heu anat i ha vingut a les esputes extraescolars, que els nens aquests ni Einstein. Patatí i patatà, els pares estaven... Jo no sé, gratants els ous, i de sobte ara,
3: apareixen,
0: en aquest moment
3: clar.
0: fundacional, apareixen amb tota la prèmia. Se'n poden anar, tu va...
3: I et trobes amb converses que si medicina baixa, no sé què puja, dic, bé, m'importa. O sigui, a mi no m'importa res el que pugi, el que va...
0: Perquè ara
3: a
0: això
3: que,
0: és com la borsa, no?
3: Clar, després, a mi què m'expliques? Revisions...
1: També anem a fer un crit de calma de dir que podem començar una carrera que no ens agradi i a l'any següent canviar.
3: Sí, home, jo vaig fer psicologia el primer any, però escolta'm...
1: O fer un primer cicle i després canviar.
3: També, també els periodistes, per això vull veure que en aquesta realitat caòtica en la que ens trobem, perquè ara, com que ara s'ha fet famosa una noia que es diu Anna Mancera, de Sevilla, que és la que, bueno, andalusa, no sé exactament d'on, que ha tret la nota més alta de la selectivitat, que li van posar un 2,5 a filosofia i ha anat a revisió i és que només es va oblidar el corrector i només li va comptar el primer exercici. Per tant, té un 14. Home. Llavors ja està tot,
1: no
3: tot Catalunya. Vinga, tots a revisió. Vinga, ara parlar si m'han revisat, clar. Si m'han posat, si no m'han posat. No m'interessa res. O sigui,
5: també
3: no vull saber...
5: Cosa, no cal fer la selectivitat, potser tampoc.
1: I no cal donar a l'alumne amb la nota més alta, eh? O sigui, ja
5: no
1: prou.
5: No cal que obviem els fills amb selectivitat.
3: Felicitem a Laura Tallada, que ha tret un 9,90.
1: No cal, no cal.
3: Que és una dona la que ha tret més nota de selectivitat a Catalunya.
1: Tots els que l'heu fet.
3: No, tu no siguis també.
1: Sí,
0: i els
1: que no.
0: També.
3: Els que heu fet el ridícul no els felicitem, perquè l'han fet, perquè són una colla de vagos, que l'únic que tenen...
1: No estic d'acord. Hi ha també una part del sistema acadèmic i del sistema dels exàmens que hi ha nanos que els hi costa més. Però això no vol dir... Mira l'Steve Jobs. L'Steve Jobs ho suspenia tot.
3: Bueno, això no sé si m'ho diré.
1: Va acabar revolucionant el mòbil.
3: Això és...
1: Perdona.
3: No, és
5: veritat. Laura.
3: Vull dir una cosa més a l'acabar. Això de mates. Això de mates. Que si les mates han anat malament, no sé què. Després els pares que... ai, ara fan vaga els profes tants dies, que sapigueu que els profes ja han dit que falten profes especialitzats en mates, que no tenen prou hores lectives i que, ostres, que ens estan avisant que també volen fer vacances, eh? Però jo també les vull fer i ojalà les fes cobrant. Però que per això es manifesten, eh? Que no ens toqueu els
0: nassos.
3: Molt bé, Laura.
0: Vale. Molt bé, Laura. Ai, bravo. Ja a veure un moment.
5: Jo vull fer una reivindicació.
0: Una reivindicació molt ràpida.
5: Mira, jo era un estudiant pèssim a l'escola.
0: Sí.
5: Els meus pares em van ajudar moltíssim.
3: Veus?
5: Bona jo anava a l'escola Proa de Sants i el meu professor em va dir, tu, Joel, el màxim que arribaràs és a ser escombriaire.
3: Molt bé.
5: Tal qual.
3: Sí.
5: I em va dir, no facis l'activitat perquè suspendràs. I ara, perdona'm...
0: Classista, també, el comentari classista.
5: Sí, superclassista, perquè és una escola. Però, bueno. I ara estic de productor de Mar Giró. O sigui, no cal anar a l'universitat.
0: Ara.
3: Bueno, perdona.
1: Si no cal treure Déus per excel·lir després al món laboral.
3: Em van fer fora de les pràctiques de periodisme. Això ja ho explicaré un altre dia. Però el meu profe, el meu encarregat, em va dir, no podràs guanyar la vida sent una periodista impertinent. Això només se li permet a José María García. Hola.
0: Anda,
3: obre telèfon, que truqui aquest senyor, que sé el nom.
0: Hola, obre telèfon.
5: Revisem també els comentaris que fas,
3: que
5: fan
3: els
5: professors a certa edat.
3: Algun. I per cert, abans que s'acabi el meu temps, algú de la competència s'ha deixat un pèl púbic a la taula, perquè com us rasqueu els ous i poseu la mà aquí sobre, teníem un pèl púbic, però era
0: púbic i tal. Guarda'l.
1: L'hem tret. Amb el full.
0: Ah, que pena, no, perquè l'haguessin pogut posar d'una capseta i subestar-lo.
3: Bueno, però tinc el vídeo gravat perquè vegin que ens deixen aquí sobre, també, saps? O sigui...
0: Escolta una cosa, jo, respecte a això de la selectivitat, el que voldria dir és que...
1: Està la nena preguntant a la mare què vol dir.
0: Què és un pèl púbic?
1: Per favor.
3: D'aquí, de xixi.
0: No, home, perquè estem aquí del xixi, diu l'altre.
3: Del xixi del penis.
0: Del xixi i del penis, sí.
3: Escolta,
0: que a més fan gong. A més, pots fer música amb un pèl púbic, depèn de cop, jo me'n trec un i el poso entre... Mira.
1: Vale, Marc, ja, però...
0: Aguanta'm, tensa'm, mira, escolta'm.
3: Digues-ho
0: de... Que de totes maneres, jo el que vull dir és que la selectivitat, a mi, una altra cosa que a mi, que jo voldria dir, és que, a veure, de vegades, a veure com t'ho diré, o sigui, les criatures aquestes que teniu, de vegades, jo no sé, però deixem que pensin el... Ai, fa l'altre. Que pensin una mica... És a dir...
1: Que s'està bé,
0: no? Que no cal ser enginyer... primera que estava allà... No passa... Bueno, estaballar-se, això tampoc és estaballar-se.
3: No, que acabi el classisme, que hem passat de l'OA. A FP van els lerdos i a Bupi Cou van els gestos.
5: Sí, sí, sí.
3: Pues ara deixem d'estigmatitzar carreres perquè a la vida l'important és ser espavilat. I jo hi ha tios amb estudis, màsters i tal, que són lerdos.
0: Exacte. No, i després que hi ha coses que jo trobo que hi ha aquí com una tendència, t'ho dic de veritat, ara estic segur que això de l'enginyeria deu ser importantíssim per tots, i per tothom, però que moltes vegades es veuen abocats a fer carreres com per guanyar-se la vida. Hi ha gent amb 18 anys pensant a guanyar-se la vida, a guanyar-se la bé, estan a fer diners...
5: I no fer el que volen.
0: I no fer realment el que vols. I normalment, jo per la meva experiència, acabes guanyant més o menys diners o tirant la teva vida endavant amb coses que realment et connecten amb tu i t'agraden.
3: Però encara no saben el que volen,
1: Que sí, però has obert un altre meló, Has obert un altre meló, perquè cada vegada hi ha més nanos amb 17-18 anys que l'únic que volen és fer diners d'una forma ràpida
0: no
1: i fàcil. I això, sense treballar, i això és el TikTok i les xarxes i l'extrema dreta amb aquests discursos que se'ls estan omplint el cap.
6: Crec que hi ha una cosa que també ens estem oblidant, que és que al final són gent molt jove que no poden imaginar-se gaire un futur.
3: Home, és que tenen genial el present com per pensar que el futur se'ls pot complicar, saps?
6: El que no estem pensant és que nosaltres hem crescut amb un futur possible, no? Sí. I si jo ara tingués 17 anys i em diguessin que el planeta està a punt d'acabar-se, no hi hagués espai per comprar-me mai una casa, un habitatge, llogar-lo ni llogar una habitació. Com si tu no pots imaginar un futur possible, tens aquesta desídia que et fa no tenir molt clar què vols estudiar, què vols fer,
3: amb tot el carinyo,
6: perquè no existeix.
0: Sí, Marta,
3: tant de bo pensessin tan profundament amb això, però no.
6: Crec que és una desídia que va...
3: No. La desídia és perquè viuen majoritàriament bé.
2: Deu haver dit...
0: Sí, però això està bé. Tractar bé els fills està bé. Ara jo crec que sí que... tampoc els tractarem malament, perquè de sobte vull dir-te que a veure si ens entenem.
3: Ja, però ens estan tractant malament els pares, que no es pot fer... A mi m'han enganyat, no hi ha ni una cosa bona.
0: He de passar publicitat, però m'interessa molt aquest tema, perquè ho estic veient i ho veig amb tu, ho veig amb l'Estero, ho veig amb mares que tinc a la...
1: És esgotador.
0: Pares, que ni t'explico.
1: És esgotador.
0: Bueno, no ho sé. Anem a publicitat i ara... I ara tornem.
2: Vale.
0: Vamos, vamos.
7: Tenim carn.
8: I també peix.
7: Tenim fruita.
8: I tenim verdura.
7: Tenim amplis horaris.
8: I botigues al teu costat.
7: Tenim el que necessites quan ho necessitis.
8: I estem molt a prop teu.
7: T'esperem. Condis, molt de barri, molt d'aquí.
0: Escolta, doncs seguim aquí amb la Laura Fa, la Sílvia Soler, la Marta Mas, l'Esther Romagosa, l'Oriol Fortuny, jo mateix. No, el que volia dir, perdona, amb això de la selectivitat que m'hem barrossat abans de la publicitat, que jo tinc la sensació, això també és intuïtiu, que, i per tant, deu ser una merda el que vaig a dir ara, però que hi ha molt mascle jove que arriba als 18 anys amb la pressió de seguir sent mascle jove.
3: Total,
0: d'aquí les enginyeries. I llavors, aquí ha fallat alguna cosa pel camí. Us han guanyat a les mares o a les ties a la partida, i llavors aquests nanos que realment ni se senten tan mascles, jo estic a favor de la masculinitat i que de transsexualitat, no estic parlant d'això, però que arriben amb una carcassa de masculinitat que ara que han de ser homes de veritat, l'han de posar en pràctica i els hi fot un pal que t'hi cagues.
3: Estic d'acord.
0: És a dir, més escoltar-se fades, després el que has dit, Marta, tens raó, que el futur és incert, però bueno, imagina't el futur dels nostres pares que havien viscut una dictadura, o els dels nostres avis, o els de algú que vivia al got.
3: Que anaven a pals.
6: Sí, però almenys el planeta, o sigui, el planeta, sabien que se sostindria i podien comprar-se un pis.
0: Però comprar-se un pis, perdona que us digui, comprar-se un pis és una cosa que jo, per exemple, jo concretament, que no en tinc cap de pis comprat, i a mi últimament em van bé les coses, i és una cosa que no em plantejo massa. Però vull dir que la gent ja no ens la... ni ara ni abans, o sigui, hi ha un tipus de cul de lloguer que a la millor també s'ha de reivindicar, no sé com dir-te.
2: Però Marc, per favor, amb com estan els lloguers avui en dia?
6: Sí, era excessiu el lloguer.
2: Que ara ens han de fer creure que tenir 35 anys i compartir un pis amb 5 resulta que és divertit i que està molt bé i és emocionant.
0: Això totalment d'acord. Però que vull dir que hi ha maneres de ser jove reivindicant tot aquest tipus de drets, diguéssim, que no cal fer-se...
3: Però estic d'acord que els creadors de continguts els han tornat aquesta masculinitat i estan fregits del cap, perquè el que ells voldrien és ser molt més feministes, molt més sensibles,
0: molt més cookies, més relaxats.
3: I estan amb merdes d'aquestes que els hi, per fora el cap t'ho he dit, la intel·ligència artificial i nosaltres protegint-los, tolles, surten tolles i ja està. Vull dir que estem a temps, Catalunya, estem a temps.
0: Estem a temps. La que no és una gens tolla és, amb tots vostès, la fotògrafa Marta Mas.
3: Bravo. Bravo.
0: Marta, què tal estàs? Ja t'hem vist que, escolta'm, hauràs de venir més perquè sembla que sembles de la família.
6: Home, m'està encantant això, la veritat. A part, us escolto molt, així que jo estic encantada.
0: Perdona, guapa, tens una veu de ràdio que és increïble, la teva. Jo crec que dels que som aquí, ets la millor veu. Tens constipat, no, a més a més? Funciona molt constipat per ràdio.
6: És que tinc molt de fred aquí, crec que m'estic quedant una mica fònic.
0: Ah, bueno, esclar, esclar.
3: Està arronsada.
6: Però tinc un programa...
3: Com si fos Martín Berrocala i el sofà que s'arronsa.
6: Total. Tinc un programa a la ràdio del Primavera Sound, tio, que és un consultori lesbià i bisexual. Per tant, jo crec que almenys l'entonamenta la tinc practicant.
0: Clar, i si és consultori, la tens... I l'altre espero que també, ja que fan consulta d'això.
6: Sí, està tot meravellós.
0: Tot a punt. Bé, a veure, la Marta Mas és fotògrafa especialitzada en retrats i estàs ara justament fins al 31 de juliol a la Galeria H2O de Barcelona, al carrer Verdi a Barcelona, amb una exposició que es diu Viure o l'enigma de la raó. El títol el trobo intrigantíssim, no sé parlar. Intrigantíssim, com es diu, bueno, això?
1: Superintrigant.
5: Intrigant.
0: Sí. Superintrigant. Explica'ns una mica.
6: Mira, l'expo la inauguro el dia 1, és a dir, dimecres que ve, i és una exposició. He de contextualitzar-vos amb l'expo per justificar el títol, vale? L'expo porto 4 anys preparant-la, aproximadament, i vaig trobar els diaris de la meva àvia esquizofrènica i amb depressió.
1: Ostres!
6: A casa seva, doncs, un dia que ens vam posar a netejar, feia, doncs, 5 anys que s'havia mort. Deu fer uns 10 anys gairebé que va morir, vale? Jo tenia molta relació amb ella. I m'he estat llegint aquests diaris, que, per cert, llegir-te els diaris d'una persona amb esquizofrènia, ja, a l'any 83, allò és un fenomen, però després hi ha anys molt lúcids i és molt interessant.
1: Però, perdona, són diaris de la teva àvia, amb quina edat escrivia aquests diaris?
6: Mira, des dels anys 80 fins al 2000, gairebé cada dia.
3: Quina edat tenia?
6: Dels 60 als 80.
1: Uau.
3: Això és per anar, perquè la gent ja no...
6: Sí, la meva àvia de Lina, exactament. Llavors, ja, a part dels diaris, la meva àvia volia ser escriptora, bueno, una mica el fenomen aquest de dones nascudes als anys 20 que volien fer una cosa més enllà de cuidar, no? I en aquella època, des de la meva perspectiva, potser m'equivoco, si tu no volies cuidar ni, no, ser una ama de casa, però no volies ser puta ni monja, no hi havia un espai al món per tu. La meva àvia volia ser escriptora, potser ho va acabar veient més tard, però va escriure sempre molt i va llegir moltíssim. Llavors, hi ha un text que m'agrada molt, que ella va escriure a màquina, que és dels pocs que té a màquina, que es diu Vivir o l'enigma de la raó, on, enmig d'un brot esquizofrènic, l'any 86 crec que era, té un moment de lucidesa i té un text de 8 pàgines que també estarà a l'expo, amb 6 resumides, n'he hagut de treure 2 perquè era una torre èpica, on parla sobre com va embogir i parla de la seva condició de boja, la seva condició d'ama de casa, de com ella diu, acaba el text dient que pequeño es mi mundo. Ella el que explica bàsicament és, a mi em van obligar a deixar l'escola per anar a la fàbrica, no? Com a la guerra civil, jo no he vist un futur possible per mi. Llavors això, des de la meva perspectiva, la va acabar tornant boja. Potser hi havia una predisposició genètica, etcètera, això no ho sabrem mai, no? Però llavors em va semblar molt just que la meva àvia fos qui posés títol a l'expo, que al final és un diàleg entre els seus diàlegs ahir entre els seus diaris i les meves fotos.
2: Que bonic.
1: Uau,
3: ai, que bonic.
2: Ai,
3: noia.
2: Quin tresor.
1: Quin tresor.
0: Carai. Escolta, i però és interessant això que dius, eh? Efectivament, que moltes vegades la bogeria és probable que la portem tots dins, però les circumstàncies...
1: Total.
0: Fan que es desplegui, clar, t'embogeixin. És a dir, que no és que siguem nosaltres les boges, sinó que...
5: I les drogues.
2: Hi ha moltes escriptores que han tingut episodis, com a mínim, de bogeria, eh? Hi ha moltes relació entre escriptora, dona i bogeria.
3: Bueno, perquè amb l'art també hi ha aquesta sensibilitat especial, no?
2: Sí, vull dir, això als
3: enginyers no els hi passarà.
6: Sí. De fet, hi ha un text molt interessant que mentre preparava l'expo doncs vaig fer bastanta bibliografia, jo crec que és l'herència de la banda de filosofia, i hi ha un text que m'agrada molt que es diu El papel pintador de amarillo, que té unes 20 pàgines, i és una dona nascuda també a la dècada de la meva, que va començar a tornar-se boja, bueno, tenia una depressió del copón, i en aquella època la cura era tancar-te a una habitació, no? Ah, i llavors és el seu diari perquè ella va amagar una llibreta per poder seguir escrivint. Ah, era, la, era un acte de resistència, no? En el cas de la meva àvia també feia, feia aquesta funció. I llavors vas veient al llarg d'aquelles 20 pàgines com s'acaba tornant boja i al final no deixa de ser la reacció al seu context, no?
1: Està
6: no,
1: tancada.
0: I sí. Tant, i tant, i tant. Escolta, a les fotografies que hi podrem veure, diguéssim, perquè esclar, són com imatges molt íntimes, no? Nosaltres estem acostumats als retrats, a tu com a retratista, però aquí hi ha com moments íntims, no escenes íntimes.
6: Sí, les fotos realment són molt diferents de la meva feina, doncs, més comercial i més de retratista artística, diguem. I, essencialment, jo he volgut fer un paral·lelisme perquè jo des dels 18 anys, jo sempre pensava, em tornaré boja com l'àvia, perquè jo pinto com ella, escric com ella, no? I potser érem les dues figures artístiques de la família, i per mi era una herència generacional que en algun moment m'arribaria. Llavors, jo a partir dels 16-17 anys vaig començar a tenir una ansietat galopant, una hipocondria, bueno, desbordant, i vaig estar fins al 2021, diríem 10 anys, d'una hipocondria brutal. O sigui, jo estava obsessionada amb que em moriria. I la idea de la mort, la por de no poder viure la vida que a mi sí que m'havia sigut donada, era tan paralitzant que a vegades em quedava això, setmanes tancada a casa. Uh-huh. Vull dir que a vegades és curiós quan t'apropes molt a la mort per ganes de viure que acabes privant-te d'aquesta vida, no? Uh-huh. Llavors jo, a la que em vaig començar a medicar, i això ho vam aterrar i ara estic aterradíssima ja fa diversos anys, vaig començar a veure que la meva ferida i la de la meva àvia encaixaven molt curiosament. La meva àvia es va tornar boja perquè no tenia una vida per viure, i jo sentia que m'estava tornant boja, que al final el meu no era una patologia que es pogués equiparar a la bogeria, no? Però jo sentia que m'estava tornant boja per por a no poder viure la vida que sí que m'havia sigut donada, no? Uh-huh. Llavors, des d'aquí, les meves fotos, des del meu llenguatge, que en aquest cas no és la paraula escrita, sinó són les fotos, he fet fotos de tot allò que em connecta amb la vida i que al llarg d'aquests últims 2 anys, que ha sigut quan he estat disparant sobretot per l'Expo, m'ha ajudat a allunyar-me d'aquests pensaments, d'aquesta idea de la mort, no? Jo tinc la mort sempre present, sempre penso que tot és finit, el qual em fa ser una persona molt vital, per exemple, no? I llavors faig fotos, he anat fent fotos portant la càmera sempre a sobre, l'analògica, de totes aquestes coses que m'arrelen a la vida. Doncs l'abraçada, menjar-te una fruita dolça, són caure i tenir el colze pelat i sentir-te una persona molt intrèpida, no? Com de tots aquells moments que m'han anat arrelant a la vida. I per canviar de llenguatge, com jo gairebé sempre disparo un digital, ho he fet tot amb analògic, m'ho han revelat amb una reveladora amb handprint a Bien Bien, que és un estudi fantàstic. Llavors diguem que he canviat totes les eines que jo faig servir per trobar un llenguatge nou, perquè sentia que el projecte i els diaris i la història ho mereixien també.
1: Vas conèixer la teva àvia? Perdona, Marc, vas conèixer-la?
6: Molt, es va morir quan jo tenia... Jo estava estudiant filosofia quan es va morir. Que, curiosament, als diaris veus que ella està obsessionada amb la filosofia i que el seu somni és fer una expo amb els seus quadros i publicar un llibre. I jo, quan em vaig llegir això, acabava de publicar el meu primer llibre en Penguin Random House, que es diu El principi d'Arquímedes, que és un fotollibre, i feia un any que havia fet la meva primera expo, no? Llavors vas veient l'herència generacional que, d'alguna manera, a vegades... Des d'aquesta intuïció també de conviure amb algú, no sé si genèticament es traspassa res, però
1: sí.
6: Acabes complint somnis o voluntats de les àvies, no?
3: És quasi de novel·la, la història.
1: L'estic fent a sobre, sí. Diria aquell.
0: No. Escolta una cosa, i en quin moment, estem fora de temps quasi bé, però en quin moment tu dones l'exposició per tancada? És a dir, dius, ara ho exposo, aquest procés s'ha acabat.
6: Ara, el moment en què la galeria em van dir, tens aquest mes, i llavors jo he fet un print i ha arribat aquí tal i com ha arribat. Jo crec que com a artista, amb tots els gremis en general, no? Et castigues molt quan vols fer-ho tot perfecte. Jo he arribat a un punt de dir fer-ho ja és excepció, ja està molt bé fer les coses.
0: És la filosofia d'aquest programa.
6: Fer-ho ja està bé. Llavors, jo vull fer un fotollibre d'aquí un any o així, ja li donaré més capes. Però aquí arriba aquí per mi ja és una victòria.
1: Que bé.
0: Escolta, ha estat un autèntic plaer, Marta Mas, una de les nostres persones favorites ara al país. Viure o l'enigma de la raó s'inaugura el proper dimecres 1 de juliol i fins al 31 de juliol tot el mes a la galeria H2O, que si no la coneixeu seria l'oportunitat de fer-ho, i si la coneixeu doncs ja fantàstic, al carrer Verdi 152 de Barcelona. Això està obert de dilluns a divendres a la tarda, a la tarda. Escolta, Marta, moltíssimes gràcies.
6: Moltes gràcies.
0: Tenim una menció, la volem fer ara o la farem després de publicitat? Home, una menció de la Tonateca, prepareu-vos.
1: Fixa't tu,
0: Mare de Déu, senyor.
1: Wow.
0: Fixa't tu.
9: Vostè primer, amb Giro. L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
10: Notícies, podcasts, jocs i funcionalitats premium.
9: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
10: I escolta el que vols.
9: Quan ho vols.
1: És un punt de diferència...
3: Ai, hola, hola.
0: No, és que us hem pillat, us hem d'explicar que hem estat a tota la velocitat parlant, ens hem enxampat completament, sí. Parlant de la selectivitat, de si els nanos, de que si sí, patatim, total. Que si patatam. L'àvia de la Marta es pensava que, bueno, que jo no descartaria que és la que va escriure la Constitució, no?, segons ella mateixa en els seus escrits. Marta, això és boníssim.
6: Bueno, va tenir moments molt gloriosos, realment.
0: Va bé, gloriosos, gloriosos. Doncs ara faria falta, que tornessin a refer la Constitució... Sí. Hauríem d'invocar-la, a la teva àvia. Però el que sí que hem d'invocar és a l'Esther Romagosa, perquè ens tornarà a parlar de la tonyineta, que és una cosa sí. que és increïble, no? Ens encanta.
1: Exacte. Us imagineu Marc nedar entre centenars de tonyines roges enmig del Mediterrani?
3: Que bé, no?
0: No, jo la veritat és que m'hi havia imaginat nedar a tios entre un equip de waterpolistes, però bueno, això no.
1: El xocotxurros, no? Bueno,
0: sí.
1: Doncs nedar entre tonyines roges, això és el que viureu a Tunatur, a l'Ametlla de Mar, una experiència única que podeu viure fent snorkel, diving o fins i tot amb el vostre primer bateig de mar. Mar, adrenalina i un record que no s'oblida, aquest no estiu entra a l'aigua i deixeu que el món canvi. Reserveu ja a tunatur.com.
0: I els atuns tampoc oblidan, tampoc t'oblidaran, O sigui, això t'ho dic. Escolta una cosa, moltíssimes gràcies a totes, que vagi molt bé, demà més vostè primer. Visca!
2: Adéu!
0: Mira tu quina virgaria que hem de fer, que hem fet el programa exacte, la gent es pensa que està gravat, i no està gravat, aquest programa l'hem fet exacte, paraula per paraula, comprens? Un altre cop. I ara a dormir. Oh, a la discoteca.
9: Vostè primer, amb Marc Giró.
11: A veure, Míriam Díaz, jornada crítica pel que fa al, tal com hem apuntat, sí, com als incendis. En un dia de revetlla, en tal com hem anat apuntant, algunes poblacions...
12: Horrorós!
11: Com Vigues i Riells o Castelldefels, no podran llançar petards, però, donada aquesta situació de risc, Marc Serra, bona tarda.
13: Bona tarda.
11: Atenció a la postura de quatre sindicats de bombers sí. que es neguen a cobrir certes activacions. Això què vol dir?
13: Doncs no ho sabem, ho haurem de preguntar, perquè el titular és contundent. Vol dir que, per exemple, alguns serveis no es faran? Vol dir que si truques als bombers potser no vindran en algunes situacions?
11: Ai.
13: Ara ho preguntarem. Tot això passa, com dèiem, en unes jornades marcades per aquesta onada de calor, pel risc extrem d'incendis que afecta bona part del país i tot plegat, evidentment, com comentàveu, doncs els petards d'avui. Sigui com sigui, els bombers han dit prou i es queixen de problemes estructurals dins del cos. La protesta comença avui i, en principi, perquè pot durar més dies, s'estendrà fins al 30 de juny. Ens ho explicarà el Joan Viesques, que és coordinador de l'agrupació de bombers de la Generalitat de Comissions Obreres. Joan, bona tarda.
14: Hola, bona tarda.
13: Què tal? Gràcies per atendre. Ens hem d'aclarir algunes coses perquè el titular és cridaner. Quan dieu que no cobrireu certes activacions, això què vol dir, Joan?
14: Doncs mira, les activacions són jornades que se convoquen, per exemple, la M0 és una activació quan un parc queda descobert per un servei. Doncs fa una activació per cobrir aquell parc amb personal de reforç. I les M1 són activacions programades d'un dia per l'altre on se reforcen posicions amb més bombers per reforçar les sortides de parc.
13: És a dir, que quan
14: hi hagi... En principi...
13: Sí, digues.
14: Sí, dis-me.
13: No, anava a dir que quan hi hagi forats, diguem-ne, el que són dels llocs de bombers, no es cobriran.
14: Exacte. Si un parc queda descobert per un servei, doncs no s'atendrà la convocatòria de cobertura. Perquè aquestes cobertures són voluntàries del personal. I donat el conflicte que tenim i del llarg camí que hem recorregut, doncs la gent ara vol pressionar dient que de forma voluntària doncs, els bombers estan farts de cobrir les mancances estructurals del Departament d'Interior.
13: És a dir, per entendre'ns, perquè Joan insisteixo sí. en que, com que el titular és cridaner, això vol dir que quan un parc de bombers es quedi sense personal, vosaltres no hi anireu a tapar aquests forats.
14: No, exacte.
13: O sigui, aquesta és l'explicació.
14: Sí, però els parcs de Catalunya estan ara tots coberts amb la guàrdia diària. Mm. El que passa que aquesta cobertura és insuficient. Clar. I en dies com avui, de tensionats i amb acumulació de serveis, doncs s'utilitza la fórmula del reforç amb hores extres del personal.
13: Per tant, per exemple, poso l'exemple, per veure si ho anem entenent. Si hi ha un gran incendi, per exemple, i els bombers us heu de dedicar a aquest incendi, això vol dir que altres qüestions més, diguem-ne, locals no es podran atendre perquè no hi haurà ningú als parcs?
14: Afirmatiu, sí. Aquesta qüestió se pot donar. Si hi ha consecució de serveis i els serveis són importants, doncs hi haurà problemes de cobertura i de poder atendre altres serveis. Però el mecanisme per solventar això el té el departament. La voluntat dels bombers s'ha acabat, però el departament pot activar el que se'n diu les activacions M2 i ME, que són activacions de caràcter obligatori. I està en la mà del departament que si considera que el país està en risc, doncs el departament té la potestat i el mecanisme per solventar i que els bombers estiguin obligats a acudir als parcs en una situació de greuge. Vale.
13: Però llavors, disculpa, o sigui, si esteu obligats, quina és la protesta? És a dir, s'acaba la protesta, no? Perquè si esteu obligats a anar-hi...
14: No.
13: Ho dic per entendre exactament quina és la pressió que voleu exercir.
14: Passem la responsabilitat de la qüestió al departament. Si el departament fa activacions voluntàries, el bomber cobreix les mancances estructurals voluntàriament.
13: Sí.
14: I això... Vale, pues, tapes el problema. Se sap que a Catalunya li falten bombers i no n'hi ha... I si no es cobreixen amb hores extres, no se dona l'abast. Llavors, passem la pilota al departament perquè sigui el departament el que estableixi quan realment és necessari, obligui els bombers a anar al parque... M'entens?
13: Per tant, vosaltres el que voleu és que el departament digui has de venir al parc i, per tant, t'hem de pagar,
12: exacte.
13: Que no vosaltres hi aneu voluntàriament com ho estàveu fent fins ara.
14: Sí, exacte. Però voluntàriament és amb hores extres, també. I són retribuïdes. No vol dir que vagis voluntàriament i no cobris. Te paguen les hores extres, però el fet és que tu fas l'acció d'anar-hi a cobrir. I, en canvi, si activen una activació obligatòria, estàs obligat a anar-hi perquè el govern estableix... I llavors se treu a la llum que realment hi ha un problema estructural de falta de personal, que el departament se veu obligat a activar reforços obligatòriament perquè, si no, no... No es pot donar servei.
13: Però en el cas d'un incendi, per exemple, o m'imagino que en el cas d'un incendi sí, no? Però en una emergència en un poble o una ciutat, vol dir que vosaltres no hi aniríeu si esteu fent aquest tipus de manifestació, de vaga?
14: Sí, els serveis tipus normals, o sigui, totes les parts de Catalunya en aquest moment estan coberts, amb el personal de guàrdia d'avui. L'únic que, per exemple, a la regió metropolitana sud... han ofertat més de 30 posicions voluntàriament i aquestes posicions les han cobert. Això hagués reforçat a la guàrdia d'avui, però la guàrdia d'avui està in situ i respondrà als serveis que vagin sortint a cada moment. El tema és, a partir d'allà, la consecució de serveis per la revetlla de Sant Joan, pues això provocarà... Però que això passa cada any, una acumulació de serveis que s'ha d'atendre per llista d'importància. Els serveis més importants se prioritzaran i els que no requereixin immediatesa s'aniran deixant en cartera.
13: De les reivindicacions que esteu fent, que provoquen això que ens estàs explicant, n'hi ha una que m'ha cridat l'atenció, que denuncieu el menjar que s'us dona durant l'extinció d'incendis. Què passa?
14: Bueno, doncs que la qüestió de l'avituallament amb serveis, pues, estem en una situació crítica, perquè va canviar el sistema, se feia un avituallament via... Ara no em sortirà el d'això. Vull dir, amb sistemes que t'aportaven l'avituallament,
13: sí.
14: I ho van canviar per uns packs que van comprar unes caixes d'avituallament que substitueixen un menjar més, més correcte.
13: I en aquests packs què hi ha? És a dir, què us porten? Hamburgueses o què, de què estem parlant?
14: No, és menjar precuinat, basat en on hi ha, pues, pasta, hi ha car, hi ha amanides, però són producte industrial, m'entens? Que moltes vegades ni mantenen la temperatura, vull dir que hauries de mantenir aquests productes d'una manera determinada i la situació del servei així ho complica. I la gent opta per molts, quan arriba el pack, el llancen al foc perquè no és inassumible. Això és un pack que per un incident immediat doncs te trau de l'apuro, però quan el servei se prolonga, llavors no, el pack no té cap sentit, perquè
13: sí,
14: el bomber està mal alimentat en servei.
13: Ara ho entenc,
14: i en un servei has de tenir una alimentació correcta per suportar.
13: No anava a dir, no, que m'ha sorprès, o sigui, hi ha bombers quan reben la capseta la llencen.
14: Sí, això passa sovint, sí.
13: No, aquesta és la situació. En fi, doncs escolta'm, digue'm.
14: No, després un tema superimportant i que és cabdal és el tema dels contaminants i els tòxics.
13: Què us passa?
14: Doncs que quan anem a un servei, un incendi de vivenda, un incendi d'indústria o incendi forestal, els contaminants i els tòxics en què els bombers estem exposats són incommensurables. Vull dir, estem molt exposats.
13: Sí.
14: Llavors, quan surts del servei, hauríem de tenir un servei on tu te poguessis descontaminar in situ.
13: Sí.
14: Aquesta qüestió, ara per ara, no està coberta.
13: I llavors, com ho solucioneu, això? Com us descontamineu?
14: Doncs ara amb mitjans propis i amb galledes i escombres i kits i mistol, m'entens?
13: Us descontamineu? De forma... disculpa, us descontamineu amb mistol?
14: Sí, els equips que no es poden descontaminar, hi ha els equips d'intervenció, jaquetó i pantaló,
13: sí.
14: Que això va amb una empresa i ho descontaminen. Però el tema és que quan tu acabes el servei has de tornar al parc i vas contaminat. Te poden reposar l'equip, però hi ha peces de l'equip que no queden correctament descontaminades. I amb aquests kits el departament ha volgut cobrir això ridículament. És el ridícul màxim, perquè per descontaminar el casc, els guants, les botes, l'equip respiratori, que sí. Tot això està contaminat, requereix pues d'un equip professional que in situ descontamini aquest material i que tu entris en una unitat contaminat i surtis d'aquella unitat descontaminat i net. Sí,
13: doncs Joan, sí. Espero que entre tots doncs es faci bona feina i que com a mínim també tinguem una revetlla tranquil·la.
14: Doncs això esperem tots, que la revetlla no sigui conflictiva i que el departament entengui que els bombers volen ser millor tractats i que atengui les nostres demandes, no hi ha més.
13: Joan, moltíssimes, Joan, moltíssimes gràcies. Molta sort.
14: A vosaltres.
13: Adéu-siau.
14: Vinga, gràcies.
11: Sí, aquí a Catalunya ens hem acostumat a l'Ace Alert, que en forma de missatge ens sobta a tots, ens sorprèn amb aquest efecte i ens informa de quan hi ha una situació d'emergència o, per exemple, fortes pluges o alta intensitat de vent, o si ens hem de confinar, doncs a Veneçuela, ves per on, i ho explicam un testimoni de Caracas, la Graciela Pérez, ha explicat que la tecnologia els hi arriba a través de Google.
12: Bueno, nosotros estábamos, como es día feriado aquí en Venezuela, estábamos, mi hermano y yo estábamos sentados en el sofá viendo una película, y mi hijo estaba estudiando, y en eso yo oigo que suena un pito que no me era familiar, y le pregunto a mi hijo, ¿y ese pito? Y él me dice, mamá, está temblando y viene un terremoto. Y enseguida empezó mi teléfono también a sonar el pito, es de alarma. Bueno, con las mismas pues nos paramos y salimos corriendo del apartamento.
15: Lo que decías, el pito, entiendo que es una alerta que os han enviado a los teléfonos móviles, y por lo que dices, ha empezado a pitar y poco después ha llegado todos los temblores y el terremoto.
12: Sí, exactamente así. No, yo no sabía, eso es una alarma que envía Google. Yo no lo sabía, es que aquí en Venezuela, pues terremoto así como tal, como el que estamos viviendo el día de hoy, el que pasamos, pues el día de ayer, no había pasado nunca, o sea que me llamó la atención el pito, pues un pito diferente al que uno pone, y de verdad que, y efectivamente sonando el pito y el piso empezándose a mover.
11: Fixa't,
13: Bé, no en sabia res ella, no. La Graciela Pérez, que, clar, el primer que un pensava és que el govern venezolà havia enviat una alerta, però, Marc Serra, d'aquí la sorpresa, que l'alerta l'ha llançat Google.
16: Sí, jo crec que està lligat amb el que escoltem a mare.
13: I aleshores ens hem dedicat tot el matí a mirar...

0: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
1: Andreu, Jana, vinga, la tovallola, que marxem.
2: Un moment, mama, que estic acabant una pàgina de l'Enigma.
3: Enigma, els quaderns de reptes matemàtics d'infantil a 6è de primària per repassar i gaudir aquest estiu. Troba'ls online o a la teva llibreria.
4: Et demanarem fer mates.
5: Una forma de poder localitzar en poquet espai de temps on poden haver-hi terratrèmols en un moment. I us explico. Sí. Quan hi ha un terratrèmol, primer venen unes ones que es diuen ones P. Les ones P és un moviment, però són molt ràpides i suaus. Després, en segon terme, quan ja han passat les ones P, venen les ones S, que són les destructives, són les que fan caure els edificis. Bé? Llavors, què passa? Google es va assabentar d'això. Els nostres telèfons, sabeu que a dintre porten un seguit de sensors, no? Mm-hmm. Porten un acceleròmetre, porten porten un seguit de sensors dintre, un giroscop, un acceleròmetre, i aquests sensors són capaços de detectar les zones P. El que passa que aquestes zones arriben en res, uns segundets abans de que arribin les destructives. Bé, a Google se li va acudir que si molts telèfons d'una zona alhora començaven a rebre aquest tipus d'ones, podien detectar que en breu espai de temps arribarien les ones destructives. No sé si m'estic explicant.
6: Sí, sí, totalment.
7: Perfecte. És a dir, seria equivalent, per entendre'ns, al Waze del trànsit, no? És a dir, que el Waze, quan detecta que hi ha molts telèfons aturats, diu, aquí hi ha una cua.
5: Va,
7: i el que m'estàs explicant
5: tu...
7: Exacte, el que m'estàs explicant tu és molts telèfons reben aquestes vibracions, per tant, pot haver-hi un terratrèmol.
5: Exactament, i tots aquests telèfons, a més, estan a una zona molt concentrats, estan tots a prop uns dels altres. Google, amb la seva intel·ligència artificial, amb el seu Big Data, detecta aquesta confluència i poden avisar. El que passa que les zones P arriben uns segons abans que la zona S. Llavors, quan arriba el senyal i poden avisar de què està passant això, doncs seran uns segons just abans de que passi el terratrèmol.
7: Bueno, uns segons, però potser són importants, perquè ara estàvem escoltant la Graciela Pérez, que diu que va sentir això i que uns moments després va haver-hi el terratrèmol. És possible que pugui salvar alguna vida.
6: Sí, ella diu que a l'escoltar aquest senyal, que ara li preguntarem a veure...
7: Com
6: incorporar-lo, no? Que és quan ells prenen la decisió de sortir al carrer.
7: Per tant, jo crec que aquí sí que pot haver salvat alguna vida. Això com ho hem de configurar, Toni? És a dir, el que ens has d'explicar...
5: Imagina't, si això et sona 30, 40 segons abans i tu vius a un 10 pis i et dona temps de sortir corrents, agafar els nens i baixar les escales, doncs, escolta...
8: Salva la vida, clar.
5: Poder salvar moltes vides. De fet, Google està fent moltes proves amb aquests temes. Per exemple, també amb el que es diu epidemiologia digital, que li diuen ara, i és quan Google detecta que a una zona determinada la gent comença a buscar una paraula en concret, per exemple, varicela. T'imagina't que tota la zona, m'ho invento, de La Rioja, comencen a haver-hi moltes cerques de gent que posa varicela. Doncs, ostres, podés estar detectant un brot de varicela en aquella zona. I abans de que els metges ja ho sàpiguen, abans de que comenci a anar la gent als serveis sanitaris, doncs Google ja comença a avisar els serveis sanitaris d'una zona de dir que aquí tenim molta gent preguntant per varicela, poder ja hauríeu de començar a preparar-vos per aquest tema. Bueno, són eines que està començant a fer Google amb tot el tema del Big Data i recopilar molta informació alhora.
7: Jo et preguntava, Toni, el telèfon, això que estàvem explicant d'aquest detector, com ho hem de tenir activat, si és tot iPhone, Android, com va?
5: Que sí. Mira, primer, com tu has dit, no? Tenim dues tecnologies. Tenim iPhone i tenim Android. A l'iPhone el porta incorporat de sèrie. A l'Android el porta en els ajustos de Google. Us explico. La majoria de vegades, en gairebé tots els telèfons, ja ve activat per defecte, però poder, depenent de la configuració que hagin posat, i si som una mica paranoics i hem desactivat la geolocalització, aquestes coses, poder l'hem desactivat. En iPhone és senzill, te'n vas a configuració, te'n vas a notificacions, i si baixes fins al final de tot, hi ha un botonet que posa activa alertas governamentales i alertas de emergencia. Configuració, notificacions, baixem a baix de tot, alertas governamentales i d'emergència.
8: A mi em surt, és alert, preavisos de protecció civil, només em surt això.
5: Exacte.
8: A mi també, sí, aquestes els iPhones.
5: Sí, perquè on estem nosaltres ja ho canalitzen per aquí.
8: Perfecte.
5: I després, si tenim un Android... Igual ens anem.

0: Amb els ajustos busquem seguretat i emergència, i dintre de seguretat i emergència allà hi ha un botonet que posa alertes sísmiques o alertes de terremotos, depenent de la marca del telèfon, i això també ho podem tenir activat. Si ho busqueu, veureu que és fàcil de trobar. Això sí, perquè funcionin aquests tipus d'alertes, hem de tenir wifi, hem de tenir dades, wifi o dades, em refereixo, hem de tenir telèfon connectat a internet, i el GPS, la geolocalització, la tenim que tenir activada.
1: Activada.
2: Un dels problemes que ens hem trobat avui, això la nostra productora ho sap ben bé, a l'hora de contactar amb els afectats d'aquests terratrèmols, és que estaven, clar, evidentment, sense electricitat, i amb aquesta tirania que tenim amb els telèfons mòbils i la tecnologia, sense electricitat els telèfons no es poden carregar. Per tant, el que ens estàs explicant, clar, feia més dificultós, no?, en algun cas, comunicar-nos amb ell, o el que estàvem escoltant abans amb la Míriam, gent que no sap doncs, com estan els seus familiars. En casos d'emergència, tu quines aplicacions o com ens recomanes configurar un mòbil per estalviar bateria i energia?
0: Bueno, primer de tot, en casos... Us vaig a donar un tip que a mi m'agrada molt explicar, que hi ha moltíssima gent que no sap, i és en casos d'emergència, i a vegades ja no estic parlant d'un tema d'un terratrèmol, en situacions en què ens podem trobar en perill, per la raó que sigui, inclús si vas pel carrer i doncs et sents en perill, hi ha un truquillo molt bo que la gent no sol saber, i és tu pots ficar la mà a la butxaca, trobar el teu mòbil, buscar-li el botó d'encendre i clicar el botó 5 vegades. En el moment en què tu cliques el botó del teu telèfon mòbil, sigui Android o sigui iPhone, 5 vegades seguides, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, el telèfon es posa a trucar emergències automàticament.
2: No en tenia ni idea, i la gent que deu haver trucat d'emergències posant-se la mala butxaca sense, és a dir, 5 vegades, el telèfon, el botó
0: busques
2: principal.
0: El telèfon, cliques 5 vegades. Si ho feu ara sobre la taula, veureu que apareixerà una pantalla i posarà usted está intentando contactar con emergencias. Sí, si senyor. En 5 segundos no dije lo contrario, trucarem. Sí. Saps? Llavors el telèfon es posa a contactar amb emergències i envia la geolocalització i podrà rebre ajut. Si estàs en una situació en què no pots parlar, tens algun problema, doncs aquest és un truquillo molt bo. Després, altra cosa és el que dèiem fa un moment. És a dir, si tu marxes a un país i vols tenir aquest suport d'emergències i tal, necessites que el teu telèfon tingui wifi, tingui dades, estigui connectat a internet.
2: Exacte.
0: I ara venen les vacances, a vegades marxem a països que estan fora de la Unió Europea, nosaltres a dintre tenim el roaming activat, però si marxa, ja no cal marxar molt lluny. Jo el cap de setmana passat vaig estar a Andorra, tenia una competició al meu nen, i a Andorra ja no teníem connexió a internet. I a la mínima se't desconnecta de l'espanyola, se't connecta a l'andorrana i t'has quedat sense.
2: Sí, sí.
0: Bueno, aquí tenim un truquillo.
3: Sense calés,
2: bàsicament sense calés.
0: Sense calés, perquè a la mínima t'arriben 50 euros.
2: I connectat des de la Seu d'Urgell, que això es va explicar durant...
0: Sí, sí, el que passa...
4: Un atracament a mà armada.
0: Sí. Doncs aquí hi ha un truco que us explicaré, i a més és relativament econòmic. La majoria de telèfons, sobretot els nous, admeten el que es diu una eSIM. Una eSIM vol dir que és una targeta també SIM per al telèfon mòbil, però no és física, és virtual. Si aneu als ajustos del vostre telèfon i busqueu connexió i dades, el que ho tingui apareixerà el nom de la vostra SIM, de la vostra targeta, doncs Vodafone o Gestero, el que posi allà, i a sota hi ha un botonet que posa añadir eSIM. Si el vostre telèfon posa añadir eSIM, vol dir que permet afegir-li una targeta SIM. Les targetes SIM són molt, molt econòmiques per dia. Jo he anat a Andorra el cap de setmana passat, com us he dit, i m'ha costat 3 euros al dia. Llavors, 3x3, vaig estar 3 dies, 3x3, 9. Amb 9 euros vaig tenir internet il·limitat durant el cap de setmana que vaig estar.
2: Il·limitat, és a dir, de dades, les que vulguis.
0: Sí, això, jo ara no diré marques i tal, però que busques al Google eSIM i poses al país que vagis, Andorra o Suïssa o el que vulguis anar, i t'apareixeran diverses marques que et posaran allà ofertes de 2,99, 3,99 euros al dia, internet il·limitat i llamades i no sé què. I allò que et donen és com si el teu telèfon tingués un SIM d'allà del país on vas. Llavors és una solució per no quedar-te sense connexió, vagis
3: està
0: on vagis.
3: Està molt bé.
2: Només una reflexió final. Bueno, gràcies per aquests consells, perquè hi ha moltes coses que no sabíem.
0: Faltaria més.
2: Només una reflexió final. Avui, aquest matí, amb la Melero, he vist una periodista de Caracas que explicava que a Veneçuela s'han creat pàgines web amb informació que han fet voluntaris al marge del govern. És a dir, que el govern, tota aquesta qüestió digital, no la tenia preparada prevista. No sé si aquí preguntar-te si de moltes vegades ens omplim la boca de programes digitals i després, la veritat, en casos d'emergència no estan ben preparats.
0: Saps què passa? Que sí que és cert que abans fer una pàgina web, doncs, ostres, havies de ser informàtic, havies de ser expert, tenies que tenir uns certs coneixements, i actualment qualsevol persona que tingui una miqueta d'afinitat tecnològica, una miqueta que li agradi la informàtica als ordinadors, amb qualsevol IA pots muntar una pàgina web i amb el ChatGPT o el que sigui t'explica molt fàcilment com poder-la muntar i pujar-la al moment. Llavors això ara ja està molt a l'abast de tothom. Qualsevol persona que vulgui ajudar, que vulgui muntar una pàgina web per poder informar, és molt senzill. És contratar un domini, penjar una pàgina web en un matí i amb una mica de coneixements informàtics i una intel·ligència artificial que t'ajudi, és molt fàcil fer-ho. Jo entenc que és per això que hi ha hagut tant allau de pàgines web informatives al moment, perquè són fàcils de muntar.
2: Doncs sort que hi ha aquesta tecnologia i la pot fer servir la gent, perquè es veu que el govern avui anava una miqueta més lent. Toni, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
0: Al contrari, gràcies a vosaltres, ha sigut un plaer contactar-nos.
4: Bona tarda. Igualment, escolta, un aplaudiment perquè ens ha aclarit moltíssimes coses, i algunes d'elles ja les hem incorporat al nostre mòbil.

0: diràs, amb Xavi Rocamora.
1: Bona nit i benvinguts al Tu diràs d'aquest dijous 25 de juny, el dia que el Barça de futbol sala s'ha proclamat campió de Lliga. Els blaugrana han guanyat a la pista del Pozo de Múrcia a 4-6, el quart partit de la final, i 3 anys després tornen a aixecar el títol. És la 8a Lliga de la història de la secció, el primer títol de Javi Rodríguez com a tècnic blaugrana, com a jugador. Ja va contribuir a l'època daurada del futbol sala del Barça, avui també ha pogut aixecar el primer títol com a entrenador. De res, d'aquí a uns minuts esperem poder parlar amb ell per felicitar-lo en directe després d'aquesta gran victòria. Torna a ser victòria ajustada, patint moltíssim, malgrat que el Barça ha començat guanyant per 1-4, però ha vist com el Pozo li ha empatat a 4, hem anat a la pròrroga i allà és on el Barça ha fet els últims 2 gols, primer el 4-5 i en els últims instants de partit Antonio ha fet el 4-6. Per cert, Antonio, que s'havia marcat 3 dels 4 gols de l'equip murcià, se'ls havia fet Antonio en pròpia porteria, per tant, també això ha funcionat, també ha estat un final feliç en aquest sentit perquè d'un dia per oblidar ha acabat sent un jugador important fent aquest 4-6 quan el Barça podia encara patir perquè el Pozo li empatés. Insisteixo, d'aquí uns minuts parlarem amb el Javi Rodríguez d'aquesta celebració del títol del Barça de futbol sala i d'una celebració a una altra del futbol sala a l'hoquei patins. L'Igualada ha celebrat aquesta lliga històrica que va aconseguir dimarts a la nit a Riazor, després de muntar un 0-2 en contra en la sèrie final. Milers d'igualadins han celebrat avui el títol a la rua que han fet els campions pels carrers de la capital de l'Anoia, celebració que ha acabat a l'Ajuntament, on el president de l'Igualada, Manel Burón, doncs, ha celebrat el títol a la seva manera. Després tindrem temps també d'escoltar-lo i també de sentir alguns dels jugadors i el tècnic de l'Igualada que han pogut celebrar amb la seva afició aquest títol, insisteixo, títol històric i inesperat, veient que va passar en els dos primers partits amb aquell doble 8-2 a la pista del Liceo. Una celebració que contrasta del tot amb la situació que viu el Barça de bàsquet. L'endemà de perdre la Lliga contra el València, dedicarem uns minuts a parlar del futur del bàsquet del Barça en una edició especial per tancar la temporada de l'última possessió, avui monotemàtica, amb el Dani Quilà, el Xavi Ballesteros i l'Àlex Gozalvo. Per cert, parlant de bàsquet, també és notícia que el Joventut de Badalona ha anunciat avui que tornarà a jugar a la Champions la temporada que ve, serà la segona temporada consecutiva.

0: Tot això en plana poliesportiva i en futbol, un dia més pendents del Mundial. Avui es tanquen tres grups, el D, l'E i l'F, d'on sortiran els rivals del Brasil i del Marroc. Ara en joc els dos partits que tanquen el grup E, l'Alemanya-Equador i el Costa d'Ivori-Curaçao. Recordem, Alemanya amb 6 punts ja té la primera posició assegurada i Costa d'Ivori ho té molt de cara per ser segon. En té prou amb empatar amb Curaçao. Són partits que estan en joc i que estem seguint a RAC+1, per tant, hi connectarem amb el Jaume Molló i companyia per saber com estan les coses. Anem cap allà.
1: Hola, Rocamora, bona nit.
0: Hola, Jaume, què? Tot bé?
1: Tot bé, tot bé. Mira, anem a situar ràpidament els partits. No t'enganyaré. La transmissió fantàstica, com sempre, ja saps, com totes les del Mundial. Home, i animem a tothom a seguir-la, o el tu diràs, el que sigui, ens va bé qualsevol de les dues coses, però ara mateix molta emoció no sembla que...
0: Ja t'entenc.
1: Que n'hi hagi, perquè...
2: Però hi ha gols, hi ha gols.
1: Hi ha gols. Per exemple, a Nova York n'hi ha hagut dos, Edu.
3: Sí, s'ha avançat a Alemanya 1-1, i compte que Alemanya vol el segon, és Musial, el xut, tapa, anant al terra Joel Ordóñez per enviar corna. 1-1 entre l'Equador i Alemanya al 34 i mig de la primera. S'ha avançat de seguida Leroy Sané, després d'una jugada polèmica en què l'Equador ha demanat falta, ha estat el 0-1, però ho ha empatat Angulo, el futbolista del Sunderland, als 20 minuts. Per tant, 1-1, Alemanya no s'hi juga res i és primera de grup. Si el que passi, l'Equador és a un gol de, diríem, classificar-se virtualment. Sí. No com a segon, però sí com a tercer amb 4 punts.
1: Exacte. I a l'altre partit, el partit que està jugant Costa d'Ivori, que ara mateix seria la segona de grup, Pau.
4: Sí, minut 34 de partit, Costa d'Ivori, que està guanyant de moment per 1-0 davant Curaçao. Una Costa d'Ivori que està, vaja, força, força superior a la selecció de Curaçao, que amb prou feina s'ha acostat a la porteria de Fofana. I una Costa d'Ivori que s'ha avançat amb un gol de Nicolas Pepe, el jugador conegut per nosaltres, més que res per haver estat entre altres clubs al Villarreal.
1: Doncs així està ara mateix la situació al grup, amb del Cerro Grande al bar, al partit de Filadèlfia. Per tant, ja saps, Rocamora,
0: sí,
1: aparteu les criatures.
0: Espectacle assegurat, això està bé, això està
1: i,
0: bé.
1: I vaja, jo crec que potser encara tindrem alguna sorpreseta que no ens esperem, algun gol de Curaçao. Mai s'ha de descartar, ja saps.
0: Sí,
1: aquest Mundial ens està portant força sorpreses.
0: Va, avui començarem a tenir ja uns quants, no ho sé, però algun més d'encreuament de setzents, sí, no?, que tindrem avui.
1: Sí, tindrem dos aparellaments més definits. Sabrem el rival del... Ara en tenim un, recordo, Sud-Àfrica-Canadà,
0: sí,
1: diumenge a les 9 de la nit, en directe a RAC1, i sabrem el rival del Marroc, que tot apunta que serà Països Baixos, perquè és primera de grup ara mateix, i s'enfronta a Tunísia, que està eliminada, i aquest Mundial va de golejada en golejada.
0: Però és eliminatòria, aquesta
2: estarà bé, sí.
0: Marroc-Països Baixos.
1: Sí. A sobre es creuen vuitens contra el guanyador del Sud-Àfrica-Canadà. Per tant, qui guanyi aquest partit, compte que té allò via lliure amb Amundó cap a quarta final, eh? Vull dir, és un partit, a priori, bastant assequible, guanyi qui guanyi.
0: Sí.
1: Que ara diríem que potser ha de guanyar Canadà, però bé, tampoc hi posaríem mal al foc. I també, Xavi, sabrem el rival del Brasil. El Brasil jugarà contra el segon d'aquest mateix grup, de Països Baixos, del grup F, i que, si tot va amb la lògica, ha de ser Japó o Suècia.
0: Ah.
1: Que s'enfronten entre elles aquesta matinada. Aquest grup es resol a la una i ens sembla un grup molt interessant i que segurament farà voltes durant els 90 minuts.
0: No, mira, doncs un Brasil-Japó també et dic que no em destorba gens ni mica, eh?
1: Pot
0: estar bé també aquesta història, pot estar bé. Doncs escolta, fem una cosa, us deixem per aquí, nosaltres fem un moment el nostre, però torno d'aquí no gaire, ni que sigui per tancar la primera part, per saber com han anat aquests primers 45 minuts, et sembla?
1: Perfecte, aquí som quan vulguis, fins ara.
0: Doncs això, dos quarts i mig d'11, ara mateix, pendents lògicament del Mundial, i l'anirem seguint de cua d'ull durant el Tu diràs d'avui, en què també parlarem evidentment de la resta de la jornada d'aquest Mundial. Els altres dos grups que es tanquen avui, a la una es resoldrà el grup F amb el Països Baixos, Tunísia i el Japó, Suècia. Ara en parlàvem amb el Jaume. Països Baixos ha de guanyar per ser primera de grup. Qui guanyi entre Japó i Suècia, tenen en compte lògicament que els neerlandesos hagin fet la feina, doncs qui guanyi del Japó i Suècia serà segona de grup. L'empat afavoreix els japonesos, i a les 4 de la matinada, últims partit també del grup D, Estats Units, Turquia i Paraguai, Austràlia. Els nord-americans ja tenen la primera plaça assegurada, Turquia està eliminada, i per tant Paraguai i Austràlia, que s'enfronten entre elles, es jugaran la segona plaça. Qui guanyi serà segona, l'empat afavoreix Austràlia. Thank you. I demà serà el torn d'Espanya, que juga la primera plaça contra l'Uruguai. El partit es jugarà a Guadalajara, a Mèxic, de seguida, i connectarem perquè el Dami ens expliqui l'última hora. De fet, d'aquí a una hora, una miqueta més, a 12:45, està prevista la roda de premsa prèvia al partit del seleccionador espanyol, Luis de la Fuente. Sentirem alguna resposta durant aquest Tu diràs, i tot plegat el dia que hem reunit diverses veus parlant del possible traspàs de Julián Álvarez. Per exemple, n'ha parlat l'encara company d'equip, el migcampista de l'Atlètic de Madrid, Àlex Baena. Són declaracions a la cadena COPE.
2: Yo no creería que quisiera ir hace dos meses, pero bueno, el fútbol cambia.
5: ¿Tú lo venderías al Madrid o al Barça? ¿O bajo ningún concepto?
2: Yo, pensando como club, nunca vendería a mis jugadores o a los rivales directos.
5: ¿Mejor entonces a la Premier?
2: No, a ningún lado. Yo por mí que se quede.
5: Ya, pero que no quiere. ¿Qué haces? ¿Le pones una cadena?
2: Jo per mi se la pondria.
0: Clar que sí. A posició clarament en contra a la de Baena, i qui s'ha posicionat a favor, evidentment no amb tanta vehemència, és Pedri, ho ha dit a Televisió Espanyola.
6: No me quiero meter en cosas del club ni de un jugador. Es verdad que Julián como jugador a mí me encanta, y siempre he dicho que los mejores jugadores quiero que estén en el Barça, y bueno, si ojalá pues se pueda dar ese fichaje y pasa, pues bienvenido.
0: En parlarem en temps de tertúlia avui amb l'Anaïs Martí, el Paco Cabezas i el Francesc Latorre, a tertúlia que rematarem com cada dijous amb el Tu riuràs i l'Edu Mutante. Ara falten 5 minuts perquè siguin 12:45, farem una petita pausa i entre Javi Rodríguez i el Mundial passarem els minuts que venen. We were talking to the sunset,
7: throwing dreams against the wall. Tu diràs amb Xavi Rocamora.

0: dos minuts i seran 3:15 de la nit. D'aquí a no gaire trucarem a Múrcia per poder parlar amb en Javi Rodríguez quan fa menys d'una hora que s'ha proclamat campió el Barça de futbol sala, que torna a ser campió de Lliga el Barça de futbol sala 3 anys després. Això serà d'aquí uns instants. Mentrestant, el que farem és anar cap a aquest final de la primera part dels dos partits que tenim en joc, els del grup E, i que estem seguint a Rang Més 1. Tornem cap allà, doncs, a veure si han canviat o no les coses.
1: Sí, sí. Doncs a la recta final ja, Rocamora, d'aquesta primera part i amb targetes, ara. De fet, hi ha hagut un parell en els últims minuts a Nova York, a l'Equador 1, Alemanya 1, Edu.
2: Sí, l'ha vist ara Pavlovic, que és la segona del partit, la primera per Alemanya. Fa un minut l'havia vist Piero Hincapié, que per cert, avui ha estat notícia perquè l'Arsenal ha fet efectiva la compra, l'opció de compra que tenia pel central, pel defensa, vaja, equatorià, que aquest any ha jugat seguit pel Leverkusen, amb opció de compra que, com no podia ser d'una altra manera, l'Arsenal ha executat per 40 milions. Per tant, Hincapié ja és jugador gunner a tots els efectes.
1: L'Arsenal, rival del Girona, avui ho hem sabut, el trofeu Costa sí. Brava. Aquesta pretemporada ja estava pactat pensant que el Girona seria primera divisió i han mantingut el rival i, per tant, doncs, vaja, senyor partit per aquest trofeu Costa Brava, el trofeu del Girona. Això no va amb l'empat a un. I a Filadèlfia continua guanyant Costa d'Ivori amb opcions de Curaçao, Pau?
3: Doncs de moment ben poques. Bé, ara ho intentava, ha estat parlar i Leandro Bacuna, que s'introduïa a l'interior de l'àrea per banda esquerra, ha fet una bona acció individual i el llançament que ha acabat sortint desviat de la porteria de Fofana, però més enllà d'aquestes accions aïllades de Curaçao, que arriba molt puntualment a l'àrea de Costa d'Ivori, el conjunt africà de Costa d'Ivori, que està dominant força aquest partit, malgrat que el resultat potser no reflexa tant aquesta superioritat, aquest 0-1 a punt d'arribar al final de la primera meitat.
1: Alemanya primera, Costa d'Ivori segona, i ara mateix aquí no passaria cap tercera de grup perquè no tindríem prou punts. Quin tindria més seria Equador amb dos, i amb dos no seràs una de les quatre millors terceres. De fet, ara a Rocamora estàvem parlant una mica allò, fent projecció del camí que poden tenir aquestes seleccions que estan jugant aquest grup en el Mundial. Vaja, sí. Alemanya no cal descobrir-ho, ja sabeu. La mítica frase, no?, d'Alemanya, sí. dels Mundials, eh?
4: Digue-la.
1: Saps què passa? Que ara mateix sóc capaç de dir-la malament, o sigui, que ajudeu-me.
2: Sí, el
1: futbol,
2: que vols,
1: sí,
2: no?
1: Que és el futbol, és un esport on juguen 11 contra 11 i sempre guanyen sí, els alemanys.
2: Però
1: no?
2: Compte, compte, perquè aquesta classificació d'Alemanya, ja matemàtica, és la primera
1: sí, això és veritat.
2: Des del 2014, sí. Sí, des que van guanyar el Mundial del Brasil, s'havien quedat el 18 i el 22 a la fase de grups, eh?
1: Sí, sí, és veritat. En Carlos deia que Equador, en cas que aconsegueixi guanyar i passi com a millor tercera, no seria un rival fàcil en eliminatòries per les seves característiques, i sobre Costa d'Ivori, Guillem, si passa com a segona, quines opcions li dones d'arribar... Vaja, jo entenc que el topall ha de ser entre vuitens i quarts.
5: Sí, hauríem de veure com li van tocant als rivals. Home, Costa d'Ivori és molt divertida de veure. Té jugadors ofensius molt atractius, Diallo per la dreta, però sobretot Diamandé per l'esquerra, aquest jugadoràs de Leipzig que la temporada passada estava al Leganés. Pepe també jugant, ja sigui per davant o per la dreta. Té molt talent al davant i Costa d'Ivori és molt atrevida, ataca molt, és capaç de marcar molts gols, el que passa és que també és capaç de concedir. Llavors,
1: contra França o Noruega setzents, clar, complicat,
5: sí,
1: no?
5: No crec que acabi passant moltes d'eliminatòries. Ara, si t'enganxa algun dia davant del televisor i hi ha partit de Costa d'Ivori, posa'l, perquè ocasions n'hi haurà.
0: Jaume, perdona, sí. Torno d'aquí res, d'aquí a... Vaja, d'aquí res, potser no, res, no, una mica més, però torno després, que tinc trucada.
1: Ah, perfecte, doncs si tens trucada l'has d'atendre.
0: Sí, només perquè faltaria. Seria una maleducació terrible, ja ho saps.
2: És el més important. Aquí deu ser la trucada.
0: No ho sé, ara t'ho diré.
1: No tingui a veure amb el campió de la Lliga de Futbol Sala.
0: Doncs possiblement. Sí, de fet, ho puc assegurar, em sembla.
1: De fet, just quan hem començat la Transmi, ho estaven explicant a RAC1, no ho sé, que el Barça ha guanyat, recordo, 4-6 a la pròrroga, el quart partit d'aquest playoff final, i s'ha proclamat campió de Lliga.
0: Doncs això mateix. És el que farem ara, és poder celebrar aquest títol amb un dels principals artífacs, si no el seu principal artífac, em sembla que ja el tinc connectat i preparat per poder celebrar junts. Javi Rodríguez, entrenador del Barça de Futbol Sala. Com està vostè? Bona nit.
6: Buenas noches, presidente. ¿Cómo estamos?
0: Presidente, sí. Això dic jo. Com estàs tu? Explica'm.
6: Bien, bien. Mira, yo hace cosa de 3 semanitas o hace 4 o un mes
4: Sí.
6: Estuve comiendo contigo.
4: Sí, es verdad, es verdad.
6: En un restaurante que se llama Cariñanos, que se lo recomiendo a toda Barcelona, es buenísimo.
4: Sí, davant, sí.
6: Y te dije, voy a ganar la Liga y quiero estar en directo allí contigo con la Copa.
4: No, es verdad.
6: O sea, de ti depende cuándo tengo que ir.
0: No, mira, ya pots posar, si vols, pots posar ara mateix data al dia que et faci més ràbia, de la setmana que ve, dilluns, dimarts, el que et vagi millor, ho tanquem ara mateix.
6: Eso lo digo ya a Edu, que busque un día y me voy para allí y le damos una buena en el... le damos una buena, más que la que vamos a liar esta noche aquí.
0: Això vull que m'ho expliquis després també, el que hi ha preparat, que deu ser interessant. Escolta una cosa, què t'ha passat pel cap, Javi, quan heu... fa menys d'una hora, quan heu aixecat aquest títol de campions?
6: Bueno, mira, la verdad... De todo un poquito. Son muchas emociones, Xavi. Tú me conoces muy bien de hace muchísimos años. Sabes que soy muy culé.
4: Sí.
6: Y estaba esperando volver aquí desde hace mucho tiempo. Se han dado las circunstancias que se han dado para volver. Y he hecho el equipo campeón. Tengo unos jugadores increíbles. Se me fichó para esto y estoy orgullosísimo del trabajo que se ha hecho. Y de, sobre todo del trabajo de mis jugadores. Hoy estoy feliz, pero estoy feliz por mis jugadores.
0: ¿Has patinado mal hoy?
6: Un poquito, porque al final, cuando mejor estábamos, nos hemos metido un gol en propia puerta y luego en la segunda parte quizá tenemos 4 ocasiones claras para sentenciar, no lo hacemos y se te marcan en el empate, o sea, te empatan en el marcador y es complicado, pero al final en la prórroga sabía que no les iba a dar a ellos. Era mucho la avalancha que tenían que aguantar ellos.
0: Mira, has parlat del gol en propia porteria. Ha anat tot... Carai, si hi ha un ambient avui de nit llarga, absolutament, eh? Avui teniu nit que voldria ser-hi, clarament, Javi. Avui. Escolta'm, no, anava a preguntar justament per l'Antonio, perquè ha anat tot bé, però és que fins i tot ha anat bé això, no? Després de 3 gols en pròpia porteria, que dius, ostres, com pot ser? Va i marca el 4-6 definitiu, és a dir, el que dona la tranquil·litat del tot ja al Barça per ser campió.
6: Sí, bueno, se lo he dicho yo en el campo, ¿eh? Cuando hemos empezado la segunda parte, le he dicho, venga, que no empiezas tú de inicio, pero que bueno, que ahora te toca marcar la portería contraria. porque ya lleva 2 en la nuestra, hijo. Pero, ¿qué le voy a decir? Si es que al final, pero te juro que se lo he dicho, ¿eh? Que te voy a decir que no sepas de mí. Pero ya te digo, al final, contento con todo, Xavi. Si es que hoy es un día para, bueno, pues para decir que hemos vuelto, que no solamente hemos entrado en Europa, sino que hemos ganado la Liga. Y bueno, y callamos muchas bocas.
0: Aquella remuntada del primer partit, Javi, que important. No sé si decisiva, fins i tot pel desenllaç finals d'aquesta sèrie.
6: Sí, al final el espíritu del Palau. O sea, cuando el Palau se vuelve mágico, son esas noches que bueno, que si no estás o no cierras el partido, te puede pasar de todo, y es lo que pasó, ¿no? Bueno, pues mira, pasa un poquito como hoy en el partido, ¿eh?
4: Sí.
6: Yo le aprieta mucho aquí la gente, yo he estado aquí entrenador una temporada y media, la gente aprieta muchísimo, y bueno, al final hay que matarlos, porque si no los matas, como los dejes un poco vivos, te pueden buscar las cosquillas en cualquier momento.
0: Per ser la primera temporada a la banqueta del Barça no està gens malament, eh? Torneu a aixecar un títol, però és que a més, no sé si fins i tot més important, el Barça torna a jugar a la Champions la propera temporada.
6: Bueno, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Al final de las secciones profesionales del Barcelona, el baloncesto entra cada año, haga lo que haga la temporada, el hockey entra prácticamente todo el año, todos los años, el balonmano ya no te cuento. Al final lo nuestro cuesta muchísimo, solamente hay 2 plazas. Este año teníamos la suerte de que, bueno, los equipos españoles, y digo suerte porque al final si ganan te alegras, pero si no ganan te alegras más todavía porque hay plazas libres. Así que bueno, hemos aprovechado eso y no solamente hemos aprovechado entrar en Europa, sinó que hemos ganado la Liga, que era lo que queríamos.
0: Potser és molt d'hora, perquè ja et dic, fa molt poc, però has pogut parlar ja amb el president? T'ha trucat el president? Encara no?
6: Todavía no, pero bueno, me han mandado mensaje toda la directiva, todos los pesos pesados, la junta directiva entrante, el presidente entrante, o sea, estoy a la última.
0: Sí, estàs ben connectat, molt bé, així m'agrada.
6: Sí.
0: I l'any que ve, què, Javi? Què hem d'esperar d'aquest Barça de cara a la propera temporada?
6: Bueno, Xavi, mira, yo creo que esto, el ganar el título hoy nos ha quitado un peso de encima, ¿sabes? Cuando un club se pega 2 años sin ganar títulos importantes, sin estar en Europa, bueno, pues quizás esa losa la teníamos encima y quizás nos ha hecho, hoy por ejemplo con el 1-4 en cualquier partido de la liga regular, hoy el partido a lo mejor hubiera acabado 2-7. Uh-huh. Y sin embargo vas con el freno de mano porque lo ves a tocar y bueno, se ha pasado a falta de 30 segundos que la hemos devuelto al portero sin poderla devolver.
0: Sí, sí,
6: y
0: sí,
6: esa
0: sí.
6: Es por la ansia, por las ganas, por la, bueno, por los nervios de terminar y bueno, al final ha salido todo bien y es lo que cuenta.
0: No te'n faré gaires més avui, avui és dia de celebració. Entenc que serà una nit llarga avui, no? A Múrcia mateix o on?
6: Ja, jo espero que más Múrcia.
0: D'acord, perfecte.
6: Pero en buen sentido de la palabra, que no me lo vayan a tomar por otro lado. A ver si va a haber un incendio en algún lado y me van a echar la culpa a mí.
0: No. S'ha entès perfectament. Per tant, us quedeu a Múrcia, celebreu a Múrcia i, en tot cas, quan torneu a Barcelona ja fareu la celebració més tranquil·la, més institucional, fins i tot si cal per fer sopar de cloenda de temporada. Javi, gaudiu, us ho mereixeu, amb aquest títol aconseguit avui i la setmana que ve, a veure si trobem aquest moment més tranquil per poder parlar de com ha anat aquesta temporada, d'acord?
6: Seguro que sí que lo encontramos. Perfecte. Porque al final, los que se quieren se encuentran.
0: Això és veritat.
6: Qué bonito.
0: Està tot bé avui. Javi, abraçada fortíssima, que vagi molt bé.
6: Gràcies.
0: 6 minuts i seran les 11. Pinta una nit interessant avui a Múrcia. Deia, 6 minuts i seran les 11. Farem una petita pausa i ja entrarem en temps de tertúlia per continuar també vivint aquests instants de la segona part dels dos partits que tenim en joc al Mundial, els partits del grup E. Ara venim.
7: Amb Xavi Rocamora.
8: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
9: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
10: Aquest estiu, la gran pregunta és...
11: híbrid o elèctric?
10: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
12: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
13: 20 anys transformant la recerca en càncer. El proper 9 de juliol a l'Auditori MGS de Barcelona, Josep Tabernero, director del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, ens acompanyarà per parlar dels últims avenços científics després de 20 anys de recerca en la lluita contra el càncer. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi. Amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
14: Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
15: 3 de maig del 1929.
14: I el número de la sort, el
15: 9.
14: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: diràs, amb Xavi Rocamora. One day long, but you couldn't be
1: satisfied. 3 minuts i seran les 11 de la nit, ara mateix en temps de descans en els dos partits que tenim en joc, d'una banda l'Equador-Alemanya, 1-1, de l'altra aquest Curaçao-Costa d'Ivori amb victòria per la selecció africana. De moment, insisteixo, tots dos partits al descans amb aquests resultats, una cosa que ja sabíem és que Alemanya serà primera, el que sabem ara també és que Costa d'Ivori seria segona i tercera Equador, amb aquests 4 punts que presumim podrien donar-li la classificació per la següent ronda. En tot cas, jo crec que ja és moment d'anar obrint tertúlia. Ja tinc per aquí els tertulians d'avui dijous. Anaïs Martí, bona nit.
2: Què tal? Bona nit.
1: Bé, i tu?
2: Bé, m'ha generat curiositat amb aquest possible Brasil-Japó.
1: A mi?
2: I estic entusiasmada amb l'Austràlia-Paraguai.
1: Friqui.
2: El primer Australia. És veritat, el segon no.
1: El segon no, però el primer t'he de dir que aquest Brasil-Japó...
2: Sí, la veritat que quan ho has dit he pensat, ostres, doncs aquí hi ha...
1: Fa de mundial, no
2: hi ha
1: sé.
2: Alguna, hi ha, potser hi ha alguna cosa estranya.
1: Sí, no? fa de mundial. Veurem què passa. Paco Cabezas, com estàs?
3: Bona Hola, nit. Bona nit.
1: Tu què, tens alguna petició de cara a setzents?
3: A mi lo que me gustaría sería un España-Argentina.
2: Home, clar.
3: Tengo muchas ganas. Una derrotita contra Uruguay este sábado y un cruce con Messi, la verdad es que me pone bastante.
1: Perquè si no, clar, hauria de ser la final i llavors ja és dependre que totes dues seleccions hi arribin.
3: Y la verdad es que un España-Austria da bastante pereza.
1: Sí.
3: Tenemos un poquito de marro.
1: Clar, què passa? Que si Espanya és primera, el partit és a les 9 del vespre, si Espanya és segona, aquest partit se'n va a les 3 de la matinada, em sembla, una barbaritat d'aquestes, no?
3: Bueno, pues no lo sé, però bueno, madrugaríamos.
1: Em sembla que anava per aquí la història.
2: El de demà o passat, depèn de com ho actues de la matinada. És una hora molt agradable.
1: Per començar el cap de setmana. Si potser estaràs a Benassameón.
2: Jo estaré treballant. Tu no ho sé, jo treballant.
1: Jo no. Francesc Latorre, com estàs?
4: Què tal? Bona nit.
1: Què, alguna petició, tu?
4: Jo és que voldria continuar dient fins al final del Mundial Bafana.
1: Per tant, és complicada.
4: Jo estic frisant ja pel Sud-Àfrica-Canadà, que aquest ja està...
1: Aquest ja està definit. I, de fet, d'aquí sortirà una selecció històrica, segur, perquè cap de les dues han arribat mai als vuitens de final. De fet, Sud-Àfrica arriba per primera vegada als setzents, aleshores veurem què acaba passant. Però, ostres, fins al final del Mundial dir Bafana, ho pots seguir dient, eh? Però...
4: Sí, exacte, encara que no vingui cuento, Bafana...
1: Però perdrà sentit.
3: Justita, Sud-Àfrica, justita. Sí, un milagro a totes luces.
1: La vam veure, jo almenys la vaig veure contra Mèxic, era el primer partit, no? L'inaugural la van jugar Mèxic i Sud-Àfrica.
3: Sí, bastant desastre.
2: Duríssim, va ser duríssim,
1: allò. Ja veníem de la festa inaugural, que ja va tenir també moments inoblidables, però...
2: Ja s'acaba el Mundial.
1: Sí?
2: No.
4: S'acaba la primera fase tot just.
1: D'acord.
4: No. La primera fase tot just.
1: D'acord. No. Va, que són les 11. De seguida que comencin, lògicament, tornem cap a RAC+1 de moment, però avui és un altre dia en què el nom de Julián Álvarez el tenim sobre la taula. Serà un degoteig, això, eh? Des que vam saber, o des que vam sentir, ja dit, les declaracions de Julián l'altre dia en el postpartit de l'Argentina, fins que no hi hagi algun pas més, algun pas en ferm, lògicament, o algun pas oficial, ja sigui perquè es queda o perquè definitivament marxa. Mentrestant, doncs, anades i vingudes, ara sentirem algunes de les veus que avui hem pogut recollir. Per exemple, ha parlat Baena, company seu, migcampista de l'Atlètic de Madrid, també ha parlat Pedri, un en un sentit, l'altre en l'altre, no cal dir-ho, però us pregunto primer a tot a vosaltres, Paco, on creus que anirà a parar això? Com creus que es resoldrà això? Si efectivament amb Julián fora de l'Atlético, y si creus que serà el Barça, o amb Julián quedant-se com a mínim un any més?
3: Yo creo que tiene muy mala solución, sobre todo por la campaña, la propaganda del Atlético con todos sus dirigentes, con bueno, los mayordomos que tienen escampados para hablar para la prensa, diciendo que jamás van a vender a Julián Álvarez al Barça. Si finalmente el Barça emitiera una oferta, yo diría que bastante, bastante buena por un futbolista que ha marcado 8 goles en la Liga, que serían unos 130 millones de euros, y el Atleti dijera que sí, ¿cómo lo van a explicar eso a los aficionados? Es la gran duda que tengo yo. Luego otro debate sería si realmente Julián Álvarez los vale, que yo aquí la verdad es que tengo bastantes dudas. Yo ahora mismo sería pesimista. Sería bastante pesimista.
1: ¿Pesimista en sentit?
3: En el sentido de que venga el Barça. Porque yo creo que el Atleti está esperando a que venga el Arsenal de turno, el PSG de turno, puedan hacer una oferta más o menos que les convenza y venderlo ahí afuera. Pero claro, es una patata caliente importante si finalmente esas ofertas no llegan y tienen que quedarse a Julián Álvarez a desgana un año más. Que yo entiendo que no lo dejaría en el banquillo, lo tenían que poner a jugar. Pero claro, con toda la presión que yo supondría de cara al aficionado, la verdad es que le veo bastante mala solución por ahora.
1: Anaís.
2: Jo veig, coincideixo amb el Paco, veig difícil que Julián vingui al Barça. Hi ha precedents de l'Atlètic de Madrid blindant jugadors en els seus principals, en les seves principals estrelles, el Kun Agüero, sense anar més lluny. Sí. Tenia mig tancat un pacte amb el Real Madrid per marxar. La clàusula crec que era de 45 milions, no era gaire alta. I Gilmarín va dir que de cap de les maneres que no sortiria i van negociar un traspàs amb el Manchester City baixant aquesta clàusula. Vull dir, això ha passat.
3: No solo eso, Anaís, sino que fue el propio Gilmarín a Manchester a vender al futbolista, que son de ese tipo de cosas que jamás pasan, solo para que no fuera el Real Madrid.
2: Només perquè no és el Real Madrid. Jo crec que en el cas de Julián és diferent, no crec que es dediquin a vendre'l per tota Europa. I més aviat veig més plausible a Julián Álvarez demanant perdó, perquè això també funciona com funciona, vull dir, es pot acabar quedant a l'Atlètic de Madrid, sortir i dir perdón, estoy orgulloso de formar parte de este club, s'acaba la història i amb 4 gols la gent s'oblida del capítol i ha passat amb Griezmann, que també doncs, va acabar demanant perdó per haver marxat al Barça, i les coses al futbol són, o Luis Suárez, no? quan volia venir al Barça i es va acabar quedant al Liverpool, doncs també va dir perdó i va fer un gran any i aquí paz i després glòria.
1: Sí.
2: Veig més factibles aquests dos escenaris, que marxi o més aviat que es quedi, que ara mateix amb tot el que s'està muntant, veient a l'Atlètic de Madrid negociar un traspàs per Julián. Ara bé, imaginem-nos que el Barça, doncs, sí que és veritat que estan disposats a arribar a aquests 130 milions d'euros que apuntava el Paco, però és que tens el Madrid que no ha ofert 150. Imaginem-nos que ara el Barça doncs, un dia agafa i diu, ostres, doncs 160. No sé què és el que dirà el grup inversor de l'Atlètic de Madrid, perquè no oblidem que al final aquest club ara forma part de...
1: Apolo.
2: Exacte. Llavors, dic jo que aquesta gent també haurà de dir alguna cosa, no? Veient els milions dels que se n'està parlant.
1: Si s'han pres seriosament l'oferta del Madrid.
2: Correcte,
1: també, perquè
2: correcte.
1: També pot ser que Apolo hagi vist com la resta del món que aquella oferta era fake.
2: Era fake.
1: No, però vaja, no,
2: però sí, ja era un punt de sortida. No?
1: Era un punt de sortida.
2: Bé.
1: Veus, el meu dubte ara que dèiem i fèiem el paral·lelisme amb el Kun Agüero és, aleshores hi havia molts clubs disposats a pagar 45 milions per al Kun Agüero. Jo no sé si n'hi ha gaires que estiguin disposats a pagar.
2: No, però tu pots rebaixar, Xavi, pots agafar i dir, mira, doncs el Manchester City no, perquè òbviament ve d'allà, però amb un altre club de la Premier, tot i que tinc entès que Julián no vol anar a la Premier i a la Lliga Francesa tampoc ho acaba de veure massa clar, però és qüestió de que algú vingui i digui, doncs mira, 75 o 100,
1: sí.
2: I que diguin, doncs aquí sí, endavant. Però veig més a l'Atlètic de Madrid fent una... I més ara escoltant a Baena, amb aquest tall que posàveu, fent una operació recuperem a Julián per la causa, no? Que no pas una venda a qualsevol altre club. Però ara està difícil.
4: Ojalà tinguéssim la bola de vidre, no?, per saber com acabarà. Perquè
1: no, ara és qüestió d'olfacte,
4: sí,
1: no?
4: Sí, les hem vist de tots els colors. Julián, amb aquestes declaracions al postpartit, ha arriscat moltíssim, ha quedat molt exposat, però també ha traslladat tota la pressió al Barça, que el Barça no pot fallar. El Barça li ha demanat, o esperava, aquest gest, és un supergest, però és que ara el Barça l'ha de portar a Barcelona sí o sí. Però clar, no podem entrar en una batalla de 140, 150, 160, estic d'acord amb el Paco, que no els val, però va ser un moment en el qual s'haurà de plantar i no pujar més l'oferta. Jo l'escenari que m'imagino, em costa molt ara de veure Julián Álvarez amb tot el que ha dit la temporada que ve a Madrid, i veig més un Gilmarín enrocadíssim, i escolta, si el Barça li dona 130 li dirà que no, i si, per dir alguna xifra, i si l'Arsenal li dona 125, li dirà que sí a l'Arsenal, només per tocar la pera a l'Arsenal. Ara, jo també em poso en la pell de Simeone ara, i el que estaria desitjant és que s'enllestís el més ràpid possible. Mm-hmm. Perquè si això s'allarga en el temps, s'acaba resolent el 30 d'agost amb la Lliga ja començada, i el posa que el ven el... És igual, a l'Atlético o al Barça, a l'Arsenal, al Barça o a qui sigui, l'Atlético de Madrid gairebé no tindrà marge de maniobra per... invertir tota aquesta pasta en fitxatges de qualitat. Per tant, l'Atlètic de Madrid, en termes estrictament esportius, tampoc li convé molt allargar el culebrot.
1: No, és que la lògica diu que el més saludable per tothom, pel jugador, pel club venedor, si s'acaba sent club venedor, pel club comprador, si és que n'acaba vent-hi algun, el més saludable és que es resolgui ja. És a dir, ja vull dir el més aviat possible. Però veient aquestes operacions i els estius que han passat tots i que ens portem uns quants, la cosa et diu que això no va per ni molt menys una setmana o dues, sinó que això s'allargarà.
2: I no sé quan comença la pretemporada de l'Atlètic de Madrid, i el Barça és 13 de juliol, sense internacionals, òbviament, però jo no imagino a Julián Álvarez començant la pretemporada amb l'Atlètic de Madrid i no quedant-se a l'Atlètic de Madrid. Perquè un cop, no? Pues mira, amb Nico Williams, un cop comença la pretemporada, arriben allà, l'ecosistema, oye, Julián, quédate, sí. No sé què, li mengen l'orella al cap i tot, i ja ho tens. I això del futbol és que ara ens pot semblar molt greu haver escoltat a Julián dir, perquè realment no és només el que diu, sinó com ho diu.
1: No, és contundent.
2: Amb la cara, sí, amb la que posa, sabent que està dient la frase de l'estiu i que d'allò depèn el seu futur. Vull dir, el veus com patint, no?
1: Muerto de miedo. Estava el pobre muerto de
4: miedo.
2: Perquè estaves... És que era plenament conscient del que estava dient i del que generaria, no? I surt allà com amb una pressió de dir, que jo això ja ho he parlat amb la gent de l'Atlètic de Madrid, saben el que vull, i no tinc més remei que sortir aquí i dir el que penso públicament per veure si així algú desperta. Uh-huh. I el que s'ha despertat és Gilmarín dient que denunciarà el Barça a la FIFA per fer una cosa que la fan tots els clubs des que les pilotes són rodones i existeix...
3: I que lo tiene que demostrar, i no creo que él tenga ningún documento firmado por el Barça.
2: Però és que és absurd.
4: A diferència dels mails de...
2: De Griezmann, correcte, sí.
1: Allò,
2: és que, clar,
1: Però sí. I va costar uns milions extres després que evidentment, el Barça doncs, li haguessin anat bé per altres històries. Veurem com acaba, Julián. Ara que deia l'Anaïs del que ha dit Baena, ho sentíem també començant programa. Baena ha parlat, també ha parlat Pedri. Sentirem primer el que ha dit Baena, el jugador de l'Atlètic de Madrid, sobre el seu company que, segons diu, espera que ho continuï sent.
5: Yo no creería que se quisiera ir hace dos meses, pero bueno, el fútbol cambia.
6: ¿Tú lo venderías al Madrid o al Barça? ¿O bajo ningún concepto?
5: Yo, pensando como club, nunca vendería a mis jugadores a los rivales directos.
6: ¿Mejor entonces a la Premier?
5: No, a ningún lado. Yo por mí que se quede.
6: Ya, pero que no quiere. ¿Qué haces? ¿Le pones una cadena?
5: Yo por mí se la pondría.
1: ¿Veus? Fàcil, i així tot solucionat, no?
3: Por favor,
2: una cadena. I ja està, i
3: però que llenguatge és este?
2: I arramar galeres, no?, després, i ja està, i endavant.
1: És un següent pas, no ens avancem tampoc als esdeveniments. Primer la cadena.
2: Primer la cadena.
1: Pedri, Pedri, una mica més amb el cap on toca.
7: No me quiero meter en cosas del club ni de un jugador. Es verdad que Julián como jugador a mí me encanta y siempre he dicho que los mejores jugadores quiero que estén en el Barça y bueno, si ojalá pues se pueda dar ese fichaje y pasa, pues bienvenido.
1: Però vaja, Pedri avui a Televisió Espanyola, Gavi ens ho deia aquí a RAC1, algun altre jugador em sona que també no sé si tan obertament, però...
4: Xarxes socials,
1: exacte,
4: els likes, saps?
1: Likes amunt i avall. Olmo no deia que vingui, però el diari AS parlava d'ell com un grandíssim jugador. És a dir, que no se n'amaga el Barça, o els jugadors del Barça no se n'amaguen que volen que vingui Julián la temporada que ve. I aquest degoteig que abans deien, doncs potser també va per aquí, no? El cada jugador que parli, doncs carta als Reis. Cada jugador que parli, desig que vingui Julián, que no sé si ha de servir o no.
3: Bueno, pero por lo menos al futbolista sí que le da mucha confianza el sentirse querido en un vestuario con tantísimas estrellas. Yo creo que también es uno de los motivos por los que él intenta mojarse. Lo que yo no tengo tan claro es esa estrategia que han tramado los agentes de Julián para que hablaran un día como el con Messi batiendo el récord de goles, donde toda la atención mundial estaba centrada en eso, y que salga de repente y por sorpresa Julián hacer esa declaración. La verdad es que a mí me chocó. Yo creo que no era el momento. Igual lo podías haber hecho, no sé, si de una manera diferente, mediante una entrevista o... Pues pero en una zona mixta,
4: sí que volien...
3: en un dia tan senyalado... Ja.
4: Però sent assenyalat el dia, perquè és un mundial i Messi, evidentment, acaba d'entrar a la història dels mundials com a màxim golejador, sí que ell i representant i entorn tenien pactat de que volien que fos un dia tranquil per a l'Argentina. I l'Argentina a nivell esportiu acabava de segellar la classificació sí. per la segona fase. Per tant, no és una Argentina que s'estigui jugant la continuïtat al Mundial. I pel que expliquen des d'Argentina, tenia el beneplàcit del mateix Messi, de tot l'estaf tècnic, per tant,
1: Stallone i companyia.
4: Diguéssim que no es va tirar a la piscina sense aigua.
2: És que imagina't més endavant, amb unes... Amb...
1: Sí, però sí que és cert, jo crec que és no l'evidència. Bon l'evidència que estava pactat és aquesta, és que el jugador surt un dia que potser, pensant-ho millor, hauria pogut dir, mira, doncs m'espero demà una entrevista, ara Messi, que tingui el protagonisme que es mereix, no? Que ha fet els 5 gols de la selecció, més a més és el màxim golejador del Mundial, ha superat Miroslav Klose, etc. i dic, bueno, doncs m'espero demà. Però jo crec que és l'evidència de com estava de pactada tota la història aquesta amb representant, amb el seleccionador, amb el capità, etc. Tres idees, fer per l'Atlético, vull una transferència i vull complir el meu somni. Aquest home tenia tres idees, amb aquell inseguretat de, estic fent una cosa que segurament no voldria fer, però la fa, perquè el desenllaç depèn també d'això, d'aquest pas o d'aquesta, com ho dèiem, aquest gest, no?, que volia el Barça que fes Julián. Veurem com acaba la història. Deixem-me tornar justament al Mundial, aquests dos partits que tenim en joc, que l'Anaïs estava molt pendent del Costa d'Ivori, que ara sou, doncs ara sabrem com va. Tornem cap a RAC+1, veure com va.
8: Sí, perquè la tenia Kessié a punt de xutar, Kessié precisament, ui! I el xut que acaba tocant amb la defensa de Curaçao, això serà córner, el capità de Costa d'Ivori, Frank Kessié, que l'ha tingut al balcó de l'àrea, finalment ha topat en un defensa de Curaçao, això serà córner.
9: I vaja, hi havia algun acudit en aquest sentit, no? Que sempre estava allò... com posant la por al cos.
10: Sí, va ser, confirmo, ministre d'Assumptes d'Afers Exteriors
9: sí.
10: entre l'any 85 i el 92. Després de Fernando Morán i abans de Javier Solana.
9: Home... Sí.
10: Doncs... I va ser un actor bastant important a la transició, també.
9: Ah, val, d'acord. Ara em pensava que havia estat un actor de...
10: No.
9: Val, vull dir que va ser un personatge...
10: Va jugar un paper important
9: sí,
10: a la transició.
9: Sí, d'acord. Entesos.
10: Compte, perquè hi ha corna per l'Equador al 8:30 de la segona i pot ser perillós perquè s'estan animant, els de BKCC. La Tri, que té un corna des de la dreta, es defensa Alemanya, que està passant més problemes que a la primera part. La penja en el segon pal amb el cap Caicedo, molt forçat directament per la línia de fons. Serà pilota per Manuel Noia.
9: Ja veus que Rocamora, si encara hi ets, que, amb sí. això, que ens entretenim amb qualsevol cosa, ja ho saps.
1: T'entenc perfectament, a més. Vull dir que en moments de duresa, doncs, escolta, m'has de recórrer el que has de recórrer i s'acaba la història, perquè no pots estar pendent tota l'estona.
9: Ah, tu recordes acudits de Fernando Morán o no, com a ministre d'Afers Estrangers?
1: No,
9: exteriors, vaja.
1: No recordo.
9: Bé, tenint en compte l'èxit que ha tingut a Fernández Ordóñez, crec que no ho buscaré. Mira, per si de cas. Jo ho recordo, però potser és allò que la memòria et jugava les passades, saps?
1: Per cert, a Alemanya heu dit que empata un encara?
10: Sí.
1: Val.
9: Amb un penal anul·lat al VAR, que era favorable als alemanys, Edu.
10: Sí, l'havia fet Ordóñez sobre Havertz, el que passa és que una falta anterior al mig del camp de Metge sobre Pedro Vite ha salvat els equatorians d'un penal en contra tot just als 30 segons de la represa.
9: I a Filadèlfia, Pau, la segona part del Costa d'Ivori, un Curaçao 0, com està?
8: Doncs segueix una mica el mateix guió que la primera part, domini absolut de Costa d'Ivori, que això sí, encara no ho està sentenciant, Curaçao amb molt poquetes oportunitats, molt poques arribades i poc perill, però de moment amb la situació controlada per part de Costa d'Ivori. Compte, sí, ara que ho intentava! I de quina manera Floranos, des de la frontal de l'àrea, el xut que ha sortit lleugerament desviat per sobre del travesser a la porteria de Fofanà, però jo crec que ha estat de les més clares que ha tingut Curaçao.

0: el partit, ho intentava amb cames que Raflorano's, finalment no ha fet falta tampoc que Fofana intervingués, però és que ha sortit molt poc desviada per sobre el travesser.
1: La més clara de Curaçao, Carlos.
2: Claríssima per mi. Jo crec que no n'han vingut en tot el partit una més així. Crec que el xut és molt bo. El porter de Costa d'Ivori, jo tinc la sensació, no sé si que veu molt clar que va fora per la trajectòria, però si no, jo crec que no hi arriba, si hagués anat un pèl més baixa. És veritat que més per de mèrit de Costa d'Ivori que per mèrit de Curaçao, Curaçao està creixent el partit. Per què? Perquè els altres no acaben de matar-ho, el ritme ha baixat, no acaba d'arribar aquest segon gol, i crec que Curaçao ara, poc a poc, sense res a perdre, s'està creient de dir, bueno, si anem una mica endavant, igual rasquem alguna cosa.
1: Sí, recordo que necessiten Rocamora dos gols per passar com a millor tercers, perquè farien 4 punts si guanyen el partit.
3: Clar. Si no, Ecuador, quants en tindria ara?
1: En té dos.
3: En té dos,
1: en dos no passes.
3: Abans no. Pensava que tenia 4, doncs no. Té dos. Clar, llavors no passa, sí. Segur.
1: Ecuador necessita un gol.
3: Clar,
1: ha de guanyar. Ha de guanyar,
3: sí. Doncs us deixo aquí entretinguts. Per cert, Filadèlfia, avui veig que fa un bon sol, no? Avui no hi ha problema.
1: No.
3: Perquè, noi, l'últim dia a França...
1: França-Iraq, no?
3: Sí, buf. Va fer la guitza una hora i mitja ben bona, fins que no es va poder reprendre.
1: Home, què penses que faig? El primer que faig abans d'acabar la jornada mundial és mirar l'iPhone, el lloc on es fan els partits, a veure si hi ha el dibuixet del llamp.
3: Home, però truca al Martí, Oliveres, que t'ho dirà millor, no? Miris l'iPhone.
1: Sí, però Martí té moltes coses i al final es fa un embolic amb les seus.
3: Tantes coses,
1: el Martí. Sí, home, sí.
4: El Martí està molt centrat en la porra del Mundial de RAC1.
3: Això és una altra història.
1: Ara. Per cert, que el descans, que sàpigues que hem descobert que Carlos Martínez és un gran aficionat als karaokes.
3: Home, aquesta no me l'esperava, Carlos. Sí. Això ho hem de parlar, potser.
1: Ha sonat la Puerta d'Alcalá i s'ha arrencat. Així de clar, t'ho dic?
2: Els clàssics.
3: Sí, és que coincideix amb Rocco, això sí. És un altre.
1: L'ha canviat.
3: Va, companys, deixeu per aquí. Després tornem, d'acord?
1: Perfecte, fins ara.
3: Doncs tot igual, de moment en aquests dos partits que tenim en joc, amb la victòria de Costa d'Ivori, l'empat d'Alemanya, per tant, passaria Alemanya com a primera, rectifico el que abans deia, Costa d'Ivori com a segona, la tercera classificada, en aquest cas seria Ecuador, però amb només 2 punts, per tant, de totes quedaria eliminada, i mira que Ecuador va fer una fase de classificació brutal en el grup sud-americà, que va acabar segon, és a dir, només superada per l'Argentina de Leo Messi. Vull que sentim dues veus més, abans parlant sobre el possible cas, si és que n'hi ha d'haver, vaja, ja n'hi ha, però em refereixo si ha d'haver-hi aquest traspàs que demanava Julián Álvarez o no. Ara sentirem, doncs, per què no, una opció bé, aquest fitxatge de Julián. Oyarzábal ha parlat per Mundo Deportivo. Sentirem què ha dit quan li hem preguntat per l'interès del Barça en fitxar Mikel Oyarzábal.
5: Sí, si hablas porque creerán que estás haciendo las cosas bien, pero tampoco le doy ni importancia ni pierdo mucho el tiempo en esas cosas. Yo estoy centrado ahora mismo aquí en este Mundial, en intentar ayudar al equipo de la manera que sea, en los partidos que vengan, de la manera que sea, jugando o no jugando, intentar ayudar al equipo y que salga bien a nivel grupal, que es lo que vale.
3: D'acord, això és el que pensa ell. Però, per si de cas, a Miquel li hem preguntat, tu en quina situació, com estàs a la Real Societat?
5: Estoy tranquilo, lo he dicho mil veces, que la Real Donosti para mí... Es mi casa, es mi lugar seguro en el que he crecido y el club que me ha dado la oportunidad de estar hoy aquí es la Real. Entonces, bueno, estoy por esa parte tranquilo, sin volverme loco. La renovación no hemos hablado, todavía tengo 2 años y hay mucho camino todavía por hacer, así que nada más.
3: I per vosaltres dues preguntes. Primera, veieu una alternativa... el nou del Barça, que sigui Mikel Oyarzábal, Anaïs?
6: Jo li veig coses positives. Li veig coses positives en el sentit de que Lamin parla molt bé d'ell, connecten molt bé damunt del terreny de joc, té pinta de ser un futbolista gens ególatra, d'aquests que sumen, que fa que l'equip rulli, funcioni. Ara bé, no sé si ha de ser el substitut de Robert Lewandowski, manteneu el que vull dir, al final està marxant o ha marxat un líder fort, un golejador, no? Una persona amb una autoritat i un paper dins del Barça d'aquests anys, que no sé si al final Oyarzábal és la persona per omplir aquest forat en tots els sentits, no? Però sí que crec que és un jugador que sumaria, no? Que pot fer que el Barça funcioni. Ara bé, la clàusula que...

0: Les grans bandes sonores del cinema arriben al Palau.
1: L'Orquestra Simfònica del Vallès presenta homenatge a Williams i Zimmer, Star Wars, Gladiator, Harry Potter, Interstellar i molt més en una nit plena d'emocions, aventures i una música espectacular.
0: Dilluns 6 de juliol a les 8 del vespre, al Palau de la Música Catalana.
1: Entrades a osvallès.com.
2: Sabies per què el kèfir d'Activia és un kèfir de veritat? Perquè conté autèntics llevats de kèfir. És boníssim i amb probiòtics que només Activia ha demostrat que arriben vius a la microbiota i nodreixen la seva diversitat. A més, comença els matins amb Activia kèfir. Et sentiràs bé per dins i això es nota per fora. Activia kèfir, un kèfir de veritat.
3: Ara, és un jugador que m'ha agradat per la Real Societat. O per un equip d'aquest nivell, un equip d'Europa League, que de tant en quant pot jugar Champions. Clar, estem parlant de Julián Álvarez, hem tingut sobre la taula noms com Harry Kane, impossibles, estem baixant molt molts esgraons. És molt millor Oyarzabal que Ferran Torres? Crec que no és molt millor. Per tant, crec que estaríem fitxant un jugador del mateix nivell. A part dels 75 milions d'euros, que per mi són una autèntica exageració per Oyarzabal, l'edat, ja té 29 anys, no té els 26 que té Julián Álvarez, que encara ha d'entrar. Diuen que la millor edat dels jugadors és els 27, 28, no? Doncs Julián encara hi ha d'entrar amb aquest tram. Oyarzabal ja n'estaria sortint. Ara, futbolísticament és innegable, és un jugador que té gol, que no és un killer de l'àrea, sinó que també té capacitat associativa, que va molt bé amb pilota aturada, és el responsable dels penals a Sant Sebastià, xuta faltes. Ara, molt bo, però per la Real.
4: A mí me encanta. Creo que es un futbolista fantástico y que además creo que podría ejercer también un papel que fuera más allá del papel de complemento. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros hemos crecido con un Barça donde hay posiciones que son estructurales que siempre han ocupado estrellas mundiales. Romario, Ronaldo, después Messi como falso 9, y posiblemente se nos hiciera raro tener un futbolista nacional de la Liga Española en esa posición tan, tan importante. Luego también me provocaría alguna duda la adaptación que podría tener él, donde la Real Sociedad, bueno, vendría a ser como el futbolista franquicia, y en el Barça ese papel, por supuesto, no lo ejercería. Pero luego también, por otro lado, ves que, bueno, es que es el delantero centro de la selección campeona de Europa. Y como bien decía Francesc y Anaïs, es un futbolista que te hace prácticamente de todo. Yo creo que si no viniera Julián Álvarez, y también por la presión que podrían ejercer futbolistas de la plantilla del Barça, posiblemente el Barça fuera por Oyarzabal, porque no me imagino otro futbolista de esas características en el mercado que pudiera adaptarse al juego, porque ya dando por hecho que Harry Kane es imposible, que sería la alternativa de verdad al fichaje de Julián Álvarez, pues yo creo que si tienes que buscar un sustituto, ¿a quién vas?
5: Doncs aquesta és precisament la pregunta que tu ja m'has contestat, perquè us volia fer després de la publicitat això, perquè jo també tinc el mateix dubte, és a dir, si no és Julián, perquè no pot ser Julián, i Oyarzabal, el club també arriba a la conclusió que, ostres, és que no n'hi ha prou amb Oyarzabal, a mi em cal alguna cosa més, aleshores qui? Perquè jo allò que fas una mica una primera escombrada de coses reals, de possibilitats
6: que
5: reals.
6: Que l'Amin comenci a jugar pel mig.
5: Ara venim, doncs.
7: RAC 1. De vegades el triomf l'aconsegueixes passant per damunt de moltes coses, amb molt perfeccionisme, i això et porta a ser no la persona que tu t'agradaria ser, entens?
8: Els dissabtes i els diumenges...
9: Esquerra, dreta.
10: És un joc això que et permet simular doncs, batalles multitudinàries, medievals.
11: La majoria de gent que tenim doncs, el que volen és jugar en grup i jugar en català.
8: De 7 del matí a 2 del migdia...
12: Jo crec que Jesús va tenir molta sort de ressuscitar fa 2.000 anys. Ressuscita avui en dia i què és el primer que diu la gent quan rep el vídeo de Jesús? Groc, esto es real.
8: Dia lliure, amb Xavi Bundó.
13: S'ha torçat el peu, avui.
14: M'he torçat el peu.
13: Venint aquí.
15: Aquesta l'edat no perdona.
13: L'edat castiga.
14: Per què no aneu una mica a la merda dels quatre?
8: Hi ha coses que passen només al cap de setmana. RAC 1. Tots som un milió. Come on,
1: tu digues, amb Xavi Rocamora.
5: Tres minuts i dos quarts de 12. De seguida continuem parlant de la millor opció per agafar el lloc de Lewandowski, per tant, per ocupar aquesta posició de nou, que ara queda mig deserta, només amb Ferran.

0: Torres, però abans també posem a pensar coses. Si us esteu pensant comprar-vos un Volkswagen T-Roc, segur que ja t'has fixat en el seu disseny, les seves prestacions i el seu baix consum. Però ara ve la pregunta important: on el compres? Doncs a Sarsa Volkswagen, per l'atenció, l'assessorament i la confiança de saber que t'acompanyaran durant tot el procés de compra. Sarsa Volkswagen, troba'ls a Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat. Abans de la pausa, intentàvem trobar-li una opció a la no arribada, si s'acaba passant així, a la no arribada de Julián Álvarez. El Paco venia a dir que amb Mikel Oyarzabal ja està bé, perquè sí que és cert que si mires la resta de mercat no n'hi ha gaires més d'opcions. Anaïs, si tu deies Lamin de davant de centre, de fals nou, no?
1: Sí, i a part és que preguntant, la gent del club et diu que Flick vol un perfil d'un nou que sigui més associatiu, et parlen de Dani Olmo, et parlen de Ferran Torres, i Lamin, que ell mateix ha reconegut que s'hi veu acabant en aquesta posició, no? Perquè ara, doncs, i que inclús creu que ho tindria més fàcil, perquè que explicava l'altre dia als companys del País que tenia tres jugadors sempre a sobre, no? Jugant de sí, l'extrem, sí, i que diu, mira, com a mínim si jugo pel mig, igual me'n trec algun de sobre, saps?
0: O potser tinc dos més.
1: Depèn, però ell feia una mica aquesta lectura de dir, bé, doncs, dos, tres, quatre, cinc, els que sigui, i parlava de Messi, no? I d'aquesta evolució que va fer Messi des de l'extrem jugant més cap endins. Jo crec que és una cosa que acabarà passant a la llarga, i que aquesta temporada ho hem vist, no? Algun dia amb Flick col·locant a la min per mig. Crec que és una cosa que acabarà passant. Doncs si no trobes res que t'acabi rutllant, hauràs de tirar del que tens. El que no s'ha de fer és tirar la casa per la finestra i buscar coses impossibles. O sigui, de veritat, crec que pagar... És que estic amb el Paco i amb la Torre. Pagar més de 150 milions d'euros per un jugador em sembla una barbaritat, i 150 ja m'ho sembla. Llavors, bé, no ho sé, igual ens estem tornant bojos, i és que acabes de pagar 70 per Gordon, també. Són preus inflatíssims.
2: Passa que se me dona, Anaïs, el de Gordon, o no? Lo vas a abrir?
1: Crec que l'acabo d'obrir.
0: Però espera.
1: Guarda-lo
0: amb una nevera. Deixa'm sentir a veure què diu el Francesc, de tot plegat. Per tu, quin podria ser una opció bé a la no arribada, si és que, insisteixo, no acaba arribar Julián Álvarez aquest estiu al Barça?
3: Busques un nom i és que no te'l puc dir, perquè no me'n ve cap al cap. Però és que és la feina de Deco. És que és la feina de Deco. És que igual, fitxar Harry Kane, entén-me, és molt fàcil, perquè ja saps que és un tio que fa 35 gols, 40 gols, per exemple, és molt fàcil. Harry Kane, tens els diners, els pagues. Fitxar Julián Álvarez, és molt fàcil. O sigui, una direcció, no vull centrar-ho en Deco, una direcció esportiva del Barça, encapçalada per Deco, amb centenars de scouts que es miren partits pel món, amb un Mundial en marxa, no pot ser capaç de trobar un davanter que pensis que pot encaixar i que et valgui, no sé, 40, 50, i que et surti bé. Igual surt rana, però almenys tenir l'oportunitat de fitxar un davanter centre per un preu raonable.
0: T'ho compro, perquè moltes vegades...
3: És la feina de la direcció esportiva.
0: Però també jo el dimoni en aquests moments, jo tinc l'Àngel que em diu, escolta'm, 40 milions, tampoc... Vull dir, ostres,
3: ja, però vols rendiment immediat.
0: Clar,
3: ja.
0: Això d'una banda, i de l'altra vols un substitut a Lewandowski amb el rol que tenia Lewandowski, també, que tenia aquest rol de mig tutor, de vestidor, vull dir que
1: i
0: busques... I estrella, consagradíssima.
1: S'ha de vendre... No,
0: és a dir, busques tres coses que no sé si aquest jugador, que si fas la feina ben feta a la direcció esportiva, pots arribar a tenir, és el meu dubte.
3: No sé, però... Has de trobar un jugador, això, que et costi 50-60 i que d'aquí 4 o 5 anys el puguis vendre tu per 150. Mm-hmm. És que això el Barça no ho sap fer, o no ho ha sabut fer últimament, sí, sí. O darrere els últims anys. I és que és la feina de Deco. Bueno. No sé, algú devia descobrir Jocheres en el seu dia.
2: Se intentó con Vitor Roque y salió rana.
3: Sí, vale.
2: Que tenía que haber sido eso, precisamente, un futbolista...
0: A ver, ¿qué pasa amb Hamza? Amb el Karim, sí, a veure sí, què sí. passarà amb l'egipci, que el Barça fa qüestió de dies, doncs ja anunciava oficialment que s'ha legat en propietat.
1: Amb fitxa del filial, és a dir...
0: Però és potser que, sí que és aquest recorregut,
1: però
0: no?
1: Però tu el tema és que has d'omplir un... Ja sabies o ja comptaves amb que Lewandowski no seguiria i tu saps que aquí tens una... És que no és una plaça qualsevol, és que si estem parlant de que el Barça ha d'aspirar a guanyar la Champions, tu necessites un golejador i necessites algú amb força, no... experiments els justos en aquesta posició. En tot cas, els experiments haurien d'haver començat, doncs, Vitor Roque si hagués sortit bé, no? Alguna opció que s'hagués anat coent a foc lent, i això, doncs, no ha passat. I jo, per anar a buscar qualsevol cosa, doncs, intentaria treure rendiment al que tens, perquè opcions en tens. Però clar, és que és una plaça molt important, perquè ens agradi o no sentir-ho, dependrà del que passi amb el Barça a Europa. O sigui, és que la cosa va de marcar gols, no? Mm-hmm. Pues, doncs és que has de buscar algun golejador.
0: Deixa'm que connectarem amb Mèxic, no va dir Estats Units, no, avui estan a Mèxic, de fet ja, perquè demà la selecció espanyola, com bé sabeu, a partir de les 2 de la matinada hora catalana, s'enfrontarà a Uruguai amb la primera plaça del grup en joc. Espanya en té prou amb l'empat, amb aquest empat Espanya seria primera, Uruguai només li val guanyar, de fet fins i tot un empat la podria deixar fora del Mundial, perquè un empat d'Uruguai suposarien 3 puntets i tal i com estan les coses a la resta de grups, segurament el llindar el posarem en els 4 punts, per classificar-se allò de les 8 millors terceres dels 12 grups. Però connectem amb Guadalajara, amb Mèxic, on ja des d'avui hi tenim el Damià López, enviat especial de RAC1 al Mundial. Dami, com estàs? Bona nit.
4: Hola, què tal, Xavi? Molt bona nit.
0: Bé, ja ara ho deia, no? Ara fa unes hores ja que ets a Guadalajara, on demà jugarà aquest Espanya-Uruguai.
4: Sí, sí, correcte. Hem arribat a Guadalajara, on hem tingut un nou canvi horari, ja tenim 8 hores de diferència amb Barcelona. Aquí a la sala de premsa de l'estadi Akron, on no hi cap absolutament ningú, molta expectació, esperant Luis de la Fuente, que apareixerà en 10 minuts. Més tard parlarà també Marcelo Bielsa, multitud de premsa espanyola, també de l'Uruguai, i premsa en general internacional. És un partit que ha aixecat molta expectació, perquè era un dels partits estrella, i és un dels partits estrella de primera fase. En les previsions inicials era que Espanya i Uruguai haguessin guanyat els seus dos primers partits contra Cap Verd i contra Aràbia, però bé, ja sabem que normalment els pronòstics estan per fallar-los. Aquí s'ha equivocat tothom. Espanya ha empatat contra Cap Verd, Uruguai ha empatat els dos primers partits contra Aràbia i també contra Cap Verd, i ara doncs té difícil la seva classificació, i tu deies, necessita guanyar, i un empat doncs fins i tot podria abocar-lo a l'eliminació. Fins i tot aquests dies doncs en algun cercle s'ha parlat del pacte de Guadalajara, que consistiria en que, com que els tres capitans són del Barça, del Madrid i de l'Atleti de Madrid, són uruguaians, doncs s'hauria parlat d'un empat que no necessàriament fica Uruguai, però d'alguna manera li evitaria la derrota, perquè aquí clarament és favorit Espanya, i que l'empat deixa Espanya també primera grup, no sé que Cap Verd demà golegi Aràbia i li faci 5 gols. Per tant, aquest pacte sí que podria tenir sentit, però bé, sabem que Espanya anirà per totes, que Lamine Yamal demà jugarà entre 60 i 70 minuts, que Uruguai també, pel que sabem, demà Uruguai pensa anar a tot, pensa anar a fer-li un marcatge i a marcar-li territori a Lamine des del principi. Pel que sabem també, pel que ens han dit, Uruguai farà un marcatge a l'home al mig del camp, és la idea que té Marcelo Bielsa, és a dir, perseguirà els Valverde, Bentancur, etc. Li faran un marcatge a l'home a Rodri, Pedri i Dani Olmo. Tampoc s'ha descartat que surti Fabián. És a dir, Xavi, demà tenim un partit d'aquests, com quan diem que el Barça va a Getafe jugar un partit gos, sí, una mica sí, el mateix. Sí. Demà tenim una autèntica batalla, la que es llorarà aquí a l'estadi Akron de Guadalajara.
0: Avui, ara ho deies, estem pendents d'aquesta roda de premsa, que teòricament ha de començar d'aquí a menys de 10 minuts. A 3:15 està programada la roda de premsa del seleccionador espanyol, de Luis de la Fuente. Els que ja han parlat són els tres jugadors escollits en zona mixta. Sentirem Nico, oi?
4: Sí, sí, ens quedem amb Nico Williams, normalment un titular, ara no ho està sent per culpa de la seva lesió. Veurem quan estigui al 100% què passa, perquè en aquesta banda esquerra ha entrat Gavi, també Àlex Baena, que ho va fer bé l'altre dia contra Aràbia, i oposita a repetir demà contra Uruguai, un partit on Espanya necessitarà molt control. En tot cas, Nico ja truca a la porta i diu que està en condicions de jugar.
5: Me encuentro bien, me encuentro feliz, intentando ayudar al equipo desde toda la teta, espero... seguir cogiendo minutos, cogiendo sensaciones tanto en los entrenos como en el partido. Eso depende del míster, creo que tiene mucha confianza en mí Y bienvenido sea, si me pone o como si no me pone, quiero ayudar al equipo de la misma manera y bueno, estoy contento.
4: I li han preguntat a Nico pel seu amic i germà futbolístic en aquesta concentració, que és Lamine Yamal, així el veu.
5: Le veo muy feliz, muy feliz. Él sabe de lo que es capaz, no tiene ningún tipo de presión, él sabe cómo lo que tiene que hacer y vais a ver al mejor Lamine porque la verdad es que es increíble.
4: Continuem esperant aquí a la sala de premsa de l'Estadi de Pront. Luis de la Fuente, qüestió de minuts que aparegui el seleccionador espanyol.
0: Quanta gent pot haver-hi a la roda de premsa aquesta? Deies que força mitjans pendents.
4: Sí, mitjans no sé quantificar exactament perquè hi ha...
0: No, vull dir, gent que hi hagi per aquí.
4: Però sí, persones, eh?
0: Sí.
4: Sí, jo crec que més de 100.
0: Déu-n'hi-do.
4: 120 periodistes, ja.
0: Déu-n'hi-do.
4: Sí. N'hi ha més que en un partit normal del Chivas de Guadalajara,
0: sí,
4: que és l'equip que juga aquí a l'Estadi de Pront.
0: M'imagino que canvia una mica el panorama. Clar, aquí estem parlant de la tercera jornada, per tant, la jornada definitiva del Mundial, entre dues seleccions, a més, que Mèxic les tenen properes, no? D'una banda, Uruguai, per qüestions geogràfiques, de l'altra, Espanya, on moltes estrelles mexicanes ja han anat a jugar en algun moment de les seves carreres. Per cert, parlant d'aquest segon supòsit, tu has parat amb una d'aquestes estrelles, oi, darrerament?
4: Sí, segur que us sona molt a tots. Vaja, segur, perquè és una llegenda del futbol mexicà i també de la Lliga Espanyola, com és Andrés Guardado, amb qui hem coincidit, està comentant el Mundial per Telemundo. Bé, llegenda de Mèxic, també del Depor, del València, ha jugat 7 anys al Betis, i a més, és una conversa que té sentit perquè ell és d'aquí, és de Guadalajara, i ens ha explicat, per exemple, i això és important, de cara al partit de demà, quina repercussió tindrà l'altitud en els futbolistes, perquè venen d'un canvi horari, com et deia, a les dues hores, i aquí estem a 1.600, 1.700 metres d'altitud, no? I això veurem demà amb el tema físic, si repercuteix més en Espanya, Uruguai, etc. Doncs bé, amb algú de Guadalajara, com és Guardado, doncs hem tingut una xerrada futbolística d'uns minutets.
0: Doncs va, recuperem aquesta conversa del Dami amb Andrés Guardado.
4: Al costat d'Andrés Guardado, llegenda del futbol mexicà i de la Lliga Espanyola. Andrés, què tal?
6: Com estàs? Què tal? Buenas.
4: Bueno, com estàs veient el Mundial? Creo que comentando para Telemundo, ¿no?
6: Sí, estoy acá trabajando ahora para la televisión, analizando ciertos partidos. Y bien, la verdad que muy contento. Al final es todo nuevo para mí también. Es la primera vez que me toca vivir esta experiencia desde afuera. Y dándome cuenta de muchas cosas del Mundial desde afuera, así que disfrutando también.
4: ¿De qué cosas? ¿Qué estás observando?
6: No, sobre todo uno cuando está dentro no magnifica un poco lo que hace la gente para estar en un Mundial o cómo disfruta el ambiente de afuera. Uno se mete en esa dinámica de concentración, también de la presión que uno vive desde adentro, de dar resultados, de la expectativa que uno tiene, cumplir esas expectativas. Entonces te aíslas mucho, ¿no? De lo que realmente es un Mundial desde afuera, de lo que es cómo vive el lado de la prensa, el cubrir entrenamientos, cubrir partidos, la gente cómo lo vive, si ganas, si pierdes tu selección, todas esas cosas que no me había tocado vivir y la verdad que disfrutando esa parte.
4: Andrés, selección de México ya clasificada, ha sido la primera clasificada, se asegura su localía, ¿no? Hasta octavos sí se va clasificando, pero te quería preguntar, ¿siempre ha habido esa sensación de que México como que ha querido llegar, pero siempre se ha quedado en el camino, ¿no? ¿Cómo ves tú esa sensación de que México ahora pues quizás tiene esa oportunidad?
6: Sí, sobre todo hay una ilusión extra por estar en casa, ¿no? Que eso al final en el 86 se consiguió llegar hasta cuartos de final por estar en casa, bueno, no por estar en casa, sino porque te haces fuerte en casa, la localidad te hace fuerte. En el 70 fue más o menos igual y ahora tenemos la ilusión de lo mismo, ¿no? Y ahora vente, para nosotros era importante ganar el primer lugar de grupo para mantenernos en México en los 16avos y también en los octavos si llegamos a pasar. Entonces eso ha despertado mucha ilusión dentro de México de pensar de que a lo mejor puede ser un Mundial histórico para nosotros.
4: ¿Han visto imágenes de los partidos de la Azteca, el segundo partido lo jugó en Guadalajara, pero ¿qué aura tiene ese estadio?
6: Sí, es una aura especial, la verdad. Al final, con todo respeto para los estadounidenses, la pasión que como se vive el fútbol en México creo que es diferente, ¿no? Dentro de las tres sedes que hay, donde realmente siento yo que la pasión del fútbol se vive intensamente, un poco parecido a España o parecido a Brasil o parecido a Argentina, es México. Entonces, y encima, si tu selección gana, pues todavía más, ¿no? Y ahora que me tocó estar en Guadalajara el partido de México, el disfrute fue enorme, la gente se fue súper contenta, el estadio increíble, la verdad que se van a encontrar ahora para la última jornada de España un estadio muy bonito, yo creo que un ambiente muy diferente a lo que se han encontrado ahora acá en Atlanta, y sobre todo espero que lleguen con 3 puntos en la bolsa, que va a haber un partido interesante contra Uruguay allá.
4: Sí. Bueno, Andrés, tú eres una leyenda del fútbol español, también has jugado en el Deportivo, en el Valencia, en el Betis, muchísimos años, has jugado contra el Barça, no sé si esta selección
7: selección española con 8 jugadores del Barça, no ahora también, cuando ganó el Mundial en Sudáfrica, te recuerda a ese estilo que tú has sufrido y supongo que también en el campo de algún modo has disfrutado también.
6: Sí, bueno, a lo mejor más allá de que me recuerde o no me recuerde, al final, a ver, cuando tú tienes a un equipo en tu liga como Barcelona y que en estos últimos años ha dominado la liga española, yo creo que es de cierta manera normal que tires un poco del equipo de ganador de tu liga, ¿no? Sí, yo creo que hubiera pasado con el Real Madrid y el Real Madrid tuviera 8 españoles dentro de su cuadro titular, seguramente hubieran tirado del Real Madrid también de esos 8 jugadores. Entonces, para mí me parece un poco lógico y normal dentro del nivel que tiene la selección, y hoy en día, obviamente, al tener tanta influencia de jugadores del Barça, pues también repercute mucho dentro del campo, del entendimiento que tienen entre ellos, de la forma de jugar que tienen en su club, después lo tratan de desarrollar también en selección, y por eso hay una cierta similitud. Pero bueno, al final creo que Luis de la Fuente ha impregnado también su propio estilo y que los hizo campeones de Europa hace unos años, y seguramente intentarán en este Mundial llegar muy lejos también con ese estilo, ¿no?
7: Aquí la gente te pregunta por Lamine, pero tú de la selección o del Barça, igual por tu estilo te quedarías con Pedri, pregunto.
6: Pero por mucho.
7: Seguro, ¿no?
6: Por mucho. De hecho, me hicieron una encuesta previa al Mundial de que quién te gustaría que fuera el jugador revelación o jugador más destacado, y yo puse a Pedri. Obviamente el más vistoso es Lamine, el que más gusta, porque es el diferente, el desequilibrante, el que hace mano a mano, el que hace golazos, el que pone asistencias, pero al final en el desarrollo del juego, el que influye en el juego, todo eso, para mí es Pedri, ¿no?
7: Muy bien, por último, Andrés, español a Guadalajara, que es tu ciudad.
6: Sí.
7: Tú eres de Guadalajara, ¿cómo es esa ciudad que se va a encontrar? También es una ciudad que está en altitud, ¿no? Si eso pesa al jugador.
6: Se van a encontrar cierta altitud, pero no tanta como la Ciudad de México. Yo espero que no les pese tanto. Se van a encontrar mucho mariachi, mucho tequila.
7: Vale, pero esos jugadores prohibido, en principio.
6: Eso, ¿no? Para la gente de aficionada, vale. Que le disfrute mucho. Pero bueno, se van a encontrar un estadio hermoso. Yo creo que va a haber mucha afición mexicana que va a apoyar a España. Nos dedicamos mucho con España por la influencia que muchos jugadores hemos jugado en la Liga Española y que han seguido la Liga Española por muchos, muchos años. Y que bueno, que yo, de cierta manera, yo creo que se van a sentir un poco en casa en el cierto punto de volver a sentir el idioma, de salir de Estados Unidos, vuelvo a repetir, vivir un poco la pasión desde afuera, de que estoy seguro que es una vibra muy diferente a lo que se han encontrado aquí en Atlanta. Entonces espero que España le vaya bien y que en mi casa, como mitad español, desearles que ganen ese partido.
7: Encantado de saludarte, muchísimas gracias por tu tiempo, Andrés.
6: Nada, un placer.
0: Doncs declaracions d'Andrés Guardado en aquesta conversa que ha tingut fa una estona amb el Damià López i que hem pogut ara doncs tornar a escoltar, o escoltar. Damià, ets per aquí, no, encara?
4: Sí, sóc per aquí, l'hora fixada perquè comparegués de la Fuente era aquesta, tres quarts de 12, hora catalana, així que res, en qualsevol moment apareixerà el seleccionador espanyol i quan tinguem les declaracions us les faig arribar, Xavi.
0: Per cert, ara estava mirant quants anys té Andrés Guardado.
4: Sí.
0: Saps quant en té tu, no? Té. Suposo.
4: No,
0: en té 39, en té.
4: És jove, no?
0: En té 39.
4: Ah, 39, ja, m'hi hagués posat menys.
0: Saps sí, que té 39 anys, no?
1: Goat.
4: Messi.
0: Leo Messi, efectivament, que està marcant, que porta
4: Messi,
0: 5 gols
4: sí.
0: en dues jornades, però no ho dic per Guardado, ho dic per Messi.
4: Avui no juga Messi.
0: Sí, clar. Doncs, Dami, el que deies, pendents a veure si podem, ni que sigui, escoltar alguna resposta d'aquesta roda de premsa de Luis de la Fuente. Ara tornem, d'acord?
4: D'acord, fins després.
0: Fins ara, Dami. Un minut de pausa i tornem.

0: Digues, amb Xavi Rocamora.
1: 3 quarts i 3 minuts de 12. De seguida anirem al directe, que de moment hi ha sorpresa en un d'aquests dos partits, però és que abans, per aquells que esteu pensant en canviar de cotxe, doncs si realment vols canviar de cotxe o vols una nova moto, vols triar entre 45 marques a 10 minuts de Barcelona, doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe amb més de 40 marques, amb totes les ofertes al mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible, i estrena cotxe nou. Ara sí, tornem cap a RAC més 1, perquè estem a les acaballes, o vaja, a la recta final d'aquests dos partits. Un continua amb el mateix signe, tot igual, amb aquest Costa d'Ivori guanyant 0-2 contra Curaçao, però la sorpresa la tenim a l'altre partit. Vaja, sorpresa, jo entenc que és sorpresa. Sentim el que està passant amb aquesta victòria momentània d'Equador contra Alemanya.
2: Falta per Alemanya per penjar-la directament a l'àrea.
3: Ja has vist, Rocamora, que ha canviat el panorama, perquè Equador ha fet el segon, Edu.
2: L'ha fet Gonzalo Plata a la sortida d'un corna fa 10 minuts. Això li donaria a l'Equador la tercera plaça, 4 punts i la classificació virtual per 700, però l'Equador ha de conservar en el minut que queda pel 90 més l'afegit aquest resultat, perquè si li empaten està fora. Alemanya només es juga l'honor. La penja Raum a l'interior de l'àrea de l'Equador en aquesta falta, rebutja la defensa, allunyen, o intenta almenys Pedro Vité la pilota. Uf. Pacho amb el cap embestint amb tot, la pilota que acabarà al cap de Beyer per Alemanya, la torna a penjar a l'interior de l'àrea, la vol baixar, posa el cap Estupiñán, Vité que torna a rebutjar. La pilota caurà amb neu ja en l'últim minut del temps reglamentari. Stiller per Alemanya, la perd, busca el contraatac, la rola Rodríguez per l'Equador. Veu la pujada per la dreta d'Apreciado. S'ofereix al mig Caicedo, llarguíssima aquesta pilota d'Apreciado, anirà directament a les mans de Noia. En mig minut sabrem quan s'afegeix.
3: Equador 2, Costa d'Ivori 1, Alemanya primera, Costa d'Ivori segona, i passaria Equador com a tercera. Costa d'Ivori ha fet el segon, Pau.
4: Sí, l'ha fet Pepe, el mateix autor del primer. De moment Curaçao 0, Costa d'Ivori 2, en una última acció on ara ha xutat un jugador de Curaçao des de pràcticament al mig del camp i ha obligat a intervenir a Fofanà, que l'ha enviat a córner.
3: Doncs així està la situació quan estem a punt d'entrar al temps afegit. L'emoció, ja veu, Rocamora, és a Nova York, al partit d'Alemanya.
2: Amb 7 d'afegit a partir d'ara, que arribem al 45. Anirem fins al 52, 2-1, guanya l'Equador.
3: Ara mateix, desfibriladors a dojo a Equador. A l'Equador.
2: I Alemanya no... Alemanya, que ha estat pasturant durant tot el partit, ara no pastura, eh?
3: No
2: pastura gens ara, eh?
1: Parlant de pasturar o no pasturar, que segurament ho haureu explicat mil vegades, però Alemanya ha fet rotacions? Està jugant amb els titulars o com va?
2: Alemanya ha jugat amb 10 titulars, excepte el lateral esquerre, que ha deixat Brown fora per donar entrada a Raum. Ha jugat amb 10 titulars, i compte que Ivan Musiala per intentar l'empat, el vèrtex de l'àrea, tapa amb tot l'Equador, enrere Musiala cap a Stiller, veuen la pujada de Raum per l'esquerra, traurà la centrada amb el cap Estupiñán, li queda a Tiau, no pot controlar el balcó, ho torna a provar Alemanya per la dreta, provaran la centrada, hi haurà un rebot, Tiau la torna a baixar perquè organitzi l'atac des del mig. Jonathan Tah recuperarà l'Equador, no xiula res l'àrbitre, tot i que ha anat per terra el central del Bayern. Ho prova el conjunt de BKCC des del mig. Bona acció d'Estupiñán, bon control de Caicedo, surten amb espai. Caicedo la donava a l'espai, hi havia fora de joc de Rodríguez, serà pilota per Alemanya. Hem cremat un dels 7 afegits.
3: Sensació, Guillem, que els equatorians patiran com a vedells.
5: Sí, perquè ells de fet ja estan acostumats a jugar així, a colar-se darrere, la seva força és la defensa, és la intensitat, el reduir espais. El que passa és que avui s'han hagut de reconvertir en un equip ofensiu, perquè des del minut 2 estaven perdent i necessitaven guanyar. Ara, un cop van perdre en el marcador, doncs es tiren a darrere i ells estan còmodes defensant-se l'àrea. El que passa és que al davant tenen Alemanya, que fins ara, com dèiem, ha estat pasturant, però és Alemanya, i en els minuts finals jo crec que no te la vols veure en aquest escenari. Per això ara mateix Equador patint, i especialment el seu entrenador BKCC, que està dels nervis en aquests 5 minuts que necessiten aguantar per classificar-se per la següent ronda.
3: I tornen els alemanys.
2: 5 minuts, efectivament, com diu en Marc. I va un altre cop Raum per l'esquerra, penja la pilota al vèrtex, la baixa Pascal Gross per un def a l'interior de l'àrea, per ell el xut a l'exterior de la xarxa. Ha anat fora, diu un def que ha rebutjat un futbolista de l'Equador, Félix Torres, però no ho veu així. La col·legiada del partit, la nord-americana Tori Penso, serà servei de porteria per l'Equador.
3: Els alemanys han estat bé, Carlos, i l'Equador s'ha guanyat aquesta remuntada contra Alemanya.
6: Sí, jo crec que, bueno, ja ho hem dit, Alemanya crec que ha estat durant moltíssima part del partit al tran-tran. O sigui, allò sense posar-hi gaire cosa. Ja hem comentat també que jo crec que els canvis de Nagelsmann avui anaven més encaminats a premiar jugadors que saps que probablement durant el Mundial ja no tornaran a jugar, que no pas a guanyar el partit, tot i que l'11 sí que era el titular, però els canvis jo crec que han anat més encaminat a això. Però sí que crec que al final surt d'aquest puntet de l'orgull alemany de dir, ostres, ara m'estan guanyant i m'està fotent.
5: Els ha canviat la cara, eh? Quan han encaixat el gol al segon, els ha canviat la cara.
6: Correcte.
5: Encara, però la derrota...
6: I l'Equador, doncs, ha sigut més un tema, jo crec, actitudinal i d'intensitat i d'anar i de guanyar els i de voler, que no pas un tema futbolístic, que és un equip que a nivell de recursos futbolístics jo crec que va limitat, no és un equip amb un talent exagerat i encara menys en la finalització. Però sí que a base d'empentar, d'anar, de voler, de molta segona jugada, de generar accions de pilota aturada, doncs han acabat aconseguint aquest punt de tenir el segon gol. I també és veritat que BKC ha arriscat, com ha dit el Marc, molt més del que arrisca habitualment. O sigui, ha hagut de posar jugadors ofensius a dojo i ara, quan ha fet el segon gol, ha sigut quan una mica ha desfet i ha començat a ficar d'Estupinyan, ha ficat Torres, que bueno, que són jugadors de perfil més defensiu.
3: Perquè ara toca defensar-se, Edu.
2: 3 minuts li queden a Alemanya per intentar empatar, per resistir l'Equador. Que, a més, és que ara, si l'Equador resisteix, no perjudica ningú dins el grup, perquè Costa d'Ivori està classificada. Com a molt, deuen voler els possibles tercers, però, clar, n'hi ha tan pocs definits que encara... És que jo crec que tots anem amb l'Equador ara mateix.
3: Sí.
2: Alemanya no arriba res.
3: Sí, home, sí.
2: A més, és un equip, com deia abans en Carlos, que jo crec que molarà veure les fases eliminatòries. Compte el xut ara... De Gros, ha marxat als núvols. El futbolista del Brighton ho ha provat amb l'esquerra des del balcó. Aquí guanyarà uns segons més l'Equador, que està guanyant 2-1.
3: Quan queda d'afegit a Filadèlfia, Pau?
4: Doncs queden 2 minuts, n'ha afegit 6 l'àrbitre, en portem 4, el partit ja molt controlat per Costa d'Ivori. Curaçao, que intentava fer els últims intents per aconseguir el gol de l'honor en aquest partit i acomiadar-se del Mundial, almenys amb un golet, tot i que ja en va marcar un contra Alemanya, però sembla que Costa d'Ivori té més que controlat.
3: 2-0, Costa d'Ivori passarà com a segona, Curaçao eliminada. Edu.
2: Que bé Pacho sortint de la cova per intentar prendre-li i prenent-li aquesta pilota a Undav. Déu-n'hi-do l'assistent.
3: Mare de Déu,
2: senyor. I l'assistent, fixeu-vos, que té una barba que sembla Rasputin.
3: Sí.
2: És llarguíssima aquesta barba.
1: Se'ls seguen els anells, més aviat, a aquella hora.
4: Gandalf.
1: Sí.
6: Que no m'havia donat compte que a Costa d'Ivori està jugant Jean-Michel Seri, que en el seu moment va sonar pel Barça i està perdut. Està a la Lliga Eslovena, crec, a Maribor.
3: Un mig centre, eh?
6: Sí.
5: Xavi Africano.
6: Que no havia... Exacte, el Xavi Africano, correcte, que jugava al Nice i va sonar moltíssim pel Barça d'un parell d'estius i tal, i està jugant aquí, que debuta avui en el Mundial, i està jugant, ha entrat al 77, compte, eh?
2: Ui, Plata fa jugada per l'Equador, va al terra, falta de Gros, pica el futbolista alemany, així morirà el partit perquè som ja al 51, en falta un per arribar al que ha decretat la col·legiada. Falta per l'Equador, el vèrtex de l'àrea d'Alemanya.
3: A veure si la penja, no fan la del Carrasco, que en el seu cas seria la de Freddy Rincón, per exemple, no?
6: Aquesta falta és or, per l'Equador.
5: Plata preferia aquesta falta, o sigui, molt més que un gol. Ja volia això per passar el temps.
2: La nit serà llarga a Quito, eh?
5: Bé, ara parlarem
2: l'àrbitre. I a Nova York també, perquè hi ha un munt d'equatorians. Sí. Hi ha molts immigrants equatorians als Estats Units, també a l'àrea metropolitana de Nova York, que estan celebrant a l'estadi dels Mets.
5: 45 segons ja sense...
6: Sí, és que són els alemanys, que li està dient l'àrbitre la distància.
2: Sí.
4: Se n'hi està allà al costat, eh?
3: Ah, no l'han demanada, m'imagino.
2: No, l'ha picat en curt l'Equador, queden pocs segons pel 52, no és l'estadi dels Mets, és el MetLife, l'estadi dels Mets és un altre. Mira, final! S'ha acabat l'Equador 2, Alemanya 1... Els gols d'Angulo i de Plata han remuntat el gol alemany de Sané només començar. Quina festa a la gespa i a la graderia. Els equatorians són feliços. Han guanyat el seu primer partit en aquest Mundial quan més falta feia, quan més ho necessitaven, l'Equador, classificada virtualment com a tercera classificada d'aquest grup.
3: I s'ha acabat també el partit a Filadèlfia, Pau.
4: Sí, ha acabat aquest Curaçao 0, Costa d'Ivori 2. Recordem amb el doblet de Pepe, gols al minut 7 i 64. I amb aquest resultat ho celebraven els jugadors i aficionats de Costa d'Ivori perquè accedeixen a aquesta següent ronda dels setzens de final.
3: Alemanya 6 punts, primera, Costa d'Ivori segona, 6 punts. Equador tercera, 4 punts, passarà. Ara mateix és la millor tercera de totes. I Curaçao 1 punt, queda eliminada a Rocamora.
1: Doncs grup tancat, un dels tres que avui es tancava, ja el tenim definit i per tant, més enllà de la primera posició, que la sabíem, que estava resolta, també hem pogut saber qui passa com a segon i com a tercer, perquè passaran tots dos si no hi ha un delta baix i comencen a sumar punts aquí com si no hi hagués un demà la resta de seleccions. Us deixem aquí amb el postpartit. Nosaltres parlem una mica d'abonaments i de Barça, per tant, ens anem veient.
3: Ara de seguida ens enganxem a RAC1. Fins ara.
1: Fins ara, Jaume.
3: Fins ara.
1: Pràcticament la mitjanit, falta només 30 segons i el que deia, moment de parlar de Barça, avui hem tingut notícia, hem sabut el preu dels abonaments i sobretot també a qui van dirigits aquests abonaments, amb un doble comunicat del club que ara anirem explicant amb l'Oriol Jové. Oriol, bona nit.
7: Hola, bona nit.
1: A veure, explica'ns com ha anat el dia d'avui en aquest sentit.
7: Doncs mira, el Barça ha anunciat aquest matí que els socis abonats ja podien retirar el seu passi per la temporada 26-27, per aquesta que començarà ara després de l'estiu. El procés, de fet, ja ha començat a partir de les 12 d'aquest migdia i els interessats tenen temps fins dimecres 1 de juliol, fins dimecres de la setmana que ve a la mitjanit per fer-ho. El matí, en aquest cas, de socis abonats, és important perquè en aquest primer comunicat que ha fet el Barça, dic primer perquè després n'ha fet un altre a la tarda, ara en parlem, però en el primer comunicat, el del matí, el Barça parlava de socis abonats en passi d'aquesta temporada, per tant, no contemplava per poder retirar el passi d'aquesta propera temporada els socis que no són abonats però que aquesta última temporada han tingut el passi perquè havien anat a Montjuïc, doncs en aquest cas no els contemplava i per tant es quedaven aquests socis no abonats sense poder optar als passis del Camp Nou aquesta propera temporada. De fet, la frase del primer comunicat és claríssima, la frase que l'encapçala, que diu: els nous passis de temporada per als partits del primer equip masculí els podran adquirir únicament aquells socis i sòcies abonats que van ser titulars d'un passi la temporada 2025-2026. Però a la tarda hi ha hagut un segon comunicat en què el Barça, no sé si rectificat, però ha explicat que un cop acabi aquesta primera fase, que permet, insisteixo, recollir els passis als socis abonats, s'obrirà una segona finestra perquè els no abonats, els socis i sòcies no abonats i no abonades que van tenir passi en aquesta passada temporada, doncs puguin optar a les localitats que quedin disponibles. El club no detalla quan començarà aquesta segona fase, però sí que ha volgut deixar clar amb aquest segon comunicat a la tarda que no quedaran exclosos aquests socis i sòcies, insisteixo, no abonats, que malgrat això han tingut passi aquesta última temporada perquè havien anat a Montjuïc.
1: Rectificació o no, no sé com anar la història i quina pel·lícula té el club al cap, però pinta rectificació i rectificació tens perquè estan parlant d'una bossa de gent que tenia la temporada passada aquest abonament, vaja, aquest abonament, aquest passi, per dir-ho correctament, al Camp Nou, i jo crec que era un nombre elevat, és a dir, que això podia haver anat més enllà, per tant pinta rectificació del club.
8: Sí, sí, hi ha hagut una rectificació perquè hi ha hagut rebombori, clar. És que fins on jo recordo havien promès que mentre duressin les obres del Camp Nou, la gent que s'havia menjat els dos anys a Montjuïc perquè sí, doncs tindrien
1: un premi,
8: lloc, no? Un sí, premi, clar. S'ha de premiar la gent que es va menjar dues temporades a Montjuïc. I clar, de cop i volta quan ha aparegut aquest comunicat ha estat un com, però això no era així. Jo celebro que hi hagi una rectificació, perquè al final a Montjuïc s'hi haurà de tornar en algun moment. En algun moment tornaràs a necessitar que la gent vagi a Montjuïc, sí, quan posin la coberta i et passis dos mesos o els que siguin a la muntanya olímpica. Llavors, clar, el que no pots fer és dir en un moment determinat, no, premiarem a la gent que va a Montjuïc i de cop i volta avui et trobis amb això i hi ha només abonats. Home, doncs no és el que es va dir. O sigui que celebro que ho hagin rectificat, i ben rectificat, perquè crec que eren... Quanta gent van a Montjuïc? Eren 38...
1: Jo crec que eren... Jo et parlo de memòria ara, eh? Et parlo de memòria. Crec que anàvem sobre el voltant dels 27.000 abonats. I després hi havia... És que potser estan parlant d'unes 10.000 persones de les que no eren abonades i que van
7: socis a Montjuïc. No abonats.
9: Jo t'anava a dir 12, sí, 10-12.
1: Jo crec que va per aquí, ja et dic, i parlo de memòria, per tant no voldria ara equivocar-me amb les dades, però jo crec que van entre els 10, això, sí, 10-12.000.
8: I es va arribar a un màxim de 17.000 amb vols una...
7: Això ja no, la primera temporada, potser.
1: Això ja no t'ho sé, no t'ho podria dir tan afinadament,
8: sí,
1: però...
8: Em sona, eh? Vull dir, no
1: però quan deia que hi havia una bossa important d'aficionats que van ser Montjuïc...
8: En qualsevol cas, perquè, ostres, no ho sé, van ser dues temporades on molta gent no
1: se'ls ha de premiar, i que ho pots premiar, perquè, a més, si tot va bé aquesta temporada, tu també aniràs obrint fases a mesura que avancin els mesos i que tu vagis tancant i rebent els permisos pertinents, lògicament, per part de l'Ajuntament.
7: I que ara t'hi caben.
1: I que ara t'hi caben, ara sí, lògicament.
7: És a dir, jo entenc que sobretot la polèmica venia donada per si aquestes localitats que deixaven d'estar disponibles pels socis no abonats que havien tingut el passi de temporada, aquesta passada temporada, se n'anaven, per exemple, a ticketing, a la venda d'entrades del públic general, que entenc que és molt més lucratiu, però que deixa de banda doncs, a molts socis.
9: Per mi hi ha dues vegades. Una, aquesta que diu ell, segurament passava més per rebaixar la quantitat de localitats destinades, per entendre'ns, als turistes, i tenir en compte aquesta bossa que podia quedar fora en el primer comunicat, això d'una banda, i de l'altra els timings. El Barça ho publica per primera vegada a les 9:43, ha sortit el tuit, i per tant també estava penjat a la seva web oficial. Però clar, comuniquen que al cap de dues hores ja es podrà començar a comprar entrades. Hi ha gent que està treballant, hi ha gent que està dormint perquè ha treballat a la nit, hi ha gent que està malalta, no tothom està pendent del Twitter. Això una, a avisar amb poca antelació. Llavors ha arribat un correu electrònic que hem rebut tots els socis. Aquest correu electrònic ha arribat 12:05, 12:06, quan ja estava en marxa el procés de venda. Per tant, per mi, això ho has d'avisar un dia abans, dos dies abans, que tothom se'n pugui fer la idea, i com l'altre dia tothom estava comprant entrades de Quevedo amb l'ordinador preparat, doncs tothom amb l'ordinador preparat per comprar un passi del Barça, si és que el vols. Dit això, si es va prometre, evidentment s'ha de complir la promesa. Si es va dir que els que havien anat a Montjuïc tindrien el premi, s'ha de complir, però... No oblidem que aquests socis que van a Montjuïc ja van tenir premi l'any passat. Quan es va reobrir el Camp Nou, van tenir preferència per ser els primers a triar el Camp Nou. El tema és fins quan aquests socis de Montjuïc, o no abonats que van a Montjuïc, han de tenir premi. Clar, també hi ha gent que porta 50 anys pagant l'abonament i que ara li pot venir de gust tornar al Camp Nou. Per tant, és un tema delicat, estem parlant d'emocions, estem parlant de passions, però era tan fàcil... Com si anem... Ara aquí caben 62.000.
1: 62, em sembla.
9: Doncs si n'havien reservat 24.000 per a ticketing, doncs en lloc de 24.000, 15.000. I entren els 10.000 que estaven no abonats a Montjuïc.
10: És un tema, sobretot, de precipitació, tal com dice Francesc. Però al final el problema de fondo és la lista d'espera. Es la lista de espera que siempre que tenemos campañas electorales, todos los precandidatos barra candidatos dicen que eso va a cambiar, que se va a reducir muchísimo, y van pasando las temporadas y la gente ve con mucha frustración que eso no avanza. Y yo creo que también ahí pues pesa que todos estos socios que han subido a Montjuïc durante 2 años, pues... Tendrá que llegar un momento en que ese premio acabe, pero yo creo que como todavía ven las grúas ahí puestas, pues dicen, bueno, es que queremos seguir teniéndolo. Más allá de eso, yo creo que también hay que poner en valor la rectificación tan rápida del Barça. Es que han tardado que 8 horas más o menos al ver que los socios estaban, bueno, que estaban descontentos, no sé si a través de redes sociales, a través de publicaciones en prensa, pero bueno, está bien que el Barça sepa admitir que quizá no lo haya hecho bien y que está bien a veces retroceder un poco y al menos esta temporada salvarlo. Sí que es verdad que el comunicado me deja dudas. Porque ¿cuántas de esas localidades van a estar disponibles? No lo sabemos. ¿Habrá disponibles? ¿Cuántas? ¿Y cuándo se abrirá esta segunda ventana?
7: Sí, no sé, el tema del calendari no ha sortit tampoc, no,
10: és,
7: no,
10: bueno, no habrá que esperar a ver cuando se abre esa segunda ventana, cuántas hay disponibles y cuántos de esos socios que tuvieron ese premio pueden seguir gozándolo esa temporada. Pero sí que es verdad que habrá que llegar un momento en que eso tendrá que acabar y tendrán que volver a la lista de espera, que és el gran problema.
1: El club ha de donar més explicacions, lògicament, d'aquí no gaire. Per començar, hem de saber quan s'obre aquest període ara per aquells aficionats que no havien sigut abonats, o aquells socis que no havien sigut abonats al Camp Nou, però que tenien passi quan van anar a Montjuïc i que la temporada passada també estava al Camp Nou. En els propers dies, el club anunciarà quan s'obre aquesta nova finestra d'oportunitat per poder sol·licitar
8: aquest passi.
1: Exacte, sí, això mateix. Clar, un dels al·licients, per exemple, serà tornar a veure Mourinho al Camp Nou per aquells que puguin tenir el passe de temporada l'any que ve.
8: Al·licient,
1: home, que no ho és per tu, l'al·licient.
10: Ja ho hem d'aparecer. Fantasma de Mou, otra vez aquí.
1: El fantasma de Mou, per favor, cuídate un poco la boca.
10: No, es que está en todos los lados. Es que, ¿sabes? Es como el fantasma de Canterville, está en todos los sitios. Antes estaba girando un poco el cuello también, una publicidad de Dazón. Esta temporada... Mourinho en Dazón.
1: És que surt molt contundent, saps? El fantasma de Mou ha sigut com...
10: I luego también, sí, en Vanity Fair Portugal, con esas fotos de un supermodelo, vamos a tener una sobrecarga de Mou.
1: I ara està als videopodcasts també, avui l'hem pogut escoltar.
10: Basta.
1: ¿Cómo que basta ya?
10: Se va a hacer insoportable, eterno.
8: Doncs acaba de començar, el show.
10: Ja sé que os encanta, però no.
7: A Beast Mode. Mode Bèstia, traduït a l'anglès.
1: És fantàstic, això.
7: Que és el podcast de l'exfutbolista anglès Adebayo Akinfenwa. Ha convidat Mourinho, un podcast que parla de futbol anglès, però han fet l'excepció de parlar una mica del Madrid amb Mourinho, amb una frase destacada que ha deixat aquesta entrevista, aquesta conversa, que és quan li ha preguntat a Akinfenwa, a Mourinho, ell que, clar, que ha gestionat doncs, grans estrelles i grans egos com Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, entre d'altres. Quina és la clau per poder tenir sota control aquests vestidors que poden arribar a ser doncs, tan explosius i, en especial, doncs, el que es trobarà al Bernabéu, el vestidor del Madrid que ha tingut aquest conflicte latent entre Vinícius i Mbappé, que no s'acaben d'entendre, i Mourinho ha vingut a dir que a bodes em convides.
11: I think it's the best problem that the coach can...
12: Crec que és el millor problema que pot tenir un entrenador, tenir els millors jugadors. He llegit que deien que fitxava pel Madrid per carregar-me alguns jugadors top que suposadament han donat problemes aquesta passada temporada. No. No, jo vull aquests jugadors, vull els millors jugadors. He de trobar la manera de tenir un equip i no tenir problemes com els que suposadament hi ha hagut l'última temporada. Però els millors jugadors són els jugadors que vols. Si tens problemes amb jugadors que no són bons, llavors sí que tens un problema. Però els grans jugadors són els grans jugadors.
11: The big players are the big players.
7: Per tant, un dels objectius, un dels reptes serà trobar aquest encaix de Mbappé i Vinícius. Nega Mourinho en qualsevol cas que hi hagi d'haver grans sortides. Ell, evidentment, els vol a tots. No contempla, per tant, que surti Vinícius, que surti Mbappé ni molt menys. Un Mourinho que, per cert, ha assegurat que vol que els jugadors del Madrid perdin el Mundial, no arribin lluny al Mundial perquè puguin marxar ben aviat de vacances.
1: Sense pèls a la llengua, com ha de ser. Per cert, m'ha sobtat aquesta declaració perquè no li pregunta pel Madrid en cap moment, és a dir, li pregunta per com es gestionen, ell que és un expert en gestionar grans estrelles o que al llarg de la seva carrera ha gestionat grans estrelles, com es fa això de poder conviure en un mateix vestidor amb uns quants egos? I és quan ell...
7: Ja ho ha portat al terreny
1: ell ho porta i diu, no hauria de parlar del Real Madrid, però és quan comença a fer. És a dir, això és un missatge que ell volia llançar en aquest podcast, no sé amb quina raó, no sé si perquè realment està pensant-se en quedar-se tots aquests jugadors, si perquè està obligat i comença a preparar el terreny, o si és una manera de no abaixar el preu d'una hipotètica sortida d'algun d'aquests jugadors. No en tinc ni idea, però és el que ha dit el Bodan Mourinho. O en Mourinho, sense el Bodan. 3 minuts i un quart d'una de la matinada.
7: No és fantasma, però...
1: No és fantasma, però tampoc és bo. Passem, a veure, un moment. Un minut i venim.
13: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
14: Da igual donde estés.
15: Da igual cómo lo vivas.
16: Cuando juega la selección...
14: Todos estamos en el mismo sitio,
15: en la misma jugada,
16: en el mismo latido. Y cuando todo eso fluye,
17: cuando todo eso llega,
16: entonces sí, entonces somos una.
17: Somos una.
18: Somos un
19: Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
20: No, no es un atasco. Son 7 millones de personas que posiblemente pagaron de más por su coche entre 2006 y 2013. Y tú podrías ser una de ellas. Entra en cartel.es y comprueba si puedes reclamar. Revisar, responder y resolver en cartel.es.
21: Consulta términos y condiciones en la web de cartel.es.
22: El Diccionari Normatiu de la Llengua Catalana recull més de 70.000 paraules. Terminologia especialitzada, variants dialectals, subentrades, més les actualitzacions... Per sort, arriba Filàprim amb Magí Camps. L'espai o la llengua catalana s'aborda des de la curiositat, amb consells per a fer-la servir millor. Cada dimarts i dijous a lavanguardia.com/encatalà.
23: Projecte finançat per la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial i per la Unió Europea Next Generation a través de la convocatòria d'ajudes per a la integració d'intel·ligència artificial a les cadenes de valor de mitjans de comunicació.
24: Ocasión Plus.
25: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
26: I've been sleeping in a cardboard box, spending every dollar at the liquor shop.
13: Tu diràs, amb Xavi Rocamora.
1: Ja està, ja hem parlat de Mourinho i hi ha un minut de pausa i tot...
8: No m'ha quedat clar si és bo, si és fantasma, si...
1: És Mourinho, i això, i així l'encerta segur. És a dir, José Mourinho, i amb això en tindríem prou.
9: Don,
1: això mateix. Un quart d'una de la matinada, pendents de poder començar a escoltar alguna de les respostes que ha donat avui De La Fuente, o que està donant, de fet, a aquesta hora al seleccionador espanyol en aquesta roda de premsa prèvia al partit contra l'Uruguai, però ja que hi som, és també un moment important per vosaltres que esteu escoltant-nos un dia més, és el moment de regalar el pack Wonder Goal, aquesta col·lecció fantàstica perquè els capibares han deixat els estanys i els banys relaxants pel camp de futbol. Arriba Wonder Goal, descobreix la col·lecció mundial dels capibares de Mr. Wonderful, 15 seleccions sorpresa, un bolígraf esborrable, un clauer i un cromo en cada blind box. Si t'apassiona l'emoció del futbol i els capibares, aquest és el vostre moment. Sabeu, com sempre, truqueu al 902-47-700 i el més ràpid o la més ràpida en trucar, aquesta serà la que agafarem, i si tot va bé, que hi ha d'anar, no estem demanant aquí tampoc, com bé sabeu, coses de física quàntica, però s'endurà aquesta fantàstica col·lecció de Wonder Goal. Per tant, a la que tinguem ja trucada a RAC1, saludarem la persona que toca. I tu ja el tens, per cert, el pack, o no el tens encara?
8: No, però m'encantaria.
1: No, clar, és que tu ara no et diria
8: clar,
1: trucar, perquè a més ja tenim la trucada.
8: Ja està, si van
1: no, però dilluns, dimarts, et fas passar, fas veuetes, et fas passar per una altra persona, si cantarà molt. per exemple. I a partir d'aquí, doncs, ja ho tindries.
8: Li demanaré al Mutante que truqui per mi.
1: Vinga, doncs mira, no és una mala
8: veus?
1: Idea. No és una mala idea.
8: Està ben pensat.
1: Mentrestant, deixa'm saludar el Nil. Pierre, Nil, com estàs?
27: Què tal, Xavi? Bona nit.
1: Bona nit, tot bé?
27: Sí.
1: Va, explica'm, ara, per rematar Mundial ja... Hem escut una mica aquest primer grup tancat, però se'n tanquen dos més aquesta matinada, a la 1 i a les 4.
27: Efectivament, el primer en tancar-se serà el grup F, amb una doble tongada de partits a partir de la 1. Seran un Països Baixos Tunísia i un Japó Suècia. Els neerlandesos necessiten una victòria si volen confirmar la primera plaça del grup, mentre que els suecs han de guanyar si volen ser a 700. La jornada es completa amb un Paraguai a Austràlia i un Turquia a Estats Units, seleccions del grup D. Amb Turquia eliminada i Estats Units amb el primer lloc assegurat, Austràlia i Paraguai definiran la segona i la tercera plaça del grup. Per la jornada de demà, més enllà de l'Uruguai i Espanya, que ja hem comentat, tenim un França-Noruega per decidir la primera plaça del grup I. S'enfrontaran Kylian Mbappé i Erling Haaland, tots dos empatats amb Vinícius en la segona posició de la taula de màxims golejadors del Mundial, amb 4 gols cadascun. De moment, Xavi, ja tenim classificades 10 de les 32 seleccions que disputaran els setzens de final. Les repassarem molt ràpidament. Són Mèxic, Argentina, Suïssa, Canadà, Sud-àfrica, Brasil, Marroc, Estats Units i, com ja hem explicat, Alemanya i Costa d'Ivori. Encara, però, haurem d'esperar fins diumenge de matinada per saber el quadre definitiu de setzens. Tot i això, ahir ja va quedar definit el primer encreuament de la propera ronda. S'enfrontaran les seleccions de Canadà i Sud-àfrica aquest mateix diumenge a les 9 del vespre.
1: Avui en sortiran uns quants més, sortirà el rival del Marroc, també el rival del Brasil, per tant, pendents d'aquests partits, si no us quedéssiu pel que sigui, a veure aquests partits en directe, no patiu, que demà a RAC1 estarem alerta per explicar-ho, només faltaria. Jo entenc que hi haurà molta gent que avui vulgui viure en directe, sobretot el de les 4, que ve de gust a les 4 de la matinada, no? Amb la fresca, doncs, a veure aquests partits, si no, no patiu, que demà per això estem nosaltres per acabar-ho d'explicar.
0: Amb la fresca, diu.
1: Clar que sí, són dies fantàstics. Jo t'ho preso al balcó i escolta'm.
0: Un huracà, tu, un huracà de fresca.
1: Oh, és una meravella. Proveu-ho perquè... gràcies, Nil. Va, que ja tenim... mira, potser tenim una d'aquestes persones que es vol quedar a les 4 de la matinada. En qualsevol cas, segur és qui s'endurà el pack Wonder Goal. Hola, bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Com et dius?
2: Joan, de Santa Coloma.
1: Molt bé, Joan. Ja saps com funciona, oi, això? Ara et faré les dues preguntes de rigor, em dius el que toca i t'endús aquest pack Wonder Goal. Començo per qui creus que es mereix aquesta col·lecció Wonder Goal?
2: Pues mira, jo, personalment, Cucurella.
1: Ah,
2: jo el volia al Barça. Sí, el volia al Barça. Però hem tardat massa.
1: Sí.
2: Jo crec que sí, hem tardat massa i un poste d'orgull i un... I, no sé, podies haver-lo traspassat amb una opció de compra, no així.
1: No. Ja. No, doncs mira, doncs tens una opinió poc habitual, diguem-ho així, perquè ara mateix...
2: Soc culer.
1: Sí, ja ho has dit, ja. Per això et dic que és poc habitual.
2: I em fa pupa, el veuré de blanc i em farà pupa. I sí. No es mereix, igual que Joan García no es mereixia... per part dels periquitos.
1: Sí.
2: Que fa, nosaltres tenim que ser conseqüents, i, però buf...
1: Doncs queda claríssima.
2: Era cuco.
1: La teva posició amb Cucurella, que efectivament ja està confirmat.
2: Imagina't el Camp Nou cridant Cucurella.
1: Sí.
2: Doncs era nostra, és nostra.
1: No ho veurem, això. Bueno. Veurem el Camp Nou reaccionant d'una altra manera, segurament, a partir de la temporada...
2: Sí, i no s'ho mereix.
1: De la temporada.
2: No
1: doncs ja tenim a qui li adjudiquem aquesta col·lecció a Wonder Goal. Em falta saber a qui no li donaries o a qui li trauries directament.
2: Ah, Mbappé. No puc.
1: aquesta ja és més generalitzada, aquesta opinió. Veus? Aquí ja estàs entre la massa. Per què no?
2: Aquí he sido jo. Uf, no el trago.
1: No,
2: Xuleria Ronaldo, xuleria Madrid i... No puc.
1: Tot ja està. Doncs ja, fet, ja ho tenim aclarit, tot plegat. Per tant, cap a tu, cap a Santa Coloma, se'n va aquest pack Wonder Goal. Moltíssimes gràcies per trucar i, lògicament, per escoltar-nos cada nit.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé. Amb el pack regalat, demà nova oportunitat, evidentment. No defalliu, que encara queden dies de Mundial i aquí en continuarem regalant. Moment de riure una estona. Avui, mentre esperem que arribi el de la Fuente Real, doncs segurament el que podrem fer és saludar-ne un altre. I si no, doncs qui vingui, com cada dijous, esperarem aquí atentament a veure què cau. Anem al Tu Riuràs.
5: Tu Riuràs, amb Edu Mutante. Un programa d'humor dins de la secció d'esports que fan cada nit.
1: Perquè ja ho hem dit, demà juga a Espanya i volem parlar, això sí, no sé si vindrà de la Fuente, però el que segur que tenim és l'exseleccionador espanyol José Antonio Camacho, a Espanya de menys a més,
6: Bueno, joder, lo que hace falta son machos ibéricos, joder, y no estos niños que van todos con las cejas hechas y depilados y sin sudar. Yo quiero hombres que se rascan el escroto y luego se vuelen el dedo, joder.
1: Tranquilitzis una mica, abaixem el to, si pot ser.
14: Quan parlarem amb el francès La Torre de l'Atlètic Lleida i l'estafador anglès que portava ulleres i bigote falso.
1: D'acord, Oriol, escolta'm, va, que ja vam fer aquell programa. Parlem amb Jorge Valdano sobre aquest partit de demà. Jorge, com veus a l'Uruguai?
3: Sí, bueno, la verdad que los uruguayos llegan en un mal momento, tanto en lo deportivo como en lo social y económico, donde incluso dicen que está la cosa tan mal en Montevideo, que habrían visto gente haciendo asados veganos, y hasta me dicen que habrían visto gente comiendo tofu, bebiendo leche sin lactosa, población que vive pegada a un televisor por el efecto placebo que consigue el fútbol cuando no hay que llevarse a la boca.
1: Sí, si queda clar o no, però és igual, canviarem de tema, analitzarem el partit amb... pot parar, sisplau, amb un home de futbol en atur, com és Pep Guardiola. Vaja, l'atur tampoc, però de moment el tenim sense equip. Digues, Pep, digues.
4: Bona nit, la veritat que no veuré el partit, perquè estaré pendent del Cabo Verde, ara deixa-ho dir, perquè volem veure pel City, ara com a assessor, el mig centre d'Aràbia, que ens han dit que està a l'òrbita de la Ponferradina, i ens agradaria avançar-nos, perquè és un jugador que ve al futbol com ningú. Ens diuen que llença els laterals, fent la justa posició de la tangent, sortint per la paral·lela, jugant pel porter, i seria ideal pel joc del City.
1: Tampoc hem tingut sort. Un altre partit que ens interessa és la matinada dissabte, diumenge, ara parlàvem de la de demà, la de divendres a dissabte, doncs bé, de dissabte a diumenge a les 4 hi ha un Jordània-Argentina amb Leo Messi, com evidentment sabreu, com a protagonista, per veure si augmenta encara més aquesta ratxa golejadora. Leo, com estàs? Com ho portes? Com estàs aquests dies?
10: Sí, bueno, la verdad que por ahí recién lo dije, bueno, esta cosa me lo lleva Antonella y...
1: ¿Antonella?
10: Y bueno, yo estoy por salir a la cancha a gambetear y... Y bueno, el resto de cosas pues lo lleva Antonella, no estoy por récord ni
1: sí, per cert, et volem felicitar que ahir va ser el teu aniversari, de fet sí, no? Ahir, 24, per molts anys, Leo.
10: Bueno, sí, la verdad que no lo sabía, estoy centrado en la selección, en el
1: Mundial.
10: Com
1: que no, home, un moment.
10: Estas cosas, me las lleva Antonella, que vino con los niños.
1: No, home, això no te pot portar la dona.
10: Con Tiago y con los otros dos. Sí. Y bueno, la verdad que pasamos un buen día.
1: Ja, però no em crec que no te'n recordis el teu aniversari.
10: Sí, bobo, tira pa allà, bobo.
1: D'acord, vinga.
10: Tira pa allà, bobo.
1: Vale, tira pa allà. Sí, ja ho he entès.

0: Dies lluminosos, escapades suaus i plans en família. Aquesta temporada fes-los amb un Ford. Visita'ns a Tàrraco Center, Nicolàs o Garatge Central i descobreix ofertes especials per gaudir cada trajecte amb seguretat, confort i estil. El millor de Ford, a Tàrraco Center, Nicolàs i Garatge Central.
1: La música de Xinova no s'escolta. Es viu com si fos la banda sonora que posa èpica a les nostres vides. La veu inconfusible de Gabriel de la Rosa i l'emoció desbordant de la banda aterren al Bars Festival per sacsejar el poble espanyol.
2: Una nit on cada vers es fa gegant i cada nota busca l'infinit. El 16 de juliol, deixa't travessar pel directe més vulnerable de la temporada.
1: Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
3: Tothom t'estima, t'ho trobo.
4: Des del Chiringuito queremos informar a todos los culés que el Real Madrid no ha fichado ningún jugador que quisiera el Barça. Hoy.
5: Fa gràcia.
4: Podéis dormir tranquilos. Podéis dormir tranquilos hasta el lunes.
5: És que no sé què fa tanta gràcia. Però si ho podem parar aquí, en qualsevol cas, tot aquest embolic que estem generant. Anem amb José María García ja per repassar els partits més destacats i recomanables d'aquest cap de setmana. Endavant.
6: Saludos cordiales, de los estudios centrales de RAC 1 para repasar la agenda más destacada de los partidos del Mundial del fin de semana. Tienes más de 40 años y aún vives con tus padres, no te pierdas esta madrugada a las 4, Paraguay-Australia. ¿Qué podemos contar de este partido? Don Joaquín Sánchez desde Sevilla. ¿Qué pasa, pollita? Oye, nada, que si pierde Paraguay no pasa nada. Que con las críticas abren el paraguas. Y si pierden los australianos ni cogen el avión porque se van dando botes como los canguros. Siguiente partido a recomendar. Y ojo, porque si eres de los que salen bici los domingos a las 5 de la mañana con tal de no estar en casa con la mujer y los hijos, en la madrugada del sábado al domingo, 1:30, Congo-Uzbekistán. En un duelo de estilos imprescindibles si los amigos no quieren salir en bici porque hace calor. Don Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, ¿verá usted el partido? Buenas noches, hombre, que sí lo veré y estaré tomando nota porque si el Barcelona no vuelve a hacer una oferta por Julián López de esas irrisorias, le facilitaremos el trabajo y le recomendaremos a algún jugador de estas dos selecciones que seguro que se ajustan más al precio. Anaisita, que no te he saludado hoy. Oye, qué fresquita vienes hoy.
5: Ara, escolta, podem deixar en pau al personal, ja. Vuelve
7: a la cueva.
6: Qué calor, de repente.
5: Sí, la calor, el cervell. En qualsevol cas, fem una cosa, no sé si és millor o pitjor, però anem a la punt imprescindible de Sergio Ramos.
8: Gritaremos con más fuerza una vez más. Vamos a ponerle gana.
5: Temazo. Sergio, bona nit.
9: Bona noche, no?
5: Sí. Escolta, més allà del futbol, a casa vostra celebreu la Revetlla de Sant Joan o no?
9: Bueno, pues claro que sí, somos muy de costumbres, ¿no?
5: Ah, sí? No, és que no sé si preguntar-t'ho, però va, som-hi. Què fareu, foguera? Potser menjareu la coca o què fareu?
9: No. Yo saco el petardo, la pili enciende la mecha.
5: Ja sabia que no havia...
9: Y a partir de ahí todos son fuegos artificiales, ¿no?
5: Ja t'entenc.
9: Que cabe duda que no hace falta quemar muebles porque ya arde la estaca.
5: D'acord, perfecte. Jo crec que ho podem anar deixant aquí. El nivell ja és prou alt, com per matar-ho.
9: Sí, bueno, la verdad que son sí. Partidos
5: ya está.
9: Que siempre apetecen ver.
5: De veritat, no.
9: No parlareu de l'Atlético.
5: Podem de tancar el tema, passant pàgina. Ho deixarem aquí la setmana que ve. Més humor amb l'Edu Mutante. Per cert, Edu... Calleu ja tots una mica, si pot ser. Edu, on et veurem els propers dies?
10: 12 de juliol, tornem al Teatre Muntaner, que és diumenge a les 9 de la nit. Les entrades estan en el meu perfil d'Instagram, allà teniu l'enllaç directe, @edumutante. I re, enviar una forta abraçada a tot el poble veneçolà, també, que ens sumem a aquesta cosa que ha passat i molts ànims.
5: Sí, senyor, pendents de, evidentment, les conseqüències, aquest terratrèmol, que encara hi ha un munt de gent desapareguda, per cert, en clau esportiva, evidentment és el de menys, però sí que és notícia que Alexia

0: Botellas es troba justament a Caracas i ha enviat o ha penjat aquest missatge explicant que sí, que està bé, que properament podrà sortir del país i que s'ha acabat la història. Esportivament també és notícia, Alexe, perquè estem a punt de saber quin serà el seu futur, no? Que tot apunta, serà cap a Londres, per tant també ho agafo per aquí. Edu, gràcies.
1: A vosaltres.
0: Que vagi bé.
1: Adéu!
0: Adéu, adéu. Un minut de pausa i tornem.
2: RAC 1.
3: Sempre escolto RAC 1.
4: Grande.
5: Ole, vosaltres.
3: El dissabte, aquella noia que fa allò dels viatges. L'Ester Muñoz, que fa molt bé i que m'agrada molt.
5: Ole.
6: Ella ja ho sap. Al Recomanar, cada dissabte a la tarda us regalem experiències, propostes i consells d'escapades, d'oci, d'art, de teatre, de tota mena i per tothom.
2: Cada dissabte, de 3 a 4 de la tarda, Recomanat, amb Ester Muñoz.
6: Si voleu un bon pla, Recomanat.
2: RAC 1. Tots som un milió. Descarrega l'aplicació de RAC1 i gaudeix de tots els continguts de RAC1 i RAC+1.
7: Accessible, pràctica, fàcil.
2: Ràdio en directe.
7: Contingut a la carta.
2: Podcast.
7: El que vols, quan ho vols.
2: A l'aplicació de RAC1.

0: diràs, amb Xavi Rocamora.
1: Marxat tots ja, eh? Marxat l'Edu i tota la resta, que també, ostres, sents com una mena de pau a vegades quan això passa, que dius, ostres, tu.
2: Valdano també, segur?
1: Valdano també, per això et dic que... I he parat l'orella, per això hem fet una mica més la música, perquè per l'orella dic que no hi és. Ara anirem cap a Mèxic, cap a Guadalajara. Em sembla que ha acabat ja la roda de premsa del seleccionador de cara a aquest partit de demà, el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente. No podrem sentir cap document sonor, encara no els tenim preparats, però sí que quan tinguem el Dami a punt per explicar-nos, doncs ni que sigui que ens digui com ha anat una mica aquesta conversa, per on va la història, perquè ja sabeu que això de la Fuente una mica cada dia és per on anirà avui, saps? Aleshores, hi ha un dia que comença a cobrar factures del que ha pensat que són comentaris que no tocaven del seu debut o del debut de la selecció espanyola, i hi ha un altre dia que està eufòric i que comença a, fins i tot a fer broma. No sé avui quina versió tenim i quina versió ens hem o no ens hem perdut. El Dami el tenim connectat encara, no? Doncs ara, de seguida que el tinguem, doncs ja el recuperarem. I després també serà temps de parlar dels èxits poliesportius de l'esport català. L'últim l'hem viscut avui mateix, ho explicàvem començant programa, aquesta victòria del Barça a futbol sala al quart partit de la final. Victòria del Barça que suposa tornar a guanyar un títol de Lliga 3 anys després, massa anys, parlant del Barça, i el que ja havia aconseguit amb la classificació per la final, que és poder disputar la Champions de la propera temporada, que això sí que era molts anys sense poder-hi ser, que les últimes dues temporades no hi era, i per tant aquest és el doble èxit del futbol sala. L'altre és la consecució de la Lliga d'Hockey Patins per part de l'Igualada, brutal, 29 anys després, 29 anys ha trigat a l'Igualada, però és que a més l'ha aconseguida d'una manera vaja, estratosfèrica. Anava 2-0, després d'haver perdut ni més ni menys que per 8-2 els dos partits de Corunya, i no només va guanyar els dos de les comes, sinó que va acabar guanyant també els penals al cinquè, un altre cop a la pista del conjunt gallec. Per tant, de seguida també repassarem com ha anat aquesta nit. El que farem de moment, però, és anar tancant tertúlia, que jo crec que ja no és una hora, no?, prudencial, perquè l'Anaís, el Francesc, el Paco se'n vagin cap a casa.
3: Quan tu diguis, Xavi.
1: Ara és el moment.
3: Ara és el moment.
1: Però fet que potser encara trobeu el Valdano per allà per l'ascensor i us pot acabar d'explicar alguna història.
3: Sí, molt interessant.
1: Ves caminant, segur. Per si de cap.
3: Home, ara que estem a la planta 3...
1: Això sí, és factible. És viable, ara és factible. Sí. Anaís, Martí, moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a tu, bona
1: fins
3: nit.
1: Fins la propera. Gràcies, Francesc Latorre.
2: Bona nit.
1: I gràcies, Paco, que vagi molt bé. Paco Cabeza, fins la propera.
2: Sí. Bona nit.
1: Deixem-ho així. Bona nit. Una mica Sergi Ramos, ara, eh? Bona nit.
3: Que vagi molt bé.
1: 5 minuts passen de 2:15 de la matinada.

0: ara sí que he fet temps per poder anar cap a Guadalajara i poder parlar amb el Damià López. Dami, ets per aquí, oi que sí? I era, i no hi és, no passa res. Ara el recuperem. Mentrestant parlem del Girona, ho dèiem, de fet, en una de les connexions amb RAC+1, que estàvem seguint el Mundial, avui hem sabut que el Girona s'enfrontarà a l'Arsenal en el trofeu Costa Brava, per tant, és una de les notícies també del dia. Júlia Moner, com estàs? Bona nit.
1: Hola, bona nit. Sí, i ho farà ni més ni menys que amb l'Arsenal d'Arteta. Apunteu a l'agenda perquè l'equip de Quique Álvarez es presentarà davant la seva afició el dissabte 1 d'agost a les 8 de la vespre a Montilivi contra el vigent campió de la Premier League i el subcampió de la Champions. L'últim cop que aquests dos equips es van veure les cares va ser fa un any i mig, exactament el 29 de gener del 2025, a la fase de grups de la Lliga de Campions. Aquella nit els londinencs es van imposar per la mínima 1-2 en un partit que va significar molt pels gironins. Ara, però, l'escenari serà completament diferent. L'Arsenal arribarà a Montilivi com un dels grans referents del futbol europeu, després de la temporada excel·lent que ha fet aquest any, mentre que el Girona afrontarà el repte amb ganes de demostrar que, tot i el descens a segona divisió, és capaç de seguir lluitant encara contra aquests rivals de màxim nivell. A més, aquesta 49a edició del Trofeu Costa Brava tindrà un component especial perquè estarà vinculada a la commemoració del 150è aniversari d'Estrella D'Am. Ara bé, Xavi, deixa'm dir que mentre aquesta serà la primera gran prova abans de l'inici oficial de la temporada i també aquella on alguns futbolistes es podran estrenar amb la samarreta blanca i vermella, alguns altres ja no hi seran. I un d'ells serà el porter Juan Carlos, que avui ha anunciat que posa punt i final la seva etapa al Girona després de 7 temporades al club.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, aquestes han sigut les paraules d'agraïment que el porter ha publicat a les xarxes socials.
2: Hola, Girona. He dado muchas vueltas en mi carrera y llegué aquí con mucha ilusión por construir algo grande, pero sobre todo por encontrar mi sitio en el mundo del fútbol. 7 años después, solo puedo decir gracias. Gracias por lo vivido. Gracias por el respeto. Gracias por el cariño. Gracias por hacerme sentir como en casa. Este es mi sitio. Hemos disfrutado y sufrido juntos, hasta vivir historias inimaginables. He conocido gente maravillosa que llevaré en mi corazón para siempre y que ya son como mi familia. He luchado por nosotros sin pensar en el yo, porque así lo he sentido, porque así me lo habéis hecho sentir. Ahora me voy, pero Girona se viene conmigo en el corazón. Gracias a todos. Hasta siempre, Girona. Hasta siempre, siempre. Hasta siempre, siempre, siempre.
1: Aquestes han sigut les paraules d'agraïment del jugador. Juan Carlos va arribar a Montilivi l'estiu del 2019, procedent de Lugo, i marxa ara després d'haver disputat 125 partits oficials amb més 11.000 minuts i 39 porteries a zero. El manxenc ha sigut un jugador clau per l'equip, sobretot en l'estada a segona divisió, i que a més ha viscut cites històriques amb el club, com l'ascens a primera, la temporada 2021-2022, en la classificació per la UEFA Champions League 3 temporades més tard. Sí que és cert que aquest últim any una lesió al genoll l'ha deixat sense protagonisme al terreny de joc, però Mitchell sempre ha destacat el seu pes dins del vestidor, definint-lo com un dels líders de l'equip. Per tant, veurem quin és el seu futur. De moment, només sabem que no vestirà la samarreta blanca i vermella.
0: Tot això en futbol, ara sí, obrim o recuperem la pàgina poliesportiva parlant dels èxits, com deia, de l'esport català, un d'ells d'avui mateix, el del futbol sala.

0: Així sonava el Palacio de los Deportes de Múrcia. És el Barça celebrant la seva lliga, la seva vuitena lliga en la història de la secció, avui aconseguida durant el quart partit. Fa una estoneta hem obert programa parlant amb Javi Rodríguez, doncs ara recuperareu una mica i sentirem també altres veus d'aquest títol, d'aquest nou títol del Barça de Futbol Sala.
1: Els blaugranes han aconseguit el títol després de superar el Pozo Múrcia per 4-6 a la pròrroga en aquest quart partit de la final. Amb aquesta victòria han tancat l'eliminatòria per 3-1 i han aixecat aquesta vuitena lliga de la seva història, 3 temporades després d'haver aconseguit la última. L'equip de Javi Rodríguez ha fet un inici de partit gairebé perfecte. En només 10 minuts ja guanyava per 2 gols de diferència i abans del descans havia ampliat l'avantatge fins al 4-2 amb Eric i Touré com a protagonistes del partit. Però el Pozo no s'ha rendit amb el factor pista, el conjunt murcià ha reaccionat a la segona meitat i amb 2 gols d'Adrià Rivera ha aconseguit empatar el partit i forçar la pròrroga. En aquest moment el Barça ha tornat a demostrar com és que ha estat el millor equip d'aquesta temporada. Eric ha tornat a avançar els blaugranes a la pròrroga i al minut 46 Antonio ha marcat el 6è i últim gol del partit. Aquesta ha sigut la valoració que ha fet Didac Plana als micròfons d'Esport 3.
2: Home, és que jo crec que ha sigut una final impressionant. Segurament molts donaven al Pozo per morts, però hòstia, per estar morts no ho vegis. Ens han fet suar sang i llàgrimes i la veritat és que molt contents perquè, bueno, sobretot els que hem viscut aquest últim temps, hem viscut aquest procés, no?, d'anar picant fins a aconseguir-ho, no?, i avui orgullosos perquè el Barça ha tornat, tornem a ser campions de Lliga i segur que ens donarà moltíssima moral perquè vingui l'any que ve.
1: També hem pogut sentir Eric Mendoza, un dels golejadors del partit, que avui ha disputat el seu últim partit amb la samarreta blaugrana. Ell mateix deia que ja tenia la sensació que avui havia de ser el gran dia.
3: Y hoy yo sabía que era un día que iba a ser mío. Tenía que salir ganando y hoy no nos escapaba. Yo sabía que tenía que llegar ahí. Mateus me había dicho, yo sabía que me la iba a poner y después en una acción que me la ha inventado, no sé, y he hecho el gol y ya está.
1: Mamadou Touré, que ja ha sortit amb ulleres de sol i amb aquelles ganes de celebració, també ha dedicat unes paraules i sobretot ha volgut deixar clara quina és l'ambició d'aquest equip.
2: Ganar un título me lo voy a guardar en la cabeza toda mi vida y los 4 goles del otro día igual. Pero ahora hay que seguir, estamos en el Barça, queremos más siempre y vamos a por todas.
1: La temporada vinent ja vindrà, però avui el que toca, Miquel Feixas ho té molt clar.
4: S'ha de celebrar, home, s'ha de celebrar. Un campionat que no es celebra, després ho agafes. S'ha de celebrar, s'ha de valorar el sacrifici que portem des del 4 d'agost, s'ha de valorar el que hem patit, s'ha de valorar el que hem treballat, els entrenaments, tot el treball que hi ha a l'ombra. Avui s'ha de gaudir i hem de rebentar Múrcia i a veure què passa.
0: Doncs alguns dels protagonistes, un deia cremarem Múrcia, era Javi Rodríguez, en aquest cas una altra versió, rebentarem Múrcia. Doncs en qualsevol cas que ho celebrin, s'ho mereixen, ha arribat, potser més tard del que ens pensaríem, però ha arribat, que al cap i a la fi és el que es tracta. Més campions, anem a l'hoquei patins. Fa 2 dies del títol, de la victòria en el partit decisiu a la pista del Liceo, però avui ha arribat la celebració amb els seus seguidors. Festa grossa avui a Igualada, Nil, amb la rua dels campions d'hoquei.
5: Rua i celebració tronadora, sonava així. Doncs, com sentim, els carrers d'Igualada que s'han omplert d'aficionats arlequinats per celebrar el títol de Lliga aconseguit el passat dimarts a Riazor, el 6è de la seva història. L'ambient ja es va començar a escalfar i quan centenars d'aficionats es van apropar a l'aeroport del Prat per rebre els jugadors. Avui, però, era el dia fort. La jornada ha començat amb la tradicional ofrena del títol a la Basílica de Santa Maria d'Igualada i tot seguit, a les 7 de la tarda, ja han començat amb la rua. Durant una hora s'han passejat pels carrers de la capital de l'Anoia fins a arribar a l'Ajuntament. Ara bé, en comptes de fer-ho en autobús, com a les rues normals, han voltat per Igualada pujats a un carruatge tirat per cavalls, tal com van fer quan van guanyar el seu darrer títol de Lliga 29 anys enrere. Un cop s'han plantat a la plaça de l'Ajuntament, que era plena a vessar, ha arribat el moment del Parlament de Directiva i Jugadors. El primer a prendre la paraula ha estat el president, Manel Burón, que ha parlat clar i català.
6: Autoritats, perdoneu. Això és una puta bogeria. Això és una puta bogeria! Ja acabo, molt ràpid, només dius-te que algú va dir que aquí no hi havia projecte. I una puta merda, aquí hi ha un projecte la puta mare!
5: Seguidament endavant. Ha estat el... I tant. Estava completament desfermat i seguidament ha estat el torn del capità Roger Bars. Bars es va lesionar el genoll durant el primer partit de les finals i se l'ha vist en contrast amb el president molt emocionat durant el seu discurs on ha volgut ressaltar el creixement de l'hoquei a Igualada.
7: Ser l'afortunat de poder viure tot això aquests últims anys, aquest últim any ho estàvem parlant, veure aquesta plaça que està al doble de plena, fer créixer el hockey aquí a Igualada és algo que no podia escriure en paraules.
5: Però està bé, serà una nit llarga avui a Igualada, tot i que la celebració acabarà demà amb el sopar de cloenda.
0: Perfecte, gràcies, Nil. Ens falta mirar també l'altra cara de la moneda. Clarament, l'hoquei patins i el futbol sala és la part bona, la part dolenta aquesta temporada l'hem viscuda amb el bàsquet. I temps pel bàsquet d'avui. De fet, és temps d'anàlisi ja en fred, després del que vam viure ahir al Palau Blaugrana. Per això tenim l'última possessió de luxe amb el Dani Aguilar, lògicament. Dani, com estàs?
8: De luxe no per mi. Bona nit, Rocamora.
0: Per què no de luxe? Com bé, sempre és de luxe amb tu. Aquí,
8: una mica no està malament.
0: Però és que imagina't, avui també comptem amb el Xavi Ballesteros. Valles, bona nit.
9: Oh, bona nit, això sí que és un luxe.
0: Això, ara ho has dit. Però és que també hi és l'Àlex Gozalvo. Gozalvo, bona nit.
10: Quan més sucre, més dolç. Bona nit.
8: Ara! Bé. Aquesta m'agrada.
0: Aquesta és bona, però no et preocupis que ara ho celebrem i bé, a més, sí. Perquè noi, la temporada ha acabat del tot menys dolç ha acabat la història. Però vaja, avui tenim moltes coses a analitzar, tant del que ha passat aquesta temporada com del que va... el que ha de passar al futur, millor dit. Anem a pams. Començo pel que va passar ahir. A moda de cloenda del que hem vist aquest curs, t'esperaves que tot acabés com ha acabat, Valles?
9: De fet, Rocamora, ho dèiem l'altre dia, no? Escolta'm, aquest València va amb una altra marxa, va amb un altre ritme, va amb un altre bàsquet, va amb una altra dimensió, en definitiva, no? I tot i que el primer partit a València, no dic que no va defensar, però sí que va estar a un altre nivell, crec que en el moment en què s'hi han posat s'ha demostrat que és que no hi ha hagut eliminatòria, no? I ha estat molt superior al València amb unes característiques i sent molt fidel al seu estil. El mateix Pedro Martínez deia, home, això és, normalment necessitem 2 anys per portar-ho a terme, el que volia transmetre, doncs ho han aconseguit molt ràpid perquè el tipus de jugadors que han fitxat ho han adaptat molt ràpid i els que han arribat a última hora, com és el cas de Cárdenas, curiosament, doncs han necessitat molt poc temps per sumar-se a la festa, no?
0: Àlex.
11: Sí, la sensació de que València Bàsquet ha anat a més durant l'eliminatòria. Va començar un bon nivell, però ha acabat perfilant algunes coses en defensa, evitant pèrdues de pilota en atac, millorant les seves prestacions, i en canvi, el fet de jugar pràcticament cada 48 hores ha acabat penalitzant molt el Barça, que va fer un primer partit doncs al límit de les seves possibilitats, però que després doncs ha pagat aquest desgast amb una plantilla molt més veterana, amb menys rotacions, i això doncs ha acabat empitjorant la seva proposta. Diguem que va arribar a la final allò amb una proposta agafada amb pinces, i el pas dels partits doncs l'ha acabat empitjorant.
0: Aquestes pels dos també, si vols, comença tu primer, Valles, i després tu, Àlex. Jo hi parlava de sensació de tristor absoluta,
8: sí.
0: Però tristor absoluta per jugadors i tècnic, perquè hi ha jugadors estimadíssims pel Palau que marxen, evidentment Xavi Pasqual, 3/4 parts del mateix. Què dieu?
9: Home, sí. No pots... allò, a l'hora dels adeus, normalment, tu pots escriure i ha quedat eliminat amb una sensació de que, tot i que tothom era conscient de que haver arribat fins a la final ja era un èxit, en el sentit de que ningú ho esperava fa un mes, una vegada arribes allà, una vegada veus com ha anat, una vegada veus el rendiment que ha pogut donar, com deia el Xavi Pasqual, deixant-s'hi la pell i donant-ho tot, doncs és de dir, ostres, aquest Barça realment està molt lluny d'on hauria de ser, no? D'on hauria de competir, i per tant és fer un balanç dels últims 3 anys, una Lliga Catalana, crec que no podem agafar només el desastre d'aquest any en quant a moltes coses que han anat passant, no? Sinó sobretot la línia de trajectòria que porta aquest club, com denunciava jo mateix Satoranski als micròfons de RAC1, no?
8: Satoranski, de fet, ara li deixo l'Àlexia, però Satoranski d'alguna manera ha definit el que molta gent pensa i de fet ho va fer d'una manera segurament un pèl injusta per als entrenadors que han vingut, però molt gràfica, de dir, és que aquell és el punt de partida i d'això és allò que diuen els castellans, no recordo ara l'expressió, però d'allà plora una mica la criatura i per això hem arribat fins on hem arribat.
11: Sí, la sensació de que més enllà dels resultats, que són dolents, són tres temporades en blanc, no estàs fent passes per apropar-te a tornar a guanyar. No, més aviat estàs allunyant d'aquesta possibilitat de victòria. Normalment els projectes, parlava ara Valles del de València Bàsquet, de la mentalitat, de la filosofia que ha dissenyat Pedro Martínez, doncs tu no veus un projecte semblant a Can Barça. Dona la sensació doncs, que cada any s'estrena una estratègia, un estil d'equip, un entrenador a la banqueta i que per tant la feina que has fet aquest any doncs, no et serveix pràcticament per a res de cara a la temporada vinent, perquè els jugadors doncs, la majoria marxaran, d'altres són molt veterans, per tant doncs, et toca tornar a reconstruir quan aquesta aposta que havies fet a curt termini doncs no t'ha funcionat.
0: Mira, em va perfecte perquè volia parlar justament d'això, del li ara què, no? Perquè hi ha una feinada de por, venen setmanes, no sé si mesos fins i tot, de, deies, reconstruir, no sé si també fer servir la paraula de reformular, no sé què ha de passar aquí al Palau, en qualsevol cas, Dani, anem a pams i expliquem dels que surten, fem llista.
8: Mira, Tomas Satoranski, Nicolás Laprovítola o Jan Vesely, aquests són potser els que han tingut més incidència en les últimes temporades i deixaran el club, llevat de que algú tingui un gir de guió copernicà que no hauria de passar. Jan Vesely segur que no, perquè ja ha anunciat que es retira, i tots dos, Satoranski, Vesely i Laprovítola, amb llàgrimes als ulls. També diran adéu Billy Hernán Gómez, Yusufa Fall, Miles Norris o Juani Marcos. Això en són 8 i potser en cau també algú més, perquè hem d'estar també, Xavi, pendents de la situació de Will Clyburn.
0: Alguna esmena, Valles o Gozalvo, o la cosa ja creieu que va per aquí? Sobretot amb el cas que deia ara el Dani de Clyburn.
12: No, i a més hi ha el tema de Kuchurica, no? Que és un jugador serbi de molt de futur, que resulta que tampoc no pots retenir, entre cometes, perquè el tema de... Ja sé que no estem parlant d'un primer espasa immediata, però sí per dir, bueno, doncs ens agafem també que estem construint, no?, amb un jugador que està pensant en la Lliga Universitària. Llavors, a partir d'aquí, si tu pares 8 cares de la plantilla, vol dir que hi ha moltes coses que no s'han fet bé, i les cares que es queden o que tenen contractes, el cas deia Clyburn, o mateix Juan Núñez, no?, que està estem parlant d'un jugador que està jugant amb molèsties i amb problemes físics, vull dir, què és el que et quedes? Està clar que el Barça està fent molta feina, en parlarà de seguida el Dani, perquè ja té 6 jugadors lligats, però tot i així, el que sí que veig és que des del club estan prioritzant el tenir la plantilla més enllà de l'entrenador, que això ja és una cosa una miqueta sorprenent, no?
8: Sí, absolutament.
11: Sí, això és estrany, tu has de repensar una mica no només l'equip, sinó també la secció a nivell organitzatiu, a nivell de despatxos, i després acabar traslladant doncs, aquesta idea amb un director tècnic, amb un entrenador, amb un equip, i no sé si pels terminis doncs, en què ens trobem ara mateix, tot això serà possible fer-ho de manera coherent, perquè has d'anar prenent decisions, el mercat no et dona marge, i aleshores doncs, et falta aquest puntet de pausa, d'estratègia, de visió, d'aixecar la vista i d'imaginar-te no què vols fer la temporada que ve, sinó què vols fer les pròximes temporades. El bàsquet europeu està canviant molt, condicionat cada vegada més doncs per la marxa dels jugadors joves, i tu t'has de reinventar, has de decidir quin model vols per intentar tornar a ser competitiu, perquè el model de tenir el major preparació econòmica és la que és. Per tant, tu has de fer una mica doncs, com ha fet València Bàsquet. Ara és molt fàcil posar d'exemple el conjunt taronja, però un equip amb menys pressupost doncs, que ha competit molt millor que tu.
0: Per això abans parlava de, no sé si la paraula és reformulació, també caldria saber quin és el punt de partida. Ara el Barça està en unes condicions diferents de les que estava aquest 2023 que abans parlàvem, no? No estava ni molt menys ni de bon tros en la norma 1-1, ara sí que hi serà, però també cal saber què vol fer el club amb la secció. És a dir, d'acord, ara que estaré amb 1-1 i això també...
8: Si aposta o no s'hi aposta.
0: Però també serveix pel bàsquet, clar. Aquesta és la gran pregunta. És a dir, apostarem per la secció o no apostarem i ja ens va bé perquè pel futbol tindrem diners, però pel bàsquet continuem deixant-los una mica de la mà de Déu. Veurem el que passa. També ens han d'explicar en els propers dies o en les properes setmanes. Però anem al gran nom de tot això. Al final ens falta el nom del líder. Què ha de liderar aquest nou projecte? Qui ho farà des de la banqueta? Què sabem, Dani, en aquest sentit?
8: L'entrenador, i aquí podem tenir un dels serials de l'estiu, Xavi, perquè el Barça, ja ho sabem, vol Paolo Galbiati. El tècnic italià del Baskonia és la prioritat, però és que aquí hi ha un problema, que és el mateix problema que estem Xavi Pujol. El Baskonia ho sap i demanarà calés per la sortida de l'italià, malgrat que no es compta amb ell, malgrat que fins i tot es parla que Baskonia, amb periodistes amb bones informacions, ja té tancat el retorn de Pere Asovic a la roda del món i torna al Born. A hores d'ara, Baskonia, a més fins i tot ha fet una publicació avui amb una foto amb Galbiat i al costat de Pablo Pin, considera que és el seu entrenador i que s'ha de pagar per ell, i aquí tenim un dels serials perquè ja sabem com negociar més José Querejeta.
0: Un parell de qüestions en aquest sentit sobre el nom de Galbiati. Per començar, la veieu possible aquesta operació? O s'enrocarà molt Baskonia i no ho farà possible?
12: No s'enrocarà, si és possible. El problema jo el veig més en... És l'entrenador que volia el Barça, és l'entrenador adequat, perquè tu parles de... Bueno, vosaltres parleu de qui és el líder, no? Però jo pregunto qui és el líder de l'equip. Vull dir, sí. A València té una sèrie de jugadors boníssims i Pedro Martínez és un líder, sí. Però tothom identifica que Jan Montero és el líder, no?, d'aquest equip. Mm-hmm. I després té un gran jugador al costat. Però qui és el líder a la pista d'aquest Barça? De les nous noms que han sonat i que es diuen i que s'han fitxat, qui és l'estrella? Vull dir, no tenim el Mirotic de torn, no tenim, m'enteneu el que vull dir?
8: Hauria de ser Kevin Panther, pot ser Valles.
12: Sí, però clar, Kevin Panther amb quants anys?
8: Ja, ja, n'ha fet 33
12: moment de... sí, sí. Saps el que dir? Llavors, tampoc no tens la identitat, tot i que, molt bé, seguirà Brizuela i seguirà a Joel Parra, però... Ostres, s'havia intentat una fórmula que era que cada any es fitxés un jugador, perquè es va pagar per traspàs per Brizuela, un milió d'euros a Unicaja, i per Barra també es va pagar traspàs. Per tant, estem parlant de que es volia fer aquesta aposta, però, ostres, estàs perdent també referents d'aquí, que això va més enllà del Barça, també ho hem de dir.
8: Sí.
12: Però no només és fitxar peces de grans jugadors, com s'estan dient, sinó que després s'han de conjuntar, no?
8: Sí, i ara en parlarem, però el mercat del Barça, diguem-ne que a dia d'avui dista molt d'aquest projecte que deia el Vallès sobre jugadors d'aquí de casa.
0: Àlex.
11: Sensació de que pots acabar fitxant a Xavi Pujol i Paolo Galbiati, que ara seria l'opció A del Barça, però que no et sortirà barat. El Baskonia seria el valent atlètic de vida al món del bàsquet. T'acaba venent jugadors, t'acaba venent el que tu vols, però al preu que ells volen, i saben fer-ho perfectament, jugaran les seves cartes per intentar, doncs, treure aquest rendiment econòmic quan són dues peces que Baskonia no volia que continuessin al seu club. Però doncs ara al Barça li tocarà passar per caixa perquè no sap fer les coses d'una altra manera, i acaba doncs contractant o fent aquestes apostes en un moment en què el club rival doncs s'aprofita de la teva situació de necessitat.
8: I estic d'acord amb el que deia el Valles, ara et deixo a Xavi, però que estem parlant de un entrenador, es volia un entrenador escut, per així dir-ho, un grandíssim nom, no?, sobre les espatlles del qual recaigués tot el pes que hi ha a dia d'avui. Però jo no sé si calia dir aquest nom, no sé, tant de bo ho sigui, no sé si ho és.
12: No, jo només volia afegir dues coses. Una, la setmana passada, no fa un mes o fa una hora, la setmana passada es va trucar el representant de Željko Obradović perquè, segons com acabés la final, segons com acabés les sensacions, com molt bé dius, Dani, feia falta un nom que pogués agafar tot això. Per tant, vol dir que l'opció de Galbiati no és la prioritària, no és la primera, no? Jo crec que aquí no s'ha estat intel·ligent, no dic que sí, tot responsabilitat del Barça, però no es pot anar només amb una opció amb una carta sobre les mans, no? Dir, volem aquest? Hòstia, no, però és que ara ja m'ho acabes de dir, si t'has compromès i has d'anar fins al final, s'acabarà fent, però s'acabarà negociant, s'allargarà més el compte i acabaràs pagant, no? Moltes vegades tu imagina que tens Galbiati i Trincheri, m'ho estic inventant,
8: Sí, sí.
12: Doncs tu dius, escolta, Galbiati no, cap problema, us el quedeu, Vitoria, us el quedeu. Llavors tens més força a l'hora de negociar, però si tu dius vull aquest sí o sí i m'hi compromès, com ha passat
8: té la força
12: amb Xavi Pujol, que li van donar li van donar la paraula a Xavi Pujol. El que no poden fer ara és, entre cometes, deixar-lo tirat.
8: Clar.
12: I per tant la situació que està vivint el Xavi tampoc no és agradable, perquè el tenen allà doncs amb un bullying absolut, no?
0: També et dic que a l'hora d'anar a buscar un primer espasa, l'exemple del que ha passat amb Xavi Pascual no crec que sigui un bon reclam per grans entrenadors. És a dir, un entrenador top el tenies, que és Xavi Pascual, a la banqueta del Barça, i la resta d'entrenadors d'Eurolliga han vist el que ha passat aquí a Barcelona. Per tant, segurament s'hauran escamat, hauran dit què està passant allà. És a dir, que,
8: i a
0: que,
8: nivell
0: que
8: de projecte? Clar, a nivell dels calés que et pots gastar com a plantilla?
0: A mi em truca allà d'anar cap allà si veig que Xavi Pasqual, que a més és de la casa, clar, marxa per la porta del darrere. No, no, jo ja em busco la vida i faig alguna altra cosa. En tot cas, això a la banqueta. Pel que fa a la plantilla, Dani, com
8: ho
0: tenim?
8: Anem ràpidament, línia per línia, al base. Acordada ja l'arribada del base del París, Justin Robinson, avui també ha transcendit l'altre nom que es vol per aquesta posició, el també nord-americà Umoja Gibson, ve de jugar al Chedevita eslové, 16 punts per partit a l'Eurocup, bon rendiment, i tindrà passaport de Bulgària, per tant serà comunitari i completarà la línia de base Juan Núñez. Aquests serien els tres bases ara mateix. A les cortes mantindrien Panter i Brizuela, com deia el Ballesteros. Aquí a l'alè és una posició que s'està pendent del que es passi amb Will Clyburn. A partir d'aquí es pot definir quin tipus de terna de tresos hi ha amb Joel Parra, també amb Kusturica, però com deia el Ballesteros, té ofertes importants. I a les posicions interiors arriben la resta de novetats. L'alè pivot Toko Shengeli, evidentment, es queda. Olivier Nkamua, que pot jugar al 4 i al 5. I els pivots també hi ha tancats Josh Nivo i Moses Wright. Aquí, insisteixo, ja ho comentàvem també al migdia, encara podria haver-hi un o dos reforços més en la línia anterior, però poc o molt aquesta és la fotografia.
0: Gozalvo, començo per tu ara. Ho veus suficient? Et sembla una plantilla nivell Barça?
11: De moment em genera molts dubtes, perquè al final, si tu mires jugador per jugador, doncs aquests noms propis no són jugadors desequilibrants d'Eurolliga. El que passa que al final tu has de veure com encaixen aquests jugadors dins del teu projecte, de la teva idea de jugar i d'entendre el bàsquet de la manera que tu vols fer-ho. Per tant, s'ha d'esperar a veure la construcció completa de l'equip, qui serà l'entrenador, de quina manera vol jugar, i veure si totes aquestes peces li encaixen, perquè això d'anar al supermercat i comprar doncs productes està molt bé, però tu al final amb tot el que tens has de saber cuinar i has de fer que tot tingui doncs el mateix gust, el mateix sabor, i això a mi és el que em genera dubtes, si hi ha aquesta idea d'equip o si simplement s'han anat contractant doncs bons jugadors, que evidentment tots els que deia ara el Dani són jugadors que et poden servir si saps com utilitzar-los.
13: I jo volia afegir dues coses. Una, la primera, la de Panter, que és un jugador que abans parlàvem del lideratge, però molt en compte, i això ens acabarà sortint, el contracte d'aquest any sí. Fa un salt molt important, sí. I per tant és un jugador dels més ben pagats de la Eurolliga, o sigui que aquí també l'exigència també ha de ser molt gran. I després també hi ha una cosa, i no vull ara semblar que el Barça és millor que el Baskonia, que sí, i l'exigència és més gran, però també vull veure com Galbiati ha fet certa gràcia a Vitoria amb certes coses, com per exemple Rocamora és un entrenador que l'escalfament surt una hora abans i fa escalfament amb els jugadors. Això, com en el Barça no funcioni, sí, no sé sí. Si fa tanta gràcia com a Vitoria.
8: Total, correcte.
13: M'entreneu el que vull
0: sí,
13: dir?
0: Sí, sí, llavors, totalment diferents sí. Que l'altre club, sí, sí.
13: Clar, de Galbiati estem tots d'acord que és un entrenador en futur, de present i futur, un entrenador diferent, vull dir, no és un entrenador dels que estaven a la roda. Es va fer una aposta molt clara a Vitoria. El coneixia, aquí també m'agradaria puntualitzar, el Xavi Pujol el volia i el coneixia, però en allà la clau de fitxar-lo a Vitoria va ser Luis Scola. Perquè aquest entrenador estava a Itàlia, el Luis Scola estava director tècnic a Itàlia, i va ser el Luis Scola que li va dir al Baskonia: ei, fitxeu aquest. Xavi Pujol va dir: sí, sí, aquest m'encaixa. Però no només és responsabilitat seva, és veritat que han encaixat molt bé el Xavi Pujol i el Galbiati, tenen molta sintonia i evidentment poden treballar molt bé junts, però sobretot posar en context això, que crec que hi ha entrenadors que, i Xavi Pasqual és el cas més extrem, no?, que es coneix la casa, el Saras també coneixia la casa, que se l'estima i ho tenen difícil a vegades en el club, no? Imagina't per un entrenador que és capaç de fer això, que es posa el xandall i no ho diuen de broma, ha estat tota l'hora prèvia escalfant amb els jugadors.
8: Sí, sí, sí. Que d'allò, d'una cosa folclòrica o bonica i tal, o, no?, que connecta molt amb l'afició. Ah, val, però dedicant-nos a entrenar hi ha una línia molt fina. I estic molt d'acord amb el que diu el Ballesteros, amb tots els respectes cap al Baskonia. El nivell d'exigència de Baskonia és el que és. El nivell del Barça és guanyar-ho tot. Mm-hmm. Llavors, aquí també ens hem de plantejar...
13: És que jo diria, si no vaig errat, Baskonia ha quedat
8: dels últims 5 de l'Eurolliga.
13: No?
8: Sí, sí que és veritat que ha guanyat doncs, la Copa, que ha competit a l'ACB, etc. Però sí, sí.
13: Ha competit a l'ACB, vols dir que ha quedat eliminat als quarts de final.
8: Això és veritat. Això és veritat, deia la fase regular. Però sí, tens raó, tens tota la raó, Xavi. Sí.
13: El Baskonia, amb el factor pista a favor, ha quedat eliminat als quarts de final.
8: Sí, sí, sí.
13: I a Euroliga ha quedat, diria que tercer o quart per la cua.
8: Sí, sí.
13: En mitja temporada ja no tenia opcions ni de play-in. Llavors, sí, sí, va guanyar la Copa i no hi trec cap mèrit, zero mèrit. Excel·lent. Van fer tres grans partits. Però posem un context també, no tot?
0: Sí, sí. I l'altra pregunta a fer és, ara deia el Dani, el Barça aspira tot. Potser el Barça no aspira tot. Clar. És a dir, aquest canvi de paradigma ja l'estan vivint. És a dir, el Barça no pot aspirar tot segurament amb aquesta plantilla. Gonzalo.
11: Sí, abans era un dels pressupostos més grans de l'Eurolliga i ara ja no ho és, no ho és ara i no ho serà segur les pròximes temporades. Per tant, doncs has de tenir molt, molt clar quin és el teu projecte per intentar competir contra equips, i cada vegada la distància es va fent més gran, que tenen molt més pressupost que tu. I aquí està la gran dificultat del Barça. Aquí hauria de sortir doncs alguna veu autoritzada del club, explicar la situació i marcar un objectiu doncs a mig, llarg termini, de quin tipus d'equip, quin tipus de secció ha de ser el Barça, i imaginar-se doncs com reconvertir aquest equip en un projecte, no que pugui guanyar títols, no se li ha d'exigir al Barça que guanyi l'Eurolliga cada any, perquè és impossible, perquè no ho feia quan tenia un dels majors pressupostos de la competició, però sí que torna a enganxar una mica als aficionats del Palau, que hem vist com en aquestes tres últimes temporades doncs la gent s'ha anat desentenent del conjunt i cada vegada doncs està més lluny d'aquest projecte del Barça.
0: Vai, és aquesta és l'altra, i així acabarem al nivell de la identificació del públic del Palau del Barça. Cada cop és més difícil, però no pel públic, sinó perquè el club t'ho fa molt difícil. És a dir, des que hi havia Saras i Mirotic, i torno a citar el que ahir sentíem en zona mixta o dins dels vestidors amb Satoranski, hem anat perdent a cada bugada un llençol. Ara teníem Xavi Pasqual, també en marxa Xavi Pasqual. Qui ha de ser el component que atregui públic al Palau? Schengelia ha de ser, Kevin Panther ha de ser, potser no és suficient en qualsevol cas.
13: I Xavi, deixa'm ser dolent fins i tot, eh? I al final els més nostàlgics anaven allà i veien a la llotja a Navarro i deien, mira, en Juan Carlos, no?
0: Exacte.
13: Doncs ara ni això, no? Vull dir, i jo crec que és molt important la identitat, no? Més enllà de guanyar o perdre, la identitat, i perquè amb el tema dels diners és impossible. Quan l'altre dia presentaven a ser el Cobradovich com a entrenador per a Tiranicos, salta el president el propietari i diu, bueno, aquest any augmentarem 10 milions més al pressupost. Diu, però ja, més dels que teníeu?
8: Sí.
13: Per tant, el Barça, que sempre
8: digues.
13: Feies travesses i sempre estava entre els quatre primers o era un fix, ara no.
8: I suma-hi els equips israelians, i suma-hi Dubai, i suma-hi les Bellville-Villerbank, que l'any que ve tindrà molts calés. No. Em sap greu vendre aquest pessimisme, potser que la gent que ens escolti, però la realitat és aquesta.
0: No, pinta bé tot això. Escolteu, Àlex Gozalvo, moltíssimes gràcies per avui, i també t'ho dic en nom de l'Aleix, lògicament, per tota la temporada, i fins la propera, fins la temporada que ve.
11: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé. Et dic exactament el mateix, Ballesteros. Gràcies per tot.
13: Estic agafant el bolígraf, per si és una renovació, firmar-ho ràpid.
0: No ho puc fer, jo, això. I saps que no puc fer-ho,
8: jo,
0: això.
8: Jo crec que el París ens deixarà, no? Sí, que ho fem nosaltres en nom d'ell.
0: Però vaja,
8: jo crec que immillorable.
0: Què et diria jo? Sou vaja, Xavi i Pasqual, els dos, saps? Allò de que vols, saps? I ja està, i endavant.
13: Perquè és molt tard, eh? Si no et convidaria a sopar.
0: No, per mi no és tard, eh? Jo encara no ho he fet, o sigui, que endavant. Va, cuideu-vos molt tots dos, que vagi molt bé.
13: Bona nit.
0: Dani, cuidis molt també vostè, eh?
8: Vinga, ens seguirem parlant, fins ara.
14: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
0: Ara falten 5 minuts perquè sigui un quart de dues de la matinada. Anem a l'últim minut.

0: L'últim minut que farem amb el Pau Bombardó. Pau, bona nit.
1: Bona nit.
0: Tot teu.
1: Doncs mira, explicarem en aquest últim minut que en bàsquet la penya ha anunciat que la temporada vinent jugarà la Basketball Champions League. Això el mateix dia en què també ha comunicat que Adam Hangan no continuarà el club al curs vinent. També hi ha hagut moviments a la resta de clubs catalans. A l'ACB, el Quitzenes Manresa ha anunciat l'arribada d'Eric Vila i a la Lliga Femenina l'Espar Girona es reforçarà amb Caral Casas. En motor, aquest divendres comencen els entrenaments del Gran Premi de Països Baixos, que arriba en el moment més calent de la temporada, tant pel que fa a la classificació com al mercat de fitxatges. Un Gran Premi on Marc Márquez hi arriba amb confiança després de les dues últimes victòries consecutives. També començarà, per cert, el Red Bull Ring de Spielberg, el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1. En handbol, aquest divendres se sortegen els encreuaments de la fase de grups de la Champions per la temporada que ve. I acabem amb un apunt de waterpolo perquè l'astre el Pol Sabadell ha anunciat el fitxatge de Martina Tarré, portera i campiona olímpica que arriba al Club Vallèsà procedent del Sant Andreu.
0: Gràcies, Pau.
1: Bona nit.
0: Doncs hem arribat ara sí al final del Tu diràs, quan falten dos minuts perquè sigui un quart de dues de la matinada, agraint com sempre a la part tècnica que ha fet possible aquest programa, el Víctor Valero i l'Albert Guerra, i també, com ho fem sempre i perquè sempre és així, a la redacció d'Esports de RAC1. Demà hi tornarem a partir de 11:15, horari habitual, amb l'Oriol Jové. Gràcies per ser un dia més, que vagi molt bé, bona nit.
2: Tu diràs.
3: Són les 6 del matí, bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra, que és divendres. Per fi és divendres, 26 de juny del 2026, i comencem el dia amb temperatures altes després d'una nova nit tropical a moltes comarques i fins i tot tòrrida en punts de la costa central. Durant el matí d'avui el sol es combinarà amb núvols prims i a la tarda s'esperen nuvolades en zones de muntanya. Al cap de setmana no hi haurà grans canvis de temps, per tant continuarà el sol majoritàriament i la calor. A Veneçuela viuen amb desesperació les hores posteriors als dos terratrèmols gairebé simultanis d'ahir. El balanç provisional oficial a aquesta hora és de 235 morts, 4.300 ferits i més de 37.000 persones desaparegudes, de les quals 80 són ciutadanes de l'estat espanyol. Ara mateix els equips d'emergència desenrunen edificis i busquen persones atrapades sota la runa mentre l'ajuda internacional comença a arribar a Caracas. A Madrid, el Congrés ha aprovat una moció del Partit Popular amb el suport de Junts per Catalunya que demana a Pedro Sánchez que plegui. La cambra insta el president espanyol a dimitir o a sotmetre's a una qüestió de confiança. Tot i que la moció no és vinculant, no obliga de cap manera a Pedro Sánchez a fer res, posa, sí, més pressió al govern espanyol. Un dels casos que ha posat contra les cordes els socialistes és el que esquitxa José Luis Rodríguez Zapatero. Ara l'expresident espanyol demana la nul·litat d'aquest cas perquè creu que s'han vulnerat els seus drets i posa en dubte com s'han aconseguit algunes de les proves. Serà un dels temes que abordarem avui a la tertúlia amb el Jordi Bosch, l'Ernest Folch, la Glòria Serra i la Cris Puig. De tornada a casa nostra, els bombers treballen contra rellotge l'incendi que es va declarar ahir a la franja de Ponent, entre Tamarit de Llitera i el Campell. El foc, provocat per maquinària agrícola, ja ha cremat més de 1.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar 3 pobles de la zona. Ara actualitzarem aquesta informació. I atenció també, perquè els Mossos d'Esquadra alerten d'un augment de l'agressivitat als carrers de la ciutat de Barcelona, vinculat directament al consum de drogues i als problemes de salut mental. Per això demanen més coordinació amb els serveis socials de la ciutat. El Mundial ja avança cap als setzens de final i ja han passat ronda els Països Baixos, Japó, Suècia, l'Equador i Austràlia. Ara els neerlandesos s'enfrontaran al Marroc, el Japó se les veurà amb el Brasil, els suecs i els australians esperen encara rival. El Paraguai està virtualment classificat a l'espera del resultat dels últims partits. Qui juga aquesta pròxima matinada a les dues és la selecció espanyola contra l'Uruguai. Si vol passar a setzens com a primera de grup, en té prou amb un empat, llevat que a la mateixa hora Cap Verd guanyi de 4 gols o més, improbable, a l'Aràbia Saudita. Ho podreu seguir, per cert, en directe a RAC1. Fora del Mundial, el Barça es rectifica i obrirà una nova finestra perquè els socis amb abonament provisional aquesta temporada també en puguin tenir la propera, que serà la primera sencera al Camp Nou des del començament de les obres. I a la resta dels esports, el Barça de futbol sala torna a ser campió de Lliga 3 anys més tard. Els blaugrana van guanyar 4-6 a la pista del Pozo de Múrcia a la pròrroga i es van endur la gran final per 3 victòries a 1. I avui aquí al RAC1, cap a les 11, tindrem l'oportunitat d'escoltar la conversa que va tenir el Joan Ferrer, el nostre Joan Ferrer, amb un dels grans de la música, amb Damon Albarn, líder de bandes mítiques com Gorillaz o Blur. Després, la centrifugadora amb Leo de Batlle i el repàs del que ha donat de si aquesta setmana al RAC1. I per rematar-ho, com sempre, la matatertúlia amb els cafres habituals, amb el David Broc, la Mar Puga, la Mònica Usar i amb el Joan Ferrer i el Dialing. Com sempre, arribarem al migdia i al cap de setmana. Són les 6:04. Benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
0: Un cop d'ull a la matinada. Víctor Cullell, Albert Pedrol, Mònica Usar, bon dia.
2: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit i matinada, Víctor?
3: Sí, les novetats que tenim a Veneçuela. D'una banda, la Moncloa ha confirmat que hi ha almenys 2 ciutadans de nacionalitat espanyola que han mort pel doble terratrèmol. Per ara no sabem si són catalans. I de l'altra, que s'ha actualitzat la xifra de víctimes. Ara ja hi ha com a mínim 235 persones que han perdut la vida, 4.300 ferits i més de 37.000 desapareguts, dels quals 80 són espanyols. Tot i que les estimacions fan temps al pitjor, la presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha dit aquesta matinada que cal continuar buscant persones sota la runa.
4: Estamos acompañando a las familias, extendemos nuestra solidaridad y esperamos
2: recuperar la mayor cantidad de personas con vida.
4: Toda la esperanza y todas las oraciones puestas por la vida de los venezolanos y de las venezolanas.
3: Encara hi ha persones amuntegades sota els més de 250 edificis que han caigut i els equips d'emergències no han deixat de treballar en cap moment.
5: Tot plegat, Víctor, quan encara hi ha milers de persones que no han pogut tornar a casa seva.
3: Moltes han passat la nit al carrer amb allò que duien a sobre. Una portaveu de Metges Sense Fronteres, Halima Hussein, ha explicat que s'obriran espais on s'hi puguin quedar els propers dies.
6: Encara hi ha molta gent que està a les places perquè ahir no van poder tornar a casa a la nit. Per tant, continuen al carrer amb les seves motxilles i no es poden desplaçar. Els municipis estan intentant habilitar refugis per a aquestes persones a les escoles i als estadis de beisbol que hi ha per la zona.
3: Evidentment, el doble sisme s'atura dels hospitals i centres mèdics del nord de Veneçuela i això preocupa els 700.000 veneçolans que viuen a l'estat, ja que molts d'ells encara no han pogut contactar amb els seus familiars. Aquesta matinada, per cert, han començat a arribar les primeres ajudes internacionals a Caracas.
5: Doncs aquesta hora del matí a Catalunya, de matinada a Caracas, a Veneçuela, el que podem fer és connectar precisament amb el país veneçolà. S'ha tallat, mira. Coses que passen. Ara em feien indicacions la Marga i el Dani Simón. Estem intentant connectar amb un periodista que és sobre el terreny, que està cobrint tots, evidentment, doncs, les hores posteriors a aquest doble terratrèmol tràgic que va afectar ahir el país amb magnitud 7.2 i després la rèplica instantània amb 7.5. Ara continuem explicant coses i si podem fer les connexions. Ja sabem que en aquests moments, quan la situació és desastrosa en el país, les connexions van i venen. Si podem fer la connexió en uns minuts, la farem. Si no, en algun moment del matí ho intentarem fer. Mentrestant, Víctor, a Madrid, el Congrés dels Diputats, amb els vots a favor de Junts per Catalunya, insta Pedro Sánchez a dimitir pels casos de corrupció.
3: Sí, una moció que s'ha aprovat per majoria absoluta i que reclama a Sánchez que posi el seu càrrec a disposició dels diputats. És una proposta no vinculant, cosa que vol dir que no té efectes immediats. Sobre la nova aliança entre el PP i Junts, aquesta nit, el secretari general dels Populars, Miguel Tellado, ha dit a la SER que es poden permetre anar plegats perquè l'independentisme, ha dit, ja no és una amenaça.
7: Lo que ha sucedido en Cataluña en el año 2017, pues sucedió en el 17 y por lo tanto no se esperará que sigamos pensando exactamente lo mismo. Hoy el contexto es otro, ¿no? Hoy la amenaza para la democracia española no es un movimiento secesionista en Cataluña, ¿no? Es la permanencia en el gobierno de España de una especie de organización criminal.
3: Malgrat tot, Junts insisteix en la seva via, l'anomenada via Stammer, perquè Sánchez faci un pas al costat i s'investeixi algú altre que acabi la legislatura tal com han fet al Regne Unit.
5: I amb el guirigall polític també arriben els moviments als tribunals, on el jutge del cas Zapatero ha ordenat una investigació per aclarir les filtracions del sumari.
3: Tant de la gravació de la declaració la setmana passada com dels missatges personals intervinguts que vam conèixer abans d'ahir, el jutge José Luis Calama parla de fets molt greus, mentre, paral·lelament, la defensa de Zapatero ha demanat la nul·litat pel cas, precisament per aquestes filtracions.
5: Mira, anem a provar ara, quan són les 6 i 8 del matí, aviam si podem connectar amb Caracas, amb Venezuela. Ens està escoltant ara mateix el Leonel Retamal. Ell és periodista que viu a la capital veneçolana. Buenos días, Leonel. Buenas noches para vosotros.
8: Sí, ¿cómo están? Sí, buenas noches ya, 12 y 8 de la madrugada aquí.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
8: Bueno, me escuchan bien, es que las comunicaciones han estado muy intermitentes estos días a raíz del terremoto.
5: Sí, sí, ahora te escuchamos bien, no sé si tú nos escuchas bien a nosotros.
8: Sí.
5: Anem una mica de delay, són aquests segons de diferència entre que parlem nosaltres i en sent ell, però en tot cas, Leonel, mientras nos escuches va bien. No sé si nos puedes explicar un poco cuál es la situación ahora mismo en el punto donde estás, si la gente ha podido encontrar cobijo, si la ayuda está empezando a llegar y cuál es la situación en general en estos momentos, 24 horas después de estos dos terremotos.
8: Sí, la situación es de calma entre la ciudadanía y de mucho, mucho trabajo que hacer, y ha sido interminable el trabajo para los cuerpos de rescatistas que están en los sitios donde fue más afectado alguna edificación, edificios que colapsaron por completo. Hay búsquedas que siguen desarrollándose y hasta ahora la noche, hace poco, se publicó en redes sociales de un alcalde que habían encontrado una persona con vida precisamente 24 horas después. Y así van surgiendo historias que dan cuenta de que las personas han podido resistir y que el trabajo de rescate está persistiendo para encontrarlos. Aquí en Caracas, yo donde me encuentro, hay 8 edificios afectados que colapsaron por completo y unos 50 otros edificios afectados de distintas magnitudes que tienen que evaluar su habitabilidad, es decir, si cumple los requisitos técnicos para que las personas puedan volverlo a habitar o se torna peligroso. Pero la zona de catástrofe hoy en día es el estado de La Guaira, que es un estado litoral distante a unos 30 minutos de Caracas, donde está el aeropuerto internacional. Allí la situación es bien grave. Yo estuve ahí hoy día, durante todo el día. Hay muchos edificios colapsados, más de 50. Ya durante la tarde se habló de un total de 100 edificios colapsados en todo el país. Uf. Y el estado La Guaira concentra por lo menos el 60%. Y eso implica también el mayor número de heridos, de fallecidos y en este minuto de personas desaparecidas. Donde yo estuve había mucha destrucción, pero que yo estaba en el oeste del estado, pero me dicen que hacia el este, que no alcancé a llegar, había mucha mayor destrucción y por lo tanto eso va a seguir dando que hablar durante los próximos días, cuando además comiencen los rescatistas a correr contra el tiempo para encontrar a las personas que puedan estar vivas todavía.
5: Leonel, ha habido muchas réplicas del terremoto en las últimas horas, porque ayer hablábamos con una ciudadana de Caracas que nos decía que básicamente el principal temor de la gente en esos momentos era que hubiera más réplicas y que aquellos edificios que habían quedado un poco tocados pues podían acabar cayendo.
8: Sí, eso ha sido una constante el reporte que entregaron esta madrugada a las 6 de la mañana las autoridades. Hablaba de que ya se habían registrado 100 réplicas y por lo tanto eso de menor intensidad, por supuesto de 4 grados, que es un poco los temblores a los que está acostumbrada Venezuela. Este sale totalmente de toda norma, de todo registro, es el terremoto más fuerte en más de 100 años. El último que se registró en 1967 aquí en Caracas fue de 6.6, 6.8. Entonces esa temor a las réplicas ha hecho que las personas sigan todavía esta segunda noche permaneciendo fuera. De hecho, donde yo estoy ahora veo un polideportivo que hay por aquí cerca y están las personas ahí con carpas, con colchones, pasando la noche, que se habilitaron esos espacios para, ya sea para quienes tengan temor de volver a sus casas por cualquier razón o para quienes tengan sus casas con algún grado de daño y que eso implique un peligro para ellos. Entonces, eso se ha hecho también en plazas públicas, se han coordinado, se han estado organizando para poder estar a la intemperie y en caso de que ocurra alguna situación. Esta noche, por ejemplo, en el estado de La Guaira hubo una alerta de tsunami que fue falsa. Se generó a través de redes sociales y comenzó a generar mucha, por supuesto, conmoción en la ciudad. Tuvieron que salir las autoridades, Diosdado Cabello, el ministro del Interior y otras autoridades del área a descartar totalmente que exista una alerta de tsunami, una posibilidad incluso de tsunami, porque no hubo un movimiento que justificara la creación de un tsunami. Entonces, ese tipo de cuestiones se están generando y todavía hay bastante conmoción entre las personas.
5: Leonel Retamal, periodista que viu a Caracas i que ens ha pogut atendre quan són les un quart d'una de la matinada a Caracas. Leonel, te agradezco muchísimo la atención que has tenido con el RAC1. Muchísimas gracias y mucha fuerza.
8: Muchas gracias y espero que estén bien. Y bueno, ya para finalizar, viene llegando mucha ayuda internacional. Eso también ha sido importante porque, bueno, especialistas en rescate y también dan cuenta de que está el mundo pendiente de la situación de Venezuela, que está bien, bien grave.
5: Un abrazo. Muchas gracias. Leonel, gracias.
8: Que tenga un día.
5: Pràcticament un quart de 7 del matí, també més enllà d'aquesta descripció terrorífica que fa el Leonel des de sobre el terreny, també fins i tot que en situacions com aquestes apareguin notícies falses com una falsa

0: Aquest estiu, la gran pregunta és...
1: híbrid o elèctric?
0: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Hola, sóc la tovallola de bany que per molt que la renti segueix fent pudor d'humitat. Dedico als bacteris la cançó Tot em fa olor de tu.
4: Si la teva roba canta és pels bacteris. Afegeix Sanitol desinfectant tèxtil a la bugada i elimina la mala olor d'arrel. Sanitol tèxtil. Adéu bacteris, adéu mala olor.
5: I pel que fa a la Catalunya, calor...
6: Continua amb la calor que
5: avui,
6: vam tenir
5: demà,
6: ahir.
5: Demà passat,
6: sí, màximes d'entre 32 i 37 graus, o arriben als 38 en punts de les comarques de Ponent, i avui dia de sol, només amb algunes núvolades de tarda en zones del Pirineu. Demà baixa una mica la temperatura, es manté la calma, amb algun núvol també durant la tarda en zones de muntanya, però en general jornada tranquil·la, i diumenge sí que a partir del migdia s'esperen xàfecs i tempestes, sobretot en punts del Pirineu i del Prepirineu. La setmana que ve la comencem també amb aquestes tempestes de tarda a les comarques del nord, i a partir de dimecres podria baixar la temperatura, podríem dir, d'una manera més clara. Ara mateix estem uns 5 graus per sobre del que tocaria, doncs tocaríem la normalitat. Baixarien entre 4 i 5 graus aquestes temperatures a partir de dimecres que ve.
5: Es pot parlar de refrescada.
6: Sí, home, podríem respirar una mica millor. No, jo crec que ho notarem, eh? Tenint en compte que venim de 10 graus per sobre, ara estem 5 graus, i la setmana que ve toquem la normalitat, jo crec que sí, ho agrairem.
5: I escolta, Pedrol, que ja tenim més classificats, no?, pels setzents, Austràlia, Països Baixos, Japó, Suècia i l'Equador.
7: Sí, de fet, fa només uns minuts s'ha resolt el grup D d'aquest Mundial. Els Estats Units ja estaven classificats com a primer de grup i avui han perdut 3-2 contra la Turquia d'Arda Güler, eliminada des de la segona jornada. Els Estats Units ara s'enfrontaran a Bòsnia-Herzegovina. En canvi, Austràlia s'ha classificat com a segona de grup i s'enfrontarà al segon classificat del grup G, que encara s'ha de resoldre. De moment seria l'Iran, i pel que fa a l'Uruguai, que ha empatat a 0 contra Austràlia, també està virtualment classificada per la següent ronda, però encara ha d'esperar els resultats dels últims partits. Venim d'una matinada també en què s'han classificat els Països Baixos, de Frenkie de Jong, el Japó i Suècia, tots tres equips del grup D. En la propera ronda els Països Baixos s'enfrontaran al Marroc, el Japó se les veurà contra el Brasil, mentre que Suècia, com Austràlia, encara espera rival. I ahir la nit la gran notícia va ser la classificació de l'Equador, que va guanyar 2-1 a Alemanya. L'equip de Julian Nagelsmann no s'hi jugava res perquè tenia la primera posició del grup a la butxaca, i l'equip equatorià se'n va aprofitar. També ha passat de ronda Costa d'Ivori com a segona de grup després de guanyar ahir 2-0 Curaçao.
5: I entre avui i la propera matinada es tanquen tres grups més, inclòs el de la selecció espanyola. Anem per ordre.
7: Sí, a les 9 del vespre França i Noruega partida s'enfronten en un duel directe per la primera posició. És un Erling Haaland contra Kylian Mbappé. També a les 9 el Senegal juga contra l'Iraq, tots dos amb 0 punts. I mentrestant, a les 2 de la matinada, el grup H, la selecció espanyola juga a passar els setzents de final com a primera de grup contra l'Uruguai. L'equip de Luis de la Fuente té prou amb un empat, llevat que a la mateixa hora Cap Verd guanyi de 4 gols o més l'Aràbia Saudita. Si vol estar tranquil, Espanya el que ha de fer és guanyar l'Uruguai de Marcelo Bielsa.
5: El gran partit és aquest França-Noruega.
7: Sí.
5: A més, horari perfecte. Sí. Mbappé contra Haaland. Per cert, el Barça de futbol sala... Pedrol, que torna a ser campió de Lliga 3 anys més tard.
7: Sí. Javi Rodríguez va convertir el Barça en un equip campió quan era jugador i ara ho ha tornat a aconseguir des de la banqueta. Ahir el Barça va guanyar 4-6 a la pista del Pozo de Múrcia a la pròrroga i es van dur la gran final per 3 victòries a 1.
5: Sí, sí, direu més coses. Víctor, els Mossos avisen que ha augmentat l'agressivitat als carrers de Barcelona.
8: Sí, segons la policia, les persones que detenen són més violentes, sobretot a causa del consum de marihuana, i que cada vegada tenen més problemes de salut mental. N'ha parlat en una entrevista a BTV el sotscap de la Regió Metropolitana de Barcelona, Ignasi Teixidor.
9: Darrere d'aquestes actituds o fins i tot de la salut mental, pues està el consum de substàncies. El principi reactiu de la marihuana que hi ha ara no té res a veure amb la marihuana de fa anys. És molt més, llavors això comporta pues, que afecti més a les persones, i s'hauria de parlar amb tècnics de l'Ajuntament, d'assistents socials.
8: L'intendent també ha insistit que per combatre els cultius de marihuana s'haurien d'endurir les penes pertinents a d'armes blanques i armes de foc.
5: I avui també tenim novetats del cas Endic. La terapeuta que va tractar conjuntament Jonathan Endic i el seu pare intentarà acollir-se al secret professional quan dimarts comparegui
8: el
5: jutjat.
8: Sí, tal com expliquen el Toni Muñoz i la Maica Navarro a La Vanguardia, és l'estratègia que ja va fer servir davant dels Mossos per evitar contestar algunes preguntes, però el diari apunta que la dona no està col·legiada com a psicòloga a cap dels països on treballa, ni a Espanya, ni a Andorra, ni a Alemanya, ni tampoc al seu país d'origen, l'Equador, i per això el Col·legi de Psicologia l'avisa que si no pot acreditar que està col·legiada, estarà obligada a respondre-ho tot, i en cas de no fer-ho, s'enfrontaria a un delicte de fals testimoni.
5: Són les 6:20, a partir de les 8 o a partir de les 7 repassem més amb calma les novetats.

0: Novetats musicals i les novetats a la cartellera, però fem-hi ara que ja comença a ser tard.
1: El món a RAC 1 amb Sergi Ambudio.
0: El diàling. Hola, Joan Ferrer, molt bon dia.
2: Bon dia. Aviam, a veure si recordo com anava això, perquè, clar, he desconnectat tant.
0: Després un dia de festa, no? Ah, no, dos, no?
2: Sí, dos, però jo també vaig passar una estoneta perquè, res, us trobava a faltar. Vaig a veure què fan.
0: Sí, ahir vas arribar molt vermell i és veritat que t'ha pujat una mica el moreno.
2: Sí.
0: Has fet el tom.
2: És que vaig fer doble sessió, perquè vaig anar a la platja, després amb el meu nebot encara vam anar a la piscina.
0: Home, molt bé.
2: Però, bueno, segur que... T'interessa molt als oients, això. Sí. Va, que el dia de Sant Joan vam trucar a l'Albert Batlle, sí, regidor a l'Ajuntament de Barcelona, que només porta més de 40 anys dedicant-se a la política i ha atès alguna vegada els mitjans de comunicació. Això, però, no l'eximeix de patinar com va fer durant el balanç de la revetlla.
3: Si anem a les dades més concretes, com l'ombra d'assistents a les platges ha estat de 70.000 persones, el balanç provisional de les deixalles que s'han recorregut està al voltant de les
4: 90
3: tonelades.
5: Estamos perdidos!
4: Hem de començar, si vols, aquest...
3: Bueno, estàvem dient, perdoneu, 90.000 persones assistents, ja veieu que quan les coses es van ajustant on tany, doncs sí, doncs podem dir 90 tonelades.
6: Otra vez! De...
3: 90.000 assistents i 70 tonelades.
6: Sí, sí,
3: correcte. Sí, sí. 70 tonelades. 90.000 assistents i 70 tonelades.
7: Va estar todo perfecto porque no entiendo un carajo.
0: I aquestes són les dades més concretes, eh? Imagina't com deuen ser les imprecises. Què el dèiem, en Albert?
2: Bé, molt bé, ja està preparat.
0: Va caure
2: bé.
0: I
2: vam venir a fer el doblatge... amb el Marc Simón.
0: Marc Simón posarà veu a Damon Albarn.
2: Sí,
0: eh?
2: Marc Simón serà Damon Albarn.
0: Molt bé. Bueno, això a quart...
2: millor veu que vaig trobar.
0: Cap a quarts d'11 a les 11 podrem escoltar l'entrevista que li va fer el Joan Ferrer fa uns dies al Damon Albarn, cantant de Blur i de Goril·les, i he pensat que sempre és bona hora per escoltar una mica de Goril·les, no?
2: I tant!
0: I de melancolia muntanyosa, diguéssim, no?
2: Molt bé.
0: Vinga, va.
2: Ben triat.
0: Vinga.

0: La vostra alarma Verisur s'ha connectat.
1: Això és el que sents a casa quan et protegeix el líder mundial en alarmes. Perquè quan confies en Verisur, confies en una companyia global, amb 30.000 professionals a 18 països i més de 35 anys d'experiència, que desenvolupa tecnologia pròpia i exclusiva per anticipar-se al perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisur, els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
2: Verisur.
3: El passat, el present i el futur del pop-rock argentí es troben al Bars Festival. El so psicodèlic, electrònic i elegantment decadent de Babasónicos es dona la mà amb el pop melòdic, funky i càlid de Silvestre i la Naranja en una cita doble que promet convertir Buenos Aires en una regió més a l'escenari del poble espanyol.
4: Apunta la nit de l'11 de juliol i vine a celebrar el so de tot un país. Entrades a la venda a bars.cat.
3: L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
5: Fins al 31 de juliol, els uniformes per la tornada al col·legi tenen premi. Avança't, reserva els uniformes i emporta't un 10% de regal més un 5% addicional per les futures compres de tot el que necessitis. Una tornada al col·legi d'excel·lent. A la botiga web i app del Corte Inglés.
6: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
7: Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reales Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes assegures tots els teus plans. Entra a ingut.es.
8: El Diccionari Normatiu de la Llengua Catalana recull més de 70.000 paraules. Terminologia especialitzada, variants dialectals sobre entrades, més les actualitzacions... Per sort, arriba Filàprim amb Magí Camps. L'espai on la llengua catalana s'aborda des de la curiositat, amb consells per a fer-la servir millor. Cada dimarts i dijous a lavanguardia.com/encatalà.
9: Projecte finançat per la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial i per la Unió Europea Next Generation a través de la convocatòria d'ajudes per a la integració d'intel·ligència artificial a les cadenes de valor de mitjans de comunicació.
10: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
11: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
12: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
13: Ja han arribat les rebaixes més esperades, les rebaixes del Corte Inglés. Descarrega't l'app i gaudeix des de la teva mà de grans descomptes en moda home, dona, nen, esports, llar, accessoris i en una gran varietat de marques. Les rebaixes del Corte Inglés, fins al 31 d'agost a la botiga web i app.
14: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
15: 3 de maig del 1929.
14: I el número de la sort, el...
15: 9.
14: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
16: Són 2:15 del matí, els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: Pol Prats, Albert Pedrol, bon dia.
1: Bon dia.
0: Sapigueu que el doble terratrèmol de Veneçuela ja ha deixat gairebé 250 morts, entre els quals hi ha almenys dos espanyols.
2: De moment hi ha 4.300 ferits i 37.000 desapareguts, però es preveu que les xifres augmentin. 24 hores després dels sismes, encara hi ha persones atrapades sota la runa.
0: El Congrés dels Diputats vota per majoria absoluta que Pedro Sánchez se sotmeti a una qüestió de confiança.
2: Era una moció del PP i s'ha aprovat amb els vots de Junts i de Vox, entre crits de dimissió. El text no és vinculant, però demana al president espanyol que faci un pas al costat.
0: L'incendi de la Franja de Ponent continua actiu i ja ha arrasat més de 1.000 hectàrees.
2: També ha obligat a desallotjar 240 veïns i a confinar-ne un miler més a pobles de l'Aragó. A aquesta hora hi treballen un centenar llarg d'efectius.
0: Als esports, la selecció d'Austràlia és l'última classificada pels setzens de final del Mundial.
3: L'equip australià espera rival després d'empatar 0 contra el Paraguai, que també podria passar de ronda. Aquesta matinada també s'han classificat els Països Baixos de Frenkie de Jong, el Japó, Suècia i l'Equador. I aquesta propera matinada, les dues, hi ha en directe a RAC1, Espanya-Uruguai. L'equip espanyol depèn de si mateix per passar com a primera de grup.
0: I el Barça de futbol sala torna a ser campió de Lliga 3 anys més tard.
3: L'equip de Javi Rodríguez ha derrotat el Pozo de Múrcia per un global de 3 victòries a 1. La darrera ha estat aquesta nit per 4 gols a 6 a la pròrroga.
0: Els Mossos d'Esquadra avisen d'un augment de l'agressivitat als carrers de Barcelona.
2: Segons BTV, ho atribueixen al consum de marihuana i els problemes de salut mental que se'n deriven. Per reduir les baralles, segons El Periódico, aquest estiu hi haurà més policia, per exemple, al Raval.
0: I tot plegat en un divendres que és dia d'estrenes.
2: Als cinemes hi arriba Supergirl, de l'univers DC, la nova de Jackass, i també Viatge al País dels Blancs. A Disney Plus s'estrena la cinquena temporada de The Bear i a Netflix Torrente Presidente. I en música, avui novetats dels Rolling Stones, Muse i Charlie XCX.
0: Mònica Usart, bon dia.
4: Bon dia.
0: Avui som a les portes d'un cap de setmana de sol i de calor.
4: Sí, es mantenen les temperatures elevades aquest cap de setmana, semblants a les que tindrem avui, amb màximes d'entre 32 i 37 graus, i serà un cap de setmana dominat pel sol, només amb algunes pinzellades de núvols prims. Tant avui com demà creixeran nuvolades en zones de muntanya durant les tardes, però no deixaran pluja, però diumenge a partir del migdia sí que s'esperen alguns xàfecs en punts del Pirineu i del Prepirineu.
0: Temperatures a aquesta hora?
4: Entre 24 i 27 graus a la ciutat de Barcelona, 23 a Tarragona, 19 a Lleida, 18 a Girona, 23 a Escó i 25 a Mataró.
0: Pel que fa al trànsit, aquesta hora està tallada l'A2 a Lleida en sentit Barcelona per un accident. Es desvien els cotxes per la sortida 470, per la sortida als Alamús. També hi ha un carril tallat, en aquest cas a la C25, a Arbúcies, en sentit Lleida, per una avaria d'un vehicle. I també està tallada, en aquest cas, la carretera BB-5224 a Sant Pere de Torelló i la Vall d'en Bas, el tram que uneix aquests dos municipis, en sentit Barcelona. Passen 3 minuts de 6:45 del matí, fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui divendres 26 de juny del 2026.
5: RAC 1. El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja a les teves decisions.
6: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
7: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho?
8: Aquest festival grec arriba a la Villarroel. Primera llei de Newton. La nova obra d'Eu Manzanares, dirigida per Nelson Valente.
7: Un institut d'alta complexitat. Un sistema injust. Una decisió que ho canviarà tot.
8: Primera llei de Newton. Quan la inèrcia és l'excusa perfecta.
7: A partir de l'1 de juliol, a la Villarroel. Entrades ja a la venda.
9: SM Install, la nova generació d'instal·ladors industrials. Instal·lacions segures i sostenibles per a indústries, empreses, comerços i oficines. Un servei innovador i immediat. Atenem les teves urgències perquè el teu negoci no s'aturi mai. Truca'ns al 93 714 1988 o informa't a smainstall.es. Amb la garantia de SM Savall Group.
10: Un dia descobreixes que tens humitats. En sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
11: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
10: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
11: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
12: A Ànec Blau estem sempre oberts per a tu. Sí, sí, com ho sents, sempre oberts, tot l'any, també en diumenges i festius. Volem que gaudeixis de la millor oferta d'oci, gastronomia i moda. Ànec Blau, sempre oberts, sempre.
1: Què faries si heretessis 512 ovelles? Aquest estiu torna la comèdia Ovelles, l'èxit de Carme Marfà i Iago Alonso, amb Gemma Martínez, Ramon Pujol i Albert Triola. Quatre úniques setmanes del 30 de juny al 25 de juliol. Ovelles. Entrades a espaitexas.cat.
13: Hora de renovar la roba de la teva llar? No et pots perdre les rebaixes de la Mallorquina. Descomptes de fins un 40% en llençols, tovalloles, coixins, cortines... No ho dubtis, si vols una llar plena d'estil i a uns preus increïbles, gaudeix de les rebaixes de la Mallorquina fins a un 40% de descompte. T'esperem a les nostres botigues de Plaça Universitat i de Diagonal 506 entre Balmes i Tosset.
14: Pernil Gran Reserva Bataller, un pernil mundial. Descobreix el seu sabor únic que marca la diferència. Demana carn i curats Bataller a la teva carnisseria o xarcuteria de confiança. Si vols menjar bé, pensa en Bataller.
15: Les grans bandes sonores del cinema arriben al Palau.
16: L'Orquestra Simfònica del Vallès presenta homenatge a Williams i Zimmer, Star Wars, Gladiator, Harry Potter, Interstellar i molt més en una nit plena d'emocions, aventures i una música espectacular.
15: Dilluns 6 de juliol a les 8 del vespre, al Palau de la Música Catalana.
16: Entrades a osvallès.com.
17: Pensant en rehabilitar el vostre edifici?
18: A Revés 95, recuperem la bellesa i la seguretat del vostre edifici amb les solucions tècniques més innovadores del sector.
17: Més de 25 anys d'experiència en rehabilitacions integrals d'edificis, recuperació i conservació de façanes.
18: Revés 95, professionalitat i compromís en cada projecte.
17: Informació a revés95.com.
19: Informació del zoològic. Es prega el propietari del vehicle gris aparcat al recinte dels babuïns que retiri el cotxe, ja que està interrompent el seu ritual d'aparellament. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de ParkClick i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
20: Troba el teu lloc amb ParkClick.
21: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
22: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
21: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
23: Cap on van els Estats Units d'Amèrica, es pregunta Vanguardia Dossier. El país celebrarà el pròxim 4 de juliol el 250è aniversari de la seva independència, lliscant pel pendent de l'autoritarisme i enfrontat als seus aliats. El seu president vol tornar al segle XIX, a un món amb múltiples grans potències i conflictes que desencadenaran una guerra per dècada. Els Estats Units d'Amèrica tornaran a ser-hi, però no seran els mateixos. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
24: El món a RAC 1.
0: 6:38, el govern espanyol ha confirmat aquesta nit que hi ha almenys dos ciutadans de nacionalitat espanyola que han mort pel doble terratrèmol de Veneçuela, que ja ha deixat gairebé 250 víctimes mortals.

0: Els membres dels equips de rescat encara treballen a contrarrellotge. Ja fa més de 24 hores del doble sisme que ha registrat al nord de Veneçuela i ara les autoritats afronten els últims moments clau per poder recuperar cossos de sota la runa. Segons l'última actualització d'aquesta matinada, ja han mort 235 persones a conseqüència dels terratrèmols i la xifra de ferits s'enfila fins a les 4.300. El que més preocupa, però, són els desapareguts. N'hi ha més de 37.000. Això fa que aquest doble sisme ja sigui el més potent a Veneçuela en els últims 126 anys, des de l'any 1900. Encara hi ha persones amuntegades sota els més de 250 edificis que han caigut, que poden continuar en vida, i els equips d'emergències no han deixat de treballar en cap moment. És per això que aquesta matinada la presidenta Delcy Rodríguez ha fet una crida a no tirar la tovallola i a continuar buscant sota els blocs de pisos que han quedat fets miques.
1: Estamos acompañando a la familia, extendemos nuestra solidaridad y esperamos recuperar la mayor cantidad de personas con vida.
2: Toda la esperanza y todas las oraciones puestas por la vida de los venezolanos y de las venezolanas.
0: Tot i que Delcy Rodríguez també ha confirmat que aquesta nit ja han arribat a Veneçuela les primeres ajudes internacionals procedents, en aquest cas, de la República Dominicana, les previsions no són gaire optimistes. L'estat més afectat pel doble terratrèmol és el de La Guaira, on s'han esfondrat més de 100 edificis, tal com ha confirmat aquesta matinada el ministre de l'Interior, Diosdado Cabello.
3: El dia d'ayer fue el estado más afectado. Tenemos aquí en La Guaira más de 100 edificios colapsados. Tenemos el liceo, escuela, tenemos a nuestra, al pueblo de La Guaira organizado hasta este momento y es una de las cosas que más le pedimos, que el pueblo se organice, que confíe en su gobierno.
0: Abans d'anar cap a Caracas, aquesta nit la Moncloa, el que dèiem, ha confirmat que hi ha com a mínim dos ciutadans espanyols que han mort per aquest doble terratrèmol. Ho han explicat fons del Ministeri d'Exteriors, que no detallen si les víctimes són catalanes. De moment, la Generalitat no té constància de cap català que hagi perdut

0: la vida a Venezuela, el que sí que sabem és que ja són 80 el nombre d'espanyols desapareguts. Però com dèiem, sobre el terreny, el temps és clau per poder recuperar cossos en vida dels edificis esfondrats. Malgrat tot, a cada hora que passa, les possibilitats es redueixen una mica més. Corresponsal de RAC1 a l'Amèrica del Sud, Pau Ramírez, bon dia.
1: Bon dia. Venezuela espera amb candeletes l'arribada de l'ajuda internacional més de 36 hores després dels dos forts terratrèmols que han sacsejat el país. La situació és especialment crítica a La Guaira, declarada zona zero pel govern, on molts veïns denuncien que els recursos encara són insuficients. A més, el principal aeroport del país, el de Maiquetía, que dona servei a la capital Caracas, continua tancat a causa dels desperfectes provocats pels sismes, fet que dificulta l'arribada d'ajuda i la mobilitat. A la capital Caracas, els barris d'Altamira i Los Palos Grandes també presenten greus danys. Diversos edificis han estat evacuats per risc d'enfondrament i centenars de persones continuen esperant notícies dels familiars atrapats sota les runes. En altres zones de la capital, els veïns han tornat a casa, però les rèpliques continuen sembrant la por.
0: Ara són les 6:41. Més coses. Pedro Sánchez continua acumulant derrotes parlamentàries, ara amb una moció que el Congrés dels Diputats ha aprovat per majoria absoluta i que li reclama una qüestió de confiança. És una proposta que no té efectes immediats, però sí que escenifica el trencament de la confiança de Sánchez amb els seus socis d'investidura. De fet, la clau de volta d'ahir va ser el suport de Junts en aquesta moció del PP. Des de Madrid, Arnau Mañé, bon dia.
2: Bon dia. Junts torna a fer pinça amb el PP i Vox per evidenciar la inestabilitat política d'aquesta legislatura espanyola. El Congrés demana formalment que Sánchez plantegi una qüestió de confiança, que assumeixi responsabilitats polítiques, però els socialistes ja han dit que faran com si sentissin ploure.
3: Queda aprovada la sol·licitud de la comissió de la pròrroga de la subcomissió.
2: Aquesta era la banda sonora de l'hemicicle després de la votació. Els diputats del PSOE aplaudien Sánchez i els del PP li demanaven la dimissió. Feijóo més tard advertia el president espanyol.
4: El president del govern a partir de ara està actuant contra la majoria absoluta del Congreso de los Diputados que ha pedido su dimisión.
2: El text permet una interpretació àmplia d'aquest punt. Exigeix responsabilitats polítiques i el PP ho tradueix en una dimissió. Junts, per cert, hi va votar a favor, tot i no intervenir en el debat, i de moment continua desmarcant-se de la moció de censura que voldria presentar Feijóo.
0: I aquesta nit el PP ha intentat justificar aquesta aliança amb Junts per Catalunya. En una entrevista a la cadena SER, el secretari general del partit, Miguel Tellado, ha dit que poden pactar amb els de Carles Puigdemont perquè el independentisme ja no és una amenaça.
5: Lo que ha sucedido en Cataluña en el año 2017, pues sucedió en el 17, y por lo tanto no se esperará que sigamos pensando exactamente lo mismo. Hoy el contexto es otro, ¿no? Hoy la amenaza para la democracia española no es un movimiento secesionista en Cataluña, ¿no? Es la permanencia en el gobierno de España de una especie de organización criminal.
0: I amb tota la brega política, el jutge que porta el cas de José Luis Rodríguez Zapatero ha ordenat una investigació per aclarir les filtracions que hi ha hagut de tot el sumari, tant de la gravació de la declaració, que es va filtrar la setmana passada, com dels missatges personals intervinguts que vam conèixer abans d'ahir, parlar de fets molt greus. I a més, la defensa de l'expresident espanyol, la defensa de Zapatero, ha demanat la nul·litat pel cas, precisament per aquestes filtracions. I sobre el cas de les joies que van trobar al despatx de Zapatero, el jutge Calama ha ofert a l'advocacia de l'Estat personar-se perquè considera que hi ha hagut un delicte fiscal. Ho publica avui La Vanguardia, que avança aquest oferiment del magistrat a l'advocacia de l'Estat, com dèiem, perquè formi part de la causa. El motiu és que Calama creu que Zapatero no va declarar les joies valorades en 1,3 milions d'euros. Un minut i arribarem a 6:45 del matí. A aquesta hora continuem molt pendents d'un incendi que crema la franja de Ponent, a Tamarit de Llitera, que ja ha arrasat més de 1.000 hectàrees dins d'un perímetre de 4.000. Les flames han obligat a desallotjar 240 veïns de Sanui i Alins i de Peralta de Calassans, municipis de l'Aragó, i també s'ha confinat la població de Fons, amb més de 1.000 veïns afectats. Els bombers han estat treballant durant tota la nit, però avui la situació es podria tornar a complicar perquè les temperatures superaran sobradament els 30 graus i bufarà farà el vent. Anem cap a Lleida. Julen Andrés, bon dia.
6: Bon dia. El foc va començar a 11:45 del matí entre Tamarit i el Campell i, segons ha informat el govern aragonès, seria causa de maquinària agrícola. Les altes temperatures i el fum fins i tot van crear un pirocúmul que es podia observar des de Lleida ciutat. Durant la jornada d'ahir van treballar més de 100 efectius, més els agricultors de la zona. Les 240 persones de Sanui i Alins i de Peralta de Calassans han estat reallotjades en poblacions properes i també es va tallar la carretera entre Peralta de Calassanç i Sant Esteve de Llitera. Pel que fa als 1.200 veïns de Fons, van rebre una alerta al mòbil on demanava a la població tancar finestres i portes per sobretot protegir del fum tant als més petits de la casa com a les persones més grans.
0: Ara són 6:45 del matí.
7: La xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Els esports, el Mundial accelera cap als 16ens de final. Els últims classificats per la següent ronda són Austràlia, els Països Baixos, el Japó, Suècia i l'Equador. Fa tots just uns minuts s'ha acabat de definir el grup D. Els Estats Units s'han classificat com a primers de grup, malgrat perdre 3-2 contra Turquia amb un gol al minut 98, Pedrol.
8: Sí, tot i així l'equip nord-americà s'enfrontarà a Bòsnia i Herzegovina als 16ens de final, mentre que l'equip turc, on juga el futbolista del Real Madrid, Arda Güler, se'n va del Mundial per la porta dalt darrere. En el mateix grup D, Austràlia s'ha classificat com a segona del grup i s'enfrontarà al segon del grup G, que encara s'ha de resoldre. De moment seria l'Iran. I pel que fa al Paraguai, ha quedat tercer, però està pràcticament classificat per la següent ronda amb 4 punts. Això sí, encara no pot cantar victòria i ha d'esperar els resultats dels últims partits. Això després d'empatar 0 contra Austràlia.
0: I el que dèiem, venim d'una matinada en què també s'han classificat els Països Baixos, el Japó i Suècia, tots tres equips del grup F.
8: Sí, en la propera ronda els Països Baixos s'enfrontaran al Marroc, el Japó se les veurà contra el Brasil, mentre que Suècia encara espera rival com a Austràlia. I ahir a la nit la gran notícia va ser la classificació de l'Equador, que va guanyar 2-1 a Alemanya. L'equip de Julian Nagelsmann no s'hi jugava res perquè tenia la primera posició del grup a la butxaca i l'equip equatorià se'n va aprofitar. També ha passat de ronda Costa d'Ivori com a segona del grup després de guanyar ahir 2-0 Curaçao.
0: I entre avui i la propera matinada es tanquen tres grups més, inclòs el de la selecció espanyola. Anem per ordre, Pedrol.
8: A les 9 del vespre, partides França i Noruega s'enfronten en un duel directe per la primera posició. És un Kylian Mbappé contra Erling Haaland i també a les 9 el Senegal juga contra l'Iraq, tots dos amb 0 punts. Mentrestant, a les 2 de la matinada, el grup H, la selecció espanyola juga a passar els 700 com a primera de grup contra l'Uruguai. El partit en directe a RAC1, l'equip de Luis de la Fuente en té prou amb un empat, llevat que a la mateixa hora Cap Verd guanyi de 4 gols o més l'Aràbia Saudita. Però vaja, si vol estar tranquil·la, Espanya ha de guanyar l'Uruguai de Marcelo Bielsa.
0: Enviat especial de RAC1 a Guadalajara, a Mèxic, Damià López. Bon dia.
9: Bon dia. Lamine Yamal tornarà a liderar la selecció espanyola. Avui serà contra Uruguai en el tercer partit de la fase de grups a Guadalajara. Lamine, que contra Cap Verd va jugar 25 minuts i contra l'Àvia va actuar la primera part, s'espera que avui jugui contra Uruguai uns 65 minuts. En parla Luis de la Fuente.
10: Quizás Nico todavía habría que ver si puede estar esa máxima exigencia durante tantos minutos, 90 minutos por ejemplo, pero Lamine estaría ya en disposición y valoraremos durante cada minuto pues como qué decisiones decisiones hay que tomar, pero están en muy buenas condiciones y lo celebramos.
9: A banda de Lamine seran titulars Cubarsí, Pedri i Dani Olmo. Espanya depèn de si mateixa per acabar primera de grup. Fins i tot li pot valer un empat. Uruguai, en canvi, necessita guanyar un empat en funció dels resultats. Pot deixar-la fora del Mundial. El partit a l'estadi Akron de Guadalajara a les 2 de la matinada, hora catalana.
0: I ja que hi som, el Barça de futbol sala, que torna a ser campió de Lliga 3 anys més tard.
8: Sí, Javi Rodríguez va convertir el Barça en un equip campió quan era jugador, ara fa uns anys, i ara ho ha tornat a aconseguir des de la banqueta. Ahir el Barça va guanyar 4-6 a la pista del Pozo de Múrcia a la pròrroga i es va endur la gran final per 3 victòries a 1.
11: Volvo EX30, un SUV compacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
0: Ara són les 6:49 minuts. En successos, els Mossos d'Esquadra avisen d'un augment de l'agressivitat als carrers de Barcelona. Segons la policia, el motiu és el consum de marihuana i els problemes de salut mental que se'n deriven, Pol.
12: En una entrevista a BTV, el sotscap de la Regió Metropolitana de Barcelona, Ignasi Teixidor, ha demanat més coordinació amb els serveis socials.
13: Darrere d'aquesta actitud, o fins i tot de la salut mental, pues està el consum de substàncies. El principi reactiu de la marihuana que hi ha ara no té res a veure amb la marihuana de fa anys. És molt més. Llavors, això comporta pues, que afecti més a les persones i s'hauria de parlar amb tècnics de l'Ajuntament, d'assistents socials.
12: I ha insistit que s'haurien d'endurir també les penes per tinença d'armes blanques i per armes de foc.
0: Justament per evitar situacions violentes, aquest estiu hi haurà un dispositiu policial permanent a la Rambla del Raval, ho llegim al periòdico.
12: L'objectiu és evitar que es repeteixin les baralles multitudinàries que hi va haver ara fa un parell de setmanes a principis de juny. Durant l'estiu, cada dia hi haurà almenys una patrulla fixa a la Rambla del Raval i n'hi haurà més del que és habitual voltant pel barri per garantir la seguretat.
0: Mentrestant, a Madrid, el Congrés ha donat llum verda a la norma que castigarà amb presó les anomenades teràpies de conversió. Els qui facin aquestes pràctiques podrien passar fins a 2 anys entre reixes. Amb aquesta reforma, l'Estat s'afegeix a veïns europeus com França, Alemanya i els Països Baixos, que ja castiguen aquestes pràctiques per la via penal. Cap a Madrid, Adrià de les Heres, bon dia.
14: Bon dia. La reforma del Codi Penal per castigar les teràpies de conversió ha fet un pas pràcticament definitiu. Ja fa 3 anys que estan prohibides, però només es perseguien amb una sanció administrativa. Ara les penes de presó més dures seran per a aquells que facin pràctiques amb menors d'edat, violència o intimidació. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, celebra l'aprovació del text.
15: Las terapias de conversión, falsamente llamadas terapias, son tortura, son violencia. No somos encasillables y, por lo tanto, la libertad està precisament en el reconeixement de la diversitat.
14: A la votació, el Partit Popular s'ha abstingut i Vox hi ha votat en contra, però Esquerra i Sumar, que hi han donat llum verda, també han criticat la reforma. Creuen que el text fa curt i reivindiquen que hauria d'incloure ajudes econòmiques per a les víctimes. Ara la iniciativa passa al Senat, que és l'últim pas de la tramitació parlamentària.
0: I quan falten 9 minuts per les 7, anem cap als Estats Units perquè s'ha confirmat que tanca Alligator Alcatraz, aquell centre de detenció de migrants de Florida que està rodejat de pantans plens de rèptils, com ara caimans o serps perilloses.
12: L'equipament abaixa la persiana després d'haver deportat 21.000 persones en menys d'un any. Els mitjans nord-americans especulen que el motiu real perquè tanqui és que mantenir-lo costa massa diners, però el govern de Florida apunta que en el seu dia ja es va dir que era una instal·lació temporal amb data de caducitat i que, per tant, ja ha fet la feina.
0: Vuit minuts i les 7.
16: RAC 1.
17: Hola, que tinc partit. I vas tu al súper del Corte Inglés? Porta hamburgueses per la barbacoa d'hamburguesa nostra, eh? Que està amb la segona unitat a meitat de preu. Ah, i també cerveses. La Mau 5 Estrelles té un 50% en el segon pack de 12 llaunes. I a més tens un 40% de regal per pròximes compres.
18: Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui? Descarrega't la nostra app i aprofita'n els avantatges. Consulta'n les condicions a la botiga web i app.
19: Quan tries la llet de la cooperativa lletera Campllong, tries qualitat i un segell que en garanteix la proximitat. Llet produïda per famílies ramaderes catalanes que cuidem el territori cada dia. Envasada aquí per la cooperativa. Lletera Campllong, la llet de casa.
20: I si no hagués contractat la meva assegurança fixant-me només a estalviar una mica? M'hauria estalviat les 3 hores que fa que espero una grua al mig de l'autopista? Hi ha dubtes que quan sorgeixen ja és massa tard. Calcula ara la teva assegurança amb Mafre i contracta-la ara mateix. Si vols estalviar temps, vols Mafre. Anem on vas.
21: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
22: Si faig que els meus diners treballin per mi, em demanaran vacances quan arribi l'estiu? Quan comencen els dubtes, aquí hi ha Mapfre. Amb els seus fons d'inversió, inverteix de manera senzilla i personalitzada, amb la tranquil·litat de saber que els teus diners treballen a favor teu. Anem on vas, Mapfre, el teu referent en planificació financera.
23: Fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu Esclat.
24: Així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en l'alarma que protegeix més persones a tot el món, escollida de nou producte de l'any i considerada la millor alarma pels consumidors. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744. Recorda, 900-903-744.
25: Verisure.
1: la llum que tens amb Repsol, la llum, el que se'n diu la llum, és la mateixa. Ara, la tranquil·litat de saber que estàs amb una companyia així sí que és única. Perquè gestionem totes les teves energies amb els avantatges i l'estalvi que només Repsol et pot donar. La mateixa llum, una altra energia. Informa't a repsol.es/otraenergia. Repsol, amb tota l'energia.
2: Únicament fins al 6 de setembre, els llibres de text per la tornada al col·legi tenen premi. Avança't, reserva els llibres de primària i secundària i emporta't un 10% de regal per les futures compres de tot el que necessitis. A més, tens un 5% de descompte directe per llibres d'infantil, batxillerat i lectures recomanades. Consulta'n les condicions a la botiga web i app del Cort Inglés.
3: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
4: El món a RAC 1.
0: 4 minuts i les 7. A aquesta hora desbloquegem el mòbil amb el Víctor Endrino.
16: Mira, faré un exercici d'honestedat. Moltes de les coses que jo recomano han passat pel banc de proves, allà a la gran trona del senyor Roca. Aquest n'és un dels exemples. Si tu vols entretenir-te una estoneta en lloc de mirar etiquetes de xampú mentre estàs fent la teva feina, agafes el mòbil i pots mirar una pàgina web que es diu oldmapsonline.org, o sigui, mapesantics.org. I això per què serveix? Doncs mira, per veure quina era la distribució dels països, dels comtats, de les àrees geopolítiques del món al llarg de la història. Tu situes el mapa en la regió mundial que vulguis, com si vols posar la península Ibèrica, per exemple, i a la part de baix de la pantalla tindràs una línia de temps i podràs anar lliscant per aquesta línia de temps i veure com era l'organització dels territoris en l'any que tu hagis decidit. Això també va molt bé pel tema de les guerres mundials, les conquestes, les reconquestes, la invasió d'Amèrica, etc, etc. Recorda el nom de la pàgina, oldmapsonline.org, que potser no l'has de fer servir mai i prefereixes seguir llegint les etiquetes dels xampús, però no està de més saber-ho.
0: Hi ha 3 minuts per les 7.
25: Comprem el seu cotxe.cat patrocina aquest espai.
0: Escoltem ara la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest divendres.
26: La periodista cultural i crítica de cine especializada en el género fantástico y de terror de Sire de Fez ha publicado su primera novela. Ideal para quien busca un libro para las vacaciones y para quien no, porque se trata de disfrutar leyendo y con No me dejes sola, así se titula, incluso llegas a reír a carcajadas. El argumento, una madre de 3 hijos de Cornellá a la que se le come la ansiedad, que siempre tiene que estar acompañada, que mantiene relaciones peculiares con su madre y su hermana y que se queda encerrada en un centro comercial el día de Nochebuena. Con gran sentido del humor, una prosa en teoría sencilla pero que maneja con maestría para reproducir diálogos cotidianos, costumbristas y con un final catártico, con vísceras y sangre, Desiree de Fez habla de la maternidad, de cuidados, de las asfixiantes relaciones familiares, de entrega y de renuncias vitales en una novela que engancha. No la dejes sola, está editado por Blacky Books.
27: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família.
25: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Et donem més pel teu cotxe que el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
0: I el diàling. Joan Ferrer, bon dia.
28: Bon dia, Víctor Cullell. El senyor Marcelí ho entén tot molt bé.
29: Exactament. Vostè té perquè té allò que se'n diu...
30: Vamos.
29: No, que té allò...
30: Té. Espavila.
31: Telepatia o...
29: No, vull dir que té compressió... Compressió...
31: Compressió... Auditiva.
29: Exacte. Compressió... Però el que és el senyor Vicenç Martí és que escolta i no es queda amb res.
28: Hipotecar-se és un joc olímpic.
32: I Catalunya registra
33: l'abril de Barcelona.
32: L'abril amb més hipoteques noves des de l'any 2010.

0: Aquest estiu, la gran pregunta és...
1: híbrid o elèctric?
0: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Són les 7 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Veu a Terra, que és divendres. Per fi és divendres 26 de juny del 2026. Avui les temperatures al migdia seran semblants a les d'ahir, amb màximes d'entre 32 i 37 graus, i es mantindran sense grans canvis durant tot el cap de setmana. Predominarà el sol, amb algunes nuvolades de tarda que només deixaran ruixats de cara a diumenge. Per tant, sol i calor els propers dies. A Veneçuela continua el caos més de 24 hores després dels dos terratrèmols gairebé simultanis que han deixat algunes parts del país absolutament devastades. El balanç provisional és de 235 morts, 4.300 ferits i més de 37.000 desapareguts, dels quals n'hi ha com a mínim 80 que són espanyols. A aquesta hora, els equips d'emergència continuen desenrunant edificis i buscant persones atrapades. Mentrestant, l'ajuda internacional comença a arribar a Caracas de mica en mica. A Madrid continua el setge contra Pedro Sánchez. Al Congrés, el PP, Vox i Junts han aprovat una moció que demana al president espanyol que plegui. La cambra l'insta a dimitir o a sotmetre's a una qüestió de confiança. Ara bé, la votació no és vinculant i, per tant, Sánchez pot fer com si sentís ploure. Un dels casos que ha posat contra les cordes els socialistes últimament és el que esquitxa José Luis Rodríguez Zapatero. Ara l'expresident espanyol demana directament la nulitat del seu cas perquè creu que s'han vulnerat els seus drets i posa en dubte la manera com s'han aconseguit les proves per inculpar-lo. Més coses, els bombers continuen treballant contra el rellotge en l'incendi que afecta la franja de Ponent entre Tamarit de Llitera i el Campell. El foc ja ha cremat més de 1.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar 3 pobles de la zona. A més, les flames avancen sense control. Avui que també tenim novetats del cas Andic, la terapeuta que va tractar conjuntament el pare i el fill intenta acollir-se al secret professional per evitar comparèixer davant del jutge, on està citada com a testimoni dimarts que ve. Ara bé, veurem si pot, perquè, segons explica La Vanguardia, no està col·legiada i això, per tant, l'obligaria a respondre-ho tot. En parlarem avui a la tertúlia amb la Glòria Serra, la Cris Puig, el Jordi Bosch i l'Ernest Folch. Mentre que els esports, el Mundial ja avança cap als setzens de final i ja han passat ronda els Països Baixos, Japó, Suècia, l'Equador i Austràlia. Ara els neerlandesos s'enfrontaran al Marroc i el Japó se les veurà amb el Brasil. Els suecs i els australians, per la seva banda, encara esperen rival, i Paraguai està virtualment classificat a l'espera dels resultats dels últims partits. I aquesta matinada serà el torn de la selecció espanyola, que a les dues juga contra l'Uruguai. Si vol passar a setzens com a primera de grup, en té prou amb un empat, excepte si Cap Verd guanya de 4 gols o més a l'Aràbia Saudita. Improbable, però vaja, tot pot ser. Ho podreu seguir, per cert, en directe de matinada a RAC1. Més enllà del Mundial, el Barça rectifica i obrirà una nova finestra perquè els socis amb abonament provisional aquesta temporada també en puguin tenir la propera, que serà la primera sencera al Camp Nou des del començament de les obres. I el Barça de futbol sala que torna a ser campió de Lliga 3 anys més tard. Els blaugrana van guanyar 4-6 a la pista del Pozo Múrcia a la pròrroga i es van endur la gran final per 3-1. Avui que cap a les 11, més o menys, aquí al món a RAC1, entrevistarem Damon Albarn, el líder de bandes mitiquíssimes com Gorillaz o Blur. Després, la centrifugadora amb Leo de Batlle i el repàs del que ha donat de si aquesta setmana al món a RAC1. I per rematar-ho tot plegat, com sempre, la Matatertúlia amb els cafres habituals, amb el David Broc, la Mar Puga, la Mònica Usart, el Joan Ferrer i ell i el diàling, com sempre, ens permetran arribar al migdia i al cap de setmana. Són les 7:04. Benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
0: Un cop d'ull a la matinada. Víctor Cullell, Albert Pedrol, Mònica Usart, bon dia.
2: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Víctor?
3: Sí, que Veneçuela es lleva encara consternada després del doble sisme que hi va sacsejar el país. Els equips d'emergència treballen contra rellotge per mirar de trobar supervivents entre la runa. De moment, el balanç provisional és de 235 persones mortes, més de 4.000 ferits i més de 37.000 desapareguts, entre els quals hi ha 80 espanyols. El Ministeri d'Afers Exteriors ha confirmat que entre les víctimes mortals hi ha dos ciutadans espanyols, per ara no sabem si són catalans. Encara hi ha persones amuntegades sota els més de 250 edificis que han caigut, i ara el que més amoïna són les rèpliques d'aquests sismes. Ho ha descrit fa una estona al Món RAC1 el periodista veneçolà Leonel Retamal.
2: Ese temor a las réplicas ha hecho que las personas sigan todavía esta segunda noche permaneciendo fuera. De hecho, donde yo estoy ahora veo un polideportivo que hay por aquí cerca y están las personas ahí con carpas, con colchones, pasando la noche, que se habilitaron esos espacios para, ya sea para quienes tengan temor de volver a sus casas por cualquier razón o para quienes tengan sus casas con algún grado de daño.
3: I Retamal també ha explicat que la pitjor part se l'ha endut l'estat de la Guaira. Aquí més d'una cinquantena d'edificis es van enfonsar com castells de sorra. De fet, ha estat declarada zona de desastre. Retamal també ha explicat al Món RAC1 que molts edificis que existien ja no hi són.
2: La situació és bien grave. Yo estuve ahí hoy día, durante todo el día. Hay muchos edificios colapsados, más de 50. Ya durante la tarde se habló de un total de 100 edificios colapsados en todo el país. Y el estado, la Guaira, concentra por lo menos el 60%. Y eso implica también el mayor número de heridos, de fallecidos y en este minuto de personas desaparecidas.
3: L'impacte també es va sentir a l'aeroport internacional de Maiquetia, al mateix estat de la Guaira, que va ser tancat immediatament. S'han suspès tots els vols internacionals.
4: Com dèiem, després del doble terratrèmol hi va haver més de 100 rèpliques. De fet, ara la por de nous moviments és un dels grans malsons dels veneçolans.
3: Sí, per evitar que la situació empitjori, molts països ja estan enviant ajuda internacional. Espanya també s'ha mobilitzat per la tragèdia i ja ha enviat una seixantena de militars per col·laborar en aquestes tasques de rescat. Al país llatinoamericà hi viuen més de 100.000 espanyols.
4: Per cert, està Jordi Ramos i tota la producció del Món RAC1 intentant tancar algun testimoni més, a veure si de cara a les 8 del matí o potser a les 9 del matí, amb l'inici de la tertúlia, podem parlar amb una persona que forma part dels equips de rescat i que aquestes últimes hores ha estat treballant sota la runa per intentar trobar el màxim de persones amb vida a la zona zero dels terratrèmols. Com hem explicat a primera hora del matí, les comunicacions són molt febles. Sembla que tens aquella persona connectada i després es desconnectes per la connexió, però ho estem intentant treballar. El Jordi Ramos està intentant aviam si podem aconseguir que algú ens pugui atendre en les properes hores, veurem si ho podem aconseguir. Són les 7 i 7 del matí, més enllà de la situació a Venezuela. A Madrid, el Congrés ha aprovat una moció del Partit Popular amb el suport de Junts que demana a Pedro Sánchez que plegui.
3: Sí, tot i que la moció no és vinculant, posa encara més contra les cordes el govern espanyol. L'ha presentada el PP i ha tirat endavant amb el suport de Vox, UPN i Junts. De l'aliança amb el Juntaires n'ha parlat el secretari general dels Populars, Miguel Tellado, aquesta nit a la SER.
5: Lo que ha sucedido en Cataluña en el año 2017, pues sucedió en el 17, y por lo tanto no se esperará que sigamos pensando exactamente lo mismo. Hoy el contexto es otro, ¿no? Hoy la amenaza para la democracia española no es un movimiento secesionista en Cataluña, ¿no? Es la permanencia en el gobierno de España de una especie de organización criminal.
3: Malgrat tot, Junts insisteix en la seva via, l'anomenada via Stammer, perquè Sánchez faci un pas al costat i s'investeixi algú altre que acabi la legislatura tal com han fet al Regne Unit.
4: Més enllà de la polèmica al Congrés, un dels casos que ha posat contra les cordes els socialistes és el que esquitxa, evidentment, José Luis Rodríguez Zapatero. Ara, l'expresident espanyol demana la nulitat del seu cas perquè creu que s'han vulnerat els seus drets,
3: sí,
4: no?
3: Sí, posa en dubte com s'han aconseguit les proves, i a tot això el jutge que porta el cas ha ordenat una investigació també per aclarir les filtracions del sumari, tant de la gravació de la declaració de Zapatero la setmana passada, com dels missatges personals intervinguts que vam conèixer abans d'ahir. El jutge José Luis Calama parla de fets molt greus, mentre paral·lelament, el que dèiem, la defensa de Zapatero ha demanat la nul·litat pel cas.
4: Ara que parlaves del jutge Calama, el que ha fet el jutge ha sigut oferir a l'advocacia de l'Estat personar-se amb tota la part aquesta de les joies que van trobar en el despatx de Zapatero perquè considera que hi ha hagut un delicte fiscal.
3: Sí, ho publica avui La Vanguardia, que avança aquest oferiment del magistrat a l'advocacia de l'Estat perquè formi part de la causa. El motiu és que Calama creu que Zapatero no va declarar les joies, valorades en 1,3 milions d'euros. Recordem que l'advocacia de l'Estat, que depèn del Ministeri de Justícia, acostuma a personar-se en representació de l'agència tributària quan considera que hi ha indicis de frau. Ara, un organisme organisme que penja del govern espanyol, l'agència, el Ministeri de Justícia, l'Advocacia de l'Estat, ha de decidir què farà en un cas que afecta un expresident d'Espanya del mateix partit que del que governa actualment.
4: Política a banda, o més ben dit, crònica judicial a banda, continuem molt pendents de l'incendi que crema la franja de Ponent i que ja ha calcinat més de 1.000 hectàrees.
3: Concretament, crema Tamarit de Llitera i les flames han obligat a desallotjar 240 veïns de Sanui i Alins i de Peralta de Calassans, municipis que pertanyen a l'Aragó. També s'ha confirmat s'ha confinat la població de Fons, amb més de 1.000 veïns afectats. Els bombers han estat treballant durant tota la nit, però avui la situació es podria tornar a complicar perquè les temperatures superaran sobradament els 30 graus i també bufarà el vent.
4: Fem un cop d'ull a la previsió, doncs.
6: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
4: Com pinta això, Mònica?
7: En aquesta zona de l'incendi anirà empitjorant la situació. Ara mateix la temperatura està encara al voltant dels 20 graus, un 70% d'humitat i el vent ha anat augmentant respecte fa una hora, 9 km per hora a aquesta hora, i a mesura que avanci el dia aquest vent es reforçarà, arribant a cops de 20-25 km per hora entre el migdia i la tarda, amb una temperatura que pot arribar als 37 graus de màxima, per tant molta calor, i amb una humitat relativa que també a mesura que avanci la jornada anirà baixant. Per tant, ara seria el millor moment pel que fa les condicions meteorològiques, que empitjoraran amb el pas del matí.
4: I a la resta de Catalunya, doncs avui, mira, demà passat el mateix, no?
7: Sí, continuarà aquesta calor, ja no amb onada de calor, però sí que amb temperatures encara elevades, entre els 32 i els 37 graus aquest migdia, les més altes cap a les comarques de Ponent, matí de sol, pinzellades de núvols prims i tarda de nuvolades només en zones de muntanya que no portaran gaires conseqüències. Demà repetirà la mateixa dinàmica de temps i diumenge sí que a partir del migdia s'esperen xàfecs, sobretot en punts del Pirineu i del Prepirineu. I la setmana que ve sembla que, coincidint amb l'inici del mes de juliol, podria baixar una mica més la temperatura i situar-se dins de la normalitat. Ara mateix estem uns 4-5 graus per sobre, doncs baixaria aquests 4 o 5 graus, seria mitjans de la setmana que ve. I ara mateix temperatures de 24 a 27 graus a Barcelona, després d'una nit tòrrida al centre de la ciutat, 23 graus a Tarragona, 19 a Lleida, 17 a Girona, 26 a Mataró i 22 a Vallirana.
4: Gràcies, Mònica.
7: Fins ara.
8: Aquí ens mouen les persones. Per això, el nostre programa Amb tu garanteix una atenció al client adaptada a les teves necessitats, evitant barreres d'accessibilitat, lingüístiques i digitals. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
4: Aquesta calor que també es manté a bona part d'Europa, i avui hem sabut, Víctor, que a França ha mort un tercer menor tancat dins d'un cotxe.
3: Sí, segons els mitjans francesos, la primera hipòtesi apunta que la criatura hi va entrar sola, sense que els seus pares se n'adonessin. El cotxe estava aparcat just davant de casa seva, a la localitat de Saint-Gratien, a la regió de París. Les temperatures durant aquell dia, dimecres, van superar els 41 graus.
4: 7 i 12, canviem de tema, perquè el Mundial pedrola encara la recta final de la fase de grups. Els últims classificats pels setzens de final fa unes hores són Austràlia, Països Baixos, Japó, Suècia i Equador.
9: Sí, de fet, fa tot just una hora s'ha resolt el grup D. Els Estats Units s'han classificat com a primers de grup, malgrat perdre 3-2 contra Turquia amb un gol al minut 98. L'equip nord-americà s'enfrontarà ara a Bòsnia i Herzegovina als setzens de final, mentre que l'equip turc, on juga el futbolista del Real Madrid, ja t'ho diria ara, si Arda Güler, sí, que em quedava aquest... Arda Güler, sí, correcte. Doncs se'n va del Mundial a les primeres de canvis. No, és que no tenia el nom apuntat i ara dic que era, el turc del Real Madrid. Arda Güler, correcte, sí. En canvi, el mateix grup d'Austràlia ha empatat a 0 contra el Paraguai, però s'ha classificat com a segona de grup i s'enfrontarà al segon del grup G, que encara s'ha de resoldre. De moment seria l'Iran. I pel que fa al Paraguai, ha quedat tercer, però està pràcticament classificat per la següent ronda amb 4 punts. Això sí, encara no pot cantar victòria i ha d'esperar els resultats dels últims partits. Venim d'una matinada en què també s'han classificat els Països Baixos, el Japó i Suècia, tots tres equips del grup F. En la propera ronda els Països Baixos s'enfrontaran al Marroc en un gran partit. El Japó se les veurà contra el Brasil, també partidàs, mentre que Suècia encara espera rival. I ahir la nit la gran notícia va ser la classificació de l'Equador, que va guanyar 2-1 a Alemanya per veure que l'equip de Nagelsmann no s'hi jugava res. També ha passat de ronda Costa d'Ivori com a segona de grup després de guanyar ahir 2-0 Curaçao.
4: Clar, ara ve aquesta part de que hi han 8 tercers, no? Els 8
9: exacte,
4: millors tercers.
9: Exacte, sí. N'hi ha 12, doncs els 8 millors passen a setzens de final.
4: Ara per ara hi ha algun jugador, ara que parlaves de l'Arda Güler, hi ha algun jugador del Barça que hi hagi quedat eliminat?
9: No.
4: No, eh?
9: No. No, no. Els jugadors del Barça que estan repartits entre Espanya, França, Portugal, Països Baixos i també Egipte, amb Hamza, que és el nou fitxatge del Barça, de moment tots vius en aquest Mundial. Arda Güler, amb Turquia, que se'n va.
4: Clar, la majoria de jugadors del Barça se la juguen entre avui i la propera matinada, que és quan es tanquen tres grups més, inclòs el de la selecció espanyola.
9: Sí, mira, anem per ordre. A les 9 del vespre, França i Noruega s'enfronten en un duel directe per la primera posició, i també a les 9 el Senegal juga contra l'Iraq, tots dos amb 0 punts. Mentrestant, a les 2 de la matinada, en directe a RAC 1, al grup H, la selecció espanyola juga a passar els 16ens de final com a primera de grup contra l'Uruguai. L'equip de Luis de la Fuente en té prou amb un empat, llevat que a la mateixa hora Cap Verd guanyi de 4 gols o més l'Aràbia Saudita. Per fer-ho fàcil, si Espanya vol estar tranquil·la, ha de guanyar l'Uruguai de Marcelo Bielsa.
4: Precisament des de la concentració de la selecció espanyola s'està parlant i molt de l'interès del Barça per Julián Álvarez. L'últim a referir-s'hi ha estat Pedri.
9: Sí, el migcampista del Barça no s'ha amagat i ha assegurat a Televisió Espanyola que li encantaria que el davanter de l'Atlètic de Madrid acabés del Barça la temporada que ve.
10: No me quiero meter en cosas del club ni de un jugador. Es verdad que Julián como jugador a mí me encanta, y siempre he dicho que los mejores jugadores quiero que...

0: Aquest estiu, la gran pregunta és...
1: híbrid o elèctric?
0: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Les grans bandes sonores del cinema arriben al Palau.
4: L'Orquestra Simfònica del Vallès presenta homenatge a Williams i Zimmer, Star Wars, Gladiator, Harry Potter, Interstellar i molt més en una nit plena d'emocions, aventures i una música espectacular.
3: Dilluns 6 de juliol a les 8 del vespre, al Palau de la Música Catalana.
4: Entrades a osvallès.com.
5: Que afecti més a les persones i s'hauria de parlar amb tècnics de l'Ajuntament, d'assistents socials.
6: L'intendent també ha insistit que per combatre els cultius de marihuana s'haurien d'endurir les penes pertinents a d'armes blanques i armes de foc.
7: I avui també tenim novetats del cas Andic, no?
6: Sí, la terapeuta que va tractar conjuntament Jonathan Andic i el seu pare intentarà acollir-se al secret professional quan dimarts comparegui al jutjat. Tal com expliquen el Toni Muñoz i la Maica Navarro a La Vanguardia, és l'estratègia que ja va fer servir davant dels Mossos per evitar contestar algunes preguntes, però el diari apunta que la dona no està col·legiada com a psicòloga a cap dels països on treballa, ni a Espanya, ni a Andorra, ni a Alemanya, ni tampoc al seu país d'origen, l'Equador, i per això el Col·legi de Psicologia l'avisa que si no pot acreditar que està col·legiada estarà obligada a respondre-ho tot i en cas de no fer-ho s'enfrontaria a un delicte de fals testimoni.
7: I als Estats Units s'ha confirmat que cau un dels projectes estrella del segon mandat de Donald Trump, que era això que es va anomenar Alligator Alcatraz.
6: Sí, que és aquest centre de detenció de migrants de Florida que està rodejat de pantans plens de caimans o serps perilloses. Ara baixa la persiana després d'haver deportat 21.000 persones. Els mitjans nord-americans especulen que el motiu real perquè tanqui és que mantenir-lo costa massa diners, però el govern de Florida, que és republicà, apunta que en el seu dia ja van dir que l'Alligator Alcatraz era una instal·lació temporal que tenia data de caducitat i que ja ha fet la feina.
7: Fem un cop d'ull també a les estrenes dels cinemes perquè avui arriba la gran pantalla talla el més nou de l'univers DC, Supergirl.
8: Just do what I say.
7: Que explica la història de la jove cosina de Superman i que, segons vam repassar ahir, té unes crítiques força dolentes. Avui que també aterra al cinema és una de les pel·lícules catalanes més punyents de la temporada, Viatge al País dels Blancs.
9: Us ho pregunteu vosaltres, quan veieu algú dormint al carrer?
6: Sí, que explica la història real d'Usman Umar, que quan era un adolescent va creuar l'Àfrica de gana fins a les Canàries a la recerca d'una vida millor.
7: I a les plataformes avui s'estrena la cinquena i última temporada d'aquesta sèrie, que a l'inici tothom la valorava superbé, a tothom li encantava, tant crítics com espectadors, i que s'ha anat com morint a poc, i ara sembla que a ningú li interessa, que és The Bear.
10: Chef, you good?
6: Sí, Disney Plus posa punt final a la història d'aquest xef que decideix fer un canvi de vida i obrir un restaurant d'entrepans al vell mig de Chicago.
7: I per cert, que si no va veure Torrente Presidente als cinemes, sapigueu que avui arriba a Netflix.
11: Què passa, família? Torrente!
6: Sí, pel·lícula de Santiago Segura, sobradament tothom sap que és una de les pel·lícules espanyoles més taquilleres de tota la història.
7: La vas veure tu, Pedro?
12: La tinc pendent.
7: Ara sí, que ha arribat a Netflix, no?
12: Sí,
7: però no t'hauràs de gastar els diners de l'entrada al cinema.
12: Correcte, no, a més, és les que m'agraden. Vull dir que la veuré, sí, aquesta mateixa nit, sí. Tu l'has vist? L'has vist o no?
7: No, jo tampoc.
12: Doncs mira, podríem quedar fins
7: quedem.
12: I tot, sí.
7: Home, mirem Torrente Presidente, sí. I l'Espanya Uruguai.
12: Vinga, som-hi.
7: Increïble. Planazo. I a mi, mira, això m'interessa més, perquè el Ruc de Rec tindrà la seva pròpia pel·lícula.
6: Sí, s'estrenarà el juny del 2030 amb la veu d'Eddie Murphy i tractarà sobre els orígens del Ruc.
13: El món a RAC 1 amb Sergi Ambudio.
7: 2030. Ja s'ha anunciat ara.
6: Si no s'endarrereix, clar, que llavors potser podem anar més enllà.
7: Mare de Déu,
12: ja no
7: ho
12: veuré jo.
7: Ja
1: no
12: l'anirem
1: a veure,
12: perquè
1: ja no serà adolescent la nena.
7: Serem tots morts. El trànsit.
14: La xarxa de concessionaris Kia de Barcelona t'ofereix el trànsit.
7: Des del RAC comptant cotxes, com cada matí, i potser des d'ara i fins al 2030, Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
15: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui divendres. De moment amb diverses incidències actives. A hores d'ara tenim un accident a l'A2 que obliga a tallar la calçada a l'altura de Lleida en direcció a Barcelona, on s'obren desviaments senyalitzats per la sortida 470. També tenim un segon accident a la B23 que deixa els vehicles al voral a l'altura de Sant Feliu de Llobregat en direcció a Barcelona. Per altra banda, també registrem en aquest cas una avaria a la C32

0: l'altura de Sitges, on es talla la calçada en sentit sud i provoca un quilòmetre de lentitud. Pel que fa a les retencions habituals a hores d'ara, doncs tenim força tranquil·litat arreu de la xarxa viària catalana, però de moment la lentitud sobretot es centra a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. De moment això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Vols saber com serà la mobilitat en el futur? Millor encara, condueix-la. Gamma Kia 100% elèctrica. 7 models elèctrics amb la tecnologia i l'autonomia que estaves esperant. Gamma Kia 100% elèctrica. El futur de la mobilitat elèctrica és ara. Vine a descobrir-la a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
2: Kia. Movement that inspires.
3: El diàling. Hola, Joan Ferrer, bon dia.
4: Hola, bon dia. A partir de dilluns, Barcelona torna a ser la capital del teatre amb una nova edició del Grec. Per això, recuperem aquests humoristes de la SER que li donen un nou significat al Grec.
5: Escuchamos a Varoufakis hablar sobre su moto. A veces se para por los dragones.
6: A veces se para por la... se para por los dragones.
5: Lo que... Y respecto de la radio griega, hay tertulianos que presumen de información. Una dice que lo sabe todo sobre Kiriakov.
7: Lo sé todo sobre Kiriakov.
5: Otra tertuliana exagera y dice que antes, con el ministro Geroménes, por casi todo te morías.
8: Antes por Geroménes, me todos te morías.
5: En otra tertulia...
4: Sí, per aprendre un bon grec cal estar relaxat i tenir paciència. I amb l'idioma també.
3: Per favor, ara també. RAC
9: 1. Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic.
10: Doncs millor.
11: Porta un amic Endesa i us emportareu 50 euros cadascun en punts del programa per a ti. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvi a les factures de llum i gas. Registra't al programa per a ti d'Endesa i si és amb amics, millor.
12: Com et quedes si et diem que el tricicle que els Reis van portar al teu fill és en realitat una llauna d'anxoves? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Així que recorda, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc. El vidre, el verd, el paper i el cartró, el blau. I l'orgànica, el marró. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
13: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecoembes.
14: Hora de renovar la roba de la teva llar? No et pots perdre les rebaixes de la Mallorquina. Descomptes de fins un 40% en llençols, tovalloles, coixins, cortines... No ho dubtis, si vols una llar plena d'estil i a uns preus increïbles, gaudeix de les rebaixes de la Mallorquina fins a un 40% de descompte. T'esperem a les nostres botigues de Plaça Universitat i de Diagonal 506 entre Balmes i Tusset.
15: Hola, sabies que les residències per a gent gran i els apartaments Vallesol també pots gaudir d'una estada d'estiu? Sí, i a més t'acompanyem amb els millors professionals, programes i instal·lacions perquè continuem descobrint la vida. Disposem de 4 centres a Barcelona. Reserva ara la teva estada al 900 24 24 25 o a vallesol.es.
16: Si us plau, el senyor que ha estacionat el cotxe amb matrícula 333JN al passadís dels congelats, entre els pèsols i el llums, ha de retirar el vehicle. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de ParkClick i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
17: Troba el teu lloc amb ParkClick.
18: Ets empresari i necessites liquiditat? Tens una nau industrial? Coneixes el leaseback? A Masacs Naus Industrials t'ho expliquem clar i ràpid. Vens la teva nau, continues utilitzant-la i la pots recuperar en el futur. Truca'ns al 93 788 42 84. Masacs, especialistes en naus industrials.
19: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
20: Una vida sexual satisfactòria és sinònim d'estabilitat a la parella. Clínica Masculina Europea. Tractem problemes com la disfunció erèctil, l'ejaculació precoç o la manca de desig. Especialistes en disfuncions sexuals masculines. 93 219 30 60. La salut sexual en la seva forma més natural. Clínica-migmasculina.com.
10: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
21: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
22: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
21: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
22: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
23: Aquest festival grec arriba al retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde.
24: Protagonitzada per Àngels Bunyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella.
23: A partir del 30 de juny al Teatre Romea, el retrat de Dorian Gray. La bellesa té un preu.
25: El Diccionari Normatiu de la Llengua Catalana recull més de 70.000 paraules. Terminologia especialitzada, variants dialectals, subentrades, més les actualitzacions... Per sort, arriba Filàprim amb Magí Camps. L'espai o la llengua catalana s'aborda des de la curiositat, amb consells per a fer-la servir millor. Cada dimarts i dijous a lavanguardia.com/encatalà.
26: Projecte finançat per la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial i per la Unió Europea Next Generation a través de la convocatòria d'ajudes per a la integració d'intel·ligència artificial a les cadenes de valor de mitjans de comunicació.
27: Notícies, contingut exclusiu.
28: Podcast RAC+1.
27: Tot RAC1 és a RAC1.cat.
28: RAC1.cat.
27: El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
3: 7 i 27.
27: Cada dia una idea.
3: A veure què li passa pel cap a Xavi Puig.
29: Què feia la gent amb les ungles quan no hi havia locals nails a cada cantonada?
30: Els detergents de Tersolin, que t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta, t'ofereixen aquest espai.
3: I aviam què ens proposa avui el Pep Prieto.
31: Hi ha pel·lícules que, quan te les expliquen, poden semblar simples ocurrències. Però Les ovelles detectives, que uneix animació, thriller i comèdia, va molt més enllà. Les ovelles protagonistes escolten cada vespre les històries de misteri que llegeix en veu alta el seu pastor. Quan l'home apareix mort, els animals ja tenen prou expertesa en el gènere com per saber que es tracta d'un assassinat. Enginyosa i divertida, encerta de ple en el seu homenatge als clàssics i sap portar-te per uns enigmes ben construïts. Però el que la converteix en una experiència deliciosa és que, enmig de gags i picades d'ullet, té temps per emocionar l'espectador. Trobareu Les ovelles detectives a Amazon.
32: Històries de rentar la roba amb Detersolin.
33: Nena, quin és el teu secret perquè la roba et faci tan bona olor?
34: Detersolin Pearls.
33: Què?
34: Unes perles perfumadores que afegeixo a cada rentada i allarguen la bona olor de la roba.
33: Ah, doncs que sàpigues que et copiaré.
32: Els detergents Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
3: I obrim el Santify del Santi Balmes.
35: Molt bon dia, Catalunya. Leandro Souza va convertir el seu cos en una obra d'art extrema, un 95% de la pell tatuada. Ara està fent el camí invers, esborrant-la amb làser. Hi ha decisions que es graven a la pell, però també n'hi ha que necessiten una segona oportunitat. Tots tenim dret a canviar d'opinió. El Santify d'avui és declaració de principis de la iaia.

0: Què hem de saber? Núria Travessa, Víctor Cullell, Albert Pedrol, bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia, que el doble terratrèmol de Veneçuela ja ha deixat gairebé 250 morts, entre els quals hi ha com a mínim dos espanyols. Les tasques de rescat continuen i ja hi ha 4.300 ferits i 37.000 desapareguts.
1: El Congrés dels Diputats demana a Pedro Sánchez que faci un pas al costat. El ple ha aprovat per majoria absoluta una moció reclamant una qüestió de confiança amb els vots de Junts, el PP i Vox.
2: L'incendi de la Franja de Ponent continua fora de control, ja que ha calcinat 1.000 hectàrees i a l'Aragó hi ha 240 veïns desallotjats i un miler de confinats.
3: Als esports, la selecció d'Austràlia és l'última classificada pels setzens de final del Mundial, empatat a 0 contra el Paraguai, que també té moltes opcions. Els Estats Units han passat com a primers de grup i també s'han classificat els Països Baixos de Frenkie de Jong, Japó, Suècia i l'Equador. Aquesta propera matinada, les dues i en directe a RAC1, Espanya, Uruguai, l'equip espanyol depèn de si mateix per passar com a primera de grup. I el Barça de futbol sala torna a ser campió de Lliga 3 anys més tard. L'equip de Javi Rodríguez ha derrotat el Pozo de Múrcia per un global de 3 victòries a 1. La darrera ha estat aquesta nit per 4 gols a 6 a la pròrroga.
1: Els Mossos d'Esquadra avisen d'un augment de l'agressivitat a Barcelona. Segons BTV, ho atribueixen al consum de marihuana i el periòdico publica que avui, que aquest estiu, hi haurà més policia al Raval.
2: I als cinemes avui s'estrena la nova pel·lícula de l'univers DC, Supergirl, també la catalana Viatge al País dels Blancs, a música, novetats dels Rolling Stones, Muse, Charlie XCX i The Tides.
0: El temps.
4: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Mònica Usar, bon dia.
5: Bon dia, som a les portes d'un cap de setmana marcat per la calor, amb matins de sol i algunes nuvolades de tarda en zones de muntanya que diumenge a partir del migdia deixaran alguns xàfecs en sectors del Pirineu i del Prepirineu. I avui també es mantenen les temperatures altes, amb màximes d'entre 32 i 37 graus, amb un dia marcat bàsicament pel sol. I ara mateix entre 24 i 27 graus a Barcelona, 23 a Tarragona, 19 a Lleida, 17 a Girona, 23 a Amposta i 25 a Badalona.
6: Joan, demanen d'anar a Igualada. Sí. I després a ca la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
7: Molt bé.
6: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
7: Perfecte.
6: Arribarem a tot?
7: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
8: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
0: I amb Naturs i sapiguem la qualitat de l'aire, Mònica.
5: Doncs avui es mantenen els semàfors de tots colors, en alguns punts encara amb qualitat regular i desfavorable.
9: 11-20, seu central de l'equip estalvi de Naturgy.
10: Senyora Caldera, vostè ha de passar una revisió per funcionar com cal.
11: Si decideix no fer-ho, qualsevol grau que perdi podrà ser usat en contra seva.
10: I si vostè no té cap tècnic, tranquil·la, n'hi assignarem un dels millors.
9: Un altre cas resol per l'equip estalvi.
12: Troba tots els seus consells a les xarxes socials de Naturgy.
0: El trànsit.
13: Cupra us ofereix aquest espai.
0: Anem al RAC. Allà hi tenim comptant cotxes com cada matí el Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
14: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui divendres. A hores d'ara amb un matí força complicat. Tenim un total de fins a 4 accidents actius. Ara mateix tenim un accident a la A2 des de primera hora del matí que obliga a tallar la calçada a l'altura de Lleida en direcció a Barcelona, on s'obren desviaments senyalitzats per la sortida 470. Un segon accident ha estat a la B23 que deixa els vehicles al voral a l'altura de Sant Feliu de Llobregat en direcció a Barcelona. Un tercer accident a la C32 a Sitges on es talla la calçada en sentit nord amb un quilòmetre de lentitud també cap a la capital catalana. I per últim, doncs aquest quart accident de tot just fa una estona, en aquest cas, ha estat a la AP7, en l'accés amb la A2 a l'altura de Martorell, que en sentit Lleida doncs talla un carril de circulació. De moment, això és tot des del RAC. Prudència i bon dia.
15: Hi ha un lloc on pots aprendre tot allò que ningú no et pot ensenyar. Però abans de matricular-t'hi, hi ha una cosa que has de saber. No et graduaràs. Perquè a la Universitat del Carrer no deixaràs mai d'aprendre.
16: Descobreix amb el nou Cupra Raval 100% elèctric amb més de 440 quilòmetres d'autonomia tot el que la ciutat et pot ensenyar. Informa-te'n a cupra.com.
17: El món a RAC 1 amb Sergi Ambudio.
0: Obrim el diari del món a RAC 1. I ho fem començant amb la lectura de la premsa en diagonal. Marc Segués, bon dia.
18: Bon dia.
0: Martí Esteban, bon dia.
18: Bon dia.
0: Nora Rossell, bon dia.
19: Bon dia.
0: Veneçuela viu amb desesperació i incertesa els devastadors terratrèmols que han deixat centenars de morts i milers de ferits i desapareguts. Tots els diaris d'allà analitzen quins passos hauria de seguir el país per intentar refer-se de la tragèdia.
20: Carburants BP t'ofereix
17: la notícia que fa la volta al món.
0: El tal qual digital es fan ressò de les crítiques al govern veneçolà dels habitants de l'estat de La Guaira, el més afectat. Els veïns denuncien que 12 hores després del terratrèmol encara no havien arribat els equips especialitzats per rescatar les persones de sota les runes. El diari també posa el focus en la onada de solidaritat internacional que està arribant després del terratrèmol i agraeixen l'ajuda dels més de 15 països que estan enviant equips de rescat.
3: El Nacional es fixa en el paper dels Estats Units en la reconstrucció. El diari celebra que els Estats Units alleugereixin les sancions financeres a Venezuela. Això sí, explica en cada moment, només ho han autoritzat fins al 23 d'octubre.
18: I el diari OBEA alça la veu demanant que es tallin les mentides. El diari repassa les fake news que s'han estès pel país, especialment les d'una falsa alerta de tsunami, i reforça les declaracions del vicepresident Cabello Rondón, que l'estilla de terribles i condemnables.
19: Visca, el fem una birra que vés a saber on acaba. Visca, saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb IBP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
0: Les imatges d'edificis destrossats també són omnipresents a totes les portades dels diaris editats a Catalunya, també els de Madrid. Els mitjans analitzen si el govern veneçolà serà capaç de refer el país i també posen el focus a l'ajuda internacional.
20: Sí, per exemple, El País en portada titula "Devastació a Venezuela" i a l'editorial fa una crida. El país necessita el món. L'ajuda i la solidaritat són urgents i ofereix un bri d'optimisme, diu. Les grans catàstrofes a vegades serveixen per accelerar transformacions que semblaven impossibles.
3: El diari Ara, Antoni Bassas assegura que en un terratrèmol mata més la pobresa que el sisme i titlla d'obscena l'onada d'emocionalitat que sempre segueix un desastre natural. El periodista aplaudeix la solidaritat però vaticina que durarà poc i diu: ara no deixarem sols els nostres germans veneçolans. Fins que cada dia que passa la notícia va caient més avall a les escaletes dels telenotícies.
18: La Vanguardia descriu els terratrèmols com un rastre de mort i devastació. En pàgines interiors analitza que la reacció de l'estat veneçolà serà clau per determinar el futur del seu govern, a la vegada que reconeix que la influència i la pressió dels Estats Units posa la presidenta Delcy Rodríguez entre l'espasa i la paret.
20: El Mundo publica en portada una imatge molt dura, la d'un cadàver entre runes. El diari aprofita el terratrèmol per carregar contra el govern veneçolà, diu. Tragèdia en un estat fallit, i afegeix: la magnitud trigarà en reconèixer-se, però ja tenim una conclusió clara. El chavisme ha construït un règim que no pot protegir els seus ciutadans quan més ho necessiten.
3: I l'ABC titula contundent "Venezuela es trenca". A l'editorial també fa el chavisme responsable de la degradació dels serveis públics, les infraestructures i la confiança ciutadana que han portat al col·lapse del país, i assegura que el veritable repte serà recuperar un estat democràtic capaç de servir a l'interès general i no al d'una elit política.
0: La preocupació per la mortalitat i destrucció a Venezuela també és una de les notícies evidentment més destacades als diaris de tot el planeta.
18: Sí, a Colòmbia el diari El Tiempo titula "Venezuela entre runes, rescats a contrarrellotge i una creixent crisi humanitària".
20: Al Perú, la República exclama "Caracas sense llum ni comunicació després d'un tràgic doble sisme que mobilitza ajuda internacional".
3: Als Estats Units, el New York Times obre amb un "barris devastats i augment del nombre de morts mentre Venezuela lluita després dels terratrèmols" i afegeix "el país espera un miracle mentre s'ha de recuperar".
18: A l'altra banda de l'Atlàntic, el Regne Unit, The Times afirma "Venezuela busca la salvació en els Estats Units després dels devastadors terratrèmols".
20: A Itàlia, la República resumeix així la situació a Venezuela de genolls i es fixa en la zona més devastada. Diu "la maledicció de La Guaira, la ciutat més afectada que havia estat enterrada per una inundació amb Chávez".
3: I a Alemanya, el Frankfurter Allgemeine titula "aquestes són hores crucials" i recorda que les 72 hores després d'un terratrèmol es consideren claus per salvar la vida de moltíssima gent.
0: 7:39. Hola, Noemí, molt bon dia.
21: Hola, molt bon dia, Sergi. Mira, per fer aquest programa...
0: Potser aquest rimet.
21: Sí, sí, sí, ho podem fer així. Jo crec que per fer aquest programa cal fer moltes coses.
0: I per fer-les,
21: exacte, i per fer-les cal molta gent fent de tot. Un equip de redacció que faci que es faci ressò de l'actualitat, sí. Un equip de producció que sempre faci possible l'impossible, uns tècnics que facin que tot soni com ha de sonar, perquè les coses passin, perquè les coses es facin, cal somiar, pensar, parlar, però al final sempre cal fer. En aquest programa i en qualsevol empresa, i això és el que també fa Banc Sabadell, fer, perquè fer que les empreses puguin continuar fent el que fan i el que han de fer, ser dels que fan. Uau.
0: Ara tornem.
22: Tía, perdona que te mande audio, es que llevo tardísimo a clase. Me acabo de enterar de esto del campus rural y es un planazo. Es una convocatoria de prácticas para hacerlas en un pueblo de España. La beca es de 1.000 euros mensuales. Yo voy a ir a preguntar a Secretaría de la Facultad. Nos vamos, ya me dices.
1: Abierta la nueva convocatoria de Campus Rural. Gobierno de España.
2: A Bezoya som molt d'apuntar-nos a tot. Per exemple, un pícnic al camp o de quedar-nos més tranquils amb el pijama i llegir una mica. O d'anar a la piscina amb tota l'energia. I també molt d'apuntar-nos a la nova ampolla que es diu Pi perquè té 3,14, 15, 92, 65, 35, 9 litres. Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
4: Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reale Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes assegures tots els teus plans. Entra a ingut.es.
23: Així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en l'alarma que protegeix més persones a tot el món, escollida de nou producte de l'any i considerada la millor alarma pels consumidors. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744. Recorda, 900-903-744.
24: Verisure. La vida d'una pime és un viatge. Si en tens o en gestiones una, sabràs de què parlem. I si l'hem de fer junts, no seria una bona idea assegurar-nos que estem fets l'un per l'altre? Descobreix a bankinterempreses.com fins on podem arribar junts ajudant a impulsar la teva pime. Perquè si estem fets per a tu, tens un banc 100% per a tu. Banc Inter, banca d'empreses.
25: La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada. L'audiòfon que et permet gaudir de la música. L'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones qui treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
26: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
27: L'Àngels és director d'operacions dels Forns Centeno. Ella fa que tothom sàpiga què ha de fer. L'Albert, el seu cap, vol deixar l'empresa per fer altres coses. Amb els seus companys, està pensant a comprar l'empresa. És un moment clau per ella. I sap perfectament què farà. Ser dels que fan. Banc Sabadell.
28: Atenció, ens comenten per l'orellera que arriben els fitxatges d'última hora del Com Viatges. La selecció dels millors viatges al Carib amb fins a 600 euros de descompte venen a seure a la banqueta els teus plans de sempre. Reserva ja el teu estiu i aprofita les últimes places a Punta Cana, Riviera Maya i més destinacions amb nens gratis o grans descomptes. El Com Viatges. Sabem de viatgers.
29: Tenim un cap de setmana increïble per davant, Di! Amb el solet, els amics...
30: I no t'oblidis que aquest cap de setmana la síndria ratllada d'Aldi està només 0,59 al quilo, un 37% menys.
29: Crec que aquest serà el millor cap de setmana de la meva vida.
30: Aldi.
29: Que poc que costa comprar bé.
31: Si el de delante sale de la rotonda, quieres que te avise, claro. Y si pagaste de más por tu coche, pues también. Si compraste tu coche entre 2006 y 2013, en cartel.es comprobamos si eres uno de los afectados por el cartel de coches y te ayudamos a reclamar, revisar, responder y resolver en cartel.es.
32: Consulta términos y condiciones en la web de cartel.es.
17: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
0: Un minut i mig i tres quarts de vuit. Continuem amb la lectura de la premsa en diagonal. Aquí se li entrevessarà aquest matí el Xuxu.
20: Aquest matí els pares que no limiten l'ús de les pantalles dels seus fills si llegeixen la vinyeta de El Roto a El País. A la imatge es veu un nen assegut mirant el seu mòbil totalment embadalit i el text de la vinyeta diu, de forma senzilla però directa, «Mama, com se surt d'aquí?».
0: En canvi, a qui li agradarà llegir el diari?
18: Els integrants del grup Fades, que van viure l'atac amb glaçons en el concert de Vilassar de Mar, que us vam explicar ahir, si llegeixen l'article que Tina Vallès els dedica a VilaWeb. Assegura que l'embolcall de Fades és fresc, és festiu, és irreverent, però dins hi ha tot un discurs d'identitat que feia falta, que fa falta. I remata, sigui com sigui, si hi ha fades que s'exposen i s'arrisquen, siguem conscients que amb els seus gestos hi sortim tots guanyant, i que si no som capaços de posar-hi el cos, posem-hi com a mínim el cap i comencem a entendre aquestes agressions com allò que són, violència clara i sense tenor. Nuance contra un col·lectiu, sigui queer o sigui català. És a dir, delictes d'odi.
0: Totalment d'acord. Quina notícia falsa hem trobat avui?
33: Que Veneçuela ha viscut un tsunami a causa dels terratrèmols de les últimes hores. Si bé és cert que hi va haver una alerta per possible tsunami, ja està desactivada i és fals que hi hagi hagut onades de gran magnitud. I compta també amb les imatges falses d'esfondraments que omplen les xarxes. N'informen diversos mitjans.
0: Mònica Usar, bon dia.
34: Bon dia.
0: L'Agència Espacial Europea capta la foto més gran i detallada del centre de la nostra galàxia.
34: Sí, és una imatge feta per la missió Euclid
3: amb llum visible i que ens mostra la regió interior de la Via Làctea, que és extremadament brillant. Aquesta foto permet distingir estels individuals sense quedar enlluernada, cosa que dona la possibilitat d'estudiar els planetes que hi ha al voltant.
0: A qui li ha sortit car jugar metges?
20: A una dona italiana que es feia passar per doctora. L'han condemnat a 3 anys de presó i a pagar 15.000 euros de multa. La falsa metgessa, que només tenia el títol de secundària, va atendre fins a 160 pacients a la sala d'urgències d'un hospital prop de Gènova. N'informa a la República.
0: Mare meva. Descobreixen un turbant amagat a un quadre barroc?
3: Sí, era de Rembrandt i originalment un dels personatges portava un turbant. Posteriorment algú hauria pintat a sobre per substituir-lo per un barret tradicional holandès i també hauria pintat roba sobre un dels nens de l'escena que en la versió del pintor pareixia nu. Ho explica The Guardian.
0: Carles III es deixa una ronyonada en impostos.
5: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
33: Sí, concretament el rei d'Anglaterra ha desembutxacat 35 milions d'euros en impostos des que va arribar al tron el 2022. La Casa Reial Britànica paga tributs de forma voluntària des del 1993, però ara ha estat la primera vegada que han fet públiques les xifres.
6: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar a la plaça del Cap.
7: Espera, espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
8: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
0: Feu un cantó de les xarxes.
9: Xocolata Jolong patrocina aquesta secció.
0: Guillem Tarrés, bon dia.
10: Bon dia. Avui m'ha sortit una publicació que ensenyava quines són les 10 fotografies amb més m'agrada de la història d'Instagram. I és ben bé que acaben funcionant com una mena de mirall de la societat. D'entre les 10 primeres hi ha 4 publicacions de Leo Messi. Una és l'anunci de Louis Vuitton jugant a escacs amb Cristiano Ronaldo. I les altres 3 són celebrant el Mundial de Qatar, inclosa la foto amb més m'agrada de la història amb més de 74 milions de likes. Al top 10 també hi trobem l'última foto que va publicar el cantant XXXTentacion a Instagram. La foto de compromís de Taylor Swift o el post de quan Cristiano Ronaldo va firmar per l'Al-Nassr. Un bon retrat, molt futbolista i molt cantant. Però enmig de tot, en la segona posició, hi ha la foto d'un ou amb més de 60 milions de likes. Un ou i res més. Un bon exemple del sentit de l'humor a internet. Celebritats i grans estrelles. I de tant en tant, una gran absurditat.
9: A Xocolata Jolong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Jolong, la xocolata, xocolata.
0: Obrim les pàgines d'esports. Albert Pedrol, bon dia.
11: Bon dia.
12: Uala! Les rebaixes de Uala us ofereixen aquest espai.
0: Cremen un ninot amb la cara d'un àrbitre del Mundial per venjar-se.
11: Sí, els aficionats del Paraguai han aprofitat Sant Joan per passar comptes amb l'àrbitre salvadorenc Ivan Barton, que va expulsar l'estrella local Miguel Almirón en el partit contra Turquia. Els seguidors consideren que el col·legiat els va perjudicar i per aquest motiu van decidir cremar un ninot amb la seva cara. És l'anomenat Judas Kai, o crema de Judas, un dels costums que formen part de les celebracions de cada 24 de juny al Paraguai i que dura fins a final de mes. Ho llegim a La Vanguardia.
0: I fora del futbol, la festa del Tour de França comença avui mateix a Barcelona.
11: Sí, des d'avui divendres fins al 5 de juliol els districtes de la ciutat acullen més de 50 activitats culturals, comercials, gastronòmiques i esportives per celebrar aquest esdeveniment. Hi haurà concerts, espectacles, exhibicions i activitats familiars repartides pels 10 districtes. Barcelona acollirà aquest any la sortida de la cursa ciclista més important del món. El 4 de juliol el Tour recorrerà territori català durant les primeres 3 etapes. Ho llegim al periòdico.
13: Voilà! Les megabotigues de l'esport i la moda casual. Ara de rebaixes.
14: Sí, vine a les rebaixes de Guala i gaudiràs dels preus més baixos de la temporada amb les millors marques de roba, calçat i esport.
15: Guala!
13: Ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
0: La notícia fric.
16: L'Onda HRB, de la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya, patrocina aquest espai.
0: Carles Fernández, bon dia.
19: Bon dia. Una dona britànica embarassada decideix posar un nom conflictiu a la seva filla. Els pares se n'han enamorat perquè és molt bonic, però té un problema. El nom en qüestió és clamídia. I dona la casualitat que també és el nom d'una malaltia de transmissió sexual. Els pares, però, estan convençuts de la decisió. Diuen que ho escriuran amb K en lloc d'amb C per així evitar que ho relacionin amb la infecció i fins i tot asseguren que això ajudarà a treure l'estigma al voltant de la clamídia.
0: La pobra criatura anà dient... Em dic clamídia amb K.
19: Exacte.
0: On hi ha salmó aquest matí?
19: A la revista Variety, on expliquen la sorprenent vestimenta que duia Zendaya a un esdeveniment a París. L'actriu va canviar els vestits de marques caríssimes habituals en aquestes ocasions per una samarreta de $35 comprada per internet amb la silueta de Spider-Man. La samarreta de talla gran li tapava els pantalons i la va combinar amb unes sabates de talons blanques. La seva estilista, Laura Roach, ha sortit a la defensa de l'elecció afirmant que l'estil no té per què costar una fortuna.
0: I avui que és Sant Pelai de Còrdoba, és l'aniversari de...
19: La cantant i actriu Ariana Grande... Hombre. Save Your Tears for Another Day, Thank You Next, que fa 33 anys, l'actor Jacob Elordi, Cims Borrascosos, Frankenstein, 29 anys, l'actriu Aubrey Plaza, The White Lotus, Parks and Recreation, 42 anys, i la influencer Marta Lozano, que fa 31 anys.
1: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'onda que rebé completament equipat i queda atrapat al moment, com un amor. A primer preu.
2: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
0: I Nora, amb quina contraportada tanquem el repàs dels diaris del Món RAC1 d'avui?
18: La del Mundo, que entrevista el metge, esportista i influencer Dr. Faust. En realitat es diu Faustino Alfonso, va ser campió d'Espanya de natació i també el primer a operar amb un exoesquelet a l'estat. Al seu compte, amb centenars de milers de seguidors, intenta combatre grans fakes relacionats amb la salut, com les paraules, per exemple, de Marcos Llorente sobre el sol, o les imatges que projecten i provoquen la pressió estètica. Diu, els filtres de TikTok ja són el model per a la cirurgia estètica.
4: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
15: Manu, contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
21: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
0: 9 i clavem les 8, ara tornem.
22: Tens entre 18 i 30 anys? Torna al Verano Joven de Renfe, amb descomptes de fins al 90% per viatjar en tren per Espanya i Europa de l'1 de juliol al 30 de setembre. Només t'has de registrar al web del Ministeri de Transports, obtenir el teu codi i utilitzar-lo en comprar el bitllet a Renfe. I si el que vols és recórrer Europa, també tens un 50% de descompte a l'Interrail. L'estiu és jove. A Renfe. Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible. Govern d'Espanya.
23: El confort és fàcil a l'estiu, si és Daikin.
24: Dormir tota la nit d'una tirada? En plena onada de calor?
23: Només els equips d'aerotèrmia de Daikin t'ofereixen la temperatura ideal dia i nit per menys d'un euro al dia.
24: Si busques el millor, recorda.
23: Només Daikin és Daikin.
25: Hi ha un lloc on pots aprendre tot allò que ningú no et pot ensenyar. Però abans de matricular-t'hi, hi ha una cosa que has de saber. No et graduaràs. Perquè a la Universitat del Carrer no deixaràs mai d'aprendre.
26: Descobreix amb el nou Cupra Raval 100% elèctric amb més de 440 quilòmetres d'autonomia tot el que la ciutat et pot ensenyar. Informa-te'n a cupra.com.
27: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
28: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia.
29: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
30: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
34: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
35: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
36: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
35: Quan vulgui.
36: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
35: Tot el temps que vulgui.
36: I totes les bombolles que vulgui?
35: Totes les bombolles que vulgui.
36: I tot el relax que vulgui?
35: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
37: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 86 milions. Milionari forever.
38: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
39: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
40: La vida d'una pime és un viatge. Si en tens o en gestiones una, sabràs de què parlem. I si l'hem de fer junts, no seria una bona idea assegurar-nos que estem fets l'un per l'altre? Descobreix a bankinterempreses.com fins on podem arribar junts ajudant-te a impulsar la teva pime. Perquè si estem fets per a tu, tens un banc 100% per a tu. Banc Inter, banca d'empreses.
41: Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic.
42: Doncs millor.
43: Porta un amic Endesa i us emportareu 50 euros cadascun en punts del programa per a ti. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvi a les factures de llum i gas. Registra't al programa Per a ti d'Endesa i si és amb amics, millor.
1: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bonhill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bonhill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bonhill, el valor real. A les seves mans.
2: Este verano la gran pregunta es...
3: ¿híbrido o eléctrico?
2: Porque este junio puedes llevarte un Nissan híbrido o eléctrico al 0% TAE y no pagarlo hasta septiembre. Sí, como lo oyes, no pagas hasta septiembre. Consulta condiciones en nissan.es.
1: Arriba als cinemes, viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
4: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
1: Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
5: La ciència diu que per ser expert en alguna cosa es necessiten 10.000 hores. A Audi en portem 262.800 des que vam llançar el primer híbrid endollable en sèrie d'Europa. Gamma i Hybrid d'Audi. Arribar abans ens fa arribar més lluny. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
6: Avançar-se a la tornada al col·legi té premi al Corte Inglés. Amb la línia avançament de tornada al col·legi, comença el curs amb zero mal de caps. Finançant les compres escolars sense interessos TAE 0%. Quota mínima 30 euros fins al 30 de setembre. Únicament per clients amb targeta al Corte Inglés. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions del Corte Inglés Pones a la botiga web i app.
7: No, no es un atasco. Son 7 millones de personas que posiblemente pagaron de más por su coche entre 2006 y 2013. Y tú podrías ser una de ellas. Entra en cartel.es y comprueba si puedes reclamar. Revisar, responder y resolver en cartel.es.
8: Consulta términos y condiciones en la web de cartel.es.
9: El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
0: 3 minuts i les 8. El Marc Artigau diu que no s'ha parlat prou de les pauses d'hidratació.
10: Durant aquest Mundial hem entès que les pauses d'hidratació, que apareixen cap als 20 minuts de partit, s'instauraran de manera definitiva. Més enllà de les qüestions de salut, que segur que hi són, em pregunto què haurien fet Cruyff o Maradona en una pausa d'aquestes. Ara, els interessos econòmics passen en un primeríssim terme, perquè aprofiten aquestes pauses per, oh, sorpresa, omplir-nos d'anuncis de tot tipus de menjars, objectes o assegurances que evidentment no necessitem. A la primera jornada ja van endarrerir uns minuts la tornada d'algun partit. Això canvia la idiosincràsia del joc, perquè ara, als 20 minuts, l'entrenador té la capacitat de reunir els jugadors i donar-los les indicacions oportunes. Però, sobretot, la pausa d'hidratació en recorda un saber molt més antic i universal. Quan et regalen una ampolla d'aigua fresca, és que hi ha algú que vol vendre't un desert.
0: I arribarem a les 8.
11: A Matlleu Origen tenim una manera de fer que ens dona productes únics, tan únics com la cançó d'avui del món.
0: Que ens porta, com sempre, l'Isabel Vinaixà.
12: No li cal presentació. És conegut arreu, guanyador de premis, té un gran reconeixement mundial, un artista destacat, famós per la seva manera de barrejar el pop i el flamenc i per les seves cançons sentimentals. Va, que us dic qui és. Alejandro Sanz. Demà els seus èxits els corejaran a l'RCDE Stadium. Parem una estona. Amb Vivian.

0: cuenta.
1: Avui estem amb l'Ona Dell, tècnica agrícola de Ametller Origen. Ona, si et dic sabor d'estiu, què em respons?
2: Albercoc, sens dubte. Tenim més de 109 hectàrees de camps propis. Nosaltres sempre busquem la màxima dolçor i nutrients, per això els deixem madurar l'arbre. I d'allà, directament a les safates que trobes a les botigues.
3: Ametller Origen. El gust és nostre. RAC 1.
4: Hi ha un lloc on pots aprendre tot allò que ningú no et pot ensenyar. Però abans de matricular-t'hi, hi ha una cosa que has de saber. No et graduaràs. Perquè a la Universitat del Carrer no deixaràs mai d'aprendre.
5: Descobreix amb el nou Cupra Raval 100% elèctric amb més de 440 quilòmetres d'autonomia tot el que la ciutat et pot ensenyar. Informa-te'n a cupra.com.
6: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Qui més qui menys, tots hem tingut algun despertar complicat després d'una nit d'aquelles en què el sentit comú ha marxat cap a casa molt abans que nosaltres. Un despertar d'aquells en què els records de les últimes hores arriben per fascicles, si és que arriben. Després d'una d'aquestes nits, hi ha qui perd el mòbil, hi ha qui perd les claus, la cartera, i ara hem descobert que fins i tot hi ha qui pot arribar a perdre directament un amic. Però literalment, és a dir, no l'amistat, sinó l'amic, la persona física. Si no, que li preguntin al noi a qui els serveis d'emergències van haver de treure de l'interior d'un cotxe a l'Hospitalet del Llobregat l'endemà de la revetlla. Segons expliquen diversos mitjans, el nano va sortir de festa amb uns amics la nit de Sant Joan i van tornar amb cotxe. Quan van arribar, van aparcar i se'n van anar cap a casa. Excepte ell, que, pel que sembla, s'havia quedat adormit a la part posterior del cotxe, i potser perquè el van veure tan a gustet que no el van voler molestar, o potser per fer la gracieta, que déu-m'hi-do, el van deixar allà i van tocar el dos. El noi es va despertar desorientat unes hores després, us ho podeu imaginar, i va comprovar que no podia sortir del cotxe. I pel que sembla no tenia manera d'avisar ningú perquè el vingués a treure. I tampoc passava ningú pel carrer que el pogués veure dins del cotxe. Però, malgrat l'estat en què devia estar, no es va rendir i va tenir una idea francament brillant. Treure el fre de mà del cotxe perquè es desplacés amb el pendent i anés a parar al mig d'un carrer, on evidentment allà sí que cridés l'atenció d'algú. I efectivament, algú en aquell moment amb un cotxe parat allà al mig del carrer va veure que dins, a darrere, hi havia una persona, va trucar als bombers, que el van venir a rescatar. Chapó. Impecable. Ai, senyor. És ben bé que hi ha amistats que et deixen empremta, eh? I després hi ha les que directament et deixen tancat dins del cotxe. Són les 8:02 minuts. Benvinguts al món.
1: El món a RAC1 amb Sergi Ambudio.
0: Vinga, va, peu a terra, que és divendres. Per fi és divendres 26 de juny del 2026.
2: I som a les portes d'un cap de setmana que vindrà marcat pel sol i per la calor, i de pluja se n'espera poc. A tot estirà diumenge a la tarda alguns xàfecs al Pirineu.
3: I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, a hores d'ara continuem la jornada amb fortes incidències. Parlem d'un accident encara actiu a la A2 a l'altura de Lleida, que en direcció Barcelona talla la calçada i obre desviaments senyalitzats per la sortida 470. També tenim un accident actiu a la C32 a Sitges, que també en direcció Barcelona talla la calçada, provocant 2 quilòmetres de lentitud en sentit nord. En tercer lloc tenim un altre accident, el tercer a la AP7, a l'accés amb la A2 a l'altura de Martorell, que en direcció Lleida, doncs en aquest cas talla un carril de circulació provocant 1 quilòmetre de lentitud. I per altra banda tenim una avaria a la A2 a Riudellots de la Selva, que en direcció Girona, en sentit nord, deixa el vehicle al voral provocant 2 quilòmetres de retencions.
0: De seguida ampliem totes aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. A aquesta hora, Veneçuela continua immersa en un caos absolut després del doble sisme que va sacsejar el nord del país. Els membres dels equips de rescat continuen treballant a contrarrellotge i les autoritats afronten moments clau de cara a poder recuperar cossos de sota la runa. Segons l'últim balanç, que s'ha fet cap a les 3 de la matinada hora catalana, ja són 235 les persones que han mort a conseqüència dels terratrèmols i la xifra de ferits s'enfila fins a les 4.300. Ara bé, el que més preocupa són els desapareguts. N'hi ha, atenció, més de 37.000. De fet, justament perquè hi ha tantíssims desapareguts, els experts creuen que la xifra de morts podria ser molt més alta. Sobre les víctimes, la Moncloa ha confirmat que com a mínim 2 ciutadans espanyols han mort a la zona. Ho han explicat fonts del Ministeri, que no detallen si les víctimes són catalanes o no. Això sí, de moment, la Generalitat no té constància de cap català que hagi perdut la vida a Veneçuela. El que sí que sabem és que ja són 80 el nombre d'espanyols desapareguts. Sigui com sigui, la catàstrofe és majúscula i una dada que ho exemplifica és que aquest doble sisme de magnitud 7.2 i 7.6 ja és el més potent que hi ha hagut al país, a Venezuela, dels últims 126 anys, és a dir, des de l'any 1900. Més enllà de totes aquestes dades, que són terribles i terrorífiques sobre el terreny, la situació continua sent devastadora. S'han desplomat edificis, desenes i desenes d'edificis, desenes i desenes de cases i habitatges de tota mena, i la destrucció es palpa a cada cantonada. A hores d'ara encara hi ha persones amuntegades sota els més de 250 edificis que han caigut i que poden continuar en vida. Per això els equips d'emergències no han deixat de treballar ni un minut durant tota la matinada per intentar rescatar-los. De fet, el temps és clau, és vital, perquè a cada hora que passa les possibilitats de trobar algú viu es redueixen una mica més. Sigui com sigui, la presidenta Delcy Rodríguez ha fet una crida a no tirar la tovallola i a continuar buscant sota els blocs de pisos que han quedat fets miques.
4: Estamos acompañando a la familia, extendemos nuestra solidaridad y esperamos recuperar la mayor cantidad de personas con vida.
5: Toda la esperanza y todas las oraciones puestas por la vida de los venezolanos y de las venezolanas.
0: Ara bé, les previsions no són gaire optimistes. L'estat més afectat pel doble terratrèmol és el de La Guaira, i només allà s'han esfondrat més d'un centenar d'edificis i diversos equipaments clau han quedat directament fets pols. Ho explicava aquesta matinada el ministre de l'Interior venezolà, Diosdado Cabello.
6: El dia de ayer fue el estado más afectado. Tenemos aquí en La Guaira más de 100 edificios colapsados. Tenemos el liceo, escuela. Tenemos al pueblo de La Guaira organizado hasta este momento, y es una de las cosas que más le pedimos, que el pueblo se organice, que confíe en su gobierno.
0: Per tot plegat, a hores d'ara encara hi ha milers de persones que no han pogut tornar a casa seva i que continuen amb l'ai al cor per si hi ha alguna rèplica més. En té tots els detalls, ens explicarà a l'última hora el corresponsal de RAC1 a l'Amèrica Llatina, Pau Ramírez.
7: Venezuela espera amb candeletes l'arribada de l'ajuda internacional més de 36 hores després dels dos forts terratrèmols que han sacsejat el país. La situació és especialment crítica a La Guaira, declarada zona zero pel govern, on molts veïns denuncien que els recursos encara són insuficients. A més, el principal aeroport del país, el de Maiquetía, que dona servei a la capital Caracas, continua tancat a causa dels desperfectes provocats pels sismes, fet que dificulta l'arribada d'ajuda i la mobilitat. A la capital Caracas, els barris d'Altamira i Los Palos Grandes també presenten greus danys. Diversos edificis han estat evacuats per risc d'enfondrament i centenars de persones continuen esperant notícies dels familiars atrapats sota les runes. En altres zones de la capital, els veïns han tornat a casa, però les rèpliques continuen sembrant la por.
0: Gràcies, Pau. Ara ho deia ell, hi ha persones que han pogut tornar cap a casa, però també n'hi ha moltes que han passat la nit al carrer amb allò que duien a sobre. El motiu és que tenen por que els edificis hagin quedat molt debilitats i que, per tant, puguin caure en qualsevol moment. Ho va explicar ahir el món RAC1 la Graciela Pérez, que és una veïna de Caracas.
8: El susto fue bastante fuerte. O sea, aquí en Venezuela ha temblado otras veces en Caracas, pero nunca yo había vivido un terremoto como este. Fue intenso, parecía eterno. Tomamos decisiones hasta equivocadas, porque en lugar de resguardarnos, lo que hicimos fue salir corriendo del apartamento.
0: Per intentar que no passin més nits al ras, una portaveu de Metges Sense Fronteres, Halima Hussein, ha explicat que s'intentarà obrir el màxim d'espais possibles on s'hi puguin quedar els propers dies.
9: Encara hi ha molta gent que està a les places perquè ahir no van poder tornar a casa a la nit. Per tant, continuen al carrer amb les seves motxilles i no es poden desplaçar. Els municipis estan intentant habilitar refugis per a aquestes persones a les escoles i als estadis de beisbol que hi ha per la zona.
0: Evidentment, tot plegat ha saturat els hospitals i centres mèdics del nord de Venezuela. De fet, el país arrossega dues dècades de sancions i embargaments bestials per part dels Estats Units. I això, evidentment, ha fet estralls en la capacitat de resposta a desastres naturals, però també en el sistema hospitalari. Ho explicaven ahir al versió RAC1 la parada mèdica del Servei d'Emergències del País, Nicole Mujica, i el secretari general del Col·legi de Periodistes a Caracas, Edgar Cárdenas.
10: Se vio bastante afectado por el terremoto. La parte de los quirófanos, se rompieron las tuberías, hay muchas grietas, evacuaron a los pacientes.
11: En algunos hospitales, por supuesto, están abarrotados por la presencia de personas que requieren de asistencia médica, pero también hay que recordar que en Venezuela la situación del sistema de salud no es tan de óptima calidad.
0: I més enllà dels habitants de Venezuela, la situació també preocupa molt els 700.000 venezolans que viuen a l'estat espanyol. Molts d'ells encara no han pogut contactar amb els seus familiars o amics que viuen en zones afectades. Un és William Olivares, que viu a Marbella i que té 5 familiars desapareguts a l'estat de la Guaira, que és l'epicentre dels dos terratrèmols i la zona més devastació. En parlava també el Versió.
12: No hemos podido contactar con ellos desde anoche, antes del sismo. Mi papá, mi abuela, mi tío, un primo y su esposa, y estamos a la expectativa de recibir noticias de ellos porque sabemos que los servicios de telefonía y de servicio eléctrico han colapsado.
0: Per cert, que a les últimes hores també hem sabut que Nicolás Maduro, que continua detingut a una presó de Nova York, ha enviat ànims al poble veneçolà. L'expresident, a més, un comunicat en què demana que ningú es quedi sol i que cada comunitat cuidi el seu entorn, especialment els infants, la gent gran i les persones malaltes. I també fa una crida a la Unió Nacional i a la serenitat. Però més enllà de les autoritats de Veneçuela, davant d'aquest escenari, governs de tot el món s'han volcat i s'estan volcant amb el país. Aquesta nit ja han arribat les primeres ajudes internacionals procedents, en aquest cas, de la República Dominicana, i a casa nostra el govern de la Generalitat ha activat els dispositius de cooperació per poder enviar ajuda tan bon punt s'habilitin els canals internacionals. El president de la Generalitat, Salvador Illa, va explicar ahir que ja s'han posat en contacte amb altres administracions.
13: Que sàpiguen que tenen el govern de Catalunya i crec que tota la societat catalana al seu costat i que estem en contacte amb la resta d'administracions per desplegar l'ajut màxim que puguem donar en aquests moments doncs, de patiment i d'angoixa.
0: Per la seva banda, el govern espanyol ha enviat cap a Caracas un equip de la unitat de recerca de l'exèrcit format per més de 50 agents, també 8 unitats canines i material d'emergència de diferents tipologies. La presidenta en funcions de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha agraït la solidaritat de Pedro Sánchez en un missatge a les xarxes socials. Rodríguez ha assegurat que havia parlat amb el president espanyol per telèfon i que ell li havia transmès la seva solidaritat. I l'Ajuntament de Barcelona també ha ofert recursos humanitaris i tècnics dels bombers de la ciutat. La capital catalana també ha anunciat que obrirà una línia d'ajudes extraordinària valorada en 300.000 euros per cooperar a les tasques d'emergències. A banda de totes aquestes ajudes dels diferents governs, diverses persones a títol particular també han anunciat donacions. Per exemple, el xef José Andrés, que ja ha dit que enviarà $1 milió. Ho farà a través de la seva ONG World Central Kitchen. I la Creu Roja Internacional també s'ha mobilitzat i ja ha enviat 17 tones d'ajuda humanitària. Són equips d'higiene, de cuina, mantes i altres articles de primera necessitat. Avui sortirà un segon avió amb 23 tones més. Per tant, un total de 40 tones de productes arribaran al país abans del cap de setmana. Aquest matí, el terratrèmol és, evidentment, el gran protagonista amb imatges, amb notícies a tots els diaris, i les paraules més repetides són devastació i catàstrofe, perquè és el que és. La premsa de Veneçuela ho viu amb desesperació i incertesa i analitza quins passos hauria de seguir el país per refer-se després de la tragèdia. Se'ls ha llegit el Carles Fernández.
14: El Tal Qual Digital es fan ressò de les crítiques al govern veneçolà dels habitants de l'estat de la Guaira, el més afectat. Els veïns denuncien que 12 hores després del terratrèmol encara no havien arribat els equips especialitzats per rescatar les persones de sota les runes. El diari també posa el focus en l'onada de solidaritat internacional que està arribant després del terratrèmol i agraeixen l'ajuda dels més de 15 països que estan enviant equips de rescat. El Nacional es fixa en el paper dels Estats Units en la reconstrucció. El diari celebra que els Estats Units alleugereixin les sancions financeres a Veneçuela. Això sí, expliquen que de moment només ho han autoritzat fins al 23 d'octubre. I el diari OBEA alcen la veu demanant que es tallin les mentides. El diari repassa les fake news que s'han estès pel país, especialment la d'una falsa alerta de tsunami. I reforça les declaracions del vicepresident Cabello Rondón, que les titlla de terribles i condemnables.
0: Gràcies, Carles. La preocupació per la mortalitat i destrucció a Veneçuela també és una de les notícies més destacades als diaris catalans, espanyols i, de fet, de tot arreu del món. Ens informa el Marc Segués.
15: En portada, El País titula Devastació a Veneçuela i a l'editorial fa una crida. El país necessita el món, l'ajuda i la solidaritat són urgents. Al diari Ara, Antoni Bassas assegura que en un terratrèmol mata més la pobresa que el sisme i titlla d'obscena l'onada d'emocionalitat que sempre segueix un desastre natural. I El Mundo publica en portada una imatge molt dura, la d'un cadàver entre runes. El diari aprofita el terratrèmol per carregar contra el govern veneçolà, diu. Tragèdia en un estat fallit, ja tenim una conclusió clara. El chavisme ha construït decidit un règim que no pot protegir els seus ciutadans quan més ho necessiten. El terratrèmol també és notícia arreu del món. Als Estats Units, el New York Times obre amunt barris devastats i augment del nombre de morts, i afegeix: Venezuela espera un miracle mentre s'ha de recuperar. A Colòmbia, el diari El Tiempo titula Venezuela entre runes, rescats a contrarrellotge i una creixent crisi humanitària. El Regne Unit, The Times, afirma Venezuela busca la salvació en els Estats Units després dels devastadors terratrèmols. A Itàlia, la República resumeix així la situació: Venezuela de genolls. I a Alemanya, el Frankfurter Allgemeine titula Aquestes són hores crucials, i recorda que les 72 hores després d'un terratrèmol es consideren claus per salvar la vida de moltíssima gent.
16: Gràcies, Marc. Escoltem ara el comentari que signa el periodista i col·laborador del Món, RAC1, Pere Cullell.
17: Queden curtes les paraules per descriure l'horror que està patint Venezuela. Les xifres de víctimes van augmentant cada hora i la sensació és que poden arribar a unes quantitats tan desorbitades que es perdrà la dimensió de la tragèdia perquè no podrem assimilar tant de dolor. Venezuela acumula desgràcies. Els terratrèmols en són una. Una altra és la pobresa, inexplicable en un país que té les reserves més grans de petroli del món. La desigualtat vigent fa que es construeixin edificis fora de cap control normatiu, en zones superpoblades i sense les infraestructures necessàries. I una altra desgràcia, no cal dir, és el desconcert polític del país, desestructurat, avui en mans de la gent de confiança de Trump. Però ara mateix Venezuela té encara una desgràcia pitjor i prioritària: la lluita contra el temps. Amb els recursos que es puguin destinar, perquè la zona afectada és enorme,

0: Aquest estiu, la gran pregunta és...
1: híbrid o elèctric?
0: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Yeray Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Mal Pelo i molt més.
4: Aquest estiu el Festival Camp de Mart porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. Tarragona.cat/cultura.
5: A terra. I per cert, atenció a la ficada de pota de l'ultradretà Javier Negre, copropietari de la Derecha Diario. Ahir, aquest mitjà, es veu que havia d'emetre una entrevista a la presidenta en funcions de Venezuela, Delcy Rodríguez. Era una xerrada gravada de feia dies, dies abans del terratrèmol, i en què parlen, entre altres coses, del PSOE, del Zapatero i de tot això. Doncs ahir, finalment, Negre va decidir no emetre l'entrevista perquè considerava que no tenia cap sentit i per una mostra de solidaritat amb el poble veneçolà, deia, fins aquí tot bé, l'error està en com ho va comunicar. Va penjar un vídeo a xarxes socials justificant la decisió i fixeu-vos bé en quina expressió va fer servir.
6: Creemos que no es tiempo ahora de publicar una entrevista que dará mucho que hablar, que iba a generar un terremoto en la izquierda.
5: Molt afortunat, sí senyor. Vinga. 8:18, més enllà del desastre natural a Venezuela, a Madrid el Congrés enfila la recta final del curs polític abans de les vacances estivals i ho fa amb una imatge que representa a la perfecció el moment polític actual. L'hemicicle completament dividit, fracturat. D'una banda, els socialistes celebrant amb una llarga ovació l'aprovació de tres iniciatives que van portar la sessió d'ahir i de l'altra, des del Partit Popular corejant crits de dimissió. Tot plegat després que els populars, Vox i Junts aprovessin plegats una moció que demana a Pedro Sánchez que plegui. En concret, el text insta el president espanyol a plantejar una qüestió de confiança i a dimitir per l'acumulació de casos de corrupció que esquitxen els socialistes. Dit d'una altra manera, el Parlament espanyol li demana formalment a Sánchez que posi el seu càrrec a disposició dels diputats i que assumeixi responsabilitats polítiques per la situació judicial de tot el seu entorn. La moció, però, no és vinculant, és a dir, que no té efectes, almenys immediats, però posa encara més contra les cordes al govern espanyol. De fet, el punt clau d'ahir va ser el suport de Junts en aquesta moció del Partit Popular. I encara una altra lectura permet Alberto Núñez Feijóo exhibir el creixent aïllament de Pedro Sánchez i les esquerdes del bloc d'investidura. Madrid, Arnau Mañé.
7: Junts torna a fer pinça amb el PP i Vox per evidenciar la inestabilitat política d'aquesta legislatura espanyola. El Congrés demana formalment que Sánchez plantegi una qüestió de confiança, que assumeixi responsabilitats polítiques, però els socialistes ja han dit que faran com si sentissin ploure.
8: Queda aprovada la sol·licitud de la comissió de la pròrroga de la subcomissió. Muchísimas gracias.
7: Aquesta era la banda sonora de l'hemicicle després de la votació. Els diputats del PSOE aplaudien Sánchez i els del PP li demanaven la dimissió. Feijóo més tard advertia el president espanyol.
9: El presidente del gobierno a partir de ahora está actuando contra la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados que ha pedido su dimisión. No hay precedentes en la democracia española.
7: El text permet una interpretació àmplia d'aquest punt. Exigeix responsabilitats polítiques i el PP ho tradueix en una dimissió. Junts, per cert, hi va votar a favor, tot i no intervenir en el debat, i de moment continua desmarcant-se de la moció de censura que voldria presentar Feijóo.
5: Com ara deia l'Arnau, Junts va tornar a ser decisiu per aprovar aquesta moció contra Sánchez. Això tot i que els de Puigdemont insisteixen en la seva vida, en la seva via, la que han anomenat la via Stammer, perquè el president espanyol faci un pas al costat i s'investeixi algú altre que acabi la legislatura tal com s'ha fet al Regne Unit. Això sí, els de Puigdemont recorden que decideixen el sentit del seu vot en cada iniciativa i rebutgen que compartir-lo de vegades amb PP i Vox signifiqui formar part del mateix bloc polític, Arnau.
7: Junts vol aplicar la via britànica a la política espanyola. Ara concreten com hauria de ser. Sánchez s'hauria d'apartar per intentar una investidura alternativa. No cal, això sí, que sigui estrictament un candidat socialista. El secretari general de Junts, Jordi Turull, posava condicions a la SER.
10: Nosaltres no diem que qualsevol persona que posi, nosaltres la votarem. No. No cal que sigui del PSOE. A partir d'aquí començaria un procés de negociació, evidentment. Nosaltres allà el que volem és acabar la feina. Nosaltres tenim una sèrie de compromisos que nosaltres havíem arribat a acords i que encara no s'han materialitzat.
7: Els socialistes, però, descarten de dalt a baix. Una de les portaveus del PSOE, Rebeca Turró, demanava al món a RAC1 que Junts deixi de fer volar coloms.
11: Junts en estos moments...

0: nens, diu una cosa pel matí, altra per la vesprada, tens una moció de censura que no vol signar-la el Partit Popular i Vox, doncs pues ahir sabrà Junts el que ha de fer. Crec que els experiments dels que ahir plantejava Junts en porta d'això, no? A veure una incoherència.
1: De fet, el PSOE, tot i les derrotes parlamentàries i tot i la inestabilitat política, insisteix que volen continuar governant com fins ara.
2: Gràcies, Arnau. Mentrestant, Esquerra Republicana rebutja la proposta de Junts perquè Pedro Sánchez s'aparti i el Congrés tria un altre president. El líder dels republicans, Oriol Junqueras, la qualifica de teatre.
3: Jo em sembla que la societat catalana, les famílies d'aquest país, els treballadors d'aquest país, n'estan una mica farts de teatre dels uns, dels altres i dels de més enllà. Jo crec que la gent espera solucions, no espera espectacles, declaracions i contradeclaracions que no serveixen de res, que no aporten res.
2: Els populars, en canvi, intenten justificar aquesta aliança momentània o el que sigui amb Junts. El secretari general del partit, Miguel Tellado, ha dit aquesta nit en una entrevista a la SER que poden pactar amb els de Carles Puigdemont perquè l'independentisme ja és història. Segons Tellado, ja no és una amenaça.
4: Lo que ha sucedido en Cataluña en el año 2017, pues sucedió en el 17, y por lo tanto no se esperará que sigamos pensando exactamente lo mismo. Hoy el contexto es otro, ¿no? Hoy la amenaza para la democracia española no es un movimiento secesionista en Cataluña, ¿no? Es la permanencia en el gobierno de España de una especie de organización criminal que se ha dedicado a robar desde el primer minuto, ¿no?
2: I qui també ha aprofitat per carregar contra Pedro Sánchez ha estat un dia més la presidenta de la Comunitat de Madrid. Isabel Díaz Ayuso no es mossega la llengua i el titlla directament de poca vergonya.
5: Tiene la cara dura, el sinvergüenza del presidente de gobierno que tenemos, que es un sinvergüenza. Sánchez, eres un sinvergüenza. Tiene la cara dura de decir que esto es ni siquiera parecido a cualquiera de los casos de corrupción que están llevando a la cárcel a todo lo que le rodea, como le va a acabar pasando a él por lo mismo, porque España está en manos de, insisto, una mafia.
2: Ayuso denuncia que ella és víctima d'una persecució d'estat i assegura que al despatx del directiu del grup sanitari on treballa la seva parella hi han aparegut diversos micròfons. De tot plegat, escoltem el comentari que firma la delegada del diari Ara a Madrid i col·laboradora del món RAC1, Núria Orriols.
6: Junts s'ha dedicat des de l'inici de la legislatura a desmarcar-se del bloc d'esquerres. El mateix president espanyol es preguntava des del faristol dimecres si li han donat suport en algun moment, perquè la relació ha sigut sempre de sotracs. Ara, però, és un punt de no retorn, com demostra la proposta de Junts del canvi de cavall. Diuen que s'aparti Sánchez i s'escolli un independent. O l'aliança ahir amb el PP i Vox per reclamar que dimiteixi o convoqui eleccions. Junts fa un balanç negatiu d'haver donat suport a Sánchez, fins al punt que diuen que en un futur no el tornarien a investir. Vol dir això que Junts donaria suport ara a una moció de censura presentada per Feijó? Tampoc, ja que saben que seria un moviment que no podrien explicar a Catalunya, sobretot per Vox. El que ja comencen a dir, però, tots els socis, malgrat estar atrapats per Sánchez, és que els fruits de la legislatura plurinacional per ara han sigut pocs, també des del punt de vista de les esquerres. Qui sí que se l'ha cregut és la dreta política, mediàtica i judicial.
2: Gràcies, Núria. Més enllà de tota aquesta brega política, també hi ha moviments als tribunals. El jutge que porta el cas Plus Ultra, el que esquitxa José Luis Rodríguez Zapatero, ha ordenat una investigació per aclarir les filtracions que hi ha hagut de tot el sumari, tant de la gravació de la declaració la setmana passada com dels missatges personals de l'expresident espanyol que vam conèixer dimecres. El magistrat parla de fets molt greus i, a més, la defensa de Zapatero ha demanat directament la nul·litat pel cas perquè considera que s'han vulnerat els drets del seu client, de l'expresident espanyol. Tornem cap a Madrid, Armenteres.
7: Sí, el que fa el jutge Calama és advertir que les filtracions encaixen en un delicte de revelació d'actuacions judicials declarades reservades, que per això s'ha d'investigar. En paral·lel també ordena que a partir d'ara no es faciliti cap mena de gravació a les parts personades, que es facilitaran transcripcions, però que si es vol escoltar l'àudio s'haurà de fer físicament a la seu de l'Audiència Nacional. A més, adverteix que aquestes filtracions poden provocar interferències indegudes, escriu, que poden afectar les diligències. I a tot això, l'advocat de Zapatero el que demana precisament és la nul·litat de tot el cas Plus Ultra. Argumenta que durant la investigació se li han vulnerat diversos drets fonamentals, que s'ha filtrat informació personal i que s'han tingut en compte proves obtingudes de forma il·lícita.
2: Gràcies, Jordi. Ara bé, avui La Vanguardia també avança novetats sobre les famoses joies que la policia espanyola va trobar al despatx de Zapatero, al carrer Ferraz. Tal com explica la Carlota Guindal, el jutge José Luis Calama ha ofert a l'advocacia de l'Estat personar-se perquè considera que podem estar parlant d'un delicte fiscal. Si l'expresident espanyol no va declarar les joies, valorades, recordem, en pràcticament 1,5 milions d'euros. Recordem que l'advocacia de l'Estat depèn del Ministeri de Justícia i acostuma a personar-se en representació de l'Agència Tributària quan considera que hi ha indicis de frau. Ara ha de decidir, veurem què farà. I sobre la condemna que li va caure a José Luis Ábalos, ara l'exministre ha fet la mateixa jugada que Zapatero, demanar la nul·litat per poder recórrer la sentència que el condemna a més de 24 anys de presó pel cas Mascareras. Ábalos ho diu en un àudio de 12 minuts que han registrat des de la presó de Soto del Real i que el seu equip ha difós a través de les xarxes socials. L'exministre denuncia que se sent víctima d'un procés polític.
8: He recibido decepcionado la sentencia. No esperaba, lógicamente, esas penas tan abultadas que creo que han llamado la atención incluso a cualquiera que tuviera inquina o deseara la mayor de las penas.
2: Ábalos posa tota la carn a la graella i també critica el pacte a què Víctor de Aldama va arribar amb la fiscalia per esquivar la presó. Creu que el comissionista no està penedit de res i que ha actuat única i exclusivament per interès personal. 2 minuts i mig i arribarem a 9:15. Política i crònica judicial a banda. A aquesta hora continuem molt pendents d'un incendi que crema des de ja fa hores, des d'ahir, a la franja de Ponent, a Tamarit de Llitera, i que ja ha arrasat més de 1.000 hectàrees dins d'un perímetre de 4.000. Les flames han obligat a desallotjar 240 veïns de Sant Nuí i Alins i de Peralta de Calassanç, que són municipis que pertanyen a l'Aragó, i també s'ha confinat la població de Fons amb més de 1.000 veïns afectats. En té tots els detalls des de Lleida, a l'última hora, el Julen Andrés.
9: Fins i tot el pirocúmul creat pel fum i les altes temperatures es va poder observar ahir des de Lleida ciutat. El foc va començar entre Tamarit i el Campell. L'avís es va rebre a 11:45 del matí. Segons ha informat el govern aragonès, tot apunta que hauria començat pels treballs de maquinària agrícola. Durant la jornada d'ahir van estar treballant més de 100 efectius, a més dels nombrosos agricultors de la zona que es van mobilitzar amb els seus tractors. Els 240 veïns afectats dels pobles de Sant Nuí i Alins i de Peralta de Calassanç s'han reallotjat temporalment poblacions properes, mentre que els 1.200 veïns de Fons van rebre una alerta al mòbil on demanava a la població tancar finestres i portes per, sobretot, protegir del fum tant als més petits de la casa com a les persones més grans. També es va tallar la carretera entre Peralta de Calassanç i Sant Esteve de Llitera.
2: Gràcies, Julen. Els bombers han estat treballant durant tota la nit, però avui la situació es podria tornar a complicar perquè les temperatures superaran sobradament els 30 graus i, a més, el gran enemic dels focs bufarà també el vent.
10: I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
2: Mònica Usar, bon dia.
11: Hola, bon dia.
2: Com ha d'evolucionar el temps a la zona concreta de l'incendi?
11: Doncs mira, ara mateix encara tenen la temperatura al voltant dels 22 graus, on una humitat que supera el 60%, va bufant el vent a 10 km per hora, però tot i això aquesta situació empitjorarà, perquè a mesura que avanci el matí anirà pujant la temperatura, màxima de 36-37 graus entre el migdia i la tarda. També es reforçarà el vent, que pot arribar a cops de 20-25 km per hora, i baixarà la humitat. Per tant, les condicions són més favorables ara que no pas a mesura que avanci la jornada.
2: Val a dir, però, que avui el risc d'incendi cau en picat pel que respecta a Catalunya. Els municipis amb risc molt alt s'han reduït gairebé a la meitat, per tant, bones notícies. Afecten part de les comarques centrals i la franja de Ponent, però, tot i això, no val relaxar-se perquè, Mònica, continuem amb temperatures per sobre de la mitjana.
11: Sí, uns 4 o 5 graus per sobre d'aquesta mitjana. Avui màximes que repetiran seran semblants a les d'ahir, entre els 32 i els 37 graus, o una mica per sobre cap a les comarques de Ponent, i aquestes temperatures també es mantenen al cap de setmana. Sí que demà baixen un pèl, diumenge podrien baixar una mica les comarques de Girona, però en general valors elevats. Ara al matí amb sol, pinzellades de núvols fins, després a tarda amb nuvolades al Pirineu, i demà es repetirà la mateixa dinàmica de temps. I diumenge, en canvi, a partir del migdia sí que s'esperen xàfecs en punts de muntanya de les comarques del nord del país. I baixar la temperatura a partir de dimecres de la setmana que ve. Podria baixar aquests 4-5 graus i normalitzar-se, coincidint precisament amb l'inici del mes de juliol. Respiraríem una mica millor. Però ara mateix tenim temperatures de 24-28 graus a Barcelona, 24 també a Tarragona, 20 a Lleida, 18 a Girona, 23 a Alcanar i 24 a Portbou.
2: Per tant, un dels titulars és sol i calor al cap de setmana, és a dir, sí, seguim amb la mateixa dinàmica. L'altre és que mitjans de la setmana que ve podem tenir una normalització de les temperatures.
11: Exacte, fluixaria la calor. Sí.
2: I tema pluja i tal?
11: De moment es veuen aquestes pluges diumenge a la tarda, el Pirineu i el Prepirineu, que repetirien també dilluns i dimarts de la setmana que ve, però sobretot zones de muntanya del nord
2: però
11: del
2: res,
11: país, a la resta no.
2: Mentrestant, la calor continua castigant amb força diversos països d'Europa. A França, dimecres va morir un tercer menor que es va quedar tancat dins d'un cotxe. Segons els mitjans locals, la primera hipòtesi apunta que la criatura hi va entrar sola, sense que els seus pares se n'adonessin. El cotxe estava aparcat just davant de casa seva, a la localitat de Saint-Gratien, a la regió de París. Aquell dia les temperatures van superar els 41 graus. A França, la calorada hauria de baixar a partir d'avui, però ahir va deixar nous rècords. A París, per exemple, els termòmetres es van tornar a enfilar per sobre dels 40 graus. És la primera vegada a la història que s'arriba a aquesta temperatura durant dos dies consecutius. Rècord també al Regne Unit. Ahir va ser el dia més calorós d'un mes de juny, des que hi ha registres. Es van sobre els 36 graus i mig a Merrifield, al sud d'Anglaterra. De fet, la calor va ser tan excepcional que alguns hospitals van haver de suspendre proves mèdiques. El motiu és que van fallar escàners de ressonància magnètica i màquines de radioteràpia a causa de la calor. I un altre rècord a Suïssa. Ahir es van superar els 37 graus per primera vegada en un mes de juny. Feia pràcticament 80 anys que això no passava. És una mica, Mònica, el que anem dient sempre, de que amb el canvi climàtic anem cada vegada més cap a estius més extrems.
11: No? Més càlids i situacions donades de calor com aquesta. Per exemple, en el cas de França, el 60% d'estacions meteorològiques han registrat el mes de juny més càlid de la història, que això ja és un reflex del que està passant. I els avisos per calor encara es mantenen al cap de setmana. Avui a França, Alemanya, Gran Bretanya, també Suïssa, Croàcia i Bèlgica, i demà encara sobretot cap a Suïssa, Croàcia i també Hongria, i diumenge cap a l'Europa més de l'est. És aquesta bombolla d'aire càlid que ens ha afectat a nosaltres que es va desplaçant cap a l'est.
2: Ai, senyor. Gràcies, Mònica.
11: Apa, adéu.
12: Mal de cap, dolor muscular, amb Ibudol, càpsules toves amb ibuprofen, acomiada't del dolor ràpidament.
13: Ibudol, medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys.
12: També en format bebible Stick Pack. Ibudol, el dolor ni aigua. Havia de ser de Kern Pharma.
13: Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
2: 8:33, informació de servei. Si sou usuaris de Rodalies, ja podríeu completar vosaltres la frase que vindria. Carregueu-vos de paciència perquè avui hi ha una avaria que us pot fer la guitza. Ara mateix les línies R1 i R4 acumulen retards de moment ja de prop de mitja hora per una incidència a la infraestructura entre Barcelona-Sants i l'Hospitalet del Llobregat. Anem fins al Rovell de l'Ou, anem per tant fins a l'estació de Sants. Allà hi tenim la Nora Rossell.
14: Hola, Sergi, bon dia.
2: Bon dia, Nora. Quina és l'última hora? Com està la situació ara?
14: Doncs mira, ara mateix aquí a Sants, a les pantalles, surten un parell de trens demorats. Surt un R1 Massanet-Massanes, que hauria d'haver sortit fa mitja hora. Vull dir que ja se supera aquesta mitja hora de retard que ha anunciat Rodalies. No indica a quina hora passarà. I després també apareix un R4 cap a Manresa, que hauria d'haver sortit fa 5 minuts i tampoc diu a quina hora sortirà. Sí que quan ha arribat, un dels trens de l'R1 que estava retrasat just ara surt que arriba, per tant ha complert aquesta mitja hora, i de moment els següents trens indiquen que arriben a l'hora prevista i no s'indica cap retard més.
2: Perfecte, Nora, qualsevol cosa ens vas dient.
14: Molt bé.
2: Doncs si esteu pensant en el cotxe com a alternativa, perquè ja ens explicava la Nora que en els propers trens no es marcava cap retard, però no és ni la primera vegada ni malauradament serà l'última, molt probablement, que a les pantalles no es marca cap retard, i efectivament n'hi ha. Si estàveu pensant, diu, doncs mira, vaig a la feina amb cotxe, doncs calceu-vos, perquè les carreteres avui també, déu-m'hi-do.
15: Espai patrocinat per Meroil, estacions de proximitat.
2: Anem cap al RAC. Ferran Aràndiga, bon dia.
16: Bon dia, doncs a hores d'ara hem tingut una situació força tranquil·la en quant a retencions habituals, però és cert que hi ha hagut un moment de tot just fa una estona que hem arribat a tenir fins a 5 accidents actius a l'hora. A hores d'ara la situació també continua amb diverses incidències actives. Parlem de l'accident que des de primera hora del matí talla la A2 a l'altura de Lleida en sentit Barcelona a causa d'un camí volcat i que obre desviaments senyalitzats encara per la sortida 470. També tenim un segon accident que deixa un carril tallat a la C32 de Sitges en sentit Barcelona per una topografia desocupada a l'altura del túnel de la Penya del Llam. Tot plegat ens deixa aturades puntuals en aquest tram. També hi ha trams de retencions a la C31 de retruc al tram de les Costes del Garraf, també en direcció Barcelona. Per altra banda, a la Riudellots de la Selva, la A2, doncs hi ha un vehicle al voral, un vehicle avariat, que provoca 3 quilòmetres de retencions també, que dificulta la circulació en aquest mateix tram. Per altra banda, també tenim aturades puntuals de poc menys d'un quilòmetre, però en l'enllaç amb la AP7 i la A2 a l'altura de Martorell, en sentit Lleida, també ha causat d'un altre accident. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
17: Busques una benzinera a prop teu? Meroil. Una benzinera que tingui els carburants de la màxima qualitat i sempre el millor preu? Meroil. I que a més ofereixi targetes amb descompte directe per estalviar cada vegada que omplis el dipòsit? Meroil. Vine a Meroil, la teva estació de proximitat.
2: 2:15, el Mundial accelera cap als setzens de final amb els darrers classificats per la propera ronda. Aquesta matinada han certificat el seu pas cap a setzens: Austràlia, Països Baixos, Japó, Suècia i l'Equador.
13: Els catalans parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara parlem dels esports.
2: Fa tot just una estona, a les 6 del matí, s'ha resolt el grup D. Els Estats Units s'han classificat com a primers de grup, Austràlia com a segona i el Paraguai aspira a passar de ronda com una de les millors terceres.
12: El suplement del Mundial de Futbol, el món a RAC1.
2: Els Estats Units de Mauricio Pochettino tenien la classificació garantida, però avui han certificat la primera posició malgrat perdre 3-2 contra Turquia amb un gol al minut 98. El seu rival als setzens de final serà Bòsnia i Herzegovina. En canvi, l'equip turc, on juga el futbolista del Real Madrid Arda Güler, se'n va del Mundial a les primeres de canvi. Per cert, de moment encara no hi ha cap futbolista del Barça eliminat de la Copa del Món i que, per tant, pugui començar ja vacances. En el mateix grup D, Austràlia ha empatat a 0 contra el Paraguai, però s'ha classificat com a segona de grup i s'enfrontarà al segon del grup G, que encara s'ha de resoldre. De moment, ara per ara, amb el tal com està la classificació, seria l'Iran. I pel que fa al Paraguai, ha quedat tercera, però està pràcticament classificada per la següent ronda amb 4 punts. Això sí, encara no pot cantar victòria perquè ha d'esperar els resultats dels últims partits. Venim d'una matinada en què també s'han classificat els Països Baixos de Frenkie de Jong, el Japó i Suècia, tots tres equips del grup F. En la propera ronda, els Països Baixos s'enfrontaran al Marroc, bon partit. El Japó se les veurà contra el Brasil, bon partit també, mentre que Suècia encara espera rival igual que Austràlia. I ahir a la nit la gran notícia va ser la classificació de l'Equador, que va guanyar 2-1 a Alemanya. Sorpresa. L'equip de Julian Nagelsmann no s'hi jugava res perquè tenia la primera posició del grup a la butxaca i l'equip equatorià se'n va aprofitar. També va passar de ronda Costa d'Ivori com a segona de grup després de guanyar 2-0 a Curaçao. Però com dèiem, el resultat més destacat del grup va ser aquest 2-1 de l'Equador contra Alemanya. És la primera vegada en tota la història que l'Equador derrota els alemanys. A més, la victòria va ser memorable perquè l'Equador va començar perdent amb gol de Sané. Només començar, però va acabar remuntant. Sobre aquesta derrota d'Alemanya, escoltem el comentari que signa l'exfutbolista i col·laboradora del món a RAC1, Marta Corredera.
18: La Mannschaft de Julian Nagelsmann avança als vuitens de final, però ho fa amb una ferida de l'orgull que ha de servir com a advertència. La derrota per 2-1 contra l'Equador ha destapat les vergonyes d'un equip que va pecar d'excés de confiança després del primer gol matiner de l'Heroi Sané al primer minut de joc. Lluny de dormir el partit, o fins i tot de voler més, Alemanya es va confiar, va baixar la intensitat i va permetre que l'ímpetut físic dels equatorians es fes l'amo del mig del camp. El gol d'Angulo va ser el primer avís, i el genial xut de Gonzalo Plata en el tram final va castigar la falta de contundència defensiva dels alemanys. Tot i que el bitllet per a la següent ronda ja estava assegurat matemàticament, aquesta ensopegada a Nova Jersey ens recorda que en un Mundial les jerarquies no guanyen partits. Alemanya és a vuitens, però el marge d'error se'ls ha acabat.
2: Gràcies, Marta. Bona nit. La fase de grups del Mundial que va acabant-se, però encara queden moltes coses en joc. Per exemple, entre avui i la propera matinada resolen tres grups més. Anem per ordre. A les 9 del vespre, França i Noruega s'enfronten en un duel directe per la primera posició. És un partidàs, a més, amb una hora fantàstica entre Kylian Mbappé i Erling Haaland. I també a les 9, el Senegal contra l'Iraq, tots dos amb 0 punts. Mentrestant, una estona més tard, en plena matinada, a les 2, el grup H, la selecció espanyola juga a passar a setzens Llorenç com a primera de grup contra l'Uruguai. L'equip de Luis de la Fuente en té prou amb un empat, llevat que a la mateixa hora Cap Verd guanyi de 4 gols o més a l'Aràbia Saudita. Per fer-ho fàcil, si Espanya vol estar tranquil·la, ha de guanyar l'Uruguai de Marcelo Bielsa. Per cert, 2 de la matinada, eh? Però podreu seguir el partit en directe a RAC1 amb el Jaume Molló, amb l'Albert Ferran, amb el Dani Solsona, el David Broc, evidentment, factura, xixing, i Jaume Naveira. Anem cap a Guadalajara, enviat especial de RAC1 al Mundial, en aquest cas a Mèxic, Damià López.
19: Sí, Lamine Yamal tornarà a liderar la selecció espanyola, avui serà contra Uruguai en el tercer partit de la fase de grups. Lamine, que contra Cap Verd va jugar 25 minuts i contra l'Àvia va actuar la primera part, s'espera que avui contra Uruguai pugui jugar uns 60 minuts. En parla el seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
20: Quizás Nico todavía habría que ver si puede estar esta máxima exigencia durante tantos minutos, 90 minutos por ejemplo, pero Lamine estaría ya en disposición y valoraremos durante cada minuto pues como qué decisiones hay que tomar, pero están en muy buenas condiciones y lo celebramos.
19: A banda de Lamine seran titulars Cubarsí, Pedri i Dani Olmo. Espanya depèn de si mateixa per acabar primera del seu grup. Fins i tot li pot valer un empat. En canvi, Uruguai necessita guanyar per passar. Un empat pot valer-li, però en funció d'altres resultats pot deixar-la fora del Mundial. El partit es jugarà a l'estadi Akron de Guadalajara a les 2 de la matinada, hora catalana.
2: Gràcies, Dami. Més enllà del grup d'Espanya, a les 5 de la matinada es tanca el grup G. El líder, que és Egipte, s'enfronta al segon classificat, sorprenentment l'Iran, en totes les condicions, mentre que Bèlgica i Nova Zelanda estan obligades a guanyar per classificar-se pels 16ns de final sense estar pendents d'altres resultats. Com cada dia, tanquem aquest suplement del Mundial amb una contracrònica. Avui la signa el periodista i col·laborador del món, Rakutian Riba.
21: Les ciutats dels Estats Units que acullen partits del Mundial s'han llançat a invertir en tecnologia antidrons, aprofitant els 250 milions de dòlars en subvencions concedides pel govern de Trump. I des de que ha començat el Mundial ja se n'han confiscat més de 300 que sobrevolaven a prop dels estadis. Diuen l'FBI i l'Administració de Seguretat en el Transport que els han interceptat tant a l'aire com en mans dels seus operadors. Que el món s'ha tornat més perillós ho demostra que hem passat de requisar taps d'ampolla a l'entrada dels estadis a témer un atac amb explosius, però també és veritat que els 300 drons interceptats no estaven precisament en mans de perillosos terroristes. Els pilots només volien fer fotos i gravar vídeos dels seus jugadors i partits favorits, una mena de mania que ja s'ha vist a la cursa de Fórmula 1 de Miami i al Masters de golf, per exemple. Afortunadament, les autoritats han apostat per tecnologies dites de neutralització suau, soft kill en anglès, o sigui, els neutralitzen electrònicament i els aterren de manera segura, però compte, tenen permís per disparar. Com va dir Confuci, mai no t'aproximis a un toro de cara, a un cavall per darrere o a un tonto amb un dron.
2: Gràcies, Tian. Futbol al marge, el Mundial viu una nova polèmica per la celebració d'un partit de l'orgull LGTBI entre Egipte i l'Iran. Resulta que Seattle volia commemorar el cap de setmana de l'orgull en un dels partits que coincidís que jugava la ciutat en aquestes dates i l'atzar ha volgut que enfronti les dues dictadures governades amb mà de ferro per Abdelal Sisi i Mojaba Khamenei, respectivament. Egipte, on es processa les persones queer i trans, i l'Iran, doncs, on les relacions LGTBI són totalment il·legals. De fet, tots dos països han demanat que es canceli aquesta celebració. És que així estem, eh? Ahir que parlàvem del grup Fades i de notícies en blanc i negre en ple 2026, doncs mira, una altra. La FIFA, però, ha tingut la brillant idea de mantenir el partit de l'orgull en aquesta data, clar que sí, en un Egipte contra Iran. Això sí, l'organització ha assegurat que permetran, veurem, l'entrada de banderes del col·lectiu a l'estadi.
22: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles EuronCap a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
2: 8:45, aparquem el Mundial, però no el deixem del tot, perquè des de la concentració de la selecció espanyola estan molt pendents del mercat de fitxatges, es veu. I el gran nom propi de les últimes hores és, evidentment, el de Julián Álvarez. El davanter argentí ha demanat públicament aquesta setmana, ja ho sabeu, que el deixin tocar el 2 de l'Atlètic de Madrid. Julián no va referir-se específicament al Barça, però sí que se li va entendre tot. I a les últimes hores, Pedri ha reconegut que li encantaria tenir-lo com a company d'equip al Camp Nou la temporada vinent.
23: No me quiero meter en cosas del club, ni de un jugador. Es verdad que Julián como jugador a mí me encanta y siempre he dicho que los mejores jugadores quiero que estén en el Barça y bueno, si ojalá pues se pueda dar ese fichaje y pasa, pues bienvenido.
2: Però l'actualitat del Barça va més enllà també del mercat de fitxatges. A les últimes hores hi ha hagut polèmica i posterior rectificació del club respecte dels abonaments per la temporada que ve al Camp Nou. Ens ho expliquen, té tots els detalls l'Albert Pedrol.
0: La història és la següent. Ahir al matí el Barça va obrir el període de venda de seients només per socis amb abonament habitual a l'estadi, cosa que no va agradar gens ni mica als socis sense abonament, però que han acompanyat l'equip amb passis provisionals les últimes tres temporades. Els socis perjudicats van queixar-se a l'oficina d'atenció al barcelonista i també a les xarxes socials. I unes hores més tard, el club va fer marxa enrere i va anunciar que obrirà una nova finestra perquè també puguin tenir abonament per la propera temporada. Dit això, de moment l'aforament del Camp Nou continuarà sent de 60.000 persones. El motiu és que la tercera graderia encara no està enllestida i, per tant, encara hi haurà l'opció de demanar una excedència de l'abonament una temporada més.
2: Gràcies, Albert. Una altra qüestió que ha aixecat la polseguera és el preu dels abonaments. Entre un 30 i un 35% més cars que la temporada passada. Val a dir, però, que aquella temporada no va ser completa al Camp Nou. En canvi, aquesta sí que ho ha de ser. Els preus van dels 547 euros a la part baixa dels gols fins als prop de 1.500 a la part alta de la tribuna. Més coses, Alexia Putellas ha triat el London City d'Anglaterra per continuar la seva carrera futbolística. De moment, la jugadora de Mollet del Vallès no es trobarà amb el Barça la propera temporada perquè l'equip anglès no juga la Champions. I el Barça de futbol sala està d'enhorabona perquè torna a ser campió de Lliga 3 anys més tard. Ahir va guanyar 4-6 al Pozo de Múrcia a la pròrroga i va endur-se la gran final per 3-1. És un èxit per la secció i també per l'entrenador Javi Rodríguez, que va convertir l'equip en campió quan era jugador i capità, i ara ho ha tornat a aconseguir des de la banqueta. El tècnic es fregava els ulls en declaracions al Tu diràs de RAC1.
1: Si es que hoy es un día para, bueno, pues para decir que hemos vuelto, que no solamente hemos entrado en Europa, sino que hemos ganado la Liga, y bueno, y callamos muchas bocas. Ganar el título hoy nos ha quitado un peso de encima, ¿sabes? Cuando un club se pega 2 años sin ganar títulos importantes, sin estar en Europa, quizás esa losa la teníamos encima.
2: I qui continua de festa des de la Revetlla de Sant Joan és l'Igualada d'hoquei Patins. Ahir va rebre un bany de multituds pels carrers de la ciutat. Milers d'aficionats van acompanyar els jugadors en una rua multitudinària que va acabar al balcó de l'Ajuntament. Un dels grans protagonistes de la jornada va ser el seu president, el Manel Burón, amb qui vam poder parlar aquí al Morracó el dimecres, que... Doncs bé, estava absolutament eufòric, com és normal, al costat dels representants polítics.
3: Autoritats, perdoneu. Això és una puta bogeria. Això és una puta bogeria. Oh. Ja acabo, molt ràpid. Només dius que algú va dir que aquí no hi havia projecte. I una puta merda, aquí hi ha un projecte de puta mare.
2: Amb l'alcalde allà al costat. La celebració acabarà avui amb un sopar de cloenda i no n'hi ha per menys, perquè el filial també ha guanyat la Lliga, el que suposa, per tant, una altra fita. Enhorabona a tots els igualadins.
4: A vegades busquem fora el que ens falta. A Parlem Telecom ens preguntem, i si ja ho tenim aquí? Tenim fibra i mòbil per només 30 euros al mes i l'operadora més ben valorada de tot Catalunya. Prova-ho ara trucant al 1713 o a parlem.com i descobreix que el millor és d'aquí. Parlem Telecom. Prova-ho ara.
2: 11 minuts i clavarem les 9 en punt del matí. Fem una pausa per la publicitat i quan tornem encara us haurem d'explicar algunes coses més. Haurem de fer un repàs a totes les novetats a la cartellera, que n'hi ha unes quantes als cinemes, totes les novetats musicals i també de la crònica de successos. Malauradament avui us hem d'explicar un d'aquells casos que fan glaçar la sang. De seguida, un moment.
24: Atenció! Aquest dijous a Viladecans de Style Outlets és encara més súper, perquè el súper dijous no dura només un dia. S'allarga fins dissabte. 3 dies per gaudir dels millors descomptes del mes a marques com Nike, Mango, Bimba i Lola, Puma i moltes més. Més dies, més descomptes a Viladecans de Style Outlets.
25: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
26: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
25: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
26: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
27: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
28: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
29: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
27: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
30: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
31: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
32: ¡Valor!
30: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
5: 100% asegurado.
30: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
6: La vostra alarma Verisur s'ha connectat.
7: Això és el que sents a casa quan et protegeix el líder mundial en alarmes. Perquè quan confies en Verisur, confies en una companyia global amb 30.000 professionals a 18 països i més de 35 anys d'experiència, que desenvolupa tecnologia pròpia i exclusiva per anticipar-se al perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisur, els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
8: Verisur. No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol vine a conèixer de prop el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
9: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
10: Com a maleta experta en viatges, et garanteixo que el Carib no espera. Reserva el teu viatge a Punta Cana o a Cancún des de Barcelona amb un descompte de fins a 600 euros per reserva. I si viatges en família, els nens viatgen gratuïtament o amb grans descomptes. B-Travel. Viatja't la vida. Consulta condicions a btravel.com.
11: Aquest estiu, la gran pregunta és...
14: híbrid o elèctric?
11: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
15: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
16: El que veus de Mueve és només la punta de l'iceberg. També estem impulsant l'hidrogen verd, els biocombustibles i la càrrega elèctrica ultraràpida. Energies més sostenibles que, a més, contribuiran a la independència energètica d'Europa. El que veus és només una part del que som. Descobreixo a mueveglobal.com.
17: Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. Un quilo de cirera sense Lidl Plus t'estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30%, el doble. I pernil serrà reserva sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%, el doble. Lidl, val la pena.
31: Andreu, vinga, la tovallola que marxem.
32: Un moment, mama, que estic acabant una pàgina de l'Enigma.
33: Enigma. Els quaderns de reptes matemàtics d'infantil a sisè de primària. Per repassar i gaudir aquest estiu. Troba'ls a la teva llibreria més propera.
34: Que puja la temperatura, doncs abaixem els preus. Seguim amb el Red Friday de MediaMarkt. El Black Friday de l'estiu et porta noves ofertes. Aconsegueix ara la millor tecnologia a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app.
2: Sis minuts i clavarem les 9 en punt del matí. Recordo avui tertúlia amb la Glòria Serra, la Cristina Puig, l'Ernest Folch i el Jordi Bosch, però abans repassem més qüestions de l'actualitat, en concret, com dèiem, de la crònica de successos. Avui ens fem ressò d'un d'aquells casos que fan glaçar la sang. El jutjat de Mataró investiga una llar d'infants del Masnou per negligència a la mort d'un nadó de només 5 mesos. Els fets van passar el 17 d'abril, de fa 2 anys, però ara la mare de la criatura ha alçat la veu i ha explicat la seva història al diari El País. Segons explica, quan va arribar aquell dia a la llar d'infants per recollir el Leo, va sentir crits demanant assistència mèdica i va descobrir que l'emergència estava afectant el seu fill. El Leo estava inconscient quan li van entregar la seva mare. La dona és estesiòloga i especialista en reanimació, però tot i les maniobres per salvar el seu fill no se'n va sortir. Aquell matí el nadó es trobava en bon estat de salut i per aquest motiu la mare qüestiona si el seu fill va estar correctament supervisat i reclama que s'aclareixin les responsabilitats del cas, tot i que en un primer moment el cas es va arxivar després que una autòpsia apuntés una mort sobtada. Fa 4 mesos es va reobrir arran de l'informe forense definitiu. Ara conclou que la causa de la mort va ser una insuficiència respiratòria. A tot això, atenció també a l'alerta dels Mossos d'Esquadra, que avisen d'un augment de l'agressivitat als carrers de Barcelona. Segons la policia, les persones que detenen són més violentes, sobretot a causa del consum de marihuana i dels problemes de salut mental que aquesta genera. Per això demanen més coordinació amb els serveis socials de la ciutat. N'ha parlat en una entrevista a BTV al sotscap de la regió metropolitana de Barcelona, Ignasi Teixidor.
0: Darrere d'aquestes actituds o fins i tot de la salut mental, pues està el consum de substàncies. El principi reactiu de la marihuana que hi ha ara no té res a veure amb la marihuana de fa anys. És molt més, llavors això comporta pues, un, que afecti més a les persones i s'hauria de parlar amb tècnics de l'Ajuntament, d'assistents socials.
2: Justament per evitar situacions violentes, aquest estiu hi haurà un dispositiu policial permanent a la Rambla del Raval. Ho llegim al periòdico. L'objectiu és evitar que es repeteixin les baralles multitudinàries que hi va haver ara fa un parell de setmanes. De fet, des de llavors, els Mossos i la Guàrdia Urbana ja han augmentat el nombre d'efectius a la zona i tenen previst mantenir el reforç durant els mesos d'estiu. Una altra problemàtica de la ciutat és la saturació als tribunals. Ara l'Audiència de Barcelona ha avisat que els jutges estan directament desbordats. Atenta la companyia, asseguren que només amb la feina que tenen pendent, encara no encara que no entrés cap denúncia nova, amb el que tenen fins ara, si a partir d'ara, fre, ja no entra cap denúncia nova, trigarien 3 anys a resoldre tots els casos que tenen acumulats. 3 anys per fer net. I us preguntareu com hem arribat fins aquí, és a dir, fins a aquest col·lapse. Doncs bé, un dels motius són els conflictes entre els bancs i els seus clients. I tot i que els jutges resolen més sentències de les que tocaria, encara reben més denúncies de les que resolen. Per tot plegat, el president de l'Audiència, Antonio Recio, ha demanat reforços.
1: El 50% o más, incluso, son procedimientos en los que las partes son un consumidor y normalmente una entidad financiera. Estamos hablando de cláusulas abusivas.
2: Recio creu que per resoldre la situació caldrien el doble de jutges dels que hi ha actualment, però, a parer seu, el govern espanyol s'hi nega. Avui, que també tenim novetats del cas Endic. Ara hem sabut que la terapeuta que va tractar conjuntament Jonathan Endic i el seu pare, Isaac Endic, intentarà acollir-se al secret professional quan comparegui al jutjat. Està citada com a testimoni dimarts que ve. Segons avança el Toni Muñoz i la Maica Navarro a La Vanguardia, és l'estratègia que ja va fer servir davant dels Mossos per evitar contestar segons quines preguntes. Ara bé, segons el diari, la dona no està col·legiada com a psicòloga a cap dels països on treballa, ni a Espanya, ni a Andorra, ni a Alemanya, ni tampoc al seu país d'origen, que és l'Equador. Per això, el Col·legi de Psicologia l'avisa que si no pot acreditar una col·legiació, estarà obligada a respondre-ho tot i, en cas de no fer-ho, s'enfrontaria a un delicte de fals testimoni. També expliquen que si no té el títol, la podrien denunciar directament per intrusisme professional. A banda de la terapeuta, a partir de dimarts també declararan una desena de testimonis més. I us ho dèiem al davantal, la Revetlla de Sant Joan encara ens deixa històries surrealistes com la d'un grup d'amics que es van deixar un membre del grup tancat dins d'un cotxe a l'Hospitalet de Llobregat. Aquesta història té tanta tela. El noi estava dormint i no se'n van adonar fins al cap de moltes hores i el van acabar rescatant la Guàrdia Urbana i els bombers. La ressaca és històrica. L'avís va arribar l'endemà de la revetlla al migdia. Una persona es queixava que hi havia un cotxe mal aparcat entorpint la circulació i dins hi havia aquest pobre home que estava adormit fins que es va despertar per la calor. Com que no podia sortir, va aixecar el fre de mà i va fer circular el cotxe fins al mig del carrer per cridar l'atenció. Els veïns van trucar al 112 i els bombers el van treure per una finestra del vehicle. Després, els serveis d'emergències el van traslladar a l'Hospital de Bellvitge. Un minut i arribarem a les 9 en punt del matí. De nou al Congrés i més enllà de la picabaralla política que us hem explicat fa una estona, ahir la cambra va aprovar una norma que castigarà en presó les anomenades teràpies de conversió. És a dir, els qui en facin podrien passar fins a 2 anys entre reixes. Amb aquesta reforma, l'Estat s'afegeix al que ja havien fet altres països europeus com França, Alemanya i els Països Baixos, que ja castiguen aquestes pràctiques per la via penal com a partir d'ara farà Espanya. Tornem cap a Madrid, tercera connexió, informa ara a Adrià de les Heres.
3: La reforma del Codi Penal per castigar les teràpies de conversió ha fet un pas pràcticament definitiu. Ja fa 3 anys que estan prohibides, però només es perseguien amb una sanció administrativa. Ara les penes de presó més dures seran per a aquells que facin pràctiques amb menors d'edat, violència o intimidació. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, celebra l'aprovació del text.
4: Las terapias de conversión, falsamente llamadas terapias, son tortura, son violencia. No somos encasillables y, por lo tanto, la libertad està precisament en el reconeixement de la diversitat.
3: A la votació el Partit Popular s'ha abstingut i Vox hi ha votat en contra, però Esquerra i Sumar, que hi han donat llum verda, també han criticat la reforma. Creuen que el text fa curt i reivindiquen que hauria d'incloure ajudes econòmiques per a les víctimes. Ara la iniciativa passa al Senat, que és l'últim pas de la tramitació parlamentària.
2: Gràcies, Adrià, i atenció a aquest avenç mèdic. Una anàlisi de sang podria ajudar els pacients a saber si anar al psicòleg els està funcionant o no. És el que ha descobert un estudi del CSIC i de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. Segons els investigadors, això permetria mesurar amb dades objectives l'evolució dels pacients amb malalties com la depressió, de la mateixa manera que es comprova si un tractament funciona en pacients que tenen el colesterol alt. S'ha mirat aquest estudi la Violeta Martos.
5: És la conclusió de l'últim estudi de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques de Barcelona del CSIC i l'Institut de Recerca de Sant Pau. L'estudi ha analitzat biomarcadors en sang dels pacients abans i després de sotmetre's a dos tipus de teràpia i ha trobat que no només hi ha diferències entre les dues, sinó que són quantificables i permeten saber si el tractament està funcionant sobre el pacient. N'ha parlat a RAC1 la investigadora en cap d'aquest estudi, Maria Portella.
12: Tens un pacient amb dificultats de memòria, per concentrar-se, li podrem fer una analítica, podrem tenir un kit que ens digui com estan els nivells d'aquests microRNAs i com en qualsevol altra malaltia. Quan acabem amb aquella intervenció podrem mirar si realment hem millorat aquella persona. Com en qualsevol altre tractament, miren els nivells de colesterol, et fan el tractament i després et tornen a mirar els nivells de si t'han baixat o no.
5: L'estudi s'ha publicat a la revista Scientific Reports i també podrà ajudar a tancar estigmes sobre els trastorns de salut mental perquè permetrà demostrar amb dades l'estat d'un pacient.
2: Gràcies, Violeta. Més coses, els cursos de català de la Generalitat són un dels pilars fonamentals perquè els nouvinguts puguin arrelar-se al territori i des de fa molt de temps, ja sabem, estan absolutament desbordats, la demanda supera en escreix l'oferta. Això provoca que molta gent que vol aprendre català quedi en llista d'espera i no pugui fer-ho. Per intentar posar remei a aquesta situació, el govern ha assegurat que l'any que ve s'ampliaran fins a 150.000 les places de cursos inicials. Aquesta bona notícia arriba, però, amb una contrapartida. Segons llegim avui al diari Ara, el govern fa marxa enrere i encara no exigirà el nivell C2 de català. Tot i que la consellera Niubó s'hi va comprometre al desembre, ara diuen que la implantació immediata del requisit del català comportaria una greu dificultat per cobrir substitucions i vacants. He llegit literalment l'argumentari. Això sí, el govern donarà prioritat als docents que tinguin el C2 per sobre del que no se l'han tret. També hauran de firmar el compromís d'obtenir-lo durant el curs 2026-2027. Fons del departament matisen la notícia, però del diari Ara RAC1 asseguren que és una qüestió de tempos, diuen, i segons argumenten, la borsa de mestres interins es tanca ara, mentre que les notes dels últims examinats del C2 no surten fins al setembre. I asseguren que el canvi ha vingut per quedar-se. El C2 deixa de puntuar com un mèrit per passar a ser directament un requisit. I les polèmiques lingüístiques del dia no s'acaben aquí. Un diputat de Més per Mallorca al Congrés Espanyol exigeix a Ràdio Televisió Espanyola que elimini el nou programa d'Iñaki Gabilondo a la 2, o com a mínim que l'obligui a rectificar, tot plegat després que l'episodi d'aquest diumenge passat l'històric periodista defensés el següent.
13: La conquista espanyola, en contra de lo dicho aceptado tradicionalmente, no impuso a los amerindios el aprendizaje del castellano, ni su utilización fue obligatoria en ninguno de los virreinatos, capitanías o audiencias del Nuevo Mundo. Tampoco proscribió la utilización de lenguas indígenas, sino que llevó a cabo la más importante tarea de conservación y salvamento que se haya producido en toda la historia de las colonizaciones.
2: El diputat Vicenç Vidal es posa les mans al cap pel blanquejament del colonialisme lingüístic que Gabilondo protagonitza durant 50 minuts al programa La Gran Aventura de la Llengua Espanyola i encara més pel fet que s'estigui pagant amb diners públics. Però això no és tot. L'episodi ha generat polèmica perquè hi ha un consens acadèmic total en el fet que el Regne de Castella i l'Estat espanyol han promogut processos de substitució idiomàtica i minorització durant segles, sempre, evidentment, en favor del castellà. I també ha aixecat polseguera la proposta del govern espanyol de reduir les ràtios a les aules, especialment a les llars d'infants. La idea és rebaixar a la meitat el màxim d'alumnes que pot tenir cada educador infantil. La mesura preocupa sobretot les llars d'infants privades que avisen que sense més finançament no podran assumir la reducció i que, per tant, hauran de tancar. I avui, que és divendres, dia d'estrenes, arriba a la gran pantalla el més nou de l'univers DC. Es titula Supergirl.
18: Just do what I say. And don't die.
2: Millie Alcock es posa a la pell de la jove cosina de Superman que emprèn un viatge arreu de la galàxia amb el seu gos Krypto. I les crítiques que ha rebut fins ara són pèssimes. També arriba a les sales un dels fenòmens mundials del terror de les últimes setmanes, Obsession.
18: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no
2: La història explica l'amor obsessiu d'un noi per la seva enamorada, que acaba en una mena de malson, un film protagonitzat per Michael Johnston i per una nova estrella, Inde Navarrete. Diuen que és brutal i que torna allò del yuyu, del mal rotllo de les pel·lícules de terror. Ho està patant arreu del món. També s'estrena la nova pel·lícula de Jackass, Lo mejor para el final. Serà la cinquena entrega de la saga. Johnny Knoxville torna al cinema sent fidel a la seva essència, posant en risc la seva integritat física de les maneres més surrealistes possibles. I Paul Rudd i el petit dels Jonas Brothers, Nick Jonas, protagonitzen Letres robades. El Rick és un cantant de casaments en hores baixes i el Danny, una antiga estrella d'una banda juvenil que també ha caigut en l'oblit. Tots dos es fan amics gràcies a la música durant una improvisada sessió nocturna. I en Danny converteix una cançó del Rick en tot un èxit. També Terra al cinema és una de les pel·lícules catalanes més punyents de la temporada i més esperades. Viatge al País dels Blancs.
6: Us ho pregunteu vosaltres. Quan veieu algú dormint al carrer...
2: que explica la història real d'Usman Umar, que quan era un adolescent va creuar el continent africà de Ghana fins a les Canàries a la recerca d'una vida millor, i que vam poder parlar amb ell i amb la Emma Vilarasau, la protagonista de la pel·lícula, ara fa uns dies aquí al Morracu. I a les plataformes avui s'estrena la cinquena i última temporada de The Bear.
7: Chef, you good?
2: Just take a breath. Disney Plus posa punt final a la història d'aquest xef que decideix fer un canvi de vida i obrir un restaurant d'entrepans al bell mig de Chicago. La cinquena temporada tindrà 8 episodis. I si sou fans de Torrente, això us interessa. A Netflix s'estrena Torrente Presidente.
8: Què passa, família?
19: Torrente!
8: La política la polla, chavales.
19: ¡Que la falla!
20: ¿Quiénes son estas personas?
8: Mi gabinete de gobierno.
2: L'última entrega de la saga dirigida i protagonitzada per Santiago Segura és una de les pel·lícules espanyoles més taquilleres de la història. I 3CAT, que passa a formar part de la Unió Europea de Radiodifusió, l'organisme que organitza Eurovisió, concretament com a membre auxiliar. Ara bé, aquesta incorporació no li permet participar en el gran concurs de la cançó europea, que continua reservat només pels estats. Això sí, formar part de la UER era una reivindicació històrica de la corporació, que ara tindrà accés a serveis i continguts d'aquesta xarxa internacional de mitjans. Per exemple, podrà rebre imatges i vídeos d'actualitat de televisions d'arreu del món gairebé a l'instant, o tindrà accés a eines, formació i suport tècnic utilitzat en grans mitjans públics com la BBC, la RAI o Ràdio Televisió Espanyola. I pel que fa a les estrenes musicals, després de 4 anys d'espera, Muse ha tret nou àlbum. Es diu The Wow Signal i el formen 10 cançons. I així sona també el més nou de Charlie XCX. És un nou avançament de Music, Fashion and Film, el disc que publicarà d'aquí un mes mal comptat. I també han publicat dues noves cançons, els Rolling Stones. Aquest primer tema es diu Jealous Lover i el videoclip el protagonitza l'actriu Anya Taylor-Joy, i el segon es titula Divine Intervention i compta amb la col·laboració de Robert Smith, vocalista de The Cure. Les dues cançons formaran part del seu proper disc, Foreign Tongues, que es publicarà el 10 de juliol. I els Tiets també han tret ja. L'acaben de publicar, la seva cançó de l'estiu.
21: Era això, era això. Sempre volem massa i necessitem poc. Era això, era això.
2: Es diu Era això i parla de gaudir de les petites coses. En la mateixa línia, Buhos estrena en col·laboració amb la banda Neon i Mon DJ.
21: Ara no, no. No em revisa el ventilador. No em revisa el ventilador. No.
2: Que es titula El ventilador. Un altre candidat afirma convertir-se en la cançó d'aquest estiu. I Amaya, que uneix forces amb la Rebe.

0: diu Cuica.
1: I és una col·laboració amb la també canària Petaceta. Per la seva banda, els britànics Temples tenen nou àlbum. El cinquè disc del trio de Carrington que van presentar fa tot just un mes al Festival Maig de Santa Coloma de Queralt. I pels amants de Metallica, avui surt a la venda una versió remasteritzada de Reload. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. És un dels àlbums més mítics de la banda de heavy metal nord-americana. Pel que fa a l'agenda dels concerts, avui dona el tret de sortida a un altre festival. Avui arrenca les Nits d'Occident de Barcelona. Up, run, Cesc Sant Salvador actua als jardins del Palau de Pedralbes, però al llarg del pròxim mes passaran pel festival grans noms com Zaz o Sting. També encara a Barcelona aquest cap de setmana també comença el Bars Festival. La banda Beat, formada per alguns dels membres originals de King Crimson, encetaran aquest diumenge el festival, que s'allargarà durant tot un mes. També hi haurà concerts, ho repassàvem ahir, amb el Tito Ramoneda, el promotor del festival. Passarà Morrissey, Joan Dausà, Belen Sebastian, ZZ Top o Charlie Puth, entre d'altres. I, per cert, avui cap a les 11 tenim un dels grans noms de la música aquí al món de RAC1. Fa uns dies, en el marc del Primavera Sound, el Joan Ferrer, el nostre Joan Ferrer, va tenir l'oportunitat de conversar una estona amb Damon Albarn, el líder de bandes mítiques com Gorillaz o Blur, i d'aquella conversa que van tenir avui podrem gaudir-ne el resultat. I és una de les imatges que ens va deixar el dia d'ahir. Els castellers de Barcelona han aixecat el castell que ha arribat més amunt de la història. Bé, va ser una construcció relativament senzilla, un 3 de 7, però l'enxaneta va arribar més amunt que cap altra perquè l'han fet a l'estació de Jungfrau. Això és a Suïssa, a 3.450 metres d'altitud i davant la glacera més gran dels Alps. I tornem a fer un cop d'ull al trànsit. Per tant, anem cap al RAC. Allà hi tenim com tant cotxes com des de primera hora el Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs, a hores d'ara la situació ja es normalitza força en quant a aquestes incidències que teníem actives des de primera hora del matí, però també en quant a retencions habituals. A hores d'ara recordem que queda un carril tallat a la A2 a l'altura de Lleida per la retirada de càrrega del camí bolcat en direcció Barcelona. Per altra banda, també continua el voral el vehicle avariat a la A2 a Riudellots de la Selva, que deixa encara, doncs, 2 quilòmetres de lentitud. Per altra banda, com dèiem, aquestes retencions habituals, doncs, són molt puntuals, sobretot en aquest cas destaquem la AP7 al punt de Barberà del Vallès, amb poc menys d'un quilòmetre de lentitud en sentit sud. De moment, això seria tot des del RAC. Molt bon dia.
1: I ara de seguida la tertúlia. Recordo Glòria Serra, Cristina Puig, Ernest Folt, Jordi Bosch, però abans hem d'acabar aquests apunts aquí al món de RAC1 parlant de gats. Ho està fent el Dani Simón, no ho sabeu, però ho està fent ell ara, amb la boca directament al micròfon. Però també d'això... Dani, calma, però també d'això. Pels qui hagueu madurat i ja no hagueu reconegut aquests sons, tranquils, que ara us ho expliquem. Es tracta del popular joc Pokémon Go, que va ser un fenomen viral, segur que ho sabreu de... Ara ja fa 10 anys, sí, que en parlàvem fa no tant. 10 anys ja que havíeu d'anar en compte de no topar-vos amb joves sortint de cacera amb els seus mòbils davant de monuments convertits en pokeparades per capturar pokémons virtuals. Però us preguntareu, què té a veure Pokémon Go amb els gats? Doncs resulta que ara ha sortit una nova aplicació anomenada CatchCat. Atrapagats, diguéssim, que uneix els dos mons. Igual que en Pokémon Go, per jugar-hi cal sortir al carrer a caçar bestioles. La diferència és que en aquest cas les fotos s'han de fer a gats reals. Així doncs, si decidiu provar-la, l'estampa no serà tan ridícula com en Pokémon Go, que et fa apuntar amb el mòbil allà al mig del no-res. El funcionament és senzill. Quan trobes un gat, tens 3 intents per capturar-lo amb la càmera del mòbil llançant-li una llauna de menjar virtual, també. Un cop capturat, li pots posar nom, donar-li característiques i fins i tot batre-la en duel amb gats d'altres comptes. I és que ja se sap que aquesta és una afició que enganxa molt als joves. Molts d'ells van sortir dimarts a la nit a caçar gats i gateres, però no els virtuals. Ja m'enteneu.
0: Hasta aquí de anís. Hasta aquí de moscatell. Hasta aquí de conyac. I en tots és un pòssim de M i festa, noi.
1: I la tertúlia, noi.
3: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
4: Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
3: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
1: 9:16.
5: Els meus pares són entrenadors. Corre, vesteix-te, esmorza. I jo només faig cas de l'esmorzar.
6: Arribar a tot és complicat. 7 de cada 10 famílies troben que l'alimentació dels seus fills és la seva principal càrrega mental. Per això, a Danone t'ho posem fàcil cada dia, amb una nutrició de qualitat per màxim 1 euro. Danone. Danone us ofereix el perquè de tot plegat.

0: Aquest estiu, la gran pregunta és...
1: híbrid o elèctric?
0: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya. A Desguaces La Cabanya ens ocupem de tot. Tramitació de la baixa definitiva autoritzada, recollida del vehicle i màxima taxació per a vehicles sinistrats. I si el que busca és una peça per al seu cotxe, consulti el nostre ampli estoc de recanvis. Desguaces La Cabanya, 93 845 45 45 i desguaceslacabana.com.
3: A la, entre 12 i 2 n'hi havia...
4: Allà s'acumula una mica tot.
3: N'hi havia més, però vaja, jo celebro que la gent s'hagi civilitzat.
5: Per tant, s'han
3: els petards s'estiguin concentrant i haguem element... acabat amb aquesta moda dels petards 5 dies abans i 5 dies després.
4: Glòria Serra, bon dia.
6: Bon dia, bona hora,
4: jo diria que hi ha un tema econòmic, eh?
6: Ara t'ho anava a dir, perquè nosaltres...
4: Són caríssims.
6: Que comprem petards, un paquetet petitet i modest, malgrat les insistents peticions que hi ha a casa... Vam preguntar-ho, perquè és veritat que normalment abans, 3 setmanes abans o 2 setmanes abans, ja es comencen a sentir molts petards, i el mateix dia per descomptat. I, clar, ho vam veure primer, que la caixeta que comprem, que sempre que estem més o menys el mateix, era microscòpica, i segon, ho va confirmar la pròpia persona, que és una d'aquestes cadenes potents de petards, que és un tema de costos. També ens van dir, en el cas de les grans ciutats, de tradició cultural. Hi ha una part, clar, i una part important dels nostres ciutadans que no han nascut aquí, famílies que no han tingut aquesta tradició, i que això dels petards els hi queda una mica aliè.
3: També pot
6: no
3: ser...
6: és un percentatge menor de gent, per la qual cosa també
3: influeix. També pot ser que en el cervell d'algú s'estigui inoculant una idea que és respectar la gent gran. Respectar els gossos.
6: Respecto el teu optimisme.
4: On vas a parar, nen?
3: Respectar la gent... Potser s'està inoculant alguna idea de respecte.
6: Deixa't estar.
4: Jordi Bosch, bon dia.
7: Bonjour, què tal? Com
4: bon
7: esteu?
4: Tu creus...
7: Evidentment, totalment en contra de l'Ernest, eh?
3: No, però estàs d'acord amb els fets o no? Eh? No estàs d'acord que s'ha concentrat més?
7: A veure, sí, en els fets sí, estic d'acord. No sé exactament la raó. No sé si es deu o és una suma de coses, no? També jo ho vull posar en valor, sense necessitat de dir que la gent és incivilitzada o que el cervell ja li funciona... que jo crec que també hi ha una preocupació pels focs, eh? És a dir, pels incendis, aquest pensament hi és, evidentment hi ha un tema de cost, hi ha un tema que era entre setmana, si passen cap de setmana, doncs la gent ja no té res a fer una estona abans i evidentment comença, i amb això estic d'acord, comença a llançar els petards quan no toca i et fa la vida impossible. Jo ja vaig dir, i era minoritari, jo crec que a mi m'agrada la nit de Sant Joan, m'agrada la revetlla de Sant Joan. Evidentment no, jo no llenço petards. He llençat bateries, m'ha agradat molt durant una època fer bateries, que és fer un castell de focs artificials que dura uns minuts i no emprenyes més.
6: Sí.
7: Però, evidentment, també em molesta a mi l'excés de petards, però vaja, la meva tolerància doncs va una mica més enllà. Però vaja, sí que he notat, estic d'acord, he notat, la percepció que he tingut és de menys pirotècnia.
5: Bueno, això ens ho diria potser la gent que es dedica a la venda de petards, si realment han notat que han venut menys, però el comentari de hosti, no se senten petards aquest any, era el comentari que sentia.
4: Però recordo que vam explicar, crec que era el dilluns, aquí al programa, que la previsió de les companyies que venen petards era que en vendrien més.
6: Doncs,
4: de que hi hauria un augment.
6: Els han llançat a dins de casa.
7: On
6: perquè...
7: ho has passat.
4: Sí,
7: també depèn d'on ho has passat. Si ho has passat en una petita població, si a més és una població de la costa, que hi havia pues, tant la gent del poble com la gent estiuejant, doncs és el mateix que probablement en un barri de Barcelona, que potser és una cosa més... No ho sé, eh? Vaja, jo crec que també això té que veure amb com ho has viscut, eh? Insisteixo, sí. N'hi ha hagut molts, però probablement menys.
6: Però sonorament, això és una evidència, sobretot pel que fa a les hores abans. És a dir, la nit, sí, pot ser que depèn on siguis, doncs guaita, allà t'hi llencen més o menys, però que hores abans passessis per on passessis, o dies abans fins i tot, el cap de setmana anterior a Sant Joan se sentien i ara no s'han sentit, això és evident. I jo apunto molt al factor econòmic, eh? Sí. El factor econòmic.
4: Ara... intentarem connectar amb Venezuela,

0: Jordi Ramos m'ha confirmat que tenim tancada una persona, a veure si aconseguim que les connexions no fallin, que està participant en els rescats, és membre d'un equip de rescats i que per tant porta les últimes 24 hores de runa en runa, a veure si no ens falla la connexió. Ara que parlàvem també d'augment de preus, després parlarem d'un altre augment de preus, en aquest cas abonaments, en aquest cas, del Camp Nou, i una manera de fer una rectificació.
1: Vindrà una rectificació.
0: Vindrà el Cesc Giró a explicar-nos-ho, perquè ara, com que primer una cosa, després l'altra, no acabo de saber exactament com va quedar. I, per cert, hola, Joan Ferrer, molt bon
2: dia. Hola, bon dia.
0: Avui al Morracó tenim un nom amb majúscules. Com? Perquè Joan Ferrer fa pocs dies, i avui podrem escoltar el resultat...
3: No el de Joan Ferrer, eh?
0: No el de Joan Ferrer, no. Va tenir l'oportunitat de parlar una estona amb Damon Albarn.
4: I com va
2: anar? Una de les coses que m'ha fet més il·lusió amb els anys que porto treballant en aquesta ràdio.
4: Sí.
2: Un ídol d'adolescència.
4: Boníssim. Mare meva. No, jo m'hi quedava llarg, eh? Però des de la distància generacional...
0: Sí.
4: També hi tenia un cert interès, eh?
5: Goril·les, bueno, clar, no tothom ho sap qui és, no? Sí. És el senyor Goril·les, no?
2: Sí, cantant de Goril·la.
4: I què tal és?
0: I de Blur.
4: I què tal és?
2: Va començar una mica apagadot perquè venien de tocar a París. Però es van animant i vaig treure temes que...
4: Era el matí. Els músics no es poden entrevistar al
2: matí. No, era a les 6 de la tarda.
4: Oh. Bueno, potser era una mica matí,
2: cafè...
4: per un dia, fins i tot.
2: Però després es va animar. I simpàtic, sí.
4: Guai?
2: Maco, sí.
4: Que bé.
2: Tio, bastant maco.
0: Cap a 11:15 descobrirem el resultat d'aquella conversa.
2: Molt bé.
0: Abans, anem a votar el millor diàleg de la... Ah, clar, i del mes de juny. Millor diàleg de la setmana i del mes de juny, que ens tocarà votar. Si voleu participar, ja ho sabeu, això com sempre, heu d'enviar un correu electrònic a diàleg@recu.net, i a l'assumpte del mail li poseu la paraula clau que ara us indicarem. És així de senzill. Avui, en joc, un xec per valor de 100 euros per comprar a qualsevol supermercat Condis de Catalunya, una entrada doble per la pel·lícula Viatge al País dels Blancs, basada, ja ho sabeu, en el cas real de l'Ousmane Omar i que s'estrena avui mateix als cinemes, una història que demostra que fins i tot en l'adversitat més extrema hi ha lloc per l'esperança. A més, també dos abonaments pel Vida Festival a Vilanova i la Geltrú, on del 2 al 4 de juliol podreu gaudir de les actuacions de Guitarrica de la Fuente, de Fatboy Slim, de Maya o de Sidoní, entre d'altres. Podreu consultar el cartell a vidafestival.com. I també, per combatre aquesta calor... Atenció, un ventilador de sostre retràctil amb aspes plegables.
4: No em miris a mi.
0: Llum red regulable.
4: No, no. Que sí.
0: Va la cosa amb Maria Antonieta, no?
4: Sí.
0: I comandament a distància, però aquest que regalem al diàling queda
2: aquest
0: allà...
2: Aquest va ben enganxat. Sí.
0: Queda allà collat al sostre i no cal patir.
4: És que això del retràctil, jo...
2: Porta el doble de cargols perquè l'enganxis bé.
0: Va, que la setmana té 5 talls finalistes i el primer, Joan, és...
2: A Ràdio Teletaxi venen unes dutxes que et fan donar-li la volta a la vida, però si no rellisques et quedes igual.
6: Renove Dutch me cambió la vida, como dice la canción. Pues sí, te facilita la vida un montón. Te gira en la vida pero 360 grados.
7: Creo que es superdotada.
6: Te gira en la vida pero 360 grados.
8: No cambie.
6: De él, no tener que depender de nadie. Y es que en 5 minutos pareces otra persona.
8: Sigo siendo la misma, pero ya no sufro.
0: Correu a diàleg@recu.net i a l'assumpte del mil i poseu simplement dutxa. Segon finalista, Joan.
2: Al Via Lliure també en fan de publicitat. En aquest cas, d'uns quaderns pels més petits de casa.
9: Ara que ha arrencat ja l'estiu per els nens que surten del col·le, famílies, entre el casal, els dies a platja, les estones de vacances a tocar, segur que busqueu activitats per fer amb els més petits de casa. En tenim una. Ai, senyor, que no pagaran aquests, eh? Estem buscant activitats per fer amb els més petits a casa, doncs els animats són els quaderns d'estiu. Bueno, escolta, fem una cosa, anem a publicitat i després us ho explico. Sí. Ara que ha arrencat ja l'estiu per als nens...
4: Lo millor és que l'altre diu sí, també.
0: També. Per qui vulgui. Assumpte nens, tercer finalista, Joan.
2: Segons els matiners de Catalunya Ràdio, hi ha un DJ que punxa amb el ratolí i que va amenitzar la revetlla de Vilassar.
3: concert de Revetlla amb les que faltaven, Tapeo Sound System i sessió de DJ Clicar. Ah, no, alerta, eh? Sabe què acaba de passar? No. La sessió és de DJ. Sí? Oi, oi. I podies clicar per més info. Que el DJ no es diu clicar. M'acabo de fotre un merder jo mateix amb l'agenda de Vilassar.
1: Ho puc explicar o no? És que el guió posava clicar per més informació. Clar. És a dir, aquí el copiar enganxar ens ha traït una mica.
3: DJ clicar.
1: Bé, bé, jo, bé. Ai, ai, ai.
4: Oh, que bons que són, no?
1: Sí, sí, déu-m'hi-do, eh? Hi ha nivell, eh? Sí. Correu a dialing@recu.net i en l'assumpte hi poseu Revetlla. Quart finalista.
2: Mira, a la Jaume Montero no li importa contra qui s'enfronta l'Argentina. Li importa on.
5: I el Mundial de Futbol avui juga l'Argentina de Leo Messi a les 7 de la tarda contra Arales. A les 11 de la nit França s'enfronta a l'Irà contra Arales.
1: Assumpte Argentina. I el cinquè i últim.
2: Els Castells estan perdent pistonada a Valls. Ara s'han aficionat al béisbol.
1: Anem cap a Valls, no? O què? Anem a les tradicions, sí, que valen la pena. Anem cap a la plaça del Bat de Valls.
7: Com dius?
1: Anem cap a la plaça del Bat de Valls. Allà tenim ja tota la colla dels Castells a RAC1. Benet, pausa curta i venim cap aquí, d'acord? Benet. Ara venim, eh? Benet, Esteve i Joel anien cap a la plaça del Bar. Cap a la plaça del Bar. Del Bat de Valls. Fins ara, Benet.
4: Podria ser la plaça de l'Ordi, no haguéssim tingut els problemes.
1: No, però un moment, o sigui, Glòria. Digues plaça del...
4: No, si ho dic de pressa, plaça del Blat.
1: De Valls. Si afegis...
4: Plaça del Blat de Valls. Però jo tinc un problema per dir la paraula programa, per la qual cosa no...
1: Programa.
4: No, jo he de fer una paradinha, he de dir programa. Faig una paradinha.
1: Generalitat, déu-m'hi-do, també.
4: No, Generalitat no em costa. Programa.
1: Jo, Generalitat, m'hi enganxo fort, allà. Sí, sí. Bueno, i el Blat, també.
4: El Blat.
2: A mi em costa dir Bat, imagina't.
1: Correu a dialing@recu.net i en aquest cas a l'assumpte, que no cal, hi heu de posar Bat. En joc, recordo, el xec de 100 euros condis, l'entrada doble per la pel·lícula Viatge al País dels Blancs, dos abonaments pel Vida Festival i un ventilador de sostre retràctil amb aspes plegables, llum LED regulable i comandament a distància. Són 9:45, em confirmen que tenim la connexió a punt. Fem Cort Inglés abans, ens traiem una pausa per la publicitat i anem en connexió a Caracas. Hola, Noemí, bon dia.
10: Bon divendres, com estem?
1: Molt bé, i tu?
10: Avui tan bon punt surti de treballar, bueno, doncs me'n vaig al súper del Cort Inglés, que farem una barbacoa i em falten algunes cosetes. M'emportaré, com sempre, allò que no pot faltar mai a la nevera. Una mica de verdura, fruita, carn, peix, que són excel·lents i sempre estan fresquíssims. I ara, amb els partits de futbol, cal tenir provisions a casa. Per la barbacoa, unes hamburgueses d'Hamburguesa Nostra de diferents varietats, del xef, de poble, americana o de bou, que tenen un 50% de descompte en la segona unitat. I cerveses. El pack de 12 llaunes de Mau 5 estrelles té un 50% de descompte en la segona unitat i, a més, et regalen un 40% per pròximes compres. I també aprofitaré per endur-me alguna cosa per picar. Ametlles, festucs, cacauets... La gamma de fruits secs del Cort Inglés Selection també té un 50% de descompte en la segona unitat. I ja que hi soc, compraré Ariel, que també té la segona unitat a meitat de preu. I una coseta més que us he d'explicar. Ara que arriba l'estiu, el Cort Inglés envia la teva compra d'alimentació allà on siguis, perquè amplia les seves rutes de repartiment per arribar a més destinacions de vacances. I amb tota comoditat, més fàcil, impossible. I així cada dia, bones ofertes i bons preus en centenars de productes de primera qualitat i de les millors marques. Està clar, la compra a Supercor i Percor i al supermercat El Cort Inglés. Què necessites avui? Descarrega't la nostra app i aprofita'n tots els avantatges. Consulta'n les condicions a la botiga, al web i a l'app. I per acabar, recordar-vos que aquest estiu les botigues del Cort Inglés de Plaça Catalunya i Diagonal i també el supermercat de Francesc Macià estaran obertes els diumenges i festius de 12 del migdia a 8 del vespre. T'hi esperem! Per part meva és tot, que acabo de passar molt bon dia i bon cap de setmana. Adeu!

0: El confort és fàcil a l'estiu, si és Daikin.
1: Dormir tota la nit d'una tirada? En plena onada de calor?
0: Només els equips d'aerotèrmia de Daikin t'ofereixen la temperatura ideal dia i nit per menys d'un euro al dia.
1: Si busques el millor, recorda.
0: Només Daikin és Daikin.
2: Tens o et compraràs un cotxe elèctric? A Endesa t'oferim la millor solució per carregar-lo a casa. Instal·lem el teu punt de càrrega Waybox des de 1.099 euros i mou-te per menys de 22 euros al mes. A més, tindràs un preu competitiu i estable per la resta del consum elèctric de casa teva. Informa-te'n a endesa.com, truca al 800-700-700 o apropa't al teu punt Endesa.
3: L'altre dia vaig veure en Carles, al poble, el que va estudiar amb mi a la universitat.
4: Vaja, Carles.
3: Sí, em va dir que què hi faig, treballant a pagès, que la ciutat tindria feina fixa.
4: I tu què li vas dir?
3: Que si em troba una feina on pugui treballar colze a colze amb el meu pare, la signo ara mateix.
5: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja,
6: 150 anys movent-nos per tu.
7: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
8: Quan vulgui.
7: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
8: Tot el temps que vulgui.
7: I totes les bombolles que vulgui?
8: Totes les bombolles que vulgui.
7: I tot el relax que vulgui?
8: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
9: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 86 milions. Milionari forever.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
12: La vida d'una pime és un viatge. Si en tens o en gestiones una, sabràs de què parlem. I si l'hem de fer junts, no seria una bona idea assegurar-nos que estem fets l'un per l'altre? Descobreix a bankinterempreses.com fins on podem arribar junts ajudant-te a impulsar la teva pime. Perquè si estem fets per a tu, tens un banc 100% per a tu. Banc Inter, banca d'empreses.
13: Bé, i què voleu fer aquests dies?
14: Anar a una piscina caribenya.
15: Dormir en un hotel del Far West.
16: Volar a lloms d'un drac.
13: Doncs tinc el lloc ideal.
17: PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
18: Hi ha llocs que senten. Montsant Benet és pau, és història, és emoció. Gaudeix de la seva gastronomia, de les històries del monestir i del confort de l'hotel. Respira calma, temps i emoció. I ara, reservant a l'hotel, t'obsequiem amb una visita al monestir. Montsant Benet, vine a sentir.
19: Tenim un cap de setmana increïble per davant, Di! Amb el solet, els amics...
20: I no t'oblidis que aquest cap de setmana la síndria ratllada d'Aldi està només 0,59 al quilo, un 37% menys.
19: Crec que aquest serà el millor cap de setmana de la meva vida.
20: Aldi.
19: Que poc que costa comprar bé.
21: Com a maleta experta en viatges et garanteixo que l'estiu no espera. Reserva ja des de 880 euros per a viatjar a Senegal, recórrer centre Europa o gaudir d'un creuer fluvial pel Rin, sense canvi de preu per carburant. A més, reserva amb els avantatges de B-Travel Easy.
22: B-Travel, viatja't la vida. Consulta condicions a btravel.com.
23: El perquè de tot plegat.
24: 9:35, ho dèiem, a Veneçuela la situació continua sent absolutament devastadora. S'han desplomat edificis, de fet desenes, es parla fins i tot de centenars, cases, habitatges de tota mena, i la destrucció es palpa a cada cantonada. A hores d'ara encara hi ha moltíssimes persones amuntegades sota els centenars d'edificis que han caigut i que poden continuar, esperem, en vida. Per això la feina dels equips de rescat ara mateix és vital, és imprescindible. No han deixat de treballar ni un minut durant tota la matinada i estan treballant ara per intentar trobar i rescatar tantes persones com sigui possible. Recordem que ara mateix la xifra se situa pràcticament als 40.000 desapareguts. Per això aquesta hora podem anar fins a la zona zero del terratrèmol, podem connectar amb el Fernando Jiménez, és un enginyer civil veneçolà i és membre d'un dels equips de rescat que porta des d'ahir a la matinada pencant i pencant entre runes. Fernando, bon dia, buenos días.
25: Buenos días, ¿cómo están todos?
24: ¿Cómo estáis vosotros?
25: Muy bien, un día agitado, agotador, pero trabajando en favor después de la comunidad.
24: En las últimas horas, Fernando, si no me equivoco, has estado participando en las tareas de rescate. No sé si nos puedes describir un poco cuál es el escenario, con qué te has encontrado, cómo lo estás viendo todo.
25: Bueno, el día de hoy el grupo de rescate nos dividimos en tres equipos. Uno fue la ciudad de Guatire, uno la ciudad de La Guaira, que fue duramente afectada por el sismo. Y el grupo donde yo estaba, nos quedamos en Caracas, en la zona cero, particularmente en la organización Los Palos Grandes. Allí estuvimos en dos estructuras, un edificio de 8 pisos que pues cayó entero, y estuvimos como unas 4 horas y nos trasladamos una cuadra más allá a otro edificio, una estructura de 16 pisos que también colapsó por completo, y bueno, ahí nos quedamos hasta hace pocos minutos. El daño es muy grande, muy grande. Parte del edificio, lo que queda de él, cayó sobre una calle, aplastó varios carros, y bueno, hay gente atrapada todavía.
0: ¿Habéis podido rescatar gente en estas últimas horas?
25: Sí, efectivamente rescatamos, extrajimos 2 personas, lamentándolo mucho fallecieron. El trabajo de búsqueda y extracción continúa. Se han estado haciendo búsquedas y patrones de búsquedas, emitiendo palabras, sonidos y esperando respuestas, pero hasta ahora es negativo. Hubo una posible señal de vía celular en horas de mediodía, pero después no se escuchó más. Era una persona que aparentemente estaba transmitiendo por Facebook y por Instagram. Uh-huh. Pero después, más o menos la 1 p.m., se dejó de percibir señal. Y a media tarde, noche, bueno, conseguimos 2 cadáveres.
0: Fernando, tú, como miembro de un grupo de rescate, ¿habías visto alguna cosa parecida a lo de estas últimas 24 horas en tu país?
25: No, de esta magnitud de temblor, de terremoto en Caracas, desde el año que yo recuerde, 1967, no sucede. Y este, pues, es mucho mayor.
0: La situación más grave es la del estado de La Guaira, ¿verdad?
25: En La Guaira, sí, es la situación más grave. Y no sé exactamente el número, pero fácilmente más de 30 o 40 edificios, estructuras colapsadas.
0: Para los que no conocemos exactamente cómo funcionan este tipo de rescates, ¿nos puedes explicar cómo funcionan vuestras labores, de todo lo que habéis hecho estas últimas horas? Nos explicabas, ¿no?, de estar pendientes de cualquier ruido. Me imagino que se tiene que hacer un silencio inmenso en aquel momento para escuchar cualquier posible ruido. No sé si trabaja con maquinaria, con sensores. ¿Cómo funciona esto?
25: Sí, efectivamente. Bueno, primero hay grupos especializados en búsqueda urbana, búsqueda USAR, equipos USAR. Ellos son los que se meten en la estructura y con sondas y llamados. Por ejemplo, soy Fernando, estoy llamando, estoy tratando de ayudar. Haga un sonido en algo metálico o en una pared para poder escucharlo y detectarlo. Tipos de llamados así, con altavoces, ¿ok? Y ahí, en esos momentos, mandan a callar y apagar toda la maquinaria existente. En particular, en este edificio donde estábamos, habían 7 retroexcavadoras, retroexcavadoras grandes, y bueno, removiendo escombros, haciendo espacio, metiéndose los equipos USAR, y todos los que estamos de grupos de apoyo esperando que ellos digan, vengan, suban, apártense, llevando los insumos necesarios, todo. Poco a poco, pero es una situación de riesgo porque la estructura está totalmente colapsada.
0: Claro. Ya es madrugada aquí en Venezuela, Fernando, pero evidentemente me imagino que las labores de búsqueda de supervivientes van a continuar sin descanso durante las próximas horas y días. Con lo que has visto estas últimas horas, con lo que te has encontrado tú, ¿mantienes algún punto de esperanza o de cierto optimismo de poder encontrar gente con vida bajo las ruinas?
25: Bueno, el optimismo nunca se pierde. No es mi área de experiencia, nosotros somos grupo forestal, pero sí, si vemos la historia, hay casos donde hay personas que se han logrado rescatar con vida más de 1 o 2 días posterior. No es, repito, no es mi área de experiencia, pero no se pierde la esperanza. Hay que tener en eso y trabajar duro para eso. Por eso que continuamos la búsqueda, todos los equipos están totalmente allá, nos estamos turnando. En este momento los trabajos de remoción, con iluminación, mucho más gente, maquinarias nuevas, camiones, ambulancias, hay una gran comunidad aportando, llevando comida, refrescos, café, uh-huh. equipos, guantes, lentes, protectores, cascos. Hay una gran labor social y, por supuesto, del gobierno y grupos de rescate en el momento trabajando continuo. Lo importante es sacar personas con vida.
0: ¿Está llegando ya la ayuda internacional, Fernando?
25: Tengo entendido que ya han llegado a unos países, como te digo, desconozco quiénes, porque he estado todo el día ahí en la zona cero, uh-huh. ahí donde estábamos todos. Han llegado, me dicen que han llegado a Venezuela, más por ejemplo que a Caracas, donde estábamos, no. Hasta hace 40 minutos no había llegado.
0: Vale. ¿Cuál dirías que es la necesidad más urgente en estos momentos?
25: La necesidad, bueno, seguir trabajando, personal especializado. En Venezuela tenemos grandes equipos USA, pero bueno, hay que seguir trabajando, la búsqueda, continuar con equipos, personas y nada, ser fuerte y continuar.
0: Durante la noche, ahora que ha caído ya la noche y por tanto hay mucha más oscuridad, no hay luz natural, luz del sol, entiendo que se baja el ritmo de los trabajos con la idea de por la mañana volver a reprenderlos a toda marcha.
25: No es así. Continuamos, sí, efectivamente, se continúa, se han puesto torres de iluminación y continuamente están llegando reemplazos de equipos para descansar y continuar otros equipos. Pero está llegando, sigue llegando personal de las Fuerzas Armadas Nacionales, de la Guardia Nacional, bomberos, nos vamos turnando, pero continúa la labor.
0: Uh-huh. Fernando, ya acabo para que puedas ir a descansar. Insisto que és madrugada i el Fernando està tenint la nostra trucada després d'estar treballant tot el dia en les operacions de rescat per intentar trobar el màxim de persones possibles sota la runa. Hace más de 24 horas ya de los terremotos. ¿Estás encontrándote con mucha gente en la calle? Que llevan desde el momento del terremoto porque perdieron su casa o quizá no han perdido la casa, pero creen que su edificio puede que no esté en condiciones y tienen miedo de volver a casa. Gente que lleva un día y medio en la calle o se les está pudiendo atender en puntos de emergencia, en polideportivos. Explícame también un poco esta situación, por favor.
25: Bueno, lo que pude ver hoy en los alrededores de donde estábamos nosotros, zona cero de los Palos Grandes, sí había familiares, más que nada familiares de las personas que estaban en ese edificio.
0: Claro.
25: No atendidas por psicólogos, por policía, por protección civil, Chacao. Anoche, horas después del sismo, había mucha gente en la calle, muchísima gente en urbanizaciones, en las zonas de Petal, en las autopistas. La alcaldía puso a disposición, por ejemplo, la Plaza Altamira, el Parque del Este, para que la gente baje de forma segura. Había mucha seguridad en las calles, mucha policía dando vueltas y apoyando. En La Guaira, bueno, también están las Fuerzas Armadas desplegadas. Y sí, también hay, como es la zona más afectada hasta los momentos, al parecer, hay mucha gente en la calle por miedo a regresar. Otros esperando a familiares, esperando noticias. Y lo que pude ver desde que salí de la zona cero hasta llegar a mi casa, la ciudad está muy, muy tranquila. Hay muy poca afluencia de personas en la calle.
0: El Fernando Jiménez és enginyer civil i està participant en les tasques de rescat i ens ha pogut atendre a aquesta hora del matí a Catalunya, matinada a Venezuela. Fernando, muchísimas gracias y un fuerte abrazo y mucha fuerza.
25: Vale, muchas gracias, siempre a la orden. Cualquier cosa, siempre pueden llamar.
0: Muchas gracias.
25: Bona nit.
0: Bona nit. Les imatges són terribles.
1: No, és espantós.
0: Últimes 24
1: hores. És espantós. És espantós per com s'ha produït, dintre de la mala sort que toqui un terratrèmol, és que els hi ha tocat tota la rifa sencera. O sigui, dos terratrèmols duríssims, pràcticament simultanis, perquè 39 segons de diferència és pràcticament simultani, en un dia de festa, que la gent que no estava a casa estava pel carrer passant-s'ho bé, I, a més, sobre l'afectació dels aeroports, que això fa que, tot i que s'ha reobert parcialment, l'ajuda hagi d'arribar en comptagotes, no pot arribar tot el que podria arribar. I el fet aquest que ja sabem els que, per desgràcia, hem hagut de cobrir informativament terratrèmol, que les 72 hores són crucials, i passat aquestes hores l'esperança cau de trobar gent en vida, i a sobre tot això en un país molt desballestat econòmicament i sense infraestructures, malgrat el voluntarisme i com que ens explicaven ara mateix el Fernando, no?, des d'allà.
2: És terrible, és commovedor, és esfereïdor, i a més, tot això per mi està agreujat per uns quants factors. Primer, que Venezuela és un país mediàtic i és un país que té unes derivades que, si això mateix hagués passat a Hondures, no li dedicaríem ni una quarta part de el que li dediquem a Mediatek. Perquè
1: està molt més poblat, no, això també ajuda.
2: Sí, no, però Venezuela té unes implicacions. És un símbol de l'esquerra espanyola i de la dreta espanyola en sentit contrari, i això ho fa molt mediàtic. A més, des de l'extracció de Maduro, és un país hipermediàtic a Estats Units, i per cert, tot això el converteix en una mena de 51è estat virtual a Estats Units. I per mi hi ha un últim factor molt important, que és les xarxes socials han convertit les desgràcies en un espectacle.
1: Sí, això és lamentable.
2: Han convertit això en un espectacle. Fan una primera funció per mi útil, que és dimensionada ràpidament i conscienciar de la tragèdia a tot el món, i jo, per mi, això efectivament és útil, però després es converteix en un exercici de morbo fastigós, en el qual es busquen clics a través de la desgràcia. És així, es busca rendiment econòmic immediat a través de la desgràcia. Com, per cert, avui, a la portada del Mundo, no hi ha ningú que hagi pensat que no era una bona idea posar un mort a la foto, que presideix el Mundo.
1: Trobo que hi haurien altres fotografies il·lustratives.
0: És la portada d'obertura, això que diu l'Ernest, de El Mundo. Bàsicament es veu runa, i entremig de la runa es veu, evidentment, un cos sense vida.
3: Mig carbonitzat.
0: Carbonitzat, d'esquena, no li veus la cara.
1: Només faltaria.
0: Clar, i el peu de foto diu: un cuerpo yace entre los escombros de un edificio derruido por el terremoto que ha sufrido el estado de La Guaira en Venezuela.
1: No calíem.
0: A vegades són aquests debats una mica que tenim, no?, entre la gent dels mitjans i els periodistes, però jo crec que això també és...
1: Hi ha un codi deontològic que regula això, m'agradaria posar-ho en valor, perquè el té el Col·legi de Periodistes de Barcelona i tal, que efectivament l'impacte i les ganes de treure més l'atenció hi són, però un ha de pensar sempre en quin és el subjecte de la fotografia. Si el subjecte és una persona, el respecte a la seva dignitat i el respecte als seus deutors, és a dir, la seva família, ha d'anar.
4: Jo vaig parlar...
1: No, m'estic referint a un mitjà de comunicació.
4: A mi, justament, sobre això de les imatges que publiquen els diaris, vaig tenir una conversa super interessant amb la Pilar Aymerich, que és una fotògrafa meravellosa, una de les qüestions que li vaig preguntar és: us en recordeu d'aquella portada sobre el nen Ailan que va arribar a les costes, que estava mort, que hi havia un ocellot a punt de mossegar-lo? I li vaig dir: tu creus que aquesta fotografia s'havia de publicar? Perquè, clar, el límit de què publiques i què no, quan ets un fotògraf, a vegades canvia. I em va dir, i vaig a lo que deia la Glòria: aquesta imatge aporta alguna cosa, algun missatge que es transmeti a través d'aquest mort que avui publica El Mundo? Per mi no. Ara, el missatge que amagava el cos sense vida d'aquell nen en una platja t'estava explicant, només amb aquella imatge, el drama que es viu en aquell en el mar Mediterrani. Llavors, aquesta diferència per mi és molt important, no? És a dir, quan una imatge ho diu tot, i a més t'està explicant el drama que es viu, i quan una imatge com la que avui publica El Mundo, que n'hi ha centenars, malauradament, perquè hi ha molts morts, t'aporta alguna cosa més de la que ja saps.
1: Tu has parlat de l'ocelló perquè inconscientment has barrejat dues imatges. El primer debat va sorgir amb un nen a Àfrica, un nen que moria d'aquests de panxeta inflada per fam i que tenia efectivament un voltor al costat. Aquella fotografia la va fer un fotògraf de APTNM, si crec recordar. Va donar la volta al món i tothom li van caure al fotògraf tota mena d'invectives per
4: tota
1: no
4: banda,
1: deixar de disparar i ajudar el nen. El fotògraf va explicar que va fer les dues coses. Va fer la fotografia i després immediatament va apartar el voltor. però que el seu testimoni, la seva aportació per combatre la fam, correcte, i la situació era aquesta, és que aquesta fotografia d'on és la volta al món, exactament el mateix que el cas de l'Helena Ilan, de dir, això és quan parlem de les barques i tot això dels immigrants i que se n'entornin a la mateixa barca si cal, que va arribar a dir algú de Vox darrerament, doncs el que estàs parlant és d'això.
4: A mi m'agradaria afegir una cosa breu, sobre el tema de, primer, de les xarxes socials. Entenc què dius, saps que jo sóc molt crítica amb el tema de les xarxes socials, però també crec que en moments de catàstrofe també serveixen moltes vegades, altra cosa és l'interès monetari que hi tinguin les grans empreses, però al ciutadà moltes vegades les xarxes socials li serveixen per dir, ep, aquí això, està passant això, no ens oblideu.
3: Començat dient això,
4: sí. Sí, no, i t'ho dic perquè molta gent que viu aquí, per exemple, sap què està passant al seu país gràcies a les informacions de les xarxes socials. I després m'agradaria fer una reflexió que és, mitja hora més tard hi va haver un terratrèmol al Japó. No en parla ningú. No hi va haver cap mort, cap mort.
1: I tots els edificis tenen,
4: correcte, per
1: construcció
4: tant,
1: antisísmica.
4: Saps per què? Perquè tenen els calés per fer-ho. És a dir, avui a més hi ha un article al País, perdó, no recordo qui l'explica, i les lleis.
1: Recorda que Venezuela és un país on el respecte de la llei és una cosa...
4: Sí, però vull dir que aquí et demostra, no, que el terratrèmol del Japó era 6,9 de magnitud i el de Venezuela 7,3, 7,5. I vull dir, la dimensió catastròfica no té res a veure amb un país com a l'altre. Mm-hmm. I explica avui un article del País i diu que justament a Venezuela, o sigui, al Japó tenen molta cultura de la prevenció desenvolupada, no? Perquè a més tenen els calés per fer unes infraestructures que puguin aguantar diversos sismes, i a més, per exemple, tenen una cultura escolar que és que es fan molts simulacres a les escoles, i va haver un terratrèmol el 1923 que va provocar 100.000 morts, va ser l'1 de setembre del 1923, i cada 1 de setembre es fan simulacres de terratrèmols. A les entrades de les cases al Japó hi ha sempre una motxilla, que a vegades riem, no?, quan els polítics ens diuen que tinguem una motxilla de prevenció a casa, amb les coses més necessàries, llanternes, diners en efectiu, no sé què, doncs això ho tenen allà, tenen una cultura de la prevenció molt desenvolupada. Però vull dir, em crida molt l'atenció que hi ha hagut un terratrèmol al Japó i ningú n'ha parlat, justament perquè és que no té res a veure els efectes amunt i l'altre lloc.
24: D'això avui també escriu l'Antoni Bassas al diari Ara. Diu, en un terratrèmol mata més la pobresa,
4: correcte,
24: que el sisme.
4: Tal qual.
24: Una tremolor de terra de la mateixa intensitat matarà molta menys gent al Japó que a Venezuela, o directament zero. Les tècniques constructives i la preparació de la població i dels equips d'emergència dels països desenvolupats fan d'escut, i acaba escrivint l'Antoni Bassas, que després diu una altra cosa interessant que després traiem, aparquem aquest tema i ho comentem. Però ell diu que hagin d'estar gastant milers de milions en armes i no en protegir la gent dels desastres naturals, i aquí incloc directament els efectes del canvi climàtic, que cada dia ens toquen a Europa més intensament, és un insult a la humanitat i a la seva intel·ligència col·lectiva.
5: A veure,
24: Jordi i Ernest.
5: Sí, no. A veure, estem parlant d'una catàstrofe d'una magnitud molt important. Això, aquesta magnitud ens la dona el nombre de desapareguts. I a més, també les imatges que hem vist d'edificis que s'enfonsen i, per tant, dius, tothom que estava allà dins, si no ha sortit, és allà dins. És a dir, que és automàtic, no? El càlcul que es pugui fer, em sembla que aquesta precisió de 37.000 persones és molt difícil de fer, però vaja, és una manera d'anar avisant de que això té una enorme magnitud. Jo volia dir dues coses. És, primera, jo crec que el que està passant té una dimensió que jo crec que d'alguna manera veurem un canvi en el que és l'estatus relacional que ha tingut Estats Units amb Venezuela. Jo crec que aquí veurem alguna cosa, això en l'àmbit polític. Bueno, em dona aquesta impressió, no sé cap en quina direcció, suposo que serà la d'un control superior, perquè el que ha volgut Trump és fer la intervenció mínima i amb el control màxim. És a dir, fer molt eficient el control a base de controlar els diners del petroli, no? I anar donant cada mes els diners que el govern més o menys necessita. Això li dona una altra opció, Li dona una opció de fer un altre tipus de control. I en segon lloc, respecte al que heu dit, evidentment estem en una gran contradicció. Entenc que la premsa escrita té un nivell de prestigi i té un nivell de, diríem, de tradició, de qualitat periodística, uns més que altres, lògicament, que no té les xarxes, eh? Mm. Però jo no... És a dir, a mi... Si el, jo m'apunto al no feia falta, eh? Jo m'apunto al no feia falta per posar aquella fotografia doncs, d'una persona ja morta, no? Persona anònima, de la que no sabem res, i que, per tant, si fos una persona de Barcelona en un accident, potser no l'estaríem posant, aquesta foto. No?
4: Tal qual.
5: Llavors, a veure, a mi em molesta, però estic també amb el que, amb el que diu l'Ernest, és a dir, després obrim la compte de Twitter o d'Instagram o de qualsevol publicació digital i veiem els morts un darrere l'altre. Per tant, en fi, això també és veritat i, per tant, doncs estem amb aquesta contradicció evident.
0: Ernest, què dius?
2: No. Jo volia dir, respecte al que deia el que heu dit de l'Antoni Bassas, de la cita del seu article, que quan parla que efectivament ens comportem com un col·lectiu no gaire intel·ligent, bueno, és que em ve de gust citar la frase d'Eudald Carbonell, que diu que sí, que la humanitat com a espècie es comporta com una imbècil, diem, no? Moltes vegades, i ara ho tornem a demostrar amb tot això. Jo, a mi sí que m'agradaria insistir en el factor Venezuela. És a dir, teniu tota la raó amb el que heu dit, però si això estigués passant en un altre país equivalent, això no tindria tota aquesta dimensió que està tenint. Ara el Jordi feia referència a tota la vessant efectivament política i totes les conseqüències que tindrà amb Estats Units. Jo, per mi, això és molt important. I estic d'acord que la compareixença d'ahir a Estats Units del Marco Rubio i tota la primera plana d'Estats Units era sorprenent i ja és un missatge de dir, ep, us donarem tot aquest ajut, però serà a canvi de més control. I crec que...
1: I reconstrucció, que veurem les empreses de Trump i amiguets.
2: I negocis, i veu...
1: Fem business aquí,
2: I veuen negocis, i començo a veure també a Espanya, bueno, alguns primers intents de relacionar poca infraestructura de Venezuela, aposta de l'esquerra espanyola i del PSOE per Venezuela i de Zapatero, i intentar portar el terratrèmol cap a la política espanyola.
4: Passarà.
2: Sí, de moment és dissimulat, però estem començant a veure aquesta via d'intentar tirar la decadència de Venezuela a la cara de Zapatero, és a dir, de Pedro Sánchez. És a dir, tot aquest recorregut encara avui és molt tímid, però segons com evolucioni les conseqüències del terratrèmol, això ho veurem.
0: L'altre element que us deia que destaca l'Antoni Bassas en el seu article, diu... parlava d'aquest insult a la humanitat i amb això que ara et lligava l'Ernest, però ell afegeix, diu, encara és més obscena l'onada d'emocionalitat que sempre segueix un desastre natural. Diu, els països reaccionen solidàriament i envien a correcuit avions militars carregats d'ajuda humanitària, amb el rètol del país donant ben visible, no fos cas, perquè ara no deixarem sols els nostres germans veneçolans davant la tragèdia que ens uneix, i bla, bla, bla, posa, eh? Diu, fins que cada dia que passa la notícia del terratrèmol va caient més avall a les escaletes del Telenotícies i no se'n tornarà a cantar ni gall ni gallina.
4: I ells quedant allà, en un país devastat, havent de tirar cada dia endavant... veient que, que us heu oblidat de nosaltres, això és una realitat, vull dir, és que això passa sempre amb totes les desgràcies.
5: Bueno, això és així.
4: Sí, tal qual.
5: I no és un descobriment d'Amèrica, això. Evidentment, l'actualitat crema tot.
4: Sí.
5: L'actualitat ho crema tot, i a vegades és normal, i a vegades és un fet desgraciat, no? Però, evidentment, això serà així. Dit això, em sembla que és important que alguna ajuda d'emergència arribi, sobretot als països del voltant. Fins i tot Espanya crec que ha enviat a 50 persones de la unitat d'emergència. Això, doncs, em sembla que és anar a donar un cop de mà, i em sembla que està molt ben fet. Després ve la cosa aquesta dels aprofitats, que sempre hi ha, escolta, posa una compte corrent d'ajuda o anem a portar, escolta, vinga a portar un saquet, menjar, no porti res, que això s'ha de portar a Venezuela, no? Per tant, aquí el que farà falta són diners. I malauradament la gent pensa que a vegades els diners, quan hi ha aquestes desgràcies, es desvien. I per tant, s'ajuda poc, però faran falta diners i molts diners per la magnitud del que estem veient. Mm-hmm. Però estic d'acord, és a dir, d'aquí una setmana pues, se'n parlarà poc.
1: Jo vull fer un crit per la comprensió del fet. El fet informatiu és la novetat, quan una cosa canvia, o el recordatori d'una cosa que ha passat i que val la pena tornar-hi pels motius que sigui. La reiteració informativa, quan no tens una novetat a portar, és difícilment sostenible per l'atenció de tots plegats, és que tots som així.
24: Sí. Totalment.
1: Com una persona que està passant una malaltia molt llarga i vas trucant, però si es manté estable, no te'n dones compte i a poc va desapareixent aquella alerta que tenies tot dintre quan la van operar, no? Dius, bueno, doncs va fent, i no truques cada dia com trucaves abans. No, això és
24: Glòria,
1: molt humà.
24: Però té raó el Jordi.
5: El que va passar a València i el que va passar a l'Illa de Hierro.
24: No, efectivament. Passa a València i, com tu dius, Jordi, passa sempre. I passa, per exemple, a Iran. És a dir, Iran esborra Gaza, Venezuela esborra Iran, i la propera cosa esborrarà Venezuela. És a dir, que això ho sabem, les notícies són com les cireres. Les cireres aguanten bé, aguanten bé un parell de dies, però
5: Ernest,
24: no sé vosaltres, però
5: Ernest, avui ha obert la nevera. Ha d'haver-hi notícia.
1: Tant Iran com la resta seguirà havent-hi notícia. És a dir, Israel continuarà bombardejant el Líban, Iran continuarà tancant l'estat d'Hormuz. Aquí a Venezuela, per desgràcia, no hi haurà més desgràcia de la que ja ha passat.
24: Ara no vull acabar la metàfora.
1: Perdona.
24: Em vaig comprar unes cireres maquíssimes el dimecres. Dimecres és abans d'ahir. Avui he obert la nevera.
4: Ja estaven toves.
24: No. Era, hi ha pansides horribles i tal. Llavors, era horrible. I he pensat, mira, ja no sé ni si les menjaré. Llavors, el mateix passa amb les notícies, és a dir, tens tota la raó que el genocidi d'Israel segueix, Glòria. Sí, segueix. Però saps quina és la desgràcia? Que no li importa a ningú.
1: No estic d'acord amb això.
24: Bueno, Glòria, no li importa a ningú.
5: Però estem barrejant coses, eh?
1: Sí, no estic
5: d'acord. Estem barrejant coses,
24: Saps quina és la desgràcia? Que la desgràcia a Iran, del règim d'Iran, de l'opressió de les dones, segueix? No li importa a ningú.
1: No,
24: que el seguiran bombardejant demà i no li importarà a ningú. Que Israel aquesta matinada o l'anterior va bombardejar el Líban i no va ser ni un breu en els noticiaris enlloc. Per això dic que no li importa a ningú. Per això estic dient aquesta expressió. El que vull dir, estic parlant genèricament, ho sabeu vosaltres igual que jo, les notícies es mengen les unes a les altres. I la setmana que ve et faig una aposta ara mateix, ja no ens en recordarem de res del terratrèmol de Venezuela, de res, encara que hi hagi novetats.
4: Sí, aniran sortint xifres de víctimes.
24: Que ja ni les comentarem.
4: No sabem
1: res. I no és veritat que no m'interessa. Digues, Jordi, perdó.
5: Jo voldria fer una darrera precisió per part meva en aquest tema, que seria la següent. Jo sento algú escriure...
1: Sí,
24: perdó, sóc jo. Ja estic. És que aquest teclat hauríem de posar-lo un de més silenció aquí a l'estudi.
1: Sí,
24: aquí a l'estudi.
1: A tota velocitat està
5: escrit. No, hosti, quin tio. A tota velocitat.
24: Oh, vaig fer mecanografia. No, està escrivint les... No, Jordi, ho estic veient, està escrivint
5: no,
24: les millors...
5: No, que se'm faci el fil, fixa't. Al final hi ha un punt... No, digues, que estàs fent el nou llibre, ja.
24: Okay. No, perdona, només era un parèntesi, Jordi, no, que està escrivint les millors frases que hem dit a la tertúlia, que després ens les dirà, ja està, tanco el parèntesi.
5: Val.
24: I són tantes, clar.
5: Però jo, com que estic a distància, sóc com si fos un oient, un oïdor.
24: Totalment.
5: I, per tant, us puc dir exactament el que sentim tots els
24: totalment,
5: que estem.
24: Totalment. Digues, Jordi, perdona.
5: Perdona, no passa res, ni em distreia. No, jo només volia dir que, bueno, ja he perdut el fil, però vaja...
24: No, sobre això sí de les notícies.
5: Voldria dir que, fixa't, a vegades també hi ha notícies diferents perquè exigeixen un grau d'atenció, interès o de continuïtat en la visió, és a dir, hi ha conflictes mundials que exigeixen o que farien bo que els ulls del món hi fossin posats sempre. I hi ha altres que són fets concrets, que és obvi evident que aquests ulls del món està bé que hi siguin, però no és tan essencial. És a dir, quan hi ha una catàstrofe humanitària, quan hi ha pues, tot el que està passant pues, diríem, a Palestina, o etcètera, diríem, hi ha la conveniència de que els ulls del món, objectivament, i cadascú arribi a la seva conclusió, vegin el que està passant. I, per tant, ocultar informació o no tenir aquest interès per informació pues, té una intensitat. En el cas de Venezuela no hi haurà aquesta intencionalitat malvada o benèfica en favor d'una tesi o una altra, sinó que serà la desgràcia de que un fet es menja un altre. Voldria fer aquesta precisió perquè són dues coses diferents. Ara, evidentment, també ho donarà la magnitud, però per voldria, en fi, voldria haver manifestat que són dos fets diferents.
24: Són les 10:07 del matí. Ja ha estat resolta la incidència a la infraestructura entre Barcelona Sants i l'Hospitalet del Llobregat, aquesta avaria que afectava Rodalies. Els trens de les línies R1 i R4, per tant, ens diuen que ara aniran recuperant progressivament les freqüències de pas habituals. Ara la circulació va amb uns 30 minuts de retard, unes demores de mitja horeta de mitjana. I, atenció, aquesta altra notícia és un fet que està passant ara mateix, en directe, és breaking news total. Un home ha atacat la seva mare amb un ganivet a casa a Sitges i ha baixat armat cap a la platja. Una patrulla dels Mossos d'Esquadra l'ha intentat aturar, l'home s'hi ha enfrontat i li han disparat dos trets amb la pistola elèctrica, amb la Taser. Això ho explica l'Anna Ponsí a Twitter. Després, l'home ha aconseguit, malgrat els trets, fugir cap a l'aigua nedant i els Mossos han tancat la platja de Sitges, han demanat als banyistes que surtin i Salvament Marítim li està llançant un salvavides a l'home perquè surti de l'aigua, però s'està resistint.
1: Mare.
24: I perquè ens explica l'Anna Ponsí, la policia el té controlat a distància. Clar, la víctima està ferida, però sembla que la seva vida no corre perill, segons fonts sanitàries, però clar, està ara mateix a alta mar. Són les 10 i anirem explicant, evidentment.
2: Començarà la retransmissió via xarxes socials. Com va passar al carrer,
24: ja deuen córrer algun
2: com va passar al carrer Muntaner, com va dir Jordi Basté, semblava una retransmissió televisiva amb la càmera 1, la 3 i la 5.
1: M'ha fet pensar tant això com el que va passar al carrer Muntaner, que també ens va passar estant aquí. No vull dir-ho en aquest cas perquè no ho sabem. Però el tema dels brots psicòtics causats pel consum de drogues, sobretot la marihuana, que n'heu parlat aquest matí i em sembla que ho has expressat, perquè la gent es continua pensant que la marihuana és la droga del riure, que era fa dues dècades i no ho és, s'ha incrementat moltíssim el seu poder d'addicció i la seva potència, i està darrere de bona part dels brots psicòtics. Cada droga té la seva cosa, cada droga, totes provoquen destrucció de les neurones, totes, però la marihuana, sobretot pel seu consum a llarg termini, a molt llarg termini, provoca els brots psicòtics i l'esquizofrènia. I jo no sé si al darrere d'aquests dos casos tan recents, tan enganxats de més de comportaments, no només el rampell que t'ha portat a apunyalar la teva mare o a intentar agredir algú, no, el rampell que provoca que això continuï, és a dir, que l'escalada no pari, aquí estàs enmig d'un brot que no et fa racionalitzar que, escolta'm, que aquesta gent va armada, aquests policies, si en diuen l'alto, doncs potser que pari, perquè tard o d'hora pararé. I em llenço al mar i que aniràs nedant a Mallorca. És a dir, el cap aquest, en aquests moments, està totalment fora de si. No sé si té relació, no hi vull fer la relació en aquest cas concret, però sí que m'hi fa pensar. Perquè ens ha passat cada vegada de forma més sovintejada gent que té comportaments totalment irracionals i amb brots totalment greus.
24: I és el que tu deies, fins al punt que, com comentaves, Glòria, hem dit avui al matí que els Mossos d'Esquadra han enviat aquesta alerta per un augment de l'agressivitat als carrers.
2: Sí.
24: Parlen específicament de Barcelona, però ja diuen que és un problema que no és monopoli de la ciutat i que es troben que detenen persones cada vegada més violentes a causa del consum de la marihuana i també problemes de salut mental derivats de consum de drogues.
4: És una mica el que parlàvem la setmana passada amb la consellera. Et diuen des d'Interior que han baixat els disturbis o els furts o els delictes, però en canvi els que ja són més violents, no? Llavors, clar, et crida l'atenció que la gent vagi armada pels carrers, encara que hagi baixat la delinqüència i els delictes, però, hosti, els que es fan són a punt de pistola.
2: Sí. També vull dir que hem de vigilar amb aquests incidents perquè són aprofitats a les xarxes socials per dues coses. Primer, per dir que la policia no és prou contundent. Hi ha un relat com dient Estats Units ja l'haurien abatut.
1: Cosa que sembla que molta gent desitgi.
2: Que sembla que molta gent desitgi. Per cert, aquesta gent els diria que bé que no vivim als Estats Units, on s'abat la gent enmig del carrer i on la gent, per cert, aquesta mateixa gent potser no podrà ser atesa de ferides de bala als hospitals perquè no hi ha estat del benestar en molts casos. I segon, és aprofitat segons la nacionalitat de l'agressor. Si l'agressor és blanc com nosaltres, no interessa, no es pot aprofitar. Si és de pell fosca i de països del Magreb, llavors això serà convenientment aprofitat per la ultradreta. Per tant, tots aquests incidents a xarxes socials són són munició, però també en funció De com és el color de pell de l'agressor i de què fa la policia.
24: Per cert, al·lucinareu, però sobre el tema de retransmissions en directe, està començant a córrer per alguns grups de WhatsApp un enllaç d'un hotel de primera línia de mar a Sitges que té una càmera en directe que enfoca la platja.
2: Veus?
24: I es veu, ara mateix, jo hi he entrat, la platja no està tancada ara mateix, es veu gent banyant-se, si, ja, per qui no hi hagi anat mai, és d'aquestes platges, diguéssim, de Costa Daurada, d'aquestes que pots anar entrant, caminant, que pràcticament arribes a Formentera, però sí que es veu al fons un dels vaixells...
1: Sembla com un remolcador.
24: Sí, d'aquests de salvament, aquests vaixells taronja o vermell, surt com una llanxa també des d'un lateral, des d'un espigó, no es veu res més, però està corrent per grups de WhatsApp, aquest enllaç... La pregunta també és, si aquesta càmera enfocant a la platja, aquest hotel la té sempre així, o és una càmera que l'han posat o l'han mogut ara a propòsit enfocant cap allà?
1: Jo tinc la impressió que la tenen perquè és un reclam per la,
24: sí,
1: per el propi
24: de mirar
1: hotel.
24: La platja, mira aquí estem, etc. Però sí que es pot veure, ara, el salvament, clar, la qualitat no és prou bona, això està passant a uns quants metres mar endins, sí que es veu el vaixell, una llanxa que efectivament se li està apropant cap allà, però no sabem exactament què està passant.
1: És que el que passa és que aquest vaixell, aquesta platja, com totes les platges, té un límit pel que les embarcacions poden entrar dintre. Si t'hi fixes, el vaixell està darrere de la boia.
24: Darrere de la boia, és veritat.
1: Perquè no pot entrar dintre i per això possiblement s'acosta aquesta altra barca més lleugera que possiblement pugui travessar. Que aquestes sí que poden, en determinades circumstàncies, arribar fins a la platja.
24: És veritat que veus molta gent
1: d'empeus
24: mirant
1: que... des del passeig, aquest passeig fabulós que té Sitges, per passejar, per córrer... i
24: cap allà. Recordem, aquesta és la notícia que estava avançant l'Anna Ponsí a Twitter, d'un home que ha atacat a la seva mare amb un ganivet, ha baixat armat cap a la platja, una patrulla dels Mossos d'Esquadra l'ha intentat aturar, s'hi ha enfrontat els agents, l'han acabat disparant amb una pistola Taser, però tot i així l'home ha continuat fugint, ha entrat a l'aigua, ha anat nedant... I ara els Mossos, juntament amb Salvament Marítim, estan intentant convèncer l'home perquè pugi a alguna de les barques. Pràcticament un quart d'onze, fem una pausa i faig venir el Cesc Giró cap aquí perquè m'expliqui això que va passar ahir a la tarda i com ha quedat, això que afecta tanta gent, que és els abonaments de la nova temporada del Camp Nou amb un augment de preu que també ha sobtat bastant.
1: El Barça sempre de complicar-se la vida amb coses que sap que són delicats.
24: Clar, ara cap aquí a la rectificació.
1: Pensa-t'ho bé.
24: Sí, ha estat una mena de mala passada als socis que van aguantar l'equip a Montjuïc. Bueno, ara ens ho explicarà bé el Sergi com ha quedat.
3: És un tema important, eh?
24: Sí, totalment. Per això dic de parlar-ne.
3: A veure, has de dir, obro aquesta porta o obro aquesta altra? No, eh?
24: Totalment, sí, exacte. Exacte, ara parlem. Un segon.
6: RAC 1.
7: En aquest de goma, 3 euros. Llençar escombraries a la sorra de la platja, 750 euros. Aquest estiu, multes de fins a 250 aneguets de goma per conductes incíviques. Sí, fins a 750 euros de multa per llençar escombraries a la sorra.
8: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
9: Estic venent casa meva i no me'n surto.
16: Has trobat en Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta properfy.es.
6: Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. PropertyFi, estalvien comissions i regala't il·lusions.
10: Tren amb destinació la teva feina. En parada a Deixa els nens al col·le, entrarà a la via... no, espera, que va amb retard com cada matí.
11: No esperis a quedar-te tirat amb el tren. No donis més voltes i lloga un Malco. A Malco Rentacar, el teu cotxe de lloguer i renting per molt menys del que t'imagines. Malco Rentacar, la teva mobilitat. Malconitza't al nostre web amb el codi Malcobarna. Tens una nau industrial? Saps realment el valor que té? Penses en llogar-la o vendre-la? A Masacs te la valorem i t'assessorem en tot el procés. Masacs Naus Industrials és una empresa amb més de 50 anys de trajectòria. Truca'ns al 93 788 42 84 o visita la nostra web masacs.com.
12: Ja n'has tingut prou de les aplicacions per trobar parella? A Samsara Matchmaking t'oferim un servei personalitzat

0: Aquest estiu, la gran pregunta és...
1: híbrid o elèctric?
0: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: La música de Xinova no s'escolta. Es viu com si fos la banda sonora que posa èpica a les nostres vides. La veu inconfusible de Gabriel de la Rosa i l'emoció desbordant de la banda aterren al Bars Festival per sacsejar el poble espanyol.
4: Una nit on cada vers es fa gegant i cada nota busca l'infinit. El 16 de juliol, deixa't travessar pel directe més vulnerable de la temporada.
3: Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
2: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
5: El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
6: Un dia descobreixes que tens humitats, en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
7: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
6: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
7: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
8: Vols formar-te en informàtica per programar i crear productes digitals per a qualsevol sector? Estudia el grau en multimèdia, aplicacions i videojocs de la UBIC i converteix-te en el professional que busquen totes les empreses. Parlem del teu futur. ubic.cat/cadem.
9: El Tour surt de Barcelona i Barcelona surt de festa. Vine a la festa del Tour. Del 26 de juny al 5 de juliol, concerts, música, gastronomia, cultura popular i més de 60 activitats convertiran la ciutat en una gran celebració. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
10: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
11: a RAC1.cat.
10: El portal de RAC1.
12: Avui, amb l'editor Ernest Folk i els periodistes Jordi Bosch, Cristina Puig i Glòria Serra.
13: Deu i vint.
14: Hem fet el debat.
13: Sí. Està servit.
14: Ja està fet.
13: El debat està
14: ja
13: servit.
14: L'has servit
15: tu, el debat.
13: Ja. Però ara tot el que heu dit no vull que us ho... Això ha de sortir ara, eh?
14: D'acord.
13: Aviam.
15: Sí, tu també ets de deixar parlar.
13: Què vols dir?
15: Jo ho dic.
13: Jo us deixaré parlar.
14: Només diré que s'ha llevat durant la pausa de publicitat, s'ha aixecat de la cadira,
13: sí,
14: i ha començat a moure els braços com si fos un molí, i això, Jordi Bosch, també ho sap, el que vol dir.
15: M'aixeco sempre.
13: A veure, Sergi Giró, bon dia.
16: Bon dia.
13: Pots explicar què ha passat a Can Barça les últimes 12 hores, podríem dir?
16: A veure, jo aquí abans una prèvia, és a dir,
13: sí,
16: tota la gent, i la gent que conec, i en el meu cas, que no som abonats històrics del Barça, que estem a la llista d'espera com qualsevol altre, i vam tenir la sort de poder accedir a partir de Montjuïc durant 2-3 temporades amb el passe de temporada, tenim clar i tindrem clar que és un privilegi temporal que s'acaba, és a dir, amb data finita. La sorpresa ve ahir perquè... canvia, diguéssim, el que ens havien dit fins ara. Segons el que passava ahir, és que en principi podíem mantenir aquest privilegi fins que el Camp Nou no estigués al 100% les localitats disponibles, i ahir el Barça fa un comunicat dient que està a disposició dels abonats els passes de temporada, però només pels abonats històrics que van anar la temporada passada. Clar, això, jo recordo que quan vam veure el tuit ja ens vam començar a passar amb els companys, col·legues, coneguts, ostres, mira, ja podem renovar, i quan comencem a llegir, diem, ostres, no apareixem aquí, no hi surt.
13: Clar, abonat històric vols dir els que han tingut abonament al Camp Nou?
16: Els que han tingut abonament al Camp Nou i que per llista d'espera van entrant. Els abonats de tota la vida, que tenen tot el dret de tenir el seu seient. Sí que és veritat que en el seu moment, quan el Barça va a Montjuïc, la Junta pren una decisió, per mi, difícil de prendre perquè trencar un esquema històric del club, però que també dona, ressignifica el que volia dir ser soci del Barça, perquè durant molts anys, jo me'n recordo que ho vaig ser de petit, i que en un moment donat els meus pares van dir, és que mira, no arribem,

0: I el privilegi que et dona tampoc no és tant.
1: Mm-hmm. Yeah.
0: Perquè després, un cop t'has fet la foto amb els jugadors i que has anat a 4 partits, poca cosa podies fer més. I jo, després d'adult, doncs, decideixo tornar a ser soci i ens trobem amb aquest privilegi que s'agraeix. És a dir, hosti, jo crec que va ser una decisió molt encertada. Què passa? Doncs ara ens trobem això, que no apareixem, diguéssim, en aquest comunicat. I aleshores, hi havia dubtes, eh? No ho teníem clar. Llavors jo el que faig és trucar a l'oficina del Barça, a l'OAB, i em diuen que no ho saben que parli amb Espai Barça. Vaig trucar 3 o 4 vegades, vaig parlar amb 3 o 4 persones diferents perquè no fos un error, diguéssim, i em van confirmar que no, que el club inicialment havia decidit només prioritzar els socis abonats històrics que l'any passat van tenir abonament. Clar, aquí hi ha diverses coses. La primera és que es contradiu una idea que es va posar sobre la taula, que és que el privilegi temporal que teníem els socis no abonats es mantenia fins que les obres estiguessin 100% acabades, fins que el 100% de les localitats estiguessin disponibles. La segona cosa és que després de 3 anys no hi va haver una comunicació activa del club per dir-nos que la cosa canviava. Si hi hagués hagut un canvi, escolta'm, cap problema, admetem que és un tema temporal i, per tant, escolta'm, el privilegi se'n torna per aquells que durant anys han tingut el seient. El tercer és que el comunicat no era del tot clar. I el quart, que és el que a mi em genera més dubtes, és mantenen el privilegi només els socis abonats històrics que van anar la temporada passada. Què passa amb tot el gruix de seients que estaven ocupats per socis no abonats que també han pogut gaudir? Són seients que s'anaven al ticketing, a la venda, i per tant, a mi si m'haguessin dit, escolta, mira, tots aquests seients que vosaltres ocupàveu aniran a socis abonats. Tot el sentit del món, cap problema. Però clar, són seients que s'anaven a la venda, diguéssim, no? I per tant, hi havia una pèrdua d'abonats al camp. I això és el que generava una mica de dubte, de dir, ostres, el pes dels socis, sigui com sigui, quedarà una mica més reduït. Aleshores, a mi em generen aquests dubtes. Tot i això, sí que és veritat que tenia certa confiança que això es revertiria, perquè és una decisió que contravenia molt a la filosofia que el club tenia quan va decidir que els socis no abonats podien anar a Montjuïc i fins que les obres estiguessin acabades. I al final, per pressió popular, això ha acabat canviant, hi ha hagut una rectificació que s'agraeix. I escolta'm, estarem, si podem aconseguir-ne aquesta temporada i la que ve, si és que hi ha d'haver una tornada del soci no abonat, doncs escolta'm, que ho expliquin i aplaudirem i seguirem com fins ara, a la cua d'espera, fins que tinguem la sort que ens toqui.
2: Jo, a mi em va costar entendre.
3: Tu ets un afectat, veig, perquè parles en primera persona.
0: Sí, evidentment.
2: No, a mi em va costar entendre tot això. Sí, jo crec que hi ha un aspecte de comunicació i un altre, el que és la substància, que tu has explicat molt bé. El primer, el comunicatiu, per mi el problema del Barça és que és reactiu al Barça durant el dia d'ahir. És a dir, primer, és una comunicació per sorpresa, que sorprèn a tothom, i després hi ha una rectificació i una sensació que ha estat totalment reactiu a la reacció a les xarxes socials. Si no arriba bé totes aquestes protestes, n'estic segur que el Barça no fa com la segona tanda que va fer ahir durant el dia. Per tant, quan ja actues d'una forma reactiva, ja vas per darrere als esdeveniments. Respecte al que tu dius, jo tinc una altra visió, és a dir, jo estava molt a favor que la temporada passada es premiés als aficionats que havien anat a Montjuïc, em semblava fins i tot lògic. Jo, que no hi havia anat, em semblava lògic. Ara, jo crec que hi ha d'haver un límit a tot això. És a dir, fins a quan es premiarà la gent que ha anat a Montjuïc? I aquesta tesi dels herois de Montjuïc, fins a on la portarem? És a dir, que els donarem la creu de Sant Jordi, els farem una escultura al Camp Nou? O sigui, qualsevol diria que la gent que va anar a Montjuïc els anaven a torturar, anàveu a una mina, a una mina de carbó. És a dir, anàveu perquè volíeu. Ara, i bé, per cert, i heu vist 2 lligues extraordinàries, ha estat fantàstic l'equip que heu vist, i els que ens hem quedat a casa molts dies i hauríem volgut ser, per cert, ens hem quedat a casa perquè ens ho hem buscat, i per tant, tots aquests privilegis fins aquí em semblen bé. Ahir es produeix una protesta, el club reacciona, i la meva pregunta és, però per què se'ls ha de fer cas? És a dir, per què no es pot començar a situar en el seu espai just el soci abonat.
1: Ernest Sol fent
4: la taula.
0: No, dic per la mateixa. Sí. Per la mateixa regla de tres, els Olivers de Montjuïc també són els abonats que van anar a Montjuïc
2: sí.
0: I també se'ls premia ara.
2: Sí, sí.
0: Vull dir que...
3: És a dir,
0: i jo t'estic d'acord amb tu 100%, és a dir, no, és un privilegi temporal que agraïm, el que demanàvem és que se'ns expliqués. Ja està, simplement
2: no,
0: això.
2: Demanàveu anar-hi. Els Herois de Montjuïc reclamen drets. No, això és el que vull dir.
5: El Cesc, en particular, demanava que li expliquéssim.
1: Ell,
5: potser hi ha gent,
1: segurament.
0: Que se'ns expliqués i que si el club s'havia compromès que fins que l'estadi estigués al 100%, doncs, si hi ha un canvi de decisió amb això, que s'expliqui.
5: Mm. Què dius, Jordi Bosch?
3: No, jo sóc soci del Barça, sóc abonat, i per tant, també... a veure, aquí tothom s'explica en funció de del que li va millor. I, per tant, és lícit, és legítim i tal. Dit això, el que estem parlant és... perquè m'he perdut una mica amb mi mateix, eh? No amb tu, eh, Cesc?
0: És que és complicat,
1: passa,
0: eh?
1: Passa,
0: no,
1: això passa.
2: No, és que és difícil.
3: Que quan... Quan el Barça se'n va a Montjuïc, ho dic perquè ja m'ha arribat algun comentari d'algú que no sap on estem. Quan el Barça se'n va a Montjuïc, es suspèn la condició d'abonat. I, per tant, ja el que et diuen l'excedència. I es fa un primer intent de veure quanta gent ve, poca gent i es fa un retoc de preus, i comença a haver-hi un col·lectiu d'abonats que ja són abonats i que segueixen anant a Montjuïc. I després... com que s'obren entrades, es diu, bé, qui estigui en determinades condicions, és soci, no té abonament, li farem un abonament a Montjuïc. I tu generes aquí una nova... una nova categoria d'abonats. No volia dir clar, és una nova categoria d'abonats. Aquesta categoria d'abonats ha anat acompanyant el Barça, després ha pogut anar a la temporada passada al Camp Nou, si hi havia disponibilitat, i això, òbviament, en detriment amb un altre grup de socis, a més, abonats, que van demanar l'excedència, que han deixat de pagar durant aquest any, durant aquests anys, i que s'han trobat que no podien tenir perquè estava agafat pels que ja, diríem, tenien aquest abonament de continuïtat des de Montjuïc, que van passar al Camp Nou. Dit això... És un conflicte entre visions diferents, de socis, d'abonats de tota la vida i abonats temporals, que a mi em sembla que d'alguna manera s'haurà de tenir en compte, pues, amb algun avantatge a les persones que han estat aquests anys continuant el cantó del club i de l'equip sense criticar els que no ho han fet. Perquè hi havia una incomoditat, hi havia una inseguretat de quin seient tindries i, per tant, també afavories que el club tingués la teva entrada i la venés. Val? Per tant, no critico ningú. Dit això, el Barça té més socis que abonats.
1: Clar.
3: I això, un dia, ens ho hem de mirar.
1: Sí, sí.
3: És a dir,
1: és
3: qui té un abonament, voldria, si em permets, i no em vull allargar, el Barça juga... de mitjana en els últims anys al seu camp 27 partits. L'entrada, l'abonament més car, que hi ha hagut crítiques, que s'ha passat a 1.443 euros el més car, és perquè, evidentment, suposo que el club ha fet els números des de fa 5 anys i ha aplicat la IPC des de diríem, abans de marxar del Camp Nou, perquè Montjuïc ha tingut uns preus bonificats. Val? Llavors s'ha aplicat sobre això i deu sortir matemàticament els 1.443. No ho sé. Si divideixes això pels 27 partits, vol dir que la persona que paga més per anar al camp del Barça paga 53 euros per partit. I si està preferent, uns 32. Si està als corners, 26 o 27. I si està a gol, entre 20 i 23 per partit. Això ja has d'afegir una aplicació de 8 euros per partit del carnet de soci, però és una altra història, perquè socis ho són tots, els que siguin abonats i no. Dit això, explicat així, i veient els preus del futbol, es pot considerar que l'abonat és un privilegiat. 100%. És un privilegiat que té una raó de ser, i és que ha garantit tota la vida una estabilitat del club amb uns ingressos que fa 30 anys eren molt importants en el pressupost del Barça i ara ho són menys. I a més, amb una irrupció del turisme esportiu que fa que treguin les entrades de les mans tota la gent que està disposat a pagar un bitllet a un hotel i venir a veure el Barça.
1: És que aquest és el
0: problema. El problema no és la discussió entre soci no abonat i soci abonat.
3: I acabo. Perdoneu. I a sobre, els que som abonats sabem que tenim un mecanisme per donar-li un valor patrimonial, que el tenim nosaltres i no el té el club. I si voleu, els explico. I és que si en un moment donat a una persona que en tingui dret perquè és soci, no tingui abonament... Abans era un mercat lliure. Un senyor deia, li pago el... Això fa 15 anys. Un senyor deia, vull... Una senyora, vull un carnet, i trobava un que li venia. S'anava al camp del Barça, el Barça pagava una quantitat i al sortir li donava un sobre. Un sobre, un diner en metàl·lic. Això es feia així. Llavors el Barça això ho ha anat regulant. Dit això, aquest mercat bé encara existeix. El Barça ho ha regulat, ara ho ha limitat, ara hi ha uns anys que no es pot fer, es pot fer en parents, es pot fer no sé què, i jo crec que això també és bo. Però durant un temps hi havia un valor patrimonial que encara es manté d'alguna manera. Dit això, aquest és el gran debat. Nosaltres tenim una política de preus al Barça, que hi ha un augment de l'IPC, però que, evidentment, a una economia modesta, doncs hi haurà un moment que dirà, a mi doncs no hi arribo. No hi arribo. Estic jubilat i, per tant, doncs tenir aquesta tribuna val un mes i mig de la meva jubilació, saps? Llavors, doncs aquest debat es produeix. Per altres, la visió serà, quina sort tens, un privilegi, 50 euros... pagant 50 euros te'n vas a tribuna al cantó del palco. Bé, aquest és un debat que a poc s'anirà produint, sobretot quan hi ha una capacitat del Barça de tenir grans ingressos, no?
2: Sí.
3: Però vaja, en aquests moments aquest és un debat legítim. Hem de premiar d'alguna manera a la gent que ha dit, escolti, jo aniré aquests anys a Montjuïc, que són socis i s'han abonat temporalment. Doncs, home, doncs algun reconeixement se'ls ha de donar, jo crec, no sé quin, Però cadascú explica això segons li convé i li va millor.
0: O no cal, no, tampoc, que se'n reconegui. Vull dir, la línia que no cal un homenatge, no, simplement que se'ns expliquin les coses bé. Ja està. Vull dir, ja
2: No,
3: es pot rectificar. A mi em sembla bé que es rectifiqui. Escolta, a veure, en un moment donat hi ha un clima que diu... Home, per aquesta gent, jo no estic parlant d'un homenatge, estic parlant que probablement a aquest col·lectiu se li ha de donar una possibilitat de tenir accés a entrades o un mini abonament o el que sigui a més facilitat que una persona del carrer.
1: Que si no acaba tot a mans de turistes.
3: No, tant de convidar a dinar.
5: Podria ser un gest per part del club.
2: Sí, jo he començat dient que estava molt a favor que l'any passat es decretés aquest privilegi, per dir-ho d'alguna manera. Però el que dic és que això ha de tenir un límit.
1: El problema és no explicar-ho bé, és que jo estic d'acord amb ell.
0: Si tu estableixes un límit...
1: Tindreu això fins que l'estadi porti tant de...
0: I tu canvies aquest límit, aquest canvi s'ha d'explicar. Jo estic d'acord que ha de tenir un límit, estem dient el mateix, Ernest. Però si fas un canvi, si la valla la mous 10 metres... explica que la ballada mous 10 metres.
1: I els terminis, que ho ha dit el Jordi Bosch. És a dir, tu pots dir, escolta'm, des del moment en què l'estadi sigui operatiu en un, no ho sé, 85%, 90%, el que sigui, el que decidim, sapigueu que les condicions canviaran, i els abonats canviaran aquí, i això canviarà això, i aquestes aniran al lliure mercat, per entendre'ns, però establir un calendari... No pots fer-lo amb dates perquè les obres segueixen en marxes, però ho podries fer en percentatge. És a dir, es pot fer i evitar aquestes confusions. I, evidentment, que el dret de rectificació és el millor que hi ha, perquè és el reconeixement. Escolta, doncs teniu raó, no? No ho hem fet prou bé. Però sabent ja una mica, que era el que jo deia quan hem començat a xerrar, sabent quan, una mica com van les coses, la delicadesa d'aquesta situació, perquè afecta moltes famílies, en una cosa que és molt important per les famílies i per les persones que volen anar a veure aquest Barça i volen anar a veure el Barça al Camp Nou, fes-ho bé, no costa. Si, escolta'm, responsables de comunicació i cursos de comunicació se'n fan en aquest país una tona. Doncs explica-ho bé, posa uns terminis, posa les regles clares de joc i ens estudiem aquests debats.
3: De totes maneres... No, però a mi em sembla bé que es canviï. És que dir, és que això és una cosa dinàmica i un debat obert.
0: Sí, i escolta'm, s'agraeix una ratificació en menys de 24 hores. Això honora.
3: Si no passa res, si jo Si jo, a veure, si una de les coses que s'ha comentat aquest any, aquests anys, és que s'ha generat, diríem, a Montjuïc, que hi haurem de tornar d'aquí un temps mentre s'acabi la coberta, a Montjuïc es va generar això. Mira, n'he parlat molt amb en Ramon Mesa, per exemple, i amb en Màrius també n'he parlat, companys tertulians d'aquí, quan ens hem trobat, etc. Es va generar un ambient Montjuïc. O sigui, Montjuïc va fer un... va haver un ambient diferent perquè hi havia una sèrie de coses que van passar durant aquells anys, gent que hi va anar-hi, gent que hi va deixar d'anar. També, al final, va haver-hi tots els problemes amb la grada d'animació. Es va generar també una animació paral·lela. Vull dir que va ser maco, també, diríem, aquella experiència. I, per tant, això ha de tenir en compte, perquè el barcelonisme està viu. El barcelonisme va canviant. I, per tant, aquí, això serà molt delicat, i jo crec que la junta directiva, doncs, evidentment, ha de fer una proposta, però ha d'estar amatent a la reacció del soci, saber canviar si es va modulant una opinió diferent. Mira, jo recordo que fa un temps, quan es va tornar al Camp Nou, hi ha un amic meu que tenia excedència, que em diu, on està la meva... No m'han tornat... Doncs pues mira, no han tornat a ningú, res, ja ho veurem. Per tant, a veure, jo celebro que el debat estigui obert i que hi hagi un diàleg, i que, per tant, sàpiga canviar per adaptar tot això. E insisteixo, jo crec que les persones que han estat abonades a Montjuïc durant aquest any han de tenir, no un dinar, un sopar, que semblava que li deia en Cesc, no, Cesc, el que ha de tenir és, diríem, bueno, pues una categorització que li permeti tenir continuïtat de la manera que sigui possible, si es pot casar amb tots els interessos de tothom, perquè el Camp Nou també creix amb ubicacions, i que això es tingui en compte, perquè ha estat un acte de fidelitat al club que s'ha de tenir en compte.
2: 20 minuts i les 11. Cesc, la segona tongada, aquesta és la que podran entrar la gent que ha anat a Montjuïc i que no té abonament històric al Camp Nou, ja té data d'inici, no?
0: De moment, el comunicat que van fer no hi apareixia data, de que informarien properament quan...
2: La que està oberta ara crec que és fins al 2 de juliol.
0: Sí, quan entra la nova, diguéssim, la Junta entrant, ara que entrarà, és quan acaba aquesta fase, i després... encara
2: aquí,
0: no ens han dit.
2: Aquí el tema també és que quedarà el que quedarà lliure.
0: Clar, evidentment, no? Sí, però això ja passava sempre. Ara. Però això ja passava sempre, és a dir, quan sempre s'havia fet per fases, per tongades, nosaltres, els socis no abonats...
2: Pot ser que un corner ja estigui ple.
0: Exacte, sí, no? Sí. Sol passar al revés, sol passar que molta gent el que agafa, tot i els preus ser més cars, és lateral i tribuna.
2: I si hi ha més demanda que oferta, hi haurà un sorteig en cada una de les fases?
0: No ho saps. A mi la lògica, que clar, tampoc no han explicat quin volum de seients es posaran a disposició. A mi la lògica em diu que si els socis no abonats de la temporada passada podrem demanar-ne, hi ha el mateix nivell d'abonament que hi havia la temporada passada, per tant, tots pràcticament podríem accedir-hi.
2: Però ara mateix és el primer que arriba, el primer que agafa el seient?
0: Sí. Sí. En principi sí. Bueno, entres a la web, tu... Clar, es mantenen les places de l'any passat.
2: No.
0: Per tant,
2: sí, amb els abonats ara.
0: Amb els abonats ara, clar.
2: De moment amb els abonats.
3: Les zones. Parles de les zones.
0: Ah, no, les zones no. Les zones sí que és el primer que arriba, el primer que l'agafa. Sí, 100%.
3: No, a veure...
2: No va per un seient individual, tu agafes una zona.
0: No, agafes una zona.
2: I ja te l'atribuïen.
3: Tu agafes una zona. Sí, tu agafes una zona i a cada partit... el vas canviant. És que una cosa és una zona i l'altra és un seient.
0: Jo em pensava que deia el primer que arriba, el primer que seu a nivell d'accedir a la plataforma i d'agafar abonament.
2: Si una zona concreta del camp té 10.000 seients, quan 10.000 persones hagin seleccionat aquella zona queda tancada. De fet, ahir al vespre, amics meus que són socis abonats de tota la vida del Camp Nou i que l'any passat tenien, aquesta temporada passada tenien passi, ja hi havia algunes zones, no sé si el córner del gol nord o el córner del gol sud, no ho recordo, que ja no es podia reservar perquè ja estava tota la zona completa.
0: Sí, evidentment.
2: Bueno, Cesc, gràcies.
0: A vosaltres.
2: Ja deia jo que el debat estava sent.
1: Sort amb el que sigui.
0: No, ja està. Vull dir, no té més que tot fos això a la vida.
1: També és veritat, també és veritat.
2: L'heroi de Montjuïc.
1: L'heroi de Montjuïc.
2: Cesc,
0: n'hi ha uns quants,
4: I de Sant Jordi,
2: Bueno, i també ara recordo, a la pandèmia, també amb el mateix Camp Nou, que també es va
5: suprimir el sistema d'abonaments clàssic, també, vull dir que en aquella època...
0: Ha estat un privilegi poder seguir, ostres, ha estat un regal de 3 anys. Que...
5: Totalment, totalment.
2: Us farem una estàtua.
5: A veure, per cert, recordeu el cas de l'Anel?
1: Sí,
5: la filla...
1: Per favor, si ja n'hem parlat dues vegades,
5: sí, exacte,
1: com a mínim.
5: I a més, en divendres, recordo molt ràpid, la filla de la Laura Escriuel, entre altres coses, traductora dels llibres de Harry Potter al català, aquesta noia que va fer primer de batxillerat al Regne Unit i que això la condemnava pràcticament de per vida i que l'última novetat que teníem és que podia fer la selectivitat gràcies a unes mesures cautelaríssimes d'un jutge.
1: Sí, han acabat el jutjat perquè no hi ha manera que el Departament d'Ensenyament li convalidi aquest primer de batxillerat i, de fet, els obligaven a fer primer i segon.
5: Correcte.
1: Després van decidir mig càstig.
5: Exacte.
1: Només calia repetir segon perquè li van fer uns exàmens per primer, que, per cert, tot això hem de dir que la nena tot això ho està passant amb nous i deus i matrícules d'honor. És a dir, que no us penseu que estan demanant caritat, perquè és una estudiant privilegiada.
5: Correcte.
1: Pel seu propi esforç.
5: Doncs clar, aquesta setmana ja se saben les notes de la selectivitat. Truquem un moment a la Laura que ens expliqui què tal li ha anat a l'Anel abans de la publicitat.
1: I on som?
5: Ja us ho avanço ara. Hi ha hagut canvis, hi ha hagut un nou gir en la història. I si sou d'aquells que creieu que l'Anel té raó, doncs que sabíeu que el nou gir no us agradarà gens.
1: Ai!
5: Un segon. Ep.
4: RAC 1.
6: La llum que tens amb Repsol, la llum, el que se'n diu la llum, és la mateixa. Ara, la tranquil·litat de saber que estàs amb una companyia així, sí que és única. Perquè gestionem totes les teves energies amb els avantatges i l'estalvi que només Repsol et pot donar. La mateixa llum, una altra energia. Informa't a repsol.es/otraenergia. Repsol, amb tota l'energia.
7: Descubre Costa Rica. Naturaleza, playas y pura vida en un viaje de 9 días y 7 noches desde solo 1.190 euros. Recorre selvas, volcanes y playas paradisíacas con todo organizado. Reserva ya en tu agencia Halcón Viajes y vive Costa Rica como siempre has soñado. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
8: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
9: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
10: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja. 150 anys movent-nos per tu.
11: Estàs neguitós per si el gos fa saltar l'alarma?
12: I ara estic amb això. La superseguretat de Movistar Prosegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè disposa del servei Pet Ready perquè les mascotes no facin saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
13: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
14: El océano ocupa la mayor parte de la superficie terrestre. ¿Cómo no íbamos a explorarlo? Somos Farmamar, la biofarmacéutica española líder mundial en investigación y desarrollo en oncología de origen marino. Algo que llevamos haciendo 40 años. Y esto solo acaba de empezar.
15: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
16: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
17: Atenció, ens comenten per orellera que arriben els fitxatges d'última hora del Com Viatges. La selecció dels millors viatges, els millors preus amb vaques flex, venen a seure a la banqueta els teus plans de sempre. República Dominicana, Tailàndia, Riviera Maya i més destinacions des de 990 euros. I el millor, si puja el combustible, el teu preu queda protegit. El Com Viatges, sabem de viatgers.
18: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
19: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
20: La vuelta al cole es más fácil en El Corte Inglés. Canjea tu vale escolar de la Generalitat y equípate con todo lo que necesites. Además, al reservar tus libros de texto, te llevas un 10% de regalo para tus futuras compras hasta el 6 de septiembre. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
21: El perquè de tot plegat.
5: 12 minuts i les 11. Laura Escariuela, molt bon dia.
22: Hola, bon dia, Sergi.
5: Hola, Laura, bon dia i benvinguda novament un divendres al món RAC1. A veure, pas a pas, l'Anel va poder fer la selectivitat al final?
22: Sí, senyor. Gràcies a les mesures cautelars del TCJ,
5: sí.
22: L'Anel va poder fer la selectivitat i, tal com era d'esperar, va treure unes notes molt bones.
5: Què ha tret? Això es pot dir?
22: Sí, clar, mira, una mitjana de 8,5, no? Oh, amb un 10 en filosofia, un 9 en anglès... Això, les notes ordinàries, com si diguéssim, després les de les optatives, que van sí. Com a part, doncs té 2 9,5. 9,5 en geografia, 9,5 en empresa... Bueno, molt bones.
5: Va fer matemàtiques o no? Aquest examen sí, catastròfic que tothom va suspendre.
22: Exacte, i precisament és el que li baixa la nota perquè ella té un 6,5, que són 2 punts Home. Per damunt de la mitjana, que és de 4,5. No està mal, però clar, li queda, per culpa de les mates, li queda una qualificació de 8,5.
5: Ja. Però bueno,
1: encara rai.
5: Estem parlant de l'examen que tothom va suspendre i l'Anel va treure un 6,5.
22: Exacte, sí.
5: És a dir, demostrant una vegada més, Laura, que la teva filla és una...
1: És un coco.
5: És un alumne brillant.
1: És un coco.
5: Sí. És un alumne brillant.
22: Clar, té 2 punts per damunt de la mitja. Sí, sí, està molt bé. Bueno, és 8,5, és un excel·lent.
5: Per tant, fins aquí, ole, bravo. Però, perquè hi ha un però, que ja l'anunciem abans però. D'anar a la publicitat. Què ha passat aquests últims dies? Quines són les últimes novetats que teniu, Laura?
22: Pues mira, les notes aquestes provisionals diuen nota d'accés no apta. Per què? Doncs perquè, clar, no té el batxillerat convalidat i la Generalitat va presentar unes al·legacions, no? O sigui, el TCJ ens va concedir aquestes cautelars perquè ella pogués fer la selectivitat i matricular-se a la universitat. I el departament ja ha intervingut i ha dit no hi estem d'acord, i ha convençut el tribunal, el qual ens ha denegat les cautelars. I ara nosaltres estem recorrent, però de moment...
5: Laura, abans de continuar...
1: Però quina carnissament, és que jo no ho entenc.
5: Només per afegir un matís, que crec que no canvia el resultat de la història, però per explicar tots els elements i tots els posicionaments. Ahir a la tarda, amb l'Eudald Martínez, vam estar parlant amb el Departament d'Ensenyament, que insistim, en el seu moment, quan vas intervenir per primera vegada aquí al programa fa unes setmanes, se'ls va donar l'opció de poder dir la seva sobre el cas. Va quedar allà, és veritat que era un context de vagues, de professors i tal, i segurament doncs, el Departament va pensar, aquest no és el nostre principal problema.
2: Sí, però Sergi, sí. No hem sentit la veu del departament amb aquesta història. No.
5: Cap. Ahir el que sí que ens van dir és que és un matís, i insisteixo, no canvia, però el volen matisar. Jo el poso sobre la taula. A partir d'aquí continuo amb la història, Laura, que diuen que el departament no ha presentat cap recurs, que el departament ha respost a la petició del jutge d'aportar més informació.
1: Sí, però...
5: Ells diuen que forma part del procediment judicial.
1: La informació que han aportat és de nou per denegar tot,
5: fa la funció d'un recurs.
1: Fa la funció d'un recurs.
5: No vull fer de portaveu de ningú. Perquè ells han dit, volem que quedi dit que el jutge, com que s'ha iniciat un procés judicial amb unes reclamacions que crec que entenem tots per part de la família de l'Anel, i el departament va rebre un requeriment del jutge que li va dir, escolta, se'ls acusa d'això, aportin informació. Van aportar documentació i el jutge va prendre la decisió de tombar les mesures a partir
2: que el departament dificulta la vida de l'Anel, però no en vol patir les conseqüències, veig. No, clar, perquè estan fent una cosa que a tots els efectes és com presentar un recurs. Sí, de fet és un formalisme això que estàs dient. És un tecnicisme que no té importància.
23: Què vols dir, que la informació que han presentat és la que ha provocat que el jutge...
1: Hagi retirat.
5: Això sí.
23: Però llavors...
22: Un moment. Vull intervenir.
5: Sí, totalment.
22: No és veritat. Jo tinc davant meu, Generalitat de Catalunya, a la sala contenciosa administrativa del TCJ, manifesto, sol·licito l'aixecament de la mesura cautelar adoptada. Al·legacions, pum, pum, pum, pum, pum, pum. A veure, potser això no és presentar un recurs, és presentar unes al·legacions.
5: Però ens entenem perfectament, però... Laura, totalment, totalment. Sí, sí.
22: Sol·licito l'aixecament de la mesura cautelar adoptada.
23: Per tant, això entenc que el departament ha fet la feina, entenc. El departament sí que ha fet la feina, si està sol·licitant que s'aixequin les mesures cautelars.
2: No, el departament s'hi ha oposat.
5: El departament el que no vol, i consultant la documentació, Laura, i corregeix-me aquí si m'equivoco, la documentació que he pogut consultar, l'argument que esgrimeix el departament, de moment, és que, com que es contradiu amb els protocols de convalidació, estan enrocats aquí, el departament no sortirà d'aquí, diu, la normativa, el protocol diu això i d'aquí no em moureu, i ara després ja repassem l'absurd de la situació, perquè ara amb el que haurà de passar a partir del setembre l'ANEL veurem l'absurd de la situació, però el departament diu, la norma diu això, i el que també diu el departament és que si se li permet a l'ANEL començar una carrera universitària amb les mesures cautelars, se li està fent un greuge a un altre estudiant que no ocuparia, s'ha quedat sense la plaça que ocupa l'ANEL, diguéssim. Que com que l'ANEL li treu una plaça a algú.
1: Clar, perquè l'ANEL ha de perdre un any fent segon de batxillerat.
5: Jo insisteixo, i no entro a valorar-lo. Aquest és l'argument que ha posat sobre la taula, segons la documentació que hem pogut anar consultant aquests dies, al Departament d'Educació o Ensenyament, ja no me'n recordo com es diu. Laura, segueix, sisplau.
22: Sí, no, a veure, el departament ha sol·licitat l'aixecament de les cautelars, o sigui, la fi dels cautelars, no? O sigui, que tornem a la situació inicial, l'ANEL ha de repetir dos cursos, en base a diverses coses. I una d'elles, efectivament, és aquesta que tu dius. Però diu altres coses. I aleshores diu coses que intenten confondre el tribunal i li expliquen directament mentides. Perquè ells van de que ens han assessorat, de que ens han explicat com ho podíem fer per fer-ho bé i aconseguir pel camí recte la convalidació i tot això. I s'inventen coses. No, és al·lucinant. O sigui, aquest paper que et dic jo sol·licito l'aixecament va acompanyat d'una nota tècnica, que entenc jo que han fet els tècnics, en què diuen que Inspecció ens va contactar telefònicament, i dius, ah sí? Quan? Per explicar-nos que el que havíem de fer era inscriure's al British Council com a candidat privat amb late registration 14 de... Va. Tot això no ho vam fer. I bé, curiosament, totes les altres entrades porten data, no? El 14 del 2 se li notifica no sé què, el 16 del 3 se li notifica... Aquesta trucada no té data. Bé, clar, perquè no es va produir. Entrada D. La inspecció li proposa que consultin el British School de Costa Daurada per si pot fer l'examen oficial. Sí? Quan? Bé, tampoc té data, això. Va? Quina casualitat. O sigui, volen passar bou per bèstia grossa, m'entens? Volen fer veure, volen tal. I, espera't, que a més, aquesta proposta del British School of Costa Daurada tampoc no és bona. O sigui, ells van de que això ho hauria resolt i no és veritat. Bueno. Perquè el que estan demostrant és que no tenen ni puta idea de com funcionen els exàmens dels A-Levels. Perquè si haguéssim fet això que ens recomanen, el paper ens hauria arribat al novembre del 26. Clar. O sigui...
5: T'entenc perfectament, Laura.
22: O sigui, no.
5: T'entenc perfectament. Llavors, Laura, ara...
22: Moment, tornant a la pregunta, que m'he desviat una mica, perquè dius, li trauria la plaça a un. Sí, però tu ara ho estàs explicant superbé. El que diu aquí el departament en el seu escrit, per intentar confondre el tribunal, és al·lucinant. Perquè el que diuen és que la presència, estic llegint, la presència de la recurrent altera els talls de nota i les expectatives de centenars d'estudiants. Centenars d'estudiants.
1: Per favor.
22: Un moment. Centenars. No, o sigui, i també pretenen que la participació a les PAU és un procés competitiu. Dic, no, no. Les PAU no són un procés competitiu. Tothom s'hi presenta i tothom pot treure un 10. A veure, que tots hem fet les PAU aquí. Bueno, tots els que tinguem títol universitari. I això funciona exactament igual que fa 30 anys quan les vaig fer jo. Igual. Per tant, l'advocat que ha presentat això també també les va fer. I les PAU no és un procés competitiu. Tu tens una nota i aquesta nota és per tota la vida.
1: Sí, sí.
22: Sí, mentre no facis un altre cop les PAU. Aleshores, què és que estan intentant confondre el tribunal? Però per què? Per què és una batalla de l'ANEL contra el tribunal, contra el departament. Per què el departament no ens... No sé, no ens defensa? I la seva obligació és treballar per nosaltres, que els hi paguem el sou. Defensar-nos. Jo entenc que ells haurien d'elevar al ministeri i dir, escolta,
5: Laura, s'està tallant un moment, s'està tallant una mica.
1: Laura,
5: s'està...
1: No sé si
5: hi ha hagut algun un moment de tall de... O sigui, res, ha sigut al final, vull dir que s'entenia perfectament el que estaves dient de la sensació, no?, de que el departament, que vosaltres, evidentment, crec que lògicament considereu que hauria de remar a favor de l'ANEL, està fent tot el contrari.
1: Sí, de dir, escolta, m'ha passat aquest problema, anem-ho solucionant, no? Això és el que ha fet l'administració. No anar contra l'ANEL.
5: Perquè jo vull saber una cosa, també, Laura, té tot el sentit el que estàs exposant, crec que t'estàs explicant fantàsticament bé, perquè la gent ho entengui. Ara, quina és la situació de l'ANEL? És a dir, al setembre, ara mateix, amb la situació actual, esperem que canviï, què hauria de començar a cursar?
22: Segon de batxillerat.
5: Segon de batxillerat una altra vegada.
22: Clar, perquè avui s'acaba el període de preinscripció universitari, no s'hi podrà preinscriure.
5: Clar,
22: no
5: és que això és el que jo no entenc i que ho venim dient des del primer dia. És a dir, aviam si m'explico bé. Si el departament va dir que el problema era la convalidació del primer de batxillerat que l'ANEL va fer al Regne Unit, ara l'estan obligant a repetir segon de batxillerat perquè li han convalidat ja el primer de batxillerat. És a dir...
1: És càstig a mitges, la castiguem però a mitges.
5: Perquè li han ofert la possibilitat de fer tres exàmens, l'ANEL ha fet aquests tres exàmens, ha tret una altra vegada notes brillants aquests tres exàmens, i amb aquests tres exàmens el departament considera que el primer de batxillerat ja li donen per bo. Si tu dones per bo primer de batxillerat amb tres exàmens, i l'ANEL no fa dos anys, no, fa un mes, acabava segon de batxillerat, per què li fa repetir segon de batxillerat? Si el problema en teoria era el primer.
23: I la fórmula de primer de batxillerat no es pot aplicar amb la segon de batxillerat?
1: Però si l'ha fet. Però és que el segon sí que l'ha fet aquí.
23: Sí, però un moment, això és la primera vegada que passa, perquè alumnes que van a Anglaterra a cursar el batxillerat n'hi ha moltíssims cada any. O sigui, hi ha casos que hagin passat com els de l'ANEL, perquè se m'escapa per què li passa a l'ANEL això, i en canvi tots els alumnes que cada any cursen... I després una altra cosa, crec que els pares que enviem o tenim intencions d'enviar fills a fora hauríem de poder tenir informació del departament de que si vas a Anglaterra tindràs aquests problemes. Perquè és que a mi se m'escapa que això hagués pogut passar, perquè, torno a dir, alumnes que se'n van a fer el primer i el segon de batxillerat a l'estranger n'hi ha milers.
22: Sí.
23: Llavors, això només ha passat aquesta vegada o ha passat altres cops? I com s'ha resolt?
22: El síndic, nosaltres vam parlar amb el síndic de seguida i ens va dir que això els hi passa, els hi arriba amb ells 4 o 5 vegades l'any.
1: Ostres!
22: I que generalment si l'alumne treia bones notes al segon, no hi havia problema. I aleshores el síndic, ja de seguida, supereficient, es va posar en contacte amb el departament, es va pronunciar a favor nostre, van dir que solucionessin el cas favorablement a l'ANEL, no sé què. Què ha fet el departament? Ni
1: tot al contrari. No, tot al contrari. O sigui, no és que no hagin fet cas, això seria omissió. És que han anat en contra, boicotejant qualsevol possibilitat de solucionar aquest problema.
0: Davant d'un jutge.
1: És que et dona una sensació d'un acarnissament administratiu que sembla que hagueu comès un delicte gravíssim, per exemple, falsificació de notes. No sé, jo ho entendria això si digués, no, és que aquesta nena va falsificar, la família va falsificar les notes, podria arribar a entendre la indignació, no?, del departament, però és que se m'escapa per què aquest acarnissament administratiu en un cas que sembla bastant clar i que, a més, el departament ja ha solucionat el problema, ja està solucionat el problema d'aquest primer de batxillerat.
5: Sí, és el que jo no acabo d'entendre. També des del departament, aquests últims dies, també ens han dit que hi han uns avisos a la pàgina web oficial del Departament d'Ensenyament que avisa dels problemes de compatibilitat amb els marcs d'estudis del Regne Unit i el català i espanyol. Hi ha un avís d'això en el departament.
23: Està a la web de la, del està, departament. Obviamente... triaeducativa.gencamp.cat.
5: Però jo el que em costa entendre és això. O sigui, de veritat que no ho entenc, és un... Si li has donat l'opció a l'Anel de fer tres exàmens perquè se li compti el primer de batxillerat, perquè després, quan ja s'ha tret un segon amb matrícula, ha de tornar a fer el segon de batxillerat que acaba de fer.
22: Perquè el sistema informàtic no ho permet. I jo quan parlo amb els funcionaris, tots, inspecció, institut, tothom, tens la sensació de que estan pensant com ho poden fer per entrar... Vull dir, de fet, t'ho diuen, Hòstia, però és que això no ho podem entrar al sistema. Mm-hmm. És que això el sistema no ens ho permet. És que això tal.
1: O sigui, a veure, l'ordinador passa l'ordinador per sobre mana. De... el govern de la Generalitat? És a dir, un sistema informàtic té més poder que el govern de la Generalitat? No és que no sé.
0: Jo crec que això acaba en mans d'un servei jurídic, saps? Que probablement, diríem, no té la connotació de comprensió o necessitat de buscar una solució que et pot donar un tècnic que no t'ho donarà per un paper, però t'ho pot explicar en un moment donat per telèfon, i quan arriba en un servei jurídic aplica el que has vist en els darrers papers, arribant a aquest extrem de dir estic cobrint-me que no sigui que un dia un que no ha entrat a no sé on digui que ha estat per culpa d'aquesta persona.
23: Estic llegint, estic entrant a la web del departament en la informació referent a fer l'escolarització fora i diu, si vols cursar un sol any en el sistema educatiu britànic, no és recomanable que hi cursis l'any equivalent a primer de batxillerat, ja que per obtenir-ne la convalidació, a més d'acreditar l'escolarització del Year 12, o del Form 6 Lower, cal acreditar la superació d'un A-Level, i els A-Levels examinen d'unes matèries molt exigents que es preparen en dos cursos. Hosti, quin merder, no entenc res.
5: Aquí és el que explicava la Laura, que el departament diu... que a banda de que hi ha aquest avís penjat a la pàgina web...
23: Que és millor no fer el primer de batxillerat a Anglaterra.
5: El que diu la Laura, que llegia el document, que el departament defensa que ells van avisar amb una trucada telefònica, i la Laura el que diu és que aquesta telefònica i aquesta trucada no es va produir mai. D'aquesta segona, aquesta prova que has de fer de convalidació.
2: I també t'he de dir que no recomanar és una expressió molt suau. És a dir, no recomanar no implica tots els problemes que li han suposat després a l'Anel. A mi em sobta molt una cosa, que és que no hi hagi cap persona destacada del departament, o fins i tot la consellera, que s'hagi pronunciat sobre aquest cas, perquè crec que seria molt útil i molt didàctic de cara a la gent que està...
5: Evidentment, si vol parlar...
1: Escolteu, si el síndic diu que cada any tenen 4 o 5 casos semblants, potser és l'hora que el departament canviï aquest advertiment, avís o el que sigui,
2: recomanació, que és
1: o recomanació per una cosa de dir, escolti'm, no ho facin perquè no els hi podran convalidar. Ja està, siguem clars.
23: Jo ho desconeixia, jo ho he
1: sentit. Tot aquest rotllo que has llegit, de dir, no et pots fer primer de batxillerat.
5: Sí, Laura, per acabar, sisplau.
22: Vull dir una cosa, aquest avís que heu llegit ara no hi era quan nosaltres vam anar. Quan nosaltres vam mirar aquesta web, clar, fa dos anys, claro, no ho deia així. Que així ja és prou confós, tu, jo ho has llegit, i sabent els problemes que hem tingut, tampoc no ho has entès. Jo, que sóc traductora jurada, tampoc no ho he entès, m'entens? I aleshores, fa dos anys, això no era així, ja t'ho dic.
23: O sigui, no estava posat.
2: No estava posat.
22: Exacte. I no, és que el síndic, una de les coses que els hi va demanar ara, arran de lo nostre, és que canviessin la informació de la web. O sigui, que això jo diria que s'ha canviat fa un mes o dos.
1: Sí.
22: Vale. I aleshores, què diuen ells? Que hem de superar, tu has llegit, superar un A-Level.
23: Sí.
22: No, però superar un A-Level, tu superes el primer de batxillerat, tu vas a classe i superes un curs. Aquí no diu obtenir el títol. Una cosa és obtenir el títol de batxillerat i una altra és superar un curs. És que el verb tampoc no és correcte. I això fa que no s'entengui.
1: Laura no s'entén la hora de passar d'això. Aquí som tots periodistes que ens hi dediquem, això d'escriure coses.
5: Reitero un missatge que està enviant el Jordi Basté també des del primer dia, des que estem fent el cas. Confiem que pugui arribar el moment en el que vosaltres, família de l'Anel i l'Anel, pugueu seure en algun moment amb el Departament d'Educació i s'abordi aquesta situació de manera personal, de tu a tu, i se'n pugui parlar. Laura, qualsevol cosa, evidentment, seguim en contacte i feu-nos-ho saber, d'acord?
1: Ànims.
22: Vinga, moltes gràcies. Gràcies a tots.
1: Quin estiuet, pobrets, que passarà.
5: Sí, sí. 11 i 7.
1: Aquesta nena amb aquestes notasses i passarà un estiu d'agonia, pobrissona.
5: Hola, Noemí!
3: Hola, què tal? Doncs mira, jo vinc a recordar-vos que suposo que heu vist per tota la Securitas Directas Very Sure, i és perquè recentment s'han convertit en el número 1 d'alarmes al món i volen unificar la seva marca a escala global perquè tots els seus clients estiguin protegits sota una mateixa marca, Very Sure. Per tant, recordeu, Securitas Directas Very Sure, la teva companyia de sempre més forta que mai.
5: Gràcies, Noemí. Tres minuts i mig, l'Edu...
0: A veure...
5: L'Edu de Batlle, i us deixo marxar.
1: Vinga.
5: Vale? Tres minuts i mig, un moment, ara tornem.
4: RAC 1. Sabies que Endesa, a més d'experts en estalvi de llum i gas, també ho són en entreteniment?
6: En entreteniment?
4: Sí, ara també t'ofereixen el millor d'Orange. Fibra, mòbil i continguts amb el millor cinema, sèries, bàsquet i tot el futbol.
7: Si ets client d'Endesa i contractes Orange, tindràs 6 euros de descompte al mes a les factures de llum i gas. Informa-te'n a endesa.com, al 800-700-700 o als punts Endesa.
24: Ahir vaig presentar el meu projecte a final de carrera i avui me'n vaig un mes de motxilla al Japó. Konnichiwa a Japó. I saps per què ho faig? Per un motiu. Perquè puc.
25: Ell pot. I tu també pots, perquè ara a FIAC Assegurances t'oferim la teva assegurança de viatge amb cancel·lació, despeses mèdiques i molt més amb un 10% de descompte. FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat.
26: Croquetes de pernil, torrades amb fuet, formatge...
27: Un moment. Si no hi ha l'espanyola...
28: La més sabrosa, sempre farcida del millor.
29: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
30: La llum que tens amb Repsol, la llum, el que se'n diu la llum, és la mateixa. Ara, la tranquil·litat de saber que estàs amb una companyia així sí que és única. Perquè gestionem totes les teves energies amb els avantatges i l'estalvi que només Repsol et pot donar. La mateixa llum, una altra energia. Informa't a repsol.es/otraenergia. Repsol, amb tota l'energia.
31: No puc treure'm del cap que a la casa del poble fa mesos que no hi va ningú.
32: Jo no puc treure'm del cap això.
33: La superseguretat de Movistar Prosegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
34: A Conforama les rebaixes són encara més brutals amb els dies sense IVA. Sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. Aprofita aquests dies brutals només del 25 de juny al 2 de juliol. Conforama.
35: La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada. L'audiòfon que et permet gaudir de la música. L'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones qui treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
36: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
37: Els passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
38: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners. Deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
39: En Carles fa números, i amb els números sap quines coses es poden fer i quines no. És director financer dels Forns Centeno. Fent números va veure que l'empresa podia créixer, i va créixer. I fent números està veient si ell i els seus companys poden comprar l'empresa. I sí, ho faran. Sé dels que fan. Banc Sabadell.
40: La ciència diu que per ser expert en alguna cosa es necessiten 10.000 hores. A Audi en portem 262.800 des que vam llançar el primer híbrid endollable en sèrie d'Europa. Gamma i Hybrid d'Audi. Arribar abans ens fa arribar més lluny. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
41: Andreu, vinga, la tovallola que marxem.
42: Un moment, mama, que estic acabant una pàgina de l'Enigma.
43: Enigma. Els quaderns de reptes matemàtics d'infantil a sisè de primària. Per repassar i gaudir aquest estiu. Troba'ls a la teva llibreria més propera.
44: Adeu.

0: plegat.
1: 11 i 12.
2: Condis t'ofereix aquesta secció.
1: Hola, Batlle, bon dia.
3: Hola, bon dia, com esteu, bé?
1: Puc repassar molt ràpid com unes 80 últimes hores que m'ha enviat la Mònica
3: Hernández. Tu fes, Sergi, com si el programa el portessis tu, val?
1: Que m'ha enviat la Mònica Hernández i no he llegit, perquè estàvem tot el tema aquest del Departament d'Educació i la Laura.
4: La pobra Mònica allà picant i tu passant d'ella.
1: Molt ràpid. No cal talls de veu ni res. D'entrada, que Catalunya enviarà ajuda a Veneçuela avui mateix. Concretament, avui ja es desplaça un equip de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades per ajudar en rescats. El govern també ha ofert un equip de 10 forenses per ajudar en la identificació de víctimes. Avui mateix, al Palau de la Generalitat, el president Salvador Illa reunirà amb la comunitat veneçolana per fer seguiment de les conseqüències del terratrèmol. Això ho ha anunciat ell mateix cap a les 10 del matí. Per altra banda, aquesta notícia que teníem oberta a la platja de Sitges. Els Mossos ens han confirmat, ara farà qüestió de mitja hora, que efectivament estàvem parlant d'un home amb un trastorn mental i que finalment l'han aconseguit treure de l'aigua, que una operació conjunta entre Mossos i Salvament Marítim l'han anat seguint des d'una certa distància, li han llançat un salvavides al coll i en aquell moment l'han pogut treure de l'aigua. Ja fa ben bé una hora que la platja de Sitges està reoberta.
5: Me n'alegro, així els community managers de l'extrema dreta ja es poden relaxar. No és de pell fosca i no hi ha més problemes que una malaltia mental. Per tant, ja també se'n poden anar a la platja.
1: Exacte. Els Mossos d'Esquadra, per cert, en col·laboració amb la Guàrdia Civil i la Policia Espanyola, han desmantellat una organització criminal dedicada a la falsificació i distribució de productes destinats al Top Manta. Hi ha 28 persones detingudes.
4: Cada estiu, perquè sí. Ets vols, hi ha aquesta operació.
1: Exacte. I s'han intervingut més de 25.000 articles falsificats, així com maquinària per l'estampació de logotips. I l'última, crec que és l'última, tot i que la Mònica m'està escrivint per xat i pot ser que n'hi hagi alguna altra, és que, evidentment, de la notícia amb la que hem obert avui la tertúlia. Fa una estona, des d'Oviedo, el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha fet una crida als espanyols que viuen a Veneçuela perquè es posin en contacte amb l'ambaixada espanyola, i el ministre Ángel Víctor Torres ha confirmat que la xifra d'espanyols desapareguts podria ascendir fins a les 90 persones. Crec que... Mònica, envia'm un dit així cap amunt pel xat del WhatsApp si em confirmes que ja ho he llegit tot. Crec que sí. De moment, sí. Confirmat. Hola, Edu!
3: Bon dia! Ha arribat l'okay? Ha arribat l'okay de la Mònica, eh? Molt bé. Doncs escolta, de les últimes hores passem al repàs de la setmana. Perquè sí. Ara tirarem molt enrere. Jo ara tirarem molt enrere. La cosa és que, clar, tal com estan els temps, ara sembla que això faci dos segles, però no, només fa uns dies. Vull començar, de fet, la centrifugadora d'avui amb una felicitació. D'entrada, felicitació, honor a la gent del Sabadell, que tenen un himne que em recorda aquella sèrie Històries de Catalunya, amb en Draghi. Oh, sí? M'encanta l'himne del Sabadell. Felicitats pel seu ascens a segona divisió, té un mèrit enorme, i més jugant sense porter, perquè, déu-n'hi-do, està clar que provocar el Pedro Sánchez, hijo de fruta, no va ser la millor idea que va tenir. He pensat en una altra cosa que podria haver dit a dalt del balcó com a alternativa i que hauria estat per mi una idea millor.
6: Voy a soltar aquí una expressió i vosotros contestáis con lo que os salga.
7: Meri!
3: Veus? Veus que bé? No cal insultar ningú i es pot fer tot bé, millor. No són els únics amb ressaca aquesta setmana. No són els únics arlequinats amb ressaca, els del Sabadell. També hem de felicitar un altre equip arlequinat. L'Igualada d'hoquei patins.
1: Ahir va fer història, després de 29 anys, l'Igualada d'hoquei patins tornant a guanyar la Lliga. I estem intentant buscar algú, i evidentment no hi ha ningú que se'ns hi pugui posar a aquesta hora del matí, a les 10:20, perquè no estan en condicions.
0: S'estan recuperant de la celebració.
1: No estan en condicions.
3: No vau trobar ningú despert el dimecres a quarts d'11 del matí, però no pateixis perquè jo els he trobat. Declaracions en exclusiva per la centrifugadora dels campions de Lliga. Connexió en rigorós directe amb el vestidor de l'Igualada.
8: Hablamos de milenialismo. ¡Cojones, ya!
9: ¡Con nada más! ¿Sabes? Sin drogas, sin nada. ¿Para qué?
8: ¡Pim, pam!
9: ¿Cómo hacer un arroz al horno yendo todo borracho?
8: El milenialismo ha llegado.
10: ¡Viva el vino!
3: No, ara seriosament. Moltes felicitats també a l'Igualada. Anem amb altres coses de la setmana, ja que parlem de territori. Això va ser curiós. Hostalric Tenien un problema i van trucar a l'alcalde.
0: Que hi ha un poble on aquesta nit viuran una de les revelles més estranyes de la seva vida. Estem parlant d'Hostalric a la selva. La raó, una plaga de mosques. Nil Papiol és l'alcalde d'Hostalric. Alcalde, bon dia i moltes gràcies.
3: M'agrada molt aquesta connexió intermunicipal, que l'alcalde d'Hostalric es digui Nil Papiol. He mirat si l'alcalde del Papiol es diu per casualitat Hostalric, però no.
7: Oh, que pena!
3: Que pena, efectivament. L'alcalde del Papiol es diu Jordi Bou. Llàstima, llàstima. Però bé, seguim. Hem de donar l'últim adeu, llastimosament, a un parell de coses que ens han deixat aquesta setmana. Una, la memòria de Jordi Basté.
0: Però la temporada 26-27 té de nova producció des d'en Pere Arquillo.

0: Aquest estiu, la gran pregunta és...
1: híbrid o elèctric?
0: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya. A Desguaces La Cabanya ens ocupem de tot. Tramitació de la baixa definitiva autoritzada, recollida del vehicle i màxima taxació per a vehicles sinistrats. I si el que busca és una peça per al seu cotxe, consulti el nostre ampli estoc de recanvis. Desguaces La Cabanya, 93 845 45 45 i desguaceslacabana.com.
3: A l'estiu i a l'hivern, estimeu-vos, feu el favor, estimeu-vos els uns als altres... I tracteu-vos bé, perquè si no, què passarà, Josep Martí?
4: Acabarem a hòsties. Acabarem a hòsties.
3: Efectivament, ho diu dues vegades, aviam si així queda clar, subratllant. Anem a més frases de cultura popular. Màrius Escarol, si us plau.
5: L'opinió és com el teu cul, eh? Tothom en té un, eh? El problema és quan les teves opinions s'assemblen massa al teu cul.
3: Molt bé. Fantàstic.
6: No ho podem millorar.
3: Jo vull que em posin això a la tomba. Jo vull que
6: no
3: em posin això.
6: No ho podem millorar.
3: Aviam, següent torn de frases populars. Teresa Cunillera, si us plau.
7: Bueno, aquest senyor jubilarà al setembre, aquí deixi el fandango i ja te veré María José, no?
3: Ja te veré María José. M'agrada molt. Ara, el guanyador per golejada d'aquesta setmana és, senyores i senyors, aparteu les criatures, Miguel Rico.
8: Que ha d'arribar un moment en què els jugadors es plantin i vetin aquest abús de competicions, i ara ho diré de mala manera, però utilitzaré una expressió del Cruyff a moments determinats que de esto es follar con la polla de otro.
3: Poca cosa es pot afegir a això. Ho anirem rematant amb un gran comiat, probablement el millor comiat d'entrevista de la temporada, a càrrec de Jordi Basté després de xerrar amb l'Usman Umar. Estigueu atents i aprengueu.
9: Igual que tu, Usman, moltes gràcies per la teva història i felicitats. Sí. I, en fi, a continuar vivint.
3: Vinga, ja, a continuar vivint. Molt bé, doncs escolta...
6: Oh, quina temporada més llarga.
3: Bon cap de setmana a tothom.
10: Tenim carn.
11: I també peix.
10: Tenim fruita.
11: I tenim verdura.
10: Tenim amplis horaris.
11: I botigues al teu costat.
10: Tenim el que necessites quan ho necessitis.
11: I estem molt a prop teu.
10: T'esperem! Condis, molt de barri, molt d'aquí.
6: Perdó.
3: Glòria, que potser estàs veient tots els partits del Mundial. No. Que t'has quedat a veure el Paraguai a Austràlia aquesta matinada.
6: Aquesta temporada se m'està fent eterna.
12: Va molt, eh?
6: Eterna, no puc més.
13: Escolta, Glòria, continua vivint, tu.
6: Sí, que...
12: I badallant.
6: Perdoneu.
3: Cris Puig, Ernest Folk, Glòria
6: bon
3: Serra,
6: Jordi Bosch. Vaig veure si ho començo.
3: Un plaer. Bon cap de setmana.
12: Gràcies, programes.
3: Tres.
6: Oh...
3: Sou vosaltres, jo agafo vacances avui.
6: Bandido!
3: Oh.
6: Bueno, jo faig un mitxi-mitxi, Soc fora, però
14: tornaràs, o què?
3: La Glòria tornarà i jo també.
12: Bueno,
3: sí que
12: home,
3: és aquí, sort... Ha d'aguantar la guingueta l'estiu.
12: I sort que alguns ens quedem aquí aguantant el país, eh?
6: Ara ho és.
3: Sort, encara sort. A més, l'heroi de...
12: L'heroi de Montjuïc.
3: L'heroi de Montjuïc. Edu, gràcies, eh?
12: Adéu.
3: Mou aquesta setmana. De seguida, aquí el meu RQ, al costat de Joan Ferrer, un dels grans. Damon Albarn. De seguida.
15: Danone t'ha ofert el perquè de tot plegat.
16: El perquè de tot plegat.
17: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
18: Estàs neguitós per si el gos fa saltar l'alarma?
19: I ara estic amb això. La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat, perquè disposa del servei Pet Ready perquè les mascotes no facin saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
20: Si vols fer la compra bé,
21: marca el dia 27, tu acumules. Fer la compra bé suma 1% addicional al 8% habitual per cada gol de la selecció quan posis carburant a...

0: les gasolineres Carrefour i poses el turbo al sec estalvi. Només per ser socis del Club Carrefour i tenir l'app Mi Carrefour.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
3: Quan vulgui.
2: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
3: Tot el temps que vulgui.
2: I totes les bombolles que vulgui?
3: Totes les bombolles que vulgui.
2: I tot el relax que vulgui?
3: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
4: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 86 milions. Milionari forever.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: En Carles fa números, i amb els números sap quines coses es poden fer i quines no. És director financer dels Forns Centeno. Fent números va veure que l'empresa podia créixer, i va créixer. I fent números està veient si ell i els seus companys poden comprar l'empresa. I sí, ho faran. Ser dels que fan. Banc Sabadell.
7: Com cada estiu, tornaràs a la teva casa de la platja per notar la sorra humida sota els peus. Tornaràs a les passejades de tarda amb un gelat i a dormir amb la finestra oberta sentint el so del mar. Amb el pla Tornar d'Iberdrola, el teu consum de llum al 50% a la casa on sempre tornes. Informa't en el 924 24 24 o a iberdrola.es. Iberdrola, empresa col·laboradora amb el programa Universo Mujer.
8: Passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc and Go?
9: Viatge sense estrès. Amb Aparc and Go estalvies temps i diners. Deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc and Go. Fes el teu viatge rodó.
10: Encara sense vacances? Reserva el millor preu en les rebaixes de viatges al Corte Inglés. I amb la targeta al Corte Inglés les pots finançar fins a 12 mesos TAE 0% sense interessos. Fins al 31 de juliol per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta condicions i exclusions a viajeselcorteinglés.es.
11: Fins al 31 d'agost arriben les rebaixes més esperades. Les rebaixes del Corte Inglés. En moda tenim totes les peces clau de la temporada. Per home, dona i nen. En esport, tot el que necessites per estar en forma. I llar, bellesa, cultura... Les rebaixes del Corte Inglés. A la botiga web i app.
12: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
13: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
0: A guanyar aquest partit amb els nostres preus imbatibles, com la canya de llom de porc tallada a 4 euros amb 59 al quilo o la terrina de cireres d'un quilo 200 grams a 3 euros amb 75 al quilo. Fins al 28 de juny.
1: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
14: El món a RAC1 amb Sergi Ambudio.
15: 11 i 27, una notícia d'última hora, informa l'Ajuntament de Tiana que hi ha un incendi ara mateix a tocar de la zona poliesportiva del municipi. És per això que l'Ajuntament ha restringit l'accés, evidentment, a tota la zona del poliesportiu i ha tancat la piscina municipal. Informa també l'Ajuntament de Tiana, al Maresme, que els bombers i els equips d'emergència ja estan actuant sobre el terreny. Hi ha pocs artistes que en l'última dècada hagin influït a la música pop com ho ha fet Damon Albarn, realment. Primer com a líder de Blur, una de les bandes més importants del Britpop dels anys 90, i després amb el seu projecte paral·lel, Gorillaz, amb el que va bàsicament revolucionar la relació entre la música, l'art i la tecnologia. Després de gairebé 40 anys pujant als escenaris, Albarn continua sent una de les figures més inquietes, creatives i rellevants de l'escena musical. Ara fa uns dies va actuar amb Gorillaz al Primavera Sound, eren un dels grans caps de cartell, i el nostre redactor, el Joan Ferrer, va tenir l'oportunitat de parlar amb ell.
16: Damon Albarn, bon dia, good morning.
17: As far as I know... Pel que sé, estàs instal·lat a Devon, un comtat al sud d'Anglaterra. Per què t'agrada viure a prop del mar? Ara que som a Barcelona, per exemple, et sents diferent al Mediterrani que quan estàs al mar d'Anglaterra?
16: Than when you are in the England Sea?
18: It's considerably warmer. És considerablement més càlid, així que és facilíssim ficar-se en aquesta aigua durant tot l'any. És fàcil en comparació perquè, vull dir, jo visc i nedo a l'Atlàntic, saps? I a l'hivern d'Atlàntic Nord és bastant fred. No fa un fred impossible, però no t'hi pots quedar gaire temps.
17: Però prefereixes el Mediterrani o no?
18: M'encanten tots els mars. Aquesta relació és simplement una que, sense la qual no puc viure realment. I can't live without, really.
17: Has estat aquí a Barcelona moltes vegades. Recordo que el 2022 vas tancar el Primavera Sound amb Gorillaz. El 2023 vas tornar amb Blur. I l'any passat vas estar al Festival Cruïlla amb Africa Express.
18: Efectivament.
17: Té alguna cosa especial a Barcelona que et fa tornar-hi una vegada i una altra? Over and over again.
18: Bé, les invitacions, vull dir, sí, sempre tinc moltes ganes de venir a Barcelona. És una ciutat molt sociable. Hi ha molts pocs llocs que com a músic no t'agradi ser. Ser a Barcelona, vull dir, sí, m'agrada molt. Vaig venir aquí la primera vegada, devia ser el 1989.
17: Sí.
18: Així que és molt diferent. Un lloc molt diferent, sí, potser el 88, potser era el 88, això va ser quan van ser els Jocs Olímpics aquí?
17: Sí.
18: Va ser aquella època, oi? No sé si va ser abans del 1990 que van ser els Jocs Olímpics de Barcelona, no?
17: El 92.
18: El 92, per això, que es devien estar preparant els Jocs. Això és abans dels Jocs Olímpics, 3 o 4 anys abans, així que era com la vella Barcelona. I després dels Jocs Olímpics va ser la nova Barcelona. And then after the Olympics it
17: was the new Barcelona. And is there some place, some food... Hi ha algun lloc, algun menjar, no ho sé, algun ritual que facis o vagis quan ets aquí?
18: One of my greatest regrets... Un dels meus majors penediments de fer tantes gires i viatjar tant és que mai he portat un registre de tots els llocs increïbles on he menjat i de les botiguetes estranyes que he visitat. Vull dir, conec Barcelona bastant bé, però hi ha un parell de llocs on he menjat aquí que no puc tornar a trobar, saps? N'hi ha quan vaig a... No recordo el nom de res. Ah, vaig bastant a la bodega Biarritz. Està molt bé, no es casen amb ningú. Saps què vull dir? La seva política és que esperis fins que tinguin espai. No hi ha excepcions, així que està bé per la gent.
17: Potser m'equivoco, però diria que l'últim disc de Gorillaz, The Mountain, està molt relacionat amb la mort, els adeus, els canvis, els nous camins, però també està molt influenciat pels sons d'Àsia. La gent d'Àsia té una manera diferent d'afrontar la mort i tot això que et menciono?
18: Jo crec que sí, però ja saps, Anglaterra és probablement un dels pitjors llocs pel que fa com es gestiona la mort. Així que parlo des d'un punt de gran desavantatge en aquest procés de creació. Saps, els irlandesos tenen el taüt obert i tothom va a la vetlla i mostra el seu respecte al cos, però nosaltres ni tan sols tenim això. Hi ha una ciutat en concret anomenada Varanasi, a la vora del Ganges, que ha estat una mena de ciutat dedicada a la incineració ritual durant milers d'anys. Així que quan hi vas, ja saps, hi ha cossos cremant al teu voltant, per tot arreu, però es nota molt còmode i natural i, de fet, molt positiu, perquè hi ha aquesta sensació del riu i el cicle de la vida i de retornar al no-res i sí, ho vaig trobar molt positiu en aquest sentit.
17: Els últims anys, en els teus discos, has inclòs molts instruments de diferents parts del món. Àfrica, Àsia, l'Amèrica del Sud... T'interessa la seva musicalitat o és el simple fet de viatjar el que t'inspira?
18: No, ha de ser el so dels instruments i una mica la història musical d'aquells sons i aquelles escales i aquells intervals i estils, i això és el més fascinant. Hi ha certes coses que, a menys que les toquis amb una mena d'instruments una mica excèntrics, no pots entendre realment quina és la subtilesa. Ja saps, coses amb quarts de to, instruments amb quarts de to que no es troben realment a les orquestres tradicionals occidentals. Són increïbles, vull dir, la música és música tot arreu. I simplement hi ha moltes maneres diferents de fer el mateix. Many, many different ways to make the same thing, in a way.
17: I avui en dia, quan toques cançons de fa 30 anys, les sents com records, com clàssics, o com si ja no fossin teves? Yours anymore.
18: Són com vells amics, alguns d'ells, suposo. No ho sé, vull dir, només intento anar sumant i ja saps, sempre ha estat un procés que, d'alguna manera, encara que sigui indirectament, ha estat com un diari de la meva vida des de llavors. Des de cap al 1989, de debò, he estat component cançons que s'han gravat, així que gairebé 40 anys on he tingut moltes maneres diferents d'expressar les coses, però crec que puc reconèixer alguna cosa del meu camí en elles.
17: Com si fossis diferent.
18: Jo segueixo treballant i no hi dono voltes a les coses, saps? Simplement ho faig i després passo a la següent cosa. Només és feina. El procés és el més important per mi.
19: Talking about gorillas.
17: Parlant de goril·les, vaig veure un vídeo on demostraves que la base de la cançó Clint Eastwood, que és una de les cançons més conegudes de goril·les, era com un preset, una mena de configuració que ja venia guardada en un petit teclat.
18: Sí, un Suzuki Omnicord.
17: Això vol dir que no importa d'on vinguin les cançons, si els acabes donant una forma i un contingut adequats.
19: And content.
18: Venen de qualsevol lloc. Vull dir, encara estic buscant el segon preajust que tingui tant d'èxit com aquell. És el preajust amb més èxit de la història. Compro teclats tot el temps. Tinc centenars i centenars i centenars de teclats, alguns de molt cars, molt rars, però molts d'ells són realment molt accessibles, casios, barats. Mira, acabo de tornar de Kazakhstan i de Georgia i n'estava buscant. De fet, aquesta vegada no he aconseguit comprar cap teclat, però busco tot el temps entre altres coses. Però sempre busco els mercats, qualsevol cosa. Al Kazakhstan gairebé compro una màquina de codi morse soviètica, però no estava segura si seria capaç de fer-la funcionar. Així que no la vaig comprar, però ja me'n penedeixo.
17: Aquí a Catalunya tenim un instrument que es diu gralla. No sé si n'has sentit a parlar mai.
18: Estic segur que n'he sentit a parlar.
17: Volia saber si inclouries aquest instrument en alguna de les teves cançons.
18: D'acord, així que és com una xeremia. Sí, sí, vull dir, tenen coses similars que toquem en una mena de música medieval.
17: Sí, yeah.
18: Sí, de fet ja n'he fet servir abans, cap problema. De fet, realment vaig fer tot un projecte sobre un home brillant anomenat Dr. John Dee, que era com una mena d'assessor de l'Elisabet I. També li anava molt tot el tema esotèric i alguns dels instruments que vaig utilitzar eren com una xeremia o coses així, i molts llaüts i tot això.
17: Dels anys, i també ho fas ara a The Mountain, has col·laborat amb alguns dels artistes més grans de la història, no ho sé, Snoop Dogg, Elton John, Beck, Robert Smith... Hi ha alguna col·laboració que encara pensis no sé com ho vaig aconseguir, com ho vaig fer?
18: Sí, com ho aconsegueixo? Bé, hi ha unes quantes persones, però és injust anomenar-les perquè és una mica, ja saps, no vull entrar en aquest joc de donar noms perquè es fa massa gran en els mitjans de comunicació, saps? Quan dius, m'ha rebutjat a artista, però hi ha molta gent amb qui per una raó o una altra no he pogut treballar, tot i que els ho havia demanat. No he treballat amb el 100% de la gent amb qui volia fer-ho, ni de bon tros.
17: I hi ha algú o alguns amb qui t'agradaria col·laborar avui en dia?
18: Molts, molts, sí. Hi ha tants artistes brillants per aquí. Sempre n'hi ha molts. Vull dir, és pràcticament la millor feina del món, cantar i que cantin les teves pròpies cançons. És una cosa molt gratificant, si ho pots fer. Tocar música és simplement el millor. Així que no és estrany. Hi ha tants artistes bons allà fora. Hi ha molta gent que ho està petant i no crec que TikTok hi ajudi, per ser-te sincer. Segur que ho fa d'alguna manera. Promou, té el seu costat positiu, però també té un costat molt negatiu.
19: It has its positive side, but it also has a very negative side, I think. There is a Catalan one. I don't know if you...
17: N'hi ha una de catalana, no sé si la coneixes, que es diu Rosalia. Col·laboraries amb ella?
18: Mira, doncs, de fet, estava assegut a la taula amb ella fa dues setmanes prenent una copa. Ella és increïble. Ho és, però vull dir, ja saps, els superlatius sembla que la segueixin. Però sembla molt guai. Em agrada com a persona i tant, m'encantaria fer alguna cosa amb ella. Té molt de talent, sí.
19: Here in Barcelona.
17: Això va ser aquí a Barcelona, deies?
19: No,
18: de fet estava a Londres.
17: A Amb el món en què vivim avui en dia, creus que la música és més útil per entretenir i fer que la gent oblidi els problemes? O els músics haurien d'estar més compromesos i fer pensar la gent?
18: Crec que sempre em decantaria per una major responsabilitat social i política, simplement per l'abast dels cantants populars. Però, ja saps, vivim en un món molt i molt obsessionat amb nosaltres mateixos, amb les xarxes socials. És una mena de bèstia de 7.000 milions de caps.
17: What do you think when you see... I tu què en penses quan veus gent joves amb telèfons intel·ligents gravant tota l'estona en un concert dels teus, ara que parles de xarxes socials?
18: Ho accepto.
17: Ho acceptes?
18: Ho accepto, ho accepto. Jo mateix no tinc telèfon, així que...
17: No?
18: No visc en aquest món, però accepto que aquest món existeix.
17: També crec que ets aficionat al Chelsea.
18: Sí.
17: Què n'esperes ara de Xavi Alonso?
18: Bé, només un líder fort, algú fort. Vull dir, no es pot qüestionar el seu pedigrí i només espero que pugui treure el millor dels jugadors que tenim. Això és el primer, és aconseguir que aquest equip jugui unit, perquè aquest any ha estat vergonyós en algunes ocasions, de debò. Va ser una vergonya. L'única cosa bona que ha passat aquest any és que l'Arsenal no ha guanyat la Champions. Això és l'única cosa bona que ha passat en tot l'any.
19: Oh, yeah.
17: Hi ha algun jugador del Barça que fitxaries pel Chelsea?
18: Oh, Déu meu, només necessitaríem un davanter. Qui? Em sembla que cada vegada que un davanter ve al Chelsea deixa de ser capaç de fer gols. Vull dir, Fernando Torres n'és l'exemple perfecte. Era brillant al Liverpool, era un geni al Liverpool i a l'Atlético, i llavors va venir al Chelsea i va estar bé, però no va ser el mateix, així que és difícil de dir amb el Chelsea. Tant de bo Alonso ens pugui fer jugar aquest tipus de futbol d'atac, això és el que diria, però no diré cap nom concret perquè sembla que és una mala addicció per tothom, d'acord?
17: I ja per acabar, és diferent el Damon Albarn que puja a l'escenari amb Gorillaz que el que ho fa amb Blur?
19: No,
18: és una mica boig tenir dues entitats tan grans que sembla que no. Vull dir, només voldria que els fans de Blur i de Gorillaz anessin a prendre alguna cosa junts i després es convertissin en una sola cosa. Però sembla bastant difícil aconseguir que tots dos... No ho sé, potser la música és simplement massa diferent. Vull dir, segueix sent la meva veu. És estrany, no canto amb un accent diferent ni res. Segueixen sent les meves cançons, però tenen unes bases de fans totalment diferents. És realment estrany. Vull dir, no sé si algú més té això a la seva vida. De dos grups d'estadi amb públics totalment diferents. És molt estrany.
17: Sí que és veritat que són públics diferents els de Gorillaz i Blur.
18: Ho sé, per això ho dic. Així que, ja saps, potser hauria de fer una gira amb els dos grups junts i... No, en realitat és un malson. Déu meu, és una idea terrible. Una vegada més, només una més, la gira final.
19: La final tour, just everything all together.
17: Well, Damon Albarn, that's it. Bé, doncs ja està. Damon Albarn, ha estat un plaer. Moltes gràcies per acollir-nos.
18: Gràcies. Gràcies. Gràcies per ensenyar-me la xeremia catalana.
17: Cap problema.
18: Molt bé, gràcies per pensar-me d'aquesta manera.
17: I has de venir a veure els castells amb la gralla, eh?
18: I tant, hi seré.
17: Moltes gràcies.
19: I'll be there.
17: Anytime.
19: Muchas gracias.
17: Thank you.

0: RAC1. Última trucada pels passatgers amb destinació a Lisboa. Ah, i el propietari del vehicle estacionat a la porta de sortides que està tapant la mare amb el cartell de benvingut reietó. Si us plau, retiri el cotxe. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarregui's l'app de Parklic i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
1: Troba el teu lloc amb Parklic.
2: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
3: Hi ha llocs que senten. Montsant Benet és pau, és història, és emoció. Gaudeix de la seva gastronomia, de les històries del monestir i del confort de l'hotel. Respira calma, temps i emoció. I ara, reservant a l'hotel, t'obsequiem amb una visita al monestir. Montsant Benet, vine a sentir.
4: Després d'emocionar espectadors de més de 40 països, arriba al Teatre Condal l'aclamada trilogia de màscares de Colunca Teatro. De l'1 de juliol al 2 d'agost, dins del Festival Grec. Descobreix André i Dorin, Solitudes i Forever. Tres espectacles inoblidables premiats internacionalment. Una oportunitat única per descobrir el teatre que commou sense paraules. A partir de l'1 de juliol, al Teatre Condal. Entrada ja a la venda.
5: Onades de calor? Temperatures insuportables? Cap problema. Vine a Servei Estació i refresca el teu estiu.
6: Aires condicionats, ventiladors de sostre, de torre, de sobretaula, tots els sistemes de refrigeració que puguis imaginar, els trobaràs.
5: I si vols, t'ho instal·lem. Servei Estació, al carrer Aragó 270. La teva botiga al centre de Barcelona. Oberta també tots els diumenges d'estiu.
6: I recorda que també estem a Girona, al carrer Sèquia 20.
5: Servei Estació. Tenim de tot per a tothom.
7: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
8: El Diccionari Normatiu de la Llengua Catalana recull més de 70.000 paraules. Terminologia especialitzada, variants dialectals, subentrades, més les actualitzacions... Per sort, arriba Filàprim amb Magí Camps. L'espai on la llengua catalana s'aborda des de la curiositat, amb consells per a fer-la servir millor. Cada dimarts i dijous a lavanguardia.com/encatalà.
9: Projecte finançat per la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial i per la Unió Europea Next Generation a través de la convocatòria d'ajudes per a la integració d'intel·ligència artificial a les cadenes de valor de mitjans de comunicació.
10: RAC 1. De dilluns a divendres, a la una, vostè primer, amb Marc Giró.
11: Perquè l'Oriol Mitjà ha publicat un llibre que es diu On és la llum.
12: Al llibre hi ha un capítol dedicat a en Joan. Tu dius, el meu gran amic, no m'agradaria que me'n parlessis.
13: És a dir, perquè és una persona tan vital i va agafar una malaltia que li era una sentència, no?, de vida. I durant tot aquest procés de 3 anys ell volia continuar vivint. Però el que em quedo d'ell és que d'aquí neix la llum. És a dir, del dolor i de la tristesa, de tots aquells moments tan greus que hem hagut de passar... Entra un bri de llum petitíssim dins d'una habitació fosca, però ho il·lumina tot i et diu, hi ha coses que són essencials a la vida, que és l'estima que has tingut per al Joan, les petites coses, la copa de cava que tenies mentre escoltaves Amaral, i que tota la resta són molt secundàries. I aquí és on neix la llum del dolor.
14: Camarades, no sé si sabeu que tots els programes que fem cada dia els podeu recuperar a l'internet. Tot a RAC1.cat.
10: RAC1. Tots som 1.
15: Notícies, jocs i noves funcionalitats Premium.
10: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1. El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
16: Passa un minut de 3:15. Hola, què tal? David Broc, molt bon dia.
17: Bon dia.
16: Joan Ferrer, molt bon dia.
17: Bon dia.
16: Good morning. Joan Ferrer.
17: Good morning. Com s'ha guanyat a Raymond Álvar, eh? Sí, se l'ha guanyat, sí. Se l'ha fet seu, eh? L'ha portat al seu terreny, no?
18: Mira, podreu riure, us ho haurà agradat o no, però tot això que m'emporto.
17: No, una cosa.
18: De les grans il·lusions de la meva
16: vida. It's amazing,
17: Joan. Una cosa, jo he de dir que aquest senyor, abans, fa anys, era bastant sec. No, a les entrevistes.
19: I el Joan l'ha humitejat.
17: L'has portat molt bé. El... Sí, sí.
18: Va arribar a sacot. Però no sé per què, en un moment de l'entrevista va...
17: Home, aquí està el mèrit de l'entrevistador.
18: Jo, clar.
17: És així.
19: Sí, sí. Com ahir, Vitor Amelca, que gairebé fa plorar Rocío.
17: Sí. quina habilitat, sí, té, sí, a veure, sí. Per enganyar la gent, eh?
19: Tot home. Marc Puga, molt bon dia.
20: Molt bon dia, Mònica Sergi. Sart,
19: molt bon dia.
20: Hola, bon dia.
19: A veure, he de dir dues coses.
20: Aviam.
19: La primera és que, molt probablement, des de moltes zones, sobretot una mica elevades, de Barcelona, però Badalona, Maresme...
20: Montgat, Tiana...
19: Vallès Occidental, molt probablement, també. Des de fa ja una estona... Veieu una columna de fum bastant gran. De fet, ens han passat una foto de feta des d'un avió
20: també
19: es veu la columna de fum. És un incendi, que és aquest incendi que hem dit abans de l'entrevista al Damon Albarn, que és un incendi que s'ha produït l'Ajuntament de Tiana, deia, a la zona poliesportiva, però els bombers ens diuen que és a la zona de l'abocador. De Tiana, que és la serra de Marina.
17: Sí.
19: Depèn de com ho miris, podria semblar Collserola, però no, és la serra de Marina. I estan treballant els bombers ara amb 13 dotacions terrestres, 3 d'aèries. Ens expliquen que el foc ha entrat en un barranc, que la prioritat és que no creui a l'altre vessant, que no s'han demanat més reforços, perquè és una columna, al final, de fum blanc, i que no bufa el vent. Per tant,
20: poc vent a aquesta hora.
19: És un incendi relativament controlat.
20: Sí, tot
19: dir.
20: I que fa calor, 31-32 graus ara mateix, i sí que la marinada es podria anar reforçant durant les properes hores, i la humitat està al voltant del 50% en aquesta zona.
19: Ara fa una hora que crema, l'avís s'ha donat cap a 3:15, i m'actualitza el Jordi Ramos des de la redacció. Són 15 dotacions terrestres i 6 mitjans aeris. Per tant, aquesta és l'explicació rere aquesta forta columna de fum blanca que es veu des de pràcticament qualsevol punt del barcelonès. L'altra és que queden 12 minuts per les 12, per tant, que tothom tregui dispositius mòbils, ordinadors, el que sigui, entrin al correu electrònic perquè hem de votar el millor diàleg del mes de juny. Val? Per tant, tothom a votar, ja ho sabeu, ja podeu escriure diàleg@recup.net. I haureu de posar l'assumpte a la paraula clau que us indicarem, així de senzill. Recordo, en joc, xec per valor de 100 euros per comprar qualsevol supermercat Condis de Catalunya, una entrada doble per la pel·lícula Viatge al País dels Blancs, basada en el cas real d'Usman Umar, que s'estrena avui mateix als cinemes, 2 abonaments pel Vida Festival, a Vilanova i la Geltrú, allà hi trobareu Jordi Saumell, perquè és fixa, del 2 al 4 de juliol...
17: Sabin copes, eh?
19: Podreu...
18: Fitxar les entrades.
19: Podreu gaudir de les actuacions de Guitarrica de la Fuente, Fatboyés, Lima, Mai, Ocidoní, entre d'altres, si voleu saber el cartell, vidafestival.com. I, a més, un ventilador de sostre retràctil amb apps... coses plegables, llum LED regulable i comandament a distància. Aquest mes té 4 talls finalistes, tant com setmanes, i el primer, que és el guanyador d'aquesta setmana, Joan...
21: Segons els matiners de Catalunya Ràdio, és un DJ que punxa amb el ratolí.
22: Concert de Revetlla amb les que faltaven, Tapeo Sound System i sessió de DJ Clicar. Ah, no, alerta, eh? Ara que acaba de passar, no. La sessió és de DJ. I podies clicar per més info. El DJ no es diu clicar. M'acabo de fotre un merder jo mateix amb l'agenda de Vilassar.
17: Ho puc explicar o no? És que el guió posava clicar per més informació. Clar. És a dir, aquí el copiar enganxar ens ha traït una mica.
22: DJ clicar.
17: DJ clicar és de la Tecno Du, eh? O sigui...
19: Però mira el de l'altre.
17: Sí,
23: jo vaig amagant detallets aquí perquè els aneu descobrint.
19: Ho vas fer abans o després de Damon Albarn?
17: Hi ha un abans i un després.
20: Ara és un altre.
19: Sí, durarà
20: això.
19: Amb uns aires ara.
17: Sí.
19: Si creieu que és el millor tall del mes de juny, heu d'enviar un correu electrònic a dialing@recup.net.
23: Sí, m'ho va ensenyar ell.
19: I a l'assumpte...
23: Has de produir així.
19: I heu de posar... Revetlla. Va, segon finalista.
21: Espero que els ciclistes del Tour que vinguin a Barcelona estiguin entrenant perquè serà duret.
24: El dia 4, per exemple, hi haurà la primera prova del Tour, una contrarrellotge de gairebé 200 quilòmetres.
25: Com?
24: Gairebé 200 quilòmetres.
25: Que es girava el cuerpo.
24: Que anirà del Parc del Fòrum fins a Montjuïc, amb afectacions als principals eixos de circulació de la ciutat.
26: Per cert, un bon amic et diu, has dit una crono de 200 quilòmetres?
24: Sí, és que he vist 20 quilòmetres. I llavors he dubtat, ha estat així.
0: Ha estat així, són 20 quilòmetres. Perquè si fan 200, moren.
26: Una crona de
0: 20
26: quilòmetres?
0: Exacte.
19: Correu a dialing@recu.net a l'assumpte, en aquest cas, ciclisme. Tercer finalista, Joan.
21: El papalló encara té els sons amb la imatge d'una noia que el cridava a Montserrat.
1: El podem beneir.
2: El nostre lleó.
26: Atenció, que ja s'acosta cap a la Mònica Hernández.
1: Serà impossible perquè no tinc el braç tan llarg. Ara mateix tenim una tanca. Aquest és el moment, ara.
2: León.
1: Papalló. Una salutació a RAC1. M'ha mirat i m'ha saludat. Papalleu!
19: Assumpte Papa. I el quart i últim finalista d'aquest mes de juny, Joan...
21: Hi ha fans de la Creedence i després hi ha el Santi Jiménez.
3: Hombre. Però sí que la Creedence és un dels favorits.
0: Molt bé, veus, l'he portat per ell.
20: Aquí poso en dubte la seva capacitat. No dic que no siguin uns grans genis, eh?
3: T'estàs ficant en Pete Doherty, eh?
20: M'estic posant en el contingut meteorològic.
19: Un oient ens fa saber que hem parlat del Pete Doherty.
21: El famós oient.
19: John Fogg.
3: La meva edat, ja.
21: El famós oient que fa saber tot.
3: Però sí que la Creedence és un dels favorits.
17: Però és molt creïble, ara, quan ho sents de l'oient. O sigui, realment, entra bé, eh?
19: No, he rebut un altre missatge, ara us el llegeixo. Correu a dialing@recu.net a l'assumpte, en aquest cas, heu de posar fan. Tothom a votar, perquè d'aquí 5 minuts anunciem el guanyador. Recordo, 100 euros Condis, el xec, una entrada doble per la pel·lícula Viatge al País dels Blancs, dos abonaments pel Vida Festival de Vilanova i un ventilador de sostre retràctil amb aspes plegables. Ara ho he dit bé. Llum red. Red hot.
20: El Sergi està ja...
21: Red o blue, o el que vulgueu.
20: Des de vacances.
19: Sí. Sí, hi ha un oient que ens fa saber que li ha agradat molt l'entrevista a Dave Manal.
20: És l'oient de sempre.
17: Es diu Joan, l'oient, eh? Joan F.
19: Ai, ara estem en aquell moment que no dona temps a fer.
3: Gràcies, mama.
17: Que no fem res, perquè si no cremem una secció i no té cap sentit... Bueno.
20: Exacte.
17: Doncs explica'ns una mica què faràs.
20: Exacte, va. Parla tu.
17: A partir d'avui.
19: A partir d'avui.
21: Però on vas? On vas?
19: Rascar-me... Què?
21: On vas de vacances?
19: Mira, me'n vaig a una illa de les
17: Balears. No vindrà les paparazzis, vull dir, no.
20: No detallis, no detallis. No, per si de cas, hi ha molt boig.
19: Me'n vaig a Menorca.
17: Bé fet.
19: 6 dies a Menorca.
20: Molt bé. Molt bé.
17: Aleshores, després tornes...
19: Sí. I després encara... faig uns dies tranquil·lament a Sant Pol.
17: I ja agafes el món a RAC1 d'estiu, no?
19: Hi ha una setmana de preparació que és l'última. Clar, és que aquí, perquè la gent ho sàpiga, queden 3 setmanes de temporada regular.
20: Sí, sí, sí.
19: El 17 de juliol, divendres, acaba el món a RAC1.
17: S'està fent llargueta, eh? Versió... Aquesta
19: setmana. I 19 de juliol, diumenge, acabarà el Xavi Bundó, Viadeure, Superesports, etcètera, etcètera.
17: Bundó sempre és el que baixa la persiana. Sempre. És el que tanca una mica, no? El garatge.
19: Sí. I el dia 20 de juliol, dilluns, comença la temporada d'estiu.
20: Que és quan tu tornes, no?
17: Clar.
19: Clar, jo torno el 13. El 13 ja estem per aquí, que és allò que jo arribo molt moren.
17: Pots avançar alguna cosa de l'estiu? Avança alguna cosa de l'estiu? I tindrem això?
19: No, no puc avançar res, perquè hi haurà una presentació de la temporada d'estiu.
17: Ho sé, però a veure, nosaltres tenim prioritat que abans que la presentació.
19: No, però m'estarà molt bé l'estiu.
17: Bé.
19: Que hi ha un equip fantàstic.
17: Bé.
19: Sí, sí. Què li diu, Mona?
4: Sincerament, molt bé. És a dir...
17: Quan va comprar el pa i demana una barra de pa, diu... Jo vaig entrevistar el Dave Manal.
19: Diu, a piece of bread.
4: Sí.
17: Ahir vaig entrevistar el Dave Manal.
4: Calla, que vaig enviar la fotografia al grup de la família quan l'havia acabat de fer.
17: Sabien qui era?
4: Tot orgullós, i em diuen, qui és?
17: Sí, perquè ara el Dave Manal d'ara s'assembla poc al Dave Manal de fa 25 anys, eh?
19: Hi ha una mica corre la teoria de que... recent divorciat o que s'ha separat o de que no porta bé el divorci o alguna cosa així, vaig sentir l'altre dia. Crec que el defensor d'aquesta teoria és Oriol de Balanzó.
17: Pot ser.
19: Perquè diu que ara ha tornat a fer molta música. I que això és símptoma...
17: Avorrit a casa.
19: Que la vida emocional no va bé, segurament.
4: Jo
19: sentimental.
4: No sé si és per separat, no ho conec, però sí que se li van morir els pares. Ah. I el disc aquest de The Mountain és això. Jo li pregunto pel tema de la mort i de camins que s'acaben i això.
17: Però hi ha un documental d'ell, que no sé si estava filmi, no sé on, i que no és d'ell, sinó que és de Blur, però és a temps present.
19: Sí.
17: I ella està vivint en una espècie de la campinya anglesa, sol, en una casa.
19: Sí, a Devon.
17: Que entenc que, vull dir, que potser el paio sí que s'ha separat i la seva teràpia és fer música i fer gires sí, i concerts, perquè és la manera d'estar ocupat. I se'l veu una mica, diguéssim, dispers, en aquell documental. No sé si tu vas tenir la mateixa impressió, però...
23: Està una mica de tornada de tot. Sí. No té xarxes socials, no té mòbil, i és això, viu a Devon, que està al sud-est d'Anglaterra, tocant al mar. Vull dir,
17: ell té les
23: seves gallines allí.
17: Molt a prop del mar,
23: Té una grangeta i vol estar tranquil.
17: Parla d'ell com si ja fossin amics.
20: És que hi ha un puny de...
2: Descriu la casa i tot.
19: I va estar.
17: L'ha convidat.
23: Jo quan vaig de vacances a Devon.
20: Amb les gallines, no?
2: Hola, Noemí.
5: Hola, què tal? Mira, jo us vinc a comentar. Atenció si heu de circular els dies 5 i 6 de juliol. Perquè amb motiu del pas del Tour de França 2026 per Catalunya, el Servei Català de Trànsit desplegarà un dispositiu especial de mobilitat que afectarà 61 municipis d'11 comarques. Hi haurà talls temporals, desviaments i restriccions en diverses carreteres, especialment al litoral i al nord del país. Per facilitar els desplaçaments, s'han previst itineraris alternatius i informació actualitzada en temps real. Així que consulteu l'estat del trànsit abans de sortir i planifiqueu el vostre trajecte.
19: Bé. Molt bé.
5: Doncs mira.
19: Tu quan et retiris d'aquí molts anys...
5: D'aquí molts anys, llarga
19: vida. On t'agradaria passar la teva jubilació?
5: Home, al Canal.
17: Sí, quina pregunta, no?
5: Sisplau.
19: I a tu, Marc?
6: A mi, a l'Estartit, davant de les Illes Medes, sí.
19: Mònica de Molins,
6: no? Ostres, no, potser canviaria de lloc, una temporadeta.
19: Ja.
6: M'ho haig de pensar, encara, sí. Potser en una illa de les Balears.
17: No diem quina. Ara, ja que no diguem quina, no sigues que vingui algú.
19: David...
17: Jo no, retirar-me no...
19: No,
17: perquè
19: no
17: podré pagar, no podré pagar les pensions i coses.
19: I al Joan no li pregunto perquè sabem que és a Devon.
23: A Devon.
19: Va, que ja tenim el tall. Guanyador el millor diàleg del mes de juny i salta la sorpresa, ja veureu.
7: Aviam. El podem beneir.
26: Oh, nostre, jo, que ja s'acosta cap a la Mònica Hernández. Ai.
1: Serà impossible perquè no tinc el braç tan llarg, ara mateix tenim una tanca. Aquest és el moment, ara.
26: León.
1: Papalleó. Una salutació a RAC1. M'ha mirat i m'ha saludat. Papalleó.
19: Joan, qui s'endú el xec per valor de 100 euros per comprar qualsevol supermercat Condis de Catalunya, l'entrada doble per la pel·lícula Viatge al País dels Blancs, el doble abonament pel Vida Festival i el ventilador de sostre retràctil?
23: El Joan Antoni, la règola.
19: Home! Molt bé.
17: Joan Antoni.
19: Per cert...
23: Que ho guardeixis tot, Joan Antoni.
19: M'explica la Mònica Hernández que, precisament, Albarn va dir que estava molt trist en l'actual etapa de la seva vida al separar-se després de 25 anys de la cantant Susie... La Susi... Winston Lane.
20: ¿Cómo?
23: Sí. A la propera li pregunto. A la Susi.
19: Mira, que us vagi molt bé al final de temporada.
17: Bones vacances. Bones
20: vacances.
23: S'ho sentirà.
19: Bona aquesta setmana, Vinga. Ui, queden dos segons encara. Adéu.
20: Bones vacances.
19: Bones vacances. Gràcies.
17: Que vagi per la illa aquesta.
19: A les 6 en punt del matí el dilluns.
23: Adéu a la Susi.
20: Adéu.
8: RAC 1 Notícies. Xavi Pardo.
9: Bon dia, són les 12. Els bombers treballen des de fa gairebé una hora per apagar un incendi a Tiana, al Maresme, i han desplegat 15 dotacions terrestres i 6 d'aèries. El fum és ben visible des de bona part de l'àrea metropolitana. El foc ha començat a la zona de l'abocador, prop de l'àrea poliesportiva. L'Ajuntament ja ha tallat els accessos a les instal·lacions, inclosa també la piscina municipal. Un altre foc, el que afecta la franja de Ponent, és el de Tamarit de Llitera, que ja ha afectat 2.500 hectàrees, segons l'últim balanç dels bombers aragonesos. El perímetre que podria arribar a cremar arriba a 4.000 hectàrees, la majoria de conreus. Els veïns de Sant Nui i Alins desallotjats poden tornar ja avui a casa, però només un moment per recollir objectes bàsics. Van haver de marxar-ne de pressa i corrents. I Sitges ha viscut aquest matí una persecució de pel·lícula. Els Mossos han detingut finalment l'home que ha ferit la seva mare amb una arma blanca i que després s'ha llançat al mar. De fet, ni una descàrrega de pistola elèctrica ha evitat que l'home entrés a l'aigua a la platja de Sant Sebastià. Tant la policia com els bombers han hagut d'activar efectius marítims per rescatar-lo. Així que l'han arrestat, l'han portat a un hospital perquè l'atenguin per un trastorn mental. També hi han portat la mare ferida. A Veneçuela ja són 235 les persones que han mort a conseqüència del doble terratrèmol que hi va haver ja fa 36 hores. La xifra de ferits s'enfila fins les 4.300 i se sospita que encara hi ha milers de desapareguts sota la runa. Les tasques de recerca han continuat durant tota la matinada veneçolana i s'espera que es tornin a intensificar un cop surti el sol d'aquí uns minuts. Els equips de rescat admeten que cada hora que passa és més difícil trobar persones en vida, però asseguren que no perden l'esperança. N'ha parlat el Món RQ, el Fernando Jiménez, un dels voluntaris que treballa en els edificis esfondrats a Caracas.
10: Hay casos de personas que se han logrado rescatar con vida más de uno o dos días posterior. No se pierde la esperanza. Por eso que continuamos la búsqueda, todos los equipos están totalmente allá, nos estamos turnando con iluminación, mucho más gente, maquinarias nuevas.
9: De moment s'han confirmat que dues de les víctimes són de nacionalitat espanyola. També hi ha 90 ciutadans de l'estat desapareguts. La Generalitat ha anunciat que enviarà 15 bombers especialitzats en estructures esfondrades per ajudar en les tasques de rescat. També els ha ofert els 10 forenses especialitzats a identificar cadàvers. I en clau política, el PP compara Pedro Sánchez amb un dictador. Els populars l'animen a escoltar el Congrés, que hi va exigir al president espanyol que se sotmeti a una qüestió de confiança. Elias Bendodo li recrimina que s'ho passi pel clatell i li recorda que governar d'esquena al Congrés és més propi de règims totalitaris.
11: Hay que cumplir el mandato del Congreso. Gobierno no puede gobernar en contra del Parlamento. Los que gobiernan en contra del Parlamento son los dictadores. Los demócratas no. Claro, Sánchez ya está solo. Todos los que le dieron el apoyo para ser presidente le han abandonado. Es una traición al Estado someterlo a esta agonía.
9: Per cercar el jutge del cas, Zapatero ha ofert a Hisenda personar-se en la causa per les joies que li van trobar al despatx, valorades en més d'un milió d'euros. José Luis Calama sospita que l'expresident espanyol va cometre frau fiscal, amb la qual cosa l'agència tributària seria part perjudicada i tindria dret a emprendre accions penals. I ara els esports amb l'Albert Pedrol.
12: Marc Márquez ha marcat el desè millor temps al primer entrenament lliure del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. El pilot català ha anat per terra a 20 minuts pel final de la sessió, però afortunadament no s'ha fet res i ha pogut continuar amb normalitat. El més ràpid ha estat el líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha reaparegut després de la sanció per clavar dos clatellots a un comissari de pista la setmana passada a la República Txeca. En futbol, la selecció d'Austràlia és l'última classificada pels setzens de final del Mundial. Aquest matí ha empatat a 0 contra el Paraguai, que també té moltes opcions d'accedir a la següent ronda. També s'han classificat els Països Baixos de Frenkie de Jong, el Japó, Suècia i l'Equador. En canvi, Turquia, amb el jugador del Real Madrid Arda Güler, se'n torna cap a casa a les primeres de canvi, tot i que avui ha guanyat 3-2 als Estats Units. Aquesta propera matinada, a les 2 i en directe a RAC1, Espanya-Uruguai. L'equip espanyol depèn de si mateix per passar com a primera de grup. I en tennis, fa uns minuts ha fet el sorteig de Wimbledon. Rafa Hodara ha caigut al costat del número 1 del món, Yannick Sinner, amb qui podria trobar-se vuitens de final. Novak Djokovic també està en el mateix costat del quadre, amb un possible enfrontament contra Sinner a les semifinals. En el quadre femení, Paula Badosa debutarà contra la número 24 del món, Emma Navarro.
13: Un moment tan únic com l'eclipsi solar mereix viure'l en un entorn tan únic com el Delta de l'Ebre.
14: I per gaudir-lo amb seguretat, aconsegueix les ulleres homologades de Nomen gratis amb la compra del seu arròs bomba. Un arròs cultivat al Delta, un dels millors punts del territori per observar l'eclipsi solar.
13: Viu-lo amb el millor tàndem, el Delta de l'Ebre i Nomen, el sabor del nostre origen.
9: I el temps, som a les portes d'un cap de setmana marcat pel sol i per la calor. Les temperatures màximes es mouran entre els 32 i els 37 graus i les més altes s'esperen cap a ponent. Durant els matins predominarà el sol i a les tardes creixeran nuvolades al Pirineu que diumenge deixaran algun xàfec. És tot, ens actualitzem de quina hora mal comptada serà ja el punt de la una i també en qualsevol moment al portal de notícies rac1.cat.
15: L'aplicació de RAC1 ara
25: fàcil, intuïtiva i renovada.
27: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
15: Escolta'ns al cotxe.
27: Amb l'aplicació connectada a Android Auto.
15: I a Apple CarPlay. Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
27: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
0: Ciutadans de Catalunya.
3: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Òscars. Aquí comença la competència.
4: Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona.
16: I benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
4: Són les 12 i pocs minuts. Òscar Andreu, bon dia.
16: Bon dia, Òscar Dalmau.
4: Avui amb Manel Vidal, Noelia Caranetzi, Oriol de Balanzó.
16: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
4: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
16: avui és últim divendres de mes, i això vol dir que sentirem el bo i millor de les últimes setmanes.
4: Hòstia, teniu un os a l'esquena, eh? Sí. Sou més ganduls que la jaqueta d'un guàrdia.
16: Calli, calli. Sentirem avui, per exemple, en Conrad Consum, parlant del fitxatge d'Anthony Gordon, pel Barça.
18: Ah, sí, home. Mare de Déu, quina toia.
16: Lady Di.
18: Heu fitxat un nano que sembla la Lady Di, sí senyor, i per 80 milions d'euros, hòstia.
16: Bueno, escolti,
18: mira que sou losers.
16: Una cosa, li recordo que vostè és de l'Espanyol.
18: No, li dic, sí. Imbècil.
21: Qui no n'és, és l'hora de comptar diners, com va?
4: I Juli també ens parlarà avui de vermuts i discoteques, eh, Juli?
21: Que per mi és el mateix, el vermut i la discoteca, eh? De vegades comences fent el vermut a 11:45 i acabes tancant un after en un polígon industrial de Montornès del Vallès, on la gent ja comença a carregar i descarregar camions també a 11:45.
4: Ja has donat la volta al rellotge,
21: I és un altre dia, eh?
4: Va, que avui també sentirem el Duque de Fire i el seu amic madrileny, Tevi de Foix, parlant de les joies de Zapatero, eh?
16: Bon
4: dia. Un dels temes del mes.
16: Sí, bon dia, sí, bon jury, sí, bon preu,
4: i bon preu,
16: tothom.
4: Bon preu per vostè.
16: Sí, la joia de Zapatero sembla un llibre de Tintín, eh?
4: Hi ha les joies de Castafiore,
16: sí,
4: no?
16: I la joia de Zapatero, sí, eh? Sí, jo no en tinc ni idea, només llegeixo la Vanity Fair
4: ja.
16: Miro vídeos de Berta Roca i ja està.
4: Bé, escolta, i també sentirem la Zoraida, l'Angelines, amb Mohamed Jordi.
16: Tot això i molt més avui a la competència.
4: Un programa que no passarà a la història,
16: però farà companyia.
22: Ai, sí.
16: Companyia no de la bona.
3: De RAC1 per escoltar la competència.
16: Heu de saber que ja ha arrencat, ja ha començat, ja han inaugurat el Mundial de Futbol Masculí.
22: Ui, ja jo ho vaig veure.
16: Sí.
22: Vaig veure les imatges, sí.
16: Va veure alguns dels dos primers partits, el Mèxic 2, Sud-Àfrica 0,
22: no.
16: Això va veure?
22: No, de partits no. Jo vaig veure el partit de la Shakira.
16: El partit de la Shakira.
22: La Shakira, nenes, ojo,
16: No, és veritat que la Shakira, la cantant colombiana...
22: Sempre treu el cap, eh?
16: Sí, sempre treu
22: cada
16: el cap.
22: Cada mes et recorda alguna cosa.
16: Sí, Shakira va actuar en una inauguració que la majoria ha qualificat de descafeïnada.
22: Fixa't tu, quina creu, que arrossega aquesta noia.
16: Per què?
22: Perquè és de Colòmbia,
16: sí.
22: El país del cafè.
16: Ja.
22: Que et diguin descafeïnada.
16: No, però no li han dit a ella. Sí.
22: Perquè el cafè ve de Colòmbia.
16: Sí, però no només hi ha cafè.
22: Si fos d'Equador també li podries dir, no? Perquè a Equador també tenen cafè, però...
16: A Jamaica també hi ha cafè.
22: Però qui ets ara, tu? Juan Valdés, ara?
16: No,
22: home,
16: però... Sí, sóc un entès en cafè. No, entès no, però també hi ha cafè al Brasil. De fet, és el primer productor de cafè mundial, diria.
22: Sí, ens explicaràs ara la torrefacció com es fa.
16: No. Al Vietnam, a Indonèsia, a Etiòpia hi ha cafè.
22: Sí, molt interessant, molt bé. Bueno, escolta'm, anem a lo que interessa. Heu sentit la cançó de la Shakira?
16: És quina cançó?
22: Ojo, la Shakira que ha fet la cançó del Mundial.
16: Un altre cop.
22: Després del Waka Waka.
16: Sí, ara, unes quantes.
22: Ara es diu Dai Dai.
16: Sí.
22: Que li has pogut dir bum bum.
16: Sí, o...
22: Pam, pam, pam, pam.
16: Bam, bam.
24: És en italià.
22: És igual.
24: Que no hi són.
22: Bueno, la qüestió és que parla de molts futbolistes, eh?
16: Sí,
22: la Shakira...
16: en aquesta cançó...
22: Ojo, he aprofitat per començar a repassar tot de futbolistes del Mundial.
16: Menciona grans estrelles del futbol masculí que han participat en els Mundials al llarg de la història. No només les d'en guany, diguem-ne.
22: Sí. Dius totes les estrelles dels Mundials?
16: Sí, bueno,
24: majoria.
16: Un bon grapat.
22: Podem escoltar el moment de la cançó que menciona tots els millors futbolistes de tots els temps dels Mundials? Per favor.
28: Maradona, Maldini, Romario, Cristiano, Ronaldo,
29: el Dibé, Iniesta, Beckham i Kaká,
28: Messi, Mbappé, Salah, Brasil, Uruguai, Argentina, Colòmbia.
22: No ha dit Piqué,
16: No.
22: Us heu fixat o no?
16: Sí.
22: I mira que ho tenia bé, perquè hi ha un moment que diu el Pibe, Iniesta, Beckham i Kaká,
16: sí.
22: Messi, Mbappé i Gerard, saps?
16: No.
22: I no, aquí podia haver rimat.
16: I diu Salah. Bueno,
22: mare de Déu, per què deu ser?
30: Home, jo crec que diu,
22: és un oblit,
30: diu Piqué,
22: no?
30: I vostès passen una setmana cridant.
22: Home! imagineu, nenes.
16: Clar, em planteja un cop sentir la cançó, sí, que no l'havia sentit abans. Sí, sí. Cristiano Ronaldo fa coma? És Cristiano coma i Ronaldo? O és Cristiano Ronaldo...
1: Tornem-ho a sentir.
16: O ja mata les dues coses, perquè Ronaldo, evidentment, tant Ronaldo com Ronaldinho són dos jugadors
2: Ronaldo
16: que mereixen...
2: Ronaldo Nazario és molt més llegenda dels mundials que Cristiano Ronaldo.
16: Exacte. I tot
22: si tu dius Cristiano Ronaldo, sí, no, jo... Cristiano Ronaldo. No.
16: Ah, clar.
22: No, són dos jugadors, eh?
16: Són dos jugadors.
22: Cristiano Ronaldo. El Ronaldo era el grassonet o l'altre?
16: Sí, bueno, és que els dos ja...
22: Bueno, el nom ja donava pistes. El Ronaldo és el grassonet i el Ronaldito és més petit.
2: No, és encara
16: tercer. És que Ronaldito és un altre. És un altre. Bueno, sí, ara parlarem del Mundial, del preu de les entrades, que ha generat moltes crítiques.
21: Sí, sí. El preu de les entrades.
22: Sí, sí.
21: La primera crítica que degenera aquest Mundial és que no ens deixen participar com a país en aquest Mundial. I som una potència. Sí. Catalunya al Mundial.
22: Bueno,
21: Catalunya a Eurovisió.
22: És...
21: Catalunya a... Volem un papa català. Perdoneu, eh?
22: Ja.
21: Un altre, ja n'hem tingut uns quants.
1: Teníem un papa, que era un grup, però...
21: No, això no feu...
22: Català que ximba... Sempre anaven drogats, aquests.
21: No feu broma.
22: Anaven...
16: Espero que sí.
22: Es punxaven porros pel nas, eh? És allò que fa la...
21: No feu broma amb això, eh? Dic que teniu una selecció com cal, amb cara i ulls. És que fins i tot els britànics tenen Escòcia, tenen Gales, tenen...
1: Irlanda del Nord.
21: Irlanda del Nord.
22: Sí, però això no, aquí no...
21: La que m'agrada a mi és Irlanda del Sud, que és la bona.
1: Bueno,
21: és que
1: la que es va independitzar.
21: Després de 900 anys els ha costat una miqueta, però al final tenen la seva selecció i les seves merdes, que és el que jo vull. M'entens? Jo vull que el nostre equip participi al Mundial.
22: Ja, però no, de moment
21: perquè,
22: no és
21: perquè,
22: possible.
21: Per què no és possible?
22: És una història una mica llarga.
21: No és llarga, es diu ocupació, ja l'he explicat. Apunteu-vos-ho.
22: Què?
21: Us imagineu una selecció d'aquest Mundial entrenada per Guardiola?
22: Sí.
21: A la porteria Joan García o David Raya, pots triar, amb Cubarsí, amb Marc Pubilla, amb Cucurella, Eric García, Olmo, Casador, Bernal, Lamin Yamal, Gerard Moreno i Víctor Muñoz, eh? Ara ja sabeu per què no volen que tinguem selecció.
22: Val, escolta, no cal cridar, eh?
21: Calli vostè, senyora,
22: eh? Per favor, que tinc el cap.
21: Perquè tenim selecció per guanyar el Mundial. I ara ja sabeu per què no volen que siguin lliures. Perquè podem guanyar el Mundial i Eurovisió. I tenir un papa.
22: Bueno, escolta'm, els homes ja heu acabat de jugar els cromos.
16: Però un moment, Angelines.
22: Els cromos del Panini.
16: Sí, i vostè ja ha acabat amb la seva obsessió per Shakira.
22: No, perquè, és que, escolta'm, la Shakira va fer una actuació...
16: Sí.
22: No sé si la veu veure, heu vist imatges de la... No!
16: Expliqui-la.
22: Nenes,
16: aviam.
22: Home, l'heu de recuperar, eh?
16: Expliqui vostè.
22: Aneu a l'internet i poseu allà, quan ja surt com un requadro,
16: sí,
22: i heu de posar Shakira. Actuació.
16: Pots fer un català, eh?
22: Mundial.
16: Si ho fa en català, respon, eh?
22: Sí?
16: Ah, home, ha après a parlar en català.
22: Què em dius,
16: sí,
22: ara?
16: Sí, sí, sí.
22: El Google?
16: El Google, sí, el Google, i tots, i fins i tot hi ha intel·ligències artificials que tu els hi parles en català i contesten en català, i cada cop més, sí.
22: Doncs tu li poses allà al Google, dius actuació Shakira Mundial.
16: Sí.
22: I veureu les imatges que, bueno, en fi, va fer una actuació tan ràpida,
16: sí,
22: i amb tan poques ganes a la veu. Sí, no es va treure ni les ulleres de sol. Tu te creus que actua amb les ulleres de sol?
16: Bueno, és com de...
22: Amb les amigues, bueno, és que, claro, ja vam comentar...
16: No li ha
22: agradat, eh? Em vam fixar, dius, jo fixat que amb ulleres de sol? La Pilarín, va ser la primera, sí, que ho va veure.
16: Home, és el primer que veus, sí.
22: I jo me la quedo mirant.
16: Sí, és el típic que baixes del cotxe, no te'ls treus.
22: Mare de Déu, senyor. Ara resulta que després de deixar-ho amb el Piqué, ara la Shakira va amb ulleres.
16: Va amb ulleres.
22: Va amb ulleres,
16: no,
22: sí.
16: No,
22: és el mateix, no?
16: No.
22: Després de deixar-ho amb l'home, doncs, bueno, es deu haver alliberat.
16: És fumut, sí.
22: Saps? Ella ja avisava la cançó aquella del Soltera.
16: Soltera? Quina és aquesta?
1: Fa un parell de tres d'anys.
5: Yo tengo el derecho de portarme mal.
16: De portarme mal?
5: És... Pa pasarlo bien.
16: Sí.
5: Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera.
16: Sí.
5: Se pasa rico soltera.
16: Se pasa rico soltera.
22: Fixa't,
16: molt bé. Era com un missatge enviat, no? Com una ampolla enviada a l'oceà de la solteria.
22: Sí, sí,
16: de dir,
22: ara, bueno, ara jo faré el perreo.
16: Ara faré el perreo.
22: I el perreo del Gerard, pues
16: bueno,
22: jo crec que va amb ulleres de sol perquè es deu haver fet algun retoc als ulls.
16: Bueno, no, que faci el que vulgui, que ja és gran.
22: Això passa, bueno, això passa. Sí. Es deu haver fet retallat les parpelles o alguna
16: cosa. Com s'ha de retallar?
22: Sí, home, la vol fer operar l'hòstia aquesta.
16: Però què dius? Et retallen les parpelles? Que sembla que estiguis despert sempre?
22: Bueno, no, és que si no, sembla que estiguis dormit sempre. No, home, no. La parpella cau, cau l'ull, llavors això s'ho retalla.
21: És com els xarpeis, que si no li fas un manteniment, si no el podes, el xarpei...
22: Perdona, el xarpei no se li treu cap, no ni se li fa cap.
21: Se li ha de treure, és com fimosi.
22: Que li has de retallar la pell a un xarpei. El xarpei és així, és la raça.
21: Que raça...
22: Penja la pell.
21: Ja està sent racista de gos, eh?
22: No, home, no.
6: No, home, és que si li treus la pell que penja un xarpei, et pots fer, no sé, una manta.
22: Ja és un altre gos?
21: No, es treure-li, li has de fer una cua darrere, al cul.
22: Què dius, home?
21: Has de recollir-li la pell com si fos una... com si l'estiressis.
22: Com una cua.
21: Però sembla que tingui 3 anys sempre.
22: Pues escolta'm, si veieu l'actuació de la Shakira al Mundial, se la veu allà cantant sense ganes, però sense ganes, eh?
6: Sí.
22: Com si tingués el cotxe aparcat en segona fila i no hagués apagat ni el motor.
6: Home, senyora.
22: De dir, escolta, parco aquí, vaig a cantar i ara torno. Serà un minutet.
6: Va ser curtet. Va deixar una nota, no?
22: I tal qual,
6: un minut.
22: Tal qual, va sortir del cotxe, va cantar i va marxar. Una mica més i surt amb el vol suposat, eh?
21: Buah.
22: Perquè avui dia no, no pots fiar de ningú, eh? Mm-hmm. Quan sortiu a un escenari, sempre amb el bolso, eh, nenes?
21: Bueno, menys quan balla sardanes, que es ballen amb les mans agafades, perquè així ningú pot entrar al centre on es guarden les bosses, o sigui, es fan comunitat.
22: Oh, bueno, però això és la...
21: És com Securitas, que ara se diu Berisho, vale? Sí, sí. Però de la cultura...
6: Es diu sardana.
21: Però de la cultura catalana. O sigui, és increïble.
22: Bueno, i es veu que per aquestes actuacions ja diuen, no sé si ho heu sentit, això, que hi ha rumors, que la Shakira de debò no hi va, aquestes actuacions.
21: Com que no hi va?
22: Diuen que hi envia una doble.
6: Però com ha d'enviar una doble?
22: Fixa-t'hi, els planos de la televisió sempre se la veu de lluny.
6: No
22: hi ha algun que li fan així de prop, com que porta ulleres de sol, i va la cosa tan ràpida, i es va bellugant, pues, el que jo et digui.
6: I aleshores no és Shakira.
22: Però jo diria que és la doble.
6: La doble.
22: La doble.
6: I si no Shakira, qui és?
22: Pues la doble, com es deu dir la doble de Shakira? Chocura.
6: Chocura. Però si no Shakira, Chocura. No ho sé, però en tot cas...
22: Bueno, hi ha una altra cosa, hi ha una altra cosa, perquè aquí al Mundial hi ha una lluita molt bèstia per veure qui ha anat a més Mundials.
6: Sí, entre Messi, Cristiano Ronaldo...
22: No, entre la Shakira i el Gerard Piqué.
6: Claro.
22: Qui ha anat a més Mundials? Exacte, la Shakira.
6: Què diu?
22: Nenes, la Shakira ha anat convocada a més Mundials que el Gerard Piqué.
6: Ah, sí?
22: La Shakira ha actuat a 4 Mundials i el Piqué només en 3.
6: Sí. Bueno, mira per un, eh?
21: Les mujeres ja no lloren, les mujeres facturen, saps?
6: Sí, bueno, clar.
21: Gling-gling.
6: Gling-gling, clar.
21: Luego si paguen Hacienda ja és altra cosa.
6: No és veritat, això ho hem sabut, que pagava Hisenda i
22: bueno,
6: ha sigut Hisenda.
22: Una vegada, li han donat la raó una, però altres li va tocar. Escolta, jo a la Shakira li faria un monument i li donaria el trofeu que més il·lusió li pot fer una dona cookie.
6: Què és?
22: La targeta d'honor del Bonpreu Esclat. Nenes, quina il·lusió, targeta d'honor.
6: El que sí que és cert és que avui ha d'arribar a Catalunya el que serà el primer fitxatge del Barça per la propera temporada, que és el davanter anglès del Newcastle.

0: Anthony Gordon.
1: Johnson.
0: No, Johnson, no, és un altre, l'Anthony Johnson. En tot cas, és un davanter que fa força gols, però destaca sobretot perquè pressiona molt i corre molt. De fet, és el davanter, el jugador més ràpid de la Lliga Anglesa.
1: És el que corre més d'Anglaterra, eh? Sí. I per què l'ha fitxat el Barça i no el club d'atletisme de Parets del Vallès?
2: Sí, bueno,
1: és que clar, un jugador que corre molt. Bueno, quines credencials són aquestes?
2: Home, corre molt és important i tenir potència. Aquest és un jugador que corre molt, que té potència i que té bon toc.
1: Va, va, va. Jo no tinc cap respecte pel Barça. Hi ha el club de la Terra d'enfrente, però ho respectava més quan els vostres davanters eren Romario.
2: Sí, bueno.
1: O Charlie Reixac.
2: Sí.
1: Charlie Reixac, que va dir allò de córrer.
2: Sí.
1: Per què corre? Si corre és de covards.
2: Sí, ho ha aplicat fins a les últimes conseqüències i no li ha anat malament.
3: I canviant corre per treballar, també. Sí.
1: Fixa't tu, no serveix per res, corre. Sí, heu fixat un que corre molt. Pues, bueno, sí, alguna cosa haurà fet.
2: Bueno, molt bé. Doncs moltes gràcies, Conrad. Una altra notícia relacionada amb les Terres de l'Ebre i amb el turisme, perquè l'Ebre s'ha consolidat com un destí turístic pels alemanys.
1: Home, normal. No? Si tu ets un alemany amb un passat una mica polèmic i no vols que et trobin...
2: No, no, no, no.
1: S'ha passat tota la vida, vull dir... Hi ha alemanys repartits per Magí. Ojo, no viuen en un pis compartit, eh?
2: A veure, un moment, un moment.
1: Gent gran, alemanys ja d'una certa edat. Home. Que, bueno, tenen un passat.
2: Però si
1: un passat gloriós, no?
2: A veure, un moment, no barregem coses, no és això.
1: Si tu has tingut un passat una mica tèrbol i no vols que et trobin, on millor que anar a l'Ebre? Que,
2: a veure, no.
1: Que allà, no hi ha res, per tant, ningú busca res.
2: No és veritat. Millor no fer publicitat per si s'omple de gent, però en tot cas és que cada cop, això ho expliquem perquè està relacionat, cada cop hi ha més pescadors alemanys que venen a pescar silurs als pantans de Riba-roja i de Mequinensa.
1: Hòstia,
2: silurs. I això ha fet un efecte crida d'alemanys que venen a pescar peixos grossos.
1: Els silurs, sí, jo no havia pescat aquests. És l'espècie invasora aquesta tan lletja que fa entre respecte i fàstic, no?
2: Sí, aquests peixos molt grossos que fan molta il·lusió, però això crec que després no es pot menjar. Vull dir que és una cosa com de
1: perdona, jo, quan dic espècie invasora lletja que fa entre respecte i fàstic, parlo dels alemanys, eh? No dels silurs. Home, és que aquí... Vull dir,
4: broma, que la gent ha rigut, però això és un joc boníssim, eh?
1: Quin joc?
4: Un joc que es basa en l'equívoc, no? Que jo dono... És que se m'està acudint un moment, que se m'estan connectant...
3: Em fas por, Jean-Paul. Estan sinapsis, no? Estàs connectant neurones.
4: Ah, no, lo primer, eh?
3: Sinapsis?
4: Sí, no, lo segon.
3: Vale.
4: Vale,
2: neurones.
1: Entre ells s'entenen, eh? Entre ells.
3: No et penses.
4: Jo dono una pista i vosaltres heu d'endevinar si estic parlant de silurs o d'alemanys. Vale?
1: Ara hem d'aturar-ho tot per jugar aquest joc absurd?
4: Sí, silurs o alemanys. Voleu jugar a silurs o alemanys? Comencem. Benvinguts a silurs o alemanys.
1: Molt bé. A veure.
4: Tenen una esperança de vida de 80 anys i poden pesar fins a 140 quilos. Silurs o alemanys. No se sap.
1: Ja.
4: No se sap.
1: Quan fa que et prepares aquest concurs?
4: Segona pista.
1: Segona pista,
4: ja. Al llarg del segle XX van viure una forta expansió per tota Europa. Silurs o alemanys?
1: Ja, sí.
4: No us arrisqueu a contestar encara.
1: Encara no.
4: Espereu a una última pista.
1: Mare de Déu, senyor, que acabi ràpid, això.
2: Última pista, va.
4: Tant els mascles com les femelles porten pentinats de lesbiana. Des del respecte,
1: però,
4: no?
1: Però,
4: I sense paternalisme.
1: Des del respecte cap als perruquers.
4: Sí, bueno.
2: I com si hagués un pentinat de lesbiana estàndard, vull dir, què dius?
4: Sí, ja ho sé.
2: No, que no.
1: Pots desenvolupar la pista?
4: Bueno, porten talls de cabells que no sabries distingir l'Angela Merkel de Ludwig van Beethoven, no?
1: Yeah.
4: El que sigui. Ah, i els encanta cuinar amb mantega.
1: Jo crec...
4: De qui he parlat tota l'estona? De silurs? O alemanys.
1: Jo crec que això de la mantega...
4: Silurs o alemanys, tu tries de barany.
1: És que ja...
4: Silurs o alemanys.
1: Les dues primeres jo he dubtat.
4: Sí.
1: Ara, aquesta tercera...
3: Clarament diria... Silurs.
4: Silurs, Manel Vidal que ha viscut 2 o 3 anys...
3: Silurs. A l'Ebre.
4: Al delta de l'Ebre d'Europa, que és...
3: Alemanya, sí.
4: Alemanya.
3: 4 anys, fins i tot.
4: 4 anys a Alemanya.
3: Sí, sí, però quan tu passes bé, el temps passa molt ràpid.
4: Alemanya també, eh? Bueno, pues, alemanys, és correcte.
1: Però si ha dit silurs. Ah, bueno. Alemanys, és correcte.
4: Sí, bueno, però volia dir alemanys. A l'Alemanya. Sí, sí. Vale?
1: Molt bé, molt bé. Moltes gràcies, Jean-Paul.
4: Voleu continuar jugant a silurs o alemanys?
1: No, ja està. Va. Hem de tancar-ho aquí perquè són i 20.
4: Una última pista. Que... Si estan 5 minuts seguits exposats al sol, se poden morir.
1: Bueno, prou.
5: Nosaltres som la competència.
6: Un gran programa, eh?
1: De dilluns a divendres.
4: Amb els Oscars.

0: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
1: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
0: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
2: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
3: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
4: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: És l'Espanyola una aceituna como ninguna. Como ninguna.
6: Si no hi ha l'Espanyola, no hi ha aperitiu.
7: La vostra alarma Verisur s'ha connectat.
8: Això és el que sents a casa quan et protegeix el líder mundial en alarmes. Perquè quan confies en Verisur, confies en una companyia global amb 30.000 professionals a 18 països i més de 35 anys d'experiència, que desenvolupa tecnologia pròpia i exclusiva per anticipar-se al perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisur, els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
9: Verisur.
10: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
11: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
12: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
13: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
14: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
15: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
16: I si no hagués contractat la meva assegurança fixant-me només a estalviar una mica? M'hauria estalviat les 3 hores que fa que espero una grua al mig de l'autopista? Hi ha dubtes que quan sorgeixen ja és massa tard. Calcula ara la teva assegurança amb Mafre i contracta-la ara mateix. Si vols estalviar temps, vols Mafre. Anem on vas.
17: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
18: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
19: Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. Un quilo de cirera sense Lidl Plus t'estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30%, el doble. I pernil serrà reserva sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%, el doble. Lidl, val la pena.
20: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
21: Tenim un cap de setmana increïble per davant, Di! Amb el solet, els amics...
22: I no t'oblidis que aquest cap de setmana la síndria ratllada d'Aldi està només 0,59 al quilo, un 37% menys.
21: Crec que aquest serà el millor cap de setmana de la meva vida.
22: Aldi.
21: Que poc que costa comprar bé.
23: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
24: A cada partit, juguem tots amb el 3x2 en l'snack de patata Pringles de 185 grams. Si en compres 3, un et surt gratis. I no hi ha cap preu millor que gratis. Fins al 13 de juliol.
25: RAC 1.
26: De vegades el triomf l'aconsegueixes passant per damunt de moltes coses, amb molt perfeccionisme, amb molt... i això et porta a ser no la persona que tu t'agradaria ser, entens?
27: Els dissabtes i els diumenges...
28: Esquerra, dreta!
29: És un joc, això, que et permet simular, doncs, batalles multitudinàries, medievals...
30: La majoria de gent que tenim, doncs, el que volen és jugar en grup i jugar en català.
31: De 7 del matí a 2 del migdia...
32: Jo crec que Jesús va tenir molta sort de ressuscitar fa 2.000 anys. Ressuscita avui en dia i què és el primer que diu la gent quan rep el vídeo de Jesús? Groc, esto es real.
31: Via lliure, amb Xavi Bundó.
33: S'ha torçat el peu,
34: avui.
33: Venint aquí.
34: És que l'edat no perdona.
33: L'edat castiga.
34: Per què no aneu una mica a la merda els quatre?
31: Hi ha coses que passen només al cap de setmana.
25: RAC 1.
31: Tots som un milió.
35: Hola, bon dia.

P-R-A-C-U. Va, que parlarem una miqueta més de Zapatero i el que li han trobat a la Caixa Forta. Recordem que l'Audiència Nacional investiga l'expresident espanyol pel cas Plus Ultra.

0: Plus Ultra, eh? Té nom de pastilles per aprimar-se, no?
1: Sí, i de...
0: Plus Ultra.
1: Sí. Plus Ultra és una aerolínia, d'acord? El cas investiga els 53 milions que el govern va invertir per reflotar la companyia durant la pandèmia.
0: Sí, la investigació considera que Zapatero era el presumpte líder d'una trama de tràfic d'influències i que l'empresa de les filles de Zapatero n'encobria pagaments.
2: Mare meva, segur que els nostres polítics estan pressionant perquè publiquin les informacions realment rellevants, oi? És això? Està passant això?
0: No, de moment no, eh? Aquest és el titular que obre les portades, Mohamed. Zapatero guardava joies, arracades i rellotges en una caixa forta oculta al seu despatx.
2: Perdona un moment. Tens una possible trama de tràfic d'influències que embruta el partido que de l'Espanya que nos dimos entre todos i el que surt a la llum és que guardava joies en una caixa forta? O sigui, tens un elefant a l'habitació i en lloc d'estranyar-te i llences cacahuets, mira que ha decidit la trompa. No, esto es cola, esto no es trompa, esto es penis. No, es que a mí me gusta el elefante, creo que da un toque bonito a l'habitació.
0: Un moment.
2: Es que Catalunya, es que el dio l'ocupació, l'elefante. ¿Qué
0: un
2: pasa?
0: Un moment, Mohamed.
2: No, es que es bonito y fas un tall per dalt i fa monita. És Guardiola.
0: És Guardiola, sí.
2: Què serà el següent? Anunciaran que també han trobat una forquilla a la cuina de Zapatero. Què passa aquí?
0: A veure, jo vull insistir en una qüestió que ja hem comentat, i és que heu dit que el Zapatero guardava joies a la caixa forta aquesta oculta, que és un oxímoron, no?
1: Sí.
0: Perquè, vamos, caixa forta oculta...
1: Bueno...
0: Pues bueno, és com dir sorpresa inesperada, no?
1: Una sorpresa inesperada. Bueno, clar, sí, una sorpresa ja és una sorpresa, ja és inesperada.
0: És una contradicció, sí, és com clar, dir clar. Gibraltar espanyol, no?
2: O justícia espanyola, no? De dir, o una cosa o l'altra, o justícia o espanyola, m'entens?
0: No heu dit res de la secretària del Zapatero?
1: Sí.
0: M'agrada molt el nom.
3: Sí, es diu Gertrudis Alcaraz.
0: Gertrudis Alcaraz.
3: La secretària de l'expresident diu que les joies eren una herència de Sonsoles Espinosa, la dona de l'expresident espanyol, i eren regals i obsequis de viatges oficials.
0: Mm. Claro, claro.
1: Això deu ser il·legal, no?
0: Fixa't tu.
1: A veure, un moment.
0: Fixa't tu, eh?
1: Què?
0: Una herència de la dona.
1: Diu. No, això no, però de viatges, de rebre joies per viatges, però que, on anava? Les mines del rei Salomón? De viatge... De feina?
0: A veure.
1: Sí.
0: A veure.
1: Què li passa?
0: Us recordo que les filles de Zapatero eren d'una tribu ufana d'aquestes.
1: Què és ufana? Urbana.
0: Sí, això es veu que han fet pagaments a través d'una empresa que tenia nom de les filles. Sí. Les filles no tenien ni ofici ni benefici.
1: No,
0: ni
1: veure,
0: no. Aquesta empresa no havien facturat res i era una cosa de
1: era
0: dir...
1: Era una empresa com de publicitat o d'aquesta... What the fuck?
0: Ja m'has dit tot. Una empresa com de publicitat.
1: Sí, bueno, no sé exactament, perquè li dic la veritat que no ho he llegit una mica en diagonal i bueno, al final pues, hi ha un senyor que té unes coses.
0: Jo, aquestes dones que es vesteixen de negre i sempre estan tristes i porten les mitges amb forats i forats a les orelles
1: perquè
0: que porten...
1: Té a veure això, vull dir... Això, ho parla, ho diu perquè s'havia dit en un moment donat, de fa molts anys, de fa 15 anys, que les filles d'en Zapatero eren gòtiques, no?
0: Bueno, deu, són, o continuen sent.
1: Ah, sí?
0: Sí, per la Conchitín, té una neboda que les coneix.
1: Ah, sí?
0: Havien coincidit a bars de festa d'aquests de nit.
1: Bars de festa de nit, De gòtiques.
3: Sí. Un altre oxímoron.
0: Sí, de gòtiques. Ja sabeu com vesteixen. Les gòtiques van fosques, van amb moltes joies, porten arracades de creus, anells de calaveres, d'aranyes, pinta ungles de color negre robats al Claire.
1: Sí.
0: Una amiga m'ha dit que és molt fàcil endur-te els pinta ungles.
1: No.
0: Vull dir, això està clar que la caixa forta aquesta del Zapatero, el que hi guardava era totes les joies, les disfresses aquestes de gòtiques de les filles.
1: És que tècnicament no són disfresses, però bueno, en tot cas, bueno, roba de vestir, cadascú es pot vestir com vulgui.
0: Però escolteu, què us passa? El que ara és delicte, és delicte guardar coses en una caixa?
1: No.
0: Esteu dient això?
1: No.
0: Home, que estaven de bon rotllet.
1: Sí, hola, bon dia, senyor.
0: Home, que tenim 9 catalans convocats amb la selecció espanyola. Hauríeu d'estar contents.
1: Ara què té a veure?
0: No vull barrejar temes, jo no vull canviar de tema, però escolta, és que no n'heu parlat pràcticament de la selecció espanyola.
1: Home,
0: escolta,
1: sí.
0: Que ahir va fer l'anunci dels jugadors del rei d'Espanya.
1: Sí.
0: Rei d'Espanya que no li veiem el pèl, per res.
1: Però
0: a l'hora de donar l'alineació de... Perquè és una prioritat.
4: Sí, perquè no s'ha de barrejar futbol i política.
0: Prioritat nacional, no barregem ni política. Bueno, en aquest cas, una miqueta.
1: Una miqueta, però no passa res.
0: No, perquè el rei no és polític. No? Per tant, no és barrejar política.
1: No, el rei és...
0: És només el cap d'estat.
1: El rei és sucre i així li ha, anat de bé.
0: Sí, és que us encanta molestar, eh? Escolta, més que...
2: Sí, li diré molt clarament. Tot això és efecte papallona. Aquell efecte que diu que un canvi petit, molt petit, microscòpic, pot generar canvis dràstics. Sí, no sí, coneixeu sí. L'efecte papallona? L'efecte papallona? Aquest efecte diu que una papallona bat les ales al Japó i al PSOE se li torna a escapar el clàssic puntet de delinqüència de dir, bueno, sí. Si me l'ha metido en el bolsillo el senyor Ábalos. El de la barba.
1: Doncs això, farem una cosa i és continuar.
0: Sí.
1: Com que continuar? Sempre continuar. Bon dia, com esteu? Bon dia, bona hora, bon xip.
5: Bon dia.
1: Què tal? Bon dia.
3: Duque de Fire, bon dia.
1: Estàs bé? Esteu xepi-xepi. Comenceu a veure la llum al final del túnel, ara que ja sembla estiu, però mireu el calendari i us cau el món als peus.
0: Una mica sí.
1: Què és aquesta temperatura de merda? No? De dir, però bueno...
6: Ja fa massa calor o massa poca calor per vos?
1: Massa calor.
6: Sí, ha vingut de cop. Va pitjor estar a Anglaterra, que estan a 39 graus pràcticament.
1: Ja tant de bo ser a Anglaterra. Tant de bo ser a Anglaterra i poder fer pipi a l'actora. Bueno... si us sembla, farem una trucada a Madrid per veure què n'opinen de tot aquest cas de ZP, que sé que us interessa molt. El tema Madrid, tema ZP. Àlex Pulito, sisplau, truca a Madrid. ZP.
7: Tevi de fuera, chiliboy de lo otro, what can I do for you, chocho?
1: Bon dia, Tevi, que sóc el Duque.
7: Ui, nena, t'has enterado, ¿qué?
1: Sí, ara en parlàvem, Zapatero guardava joies a la caixa forta.
7: Pero que me estás contando, yo me refiero a la visita del Papa a Madrid, que es que la Real Casa de Correos será el centro internacional de prensa y funcionará sin descanso durante toda la visita del Papa, que será la primera vez que se trabaja de verdad en Correos.
1: Ah, perdona, molt interessant, pero yo te estaba preguntando per Zapatero.
7: ¿Por?
1: Zapatero...
7: ¿Quién?
1: El expresidente Zapatero, ZP.
7: Ah, Zapatero. Uy, es un tema tan de ayer esto.
1: Bueno, no. Sí, de ayer. O sea, ¿tú no eras amic seu?
7: ¿Yo?
1: Sí.
7: ¿De qué?
1: Pero si
7: no.
1: Pero si vas a treballar gratis a l'anunci aquell de la ceja, que sortia el Almodóvar, el Serrat, la Concha Velasco, Miguel Bosé, i en deia que ZP era la modernitat i que no sé què,
7: no,
1: i que Espanya...
7: No, no, te equivocas, no me consta.
1: Sí.
7: No conozco a ese señor del que usted me habla.
1: Ja, o sigui, no. Que ara te la sua, que estàs saltant del vaixell com una rata, pot ser això?
7: Oye, vámonos a lo que interesa, que me tiene más abandonado que medio limón en la nevera de un soltero.
1: Sí.
7: Ja, no me haces caso.
1: Ja parlarem de coses íntimes quan no hem sentit tota Catalunya. Si poguéssim centrar-nos en el tema...
7: Mira, tú ya sabes que por mi salón han pasado algunas de las personalidades más importantes de la historia del siglo XX, XXI, como por ejemplo Alaska,
1: sí.
7: De Alaska y Mario.
1: Sí.
7: Ha pasado también Mario,
1: sí.
7: De Alaska y Mario.
1: Sí.
7: A ellos les hago un 2x1 especial porque los dos se hacen lo mismo en la cabeza, que llevan el mismo cardado. ¿Te has dado cuenta que van igual?
1: Sí.
7: Podrían ser perfectamente las hijas góticas de Zapatero.
1: Bueno, Tevi.
7: Me pasa también, es que se parecen mucho a Alaska y Mario, son dos gotas de agua. Me pasa también, lo confundo, me pasa también con los Javis.
1: Ya, bueno, pero tornem al tema, Zapatero, las joyas, que li han trobat 15 collars, 8 anells, 8 rellotges, 11 braçalets, 41 arrecades, 20 objectes de luxe.
7: Joder, eso no es robo, eso es que está preparando el carnaval de Cádiz del año que viene.
1: Ah.
7: Debe ser la bisutería entera de todas las comparsas.
1: No sé, sí, bueno, sí.
7: Hablando de carnaval, ¿te acuerdas cuando fuimos al carnaval de Sitges con la Morgana Martínez, que también se apuntó Pipo?
1: ¿Eh?
7: Vino Pipo Pisuerga, ¿te acuerdas?
1: Sí.
7: Hoy que nos disfracemos de heterosexuales. Qué bien que nos lo pasemos.
1: Bueno, escolta.
7: Perdona, que te tengo que dejar, que me entra un cliente por la puerta, perdón.
1: Ajá.
7: Hola, hombre, José Luis, ¿cómo estás? Uy, menudo chaparrón te está cayendo, ¿no?
1: ¿Es Zapatero?
7: ¿Qué quiere? Ah, revendes entradas para los conciertos de Bad Bunny. Pues ponme dos, sí. 2.000 euros las dos entradas, joder. 2.000 cada una, coño.
1: Tengo una cosa, que está en plena negociació.
6: Hauríem de canviar de tema, perquè ens sembla que seria...
1: Tevi, que s'està sentint tot.
8: RAC1 presenta...
9: Què passa?
8: La competència.
9: No, no, sisplau.
8: Amb els Oscars.
9: Vine a disfrutar.
8: A RAC1. RAC1.
10: Aquest juliol torna al Vida Festival a Vilanova i la Geltrú. Encara queden les últimes entrades per gaudir de noms com Guitarrica de la Fuente, Fatboy Slim, Amaya,
11: Charlotte Carden, Maria Arnal, la Ludwig Van,
10: Sidoní, Lia Kali, Red Pichu, Oasis i molts més.
11: Del 2 al 4 de juliol, música, natura i experiències úniques al Vida Festival.
10: Entrades a vidafestival.com. No et quedis sense la teva.
5: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
12: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
13: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
14: Per primera vegada a Barcelona, Yamato, l'imponent grup japonès format per 40 tambors taiko, atura la seva gira internacional durant dues úniques setmanes al Teatre Apolo.
15: Inspirat en rituals mil·lenaris, Yamato canalitza la tradició japonesa en un espectacle on cada tambor ressona el ritme del batec del cor.
14: Yamato, Hinotori, les ales del Fènix.
15: Del 22 de juliol al 2 d'agost, Teatre Apolo.
14: Entrades a la venda a teatreapolo.com.
16: Nou Evitara. Ja és aquí el primer SUV 100% elèctric de Suzuki amb tecnologia All Grip E 4x4. Fins a 581 km d'autonomia i Suzuki Connect per connectar-ne la càrrega des del teu mòbil. Vine a conèixer-lo i prova'l al teu concessionari oficial Suzuki. Evitara. Viu una nova experiència. Roma Coruma a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi.
17: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
18: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
19: Escupi.
18: Avui en fem servir moltes més.
19: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
18: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona. Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
19: Escupi.
18: Avui en fem servir moltes més.
19: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
18: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
20: Pernil Gran Reserva Bataller. Un pernil mundial. Descobreix el seu sabor únic que marca la diferència. Demana carn i curats bataller a la teva carnisseria o xarcuteria de confiança. Si vols menjar bé, pensa en bataller.
21: El Diccionari Normatiu de la Llengua Catalana recull més de 70.000 paraules. Terminologia especialitzada, variants dialectals, subentrades, més les actualitzacions... Per sort, arriba Filar Prim amb Magí Camps. L'espai on la llengua catalana s'aborda des de la curiositat, amb consells per a fer-la servir millor. Cada dimarts i dijous a lavanguardia.com/encatalà.
22: Projecte finançat per la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial i per la Unió Europea Next Generation a través de la convocatòria d'ajudes per a la integració d'intel·ligència artificial a les cadenes de valor de mitjans de comunicació.
23: RAC1.cat és un portal de notícies.
24: RAC1.cat és una finestra a la ràdio.
23: RAC1.cat és fàcil.
24: Notícies.
23: Actualitzada.
24: Ràdio en directe.
23: Tot RAC1 és
24: a RAC1.cat.
25: RAC1 presenta
26: la competència.
27: És un exquisit.
28: És el millor programa que he sentit mai.
29: Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
1: Els sindicats pregunten als docents si accepten el preacord que van tancar divendres amb Educació. La consulta estarà...
0: Amb molta educació, eh?
1: Amb molta educació.
0: Això vol dir per favor, eh?
1: Sí, sisplau, per favor. La consulta estarà oberta des d'avui fins dijous.
0: Hòstia, però no es cansen.
1: El què?
0: És que porten massa dies molestant.
1: Què vol dir molestant? Ja tornem amb la mateixa cosa de
0: sempre.
1: Només
0: hi ha una persona que pugui aguantar aquest ritme, i sí, és el molt honorable sí, Rana Salvador Illa.
1: Sí, prou ja. Què diu ara? Deixi estar l'Illa, hòstia, si li deu de saber, sí, està greu.
0: Si entreu al seu compte de l'aplicació aquesta que es diu Strava, que és el Tinder dels runners.
1: Sí, el Tinder.
0: Sí, mira, aquí n'hi ha alguns que sí, el feu anar, eh?
1: Casat amb el quilometratge, no?
0: Sí, sí, sí. Doncs veureu que us surt un mapa amb els recorreguts que fa Salvador Illa, perquè és un perfil públic.
1: Uh-huh.
0: I ara fa molts dies que quan mires els mapes, els recorreguts que fa,
1: sí,
0: Illa va dibuixant la paraula prou.
1: Prou, exacte. Molt bé. Deixi d'inventar-se coses. Expliquem bé què passa amb aquesta consulta que demana els docents si accepten el preacord dels sindicats amb Educació.
3: Exacte, aquesta consulta l'impulsa defensen l'USTEC, CGT, Intersindical i COS. USTEC defensa el
0: COS
3: sí al
0: pacte... COS és una botiga de roba, eh? COS és una botiga de roba, els ha de l'H&M, que és més barat, eh?
1: No.
0: Però el COS, que és d'ells, és més cara. I està més acabada, molt més ben acabada.
1: Sí, però en tot cas, això...
0: Les costures, això és un sindicat.
1: Si no m'equivoco, el COS és un sindicat.
0: No, ah, és un sindicat?
1: No, no és una botiga de roba. En tot cas, no és la mateixa cosa. I no estem parlant d'això. Si no
0: que
1: avorrit. Parlant...
0: Pues seria molt més divertit parlar de roba. Sí,
1: bueno, però ara parlem d'educació.
3: Sí, em sap greu, Angelines. L'USTEC defensa el sí al pacte i plantegen que si es rebutja, cal escalar el conflicte i impulsar una vaga indefinida a partir del 8 de juny.
0: Ah. Hombre, amenaces, eh?
1: Home, així és com...
0: Professors amenaçant, eh?
1: Amenaces no, però sí...
0: M'agrada, eh? És l'estil del professor d'antes, eh?
1: Què diu ara?
0: Antes l'educació sí que funcionava. Per què? Perquè hi havia un professor i uns alumnes acollonits. El professor amenaçava i els alumnes, pues, escolta'm, ho veien.
1: Ah, sí?
0: Ara no, això és amb pixa i rellisca, home.
1: Sí.
2: Es pregunta l'opinió, què us semblaria, no?
0: Exactament. Què semblaria de què? Què collons hi has de preguntar l'opinió als alumnes, per favor?
1: Home, no, però estem parlant dels professors en tot cas. Bueno, calli un moment, digues, noi, sisplau.
3: La consulta s'enviarà a través del correu corporatiu dels docents.
0: Ah, sí, home, ja m'ho imagino. Enviaran un Google Forms d'aquells que envies als teus amics per decidir quan anireu de casa rural a l'estiu.
1: Ah, sí?
0: Sí. Ei, xavals, fem un cap de setmana una casa rural. Quants dies podeu? A veure quines dates us van bé i tal. Quants diners esteu disposats a pagar? Qui posa el cotxe?
1: Sí, molt bé.
0: I ningú respon al Google Form aquest. Fins que a últim moment tothom comença a dir hòstia, ho sento, al final no puc, tal, qual... La data no me va bé de dir quina data.
1: Si
0: no ha votat ningú. Ningú, no hi ha cap vot a cap data, cap de les que he proposat.
1: Sembla que s'hi hagi trobat, no?
0: Sí. Bueno. No, és que jo per aquelles dates ja tinc uns vols a una illa de Croàcia, que és la nova Eivissa.
1: Bueno, sí.
0: Entenc igual de bé la eivissenca, el croat.
1: No diu ningú, això.
0: O una altra.
1: Bueno, però fins aquí, continuem. Bueno, sí, continuem, però perdoneu una cosa, una pregunta.
0: Digui.
1: Aquest preacord que han de votar els docents els promet l'oro i el moro? L'oro i la persona racialitzada? Perdoneu, això com funciona?
3: Doncs no, avi, no ben bé. El preacord s'hi proposa un augment salarial de 600 euros en 4 anys.
0: Uau, 600 euros! I encara es queixaran els professors. Amb 600 euros jo em podria comprar una extensió de les vies de la maqueta de tren.
1: Bueno,
0: i podria fer circular el Talgo des de la meva habitació, que el tinc ara que passa per sota del llit, que fa com el túnel.
1: Sí.
0: I podria arribar a fer-lo circular per la cuina amb les extensions.
1: Bueno, interessantíssim.
0: Sí. Bueno, són 625 euros les extensions. Va. No m'arribaria prou.
4: Buah, jo amb 600 euros m'apagaria el lloguer d'una habitació a Barcelona sense finestres, ni sostre, ni habitació.
0: Sí.
4: No, és un vuitè sense ascensor. Bueno, faré cul i a canvi dormiré la intempèrie. Però, no,
2: faré cul?
0: No, faràs cul. Et donaran pau.
4: No, faré cul perquè quan puges moltes escales els glutis se't posen com marbre de Carrara o de Macael o de Decton.
6: És igual, no? Qualsevol marbre. Estàs al mode de marxar per un tema que ja veuràs d'aquí un segon, ja està.
3: Va. En qualsevol cas, el preacord també proposa contractar 6.400 professionals més, però la CGT, la Intersindical i la COS consideren que l'acord és insuficient i faran campanya pel no.
1: I nosaltres, per esbrinar com ho viuen, des de dins trucarem directament a l'USTEC, al sindicat que defensa el sí al pacte i que, en cas que guanyi el no, doncs proposa vaga indefinida. Àlex, quan puguis, sisplau, truquem a l'USTEC. Vaga, no vaga,
7: sí,
1: educació.
7: Hola, bon dia. Sí. Se truca al sindicat USTEC, UD Unió, de sindicat, de treballadors i treballadores, d'ensenyament i ser de Catalunya, la tensora, en què puc ajudar-li?
1: Molt bé, doncs fins aquí el programa, no? Se m'ha fet una mica llarguet. Sóc l'Òscar Andreu, de la competència.
7: Ui, el que faltava, ja hi som tots.
1: No, home, la noto un pèl irritada, un pèl cansada.
7: Jo, irritada?
1: Sí.
7: No, que va, miri, jo abans d'atendre trucades de pesats com vostè, amb massa xerrameca, sóc mestre.
1: Ja,
7: El meu dia a dia és molt tranquil, eh?
1: Ah, sí?
7: I tant, primer entro a l'aula, que està a un 45 graus de temperatura, perquè és un barracó sense ventilador. Que de vegades em porto un peix a classe, perquè quan acabo les classes queda feta la papilló.
1: Feina feta no fa destorb.
7: Efectivament.
1: Sí.
7: I faig classe a 45 alumnes. N'hi ha uns 20 amb necessitats especials.
1: Déu-n'hi-do.
7: I després n'hi ha 14 encara pitjors.
1: Què?
7: Són tiktokers.
1: Què són?
7: Tiktokers.
1: A pitjors que els...
7: Passen les classes assajant balls que sembla una crisi epilèptica.
1: Ja.
7: Després tinc un repetidor que insisteix a fer classe perquè porta tants anys venint que es diverteix fent de professor.
1: Miri.
7: I els dies que estic molt cansada, doncs el deixo fer classe a ell.
1: Quan ha trobat el seu camí, mare meva. En qualsevol cas, l'USTEC fa campanya perquè els docents votin sí al preacord, no?
7: No, no, no, no, no ho he dit jo, ho ha dit USTEC.
1: No, jo no he dit res.
2: L'entesa.
7: Sí.
1: Perdó?
7: Sí, sí, sí.
1: No, que, jo no, que jo no he dit res.
7: Com que no ha dit res?
1: No, jo no, no? He dit... No.
7: Vostè ho ha dit? Ha dit USTEC?
1: No, USTEC... Bueno, sí, sí, ho he dit jo, sí.
7: Sí, efectivament. Sí. A la consulta li falta una pregunta. A la seva consulta que m'ha fet...
1: Sí.
7: Li falta una pregunta.
1: Quina?
7: ¿Usted quiere mejoras para los alumnos?
1: Bueno, no, sí, pero eso sería... ¿Qué digo? ¿Perdoni? O sí.
7: ¿Vol aprofitar per dir alguna cosa més?
1: Jo què he de dir? Jo he trucat per preguntar. ¿Vol aprofitar per enviar algun missatge?
7: Això era seu, perdó.
1: Sí. Sí. Vol aprofitar per enviar algun missatge a la gent que ens escolta?
7: Sí. Pari l'orella, sisplau. Mm-hmm. Ajuda! Aquest era el missatge.
1: Aquest era el missatge, queda clar. Em sembla que ho deixarem aquí. Moltes gràcies, descansi i felicitats.
29: Nosaltres som la competència.
5: Tremendo loco.
29: Aquest programa està basat en fets reals. Amb els Oscars.
8: Tía, perdona que te mande audio, es que llego tardísimo a clase. Me acabo de enterar de esto del campus rural y es un planazo. Es una convocatoria de prácticas para hacerlas en un pueblo de España. La beca es de 1.000 euros mensuales. Yo voy a ir a preguntar a Secretaría de la Facultad. Nos vamos, ya me dices.
9: Abierta la nueva convocatoria de campus rural. Gobierno de España.
10: Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reales Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes assegures tots els teus plans. Entra a ingut.es.
11: Tinc al cap tota l'estona això dels ocupes. I ara, amb la casa sola...
12: Jo tinc al cap tota l'estona això.
13: La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat. L'única amb doble garantia per assegurança antirrobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
15: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
26: Quan vulgui.
15: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
26: Tot el temps que vulgui.
15: I totes les bombolles que vulgui?
26: Totes les bombolles que vulgui.
15: I tot el relax que vulgui?
26: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
27: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 86 milions. Milionari forever.
30: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
31: A Ford hem electrificat els nostres vehicles, sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni. Vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
32: I si no hagués contractat la meva assegurança fixant-me només a estalviar una mica? Estaria ara preocupat pel servei de reparació del meu cotxe? Hi ha dubtes que quan sorgeixen ja és massa tard. Calcula ara la teva assegurança amb Mafre i contracta-la ara mateix. Si vols estalviar sense sorpreses, vols Mafre. Anem on vas.
33: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
34: Molt bé.
33: Arribarem a tot?
34: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
35: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
36: Bé, i què voleu fer aquests dies?
37: Anar a una piscina caribenya.
38: Dormir en un hotel del Far West.
39: Volar a llums d'un drac.
36: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
40: Aquest estiu, la gran pregunta és...
41: híbrid o elèctric?
40: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
42: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
43: Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. Un quilo de cirera sense Lidl Plus t'estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30%, el doble. I pernil serrà reserva sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%, el doble. Lidl, val la pena.
29: RAC 1. 4 anys després, ha arribat el moment. Let's play football.
44: La rematada més...
0: Des de l'11 de juny fins al 19 de juliol, 48 seleccions, més partits que mai.
1: Compte França centrada, gol!
0: Totes les estrelles de l'univers futbolístic reunides en una cita única.
2: És dins l'àrea, Havertz, el xut, gol, gol, gol!
0: I RAC1 t'ho explicarà tot. Aquest estiu viu tota l'emoció del Mundial a RAC1 i a RAC+1. Un partit en directe cada dia, sigui a l'hora que sigui.
1: Final! Història de la Copa del Món!
0: Tota la informació des dels Estats Units, Mèxic i Canadà amb l'enviat especial Damià López. L'anàlisi de tot el que passi al Tu Diràs i barra lliure de futbol al cap de setmana al Superesports. Aquest estiu el Mundial de Futbol es juga a RAC1. Tots som un milió.
3: RAC 1.
4: Sempre escolto RAC 1.
5: Grande.
6: Ole, vosaltres.
4: El dissabte, aquella noia que fa lo dels viatges. L'Ester Muñoz, que fa molt bé i que m'agrada molt.
6: Ole.
7: Ella ja ho sap. Al Recomanar, cada dissabte a la tarda us regalem experiències, propostes i consells d'escapades, d'oci, d'art, de teatre, de tota mena i per tothom.
0: Cada dissabte, de 3 a 4 de la tarda, Recomanat, amb Ester Muñoz.
7: Si voleu un bon pla, Recomanat.
3: RAC 1.
0: Tots som un milió. Actualitzada al minut.
8: Alertes d'última hora.
0: Tot el que sona a RAC 1.
8: Contingut exclusiu.
0: RAC més 1.
8: Fàcil.
0: Ràpid.
8: Còmode.
0: RAC1.cat.
8: RAC1.cat.
0: RAC1.cat.

0: càrrec. Cada vegada se surt més de tarda que de nit.
1: Són dades d'un estudi de l'Associació de Fabricants i Distribuïdors.
2: Fabricants i distribuïdors de què? Fabriquen i distribueixen?
1: No.
2: Així a l'engròs?
1: No, a veure, aquesta associació reuneix indústries de fabricants i distribuïdors del que sigui.
2: Ah, del que sigui?
3: Sí. Jo tinc una mica també es dedica a fabricar i distribuir.
2: Ah, sí?
3: Pel que sigui, només pots comprar el que fabrica i distribueix amb efectiu, no? De dir, si us interessa, us passo el contacte, digueu-li que us envia l'avi i que voleu comprar xarop per la tos.
2: Sí.
3: Li heu de demanar mentre piqueu molt fort l'ullet, perquè si no, al final, el que us donarà és... xarop per la tos,
1: Doncs el cas és que aquesta associació ha detectat que els joves d'ara surten menys de nit i que ara fan més vesprejos i vermuts al migdia i surten menys a les discoteques.
2: Surten menys a les discoteques? Pues finalment ho heu aconseguit, no?
3: El què?
2: La societat que volíeu als wokers.
3: Aviam, un
2: moment. Els joves d'ara ja no fumen, ja no beuen, ja no surten a ballar el Despacito entre 200 desconeguts,
3: sí.
2: Ja no vomiten a les papaleres.
3: Bueno,
2: coses que eren tradicionals, que
3: eren no?
2: De tota la vida. Sí. Ara ja no. Ara els joves queden amb els amics per fer un bitxi.
3: No, home, no.
2: Un bitxi?
3: No, han canviat les coses, però no
2: ara
3: tant.
2: Ara queden per preguntar-se què tal.
3: Home, què tal? Bueno, està bé.
2: Aquesta és la llibertat per la qual va lluitar Franco. Va, per favor.
4: També de bastant de vespreig.
2: A l'estudi també recull que els joves van més al gimnàs i surten menys de festa perquè amb les aplicacions i xarxes socials ja no els cal anar a la discoteca per lligar.
5: Exacte, no cal que llegiu cap estudi. Podeu preguntar-me a mi, per exemple.
2: Sí? Tu vas al gimnàs o lligues a través d'aplicacions?
5: La resposta a la primera pregunta és un no. Gimnàs, no. I la resposta a la segona és un tampoc.
2: Llavors, què t'hem de preguntar?
5: Però he vist com funciona. L'altre dia anava en metro i tenia un noi al costat escrivint al mòbil. I vaig mirar de cua d'ull perquè no s'adonés que l'espiava i vaig veure que obria l'aplicació de notes al mòbil.
2: Sí,
5: i vaig apuntar comprar creatina, pollastre i batut de proteïna, que era un gimbro. O sigui, immediatament després va obrir Instagram i va començar a fer like a stories de totes les paves que li sortien. Algunes en biquini, d'altres amb els mugrons pixelats. Així que això el que fa és exercitar el dit polze. Si continua així, li sortirà un bíceps al dit. Això pot passar, eh?
2: Molt bé. Doncs això, que els joves surten de festa més d'hora, ho fan menys sovint i consumeixen menys que abans.
5: Quina és?
2: És
5: l'hora de comptar diners.
2: És l'hora de comptar diners amb en Juli Pijuli, president de la Febaril, la Federació de Bars Il·legals. Què et sembla, Juli, que els joves prioritzin el descans a la festa? Què està passant aquí?
5: Ja sabeu que jo estic a favor dels hàbits saludables.
2: Saludables sempre, sí.
5: Respirar,
2: sí.
5: Menjar,
2: sí.
5: Hidratar-se, dormir... Però dormir és com beure alcohol, al tanto.
2: Què vols dir?
5: No es pot fer mentre condueixis.
2: No beguis alcohol mentre condueixis. Sí.
5: Apunta, missatge oficial de Juli Pijuli.
2: Sí.
5: Dormir amb responsabilitat. Dormir massa de covards. I tu em diràs, Juli, dormir té riscos?
2: Dormir té riscos, Juli?
5: I tant, Òscar. Dormir té molts riscos. Jo divendres vaig sortir de festa, a 5 de la matina em vaig estirar en un banc a fer una becaina i m'acabo d'espertar fa mitja hora a la rotonda de Francesc Macià, que semblava l'Amazones.
2: Mare de Déu.
5: Amb un petit estany.
2: Sí, sí.
5: He begut aquella aigua i ara estic cagant, eh? La meva pregunta és, on sóc ara?
2: A la ràdio, Juli, això és RAC1. Sí. Escolta, parlem d'aquest estudi que assegura que els joves surten menys de nit i que si ho fan comencen a fer copes abans, això?
5: Efectivament. Sí. El truc per passar una bona nit és començar a beure aviat.
2: Uh-huh.
5: O dic als nens que estan avui a l'estudi.
2: No cal. Tapeu-vos les orelles.
5: Les meves millors festes han començat sempre a les 8, en un Blue Space de Gavà, demanant el primer ron amb cola.
2: 8 del vespre, eh? Horari europeu, eh?
5: No, 8 del matí.
2: Ah, el 8 del matí.
5: Horari caribeny. Ja ho diu la dita, qui matina en suma farina.
2: Perdona, aquesta dita no l'havíem sentit mai, eh?
5: Bueno, és tradicional del Carib, eh? I te falta carrer. A veure si et sona aquesta altra dita. És del refranyer popular, recollida per Joan Amades.
2: Quina?
5: Si són les 8, ron amb cola i speed, eh? Això també...
2: Si són les 8, ron amb cola i speed,
5: ja. Exacte.
2: A les 8 del matí ja comences a veure.
5: Sí, començo a veure les estrelles. I no sóc astrònom. No hi ha res com un ron amb cola per fer baixar l'esmorzar. Baixa rapidíssim. De la boca al vàter en 3 segons sense tocar les parets. És com un tobogàn de fantasia absolutament vertical.
2: Hòstia, quin perill.
5: La persona cau.
2: Bé, gràcies, Juli.

0: Núria Travessa, què tal estàs?
1: Hola, bon dia.
0: Ostres, he arribat pels pèls, eh? Au, au. Escolta'm una cosa, ens informa'ns per favor de tot, perquè estem desitjants d'informació.
1: Sí, hem d'estar molt pendents d'aquesta hora de l'incendi que s'ha declarat fa un parell d'hores entre Tiana i Montgat al Maresme i que amenaça la serralada de Marina. De fet, Protecció Civil ha ordenat confinar la població de Tiana, Sant Fost de Campsentelles, Martorelles i Santa Maria de Martorelles. Els bombers treballen a la zona, de moment amb 15 dotacions terrestres i 6 d'aèries. Els Mossos han detingut el suposat piròman, a qui un veí ha vist encenent un dels focus a la zona de la Conreria, tocada a la carretera. Ho ha confirmat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: És un incendi que ha tingut 3 focus gairebé simultanis i ha provocat un pirocúmul. S'ha fet un detingut per part de Mossos. S'apunta que presumptament pugui ser provocat.
1: Parlon també ha informat fa només uns minuts que els bombers treballen en un altre incendi, aquest entre Targa i Agramunt, concretament a Santa Maria de Montmagastrell. Mentrestant, a la franja, les tasques d'extinció del foc que crema des d'ahir a Tamarit de Llitera evolucionen més favorablement, tot i això una trentena de veïns dels municipis de Sanui i Alins encara no poden tornar a casa. És un incendi que, recordem, afecta un perímetre de 4.000 hectàrees. També continuem molt pendents del doble terratrèmol de Veneçuela. El ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha confirmat aquest migdia que ja ha provocat la mort de 3 ciutadans espanyols i n'hi ha 4 més d'atrapats sota la runa.
3: La cifra de españoles fallecidos en el terremoto se eleva ya a 3 y el número de españoles que no localizamos ha ascendido a 99. También hay 4 españoles localizados, pero que en estos momentos se encuentran bajo los escombros del terremoto y estamos trabajando para que los equipos de rescate puedan acceder a ellos.
1: Els equips de rescat veneçolans treballen amb l'ajuda dels equips que hi han enviat ja una vintena de països, com Espanya. Des de Catalunya s'hi desplaçaran 15 bombers i el govern ha ofert també desplaçar-hi una desena de forenses. Ja fa gairebé 40 hores del sisme, cada hora que passa és vital, i de moment les autoritats veneçolanes mantenen el balanç amb 235 morts i almenys 4.300 ferits. I atenció si sou usuaris de l'estació de Sants de Barcelona, perquè a partir de finals de setembre ja no es podrà accedir a l'edifici per la plaça dels Països Catalans, els dos accessos que ja estaran tancats durant 2 anys, atenció, per les obres d'ampliació i transformació de l'estació. Són les entrades que fan servir majoritàriament els 140.000 usuaris del tren que passen cada dia per Sants.
4: I llavors, perdona, per on hem d'entrar? Perquè, esclar, això serà un embolic.
1: Hi haurà l'entrada per la plaça Joan Peiró.
4: Que és quina? Tu saps quina és, Gemma?
5: La plaça Joan Peiró és la que està davant dels Balanyà, dels antics cinemes Balanyà.
1: És on hi ha la parada de taxis, em sembla.
4: Tu ets de Sants, sí. Val.
5: Sí, adoptada, però sí, visc allà.
4: Adoptada, i d'on eres, doncs?
5: De Sabadell.
4: Els de Sabadell sempre ha d'acabar dient que sou de Sabadell, no?
5: No, bueno, perquè m'ho preguntes, clar, d'on sóc, des de Sabadell? De dónde voy, de dónde vengo?
4: Ja t'entenc. Val. Escolta una cosa, vols fer els esports?
5: Sí.
4: Per què estàs tu i l'Albert Bassas?
5: Perquè han saltat del vaixell i és com la guerra... Com? Saps com la guerra, Segona Guerra Mundial, que les dones ho fèiem de tot perquè tothom estava a la guerra?
6: Sí, doncs sempre, això, com sempre, això.
4: La Segona Guerra Mundial, absolutament, a la retaguardia. Era infermera, jo, la Segona Guerra Mundial,
5: sí?
4: Perdona. A Brighton.
5: Mira, que bé. Call the midwife, eh?
4: Exacte. Vols fer els esports?
5: Fem els esports. Mira, perquè Marc Márquez ha marcat el desè millor temps del primer entrenament lliure del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. El més ràpid ha estat Marco Bezzecchi i el Barça d'handbol jugarà la pròxima fase de grups de la Champions al grup E contra el Montpellier, l'Steaua de Bucarest i l'Horus danès. A més, Emil Nielsen, el porter blaugrana, ha estat escollit millor jugador del torneig d'enguany. I en futbol, perquè hem de parlar de futbol,
4: sí,
5: no?
4: Esclar, home,
5: doncs juga Espanya, aquesta matinada juga Espanya contra l'Uruguai, el tercer partit, i Espanya depèn d'ella mateixa per passar com a primera de grup. Però el més important d'avui és el Mundial, també. I és
4: vols
5: que...
4: un redoble, o com es diu en català?
5: Sí, sisplau.
4: A veure si
5: sí,
4: el trobem.
5: Redoble. A mi m'agraden molt els timbals, eh?
4: Sí, els timbals. Vols un com es diu redoble en català? Ara també estem
5: redoble.
4: Redoble, veus? Si és que de vegades
5: seria
4: ens compliquem.
5: Redoble, no? La FIFA autoritza les banderes de l'orgull a l'estadi de Seattle avui pel partit entre Egipte i...
7: Pues mira, perdona, ara se les poden fotre al cul, les banderes. Pues ara la FIFA es pot ficar les banderes de l'orgull, però els hi càpiga, perquè ara ja no hi anirem.
5: Ara no hi anirem.
7: I punt.
5: Què ha passat? Que Seattle, les autoritats locals volien celebrar l'orgull...
7: Pues ara les banderes es poden posar pel cul.
5: Ja perquè
7: nosaltres ja no volem anar les banderes a la puta FIFA, o no sé què.
5: Bueno, perdona, però és que fa 4
7: anys... És més! La canviarem, ara, la bandera. Les mariquites, ara ja estem reunides. No em posis rebre, hòstia, que em poso nerviós. I canviarem les putes banderes. Estem treballant-hi.
4: A la merda.
5: Però has vist el problema que és que això ha un partit d'Egipte-Iran, eh? Iran que mata la gent del col·lectiu, LGTBIQ+, i Egipte que els empresona i els multa.
4: Ah, bueno, llavors està una mica xof, no?, amb el comentari, ara.
5: Bueno, vull dir que ells, els iranians, els egipcis, ja han protestat.
4: Perquè volen les banderes o no volen les banderes?
5: No volen banderes, no volen res que tingui una mica d'arc de Sant Martí.
4: Jo t'entenc.
5: I la FIFA ha dit, no, perquè ara som inclusius. Ara.
4: Ara, justament, ara, avui, per tocar els collons a Iran. És que sempre és
5: no
4: la mateixa història.
5: Mai, però, sí.
6: Però en aquest partit, ara, sí.
5: En aquest partit
6: una mica
5: serà
6: també
5: el partit de
6: l'orgull. Eh? Perquè
5: nosaltres
4: ja no... Aquesta bandera ja no serveix? A la Mariquitas ja no ens hi reconeixem?
5: Ja no, eh?
4: Ja us informarem?
5: Va,
4: ja us informarem.
5: Ja ho sentirem a dir.
4: O sigui, tot el merchandising que tingueu ara ja el podeu tirar, perquè ja us informarem. Estan reunides les Mariquitas en
5: sí,
4: consell.
5: Internacionals.
4: Internacionals, la Gai Internacional està reunida.
6: En cimera.
4: Per en cimera. Cimera maricona.
5: Val,
4: m'agrada. I estan decidint a veure què farem a la bandera. Aquesta és ara que la posin, si volen, si aquests s'hi posen sí nerviosos, doncs mira, ja em sembla bé.
5: Però val, és que és avui, ja no dona temps.
4: Ja no dona temps
5: no,
4: del
5: no,
4: canvi.
5: Val.
4: Sí, perquè totes aquestes coses van lentes, és veritat.
5: Sí. És que el màrqueting, per això.
4: També
5: sí
4: et diré.
5: Val. Ja està, no, ja està. Ja, jo
4: el temps, per favor.
1: Les temperatures d'avui calcades a les d'ahir, per tant, entre els 32 i els 37 graus de màxim en molts casos. Aquesta tarda creixeran nuvolades en zones de muntanya. Demà, més o menys la mateixa dinàmica de temps, i diumenge sí que s'esperen a la tarda ruixats al Pirineu i al Prepirineu.
4: Escolta, Núria Travessa, moltíssimes gràcies. Gràcies, Gemma Montero. I ens retrobem el 14-15 al punt de les dues. És així? Ho
5: és així, perfecte.
4: Perfecte. Moltes gràcies.
1: Fins ara.
8: Vostè primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
4: Home, amb el Joel Fortuny, l'Ernest Ferrer, Esther Romagosa,
9: bon
4: què tal
9: dia
4: estàs? Estàs contenta? O
9: sí, perquè és divendres.
4: Sí, mira, merda.
9: Últim divendres
4: sí,
9: de juny.
4: Sí, sí, la classe mitjana sempre arriba el divendres i us fareu contents, eh? Que sí bé. Escolta una cosa, avui ens acompanya, bueno, estem molt contents, eh? La Major Siscars Banyuls i la Sandra, que no me recordo el teu cognom, Sandra Vicente, mira que fàcil era, que ja són periodistes, han estat molt a Mèxic i avui celebren 10 anys, bueno, se celebren 10 anys, de què, Major, per favor, digue-ho immediatament.
10: De la Taula per Mèxic, una associació que vetlla pel compliment dels drets humans a Mèxic, així que ho fem molt malament, així que més aviat...
4: Porteu 10 anys dali, clar.
10: Així que més aviat el que fem és denunciar les vulneracions allà, perquè creiem que des d'aquí també tenim molta corresponsabilitat com a l'estat espanyol és el segon inversor a Mèxic,
4: sí,
10: i es podem exigir a les nostres autoritats que segons quins acords es facin complint els drets humans.
4: Exacte, complint els drets humans, per favor, no? Per
10: sí
4: favor. Vosaltres havíeu estat periodistes a Mèxic, les dues, vau conèixer allà? Sí, tant una com l'altra, Sandra?
11: No, de fet, no, ens vam conèixer aquí.
4: Mira,
11: hem coincidit
4: que llestes,
11: en l'espai-temps,
4: que llestes
11: gairebé. Sí.
4: Sou quàntiques. Vale. Sí. I us calleu bé?
11: Una mica.
4: Sí.
10: Hem treballat juntes a Mèxic, així que sí.
11: Vale.
10: Ens
11: vam
10: conèixer aquí.
4: I a més heu tret un llibre que el tinc aquí, Seguir contándolo, crònica del programa Barcelona protege a periodistes de Mèxic. Ara hi ha tres periodistes a Mèxic.
11: Mexicanes,
4: dones, sí,
11: correcte, que han vingut aquí perquè estan amenaçades per exercir la feina a Mèxic i les tenim aquí durant un període de 6 mesos perquè estiguin una mica més tranquil·les i puguin tornar doncs, amb més garanties a exercir el periodisme allà.
4: A veure, Yunes,
12: hola,
4: què tal?
12: Què passa?
4: Que si poguessis... Estàs nerviós?
12: No, lo que pasa es que tengo el cable muy enredado, molt enredat,
4: sí,
12: i el tècnic m'ha dit que deixi
4: s'ha fotut una bronca al tècnic, perquè està la fotut amb una mena de... que també és el nostre convidat, Ernest, no sé per què ara l'havies desbroncant aquest senyor amb uns gestos...
12: Perdona.
4: I tu per què fa... Mira, aquesta que és de mare... Així aneu les mares que teniu adolescents, que teniu un tio i li estàs desenredant el cable. És increïble. I es comença així, es comença a desenredar el canvi d'un convidat i acaba amb fel·lació, això. És que és acollonant, vamos. Esther, t'ho prometo, de veritat. Mira, igual que amb els teus fills, no, després surten tolles, ho parlàvem l'altre dia, dijous mateix amb la Laura Fa. Esteu criant una generació...
12: He sortit tolla.
4: Tens?
12: 31.
4: No es pot desenrotllar el cable igual?
9: Però que és el convidat i llavors faig que...
4: Però que no es retrasa mal.
12: No l'ha desenredat.
4: I tampoc es retrava.
12: No l'ha desenredat.
13: A sobre es queixa. Mira, com un fill.
4: Si, a veure, no l'ha desenredat. És que de veritat és increïble.
13: A mi no em desenreda mai res.
4: Deixaré veure-lo bé. Hola. Avui amb el Yunes Chaib.
10: Amb el Yunes Chaib.
4: Perquè ell és... Presenta un moment, perquè no us toca encara, però presenta perquè així la gent dirà...
10: Doncs ell és guionista, és còmic,
14: i molta gent el coneix perquè participa al programa, és col·laborador a La Revuelta.
0: I guionista de La Revuelta. Bronca, sí, no? I de La Resistència també ho
12: també,
0: eres.
12: També.
0: O sigui, tu estàs fent taula, eh? O sigui, que no és el que sortim. No ho vius només de sortir cada tarda. No treuen sí. més a La Revuelta, jo no ho puc entendre.
12: Perdón?
0: Per què no treuen més a La
12: Revuelta? Ah, perquè, mira, és molta responsabilitat. A mi m'agrada anar de tant en quant.
0: Però tu, ho has decidit tu?
12: No, no, no, no ho he decidit jo. Però
14: fas com
12: però,
14: si sí.
12: Si m'oferissin anar setmanalment, no ho agafaria.
0: Per què?
12: Perquè a mi m'agrada tenir una vida més tranquil·la i m'agrada desenvolupar altres projectes.
0: Ja t'entenc, ja
12: sí,
0: t'entenc.
12: Sí, sí, sí. No em vull enfocar només en una cosa.
0: Val. Bueno, doncs així...
14: Bé, no?
0: Tants caps, tants barrets, perfecte. Bueno, ha tret una novel·la, Corderito.
14: Corderito, i avui Corderito, en parlarem.
0: Ara en parlarem sí. Genialment. Tenim també, per favor, a dues autoritats, dues icones del nostre entorn universal, que és l'univers, que són el Carlos Ballestero i el Ginés Genís Segarra, Hidrogenero. Això sí que és genial. Avui estrenarem, bueno, dic jo estrenarem, suposo que l'heu estrenat
15: sí,
0: por ahí.
15: Cada dia s'estrena.
0: Cada dia s'estrena, estrenarem una nova cançó del que serà el vostre nou disc.
15: Sí.
0: Que musiqueu poemes d'Álvaro Pombo i textos sí. d'Álvaro Pombo, l'escriptor.
15: Això ens estem dedicant ara. Us ja anem musicant un de nou i ha sortit.
0: Quants en porteu ja?
15: Serà el tercer que publiquem.
0: Tercer. I el disc quan vindrà? Us estic prenent calma.
16: A l'octubre.
15: Sí, perquè ja hem acceptat les dates dels concerts, o sigui, del disc ja ha de sortir. Sí,
0: clar, o sigui, ja és perquè tenim concert.
15: A l'octubre toquem a Barcelona, sí, clar, o sigui, el disc ara ja ha de sortir.
0: Però abans, senyores i senyors, amb tots vostès, Virginie.
17: Hola.
0: La Virginie és la nostra col·laboradora, saben que es diu en Virginie, no és que treballi sinó que la seva mare és francesa, no és que sigui això un Virginie, sigui, no sé, el Molino, diguéssim. I no tens cognom perquè tu vols preservar la teva intimitat, perquè quan treballes al Palau Sant Jordi, portant les redes socials, no vols que la gent sàpiga que treballes al Palau Sant Jordi. Eh? És això, era això?
17: Perquè com són diverses Virginies al Sant Jordi, clar, no vull que sàpiguen quina sóc.
0: Exacte. Val, avui fas un tema que a mi sembla un nyap total. I
17: perfecte.
0: Perfecte. Però és que te'l va suggerir el Joel Fortuny.
17: Sí, perquè per això t'has semblat un nyap, perquè l'ha suggerit...
0: No, vaig pensar que és trall de Virginie, que acostuma a ser més brillant en les seves aproximacions, de sobte aquesta merda, que és sí, com una clar, mena però... com la típica secció d'estiu, saps, fresqueta, vaja merda. Però... I diu, no, li ha suggerit el Joel Fortuny. Ah, ja em vaig quedar més tranquil.
17: Sí, no, però pensa que vinc de Bad Bunny del Papa, jo també tinc el cervell una mica cremat,
0: clar,
17: ja.
0: Perquè tu has estat fent... hòstia, nena!
17: Clar.
0: Tu has hagut d'organitzar les redes socials...
17: De la casita a la cassona,
0: saps?
17: Eh? Sí, sí, sí.
0: I tu has menjat tot i... Vosaltres i tots l'equip del Palau Sant Jordi...
17: Exacte. Passem de...
0: És secret que treballes allà, però...
17: Sí, de les hòsties per davant a per darrere.
0: A per darrere,
17: sí,
0: una cosa... Mare de Déu, senyor.
17: Per això estic amb el cervell totalment cremat, sí. Igual que el termòmetre. Clar. Llavors us volia explicar una mica, si algú no li agrada la secció, mala sort, perquè no en tinc una altra.
0: No tenim una altra, ho sentim moltíssim.
17: El termòmetre sexual, en aquest cas, no va...
0: Però perdona, que no hem dit el tema. El tema
17: perdó,
0: és
17: bueno,
0: practicar sexe a l'estiu.
17: Ah,
14: ara.
0: Tema suggerit per Joel Fortuny.
14: Per què serà?
0: Per què serà? Per què serà? Ell va dir perquè a l'estiu li fa molta mandra practicar sexe.
17: Sí, tot i que jo crec que és una excusa, perquè com no té sexe en general, almenys ja té l'excusa de per què no el practica.
0: Clar, està bé.
17: I jo, com sóc amiga del Joel, defenso la seva teoria.
0: Endavant, doncs.
17: A muerte.
0: Endavant.
17: Llavors, he fet un termòmetre sexual que no va per desig, va per temperatura Celsius. Vale, llavors... Tot el que sigui menys de 25 graus és via lliure, com el programa de RAC1. És una mica l'època de no vull pagar dels peatges, tots els peatges oberts, no hi ha problema, pim-pam, pim-pam.
0: Ja també.
17: Vale? Dels 25 als 28 l'he anomenat prudència. Vale? Seria una mica la que no va tenir Ilia Topuria quan va anar al combat. S'ha de tenir prudència, no es pot anar tant de guai segons a quina temperatura jugues.
0: Sí, sí,
17: vale?
0: Sí.
17: Llavors, de 29 a 33 li he posat perill. És com quan et veus tan capaç de muntar un moble de l'IKEA que ja no mires les instruccions. Cuidado, que et sobrarà algo en algun moment i no podràs fer res d'aquell moble.
0: Jo t'entenc.
17: I després...
0: Bueno, jo aquest tema no l'he dit, com que ja saps que soc de família boníssima, no sé de què m'estàs parlant.
14: No n'has muntat ni un, no?
0: Clar,
14: no,
0: penso,
14: mai, eh?
17: Clar. No, clar.
0: Jo hereto els mobles.
17: He de dir que jo tampoc, eh? Jo,
14: ah,
17: com
14: no?
17: Ho faig en nom del
0: ho
17: Joel...
0: Ho estàs fent com per acostar-te a un públic generalista,
17: exacte,
0: no?
17: Exacte, com si ho fos sí, de Sants, anés de Xocotxurros...
0: Ens hem, hem d'acostar a un públic generalista,
17: clar,
0: no? Tu i jo, sí.
17: Exacte, llavors...
0: Sí.
17: A partir de més de 33 graus,
14: uf,
17: vale? Això és prohibit... És com viatjar en Rodalies un diumenge, bueno, o viatjar en Rodalies en general, prohibit, vale, a l'estiu.
0: Avui Rodalies també és bo que anava fina,
14: a l'estiu i qualsevol època sí. de l'any, tal i com està el Rodalies.
17: Exacte, però és que he vist uns vídeos de gent suant al tren, que, mare meva, ni el ioga a 40 graus, eh?
0: Sí,
17: o sigui,
0: sí.
17: Horrorós. Llavors, aquest seria el termòmetre que hauríeu de seguir, si voleu, si no, tampoc passa res. Llavors, la segona part, per mi, seria la negociació abans de la pràctica. Vale? Em fa tanta calor. Llavors, com... tinc molts amics heteros que de vegades no els hi queda clar, dic, vaig ajudar-los. Llavors ho he comparat molt amb el Mundial de Futbol,
16: sí,
17: perquè els hi quedi clar, no? Llavors, el primer que s'ha de tenir és una bona tàctica i un bon entrenament, amics, si no, no us hi poseu, no cal. Vale? Llavors, s'ha d'acordar la temperatura a l'estadi, vale? Així com l'horari de joc, que ens aniria bastant bé aquest horari que hi ha al Mundial ara, que
16: sí,
17: és de nit.
16: Clar,
9: de matinada.
16: Clar.
17: De matinada total. Vale? Llavors, el temps de joc, s'inclou mitja part o no, i sobretot la pausa d'hidratació obligatòria. Això és imprescindible. Vale? Llavors, també hi ha, si hi ha massa contacte corporal, cridem al VAR. El VAR és una cosa que miren per veure si les jugades...
16: Però com el crides al VAR, perdona?
17: És trio, pensa que això és humor. Jo no sé ni de què parlo. Jo. Fa anys que no tinc sexe, tant de bo puguis dir, no, ara no existiu.
16: De debò fa que no tens sexe, tu, perdona. Doncs
17: no
16: sé, que estaves arreglada.
17: Pensa que jo menteixo molt a la ràdio.
16: Això t'anava a dir, però això em sembla que tu portes una bona època.
17: Bueno, no vull parlar de la meva vida privada.
16: Perdona, no.
9: No ho fas mai.
17: No. Però tot el que us explico aquí,
16: yeah,
17: no és la meva vida, eh?
16: Ja. És cert que la teva vida és millor, però ara tu passes una bona època.
17: Sí, ara sí.
9: Ah, sí? Tu ho saps?
16: Ho intueixo.
9: Ah, ho intueix. És que ell intueix molt.
17: Sí.
16: Però havies passat una mala època.
17: Perquè m'has vist com més relaxada de cara, no?
9: El rostre,
16: no,
9: tranquil.
16: No. He provat, també. He provat. Bueno, llavors...
17: Doncs sí, total, que també s'ha de parlar si es pot suspendre el partit per risc climàtic, ja sigui per tormenta elèctrica, calor, el que sigui.
16: Ja.
17: I el més important...
16: O sigui que et poses a follar al cap de 3 dies, no? D'aquesta negociació està durant moltíssim.
17: D'això es tracta, és de debilitar el rival i acabar no follant, ja, vale? Que és el que volem el Joel i jo. Llavors...
16: Vosaltres esteu en contra de practicar sexe a l'estiu?
17: Sí, perquè som de...
16: Perquè sou molt joves.
17: De naspi, i segons quines olors i segons quins tactes, no ens agraden, efectivament. Llavors, sí, us passa això com el Joel i a mi, podeu anar directe a la tanda de penaltis, vale? Que seria per mi una mica de sexe oral, i ens separem.
16: Ah, sí, la tanda de penaltis, tu trobes que és sexe oral?
17: Sí, tu no?
16: Això també és humor, o és?
17: Bueno, i ara hidrogenés. No. Va, a veure,
16: excuses.
17: Llavors, he buscat unes postures que m'he inventat, i ja veig que no estaran a l'alçada, vale, ho estic notant en l'ambient, que li he dit suasutra. Ja, estic molt malament. Necessito vacances. Llavors, n'hi ha una que li he dit al transport públic que seria evitar el contacte, tot i que saps que et menjaràs alguna olor. Vale?
16: Però tan refinada ets, sou?
17: Jo sí.
16: Decidé?
17: Sí.
16: A veure, les que han estat a Mèxic, perquè que heu estat periodistes de guerra i tot això.
11: Aquest una mica racista, aquest comentari.
16: Com?
11: Una mica racista, aquest comentari.
16: No, racistes em puc fer després, però vamos, aquest em sembla que racista no era, era periodistes a Mèxic de guerra, he dit, de guerra.
11: Ah, bueno. Ah, no, gens, tiquismiquis, gens.
16: I tu que ets valenciana, espero que tampoc, no? Això sí que pot ser racisme.
11: Exacte.
16: Bueno, a veure, digues.
17: Vale, i tu, tiquismiquis, una mica?
16: Jo? Home. Però tu trobes que a la meva edat em puc posar tiquismiquis a la meva edat?
17: No em facis penjar un vídeo que tinc teu explicant què et va passar amb un ciclista de licra, eh?
16: Ho vaig intentar fins al final, perdona.
17: I què et va passar?
16: Home, que me'n vaig haver d'anar perquè l'olor era increïble, però això ja era una cosa increïble.
17: Llavors estàs a l'equip dels Nochetos, ja està.
16: Però que jo no vaig a fer tanta negociació, tant tiqui-tiqui-tiqui...
17: Bueno, perquè això parlem de... Home, si coneixes algú en un bar, no cal tot això.
16: Ah, val.
17: Oh. Vale. Llavors, després n'hi ha un altre que li he dit la postura del ganivet. O sigui, aquest estiu no fem cullereta, fem ganivet, vale? Que vol dir cadascú al seu lloc, no ens movem, i en cas que un dels dos es mogui, llavors dius, cuideu que te la tallo. Una mica aquest, vale? Gràcies per riure, perquè em sé.

0: Dies lluminosos, escapades suaus i plans en família. Aquesta temporada fes-los amb un Ford. Visita'ns a Tàrraco Center, Nicolàs o Garatge Central i descobreix ofertes especials per gaudir cada trajecte amb seguretat, confort i estil. El millor de Ford, a Tàrraco Center, Nicolàs i Garatge Central.
1: Hi ha cançons que ens omplen el cos de memòries des de la primera nota. L'Ex en Busto torna als escenaris del Barts Festival per celebrar un viatge musical de 40 anys i un dels millors llegats del rock català.
2: La plaça del poble espanyol s'omplirà d'himnes en una nit per cantar amb el cor a la mà. Vine el 15 de juliol i viu el retorn de la banda que ha marcat generacions.
3: Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Barts Festival.
4: Amigues, i amb això acabo, vale. És, si vols algo refrescant, dolç i blanc, amigues, preneu orxata. Bueno, me'n vaig. Gràcies,
5: avui ens tenen aquest senyor que és còmic, aquests dos que són hidrogenis, que són unes icones del, de la cultura popular, no sé quantos, bueno, talla, vas... música culta i tot això. Aquest altre que resulta que ara és novel·lista i a més còmic, doncs, que a Madrid, que són sempre tan prim mirats i tot això, la revuelta i venga la risa, però vamos, del nivell. I tu amb aquesta merda de secció, filla, que ens has fet avui, que a més animant a la gent a que no folli, és que és increïble.
4: Bueno, també em vas trobar al carrer i em vas fer pujar, jo no vaig demanar res. Estic aquí, amb les meves notes de Snoopy...
5: És meva.
4: Efectivament.
5: Bueno, a tots vostès, senyors i senyors, de Siri Vera de Bebe. Vale, però estàs molt contenta, no, Desiree? Perquè avui vas amb muñeco. Saps com els pisos aquests que es lloguen? Que et diuen, no, es compra un pis, però dintre hi ha un inquilino. Però avui la teva secció va amb inquilino.
6: Sí, avui vinc amb inquilino, que és el Younes Chai.
5: Bravo.
6: Que ja hola. Presentat abans.
7: Bon dia.
5: Bon dia.
6: I que el tenim avui amb nosaltres perquè ha publicat la seva primera novel·la, que es titula Corderito.
5: Corderito. Bravo. Aguilar,
6: Corderito, gràcies. Està ja a la segona edició, no?
7: Tercera.
6: Tercera. L'enhorabona, tres edicions.
5: Sí, senyora.
6: Tres edicions per una primera obra. És la genial, primera, o sigui que súper.
5: Sí, a tu el llibre t'ha agradat molt, diguem-ho clar,
6: A mi el llibre m'ha agradat. He plorat.
5: Has plorat.
7: Bueno.
6: He plorat. He rigut i he plorat.
8: Perfecte, no?
6: Sí. M'ha agradat moltíssim, moltíssim.
7: Que bé,
6: vaig
7: que
6: acabar
7: bé.
6: La novel·la en novembre de 2022, molt dur. Molt dur. Però m'ha agradat. I llavors volia que vingués el Younes i que ens parlés
5: una
6: mica sobre Corderito. I la primera pregunta que et faig és sobre el títol. Perquè Corderito és una obra d'autoficció, que també parlarem d'això. Però Corderito, per què?
5: Ara vols parlar de l'autoficció.
6: Jo? Per què?
5: Ara vols parlar de l'autoficció. Que ell està, la
6: perquè el seu llibre és autoficció. Tu no has dit que això és autoficció?
7: Sí.
5: És la puta merda pregunta, la típica puta merda pregunta. Avui esteu totes fines,
8: Sí.
5: Home, però l'escriptor, tu tots que estàs a sales del partit, li hem de preguntar a l'escriptor si és autoficció, que és la típica...
6: Escolta'm.
5: Que et fot ràbia la pregunta.
7: No fa ràbia.
5: Ah, bueno, doncs endavant.
7: No fa ràbia.
6: Marc.
4: No, molt malament el Marc, avui molt malament.
6: Bueno, ja ens ho ha dit abans d'entrar, que tenia el cap una mica fregit.
5: Com un bombo.
6: Aquí la prova. Molt bé. Doncs, el títol, Corderito.
7: El títol. El títol, a mi és un títol que el vaig triar perquè és una paraula que em pareix atractiva i distinta i em pareixia carismàtica. Però el motiu del títol no és important a la novel·la. I es menciona dues o tres parts, però és més anecdòtic que altra cosa.
6: Molt bé, o sigui que... Perquè sí, una mica, no?
7: Sí, m'agradava. I tampoc vull desvelar perquè crec que és interessant que les lectores i els lectors ho... arribin en aquell punt.
6: Molt bé, estupendo. El Younes va néixer a Melilla, però, com podeu escoltar i podeu sentir, s'ha criat a Mallorca.
5: Molt bé.
6: Llavors... L'Abde, el protagonista de la novel·la, és fill de migrants marroquins o sigui, està narrada sobretot a principis dels 2000, que és quan ell fa el salt de primària a l'ESO.
7: Sí.
6: Aquest moment supercrític, no?
7: Sí.
6: Fins a quin punt... Una altra pregunta que fa ràbia.
5: És que jo tu mateixa t'ho vas veient. Si jo t'acompanyo en aquest camí com un psiquiatre, així és que no.
6: Fins a quin punt l'Abde és en Younes?
5: Ara, un aplaudiment per la pregunta.
6: Gràcies.
5: No, quan vas apurada el divendres és el que
6: rigor, fa. Rigor!
5: Rigor!

0: fins
1: perquè
0: que...
1: això t'ho han hagut de preguntar un sotimer de vegada.
0: No, fins a quin punt?
2: Si t'han preguntat, ho pots dir.
0: Mira, i l'APD té molta... Impronta és una paraula que en català existeix? Impronta o no?
2: Sí, si no, ara ja.
0: No, ara aquí faran lo típic del subtítol, ho rectifiquen. Ja que... Gràcies. La petjada, mm-hmm. petjada que hi ha a l'APD meva és forta, però és un exercici de ficció, més que res. I sobretot perquè l'APD és fill únic i això... modula molt la teva infància. Nosaltres érem quatre germans, dos germans i dues germanes, mm-hmm. que canvia molt la història. Però sí que té molta part meva. No m'agrada dir quina és la part meva perquè no vull que sigui un llibre de cotilleos, mm-hmm. subtítol, no sé què posareu.
3: Safareig.
0: Quina paraula més maca. Safareig. Safareig.
1: Estupendo. Llavors... has optat per l'autoficció...
4: Rever, posa-li rever. No, cada vegada que es posa... que es diu autoficció en aquest programa... No
1: Chupito!
3: Oh, que bé!
2: Jo no veig.
1: Però en comptes de l'autobiografia, no? Mm-hmm. Perquè jo, per exemple, jo vaig optar per... quan vaig publicar el meu primer llibre, Ser mujer negra en Espanya, això mm-hmm. és més autobiogràfic, no és autoficció, no? Mm-hmm. Quin marge et dona aquest format o aquest gènere... que no et dona l'autobiografia, per exemple?
0: És que, saps què passa? Que la meva feina de monologuista a l'escenari sí que és 100% autobiogràfica i és contar anècdotes meves reals. I a la novel·la volia fer un... volia marcar distància, mm-hmm. i volia contar una història que no fos 100% meva, perquè la meva història crec que és menys interessant i, sobretot, crec que una persona que hagués viscut la meva vida potser hagués escrit un altre llibre, saps? Mm-hmm. Que al final és una perspectiva super, super subjectiva i per mi l'autobiografia és més densa. Mm-hmm. El llibre és molt lleuger.
1: És molt lleuger, es llegeix superràpid, està escrit, no? O sigui, molts capítols estan escrits com si els expliqués un nen de 12, 13, primer de l'ESO, no?
5: Sí,
1: 12, així. Per tant, el llenguatge és molt... bueno, les ocurrències que té l'APD també són molt divertides. Jo m'ho he passat molt bé llegint el llibre fins que em vaig posar a plorar, però tot bé.
0: Clar, té moments més emotius, moments més divertits, però no és un llibre de monòlegs.
5: Clar,
0: no.
5: Està bé, hi ha un exercici literari, o sigui, que hi ha voluntat literària.
0: Sí.
5: Perquè jo tinc la sensació que tu hauràs fet un exercici però conscient de distanciar-te, tot per de la distància dels monòlegs, però també de la forma d'escriure humor, diguéssim, perquè tot i que és un llibre que és divertit i és amable i hi ha moments divertits, efectivament, i d'altres de no tants i de tristos o d'emocionants, però la forma d'escriure deu ser distinta.
0: Sí, és molt diferent.
5: Ha, clar,
0: és molt diferent.
5: Vull dir que estem davant jo crec que d'un gran escriptor. Tu què opines, Desiré?
1: Jo opino que sí.
5: No? Que... és un escriptor, no vull dir que no és...
0: No té acudits, per exemple.
5: Clar, exacte.
0: No
5: hi ha remates, per exemple.
0: No n'hi ha.
5: Clar. Sí.
1: No, està molt ben escrit, molt, molt ben escrit. I després es nota molt el canvi, no?, perquè, bueno, això ho podem dir, no?, que en moments el llibre va cap endavant i cap enrere, no? Mm-hmm, sí. I hi ha moments en els que el protagonista ja és un home més adult, no?, que treballa, etc, no? I es nota molt, no?, la diferència, com estan narrant a primera persona, no?, com canvia la forma de desenvolupar el pensament i d'explicar les coses. I m'ha encantat, a mi m'ha agradat molt. Una altra cosa, a la novel·la la Masic uh-huh. està present, però també està absent, no? Uh-huh. Perquè és la llengua dels pares, però l'APD no la parla. Uh-huh. Llavors, aquí hi ha part de... perquè això també en els teus monòlegs tu també ho expliques, no? Que no... A mi m'agradaria saber una mica, no?, com vius aquesta distància, no?, entre tenir aquest idioma a casa, perquè a mi també m'ha passat, no?, els meus pares parlen bubi, jo no el parlo, no l'entenc. Com vius tu aquesta distància?
0: Personalment, és molt frustrant perquè no és una llengua que s'ensenyi a les escoles d'idiomes. així com l'àrab està a totes les escoles d'idiomes, l'amàzic és una llengua que només aprens si fas una immersió familiar important. Si no, és impossible d'aprendre.
1: Clar, a mi això em genera molta, molta tristor, també. Jo, durant el confinament, una noia va començar a fer classes de bubi i m'hi vaig apuntar. I em sentia supermalament perquè el bubi és un idioma molt difícil, molt, molt, molt difícil, té molts accents, dièresis, no? En una paraula et trobes un accent obert, un altre tancat i una dièresi, i és molt difícil, no? I pensava, ostres, és que això jo ho podria portar de sèrie, no? Perquè també el bubi, si no, una mica com l'amàzic, si no fas aquesta immersió, és molt difícil aprendre'l. I penso, merda de colonialisme, no? que al final ens ha fet perdre les nostres llengües maternes i que no ens puguem comunicar amb una part important de la nostra família, no? O sigui que...
5: Per tant, els vostres pares, si es poden parlar en amàzic, no l'entens.
0: A casa meva sempre s'ha xerrat castellà. I perquè mon pare i mon mare es van conèixer a Melilla i es van criar a Melilla, i Melilla es xerra en 3 o 4 idiomes.
5: Clar.
0: I varen triar el castellà. I hi ha molts de familiars que xerren amàzic amb mi, i jo puc tenir una conversació bàsica, però no tenc un veu, per exemple.
5: Doncs veu, que bo. Que bo.
0: Ja veu, nivell veu.
5: Nivell veu.
0: Però la veu també m'ha agradat.
5: Sí. Sí. Jo m'agradava més... Llàstima que ho hagis corregit, perquè m'agradava... He pensat, hòstia...
1: Que poètic.
5: Sí, se m'ha portat una mica esta morfillona, perquè penso, hòstia, un poeta, a més de còmic, escriptor, a sobre poeta. No tinc veu, digo, hòstia, he passat, m'he quedat...
1: Ja, ja,
5: Escolta, Xiria, et vaig a dir una cosa.
1: Digues.
5: Ja quedarem aquí al Younes, que és una estrella internacional. Tu saps que jo vaig treballar molts anys... Bueno, si no ho saps, t'ho explico, perquè no tens per què saber, evidentment. Però havia treballat molts anys a una revista de moda, i nosaltres els fèiem un qüestionari que només els fèiem a les top models. Et considerem avui la nostra top model i et farem unes preguntes curtes que has de respondre. Bueno, si les vols respondre curt.
0: Sí.
5: Però és igual, perquè la gent hem comprovat que li diem respon curt i la gent respon com li dona la gana.
6: Però ja ens està bé, sí.
0: Val, quantes paraules?
5: Amb la teva veu, aquesta veu pròpia que has descobert.
3: Pensa que responguis el que responguis, al Marc no li agradarà. Vull dir que tu tira.
5: A veure si algú respon alguna cosa o diu alguna cosa en aquest programa que em pugui arribar a... Estic ara... Estic en mans dels hidrogenès, diguéssim, les mexicanes.
7: Quina responsabilitat.
5: Mare de Déu, quina responsabilitat. És que, veritat, bueno, a veure, vinga. Per favor, qüestionari. Top model, el senyor Younes Chai. Vinga. A veure, en què vas gastar el teu primer sou?
0: El meu primer sou el vaig gastar en pagar el lloguer.
5: Te recordes de quan era?
0: De quant diners era? 400 euros.
5: I ara que estàs pagant de lloguer, si es pot preguntar?
0: Ara 900.
5: Bueno, encara... Okay.
0: Però en aquell moment vaig pagar 150 euros de lloguer.
5: Perquè comparties pis.
0: Perquè compartia pis.
5: A veus?
0: Sí.
5: De quan fa, d'això?
0: Farà 2015, 2016, 2015, 2016, sí.
6: I la ciutat?
0: Palma de Mallorca.
5: Palma de Mallorca. Ara, Palma de Mallorca, per 150 euros no tens ni una caravana, diguéssim.
0: No, tens ni un metre cúbic.
5: Ni un metre cúbic. Què hi ha sobre la teva tauleta a nit?
0: Tenc llibres, i un tassó d'aigua.
5: I quins llibres tens?
0: Ara mateix estic llegint 100 anys de soledat.
5: És la primera vegada que el llegeixes?
0: Sí, me'l varen posar a l'escola i no el vaig llegir.
5: Clar, és normal.
0: I ara tenia un altre, un de Amelino Tomp, el de Sed, que serà el següent.
5: Molt bé, molt bé. Ja el tens allà preparat, eh?
0: Sí.
5: Com a la pista d'aterratge, no? Preparados para despegar. Després, l'últim cop que vas plorar.
0: L'últim cop que vaig plorar, ahir vespre, em vaig despertar plorant ahir vespre. Vaig tenir un somni molt, molt intens i em vaig despertar plorant.
6: No ho recordes?
0: Més o manco, sí.
5: I no els vols explicar, no?
0: No.
5: Era trist.
6: És d'amor?
0: Era molt trist.
5: Ostres, però per llevar-se plorant...
0: Era molt trist, sí.
5: Mare de Déu. Escolta una cosa, algú que t'hagi fet molta gràcia últimament?
0: Tu?
5: Mec.
3: Pensava que era jo. Sí.
5: No, tu li has fet gràcia, no? Un moment que has dit no sé quina merda.
3: L'únic que ha rigut dos vegades ha sigut ell.
0: Sí, m'ha fet molta gràcia.
5: Doncs mira, si ha rigut ell, que és còmic, és que potser som els altres que no estem a l'alçada, diguéssim.
3: Que no sigui això.
0: No, jo tinc la rialla molt fàcil, també.
3: Escolta, A veure, doncs jo no em penso comprar el teu llibre, ja està. O sigui, clar.
7: És que realment, no. Que avui és un divendres, és que és un divendres entre la calor.
6: És que no.
3: A mi poseu-me whisky.
4: A veure, escolta, Virginie, la sensació que has fet era un llarg. Perquè tu t'ha passat una cosa, Virginie. Has fet cas del Joel, que en quin moment, si el tu el teu amic et diu que et tiris per la finestra, et tiris per la finestra, no! Doncs de què collons li fas cas amb ell, de... Ha fet coses brillants en aquest programa. Brillant. Avui has fet el ridícul davant de dos ties superimportants de periodistes d'increïbles. Hidrogeners.
6: Que no ho hem entès, Marc?
4: Tu no l'ajudis. Perquè tu descargoles el cable, ajudaran aquest i tal. Aquest programa està... Escolta, per favor. A veure, tu.
7: Algú que es dediqui a la política... A qui admiris?
0: El batle del meu poble.
7: Ah, mira, quin poble
0: estàs
7: tu? Sí,
0: Manacor. Bé, és una ciutat.
7: Sí, sí.
0: Sí.
7: De quin partit és, si es pot saber?
0: No tinc ni idea.
7: No tinc idea. No,
6: però està bé.
0: Crec que més.
7: Per què l'admires? Per què ho fa?
0: Perquè crec que és una persona que té un diàleg molt pacífic.
7: Mm-hmm.
0: Però... Estic completament desconnectat de...
7: Clar, clar.
0: De no sé quin partit és, no ho sé.
7: Perquè tu vius a Madrid, de totes maneres?
0: Sí, sí, sí.
7: Et refereixes a l'alcalde de Manacor que a Almeida.
0: Claro, Almeida no l'admir. No, zero admiració.
7: Quina bona notícia t'ha sobtat últimament?
0: Quina bona notícia?
7: Sí.
0: La meva germana ha trobat una feina d'estiu que crec que li agrada.
7: Quina feina deu?
0: Monitora de temps lliure. De...
7: Carai, pues quin bon caràcter té la teva, no? I el...
0: No, és que no és que tingui bon caràcter,
6: merda,
0: és que té 19 anys.
7: Té 19 anys, però clar, exacte, no és això, exacte. És perquè pensava, hòstia, monitora d'estiu, que dic que li agradarà. Bueno, que... Acaba de començar, esclar.
0: Sí, comença dilluns.
7: Ah, ja et trucaré la setmana vinent, si podem trucar dimecres, a veure què tal li va. Bueno, escolta, quina característica veuen els altres en tu amb la que no et reconeixes? Que
0: dius, mira, crec que no som una persona molt divertida. Crec que som una persona més avorrida que divertida. I això a vegades decepciona. El meu dia a dia és molt avorrit.
7: Tu és molt calmat, no? Perquè a més a més em sembla que estàs sol...
0: Sí, sí. Pas moltes hores a casa meva sol, molt tranquil, i de tant en quant... tenc una actuació per 300 persones. Moltes vegades, quan començ a xerrar l'actuació, és la primera vegada que xerra en tot el dia.
7: Carai, wow. Però això... Hi ha gent que paga, per retiros de silenci. Tu fas gràcies a tu mateix.
0: Sí, el Vipassana, no?
7: El Vipassana i tot això, sí. Escolta, la millor manera d'acabar el dia, per descomptat follant, no, perquè ja em dic que fa una calor i aquesta tira el guió pel cap, o sigui que no...
0: Fora pantalles.
7: Fora pantalles. Aquesta serà la pròxima revolució, ja veuràs.
1: Sí, no?
7: Serà la manera d'acabar amb tot plegat. Escolta una cosa, moltíssima, és un aplaudiment per aquest senyor, perquè... Molt bé, eh? Ens ha respost superbé. No deixin d'aplaudir. Bueno, anem a repassar el llibre, per favor, la gent.
1: Younes Chai, Corderito, publicat per Editorial Aguilar, del grup Penguin Random House, castellà a la tercera edició, i que us el recomano moltíssim.
7: Si us agrada en Younes Chai a la Revuelta, si us agrada veient els seus monòlegs, o sigui, si us agrada com a còmic...
1: Aquí descobriré un altre Younes.
7: Un escriptor. Tenim super. Davant un escriptor. I ara, hora, per favor, i ara, hora. Moltíssimes gràcies, per
0: Moltes gràcies.
7: No deixin de pel·lodir, sisplau, al favor. Majo Siscà i la teva amiga, per sorpresa, que jo no sabia que venia, perquè... Ah, sí? Aquí està. La Sandra Vicenta. Molt bé. A veure. Bravo! Bueno, hem de dir que la Major Siscar té molt de mèrit perquè ha estat periodista durant molts anys a Mèxic, és una gran especialista en Mèxic. La Sandra Vicente no la coneixíem, però no, deduïm que també, diguéssim que també ets
8: una
7: gran periodista.
8: No tant com la Majo.
3: Periodista del diario.es.
7: Periodista del diario.es, efectivament. Escolta, però esteu del festival, que una mica més el festival no se celebra perquè la Junta, el PP de Madrid...
8: Sí, l'hem salvat al final.
7: Sí, explica-ho una mica. Sí.
8: Bueno, ens van posar un recurs fora de plaç i sense base i al final...
7: El PP, no? El PP, la regidora de PP de...
8: Que tampoc no tenia competències per fer-ho, però finalment hem entrat en raó i podràs presentar el festival.
7: I podré presentar... I vaig ara mateix, aquesta tarda me'n vaig cap allà. Que genial. Bueno, escolta una cosa, vosaltres, la Major Siscar té a més molt de mèrit perquè treballa amb Jordi Évole a lo de Évole, que això sí que trobo que és tenir molt de mèrit, no? Els has de tenir quadriculats. Què és més difícil, treballar amb Jordi Évole a lo de Évole o haver treballat a Mèxic en les situacions difícils a les que ha estat? De guerra i tal,
8: la
9: lo de aixecar cadàvers, de sobte, està una mica a la part, saps? Aixecar pes mort, a vegades, és semblant, saps? No, jo no sabia que això em serviria d'algo.
7: És a dir, que la teva experiència d'èxit t'ha curtit per poder treballar
9: amb Jordi. Per la narcolèpsia, la cataplèxia, no?
7: A més, exactament, perquè això es desvalla cada vegada més, eh? És que t'ho juro, és que t'ho juro. Bueno, el Jordi Bore també està a això del diario.es.
8: Mira, tots són vincles.
7: Ara m'ha enviat un missatge.
9: Practiqueu avui, practiqueu una mica d'exercici de força.
7: No, jo a mi cada vegada que se'm desmaia el deixo al terra. A mi és igual, jo penso, hosti, perfecte, s'ha desmaiat. No, m'ha enviat un missatge ara, plan col·lega, que si es pensa que l'aguantaré demà, que faré, saps que faré pandilla, demà menjant ganxitos als backstage del Jordi Bore, doncs no,
9: eh? Quan comencis a veure que les parpelles se li posen grassonetes...
7: Que jo de vegades li he donat hasta una patada quan estava al terra, diguéssim, que jo no tinc cap problema. El Jordi Bore, jo el prefereixo desmaiat que despert. Bueno, menudo tiburón.
5: No, des d'aquí una abraçada, de veritat, ens portem tots molt bé. Som grans col·legues, no? Igual que a Televisió Espanyola, no? Que ens portàvem tan bé, no? Tots era una gran pinya.
7: Bueno, a veure, aquest demà dissabte 27 de juny celebreu els 10 anys de la taula per Mèxic. Per favor, estimadíssima Sandra, explica'ns un altre cop, perquè nosaltres estem lents, sí, no, què és aquesta taula?
8: La taula per Mèxic és una associació que fa 10 anys i que doncs, tenim gent que som nascudes aquí a Catalunya, a l'arreu de l'estat espanyol, diverses persones d'Amèrica Llatina, que ens unim, com deia la Majo abans, no, per reclamar aquest respecte pels drets humans a Mèxic. No se'ns dona gaire bé perquè no ho estem aconseguint, però reivindiquem que des de l'estat espanyol tenim molta responsabilitat i bueno, doncs fem aquesta incidència política, no, perquè Mèxic no són margarites, mojitos i playa només, sinó que també hi ha una crisi de drets humans bastant espectacular.
7: Quines serien els... Perdó, sí. Perdona, una cosa, la pregunta que volia fer, per què tota la vida t'estic dient Majo i et diuen Majo? I
9: claro, no, legalment educada, és... em dic Maria Josep, eh?
7: Ah, val. Això t'ho has inventat tu, és igual. Malament. Vale.
9: Però també tota la vida m'han dit Majo.
7: És Majo. I jo perquè tota la vida he dit Majo, però i tu ets tan educada...
9: No,
7: em sonava perquè... Majoret, m'agradava de Majoret, saps? I el ser marica, però em sonava bé.
9: Major.
7: Perdona.
9: El corrector passa això. Un dels programes que tenim aquí a la taula per Mèxic, com el més gran, és un programa que és, tenim un programa de respir per a periodistes mexicanes amenaçades, periodistes dones i homes, i de gènere que es considerin. I llavors ara mateix tenim aquest programa en marxa i demà celebrarem que fa 10 anys de l'associació, que fa 10 anys del programa, i ho celebrarem amb una festassa. Començarem a les 12:30 del migdia, amb un circ climàtic, amb activitats infantils.
7: Un circ climàtic, perdona?
9: Sí.
7: Què vol dir?
8: No ens preguntis què vol dir. No ho sabem. Vine i ho descobriràs.
7: Jo t'entenc. Circ climàtic, no, ara això? Va semblar.
9: Bueno, és una mica...
7: A veure si acabarem
3: fallant. Mira, jo no he volgut dir res, perquè hi ha nens, no sé què, el papa... No dic res.
7: Però el papa ha passat, eh?
3: Bueno, però el tinc jo aquí encara, eh? Veig sanitana.
9: Igual les olors són suggerents, no?
7: Clar.
3: Jo vull pensar que posaran ombres als nens i no com els Sonar Kids, que es morien els nens desmaiats.
8: Intentarem que no se'ns mori ningú, demà.
3: Per això, circ climàtic és que posareu ombreta.
8: Que posarem ventiladors.
3: Ventiladors i ombra.
8: Que fan tombarelles.
3: Perfecte.
8: Sí, és això.
3: Potser vinc, eh?
7: Què més hi haurà?
9: Hi haurà un dinar popular amb menjar mexicà, hi haurà una presentació d'aquest llibre que conta...
7: Seguir contando la crónica del programa Barcelona Protege a periodistes de México.
9: Que recull una mica... Sí, i recull pues, aquests 10 anys del programa de refugi de periodistes mexicanes.
8: Amb testimonis de 33...
7: Perdona, les periodistes i periodistes que han de fugir de Mèxic, per què han de fugir? Quins són els motius principals?
8: Per amenaces. No poden exercir la seva feina sense que doncs, els agredeixin, els segrestin, els maltractin. Llavors és una qüestió que moltes vegades s'assumeix aquesta violència com una cosa natural i això els posa molt en risc i també posa en risc la llibertat d'informació. No? I llavors el que fem és treure'ls una estoneta perquè agafin un respir. No?
7: I tornen, eh? Volen tornar sempre a seguir fent la seva feina.
8: És un dels objectius del programa, no? Que tornin sempre, perquè si no, si ens els enduem i Mèxic queda silenciat, doncs no estem fent res. No?
7: Perdona, en el programa, bueno, de dir tot això, que això és demà dissabte 27 de juny, a l'espai comunitari de Can Batlló. Sí. Això és al carrer de la Constitució 19, a Sants Montjuïc, eh? Fantàstic. Tot passa a Sants Montjuïc, eh? En aquest país, ja. O sigui, és el barri on s'ha d'estar. Ho veig jo clarit de place to be. Hi ha aquí en el programa una cosa que llegim, que és concurs de talent activista.
9: Vols presentar-te?
7: Però què és?
8: Això sí que ho sabem.
7: Jo, si fos de bellesa, potser encara, però...
9: Endavant.
8: Mira, és un concurs que és gent que fa coses, música, dansa, espectacles en general, i que han de tenir un puntet activista.
5: I qui és el jurat?
8: Doncs, diverses persones, no som nosaltres, per fortuna.
9: No, és gent de la Taula per Mèxic i d'altres organitzacions germanes.
5: Vale. Doncs escolta, moltíssimes gràcies a la Majo, ara sí, Siscar Banyuls, i a la Sandra Vicenta, que formen part d'aquesta
9: taula,
5: 10 anys de la Taula per Mèxic, perquè el que estava a Mèxic, manga per hom, i això no pot ser de cap de les maneres del món.
8: Exacte, aquest seria el resum.
5: Exactament. Una abraçada, un fort aplaudiment. Després de publicitat, estrenem mundialment una nova cançó d'Hidrogenés en aquest programa. És increïble el que passarà.
10: Vostè primer, amb Marc Giró.
11: Celebrem l'aniversari de l'Heroi Merlin sense estar-nos de res. Tot un esdeveniment al qual casa teva i tu esteu convidats. Apropa't i gaudeix de grans ofertes. Fins a un 40% de descompte per millorar casa teva. Posar aire condicionat, estrenar piscina i molt més. Vine a celebrar i estalviar amb nosaltres. Consulta les condicions a la botiga i al web.
12: Ràdio en directe.
10: Actualitzada al minut.
12: Alertes d'última hora.
10: RAC més 1.
12: Notícies.
10: Podcast. Contingut exclusiu.
12: Escolta.
10: Navega.
12: Descarrega.
10: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1.
12: Fàcil, còmoda.
10: Intuïtiva.
12: I renovada.
10: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
13: Descobreix Vermut Miró, noves formes de gaudir del vermut a gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
7: Ai, ara tenen fred, ara tenen fred.
9: Jo estic bé.
7: Nosaltres que heu d'anar amb una rebequera. Ara tenen fred. Ara les hidrogenes tenen fred, l'altra que pues,
9: fred.
7: Ara fa fred, ara fa reescriure, clar. A veure si serà o la gent haurà de venir a fer l'amor aquí a l'estudi de RAC1, que hi ha molt d'aire condicionat.
3: Doncs mira, faran coses millors que la meva secció. No vinguin aquí.
7: S'ha picat, s'ha picat. Però si és culpa del Joel, perquè tu t'has deixat portar pel Joel. No, la veritat és que ha estat molt bé. Un aplaudiment per la Neu, motivar-la una mica, perquè... Sí. Bueno, senyores i senyors, amb tots vostès, us ho dic seriosament, una de les nostres persones favorites, a més, dos, eh? O sigui, és que són dos persones favorites que tenim, que ens semblava increïble, que nosaltres, quan perdem la confiança en la condició humana, que és bastant habitualment, fins i tot de vegades pensant en nosaltres mateixos, ens mirem al mirall i diem, vaya merda la humanitat, però llavors recuperem
9: la
7: confiança, i etcètera, gràcies a Carlos Ballestero i Janis Sagarra. Hidrogenés, bravo!
14: La verdad.

0: Quan estem escoltant, jo dije la verdad.
1: Sí, i a, tant. Jo dije nai, no, no. T'acaben desenxufar.
0: T'acaben desenxufar, més a més. Tots són problemes.
1: Molt bé.
0: Ah, és un ara poema sí. d'Álvaro Pombo.
1: Sí.
0: I formarà part, aquesta cançó, jo dic la veritat, d'un sí. disc que traureu a l'octubre.
1: D'un disc que traurem a
0: l'octubre. I ara, ara, també, perquè... Vaja, ara.
1: Sí, perquè ja fa un any que vam traure el primer poema d'Álvaro Pombo.
0: Sí, portàvem l'Álvaro Pombo...
1: Bastant temps,
0: bastant,
1: sí.
0: Està bé, està bé.
1: I llavors ja era hora d'acabar-les totes, no? No durant una està bé, però ja acabar la resta i...
0: Les teniu totes ja, el disc? Quantes cançons tindrà?
2: 10.
0: 10. I quantes en portem? Tenim 3...
1: Ah, 10.
0: Perdona, heu fet de cara com de no estem d'acord, 10. Ah, hi ha discussió aquí, sí. Veig discussió.
1: No, simplement...
3: A l'octubre sí. estarà,
1: a
3: no?
1: A l'octubre estarà, no, sí, no cal explicar més, a l'octubre estarà fent...
0: No, perdona, ara pensa en burxar perquè tu has callat com un puta i l'altre ha dit 10, tu l'has mirat amb mala cara, això bueno, és la discussió familiar que teniu.
1: Saps què passa? Que els artistes ens ho fan anunciar i vendre tot amb molta antelació. Ja, llavors clar, estem venent
2: estem
1: el
2: aquí,
1: concert,
2: un concert
1: de 30 d'octubre ah, sí, a Barcelona.
0: Que tenim aquí el cartell.
3: Que guapos, ara... el cartell.
1: I un disc que ja té data de publicació, però el disc no està fet. Llavors això
2: ara
1: és així.
2: Funciona així.
0: Ens passa cada dia a la 1:05 amb aquest programa, que hem de fer el programa està anunciat i el més calent és a la Higuera.
1: Tal qual.
0: Tal qual.
3: Però això ho genera ansietat? O...
0: Clarament no. Sí.
2: No, però ja ho vam fer amb un altre disc. També va...
0: És un mètode de treball, podríem sí, dir que és un mètode de treball.
2: Ens van dir que havíem de fer de taloners dels Magnetic Fields i vam dir, bueno, doncs presentarem un disc allà.
1: Podem estrenar un disc. I vam fer un disc per presentar-lo en aquell concert clar. Que, i clar, ningú l'havia sentit cap cançó, la gent ens va mirar.
0: Esclar, sí. Perquè després als concerts la gent, si no els cantes la cançó okay. que volen, diu, ja, la gent va. Ja estan, la gent que és una maleducada.
1: Home, si han pagat l'entrada i estan a la sala no se'n van, però per exemple en un festival se'n van.
0: Però això t'ha passat, diguéssim, d'estrenar cançons que clar. No reconeix la gent i per
2: o no, home, ho notes.
0: Notes.
1: O que toques la cançó que esperen i quan acaba l'última nota se'n van. Tots. Ja l'han tocat. Això és així.
0: Som escarosos, la gent.
1: Sou escarosos.
0: Sí, la veritat és que sí, la veritat és que sí, jo m'ho noto moltíssim. A veure, per què Álvaro Pombo? És a dir, en quin moment... Vosaltres sou obsessius, jo crec, eh? No sé si sí. és així, però vull dir, quan us agafa un tema, us agafa un tema i...
1: Mira, perquè jo quan era adolescent
0: sí.
1: mirava la televisió i hi havia una tertúlia l'any 86 i estaven l'Álvaro Pombo i el Luis Antonio de Villena.
0: Boba.
1: Imagina't-los.
0: A quin programa era, perdona?
1: Era un programa de tarda que feia el Miguel Hidalgo, aquell escriptor, sí. i els van tenir, igual només era un any, però jo ho recordo com si hagués durat tota la meva adolescència. Em vaig obsessionar amb aquell parell.
0: Clar.
1: I vaig començar a llegir-los i els llibres de l'Álvaro Pombo em trencaven el cap. Dic, no podia jo entendre com es podia escriure així ni explicar aquestes coses. Jo, imagina't, amb 14 anys llegint allò.
0: Sí, sí, t'entenc perfectament.
1: I llavors és com si fos per mi, doncs, jo què sé, els meus Mecano o els meus, no sé què és, l'Álvaro. L'Álvaro és el meu...
0: I més que el de Villena, eh? Veig que vas ràpidament, sí, ja vas distingir sí. entre Álvaro i Pombo.
1: No, vaig llegir-ho molt de tots dos.
0: Sí, però vas acabar fent-li un disco a Álvaro Pombo. Triar. Per alguna cosa serà. Ens podries sí. dir per què no has fet un disc de Villena i en canvi t'has de cantar, us heu de cantar per Álvaro Pombo?
1: Perquè vull ser bona persona. Llavors vaig triar com un ídol que m'impulsés a ser bona persona.
0: I com el convences al Carlos? Perquè és clar, això...
2: Molt bueno. Perquè... Sí, sí, el Genís, quan ens vam conèixer, a tothom li donava el metro de platino iridiado perquè sí. se'l llegís.
1: Li donava,
0: ah, sí.
1: No torna-me'l, jo regalava.
0: O sigui, has fet proselitisme.
2: Sí, sí, sí.
0: I tu ja... O sigui, per tant,
3: I te'l vas llegir, tu te'l vas llegir?
2: Sí, i tant, home, jo sí. Home!
1: Qui pot dubtar-ho?
2: I tant.
1: Sí. I tothom es va enganxar, i he fet milers de fans. I de fet, el vaig conèixer personalment perquè una amiga random se'l va trobar a Passeig de Gràcia
2: i el va parar.
1: I em va trucar, diu, el va parar i va dir, espere, que mi amigo no. és fan. I el va trucar i em diu, Genís, estoy con Álvaro Pombo en un banco de Passeig de Gràcia. Vam agafar un taxi, ens vam presentar allí i el vam conèixer aquell dia. O sigui, el presolitisme... Té els seus fruits.
0: I ell, què et va semblar?
1: Encantador.
2: Ja, divertidíssim.
1: Sí.
0: Vas veure l'altre dia un reportatge que li van fer, no sé si del País, a casa seva, aquella part sí, tan errada que té.
1: Les fotos precioses sí. del Pablo. Sí.
0: Del Pablo, exactament. Sí. Pablo Zamora, eh?
1: Sí.
0: Sí, sí, sí. A veure un moment. Llavors, Pombo per què? Què és el que destacaríeu d'Álvaro Pombo? És a dir, per què ens hauria d'interessar?
1: Perquè ningú escriu així. Perquè...
0: Però ja això ho has dit abans, però què vol dir?
1: Sí. Pues la seva manera de físicament d'ajuntar les paraules. Hi ha coses que són difícils d'explicar, però quan te les trobes, dius, com ha fet aquesta frase?
0: Ja.
1: No és tant explicar les coses, t'explica la veritat d'una manera que no sé què. És com té una connexió amb la paraula que és com de poeta. Mm-hmm. I per això després quan passes de les novel·les als seus llibres de poesia, dius, clar, ara ho entenc. Que és un poeta, és una persona que té una relació amb la paraula i en com, què diu la paraula i com fer-la servir.
2: I perquè és... funcionen quan les dius.
1: Sí, jo crec que, ell...
2: Quan ho dius, parles dius el text que ha escrit, ja sigui una poesia o una novel·la...
0: O sigui, quan parles en Pomboyà...
1: Parles en Pomboyà, sí, dius, és una llengua
0: funciona,
1: que...
0: Funciona, sí, funciona.
1: Trobes una veu.
0: Trobes la veu. La veu.
3: Et saps algun vers, algun poema?
1: No, això no ho farem. No ho farem. No, capella, sí, no recitem, ella, no, no fem...
0: La classe mitja demana unes coses que
1: es fiquen.
0: Escolta una cosa, i clar, com que sou uns especialistes en Álvaro Pombo, què aneu a escollir? Quins trossos escolliu o què heu descartat? Bueno, a més, us queda molta feina per fer encara.
1: No, mira, alguns els triem perquè ja sonen a cançó. Perquè ja es dius en veu alta i dius, és que ja sé com ja estàs al piano i ja es canta. I altres perquè ens agraden molt.
2: Bueno, i de vegades també, quan hem estat molt perduts, hem buscat a YouTube...
0: Ha passat sovint, això?
2: Bueno, sí, és que clar...
0: Perduts, eh?
1: Sí. Perduts, totalment.
2: Ja busquem a YouTube les seves conferències i el sentim. I el sentim.
0: Ah, i dius...
2: Ah, mira aquesta... Mira com ho diu això. Això
1: doncs
2: està
1: així s'ha de cantar, així com ho ha dit ell. Llavors és un exercici que hem fet molt, és sentir-lo a ell, recitar els seus poemes o parlar. Ana... Ah, així ell canta.
4: Quina estudiada. Vosaltres també heu de recitar avui aquí.
0: No, però això no es pot demanar, recitar. Bueno, per favor, per l'amor de Déu.
1: Si m'haguessin posat aquí un piano...
0: Clar, no, és que clar...
1: Doncs tocaria el piano,
0: clar.
1: Però...
0: No. Nosaltres no ho podem demanar, però són molt discrets, com tothom sap. Una cosa, en aquest disc hi participen altres artistes, perquè hi ha violins, violes...
3: A la cançó,
0: sí. Una flauta, sí. La Liz... Vosaltres què collons heu fet? Perquè aquí hi ha una quantitat de gent.
1: Pues tota la resta. Ah?
2: La Liz no surt.
1: La Liz no hi surt.
0: I què ha fet?
1: Ha fet no. El que passa que quan tu dius amb qui has col·laborat has de fer-li una mica de currículum.
0: Val.
1: Sí, aquest que toca els tambors,
0: sí.
1: Ha tocat els tambors per a Liz, per la Renata i Clara.
0: Ah, val.
1: Aquest,
0: o sigui, no és un pringat, diguéssim, del tambor, sinó és un...
1: Espera que...
0: Hi ha el timbaler del Bruc, el tabal de Berga, i després hi ha aquest senyor que us toca els tambors per vosaltres.
1: Espera que els comunicadors pugueu comunicar.
0: Clar, que podeu comunicar amb
2: rigor.
1: Amb rigor.
0: Bueno, jo tinc una cosa, el rigor... El vam esgotar, jo crec, que el dilluns a les...
3: El 2023.
0: No, escolta, Hidrogenes ha presentat avui en exclusiva mundial, no? Puc dir-ho jo, perquè...
1: És divendres. Dia que surten les cançons. Algunes hagi sentit abans...
0: No l'escoltareu mai, com ara. Jo dije la verdad, Hidrogenes, és el seu nou àlbum. Ja hi ha concert el dia 30 d'octubre.
1: Al Cat de Gràcia.
0: I ara les té un aplaudiment per ells. Es pot parlar una mica de la cançó? Escolta, ara, a ritme d'Hidrogenés, podries fer aquesta...
3: Amb el vostre permís.
0: Ja veuràs.
3: Vale. Us imagineu nedar entre centenars de tonyines roges al mig del Mediterrani?
0: Us imagineu això?
1: Puc imaginar-nos.
3: Bueno, no? Això és el que viureu a tu, natura, la
0: tonyina. A veure, un moment. Us ho imagineu o teniu poca imaginació? A veure, digues.
3: Això és el que viureu a Tunatura, a l'Ametlla de Mar, una experiència única que podeu viure fent snorkel, diving i fins i tot amb el vostre primer
0: bateig de mar. Diving vam aprendre que és submarinisme.
3: Exacte. Reserveu ja a tunatur.com. Mar, adrenalina i un record que no s'oblida. Doncs
0: pues moltíssimes gràcies a Tunatur, que us hi passareu bomba. Que vagi molt bé fins dilluns, i que Déu hi faci més que nosaltres. Perquè si no...
5: RAC 1. Hola, sabies que les residències per a gent gran i els apartaments Vallesol també pots gaudir d'una estada d'estiu? Sí, i a més t'acompanyem amb els millors professionals, programes i instal·lacions perquè continuem descobrint la vida. Disposem de 4 centres a Barcelona. Reserva ara la teva estada al 900 24 24 25 o a vallesol.es.
6: BQN pregunta... A la universitat? Vols ser un número més? O que et coneguin pel teu nom? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
7: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
8: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
9: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
10: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
11: Entres a l'aigua i el món canvia. Snorkel, diving o el teu primer bateig de mar entre centenars de tonyines roges a l'Ametlla de Mar. Preparat per viure-ho? Reserva a tunaguiotour.com.
6: BQN pregunta. D'una universitat, què creus que és més important? Com hi entres o com en surts? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny. You
12: make me feel good. Aquest juliol torna al Vida Festival a Vilanova i la Geltrú. Encara queden les últimes entrades per gaudir de noms com Guitarrica de la Fuente, Fatboy Slim, Amaya,
13: Charlotte Cardin, Maria Arnal, la Ludwig Band,
12: Sidoní, Lia Kali, Red Pichu, Oasis i molts més.
13: Del 2 al 4 de juliol, música, natura i experiències úniques al Vida Festival.
14: Entrades a vidafestival.com. No et quedis sense la teva.
15: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho?
14: Aquest festival grec arriba a la Villarroel. Primera llei de Newton. La nova obra d'Eu Manzanares, dirigida per Nelson Valente.
15: Un institut d'alta complexitat. Un sistema injust. Una decisió que ho canviarà tot.
14: Primera llei de Newton. Quan la inèrcia és l'excusa perfecta.
15: A partir de l'1 de juliol, a la Villarroel. Entrades ja a la venda.
16: Aquest festival grec arriba al retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde.
17: Protagonitzada per Àngels Guanyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella.
16: A partir del 30 de juny al Teatre Romea, el retrat de Dorian Gray. La bellesa té un preu.
18: Orgull de L, orgull de G.
19: Orgull de B, de T, de I. Quin orgull! Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
20: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
21: RAC 1. Tots som 1.
22: Bon dia, són les dues. I arriben bones notícies de la serralada de Marina.
23: És un incendi que encara està actiu, tot i que pensem que en molt poca estona el tindrem estabilitzat. No us puc parlar de l'extensió encara, però voltarà aproximadament les 6, entre 6, 8, 10 hectàrees.
22: És Pep Colàs, cap d'intervenció dels bombers, que com sentia més optimista per facilitar la feina dels efectius, però Protecció Civil manté confinats els veïns de Sant Fost de Campsentelles, Martorelles i Santa Maria de Martorelles. Tot apunta a un incendi provocat. De fet, el suposat piròman ja està detingut.
24: 14-15. Amb Núria Travessa i Gemma Montero.
22: L'incendi de Tiana ha començat en 4 focus cap a 11:45. Amenaçava d'estendre's per la serralada a cavall entre el Maresme i els Vallès. Però com sentíem, els bombers ja li tenen el peu al coll. De seguida anem en directe a Tiana. Mentrestant, a Veneçuela, els equips de rescat treballen per treure d'entre la runa supervivents i víctimes del doble terratrèmol de la matinada d'ahir. De moment, el balanç oficial es manté en 235 morts i 4.300 ferits. El que ja ha pujat és el balanç de víctimes espanyoles. Són 4 morts i 99 desapareguts. Els Mossos i Trànsit blindaran Barcelona i el recorregut del Tour de França des de dijous 2 de juliol, quan es presentin els equips, que la policia posarà en marxa un dispositiu especial que implicarà fins a 4.500 agents. Gemma Montero, bon dia.
0: Bon dia.
22: Aquesta matinada Espanya busca ser primera del seu grup del Mundial contra l'Uruguai.
0: L'equip de Luis de la Fuente depèn d'ell mateix per passar com a primer de grup. El partit és a les 2 de la matinada, el podreu seguir en directe a RAC1. França i Noruega busquen també ser primeres de grup a partir de les 9, en aquest cas en directe a RAC+1. En motor, Marc Márquez ha marcat el desè millor temps al primer entrenament lliure del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. El més ràpid ha estat Marco Bezzecchi, de seguida en pista els pilots de Moto2. I el Montpellier, l'Estagua de Bucarest i l'Horus danès seran els rivals del Barça d'en Bola a la pròxima Champions. Per cert que Emil Nielsen, el porter blaugrana, ha estat escollit millor jugador del torneig d'enguany.
22: I el temps, s'espera un cap de setmana de sol i de calor. Mònica Usart, bon dia.
1: Bon dia. Les temperatures es mantindran a la banda alta, màximes semblants a les d'ahir, entre els 32 i els 37 graus, les més altes cap a les comarques de Ponent, unes temperatures que demà i diumenge es mantindran sense gaires canvis. Tot plegat amb sol durant els matins i després a les tardes amb algunes nuvolades que creixeran en zones de muntanya i que diumenge a partir del migdia deixaran alguns ruixats que quedaran concentrats sobretot en punts del Pirineu i del Prepirineu. I la setmana que ve, a mitjans de setmana, podria afluixar una mica més aquesta calor.
22: Ens hi posem pas en 3 minuts de les 2.
2: 14-15.
22: Ara ho sentíem, els bombers confien a poder estabilitzar en poca estona l'incendi que s'ha declarat cap a 12:15 del migdia a Tiana, al Maresme. Els veïns de Sant Fost de Campsentelles, Martorelles i Santa Maria de Martorelles, però continuen confinats perquè els bombers puguin treballar amb més seguretat i evitar que el foc s'estengui per la Serra de Marinà. És un foc que ha començat poc després de les 11, i atenció, perquè segons ha pogut saber RAC1, ha estat provocat i els bombers ja n'han detingut el presumpte piròman. Hores d'ara, la columna de fum, que ha estat ben visible durant bona part del matí, ja s'ha reduït en molt. Des de Tiana, Eudald Martínez, bon dia.
3: Bon dia, sí. El foc ha començat, com dèieu, a prop d'una deixalleria. Justament ara estem rebent un ES alert en aquesta zona on es notifica que ja es desconfinen alguns dels municipis que estaven confinats en aquesta zona. Concretament, Protecció Civil ja ordena que es poden desconfinar els municipis de Sant Fost de Campsentelles, de Martorelles, de Santa Maria de Martorelles i també de Tiana. En canvi, es manté aquest confinament a l'organització de la Colònia Bosch i també de l'alberg de la Conreria. Com dèiem, és un incendi que ha començat molt a prop de la deixalleria de Tiana i que ha preocupat en alguns moments perquè semblava que s'enfilava per la carena i que podia passar cap a l'altra banda de la carena i, per tant, afectar més zones urbanes. Finalment, però, els bombers que han pogut aturar-lo i tenen confiança que el puguin donar per estabilitat en les properes hores. Així ho explicava fa només uns minuts el cap d'intervenció, Pep Colàs.
4: Ha estat empès per una marinada una miqueta forta que ens ha activat molt a un dels flancs, el flanc dret. Estem rebaixant la intensitat amb mitjans aeris i ara mateix el tenim pràcticament encerclat en línia d'aigua. No tenim constància de que hagi afectat a cap habitatge ni a cap persona i la situació va clarament a millor.
3: Agents rurals parlava en un principi que podia afectar una superfície aproximada de 25 hectàrees, però de calcinades, de cremades, efectivament, serien bastantes menys. Els bombers creuen que unes 8, aproximadament. Com dèiem, aquest foc ha començat en aquesta zona a prop de la deixalleria i alguns testimonis han enxampat infraganti el responsable d'arrencar les flames i han avisat els Mossos que l'han arrestat una estona després prop de la carretera de la Conreria. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha confirmat aquesta detenció.
25: És un incendi que ha tingut 3 focus gairebé simultanis i ha provocat un pirocúmul. S'ha fet un detingut per part de Mossos. S'apunta que presumptament pugui ser provocat.
3: De moment, però, tot i que millora aquesta situació, encara veiem fum i també mitjans aeris treballant. A l'última actualització dels bombers parlava que hi havia 26 mitjans terrestres i 10 d'aeris treballant en aquesta zona.
22: Gràcies, Eudald. L'incendi de Tiana no és l'únic que ocupa els bombers de la Generalitat. Aquest matí també treballant en un altre foc que afecta camps de conreu, prop de Tàrrega, concretament a Santa Maria de Montmagastrell. Hi han arribat a desplegar 23 unitats terrestres i 6 mitjans aeris, però aquí també li tenen el peu al coll i els avions i helicòpters se n'han retirat. Ara treballen en una àrea d'una quarantena d'hectàrees. I encara un tercer front, algunes dotacions dels bombers també treballen en l'incendi que crema des d'ahir a la franja de Ponent. Fins ara ja ha cremat unes 1.000 hectàrees entre els termes municipals de Tamarit de Llitera i el Campell, sobretot de Conreus. El govern de l'Aragó ha aixecat avui el confinament de Fons, que era un dels municipis afectats, perquè en les últimes hores el volum de fum ha anat força a la baixa. Tot i això, manté el nivell d'alerta 2 a tota la zona. Des de Lleida, Rubén Carbonell, bon dia.
2: Bon dia, sí. L'incendi que es va originar per l'avaria d'una màquina recol·lectora continua actiu sobre un perímetre d'unes 4.000 hectàrees. Tot i això, els equips d'extinció destaquen una evolució favorable durant les últimes hores. Ara bé, la preocupació entre els veïns desallotjats continua, ja que els han comunicat que, com a mínim, no podran tornar al seu poble almenys fins dissabte. D'aquesta manera, ho van viure els veïns dels pobles desallotjats.
5: Mucho miedo, incertidumbre, y bueno, y poco más, es que no sé qué explicar, que además, ¿no?, de los nervios y demás, ¿no?
7: Pero el fuego fue una cosa de, parece que está detrás de la ermita, y en 20 minutos no teníamos en la entrada del pueblo.
8: Y ahora nos quedem aquí fins que ens diguin que és segur tornar al poble.
2: A més, aquest matí s'han incorporat mitjans aeris que treballen sobre la superfície forestal del flanc dret per consolidar el perímetre i evitar revifalles.
21: 14-15.
22: Els equips de rescat de Veneçuela continuen treballant mentrestant contra rellotge per mirar de rescatar en vida les persones que continuen enterrades sota la runa dels edificis que van caure pel doble terratrèmol d'ahir de matinada. Ja fa gairebé 40 hores del sisme, per tant, i cada hora que passa és més crítica. De moment, l'última actualització de víctimes que han fet les autoritats veneçolanes situa la xifra de morts en 235 i també hi ha almenys 4.300 ferits. És un balanç que fa hores que es manté estable. Fa poca estona, amb la sortida del sol, s'han tornat a intensificar les tasques de recerca. Més detalls, corresponsal de RAC1 a l'Amèrica Llatina, Pau Ramírez, bon dia.
9: Bon dia. Veneçuela es desperta avui després de la segona nit buscant supervivents entre la runa dels centenars d'edificis que han quedat esfondrats pels dos terratrèmols. Avui divendres està previst que arribin les primeres ajudes internacionals i equips de rescat d'altres països per ajudar en les tasques de recerca de supervivents. Els Estats Units han suspès la prohibició de qualsevol transacció amb Veneçuela per poder col·laborar en les tasques de rescat i reconstrucció. A més, han anunciat una donació de 100 milions de dòlars a l'Oficina de les Nacions Unides a Caracas. El principal problema continua sent la falta de maquinària pesant i d'infraestructura per retirar la runa dels edificis ensorrats. Molts veïns denuncien que han de fer aquesta feina amb les pròpies mans i que ja fa dues nits que treballen il·luminant-se només amb la llum dels seus telèfons mòbils. A la ciutat de La Guaira, la més afectada, s'han registrat saquejos en botigues i habitatges que han quedat buits. Tot i que el govern no ha detallat en l'últim balanç el nombre de desapareguts, una plataforma creada per la ciutadania per localitzar familiars i amics registra fins a 44.000 persones que podrien estar atrapades sota la runa.
22: Gràcies, Pau. Els equips de rescat admeten que cada hora que passa és més difícil trobar supervivents. Tot i això, asseguren que no perden l'esperança. N'ha parlat el Món a RAC1 amb Fernando Jiménez, que és un dels voluntaris que treballa en els edificis esfondrats a Caracas.
10: Hay casos de personas que se han logrado rescatar con vida más de uno o dos días posterior. No se pierde la esperanza. Por eso que continuamos la búsqueda. Todos los equipos están totalmente allá. Nos estamos turnando con iluminación, mucho más gente, maquinarias nuevas.
22: El Ministeri d'Afers Exteriors espanyol ha informat que de moment han mort 3 ciutadans de nacionalitat espanyola. A més, n'hi ha 99 que encara estan desapareguts. Exteriors manté oberts també els telèfons d'emergència dels consulats. Demana a tots els espanyols que estiguin de pas a Veneçuela que es posin en contacte amb l'ambaixada. Anem ara a Madrid. Adrià de las Heras, bon dia.
26: Bon dia. El govern espanyol continua pendent de la situació a Veneçuela. Admet que la xifra de ciutadans afectats encara pot créixer, perquè hi pot haver espanyols que eren al país per feina o per turisme i que estaven fora del radar del ministeri. José Manuel Álvarez ha informat del balanç provisional.
27: La cifra de españoles fallecidos en el terremoto se eleva ya a 3 y el número de españoles que no localizamos ha ascendido a 99. También hay 4 españoles localizados, pero que en estos momentos se encuentran bajo los escombros del terremoto.
26: Entre els desapareguts hi ha quatre treballadors de la delegació del govern canari. El president Fernando Clavijo ha explicat que l'edifici on treballaven és un dels que s'ha ensorrat. Mentrestant, ja ha aterrat a Veneçuela un avió espanyol que ha arribat amb bombers i efectius de la Unitat Militar d'Emergències. La intenció del Ministeri és que el mateix avió pugui servir per repatriar un primer grup de turistes espanyols atrapats al país. El Ministeri d'Economia ja ha ordenat, per la seva banda, enviar-hi 1 milió d'euros per pal·liar les conseqüències del desastre.
22: Gràcies, Adrià. I la Generalitat enviarà una quinzena de bombers cap a Veneçuela per ajudar també en les tasques de rescat. Són bombers especialistes en estructures esfondrades. Ho ha anunciat el president Salvador Illa, que ha assegurat que tenen més personal preparat per si calgués activar-lo.
6: Avui mateix enviarem suport des de Catalunya a Veneçuela. Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers, i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí, de Catalunya.
22: Aquesta tarda els bombers aniran ja cap a Madrid i des d'allà marxaran cap a Veneçuela entre aquesta nit i demà, Laia Colomer.
0: Sí, el dispositiu de la Generalitat que se'n va cap a Veneçuela forma part del mecanisme de protecció civil de la Unió Europea. Hi ha 13 bombers, un treballador del sistema d'emergències mèdiques i un agent de protecció civil. Se'n van cap allà amb provisions per poder-hi treballar uns 10 dies al cap de l'expedició. Oriol Corbella explica que treballaran perquè les tasques de rescat es facin amb seguretat.
3: I ens hem activat i ara anirem cap allà per poder ajudar els veneçolans en tot el que fa a l'avaluació de les estructures col·lapsades, anàlisi dels edificis, priorització, veure si hi ha espais vitals, anàlisi també de les estructures i de les maniobres que podem fer per rescatar les persones que estan atrapades.
0: Aquest migdia tota l'expedició s'ha vacunat per evitar contagiar-se de possibles malalties o infeccions que apareguin a la zona. Entre aquest vespre i demà volaran des de Madrid cap a Veneçuela en algun dels vols amb ajuda que el govern espanyol està enviant cap allà.
22: També l'Ajuntament de Barcelona s'ofereix a donar un cop de mà en una declaració institucional que han signat tots els grups municipals. L'alcalde Jaume Collboni diu que ajudaran en tot el que calgui.
11: Barcelona expressa la seva disposició a participar de les iniciatives de cooperació i d'ajuda humanitària com ja ha fet des d'ahir mateix, per tal que es puguin articular en els propers dies i en coordinació amb d'altres institucions i organismes internacionals, contribuint a la resposta immediata i als processos de recuperació.
22: L'Ajuntament ja ha anunciat una línia extraordinària de subvencions de 300.000 euros per tasques d'emergència a Veneçuela. I tornem ara cap a Madrid perquè José Luis Rodríguez Zapatero surt al pas de les últimes informacions sobre el cas de presumpta corrupció que l'afecta. L'expresident espanyol demana a l'Audiència Nacional que parti de la investigació els negocis que tenia a Bolívia i que persegueixi a fons les filtracions que l'afecten aquests dies. Zapatero denuncia que estan atropellant la seva intimitat. Detalls, Arnau Mañé, bon dia.
12: Bon dia. Zapatero torna a trencar el silenci judicial per denunciar algunes suposades irregularitats en el seu cas. L'expresident socialista fica la banya en els 200.000 euros que hauria cobrat d'una empresa peruana per influir en el govern de Bolívia. Assegura que això implica una investigació general contra ell, una investigació prospectiva, i que, per tant, el jutge de l'Audiència Nacional ha d'excloure-ho del cas. Zapatero demana a José Luis Calama que se centri en el rescat de Plus Ultra i en els presumptes delictes de blanqueig de capitals o tràfic d'influències. En aquest escrit, al qual ha tingut accés RAC1, Zapatero també planteja la filtració massiva de missatges i la filtració de dades personals que s'han esbombat aquesta setmana i que, en general, no tenen res a veure amb el que investiga la justícia. L'expresident parla d'una difusió indiscriminada i exigeix mà dura al jutge per posar-hi punt final.
22: Gràcies, Arnau. Hem arribat a 2:45. Fem una pausa.
13: RAC 1. Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
14: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
15: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
16: Hi ha llocs que senten. Montsant Benet és pau, és història, és emoció. Gaudeix de la seva gastronomia, de les històries del monestir i del confort de l'hotel. Respira calma, temps i emoció. I ara, Reservant a l'hotel, t'obsequiem amb una visita al monestir. Mont Sant Benet. Vine a sentir.
1: Què faries si heretessis 512 ovelles? Aquest estiu torna la comèdia Ovelles, l'èxit de Carme Marfà i Iago Alonso, amb Gemma Martínez, Ramon Pujol i Albert Triola. Quatre úniques setmanes del 30 de juny al 25 de juliol. Ovelles. Entrades a espaitexas.cat.
4: Onades de calor? Temperatures insuportables? Cap problema. Vine a Servei Estació i refresca el teu estiu.
17: Aires condicionats, ventiladors de sostre, de torre, de sobretaula, tots els sistemes de refrigeració que puguis imaginar, els trobaràs.
4: I si vols, t'ho instal·lem. Servei Estació, al carrer Aragó 270. La teva botiga al centre de Barcelona. Oberta també tots els diumenges d'estiu.
17: I recorda que també estem a Girona, al carrer Sèquia 20.
4: Servei Estació. Tenim de tot per a tothom.
18: RAC 1. La gente de No Sé es tan maja y tan simpática que justo cuando me aprendí el nombre de la presentadora, bueno, y me lo cambian tú, ay, ay, ay. Pues eso, cada día a las 8 de la tarde seguimos con el periodismo, con el rigor, con la mejor tertulia en él, No Lo Sé, ahora con Mireia Galú, Garú, ¿cómo es, compañeros?
22: Garulera. Garulera.
18: Así no va, compañeros, venga.
22: Cada vespre a l'hora de sopar i fins que torni l'Anna Ballonesta, l'anàlisi del dia al No Lo Sé.
18: Venga, que nos vamos.
19: No Lo Sé. Amb Mireia Garulet.
18: Voz corporativa, compañeros.
19: RAC 1.
18: Tots som...
19: un milió.
18: Repàtamelo. Bien. Muy fino. Venga, Mireia, Garru, Churru, com és?
19: Ràdio en directe.
20: Contingut a la carta.
19: Podcast.
20: El que vols, quan ho vols.
19: A l'aplicació de RAC 1.
22: Les 2:18. Els Mossos i Trànsit blindaran Barcelona i el recorregut dels ciclistes durant el pas del Tour per Catalunya. Des de dijous 2 de juliol, quan es presentin els equips, que la policia posarà en marxa un dispositiu especial que implicarà fins a 4.500 agents. D'aquests, 3.600 seran dels Mossos i la resta de les diferents policies locals dels municipis per on passaran els ciclistes. S'encarregaran de vigilar els punts d'inici i arribada de les etapes, que és on hi haurà més aglomeracions, i també tallaran les carreteres per on passa aquesta prova esportiva. Des del Palau de la Generalitat, Joel Penya, bon dia.
23: Bon dia. Serà un dispositiu que encapsularà el centre de Barcelona el dijous que ve, que és quan es presentaran els equips, i el dissabte amb la primera etapa, que es farà íntegrament a la ciutat. A més, diumenge estarà prohibida la circulació durant 6 hores en diversos trams de les carreteres que coneixen Tarragona i Barcelona pel pas dels ciclistes, i dilluns entre Granollers i Puigcerdà. El conseller d'Esports, Berni Álvarez, i la consellera d'Interior, Núria Parlon, expliquen que el dispositiu de seguretat i mobilitat serà únic.
24: Hem tingut també moments de la Volta Ciclista d'Espanya i la Volta Catalunya amb una afluència a nivell esportiu gran, però res és comparable segurament amb el gran depart del Tour de França.
28: Una operativa especialment focalitzada en garantir, doncs, la cobertura de la mobilitat, itineraris alternatius, és totalment diferent a l'operativa pròpiament de la visita del Papa.
23: Trànsit diu que el diumenge 5 de juliol es podrà circular per l'AP7 i preveuen que sigui com un dia festiu habitual de juliol pel que fa al retorn de persones a l'àrea metropolitana de Barcelona. Pel que fa al dilluns, asseguren que han garantit la mobilitat industrial perquè és dia laborable.
22: Més coses. Barcelona reobre el debat de les pistoles Taser. L'Ajuntament anuncia que el mes que ve activarà la maquinària perquè la Guàrdia Urbana tingui més pistoles elèctriques

0: A Desguaces La Cabanya ens ocupem de tot. Tramitació de la baixa definitiva autoritzada, recollida del vehicle i màxima taxació per a vehicles sinistrats. I si el que busca és una peça per al seu cotxe, consulti el nostre ampli estoc de recanvis. Desguaces La Cabanya, 93 845 45 45 i desguaceslacabana.com. Dies lluminosos, escapades suaus i plans en família. Aquesta temporada, fes-los amb un Ford. Visita'ns a Tàrraco Center, Nicolàs o Garatge Central i descobreix ofertes especials per gaudir cada trajecte amb seguretat, confort i estil. El millor de Ford, a Tàrraco Center, Nicolàs i Garatge Central.
1: D'aquí a 3 mesos no s'hi podrà accedir per la plaça dels Països Catalans, els dos accessos que ja es tancaran durant 2 anys a finals de setembre per les obres d'ampliació i transformació que es fan a l'estació. Són les entrades que fan servir majoritàriament els 140.000 usuaris del tren que passen cada dia per Sants. En Júlia Manero.
2: Una de les principals fases del projecte és justament l'ampliació de l'estació per la plaça dels Països Catalans, és a dir, per la part frontal. Amb les obres que suposen una inversió de 150 milions d'euros, es vol adaptar l'edifici a les necessitats i al creixement de la demanda. Sants triplicarà triplicarà l'espai per l'alta velocitat i guanyarà un 85% de capacitat al vestíbul de Rodalies. A més, també se separaran els fluxos d'arribades i sortides i s'afegiran més plantes a l'edifici actual. Amb això es vol garantir una millor mobilitat tant pels que venen de fora com pels veïns. Les obres que van començar el 2023 es preveu que acabin el 2028.
1: Les 2:22, els Mossos han detingut un home a Sitges que s'havia llançat al mar després de ferir la seva mare amb un ganivet.
3: Ha estat de bon matí, l'home ha atacat la seva mare i ha fugit, tot i que la policia l'ha intentat aturar amb una descàrrega de pistola elèctrica. Ell ha continuat fugint i ha entrat a l'aigua a la platja de Sant Sebastià. Els Mossos i els bombers han hagut d'activar diferents embarcacions per rescatar-lo. Finalment l'ha pogut arrestar i l'han portat a un hospital per tractar-lo.
1: Hi ha aparegut un cos a la platja de Badalona.
3: Encara no l'han identificat, però tot apunta que és un noi que va desaparèixer ahir quan nedava amb uns amics. En van denunciar la desaparició ahir a la tarda. 14:15.
1: El sector educatiu veu amb preocupació la reducció de ràtios a les escoles bressol que planteja el govern espanyol. El Ministeri d'Educació proposa reduir a la meitat el màxim d'alumnes que pot tenir cada educador. És una mesura que preocupa, sobretot, les llars d'infants privades, que avisen que sense més finançament no podran assumir la reducció i hauran de tancar Xavi.
3: La proposta que ha posat sobre la taula la Moncloa preveu reduir de 8 a 4 alumnes per educador en els menors d'un any, passar de 13 a 6 en els menors de 2 anys i de 20 a 8 en els que tenen menys de 3 anys. Les patronals d'escoles bressol privades avisen que aquesta mesura, si no reben més finançament, les obligaria a tancar. Els sindicats, en canvi, celebren la mesura, recorden que era una reivindicació històrica, però admeten que ha d'anar acompanyada de més recursos. N'han parlat a RAC1, la portaveu de l'Associació Catalana de Llars d'Infants, Mireia Bataller, i la responsable d'Acció Sindical de Comissions Obreres, Cristina Broto.
4: Depenem exclusivament dels imports de les famílies, perquè, com ho pots imaginar, 72 euros al mes no cobreixes res. Que no es pot assumir. De cap manera. Que a quin preu haurien de pagar les famílies?
5: Aquesta mesura, esperem que el que no signifiqui o no pot suposar és una baixada de l'oferta. Per tant, que es pugui aplicar i que tingui el finançament darrere suficient per poder-lo fer efectiu.
3: En els dos casos admeten, això sí, que reduir les ràtios ajudarà a atendre més bé els infants.
1: El grup Volkswagen planteja retallar uns 100.000 llocs de treball arreu del món. A més, també estudia tancar fins a 4 fàbriques a Alemanya, 3 de Volkswagen i una d'Audi.
2: Sí, l'automobilística ja havia anunciat una retallada de 50 llocs de treball, però va acordar amb els sindicats que garantiria les places com a mínim fins al 2030. Ara, però, després d'una temporada dolenta arran de la competència del mercat asiàtic i el cop dels aranzels nord-americans, Volkswagen prem l'accelerador i vol intensificar els seus projectes d'estalvi i retallar despeses ràpidament. La proposta planteja que els primers en caure seran les 4 fàbriques que dèiem i uns 100.000 treballadors.
1: Les 2:24, el govern invertirà 5 milions d'euros per projectar la cultura catalana al món. És una campanya impulsada per l'Agència Catalana del Turisme i el Departament d'Empresa i Treball. Amb què volen construir per Catalunya un model de turisme centrat en la cultura?
2: Sí, amb la campanya Més Catalunya, Millor Turisme volen que els estrangers visquin la cultura catalana des de dins i que siguin plenament conscients de l'entorn i del lloc que estan visitant. Així ho ha explicat la directora de l'Agència Catalana de Turisme, Arantxa Calvera.
6: Cerquem un turisme conscient que no li és igual allà on va, sinó que escull el lloc on va per viure una experiència, sigui el clima, sigui el paisatge, la gastronomia, la cultura.
2: El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha explicat a més que volen trencar amb la gentrificació de Barcelona i diversificar el turisme arreu del país.
7: Acabar amb aquesta gentrificació? Com? Doncs precisament buscant elements, buscant incentius perquè el turisme vagi a on? A tot arreu. A la Catalunya central, a la Garrotxa, al Pirineu, a les Terres de l'Ebre. Com els deia abans, quan sumem, no sumem, multipliquem.
2: Per tot plegat, durant els pròxims mesos, l'Agència Catalana de Turisme

0: proporcionarà la tradició catalana, promocionarà, perdó, la tradició catalana als mercats europeus, asiàtics i americans.
1: La Villarroel tanca la temporada amb la primera llei de Newton. És una coproducció del grec que estarà en cartellera des de dimecres que ve fins al 2 d'agost en aquesta sala de Barcelona, una obra ambientada en un institut que posa sobre la taula un dilema. Cal aplicar les normes encara que perjudiquin un alumne o és més important donar-li una oportunitat a Adrià Garcia?
2: Sí, un alumne d'un centre d'alta complexitat està a punt de fitxar per un equip de futbol professional. Només li cal el títol d'ESO, però els professors descobreixen que ha copiat reiteradament els exàmens d'una assignatura. El descobriment obre un debat al claustre. Han de suspendre'l o donar-li l'oportunitat de complir el seu somni. La seva autora, Eu Manzanares, deia que han volgut portar al teatre un dilema molt actual.
3: Jo penso que ha sigut una casualitat poètica que s'estreni en un moment i després d'un curs com ha sigut aquest, però és que és el que havia de passar, i havia de passar tard o d'hora, i afortunadament està en el punt de mira ara de tothom.
2: Entre el repartiment hi ha Anna Saún, Lu Amat, Daphnis Baldús o Sara Diego. La primera llei de Newton la dirigeix l'argentí Nelson Valente.
1: Avui posa punt final el rodatge de les pel·lícules dels Beatles a Catalunya. Després d'un mes llarg de gravacions arreu del territori, l'equip plega veles. L'últim tram del rodatge està la recreació d'un concert a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, però al llarg d'aquest temps, ciutats com Salou, Tarragona, Badalona o l'Hospitalet de Llobregat han estat el taló de fons d'aquesta tetralogia sobre els quatre de Liverpool.
2: Sí, també Palamós, on van rodar una escena dins un vaixell en una de les cales properes al poble. Ara ve el moment estel·lar de la gravació. Va ser quan els quatre actors protagonistes, Barry Keoghan, Paul Mescal, Harris Dickinson i Joseph Quinn, van caminar vestits com els Beatles pel passeig Jaume I de Salou, o quan van aparèixer saludant des d'un balcó simulant la històrica visita de la banda a Miami Beach. Els últims 10 dies, el rodatge ha estat dins l'Estadi Olímpic Lluís Companys, des d'on han recreat el mític concert al Shea Stadium de Nova York, envoltats d'un centenar de figurants vestits d'època. Les quatre pel·lícules dels Beatles, dirigides per Sam Mendes, aterraran als cinemes de casa nostra simultàniament, el 7 d'abril del 2028.
1: En música, el líder de Blur i Gorillaz, Damon Albarn, reconeix que li encantaria col·laborar amb Rosalía. El músic britànic s'ha desfet en elogis cap a la cantant catalana, diu que la coneix personalment i que li agradaria que poguessin fer una cançó plegats. Albarn ho deia en una entrevista al Món a RAC1, en què també reconeixia que se sent molt a gust cada vegada que ve a Barcelona, Adrià.
2: L'últim disc de Gorillaz està farcit de col·laboracions amb grans noms de la música, com Sparks, Idols o fins i tot Bizarrap. Ara bé, Albarn reconeix a RAC1 que encara té alguna espina clavada. Un dels artistes amb qui li agradaria fer una cançó és ni més ni menys que Rosalía, a qui defineix amb aquestes paraules.
4: Mira, doncs, de fet, estava assegut a la taula amb ella fa dues setmanes prenent una copa. Ella és increïble. Ho és, però vull dir, ja saps, els superlatius sembla que la segueixin. Però sembla molt guai. Em va agradar com a persona i tant, m'encantaria fer alguna cosa amb ella. Té molt de talent, sí.
2: Albarn, que passa sovint per Barcelona, diu que és una ciutat on s'hi sent molt còmode, sobretot per la seva gastronomia. De fet, és un fan, confés, de la bodega Biarritz.
4: Un dels meus majors penediments de fer tantes gires i viatjar tant és que mai he portat un registre de tots els llocs increïbles on he menjat. Vaig bastant a la bodega Biarritz. Està molt bé, no es casen amb ningú.
2: Diu que no té ni mòbil ni xarxes socials i critica tots aquells artistes que no es mullen, és a dir, que no tenen responsabilitat social i política.
1: I avui arrenca una nova edició del Festival Rizomas. Quan m'amori, enyoraré enyorar-te. És un dels festivals més màgics i recòndics de Catalunya. Fins diumenge, un bosc de la Cellera de Ter s'omplirà de música amb bandes vingudes d'arreu, des de l'orquestra Firelutxe, que sentim de fons, fins a l'electrònica africana de Drasha. I també dona el tret de sortida avui un altre festival, Les Nits Occident de Barcelona. Cesc Sant Salvador actua als jardins del Palau de Pedralbes, però al llarg del mes vinent també passaran pel festival grans noms com Zaz o Sting. I ara el temps.
5: Instituts Odontològics t'ofereix una altra manera d'entendre l'odontologia i també aquest espai.
1: Som a les portes d'un cap de setmana de ple estiu, Mònica.
0: Les temperatures seran tan altes com les d'ahir i com les d'avui, amb màximes que es mouran entre els 32 i els 37 graus o fins i tot una mica per sobre cap a les comarques de Ponent. Durant el matí amb sol a tot el país i després a les tardes amb algunes nuvolades en zones de muntanya de les comarques del nord, que avui i demà no deixaran pluja, però diumenge sí que a partir del migdia s'esperen alguns ruixats localment amb tempesta en punts del Pirineu i del Prepirineu. Tot plat amb aquesta calor intensa de dia i a les nits també costarà dormir, amb nits tropicals en moltes comarques.
6: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
7: 14:15 amb Núria Travessa i Gemma Montero.
1: Hem arribat a 2:15, Gemma. Aquesta matinada a Espanya s'enfronta a l'Uruguai i tanca la fase de grups.
8: En un partit en què els de Luis de la Fuente busquen ser primers de grup davant una selecció incòmoda dirigida per Marcelo Bielsa.

0: Completant els setzens de final del Mundial, aquesta matinada han certificat la classificació a Austràlia, els Països Baixos, el Japó, Suècia i també l'Equador. Després en parlarem i avui sabrem quin serà el pròxim pas que faci Espanya. Una cita que és a les dues de la matinada contra l'Uruguai i allà hi serà amb tots els detalls en Damià López. Dami, bon dia.
1: Bon dia, moltes coses en xoc avui a Guadalajara, en l'Espanya-Uruguai. L'equip de Luis de la Fuente es juga a acabar primer de grup, amb el que això suposa evitar Argentina als setzens de final. Li val guanyar o fins i tot empatar sempre que Cap Verd no golegi Aràbia. Espanya doncs té molts números d'acabar liderant el grup. Això sí, davant té una selecció, la d'Uruguai, que se la juga. Ha empatat els dos partits fins ara, està contra les cordes i ja no té xarxa. Si perd, està fora. Si empata, pot tenir una possibilitat, però hauria de guanyar per assegurar el pas a setzens. Ahir li preguntaven a Luis de la Fuente si es plantejaven pactar un empat amb Uruguai. Diu el seleccionador espanyol que només pensa en guanyar.
2: Solo sé vivir cada día para ganar. Y nosotros solo pensamos en sacar nuestros partidos adelante. O sea, no haríamos nunca, no sabría hacerlo, el plantear un partido de manera rácana para pensando en que me interesa ganar, perder o empatar. No tengo ni idea. Yo lo único que sé que en el fútbol solo sé jugar en mi vida. Solo sé vivir cada día para ganar. Para ganar y para ganar, para ser mejor. Es lo único que entiendo de la vida.
1: De la Fuente diu que esperen portar la iniciativa, però que saben que davant tindran un rival intens i que se la juga.
2: Uruguay, como entenderemos, todos los amantes del fútbol y todos los futboleros, pues que es un equipo que nos va a exigir mucho y además en unas circunstancias que ellos obviamente todavía van a tener que dar otro paso más adelante, porque se están jugando nosotros muchísimo y ellos también. Pero vamos a ver mañana el partido por dónde camina. I en qualsevol cas vam intentar llevar la iniciativa a nosaltres.
1: Lamine Yamal va jugar 25 minuts al debut contra Cap Verd, 45 contra Aràbia. El pla és que avui actuï la primera part i alguns minuts més contra Uruguai. De la Fuente, en declaracions a la Zone, no dona pistes de portes en fora, tot i que la idea és que vagi augmentant el seu volum de minuts.
3: Quizás Nico todavía habría que ver si puede estar esa máxima exigencia durante tantos minutos, 90 minutos por ejemplo, pero Lamine estaría ya en disposición y valoraremos durante cada minuto pues como qué decisiones hay que tomar, pero están en muy buenas condiciones y lo celebramos.
1: I el seleccionador d'Uruguai, Marcelo Bielsa, molt qüestionat, deixarà el càrrec un cop s'acabi el Mundial. Li van preguntar què pensa fer para aturar Lamine Yamal.
4: Yamal es un jugador desequilibrante, no digo nada nuevo. Habrá pleitos con el futbolista que lo enfrente con habitualidad por el lugar del campo donde actúa él y quien se le oponga, y también habrá ayudas de los jugadores de Uruguay que estando por el sector puedan ayudar a opacarlo, porque por supuesto que es un jugador desequilibrante y decisivo.
1: El partit a les dues de la matinada, hora catalana, a l'estadi Akron de Guadalajara, a 1.700 metres d'altitud i amb altes temperatures, fregant els 30 graus. Espanya i Uruguai s'han trobat dos cops en la història dels Mundials, dos empats, el Mundial de 1950 a Brasil 2-2, amb dos gols del blaugrana a Basora, i a Itàlia 90, empat a 0 en el debut. Avui espanyols i uruguaians s'enfronten per tercer cop a la història amb els setzens del Mundial a l'horitzó.
0: Gràcies, Dami. A les pròximes hores s'han de resoldre tres grups més. Per ordre, a les 9 del vespre, França i Noruega s'enfronten en un duel directe per la primera posició. És un partidàs entre Erling Haaland i Kylian Mbappé, i també a les 9 el Senegal juga contra l'Iraq, tots dos amb 0 punts. Bernat Balboa, bon dia.
5: Bon dia. Sí, França i Noruega s'enfronten a Boston en la tercera i última jornada d'aquesta primera fase. Totes dues seleccions ja estan classificades per als setzens de final, però serà un partit clau per decidir aquesta primera plaça del grup I. També ho serà per continuar amb el famós debat Mbappé-Haaland, tots dos també amb 4 gols en aquest Mundial, per darrere de Messi, això sí, que n'ha marcat 5. La selecció que quedi primera de grup s'enfrontarà a la següent fase contra una tercera que no coneixeran fins diumenge, mentre que qui quedi segona se les veurà amb la Costa d'Ivori als setzens de final. França, per una banda, té tots els seus jugadors disponibles, però qui no podrà ser-hi és el seleccionador Didier Deschamps, que ha hagut de viatjar a França per la defunció de la seva mare. Tot i això, tal com ha confirmat el madridista Tchouaméni a Bein Sports França, el grup està unit.
6: No, evidentment, on essaie de rester.
7: Evidentment, intentem estar tan units com és possible. Tot el món sap que és un moment molt complicat per la selecció francesa, per l'entrenador, la seva família i persones properes. Tenim una missió que ell ens ha donat. Intentarem que se senti el més orgullós possible, ja que tenim un partit important a guanyar.
6: Match important a gagner demain.
5: Amb el partit d'avui, francesos i noruecs es retroben 12 anys més tard amb el primer enfrontament entre Mbappé i Haaland amb les seves respectives seleccions. Un Haaland que ja va avisar després de certificar el passi als setzens de final amb l'eufòria del moment en declaracions a Fox que probablement avui ho tindrien molt complicat.
8: Honestament, ara mateix no m'importa gaire el partit contra França. Ens hem classificat per la següent fase i això és increïble. Probablement ens guanyaran. Probablement la selecció francesa guanyarà el Mundial.
5: A la mateixa hora i al mateix grup, el Senegal i l'Iraq buscaran la victòria per aconseguir la tercera plaça. Amb els dos primers partits perduts, totes dues seleccions necessiten una golejada per tenir opcions i classificar-se dins dels millors tercers. Més tard, el grup de la selecció espanyola, el grup H, es disputarà també a les dues de la matinada al Cap Verd, Aràbia Saudí. Totes dues seleccions encara vives, amb opcions de classificar-se per la següent fase. I per acabar la jornada, a les 5 de la matinada, serà el torn del grup G amb l'Egipte, Iran i el Nova Zelanda, Bèlgica. Els belgues no volen repetir l'experiència de Qatar 2022, on van caure eliminats a la fase de grups i avui, després dels dos empats, se la juguen contra Nova Zelanda a la darrera jornada. Rudi Garcia segurament podrà comptar amb Doku, que va viatjar a Londres, on la seva parella va donar llum al seu primer fill, tot i que no té assegurada la titularitat per uns problemes respiratoris. També continua de baixa Debay, mentre que Ngoi no podrà jugar per sanció. I l'Egipte de Salah, per la seva banda, buscarà classificar-se a la següent fase per primera vegada en un Mundial. Podria tenir minuts de nou el ja definitivament blaugrana Hamza Abdelkarim. Davant hi tindran l'Iran, que després de tots els entrebancs que ha patit en aquest Mundial, els Estats Units els ha permès aterrar a Seattle amb dos dies d'antelació.
0: Doncs precisament aquest Egipte-Iran serà el partit de l'orgull LGTBIQ+, justament la cita que enfronta dues dictadures en què es processa les persones queer i trans. Egipte, on les relacions es castiguen amb presó i multes, i l'Iran amb la pena de mort. Tots dos països han demanat que es cancel·li aquesta celebració. La FIFA, però, ha assegurat que permetran entrar banderes del col·lectiu a l'estadi. Així doncs, tot per resoldre avui els grups G, H i I. I aquesta matinada hem vist com, per exemple, es classificava pels setzens de final els Països Baixos, el Japó, Suècia i l'Equador. Però el més destacat és el resultat d'aquest matí, d'aquesta matinada. Equador 2, Alemanya 1. És la primera vegada en tota la història que l'Equador derrota Alemanya. Rubén Pérez, bon dia.
9: Bon dia, sí. Un triomf amb el que aconsegueixen sumar 4 punts i la classificació virtual com una de les millors terceres, malgrat que va començar perdent després d'un gol de l'Héroe Sané al minut 2. El conjunt equatorià no es va enfonsar i va aconseguir l'empat pocs minuts després gràcies a una rematada de Nelson Angulo des de fora a l'àrea. Ja a la segona meitat, al minut 78, amb Equador volcada en atac, Gonzalo Plata va aprofitar una rematada de cap en un córner per col·locar el 2-1 definitiu. Després del xiulet final va esclatar l'alegria al conjunt equatorià i a les graderies. Un dels que ho va celebrar més efusivament és el seleccionador Sebastián Becasese, que arribava molt qüestionat al partit perquè l'equip no va marcar cap gol a les dues primeres jornades. El tècnic argentí va dedicar la victòria a tot l'Equador.
10: No puedo dejar de valorar el esfuerzo de los futbolistas y de todo un pueblo que se ha autoconvocado de manera masiva y seguramente está celebrando. Y ni quiero imaginar cómo va a estar en Ecuador. Entonces, que disfruten, que tomen su cervecita, que festejen con los amigos, con sus familiares, con los que están arriba, porque son momentos para celebrarlo y para disfrutarlo. Porque este Ecuador enamora, o no enamora este Ecuador.
9: A l'altre partit del grup E, el Curaçao Costa d'Ivori va acabar amb victòria pels africans per 0-2 amb doblet de Nicolas Pepe. Amb aquesta victòria, Costa d'Ivori es classifica com a segona de grup i s'enfrontarà als 700 a França o Noruega, i els caribenys amb un punt s'acomiaden del Mundial.
0: Més tard s'han classificat Suècia, Japó i els Països Baixos, que acaben líders del grup F.
9: Els tres equips es jugaven a acabar com a primera de grup. Finalment ho ha aconseguit el conjunt de Ronald Koeman després d'imposar-se a Tunísia per 1-3. Brovi i Skiri van posar el 0-2 al marcador abans del minut 10 i ja a la segona meitat Masturi va retallar distàncies pels tunisians, però pocs minuts després Van Heke va fer l'1-3 definitiu. Els neerlandesos acaben líders amb 7 punts i s'enfrontaran al Marroc als 700. Per la seva banda, Suècia i el Japó no van poder passar de l'empat a 1, que els classifica a tots dos i que enfronta els asiàtics amb la Brasil de Carlo Ancelotti.
0: I els últims en classificar-se han estat Austràlia i el Paraguai.
9: Ho han fet després d'empatar a 0, un resultat que afavoria els dos equips. Els oceànics acaben segons de grup i s'enfrontarà el líder del grup G. De moment seria Egipte. Per la seva banda, Paraguai també està virtualment classificada per la següent ronda, però encara ha d'esperar els resultats dels últims partits. A la mateixa hora s'ha disputat el Turquia 3, Estats Units 2. No hi havia res en joc perquè els nord-americans ja estaven classificats i els turcs eliminats des de la segona jornada. S'acomiaden del Mundial amb una victòria a l'últim minut gràcies a un gol de Can Ayhani. També ha marcat el madridista Arda Güler, que s'estrena en un Mundial on la seva selecció ha estat una de les decepcions.
11: A RAC 1, 14-15.
0: Aparquem de moment al Mundial i obrim l'actualitat del Barça amb un nom propi, el de Ter Stegen. Àlex Pintanel, bon dia.
12: Què tal, Gemma? Bon dia.
0: Perquè el porter alemany podria estar a punt de fer les maletes cap als Països Baixos.
12: Sí, ahir des d'Amsterdam s'apuntava a l'interès de l'Ajax en Ter Stegen. Doncs bé, segons ha pogut saber RAC1, aquesta operació està força avançada, molt ben encaminada, i fonts properes a la negociació són optimistes. Mitchell és el gran valedor d'aquest moviment. El tècnic madrileny va quedar molt satisfet del breu pas de l'alemany per Girona i per aquest motiu el vol recuperar per l'Ajax. A hores d'ara, els dos clubs negocien la cessió del porter. Falta per veure quina part de la fitxa pagarà el club holandès i quina el Barça, tenint en compte que aquesta temporada els d'Amsterdam no jugaran la Champions i sí que faran i disputaran la Conference League. Ter Stegen veu amb bons ulls marxar a l'Ajax i pel Barça és una operació satisfactòria perquè alliberaria massa salarial i també alleugeria el problema d'overbooking a la porteria.
0: Doncs estarem pendents a les pròximes hores. Encara en clau mercat, Àlex, el Barça continua treballant en aquest fitxatge de Julián Álvarez.
12: El club segueix decidint el moment idoni per fer aquesta segona oferta, que, com vam explicar, rondaria els 120 milions d'euros fixos aproximadament i amb uns variables que en cap cas superarien els 150. A partir d'aquí, l'ex blaugrana Luis Suárez ha explicat en una entrevista a Mundo Deportivo que en cas de fitxar, l'argentí s'adaptaria perfectament al Barça. A més, Suárez recorda el cas que va viure amb el Liverpool el 2013, una situació que té força similituds amb les de Julián Álvarez.
13: Son situaciones que uno capaz que fuerza en su momento. Me tocó a mí como experiencia en el Liverpool, yo forzando una salida en 2013 para irme al Arsenal y forzando con el club, peleando con el club para irme al Arsenal, pues no entrábamos en Champions con el Liverpool y me acuerdo, me agarró el capitán Gerard, en este caso puede ser mismo el Cholo que lo agarre Julián y que le diga, no, mirá, este año quiero que te quedes con nosotros, me dijo Gerard, quédate acá. Y el próximo año te vas a ir a donde vos quieras, al Barcelona, Real Madrid, a Bayern Múnich, vas a decir, pero este año por favor quédate, no te puedes ir al Arsenal. Y me convenció a mí, un jugador que fue leyenda, que es leyenda del Liverpool, me convenció el capitán, entré en razón, salí a pedir disculpas después y ahí fue mi mejor temporada en el Liverpool.
0: Me sembla que fa dos días d'això, ¿eh?
12: I és interessant aquesta reflexió, sí, de Suárez, que, per cert, un any després, el 2014, va acabar fitxant pel Barça. En clau, Julián n'ha parlat també en les darreres hores, una veu autoritzada, com la de Pedri, el canari, ha elogiat el futbolista argentí.
14: No me quiero meter en cosas del club ni de un jugador. Es verdad que Julián como jugador a mí me encanta y siempre he dicho que los mejores jugadores quiero que estén en el Barça y, bueno, si ojalá pues se pueda dar ese fichaje y pasa, pues bienvenido.
0: Algun apunt més, Àlex?
12: Doncs mira, en clau abonament per la temporada vinent, perquè el club, ho explicàvem aquí ahir, va haver de rectificar un primer comunicat en el qual obria la sol·licitud pels socis abonats que van anar la passada temporada a l'estadi, però no contemplava els socis no abonats que aquesta darrera temporada havien tingut passi perquè havien anat a Montjuïc. Doncs bé, en aquest segon comunicat el club va incidir que obrirà una segona finestra un cop hagi acabat la primera, que serà l'1 de juliol, i que permetrà a aquests socis no abonats poder optar a les localitats que quedin disponibles. I, per cert, una darrera cosa, perquè dimarts, dia 30, per tant, dimarts vinent, hi haurà reunió de la Junta Directiva on es presentaran els números econòmics de la temporada tot just abans de la presa de possessió de Joan Laporta com a president del Barça.
0: Gràcies, Àlex.
12: Fins després.
0: I el Real Madrid, Mourinho, continua parlant sobre com serà la seva etapa al Real Madrid i ja ha deixat clar, Rubén, que no té cap intenció de vendre ni una de les seves estrelles.
9: Sí, el tècnic portuguès ha pronunciat el podcast Bismouth de l'exfutbolista Adebayo a Kinfengua, on ha afirmat que no compta amb la sortida ni de Vinícius ni d'Mbappé, que no s'acaben d'entendre del tot. Aquest serà un dels grans reptes que té el seu retorn a Madrid, el seu encaix i la gestió del seu ego. Ja ho ha fet al passat amb jugadors com Cristiano Ronaldo o Zlatan Ibrahimovic. Per ahir no és un problema perquè considera que això significa tenir a grans jugadors a la seva disposició.
15: Crec que és el millor problema que pot tenir un entrenador, tenir els millors jugadors. He llegit que deien que fitxava pel Madrid per carregar-me alguns jugadors top que suposadament han donat problemes aquesta passada temporada. No, No, jo vull aquests jugadors, vull els millors jugadors. He de trobar la manera de tenir un equip i no tenir problemes com els que suposadament hi ha hagut l'última temporada. Però els millors jugadors són els jugadors que vols. Si tens problemes amb jugadors que no són bons, llavors sí que tens un problema. Però els grans jugadors són els grans jugadors.
16: The big players are the big players.
9: Mourinho també ha assegurat que el seu desig és que tots els jugadors del Madrid que estan disputant el Mundial quedin eliminats el més aviat possible. Així poden marxar ja de vacances i estar disponibles abans per la pretemporada, que començarà el 13 de juliol. I un últim apunt, també relacionat amb el Madrid, el club farà efectiva en els pròxims dies la clàusula de recompra per 9 milions d'euros del migcampista Nico Paz, però tal com ha avançat fa uns minuts l'especialista en mercat Fabrizio Romano, l'argentí tornarà a l'equip de Cesc Fàbregas després d'arribar a un acord amb el Madrid. El jugador volia continuar al Como, que disputarà Champions la propera temporada. En aquest nou acord, el Madrid continuarà tenint el control sobre el jugador.
11: 14-15.
0: 3:15. Alexia Putellas ha volgut tranquil·litzar els seus seguidors, els seus fans, amb un missatge que diu que és a Caracas, a Venezuela, però que es troba bé malgrat aquests dos terratrèmols que han colpejat el país a les últimes hores. Xavi Morlans, bon dia.
17: Bon dia, Gemma. Alexia va publicar a les seves xarxes socials un comunicat on confirmava que tant ella com la seva família es trobaven encara a Caracas per uns actes de la seva fundació, però que tots estaven sans i estalvis. Aprofitava també per enviar un missatge de suport a tota la població afectada i per agrair els missatges de preocupació que li havien arribat. Tot mentre sembla que el futur de la futbolista de Mollet del Vallès comença a prendre forma, ja que, segons informacions publicades per Esport, Alexia ja hauria decidit el seu pròxim equip, el London City Lionesses. El fet de tractar-se d'un club centrat exclusivament en el futbol femení, així com l'ambiciós projecte que està construint l'equip londinenc, haurien estat dos motius claus a l'hora de prendre la decisió. S'espera que l'anunci oficial es faci en els pròxims dies.

0: futbol per parlar del Girona, que continua preparant-se per competir a segona divisió. El club gironí ha anunciat dues baixes per la pròxima temporada, Bernat.
1: Sí, el primer va ser ahir, Juan Carlos Martín, que tanca una etapa de 7 temporades al Girona. El porter de 38 anys va arribar a l'estiu de 2019 i s'acomiada després de 125 partits, 42 porteries a 0, un ascens a primera divisió i la classificació a la Champions la temporada 23-24. En el podcast del club Orgull Gironí, Juan Carlos ha destacat quin ha estat el millor moment com a membre, com a jugador del Girona.
2: El mejor momento de mi etapa aquí ha sido el ascenso en Tenerife, porque eso nos hizo cumplir un objetivo que, inicial, que fue por el que yo acepté el reto de venir, y después de los palos que nos habíamos llevado, pues fue una recompensa grande para todo el mundo. Para mí, independientemente de que luego se han conseguido grandes cosas inimaginables, pero ese momento para mí es el más importante.
1: A més, després de 4 mesos al club, el Girona també ha anunciat la sortida de l'altre porter, Rubén Blanco, que marxa al Yokohama Marinos japonès. I pel que fa als amistosos de pretemporada, el 49è trofeu Costa Brava contra l'Arsenal de l'1 d'agost s'hi suma un altre davant l'Olot a domicili el 22 de juliol i contra el Castelló el 29 de juliol també a la Ciutat Esportiva del Girona. Per altra banda, el Sabadell també s'enfrontarà al Castelló el 18 de juliol, també fora de casa, mentre que el 25 del mateix mes jugarà contra l'Espanyol a la Dani Jarque, com deia, el dia 25.

0: Deixem el futbol, parlem de motor ara, perquè a aquesta hora estan rodant els pilots de Moto2 a la catedral, al circuit d'Assen. Estan rodats encara en aquesta categoria. D'aquí uns minuts es farà la segona pràctica de MotoGP. Com ho tenim, Àlex?
1: Doncs mira, ara mateix en pista els pilots de Moto2, queden dos minuts per arribar al final, amb moltíssimes caigudes. Jo crec que deu ser la sessió amb més caigudes d'aquesta temporada, i de moment el més ràpid està sent el líder del Mundial, Manu González. Després, a les 3, començarà la de MotoGP, la que decidirà els 10 pilots que passen directament a la Q2. De moment, aquest matí ha dominat el líder del Mundial, Marco Bezzecchi, seguit de Pecco Bagnaia, amb les 4 Aprilias a les 6 primeres posicions. Vinyales ha estat 9è, i Marc Márquez, que ha caigut sense conseqüències, desè. El seu germà Àlex ha marcat el 13è millor registre en aquest primer entrenament lliure. Hem tingut 20 pilots separats per menys d'un segon. A la categoria de Moto3, que ja ha acabat, el més ràpid ha estat l'australià Joel Kelso.
0: I també tenim Fórmula 1 aquest cap de setmana a Àustria. Kimi Antonelli, de moment, aquest divendres ha estat el més ràpid.
1: Sí, el líder del Mundial ha superat en 40 mil·lèsimes el seu company d'equip, a George Russell, en el que ha estat un domini clar de l'equip Mercedes en aquest primer entrenament lliure del Gran Premi d'Àustria. Alonso ha acabat últim i Sainz, que ha deixat el seu seient a Luke Browning, no ha corregut. El madrileny sí estarà en la segona sessió d'entrenaments lliures, que començarà a les 5 de la tarda. La classificació serà dissabte també a les 5, i la cursa diumenge a les 3.
0: Doncs pendents de la Fórmula 1, sobretot també de les motos, que avui és un dia, com dius, de yellow i red flags.
1: Sí, una altra banda.
2: 14-15.
0: El Barça de futbol sala s'ha proclamat campió de Lliga després de superar el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga en el quart partit de la final. És el primer títol de Javi Rodríguez a la banqueta, Rubén.
3: Sí, el tècnic blaugrana va parlar, tu diràs, després d'aconseguir el títol, i es va mostrar molt emocionat i content perquè considera que amb aquesta Lliga s'ha tret un pes de sobre.
4: Ganar el título hoy nos ha quitado un peso de encima, ¿sabes? Cuando un club se pega dos años sin ganar títulos importantes, sin estar en Europa, quizá esa losa la teníamos encima.
3: També va afirmar que amb aquest títol calla algunes boques.
4: Si es que hoy es un día para, bueno, pues para decir que hemos vuelto, que no solamente hemos entrado en Europa, sino que hemos ganado la Liga, y bueno, y callamos muchas boques.
3: Els blaugrana van fer un inici de partit gairebé perfecte, només 10 minuts ja guanyaven per 2 gols de diferència, i abans del descans havien ampliat l'avantatge fins al 2-4. El Pozo no es va rendir i 2 gols d'Adri Rivera van empatar el partit i el van portar a la pròrroga. Finalment, un gol d'Eric i un altre d'Antonio a la pròrroga van donar el títol als campions. El Barça, amb aquesta victòria, van tancar l'eliminatòria per 3-1 i van aixecar la 8a Lliga de la seva història, 3 temporades després d'haver aconseguit l'última.
0: I així Eric Mendonça pot dir que ha marxat del Barça amb un títol aquesta temporada, un gran títol, la Lliga de la Lliga Nacional de Futbol Sala.
2: 14-15.
0: Per cert, que Carlos Alcaraz va ser un dels testimonis d'aquesta derrota del Pozo de Múrcia davant el Barça ahir en aquest play-off, aquesta final de play-off de futbol sala. Ahir Alcaraz era a Múrcia perquè no disputarà Wimbledon per culpa de la seva lesió, mentre que avui Bernat s'ha sortejat el quadre d'aquest gran slam d'herba que començarà dilluns vinent sense Alcaraz, com dèiem, ni cap dels espanyols que han disputat les rondes prèvies.
5: Però sí amb Rafa Hoder, que no tindrà un quadre fàcil. El madrileny debutarà sobre la gespa contra Felix Hill dilluns o dimarts que ve. En cas de vèncer i anar superant les primeres rondes, el tenista de 19 anys es podria creuar els vuitens de final amb el número 1 del món, Jannik Sinner. A l'altra banda del quadre, Ivan Fritz, Zverev, Shelton i Fils. Mentre que al quadre femení, la notícia és que Serena Williams tornarà a jugar en individuals 1.463 dies després. Debutarà contra l'australiana de 20 anys, Maya Joint, dimarts que ve. A més, també 4 anys més tard, tornarà a compartir pista amb la seva germana gran, Venus Williams, als dobles de Wimbledon. Pel que fa a les tenistes espanyoles, hi haurà Paula Badosa, Jessica Bouzas, Oksana Shelekmeteva i Sara Sorribes. No hi serà Cristina Buxa, la més ben classificada per molèsties al canell. Mentrestant, el 250 de Mallorca, Alejandro Davidovic disputa les semifinals contra Morazán a 6:15 de la tarda. Ara, en uns minuts, a les 3, Borges i Quinn jugaran les altres semis.
0: Anem acabant. En hoquei patins, l'Igualada continua de festa des de la Revetlla de Sant Joan. Ahir va rebre un bany de multituds als carrers de la ciutat. Avui farà el sopar de cloenda. Suposarà el punt final a les celebracions pel títol de Lliga que va aconseguir la pista al Liceu de la Corunya. Albert Pedrol, bon dia.
6: Hola, Gemma, bon dia. I no n'hi ha per menys, perquè no només és la primera lliga amb 29 anys, sinó que el filial també s'ha proclamat campió de la segona divisió, cosa que suposa una altra fita per l'entitat. El sopar, a més, servirà per celebrar el 75è aniversari del club. Al començament estava previst per a 200 persones, però finalment en seran més de 250. Ahir milers d'aficionats van acompanyar els jugadors en una rua multitudinària que va acabar al balcó de l'Ajuntament. L'equip va desplaçar-se primer en autobús urbà i després va arribar amb la diligència que històricament unia la capital de l'Anoia amb Barcelona. Un dels grans protagonistes de la jornada va ser el seu president, Manel Borón, que estava absolutament eufòric al costat dels representants polítics, tan eufòric que va deixar de banda els formalismes per un moment.
7: Autoritats, perdoneu. Això és una puta bogeria. Això és una puta bogeria. Oh. Ja acabo, molt el ràpid. Només dius-te que algú va dir que aquí no hi havia projecte. I una puta merda, aquí hi ha un projecte de puta mare!
6: En canvi, el moment més emotiu va ser quan Roger Bars va agafar el micròfon des del balcó de l'Ajuntament. El capità va haver-se d'operar durant la final i va emocionar-se quan es dirigia a l'afició.
8: El que estic vivint aquests dies, el que he viscut aquests dies, veure tot això, intentaré quedar-m'ho perquè sigui una força més, una motivació més per poder tornar. Espero tornar més fort que mai i res més. Moltes gràcies. Visca l'Igualada, visca Front d'Auró i visca Catalunya.
6: Abans de la rua, l'entrenador Marc Montaner i els jugadors Arnau Martínez i Marc González també van ser protagonistes, en aquest cas com a convidats estrella als taloners del Versió RAC1.
0: I Rubén, què ens falta per saber?
3: Que Montpellier, Esteve de Bucarest i Arjus seran els tres rivals del Barça d'handbol en la fase de grups de la Champions League de la temporada vinent, que començarà els dies 9 i 10 de setembre. En la mateixa cerimònia del sorteig s'ha guardonat a Emil Nielsen, ja exporter blaugrana, com a millor jugador de la Champions 2025-26. D'altra banda, en bàsquet, Cameron Hunt i el Joventut separen els seus camins. El jugador nord-americà ha fet ús avui de la seva clàusula de sortida i no continuarà el curs vinent a Badalona. Ho farà a l'Unicaja de Màlaga, que ja ha oficialitzat el seu fitxatge. D'altra banda, avui s'han conegut els 20 equips que participaran a l'Eurolliga de la temporada 2026-27, amb tan sols un canvi respecte a la passada, la marxa de l'AS Mónaco i l'entrada del Besiktas Istanbul en el seu lloc.
0: Una pausa i ens actualitzem.
9: 5, 6, 7, 8, valorado. Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
10: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
11: ¿Sabías que aquí nació el castellano?
12: ¿En serio? ¿Aquí?
11: Sí, en este monasterio.
12: Y yo pensando que era una excursión más.
11: Si estos muros hablasen...
12: Es muy fuerte pensar que todo empezó aquí.
11: Sí, La Rioja siempre sorprende. La Rioja, el arte de las pequeñas cosas.
13: Gobierno de La Rioja.
14: Així sona la teva alarma Verisur quan detecta un intrus. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisur, confies en l'alarma que protegeix més persones a tot el món, escollida de nou producte de l'any i considerada la millor alarma pels consumidors. Per protegir casa teva, confia en Verisur. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744. Recorda, 900-903-744.
15: Verisur.
16: A Conforama les rebaixes són encara més brutals amb els dies sense IVA. Sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. Aprofita aquests dies brutals només del 25 de juny al 2 de juliol. Conforama.
17: Hi ha llocs que senten. Montsant Benet és pau, és història, és emoció. Gaudeix de la seva gastronomia, de les històries del monestir i del confort de l'hotel. Respira calma, temps i emoció. I ara, reservant a l'hotel, t'obsequiem amb una visita al monestir. Montsant Benet. Vine a sentir.
18: Hola, si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca, això t'interessa.
19: Totalment, tipus directe, perquè això de Línia Directa és una cosa mai vista al món de les assegurances de la llar. Si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a Línia Directa, pagaràs un 40% menys, t'ho garanteixo, i amb les mateixes cobertures.
18: I allò del sorteig?
19: És veritat. I només per calcular el preu de l'assegurança, entres al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Truca o entra a lineadirecta.com.
20: El Diccionari Normatiu de la Llengua Catalana recull més de 70.000 paraules. Terminologia especialitzada, variants dialectals, subentrades, més les actualitzacions...
1: Per sort, arriba Filàprim amb Magí Camps. L'espai on la llengua catalana s'aborda des de la curiositat, amb consells per a fer-la servir millor. Cada dimarts i dijous a lavanguardia.com/encatalà.
21: Projecte finançat per la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial i per la Unió Europea Next Generation a través de la convocatòria d'ajudes per a la integració d'intel·ligència artificial a les cadenes de valor de mitjans de comunicació.
22: Ja han arribat les rebaixes més esperades, les rebaixes del Corte Inglés. Descarrega't l'app i gaudeix des de la teva mà de grans descomptes en moda home, dona, nen, esports, llar, accessoris i en una gran varietat de marques. Les rebaixes del Corte Inglés, fins al 31 d'agost a la botiga web i app.
23: No, no es un atasco. Son 7 millones de personas que posiblemente pagaron de más por su coche entre 2006 y 2013. Y tú podrías ser una de ellas. Entra en cartel.es y comprueba si puedes reclamar. Revisar, responder y resolver en cartel.es.
24: Consulta términos y condiciones en la web de cartel.es.
0: Són les 3. Actualitzem la informació. Els bombers continuen treballant per estabilitzar del tot l'incendi que des de les 11 del matí crema la serralada de Marina a Tiana. La intensitat del foc ha disminuït des de fa estona i esperen poder donar més bones notícies aviat. Més detalls des del camp de futbol de Tiana, Eudald Martínez.
25: Sí, els bombers som optimistes amb l'evolució de l'incendi, tot i que hi continuen treballant intensament. De fet, des d'aquí podem veure perfectament com els helicòpters no paren de carregar aigua de la piscina municipal de Tiana i també d'altres punts per continuar llançant aigua a la zona. I és veritat també que el fum ha anat a la baixa, però que en alguns punts encara hi veiem a flames. De moment, per tant, també es manté el confinament de l'organització de la colònia Bosch i també de l'alberg de la Conreria. En canvi, s'ha aixecat ja des de fa estona el confinament de Sant Fos de Campsentelles, de Martorelles, de Santa Maria de Martorelles i també de Tiana. El foc s'ha descontrolat ràpidament, empès per la marinada, i perquè ha començat des d'almenys 3 punts diferents, tot i que no descarten que encara siguin més. Ho explicava el cap d'intervenció dels bombers, Pep Colàs.
26: A l'arribar hem vist clarament 3 punts, 3 columnes que s'aixecaven a una diferència bastant important d'uns 200 metres aproximadament. Però això és el que hem vist i això és el que podem dir. No puc opinar sobre aquest assumpte.
25: Recordem que els Mossos han detingut una persona presumptament implicada amb l'origen del foc, que podia ser, doncs, intencionat. Veurem si en els propers minuts tenim novetats sobre aquesta qüestió i també sobre una possible estabilització, ja que els bombers han convocat una nova atenció a la premsa a 3:45, en aquest cas també amb la consellera Núria Parlon.
0: Gràcies, Eudald. A Veneçuela, el govern ha actualitzat fa només uns minuts també la xifra de víctimes del doble terratrèmol de la matinada d'ahir. Ja són 589 morts i pràcticament 3.000 ferits. 4 de les víctimes mortals, una més de la que s'havia dit fins ara, són ciutadans de nacionalitat espanyola, n'hi ha 4 més atrapats sota la runa i 99 desapareguts. I els esports, Gemma, a Espanya s'enfronta a l'Uruguai pel liderat del grup H del Mundial.
27: Amb una victòria quedaria primera de grup i evitaria rivals més incòmodes de cara als setzens del final. El partit és a les 2 de la matinada. Entre la resta de cites, França i Noruega busquen també ser primeres de grup a partir de les 9 del vespre. Ter Stegen podria marxar a l'Ajax. Hi ha un interès del club pel porter alemany i, segons ha pogut saber RAC1, aquesta operació està força avançada. Si s'arriba a un acord, Ter Stegen marxaria cedit una temporada. I en marxa la segona pràctica de MotoGP al circuit d'Assen, als Països Baixos. El matí el més ràpid ha estat Marco Bezzecchi.
0: I el temps s'espera un cap de setmana de calor i només amb ruixats diumenge a la tarda, Mònica.
28: Diumenge a partir del migdia s'esperen xàfecs i tempestes que sobretot afectaran zones del Pirineu i algun punt del Prepirineu, i en canvi la resta es mantindrà al sol. I de moment avui i demà sense pluja, amb matins de sol i tardes amb algunes nuvolades que creixeran només en zones de muntanya. Les temperatures es mantindran força semblants a les que vam tenir ahir dijous, a les que tindrem avui divendres, amb màximes d'entre 32 i 37 graus. Per tant, l'ambient encara continuarà sent càlid, tot i que hem deixat enrere ja aquesta primera onada de calor d'aquest estiu.
0: Les 3 i 3, tanquem el 14:15, el que hem fet amb l'Ernest Ferrer al control. Continuem pendents de l'actualitat als butlletins, el 900 Mireia Garolera.
27: I amb els millors partits del Mundial d'avui, per començar a les 9 i en directe a RAC+1, França, Noruega i Senegal, Iraq. I a 3:45 de la matinada, l'Aràbia, Cap Verd i l'Espanya, Uruguai. I abans, el tu diràs amb l'Oriol Jové.

0: Ara.
1: Com allà.
0: Espera.
2: Estic silenciada.
0: Ara.
3: És que hi ha un limitador de volum que quan crides molt baixa el micro.
2: Estava cridant molt de l'emoció.
4: Quan detecta l'accent de Lleida, apaga el micròfon.
2: Això va ser molts cops a molts llocs, també, que no diré.
1: És el lleidatòmetre.
2: És lleidafòbia.
1: Ah,
2: ui. O algo així, Gemma.
0: El que has
2: dit? No, que deia que ni rocamores ni bases.
0: Ara.
2: A mi el que m'agrada és travessa i Gemma.
0: Bravo!
4: Ole, ole! Per mi, mira, una rosa i una morena són la Sònia i Selena de la informació.
2: Arregla-ho tu.
4: Ara.
3: Yo quiero informar toda la noche.
4: Informar.
3: Com pot ser que puguis fer-ho més agut que la trompeta original?
4: Perquè m'apreto els ous.
3: Ah, sí?
2: Pues quina feinada, apretar-ho.
4: És que jo només em
3: tanca... Li surten els ulls com un nino.
4: Només em tanca les cames i ja està.
2: No, és que tu no sé com camines encara, però bueno.
3: Bueno, molt bé la informació d'avui, no, Núria i Gemma?
1: Molt bé, sí.
2: Home.
1: Sí.
3: A veure, l'esportiva.
1: L'esportiva, sí.
4: L'esportiva, l'altra tenim un incendi, Tiana, que pots, clar.
1: Sí, més optimista.
3: No, em referia al futbol.
2: No, a l'esportiva hi ha molt contingut, un plat combinat.
4: Sí, què destacaries? El que ha dit la Gemma, què destacaries?
2: Bueno, doncs que aquesta nit pots veure Iraq contra...
4: No, però
2: un altre.
4: Però hi ha un equip que ha guanyat la Lliga.
1: El Senegal.
3: Senegal, sí, sí.
2: Home, l'Igualada ha guanyat la Lliga.
4: I el futbol sala també. Lliga,
1: Els van venir a visitar, no?
2: No, els del Sabadell són els que han pujat.
1: Molt bé.
2: Els del Pedro Sánchez.
3: Futbol sala.
2: Futbol sala.
1: No, és no ens diguis que jo soc de Sabadell, no ens diguis els del Pedro Sánchez.
2: No, estic tan contenta que hagueu pujat, us ho mereixeu tot.
1: Ah, val,
2: en sèrio.
4: Sabries dir on juguen el Sabadell o...?
2: El Sabadell on juguen? A la Creu Alta.
4: Però no és la vella, és la...?
2: Nova. La nova Creu Alta.
4: Molt bé.
2: Allà. Ah. Els podeu trobar allà? Sígueme, para más información.
3: I l'Igualada on juga?
4: El punt, no. Ales?
2: Bases.
4: Comes.
2: Comes.
4: El punt, no. Ales?
2: És que enyoro l'altre. Qui ha guanyat el futbol sala?
1: El Barça.
4: El futbol club?
2: El Barça?
4: Sí.
2: Ah, però és que el Barça no m'interessa.
4: Ah,
1: no.
2: No, a mi m'agrada deslocalitzat.
1: Però jugava contra el Pozo. Tu eres del Pozo, doncs?
2: Què és el Pozo d'on és,
1: Múrcia,
2: Gemma?
1: De Múrcia.
2: És que se m'està demanant molt, ja. Jo ara m'he especialitzat en hoquei, patins, sí, herba, no ho treballo,
1: no?
2: I una mica de futbol.
1: Altres herbes, no?
4: Sí, sí, sí.
2: Bueno, se me la posa davant.
1: Deixem-ho aquí.
2: A cavallo regalao, no li mires del
4: dental. La Montero va loca, eh?
3: Sí, va forta, va forta.
1: Pregunto, però és la meva feina, preguntar.
2: Doncs, ella és periodista.
4: Molt bé, periodisme, ara! Molt bé, clar que sí. Ole!
3: Travessa i Montero, moltíssimes gràcies, reina.
1: A
4: vosaltres, bon cap de setmana. Ole, cuquis, adéu.
5: Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del versió RAC1. Amb Marc Bala
6: i Guillem
5: Estarella.
6: Normal.
7: Me passo de conya.
2: Pues vinga, anem.
3: Molt bona tarda a tothom. Passen 7 minuts a les 3. Som els d'Abans el Claper. Som...
8: Els
4: Claper! Bueno, bé.
2: Hòstia. Hòstia.
3: Jo crec que és de nivell de repetir-ho, això, eh? Treu, Marc.
4: Sí, treu tot.
3: Avui tenim el...
2: Ahir m'ha pujat i al dinar.
3: El Marc Espejo.
2: Sí.
3: Crec que ho podem fer millor.
2: Sí.
4: És un públic que ve endormisquilat.
3: Endormisquilat, eh?
4: Que és adormit i esquilat, sense pèl.
3: Endormisquilat.
2: Ara ho comprovarem, lo segon.
4: Sí.
3: Passen 8 minuts de les 3, gairebé. Som els d'Abans el Claper, som...
8: Els
3: públic aquí present, gent que ens escolteu des d'on sigui. Molt bon divendres i molt bon programa 419.
4: Et dic una cosa, a mi quan fem aquestes coses que la gent interactua amb nosaltres, em sento com l'exploradora. De dónde está la mochila, no? Aquí, dónde, saps? I la gent, vinga, tots al taloner, saps?
3: I per què llevas droga en la mochila, Nora?
4: Sí.
2: Bueno, per un sobresou. Això a vegades s'ha de fer.
4: Però escolta, avui ha vingut molta gent, eh?
2: Molta.
4: Ja, es nota que la gent ja està de vacances. Avui es nota que
2: I
4: la gent
2: està de vacances. I que és gratis i aire condicionat.
4: Fa calorita encara, sí. Estem intentant activar
3: l'aire condicionat. Quan he entrat, estava apagat l'aire condicionat.
4: Sí, sí, sí.
2: A mi em sembla bé.
4: Sí, molt bé. Aquí tenim gent. Tu què tal, com estàs? Tot bé? D'on vens?
9: Jo vinc de Barcelona.
4: Ah, Cuqui, molt bé. De quina zona?
9: De Gràcia.
2: Oh,
4: molt bé,
2: mira.
4: I què tal? Tu ets més del Claper, dels taloners? Com has acabat aquí?
9: Jo sóc de tots. He acabat aquí perquè tinc ganes de venir.
2: Ai, que bona!
4: Molt bé. I a què et dediques tu professionalment perquè t'ha permès venir un divendres al migdia?
9: Soc profe. Ho sabia tant.
3: Sí.
2: Sí.
3: L'accent.
2: Sí. No,
4: Tens el to simpàtic. Sí, perquè estàs sapiguent entrat amb mi, no? Una mica de... Saps?
9: És fàcil.
2: Pregunta-li què dona, què dona.
4: Tu què dones?
9: Una mica de tot. A primària es dona una mica de tot.
4: Ah. A cookie, no? Allò de...
9: Sí, anglès, ciències... Sí.
4: Hello, no?
2: A primària no es dona recursos, però la resta es dona tot.
3: Com li parlaries al Guillem si fos de tercera primària?
9: Doncs com ara, normal.
4: Ah, sí? Sí, perquè tenim la mateixa mentalitat.
3: Ara! Posa-li un gomet al Guillem.
4: Estàs ridiculitzant aquí la meva figura?
3: No estic ridiculitzant a ningú.
4: No. Bueno, tu estàs contenta, no?
9: Molt.
4: Has vingut sola, acompanyada amb qui has vingut?
9: Sola.
4: Ai, Cuca!
2: Que valenta, que forta, que lliure.
9: Què tal?
4: Ei, tu...
9: Ai, Cuca, però què tal?
4: Bé, no, però molt bé. Algú més que hagi vingut sola avui, que hagi vingut a lo loco? El Javier sempre ve. I tu què tal? Tu d'on vens?
0: Jo de Cerdanyola.
4: Ah, de Cerdanyola, molt bé, Cerdanyola. Has vingut amb família?
0: Amb un excompany de feina.
4: Un excompany de feina?
3: Que no treballen junts.
4: Ai, de què treballaves?
0: Jo, de seguretat laboral.
4: Què vol dir això?
0: PRL, prevenció de riscos laborals.
2: Que no et facis mal.
4: Clar, molt bé. I tu ara on treballes?
0: Jo treballo on treballava ell.
3: Ah, sí, l'estàs substituint.
4: Has fotut un lloc.
0: No he fotut un lloc. Jo treballo de manteniment elèctric.
4: O sigui, tu mantens i tu...
0: Jo evito que es facin accidents.
4: Tu evites que s'electrocuti.
0: Exacte.
4: Molt bé, perfecte. I som amics des de la feina, eh?
0: Sí.
4: Molt
0: sí.
4: Bé. Contents, eh?
0: Molt content.
4: Tu d'on ets, Cuqui?
0: Jo de Castelldefels.
4: Ah, molt bé, Castelldefels, escolta.
2: Bona platja.
4: Molt bé. Mira, aquí darrere també tenim gent jove, que a mi és el que em fascina. Gent jove que ha vingut
2: a mi. A mi també em sorprèn molt, això. Allà.
4: Classe, què tal, com estàs? Tot bé?
7: Sí, molt bé.
4: Hòstia, quina beguota, per ser. Perdona un moment, eh?
3: Està fent el canvi.
4: Però és que per la ràdio no es nota, però aquest nano diria que té 12 anys i de cop i volta té la veu de Guillem de Búhos.
3: Aquest noi fa 2 setmanes tenia veu de nen.
7: Bueno, és que porto unes setmanes al País Basc i podes notar una mica, també.
2: Has fumat?
7: No, aquí no.
4: Encara està digerint un xacolí, saps? Vull dir, molt bé. I com et dius tu?
7: Mateu.
4: Mateu, molt bé.
3: I quants anys tens?
7: 18.
3: Ah, bueno.
7: Hi ha la cara, que sembla...
4: Tens la cara, o sigui, com molt jove, no?
7: Sí, em falta la barbeta encara, com la vostra.
4: Ja tens pèls als ous o no?
7: Algun més que altre.
4: D'aquí ve aquesta veu profunda, no?
2: És igual que son pare, goita, el tens allà. Hòstia, és igual, tenen la mateixa cara.
4: Sí, i el mateix pentinat, espera. No. Espera,
2: el pare té una altra proposta.
3: Té més pèls als ous, el nen.
2: El pare és calvo, sí.
4: A veure... Espera, vols que m'assegui sobre teu? Espera, ai, Cuqui, oi. Hòstia, ui, estic notant un... Espero que sigui la cartera.
8: No pateixis.
4: Tal com estàs, Cuqui?
8: Molt bé.
4: Tu també tens beguota així profunda, eh?
8: Una mica, sí.
4: Tu estàs adormit, pel que veig?
8: No, m'he aixecat molt aviat avui. Sí?
4: I què tal? Amb què has vingut avui? Tot això són fills teus?
8: Sí, 3 fills.
4: Hòstia, molt bé, eh?
8: Sí, un fill i la meva senyora.
4: Ah, molt bé. Hola, senyora, què tal?
10: Hola, què tal?
4: Tu bé o què?
10: Jo molt bé.
4: D'on veniu vosaltres?
10: Banyoles.
4: Ah, de Banyoles. Home, molt bé, Banyoles, xulo, eh?
8: És molt maco.
2: Tenen l'estany aquell.
4: Però que és més de porreres? No, què teniu allà al costat?
8: No.
4: Porqueres, això. Porqueres.
8: Porqueres.
4: És més de Porqueres que de Banyoles, no?
8: Jo vaig néixer a Porqueres, però ara visc a Banyoles.
4: Ah, molt bé, Cuqui. I tu ets la... Qui és el gran? Qui és el petit?
10: Jo soc la gran.
4: Tu ets la gran. Quants anys tens tu?
10: Jo 22.
4: 22. 18 el nano, el Mateu?
8: Sí.
4: I tu ets la...
10: Anna.
4: La Anna.
3: Clar, és diferent.
2: Anna. Quines ganes és especials, els de Girona. Escolta una cosa.
4: Alba, favor, Alba!
2: Pregunta-li al Mateu. Potser ha fet la selectivitat, si té 18 anys.
7: L'any passat la vaig fer.
4: Amb aquesta veu ja la va fer abans.
2: La va fer el Meixer.
3: Amb aquesta veu va fer de profe.
4: Tu, escolta'm una cosa, però què has estudiat tu? Què fas amb la vida?
7: Jo ara estic a l'UDG fent enginyeria informàtica.
4: Molt bé, Cuqui. I què tal, com a enginyer informàtic? Bé, es guanya bé la vida o no?
7: Bueno, això esperem, però encara queden uns anys poder. El primer costa molt, les signatures es perden. Yeah.
4: I el País Basc què has anat a fer?
7: Allà, una mica a Sant Joan, Sant Sebastià, Bilbao, molts amics.
2: Sant Joan, Sant Sebastià!
4: Sí. Has anat a veure si rascaves alguna
7: cosa, no? Sí, no ha sortit gaire rebo.
2: És que és molt difícil al País Basc.
4: S'ha girat de cop i volta el PRL, el de seguretat. Hòstia, jo vaig al País Basc i vaig follar. Tu has follat al País Basc, no?
3: Guillem.
4: Quina diu que sí! Perdona.
2: Però si en euskera no tenen ni el verb follar.
4: Però és que jo l'he vist girar-se com dient, on vas, xaval, el que et queda? És que ja t'he vist la cara. Tu vas anar al País Basc i què?
0: Jo bé, tinc parella estable i amb la parella estable.
4: Però això, quan no estaves amb la teva parella, entenc que vas al País Basc i vas triomfar.
0: No. Ui. Això jo no he entrat en detalls.
4: Ui!
3: S'ha fet enrere.
4: Que va ser un Tarzan allò, eh?
2: No, que ves que no havies fet un trio amb la cara que he fet.
4: Hòstia, no, no, no. Home, la seguretat sempre, qualsevol àmbit, eh? Tal. Bueno, sí. Tu, llavors, Mateu, amb 18 anys, què esperes de la vida? Com estàs?
7: Molt bé, molt bé. Jugo futbol o no sé què més. Estudiant i...
4: Quin equip jugues de futbol?
7: A l'Atlètic Club Banyoles, un club humil d'allà a Banyoles.
2: A partir d'ara jo sóc d'aquest club.
7: Exacte, exacte.
4: De què jugues?
7: Jo de lateral, allà amb els més dolents. Però...
4: Sí, sí, els lateral, jo sóc lateral també al Cunit i ja sabem el que... Quan et foten de lateral és que no...
2: Estadella, no m'estranya que no triomfessis, et vens fatal. No, jo no, jugo dels dolents,
4: la germana diu ja, dolent.
1: Sí, no. Sí, es ven malament, es ven malament.
2: Es ven fatal aquest nen, Mateu, espavila.
4: Vols vendre una mica el teu germà a les hores de RAC1, a veure si li trobem parella? T'agraden nois, noies, què t'agrada?
7: Noies, noies.
4: Vale, però escolta, que et vengui la germana.
1: Però ja té nòvia, no ho ha dit.
4: Ah, perdona! Perdona, un moment!
3: Però s'ha callat?
4: Però un moment! Però...
11: És humil.
4: El què?
11: És humil.
4: I un guarro, també, vull dir.
3: Aviam si ha sortit el pare. Aviam si ha sortit el pare.
4: Clar, el pare... Home, el pare em recorda el tio aquell de Brazers, eh?
1: Que s'assembla al pare de la Muixca i la...
4: Ui, el pare, és veritat!
2: Pues sí que és el Farelo, si te'l mires així de lluny i ràpid...
11: Les ulleres encara més, sí, sí.
4: Amb ulleres, quin tipus d'ulleres? Vols que et deixi les meves? És que és el Farelo, això està, és molt poc radiofònic, però...
11: Era una obra de teatre i la gent després de la sortida em mirava raro, i dic, és que sembla que tenien una mica de...
2: Ui! Va, faroleige, faroleige.
4: Jo estic molt sec, jo ara els veig guapos a tots. No, no, hòstia, però sí que té un aire el Farelo, eh? Sí. I tu des de quan fa que tens nòvia?
7: Ara fa un anyet, així.
2: Ai.
4: Com us vau conèixer?
7: De festa, per allà a Banyoles.
4: Sí. És que ho ven tot... O sigui, jo estaria una hora xerrant amb aquest nano, eh? De festa, bueno, li vas dir, tu què, vols cardar, no? I tal.
7: Sí, vas amb una mica allà, marxem un moment i ja...
4: Això els teus pares ho sabien?
7: Sí, sí.
4: Ah, vale, vale. I què tal, què us sembla la seva parella?
11: Home, és molt maca. És molt maca, és molt bona noia, és molt bona noia.
4: I el teu fill, què tal?
11: Molt bé, molt bé. Es porta molt bé, és molt bon nen.
3: Molt. Oh. Guillem, m'apunta el clapés que els jugadors que fan de lateral són la clau de l'equip, eh?
4: Sí, doncs... Pues...
2: Deia fer de lateral,
4: pues aquí tens dos laterals, tu jugues gaire, jo... Són 10 minuts per partit, com a molt, eh?
7: Sí, poder 20.
4: Vull dir, estem... Molt bé, molt bé. Però escolta, Mateu, fora aplaudim pel Mateu i la seva família. Encantador. Home, avui com anem bé de temps, si vols... Hem de parlar també de l'amor, però després podem parlar amb l'altra banda del públic.
3: Home, i tant, hem conegut una banda de l'estudi de RAC1 i després coneixem l'altra. Vine cap aquí, Estadella, a la taula, perquè avui als Teloners volem parlar d'amor i de relacions d'estiu. Clar, l'altre dia va venir la Sònia Madoc, de Sònia i Selena, i ens va deixar caure que quan llega el calor...
4: Ara.
3: Los chicos se enamoran. I les xiques també. Per parlar sobre els amors d'estiu, els mites i llegendes sobre les relacions sexuals en aquesta època de l'any, hem convidat a la Paula Castells, que és psicòloga, sexòloga i terapeuta de parelles. Crec que ens pot ajudar moltíssim. Paula, bona tarda.
12: Bona tarda. Oh!
2: Sexòloga!
3: Aviam. Apuntant, tal com deia la poetessa Sònia Madoc, de Sònia i Selena, quan llega el calor, los chicos se enamoran. Científicament, això és veritat? Ens enamorem més a l'estiu? Tenim més ganes de...
12: Ja doncs mira, a l'estiu el que passa no és que, és a dir, a l'estiu ja de repent les persones canvien i són més guapes, ens agraden més.
4: Que tenim més temps, no?
12: Clar. Menys estrès... No. Ah. És una cosa que afecta el context. És a dir, menys estrès, molta gent té més vacances, vas a la platja, fas més quedades, vas amb amics...
3: Coneixes més gent, clar.
12: Coneixes més gent, fas més plans.
4: Clar.
12: I coneixes més
4: gent amb menys roba, que ja ho has dit també.
12: Clar, és a dir, vas a la platja, vas a...
2: Però segons qui, això no li afavoreix. I aquell que dius, vas a tenir sotana.
12: Bueno, aquest surten a l'hivern.
3: Aquests lliguen, clar, quan fa fred.
4: Ha aplaudit un d'aquests d'hivern, eh?
3: Clar, ara dèiem, sí que s'enamoren, però clar, també és veritat que les xifres diuen que la gent també se separa més a l'estiu.
12: Sí, sí.
3: Perquè mira, coneix altra gent, no?
12: Normalment, o sigui, això és veritat, això són datos, atents.
3: Factos.
12: Abans de l'estiu és quan venen les parelles més a teràpia, teràpia de parelles.
3: Oh, què dius?
12: Sí. Els mesos aquests de primavera, maig, tal, la gent de plena. Després de l'estiu, ruptures. De parella.
4: A tu va molt bé tots els dos moments,
12: sí,
4: no?,
12: sí,
4: com a terapeuta.
12: Sí, sí, sí.
13: Perquè
12: sí,
13: tu...
12: ho aprofito tot.
3: Tu, però clar, quan trenquen ja no van a teràpia.
2: Però van individualment.
12: No, clar.
13: La Paula és... Ah, la
3: Paula... Però per fer teràpia de parella, individualment.
2: No, per, jo imagina't, Déu no ho vulgui, que el setembre envio el maromo a Florència.
13: Sí, clar.
2: Llavors aniria amb ella i diria sola, en plan, ai, què he fet, clar, he fet bé, clar, perquè ja veus que ve l'hivern.
12: Clar, perquè a l'estiu, vacances, passes més temps junts amb la teva parella...
2: Clar. El descobreixes.
12: La convivència no acaba d'anar bé.
2: Clar.
13: Bueno, els psicòlegs són el que és Casa Tarradellas amb el porc, ho aprofiteu tot, no? Vull dir, és així. Vull dir, hòstia, que ben parella, m'interessa. Sí. Que ho deixa, m'interessa també. Quasi.
12: Sí, sí, sí.
2: Sempre estàs tarat, jo no sé parat. Sempre estàs tarat, aquest seria el resum.
12: Sempre hi ha alguna cosa a treballar, això segur. Tant en parella que sense... Sí.
3: Perquè si una parella fa teràpia abans de l'estiu i tu després, clar, veus que no venen més perquè se'ns ha parat, el teu objectiu, rotllo, és com... ara que aquesta gent ja no està junta...
12: Clar, depèn. A vegades, o sigui, a les teràpies també una miqueta ajudem, no, a portar aquestes separacions. Ara, si no, a vegades sí que és veritat que després només et veu un d'ell sol.
3: Ah, ja, com deia l'Alba. Sí, sí, sí.
13: I tu has dit, vale, ja entenc què ha passat, no?
12: Sí, no cal que preguntis massa.
2: I quines són els principals motius? Quins són els principals problemes que fa que portin a tindre crisis?
12: Vale. La comunicació.
13: Vale.
12: Buf. Aquest...
13: Si la gent no xerra entre ella, eh?
12: Mira, o no xerra o xerren massa.
13: Ai.
12: Ah, molt bé.
2: Ah,

0: Hosti, que bona està, saps? Vull dir que també és un punt que potser no cal arribar-li aquesta informació clar, a la teva parella, clar, l'entenc.
1: Bueno, o sí, perquè s'entén que siguem parella no vol dir que t'hagis quedat sec sexualment, entén-me, saps? Vull dir, pots trobar una altra persona sexualment atractiva. L'altre és què fas amb aquest desig.
0: Clar.
1: Si tu ets com una espècie d'orangutan que no pots aguantar-te, doncs llavors oi, te vés a casa ta mare i que t'aguanti
0: ella. No ho sabíem i tenim una altra psicòloga sexòloga a la taula.
1: Bueno,
0: eh?
1: És que jo n'he tingut moltes d'experiències, eh? Home, clar,
2: ja la vida s'ha de viure. Coneixies la Paula d'abans?
1: No, però l'agraeixo conèixer-la.
3: No, però sí.
0: I a pas, dos de Lleida, eh? Vull dir que això també...
2: Sí.
1: Allà a Lleida tenim moltes experiències.
2: I una altra pregunta que ara
3: m'ha... Bueno, a Lleida és de les ciutats...
1: On més es fornique, ho vam descobrir.
3: I més infidelitats.
0: Oh, no era Girona?
1: Però Girona mos guanya. Paula, que això ha sortit al diari. A Lleida...
3: Estaran allí, eh? Però...
2: Sí, aquí el programa vam dir que Lleida era on més es fornicava.
1: Sí.
3: I,
2: mira, hi ha un senyor que diu que sí, eh?
3: Sí?
0: Espera, anem al senyor a veure si
2: ha dit que sí el senyor, suposo que deu saber alguna cosa de Lleida.
0: Hola, què tal? Com estàs? Tot bé?
4: Molt bé, molt bé.
0: Tu d'on vens?
4: Jo vinc de Tàrrega.
0: Vale. Per tant, se't cau la tita a trossos, no?
4: Sí, perquè no sóc de Lleida ciutat, que és d'això.
0: Però... Ara estàs cagant, no?
4: Sí. Però
2: és que...
4: Me van dir que no digues res.
0: Qui t'ha dit això?
4: L'Alba.
0: Qui és l'Alba?
4: Ai, no, la Maria, la germana de l'Alba.
0: Perquè has vingut amb la germana de l'Alba.
4: Sí,
1: la meva germana gran.
2: Què?
0: Hòstia.
2: Però què està passant aquí?
0: Tu ets la germana de l'Alba?
5: Sí.
0: I tu vius a Lleida?
5: Visc a Tàrrega, però sóc de la Fuliola.
0: I folles amb ell o
1: com? No, em portis problemes a casa.
2: No, és que no s'entés. Anem a explicar-ho bé.
5: Vinc acompanyada del meu home.
0: D'un home?
5: Del meu home.
0: Ara, el teu avient és d'un home. I dic, hòstia, a Lleida cada setmana és un dia diferent, no?
5: Estem casats.
0: Ai, Cuqui, molt bé, enhorabona, eh?
6: Moltes gràcies.
0: Tu també d'on ets?
6: Jo de Tàrrega.
0: Xulíssim, també de Tàrrega, molt bé.
5: I amb ell som companys de feina.
0: Molt bé, però no heu follat.
5: No.
1: Ma germana és la sèrie de la família.
5: Som companys de feina i són la seva família.
0: Ah, vale, tot això són coses teves. Ai, tu ets la dona.
5: Jo sí.
0: Ah, home, què tal? Què tal, Cuqui?
5: Bé, molt bé.
0: Molt bé, el teu home, bueno, un celibato, eh?
5: Sí.
0: Però ja se li veu la cara que és informàtic.
5: No.
0: Què ets?
4: Infermer.
0: Infermer? Ui, aquests són el pitjor del món, eh?
5: Sí, les noches perturban.
2: Què vol dir això?
0: Bueno... No sé si vull seguir preguntant, perquè intueixo que les dues criatures són els vostres fills, no?
5: Exacte.
0: Molt bé,
2: em fa gràcia perquè la Paula, la sexòloga, pensa la de clients que estic traient avui d'aquí, eh? Ara repartiré targetes.
0: Només repartiré targetes. Molt bé, tremendo.
2: Bé, gràcies per participar. Gràcies.
0: El què?
5: Que de moment no ens cal.
0: Bueno, potser el teu marit sí, eh?
5: No, que hi vagi
0: sol. Perfecte, molt bé.
2: Certifiquem que es folla molt a Lleida.
1: Clar, pot ser que folli molt amb la seva parella.
2: Clar, no. Si no,
1: perquè tenen
2: no
1: els crios esquerats i llavors et tornes a trobar i dius, uepa.
0: Jo hi ha un tema que m'agradaria treure, perquè el tema de l'estiu també hi ha una cosa, que és allò que de cop i volta tothom té aquesta efervescència, no? I també hi ha aquest mite de, ostres, la gent que de cop i volta, que a mi m'ha passat, jo no ho he fet perquè jo sóc un tio de tita tímida, podríem dir.
2: És l'únic que tens tímid, eh?
0: No, però a mi em costa molt concentrar-me en un ambient hostil. Vull dir, jo sóc una persona que necessito estar...
1: Molt bé, perquè necessites espai per treure tot l'armament.
0: Necessito... Bueno, sóc un tio de tita... I cul tímid, també.
2: Sí.
0: Perquè em costa fer les necessitats a on sigui, no? Llavors hi ha molta gent que tu t'hi trobes que estan allà a dins de l'aigua a la platja. Vull dir, això de fotre un clau a l'aigua...
3: I has trobat?
0: Jo m'he trobat que jo he vist moviments que de cop i volta diu, aquí no hi ha una colxoneta, està saltant molt.
3: Ja.
2: Bueno, o que està la mar molt calmada i dius, mira, venen onades d'aquella parada.
0: I dic, mira, un moco, i no.
1: Bueno, diuen que a la platja, si tragues aigua, segurament hi ha semen de balena.
0: Ai, per favor!
2: I de senyor.
1: Ho vaig llegir al Muy Interesante.
3: Home, ja té la pinta perquè deuen treure bastant.
0: Muy Interesante.
1: Treuen litros i litros.
0: Clar. Muy Interesante i muy asqueroso, també, eh?
2: Però tot això, la pregunta quina és? Sí.
0: Ah, no, que... Ah.
1: És bo fornicar al mar?
0: Ara.
2: Gràcies.
0: Dins de l'aigua.
3: A veure, si tu vols acabar amb una irritació allí...
1: Ja, quin fàstic.
3: Doncs, vinga, som-hi. Però jo crec que... Les pel·lícules estan molt benvenuta.
0: Clar.
3: Però jo crec que allò és molt incòmode.
2: I la sorra. Que,
3: sí, la sorra que se't fica per tot arreu i l'aigua del mar, lubricant, no lubrica.
0: Clar.
3: Per tant, allí necessites lubricant extra. Hòstia. Mínim.
1: I què fas? Entres amb el lubricant, amb la colxoneta.
0: Amb el parasol. Hòstia. No, és fort. Jo t'he dit que un cop, per exemple, sí que crec que de les úniques experiències així més exòtiques que tinc mai, vaig fer una trobada sexual sota un catamaran, que estava aparcat a la platja de Calafell, i vaig acabar literal com una croqueta. La tita semblava una croqueta de pollo. T'ho dic en sèrio, tot allò rebussat...
2: Croqueta de...
0: No ho diguis.
2: Seria croqueta de...
0: Sí, de cocina.

0: De pollo.
1: De polla. No, no, és fort, és fort.
2: Escolta'm, i tu quins creus que són els pilars per tindre una bona relació, tant sexual com afectiva?
3: Vale,
2: les dues. Sí. Si poguessis dir top 3 per una bona relació sexual i top 3 per una bona relació afectiva.
3: Vinga, va, comencem per l'afectiva, vale?
2: Vinga.
3: Comunicació, top, aquesta ja l'hem dit, vale?
2: Però no ens passem, tampoc.
3: Exacte, una mica sí, però...
2: Si tens ganes de xerrar, tal més de l'assemblea.
3: Exacte, sí. Comunicar, bé. Mm. Vale, després, què més? Clar, a veure, és que afectiva i sexual va tot
2: pues fes-ho junt.
0: Sí,
2: sí, perquè també és important comunicar. Per exemple, l'Estadella, si té tita tímida, clar, és important que ho digui la seva parella.
3: Clar, és que la comunicació és que tinc tita... tot arreu.
2: Clar, tinc tita tímida.
3: Sí.
2: Ara li trobo un carinyo a la teva tita tímida. De cop em fa una peneta.
0: No, però és veritat, perquè a mi em costa molt concentrar. Jo soc un tio que tinc moltes coses al cap i a mi em costa concentrar-me. Jo necessito a casa meva, al meu llit, al meu ventilador ara, tal, saps? Vull dir, amb el rotllo. Jo sàpiga on tinc el lavabo, el meu gotet d'aigua...
1: Que la teva tita s'ubiqui.
0: Exacte. Jo després... Jo
1: que sàpiga on està el lavabo.
2: Jo vas així. Vinga, surt a jugar. Vine aquí. Oita.
0: Jo després...
2: I poses molletes de pau.
0: Que, jo després sóc un jinete total, però... Jo
2: ah, sí,
0: un
2: ara, ara, ara.
0: Jo necessito un punt de calma, un punt de saber estar, saps?
2: No cal que siguis jinete. Jo no el porno ha fet molt mal.
0: Jo no sóc com el Mateu, el noi de Banyoles, que ara va boig, té 18 anys i va fotent la tita com si fos un conill. Però clar, hi ha un punt que jo necessito una calma i una tranquil·litat.
2: Clar, que ser un diumenge a la tarda.
0: Sí.
2: Després de fer la digestió.
0: Sí.
2: Molt bé.
1: Sí. Paula, és que hem fet la publicitat. Una pregunta que... no t'hem deixat d'acabar, potser.
2: Comunicació?
1: La comunicació, sí.
3: Afecte, carinyo.
1: Sí.
3: Vale. Mostres d'afecte, no sexualitat, que també, però...
2: Una carícia.
3: Clar, és a dir... un apropament... Hi ha diferents formes de demostrar el carinyo. No només té que ser contacte físic, sinó fer coses per l'altra persona, també al final pot ser un detallet, dir-li coses boniques...
2: És lo del llenguatge de l'amor, que pot ser que sigui amb el tacte, sí, pot ser que sigui amb la paraula, pot ser que sigui amb els detalls, exacte, però has de trobar el teu, no?
3: Sí,
2: vale.
3: O els teus.
2: O els teus.
3: Exacte, sí.
2: I l'últim?
3: I l'últim, bueno, si em dius l'últim ja...
2: No, si vols en podem fer quatre.
3: Vale.
2: Pensa que hi ha gent... A Catalunya confiança, és analfabeta amb això.
3: Confiança. Molt important, sí. Molt, vale? I sempre és l'últim que s'acaba aconseguint, vale? Per exemple, quan venen per treballar una infidelitat, primer els dic, epa, tranquils, vale? La confiança directament no la treballem?
2: No.
3: Anem a altres coses i després aquí ve la confiança.
0: Ai.
3: Quan tot el demés està bé.
0: Molt bé.
3: I, òbviament, una mica de feeling amb la sexualitat, també.
2: Aquesta de prrrr.
3: Sí.
2: Posarem
3: sí.
2: Prrrr.
1: Sí, apunta.
0: Posarem prrrr a la foscor.
2: He ficat prrrr.
0: Molt bé.
2: Comunicar, però no passar-nos.
1: Sí.
2: Carinyo, mostres, afecte. Cadascú que busca el seu llenguatge de l'amor. Confiança, però no patiu, perquè arribarà l'últim. Vale? I prrrr.
0: Perfecte.
2: Si fas això des de casa, si seguiu aquests passos, Catalunya arribarem als 20 milions.
1: Bravo. Acabem de salvar les relacions catalanes.
3: Sí.
1: Paula Castell, psicòloga, sexòloga i terapeuta de parelles, moltíssimes gràcies per la visita. Esperem que hagi servit d'ajuda a molta gent això. Ara és moment per fer una pausa, que ens aprovem a 3:45 de la tarda i tot seguit rebem en aquest estudi el fenomen viral de la gastronomia catalana. En uns minuts, l'Alba Serra i la Laura Pèrnia, conegudes a les xarxes com Taula per Dos. Ara tornem.
4: La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada, l'audiòfon que et permet gaudir de la música, l'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones qui treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
5: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Voilà! Les megabotigues de l'esport i la moda casual... Ara de rebaixes.
7: Sí, vine a les rebaixes de Guala i gaudiràs dels preus més baixos de la temporada amb les millors marques de roba, calçat i esport.
8: Guala!
6: Ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
9: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
10: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
8: Darrere de cada litre de llet de Lletera Campllong hi ha molt més que llet.
11: A Lletera Campllong treballem cada dia amb un compromís ferm. Qualitat, traçabilitat i territori.
8: Si vols una llet bona, propera i feta com sempre, tria Cooperativa Lletera Campllong.
11: L'essència que ens uneix és el gust de fer les coses bé.
8: Lletera Campllong, la llet de casa.
12: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
13: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
14: El Diccionari Normatiu de la Llengua Catalana recull més de 70.000 paraules. Terminologia especialitzada, variants dialectals, subentrades, més les actualitzacions... Per sort, arriba Filàprim amb Magí Camps. L'espai on la llengua catalana s'aborda des de la curiositat, amb consells per a fer-la servir millor. Cada dimarts i dijous a lavanguardia.com/encatalà.
15: Projecte finançat per la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial i per la Unió Europea Next Generation a través de la convocatòria d'ajudes per a la integració d'intel·ligència artificial a les cadenes de valor de mitjans de comunicació.
16: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
17: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
18: Tots els cotxes d'ocasió en un sol lloc. Seminous, quilòmetre zero i vehicles seleccionats dels principals concessionaris. Sense intermediaris, sense sorpreses. La fira permanent del vehicle d'ocasió.
19: Una cosa, els dos sou italians. Què us semblaria si li cantem el Tanti auguri?
20: Tanti auguri a te, tanti auguri, torre glories, tanti auguri a te.
19: E la torta, pamme. Has vist, jo soy italiano també. Si jo parlo italià sense viure a Itàlia, feu el favor de parlar català vivint a Catalunya.
21: Ara, ara!
22: Sono un italiano.
23: Els colors de l'acció.
24: El primer de tot, el més important, el més divertit.
1: Un moment, un moment, un moment.
19: A part m'encanta aquesta cançó.
1: T'estan cridant, president?
19: Sí.
0: Realment el públic que tenim aquí no hauria de votar.
19: No, ha començat el meu cunyat, això, eh?
1: Què estaves fent, Guillem?
0: Pues, coses que la, si la gent vol saber què faig mentre hi ha pauses de publicitat, ha de venir de públic els
19: I què ensenya? Perquè té parts del cos tímides, però d'altres que no ho són gens.
1: Ha ensenyat una part del cos molt important. Escolteu, ara... mireu, precisament ara que estem de tan bon humor, diuen que al mal temps s'ha de posar bona cara.
19: Ara.
1: I al bon temps també, però quan arriba el solet, els vermuts amb els amics i les trobades d'estiu, toca fer una altra cosa. Toca posar cara de gaudir d'aquests moments. Efectivament, amb les olives l'Espanyola hi ha varietat per tothom. Tenen les clàssiques farcides d'anxoves, les de jalapeño, les de seitó, les noves de Hilda i les noves farcides d'anxoves de l'Escala. I ara que ve el Mundial, toca compartir els partits amb la família i els amics. Amb olives, l'Espanyola. És que sense l'Espanyola no hi ha...
19: Como ninguna.
0: Ore.
19: Como ninguna.
0: Ole. Como ninguna, no hi ha com l'Alba Segarra.
19: Però abans que jo, l'Espanyola.
1: Una aceituna como ninguna.
25: La més saborosa, sempre farcida del millor.
0: Algun dia... En tirant, això heu de fer mencions perquè la gent està traient els diners.
1: No, perquè això el que fa és captar més...
19: M'encanta la cançó de l'Espanyola. T'ho juro que me la posaria per despertar-me cada dia.
1: Ara. Escolteu, va, que ara toca parlar de... Hem parlat... És que els nostres temes preferits, eh?
0: Sí.
1: Hem parlat d'amor, sexe i ara gastronomia.
0: Ole.
1: I ho fem, com dèiem abans de la publicitat, amb dues noies que han revolucionat les xarxes socials amb el seu perfil d'Instagram, Taula per Dos. Elles són l'Alba Serra i la Laura Pernia i juntes ens ensenyen noves receptes de la cuina catalana i la del món. Crec que he dit dues vegades malament el cognom, no? Oi que sí?
3: Pot ser, Pernia, però Pernia, no passa res.
1: Pernia, ho he dit fantàstic. Alba i Laura, bona tarda.
3: Bona tarda.
19: Ole! Gastronomia!
0: M'agrada molt...
2: Jo t'entenc que diguis el cognom malament, perquè a mi em passaria.
0: Jo crec que els hem de dir directament Alba i Laura.
1: Sí, és el que ve al final, dir Laura i Alba.
0: Per no liar-nos.
1: Són noms ben macos, tu.
2: Preciosos.
1: No, però ja ho he dit bé, per Nia.
3: Sí, sí,
1: bé,
3: per Nia, ja està.
1: Escolteu, quants seguidors teniu ara? Perquè cada cop que anàvem preparant l'entrevista i anava entrant, i cada cop en som més, eh?
3: Sí, ara tenim 70...
4: 1.000,
3: 71.
4: 71.000,
1: però clar, teniu la meitat perquè us ho repartim.
3: Clar,
4: exacte, 35 i mig.
0: Exacte. Es parlen igual a l'hora, també.
3: Sí, ja ens ho diuen, això.
4: Es parlen molts.
0: Sí, però sou germanes, sou amigues, que sou?
3: Som amigues. Oh!
1: Però esteu molt sincronitzades.
3: Estava a dir, estem... Passem molt estona juntes.
1: Però que responen juntes. A veure, fem una prova.
0: Vale,
1: veure, penseu un color. Penseu un color i a la 3 dieu el color, eh?
0: Vale.
1: Una, dues i tres.
2: Vermell. Ai, Espanya, ha sortit. No, no, la senyera, la senyera.
0: Ha sortit Catalunya Ràdio RAC1.
3: Ha sortit Catalunya.
2: Sí, la senyera, la senyera.
1: Bueno, vale. Espanya no.
0: Ara digueu el nom de l'ex de l'amiga que no us calla bé.
3: No tinc cap amiga que no... Bueno.
2: O sigui, no tinc cap amiga, no.
3: O sigui, de l'amiga que no em queia bé.
0: Sí, d'ella.
3: Ah, d'ella. Vale, l'hem vist avui, de fet.
0: L'has vist avui? Ja.
3: Bueno, a veure, no cal. Estàvem a la moto i ens l'hem trobat, tio.
1: Ah, aneu juntes en moto?
3: Sí, clar.
0: Però aneu en sidecar o una darrere de l'altra?
3: Ojalà tenim sidecar. Tant
4: de
3: bo.
4: Jo vaig de
3: ella darrere. Ella va de paquet.
0: Sí. Ah, bueno.
2: Però que viu juntes, també?
3: No, no.
2: Ai.
1: Em veig que et flipo, eh?
0: Però...
1: En estèreo, eh? Però, llavors, tancant el tema de l'ex, heu vist l'ex d'una amiga avui?
0: No, amb ella.
3: Sí, sí,
1: el teu ex.
4: Molt dissimulada, eh, tu?
3: Sí, ja, fa no hauria d'haver dit, sí, perdó.
0: Fa quant que ho vau deixar? Ja estàs bé o no?
4: 5 anys.
1: I ah!
4: No.
0: Però això no és ex, això ja és un conegut.
2: Sí, a part és un guarro, aquest tio.
4: Ma mare ho estarà escoltant i dirà, Laura, deixa ja.
2: Ta mare dirà, aquest noi no li arribava ni a la punta de la sola de la sí, sabata, ma filla.
1: Ara, de fet, des que no estàs amb ella, et veiem millor.
2: Sí. Et brillem més el cabell.
0: Sí. Mira, que t'acabem de conèixer, però ja ho intuïm.
1: Sí, sí, estàs molt millor. Escolteu, per la gent que no estigui molt familiaritzada amb el vostre perfil, m'agradaria que expliquéssim una miqueta què és el que pot trobar la gent a Taula per Dos.
4: Doncs, sobretot, receptes de cuina catalana de tota la vida. A nosaltres, sobretot, el que ens agrada molt també és explicar la història d'on venen aquests plats que cuinem, més enllà d'explicar doncs, el típic vídeo d'Instagram on et diuen, doncs, si poses això amb això, no sé què, tindràs això o no. Doncs, més enllà de fer això, expliquem dades curioses de com va néixer aquest plat, quin és l'origen, si hi ha algun origen específic a nivell de Catalunya, vull dir, d'ubicació, no? Dades així.
3: Sí, i, bueno, res, i a part d'això sí que de tant en tant anem més enllà i intentem justament fer el contrari, agafar plats de fora i portar-los a casa i catalanitzar-los. Però sí que principalment són plats tradicionals d'aquí.
1: És un tema que volíeu recuperar, la gastronomia, diguéssim, catalana a les xarxes, o volíeu menjar de gorra pels puestos?
3: Un mix de les dues.
4: Sí.
1: Hòstia.
4: Sí.
3: Bueno, hi ha una mica de tot.
1: Són honestes.
3: La passió de cuinar em neix perquè m'encanta penjar i ho gaudeixo molt. Per tant, sempre he pensat, vale, si vols menjar bé, has d'aprendre a cuinar bé.
0: Ostres.
3: I partint d'això, també a nivell Instagram, doncs, era com... Bueno, és que és això, un mix de les dues, rotllo. Creiem que sempre que estem fent scroll a les xarxes veiem les típiques receptes de, doncs, una torrada d'aguacate, bueno, d'alvocat amb salmó fumat i formatge, que està superbona, eh? Però sí que no trobàvem a faltar aquestes
1: peus
3: receptes
1: de
3: casa. Sí. O sigui, jo, per exemple, quan era més petita, era com... Jo veia el meu pare cuinar i deia, uah, com ho fa, això, no?
0: Clar.
3: Sí, no sé com... Què fa perquè acabi sortint aquestes mandonguilles tan bones, sí, o un fricando amb aquest suc. O sigui, no sé d'on surt aquest
2: jo
3: suc.
2: Jo tampoc.
3: I trobo que en el nostre entorn, o sigui, jo veig molt amb els meus amics que sí que si s'han de posar a cuinar, doncs igual no es posen a fer un plat
0: tan
3: tradicional.
0: Eh?
3: Sí. Sí. Que en part ho entenc, perquè no...
0: I que també pot ser que vosaltres, amb el món de la gastronomia, no us hi dediqueu professionalment. Vull dir que també heu caigut una miqueta. Vull dir que teniu altres professions i altres estudis, no? Que ara, a través de l'Instagram, sí que heu recaigut cap aquí, però que veníeu d'una altra moguda.
3: Sí, realment havíem estudiat coses totalment diferents a la cuina. És a dir, jo vaig estudiar negocis i màrqueting i...
4: I jo comunicació, gestió... Bueno, una mica de business.
3: Sí, que no estava
0: resolent. I tu ara, Alba, estàs estudiant o has estudiat cuina, no?
3: Bueno, vaig fer un curset de la Hoffman de 6 mesos. Això sí.
2: Ah, uau, però era una molt bona escola.
3: Sí, va estar molt
2: bé. És escola professional.
3: Però això ho vaig fer, de fet, abans de començar amb l'Instagram de Taula per Dos.
0: Però tu ja tenies una miqueta el coquet de la gastronomia, no?
3: Sí, tenia ganes com de deixar una mica el món de l'empresa i, bueno, de l'empresa...
0: No et pagaven bé, no?
3: Tampoc.
0: Ja t'he vist la cara.
3: No, però no m'apassionava. O sigui, buscava alguna cosa que m'apassionés més.
2: I ara us dediqueu 100% a això?
4: Sí, ara mateix. Bueno, ho intentem, no? Però sí, anem fent.
2: Uau. Sí, sí. I de totes les receptes que heu fet, d'aquestes que feu de tant de recuperar com de fusionar, quina és la més estranya, la més sorprenent? Per l'altre dia, per exemple, vaig veure jo el pollastre amb cireres, que no l'havia sentit mai.
4: Això va ser perquè vam estar fent una mica de recerca de veure quins plats podem trobar nous i ens el vam trobar, em sembla, un llibre, un receptari, i vam dir, ui, molt curiós, ara estan a cireres de temporada, per tant, perfecte. Jo havia pensat en aquest, no sé...
5: Sí, no, estic pensant... O sigui, de tradicionals com a tal, et diria exacte aquest, i... O sigui, jo quan... Em va sorprendre quan vam descobrir el tema de la clotxa.
0: Que ah, bueno, la clotxa, home, molt típic de les Terres de l'Ebre.
5: Sí, sí, sí. I em va sorprendre molt el fet d'agafar literalment un pa de pagès, buidar-lo per dins i atipar-lo d'escalivada i d'arengada, i m'encanta. O sigui que és super senzill, però...
0: Vaig descobrir la clotxa actuant a Escola, a la Festa Major d'Escola, i em van dir, vols una clotxa? Sí. Dic, què és això de la clotxa? Tal i qual. De cop i volta em van portar un...
1: És que un pa de pagès.
0: Un pa de com un pa de pagès molt gran, buidat de la molla de dins, no?
4: I tu,
0: I sardines, també.
5: Sí,
0: vull dir,
5: no, i està ben bo.
0: Que és una cosa que va molt bé abans d'actuar, menjar-te unes sardines amb escalivada, perquè després el monòleg va repetint.
2: Ho recomano a tothom, això.
0: Després jo estic explicant acudit... Però bé, bé, bé.
1: Teniu la sensació que el fet d'apropar la cuina catalana a noves generacions fa que la gent també se sorprengui de plats que no ens haurien de sorprendre perquè els tenim a tocar.
4: Totalment, sí.
1: No, això és una mica com una paradoxa, no? És la nostra cultura i tot i així hi ha un perfil de persones, ja no em poso edats, sinó perfil de persones que els puguin sorprendre amb la nostra pròpia cuina.
4: Bueno, i és que al final no només a xarxes, perquè ara sembla que hi ha un auge de restaurants també que estan posant en valor
2: amb per carrons. Fi...
4: Bueno, també, però veiem plats més catalans i restaurants, doncs això, catalans, i ens sobta més veure un restaurant català que no pas que hagi obert un restaurant asiàtic, per exemple, i que està boníssim, era asiàtic, no... Però vull dir que no només passa a xarxes.
5: Sí, a casa sí que la tendència és més... O sigui, cada cop més la gent tira plats preparats, bueno, que sí que és...
1: La gent
5: que,
1: no cuina, la, no cuina.
5: No, no cuinen tant.
2: Perquè no tenim temps.
5: No, i jo ho entenc, perquè jo inclús a casa, quan no tinc temps, doncs tiro d'alguna manera ràpida i tal.
0: I però aprofites sí que... el tàper de la recepta que vas fer el dia anterior. No?
4: Això sí, ho fem, eh? Sí, ja. Alguna sempre cosa tenim al congelador, sempre.
2: Nosaltres us hem preparat un joc. Ah, vale. Heu vingut a jugar, nenes. Us hem preparat tres escenes, i ens heu de dir en cada una d'elles quin plat de la cuina tradicional catalana i marina millor.
4: Vale,
2: primera escena. Cuines a casa perquè vols dir-li a una amiga que s'ha acabat la vostra relació.
4: Uf.
5: Val.
0: Unes crispetes, eh?
1: Taula per un seria això, eh?
5: Literalment.
4: Clar.
5: Que s'ha acabat la relació.
2: Sí. I vols dir, mira, nena, fins aquí. No t'aguanto ni jo.
0: Uf. Ets una tòxica.
4: A veure, ara posant-nos en la línia del tema clotxa que repeteix, m'ha vingut al cap un simitomba que porta el ioli com negat a sobre. És un plat de peix. I dic, bueno, com repeteix, així com... Típic, si li vull fer males...
5: Que se'n va de casa amb el gust de boca, no?
4: Sí. M'agrada. Però amb molt de lioli, ja m'ho esperes.
2: I que el peix estigui passat. Perfecte.
5: Exacte.
2: Mireu, feu una trobada d'excompanys de l'institut al terrat de casa d'una, un sopar típic de Yopongo, d'aquests d'aquest cas que ho porta una cosa. Voleu sorprendre fort, però que sembli que no us heu esforçat massa. Voleu ser les guais de la classe, com era
5: a l'institut. Sí, que ho hem fet així, ràpid, i que ara ens hi
2: va. No, hem tingut 5 minuts.
0: De cop i volta, un sol millor Wellington, no?
1: Sí.
2: Però, en plan, ai, em sap greu, no he pogut corregir. I l'altre portava humus del Mercadona, saps? Heu de ser aquestes guarres.
1: No, la gent encara feia truit, ara ja la porten del súper.
5: Ah, jo potser diria una coca d'escalivada.
2: Ah,
5: sí, sí, sí. Que realment t'has de posar tu a fer la massa, exacte, fer l'escalivada, pelar-la, tallar-la... I què? És ideal per compartir a taula, així que...
2: Perfecte.
5: I pots tirar uns...
2: Ai, no m'he corregit, perdó, però la massa l'he fet jo.
4: Exacte.
2: I l'última, li vols dir a la teva parella d'obrir la relació? Quin sopar li dones?
0: Pues una mica de fuet.
2: Un plat combinat, no?
4: Una mica de tot.
2: Amor, a partir d'ara la nostra relació serà així. Hi ha una mica de tot.
0: Una mica de bacon, una uet, munxetes...
5: Per obrir la relació... És que...
0: Si no, que en té la Paula Castells.
1: Exacte.
4: Ens falta algo així afrodisíaca.
1: Mira, una mica xocolata, potser.
4: Sí, un pa amb oli, xocolata.
0: Ah, molt bé.
2: I gamba.
4: Per dir-li també al final, saps? De postres.
2: Ah, de primer un gazpacho de porc, però després pa amb oli, xocolata.
0: Home, si fas un gazpacho i després pa amb oli, se'l et cagues a sobre, eh? Vull dir, aquesta barreja, vigila,
2: eh? Ens costa gaire, aquí.
1: Se t'obre el cul abans que la relació.
0: Sí, sí, sí.
1: Alba Serra i Laura Pernia. Moltes gràcies per venir, taula per dos. Seguiu-les, perquè aprendreu molt de la nostra cuina. gràcies per venir i nosaltres hem de fer una pausa perquè després ve...
0: Ai.
2: Ai.
0: Ai.
2: Ai.
1: Lo Pauet, eh?
2: Lo
1: Pauet de Pons. Lo Pauet de Pons, que avui... Ai, que sou fans.
4: Sí, però sí, no, el coneixem.
5: Sí, el coneixem.
0: No, no em digueu que heu fet taula per tres.
4: No.
1: Heu obert la relació.
2: Com es diu això en francès? Un petit... No, com si no. Diu un tio?
0: T'he de dir que la Laura s'ha posat vermella ara, eh?
1: Però que us heu embolicat amb el Pau de Pons.
4: No, no, no.
1: Avui és un dia d'ex, eh?
4: Que no, sí. Que no. És molt bon amic. No, tampoc molt bon amic. Que no, que vull tan conya.
2: Què li faríeu per sopar al Pau
1: de Pons? No, això ja s'està
5: posant. La botifarra de pa.
1: Doncs després d'aquesta pausa, la botifarra de lo Pau de Pons.
6: RAC 1. Orgull de L, orgull de G.
7: Orgull de B, de T, de I. Quin orgull. Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
6: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
9: Busques cotxe? Aquí el tens! A Estelantis en Lluç, Sant Feliu, concessionari oficial Peugeot. Hi trobaràs vehicles nous i d'ocasió de totes les marques, revisats, garantits i llestos per emportar. Servei postvenda amb tècnics especialitzats i recanvis originals. Fàcil, ràpid i sense complicacions. Estelantis en Lluç, carrer Joaquim Castells 2, Sant Feliu.
10: A Romauto ja tenim el nou Nissan Micra.
11: I no volem que només el miris. Volem que el toquis, que el provis i que t'enamoris.
10: Disseny, tecnologia i sensacions que van més enllà del volant.
11: Descobreix el nou Micra a Romauto Nissan.
10: Romauto Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners.
11: RomautoNissan.com.
21: Ok, la universitat és esforç. Dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. ubic.cat/cadem.
26: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho?
27: Aquest festival grec arriba a la Villarroel. Primera llei de Newton. La nova obra d'Eu Manzanares, dirigida per Nelson Valente.
26: Un institut d'alta complexitat. Un sistema injust. Una decisió que ho canviarà tot.
27: Primera llei de Newton. Quan la inèrcia és l'excusa perfecta.
26: A partir de l'1 de juliol, a la Villarroel. Entrades ja a la venda.
28: Descobreix Vermut Miró, noves formes de gaudir del vermut a gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
6: RAC 1.
29: A la primera pedra som culturalment actius.
30: Aquesta exposició és com un termòmetre perfecte per saber quins són els grans reptes globals.
29: Econòmicament estables.
31: Jo començaria pel pressupost. És com un mapa que ens serveix de guia per controlar on van els nostres diners.
29: Psicològicament tranquils.
32: Perquè tenim el cap tan ple d'informació que ens costa molt distingir la realitat de la ficció i les persones es preocupen per coses que realment no amenacen la seva vida.
29: I et proposem hàbits saludables que sí podràs seguir.
33: Utilitza l'ascensor si vols, però només per baixar. Per pujar, utilitza les escales. Baixa't una parada abans del bus, del metro...
29: La teva nova rutina comença el cap de setmana a la primera pedra.
34: Els dissabtes i els diumenges, de 6 a 7 del matí, la primera pedra, amb Noemí Polls.
6: RAC 1. Tots som un milió.
29: Notícies, jocs i noves funcionalitats Premium.
6: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
0: O sigui, que te la pela una mica lo de l'amor, no?
35: Sí, sí, me la pela totalment.
0: Bueno, i també que te la pelin, no?
35: També m'agrada que me la pelin.
0: O sigui, és una... Bueno. Què t'agrada més, que te la peli o que te la pelin?
35: Guillem. Poden ser un parell que me la pelin un parell.
0: Que te la pelin un parell, alhora.
35: Clar. Alhora, clar. Una per cada cantó.
0: Et sobra membre, entenc, no?
35: Bueno, a veure si el trobem entre dos.
6: Els taloners del versió...
1: Deu minuts i les 4 de la tarda i aquesta taula fa goig perquè realment
0: és fort, eh?
1: Les taula per dos. La Paula, la sexòloga, i s'hi ha sumat el que hi faltava, que és lo Pau de Pons. Pau, bona tarda.
0: Bona tarda.
1: I què fa goig, aquesta taula?
0: Home,
1: una taula per sèrie.
0: Home, hem dit que les taules per dos es quedessin, perquè hem vist que al final de l'entrevista hi havia una mica de mar rumb tu i hem aprofitat Paula, vine cap aquí, la Paula Castells, la sexòloga.
5: S'ho està inventant.
3: Oh. Hola.
2: Hola, hola.
3: Toques el tema de la follamenta, tu.
0: No, Pau!
3: Ho dic per fer un terme més popular que vos entengui la gent.
1: Sí. Aquí no estàs parlant del tema afectiu i tu, la follamenta.
2: Tens una pregunta, tu?
3: Ui, no acabaríem. No. Jo aquests temes en públic em costen. Potser és la cosa aquesta d'aquest país, o potser sóc jo, que sóc més aviat antiquat, que no... Em costa, amb un micròfon davant. Pensa que aquesta ràdio l'escolta molta gent, jo no... Sí? Parleu. Jo, si
1: abans han dit coses de que potser estàveu relacionats tu i taula per dos.
3: Ah, no, a mi em caben molt bé aquestes dues.
0: Veus?
3: Sí.
0: Perquè us heu trobat a festa o alguna cosa?
3: Sí, amb aquest país que és tan petit...
2: El Massorrer, segurament.
3: No, no m'agrada gaire, allò.
5: Sí, un dia ens hem trobat Massorrer.
2: Sí.
3: Veus? Ah, és veritat, sí.
2: Buah, que ràpid.
5: Ja, ara te recorda, eh?
2: No, quina barra. Se'n trobem tantes.
3: No, res. Taula per dos.
0: Sí.
3: Un dia podem fer taula per tres.
5: Sí.
3: Estar postres i tot.
5: Què vols que et cuinem?
3: Ara jo us ajudaria, jo.
5: Ah, vale.
3: El que vulgueu, ja ho trobaríem. Una cosa fresqueta, ara que ve l'estiu.
2: Sí, perquè el calent ja ho portes tu.
3: Ah!
1: És que ens han dit que som fans teves, eh?
5: Com?
3: No, és una cosa recíproca. Ah. El fan sóc jo. Perquè veig aquests vídeos, jo les seguixo.
0: Sí?
3: Per l'Instagram.
2: I pel carrer, ets capaç de seguir pel carrer, tu.
5: Pel carrer també t'he trobat molts cops.
0: Ai?
5: Jo sempre està por ahí.
2: No, pas, és molt fàcil trobar-lo.
0: Hi ha una senyora que s'està morint, amb la tos.
2: Sí.
3: Bueno, un caramelet, dona. Caramelet. Bon, vols un?
1: No li encomanem a l'Opau que ha de cantar, eh?
0: Clar.
3: No passa res, aquesta època de l'any.
2: La vida és això, menjar, viure, morir.
0: Sí. Bueno, per favor.
3: Aquesta època és molt puta, ara, perquè foten l'aire condicionat a tope.
2: Jo m'estic acostipant.
3: Les botigues de sabates, entres amb provat unes sabates i en surts, me caguen d'anar amb una calipanda.
2: Bueno, vius en una bona àrea permanent.
0: Sí.
1: Pau, avui quina cançó has portat? Perquè no has portat guitarra. És que sento una tos molt forta. Estem bé, no?
2: I hem donat una aigüeta i tot anirà bé.
3: No mos amoïnes.
1: Hi ha algun metge a la sala?
0: Ui.
1: Hi ha algun metge a la sala o no?
3: Jo volia fer medicina.
1: Hi ha un metge? Infermers.
0: El què?
2: És al·lèrgia.
0: Ah, perdona, nois, és que té al·lèrgia. Mira, perdona, que ens està oferint... Què ens està donant la senyora?
2: Ai, demanen dos.
0: Què ens donen?
2: Uns caramelets.
0: Una mica de carmelos per la gola, mira, per la senyora. És que tenim un públic meravellós. Què tal? Com es diu vostè, senyora?
4: Paquita.
0: Ai, Cuqui!
3: El
0: meu gol es diu Paco.
4: Ah, mira, que bé. Molt
0: bé. D'on veniu, Paquita?
4: De Lleida.
2: Podríem...
1: Un moment,
2: això...
8: No, venim de Juncosa.
0: Juncosa?
2: Bon oli!
4: Juncosa de les Garrigues.
0: Però et dic una cosa, crec que és el primer cop que recullen una ràdio de nivell. Ja s'ha tallat tanta gent de Lleida. Tenim el Pau, a l'Alba, a la gent de Tàrrega, tenim a la Pau... És que això és increïble.
2: Podria aixecar la mà la gent que ve de Lleida i jo conto? O sigui, Lleida, demarcació, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 persones.
3: Una mica
2: us matarem a tots.
4: Lo bona bunda.
0: Lo bona bunda diu, molt bé. Mira, una mica de halls, vale?
3: Una cosa,
0: digues.
3: Jo com que quan es diu un poble de Catalunya he de portar la curiositat, a Juncosa, què diuen que és el centre del món?
4: Sí.
3: On Déu va clavar el compàs.
8: Sí, allà tenim una plaça amb un compàs.
3: Exacte.
8: Molt bé.
4: Nosaltres vivim al costat.
0: El compàs. Però amb una casa, no una plaça.
4: En una casa, la plaça no, eh?
0: Vale, dic, hòstia, que no visquis sota el compàs.
1: Ara l'has fet riure, Guillem, i se li ha passat la tos, eh?
4: Veus, que bé?
3: Jo per mi tinc al·lèrgia a mi, ha sigut un traïc.
0: Que s'ha enamorat la Paquita, eh?
4: Ai, mare!
0: Olé. I tu ets el marit?
8: Sí, això diuen.
0: I tu et dius Paquito?
8: No, jo em dic Joan.
0: Ah, Joan, molt bé.
2: Ai, felicitats, que va ser l'altre dia el teu sant.
0: Ah, mira, sí, ja fa 3 dies. Sí. Clar.
2: Bueno, el sant té vuitada.
0: Té vuitada.
2: De cop tenim 300 anys, tu.
1: Vinga, anem a la cançó de l'Opau de Pons.
3: Sí. Ah, ja?
1: Avui no portes guitarra.
3: Que no veus, que no.
2: Què et sents una mica nerviós, que la cantaràs davant de tanta gent a la taula, avui?
3: Hòstia, ara que ho dius, sí, eh?
2: Sembla Jesús a l'últim sopar.
1: És com el verset de Nadal, eh?
2: Sí.
3: Espero que no hi hagi cap Judes per aquí.
2: Va, te'n faries...
1: Que... Quan tu vulguis, Pau, eh?
0: A què li cantes avui abans?
2: A què li cantes?
3: Sí, la problemàtica, la situació més o menys problemàtica, segons el cas d'aquest estiu, d'aquesta època de l'any, que la canalla fa vacances. Per altra banda, els pares penquen i els que han de pringar són els avis i àvies, padrins, padrines, digueu-ne com vulgueu.
2: Solució, no tinguis fills.
0: Hòstia.
3: O que els teus fills... No
2: treballin de petits.
0: Podem tirar la cançó? Hòstia, la tos.
3: Vacaciones de verano.
2: Coita.

canalla de vacances. Però els pares han de pencar. Cada any per aquestes dates, avis i àvies els toca pringar.

0: Qué bonito.
1: Bertón González y Aris de Cataluña.
2: Bravo, Pau, bravo.
1: No ho sentia, no ho sentia.
2: No, és que hi ha problemes tècnics.
1: Ah, vale.
3: A RAC1 sempre hi ha problemes tècnics. Si estudis de fa ni 3 mesos i ja no se senten
0: bé. Passa les millors cases, Goita. Casa, sabatetes de paper. A cal Sabater, sabatetes de paper.
3: Sí.
1: Aquest programa que foten a la Telecinco, que és Lo Mujeres y Hombres, no. Ja no en fan, allò.
4: No.
0: Fan un d'amor, ara.
1: Està molt bé, això. Ara que ve l'estiu.
0: Mira, mira, ara
2: arriba la qualitat.
0: Ara
2: arriba
0: la qualitat. Ara ve el Sanquisto Gros.
5: Alerta boomer, alerta boomer, alerta boomer.
1: La perra és. Què et siguen diu de bé?
2: Què? Home, Toni Clapés!
3: Ole!
2: Ei, gent, pensa que per tu han d'aguantar una hora de taloners. Aquesta gent està molt contenta quan et veu.
3: Fan un sacrifici...
0: Molt gros.
3: Ho passen pitjor que Pedro Sánchez.
6: Sí.
0: I és dir molt fort, això.
3: No, home, clar, és que està vivint un via crucis. Dic, us falten... Us heu fet cura avui, no?
2: No, si t'estàvem esperant.
3: No, però si estàvem ja comentant la tele, vull dir, quan ja comenteu tele...
6: No, perquè estàvem esperant que
1: acabessis el dia. Jo soc dispers.
2: Ah, sí, és l'opal. Has entrat molt a poc a poc, Toni.
6: Sí, que a tu t'agrada una mica el passejar-te i tal.
3: Molt, molt. Què?
6: No, avui estem molt contents perquè tinc una taula repleta de gent de Lleida. Sí, sí. Tenim a la Paula Castells, que és sexòloga, sí, molt interessant. Vull dir, tens algun dubte, tu, que ets un home empotrador?
3: No, perquè no practico.
6: No?
7: Bueno, a vegades...
0: Soc no practicant.
7: A vegades també...
3: També què?
7: També els tenim a consultes que no practiquen.
3: No, no, no, no tinc cap. He practicat tant que ja, diguéssim...
1: Ja ho s'ha tot fet, ja s'ha
6: desgastat, no?
3: Jo entrenant a l'església i sexe, diguéssim que són en dues etapes que ja...
6: Bueno, més, ja depèn de l'església també tens sexe, eh?
0: Sí, va, és valora.
6: Depèn de l'església, que també hi ha sexe.
3: Com?
6: Que depèn de l'església que tu hi vagis.
3: No, però vull dir que jo ja vaig... O sigui, ja vaig anar tant a missa que ja, diguéssim, ja he vist de
1: rentes.
3: I pel que fa a sexe, diguéssim, que també ja...
6: Sí.
3: Sí, ja puc, ja estic per altres coses.
6: Tot el dia menjant, eh? Una època?
3: No, tot el dia menjant, no.
2: Tu fas cara de poc i bo.
3: Tu què saps? Jo no sap res.
2: Tu fas cara d'empromir.
6: Home, Paula, és veritat que la gent gran també té relacions sexuals.
3: M'estàs parlant de gent gran.
6: Vull dir...
1: Respecte del cafè, tio.
0: Es fan molts documentals que a vegades les orelles els estimula, també. La gent gran troba altres maneres.
6: A Intocable sortia el nanoteca. Menys...
3: Sí, bueno, Intocable tenia un problema. Hi havia,
0: hi havia una paràlisi, sí, bàsicament.
3: Exacte, saps?
6: Però que no tinguis allò paradet, tu.
3: Has anat a posar un exemple, diguéssim, bueno, que no les caien.
6: Que no sigui que tu tinguis allò una mica paradet, que pot ser, o Paula, o... Pot ser que et funcioni tot per la tita, no?
7: Sí. A veure, normalment venen a consulta quan passa això. Però ho solucionem.
0: Clar, perquè hi ha molt falocentrisme. Els has de dir l'orelleta,
7: sí,
0: l'orelleta.
7: Sí, sí, exacte. Sí, l'orelleta, el bracet, sí.
0: Ah, el bracet.
7: Has d'aprofitar tot.
0: El cos és molt gran.
3: Sí, no, no, no.
0: És com si només estiguessis a la cuina de casa, eh? Te perds el menjador,
6: el Toni,
0: les habitacions...
6: El Toni deixa que passin aquests 30 segons per marxar.
3: No. Estàs fent temps com els jugadors?
2: Ja no,
3: tinc cap problema.
6: Mira, és una consulta gratis, això, aprofita.
3: Però què vols que li consulti?
6: No
3: tinc cap problema, jo.
6: Si tens alguna cosa, o... no ho sé.
3: Escolta, que jo, vull dir, no... Saps? Sí, no, és que no tinc...
1: Cara satisfet i bona cara.
3: Clar,
0: jo els hi vaig dir, havíem de fer...
3: Escolta, estic satisfet en tots els sentits.
0: Clar.
3: No, que no, saps? No,
6: jo de gran posició tònica.
1: No, aquell que no sigues tu el que té problemes.
0: Ja ho ha dit, que té tita vergonyosa.
7: És que un amic...
0: Havíem de fer una urna amb paperets anònims.
6: Jo no fa 24 hores que he mantingut relacions sexuals.
1: Ah, però molt bé.
0: Vinga, un aplaudiment per l'estadella.
6: No. Un aplaudiment no, però vull dir... Que jo estic tranquil. Tu, lo Pau, com vas?
1: Jo, pel amb Déu.
0: Què diu que fa? Però això és legal?
1: No, això és una... no l'havia sentit mai, aquesta expressió.
3: Sí, home, i tant. Pel amb Déu vol dir que...
1: Misèria i companyia. Cadascú fa el que es pot.
2: Si tu ets el Julio Iglesias a Catalunya.
1: Però escolta... Però,
0: sí, vigila.
3: Exacte, bueno, acabat, però treu-li el recorregut, eh? Treu-li el camí, el Julio.
0: Ojalà li poguessin treure.
3: Bueno, sí, escolta.
1: Si no es podia ni bellugar.
3: No, però això és l'eròtica del poder.
0: 100%.
3: Clar, ara aquí, des que fan els taloners, el programa, els tres no paren, eh?
0: No, mira quina cara.
6: Sí, sobretot el Bala.
3: Bueno, mira, en Bala ja, saps? Ja ha fet bingo.
1: Una bala segur que l'ha encertat.
3: Ara, una bala ja l'has clavat.
6: Ai, ja ho sabem.
3: Ai. Pensa que
2: bueno,
3: això...
2: Bueno, hem arribat a les 4 de la tarda.
3: Sí.
2: Hem de començar versió RAC1 amb el Toni Clapés i la banda principal. Gràcies.
3: Pensa res, només una cosa que... és una acotació molt ràpida, però a partir d'ara, si et separes i tal, i saps que has de passar un tant, i a partir d'ara el teu sou quedarà una part embargat. Sí. Dic,
6: perquè,
3: I treballes a RAC1.
1: Soc abogat, jo, si et vols separar.
3: Que no acabis dormint aquí al contenidor de RAC1.
2: Alguns dies m'hagués anat bé dormir aquí a la ràdio.
6: Sí, bueno, mira, algun metge a la sala...
2: És que tenim la Paquita que se'ns està...
3: Sí. Què li ha passat? Ui.
6: Et deixem a la Paquita.
2: Té un pis a la... Ai, un pis, un peu a l'altra banda.
3: Home, no. Va, però què diu? Ojalà
0: tindré un pis a l'altra banda de la Diagonal.
6: Està tan car, els pisos a la vida real que ha comprat un pis al mas allà per estar tranquil·la.
3: Bueno, va.
6: Bueno, anem marxant. Bueno, anem
2: Paquita, aguanta, tu.
6: Paquita, tots som Paquita.
1: Té al·lèrgia a la humitat, que és de les Garrigues.
2: Va, que no ens ho cabem, això.
6: Clar, que estàs mirant a la tele.
0: Què és allò del Zapatero, què hem fet?
3: Clar, és que dic, què passa amb Zapatero aquí?
6: A 4.
3: A 4. ZP, a la vez, no sé.
0: En totes partes. ZP a la vez en totes partes.
3: No sé.
0: T'imagines trobar-te el ZP a la vez a totes partes?
6: Quan s'han picat vocalitzar seria meravellós,
0: És que el castellà...
3: Va, escolta...
6: Anem marxant, anem marxant.
3: Bon cap de setmana.
6: Adéu, màquina.
3: Vinga, adéu, adéu.
4: Els taloners del versió RAC1. El programa que fan a RAC1 mentre Toni Clapés està dinant.
8: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
9: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reales Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes assegures tots els teus plans. Entra a ingut.es.
11: I passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
12: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
13: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
14: Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Coptering, Dio regala una experiència inoblidable. Sobrevolar a Barcelona amb helicòpter. El Tibidabo, el Camp Nou, la Sagrada Família... Barcelona com mai abans l'has vista, des de l'aire. Fes la reserva a coptering.com. Coptering, la millor fotografia de Barcelona, la tens des de l'aire.
15: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
16: Cap on van els Estats Units d'Amèrica, es pregunta Vanguardia Dossier. El país celebrarà el pròxim 4 de juliol el 250è aniversari de la seva independència, lliscant pel pendent de l'autoritarisme i enfrontat als seus aliats. El seu president vol tornar al segle XIX, a un món amb múltiples grans potències i conflictes que desencadenaran una guerra per dècada. Els Estats Units d'Amèrica tornaran a ser-hi, però no seran els mateixos. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda. Hi ha cançons que ens omplen el cos de memòries des de la primera nota. L'Ex Embustó torna als escenaris del Barts Festival per celebrar un viatge musical de 40 anys i un dels millors llegats del rock català.
17: La plaça del poble espanyol s'omplirà d'himnes en una nit per cantar amb el cor a la mà. Vine el 15 de juliol i viu el retorn de la banda que ha marcat generacions.
18: Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Barts Festival.
19: Aquest estiu, la gran pregunta és...
20: híbrid o elèctric?
19: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
21: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
22: Busques una benzinera a prop teu? Meroil. Una benzinera que tingui els carburants de la màxima qualitat i sempre el millor preu? Meroil. I que a més ofereixi targetes amb descompte directe per estalviar cada vegada que omplis el dipòsit.

0: des dels Taloners, en directe, amb tots vostès, per tot Catalunya, la banda del Versió RAC1. El muntatge musical, Xavi Alujas i Àlex Arbiol. A la producció, Xenia Lobo i Anabel Luna. Els guions, Marta Cailà, Míriam Díaz, Marc Serra, Esther Muñoz, David Solans, Mònica Folquet, Joan Torres i Marc Martínez. El temps afegit, Edgar Fornós i Arnau Vila. I la col·laboració dels màpets del programa, el senyor Boigas, Edu Mutante i Marcelí Virgili. La veu de Catalunya, Montse Llussà. I ara, amb tots vostès, un locutor que vol muntar un sindicat amb Jordi Basté per reformar la jornada laboral dels treballadors.
1: L'únic problema que no he aconseguit encara, que és el que més m'hagués agradat, de debò t'ho dic, Sínia, que m'encantaria, que és treballar quan jo vull. És a dir, demà hi vaig.
2: Això seria...
1: Ei, però no em deixaran fer.
2: No?
1: No. Jo sé que no m'encantaria poder dir, mira, demà no vinc. Vindré diumenge a la tarda, però avui no. Demà no.
2: Has tingut ganes de plorar algun dia?
1: Un tant, cada mitja hora.
0: Toni Clapés!
3: Allà on estigui aquests dos dies, des d'aquí una abraçada al Jordi Basté. Dilluns, entenc i suposo que ja tornaràs a ser a la... l'emissora de RAC1. Primer de tot, un aplaudiment al públic. Bravo. Que ha tingut la voluntat de quedar-se. Ara, deixeu-me dir que heu vingut perquè això és un refugi climàtic, sí. Més fresquets que aquí.
4: Home.
3: No estareu, perquè aquí passareu... Ara és la temperatura perfecta, però després la cosa va a menys, fins que arriba un moment que això en riu tant tu de la botiga de la sirena dels congelats. Dit això, què tal, Montse Llussà? Bona
4: per
3: tarda.
4: Per això venim tan contents a treballar.
3: Clar.
4: Home, s'està bé. Bona tarda. Home. Què tal? Que sí, ja t'ho dic jo.
3: Jo avui m'he llevat més d'hora que mai perquè sabia que... a les 9 ja estava aquí.
5: Sí, perquè
3: ja de... En fi, ja tinc al cap que tan bon punt arribes ja tens la temperatura a la redacció ben fresqueta, ben fresqueta.
5: En quin moment s'ha de començar a construir l'iglú?
3: Bueno, ja hi és en un iglú. Ah, si s'hi fixa, això pràcticament té unes característiques d'iglú. Senyor Virgili, què tal? Bona tarda, bon divendres.
5: Bon divendres.
3: Què ens explica?
5: Sant Josep Maria Escrivà de Balaguer.
3: Ui.
5: Avui, fundador de l'Opus Dei, tens molta relació.
3: Molt, molt, molt.
5: Vull, m'agradaria...
3: Un món que realment m'apassiona, el món que, amb el que està vostè entrant ara mateix.
5: Josep Maria Escrivà de Balaguer, es va morir l'any 75, poc mesos abans de Franco, no gaire més.
3: No,
5: feia unes conferències.
3: Si em pregunta si el vaig conèixer personalment, no el vaig conèixer.
5: Què dius ara?
3: No, no el vaig conèixer.
5: De debò.
3: Però m'ho conec perquè, a veure, se'm, se'm va explicar.
5: Ho coneixes. Sí, ho conec. T'ho van explicar bé, oi?
3: Sí, sí. L'obra i miracle. Conec tot.
5: Tot.
3: L'obra, sobretot.
5: I el camí no el vas llegir, el camí?
3: No, no vaig llegir.
6: O dels fills no ho vas llegir, només has tingut una...
3: No, dels fills tampoc.
5: Però jo m'agradaria recordar una cosa que va dir ara que l'estiu van les senyores, ja veig senyoretes pel carrer.
3: Sí.
5: Però...
3: Tapades.
5: Tapades, no en veig cap... Les veig més bé destapades.
3: Destapades.
5: Que van... Que se'ls veu hasta el serení perquè van amb una cosa malatada.
4: Se li veu el que vostè vulgui mirar. Això és el que es veu.
5: No, perquè les persones si van vestides davant, com volen. Si em passen pel davant, jo no miro res.
4: No s'equivoqui, perquè si les persones van vestides com volen. No. Les persones van vestides fresques perquè fa calor. Què vol, que portem el cap tapat?
5: Una cosa és anar... Sí. Una cosa és fer el que fan aquestes que van amb les burques i l'altra és aquestes que aneu...
4: Cadascú té la llibertat d'anar com li doni la gana. El problema és seu, que vostè mira massa. Aquest és el seu problema.
5: Jo només he dit que escolteu el que va dir Sant Josep Maria Escrivà de Balaguer.
3: Perquè és sant.
5: Sí. El 2002 va fer Sant Joan Pau II. Va fer sant, Sant ja,
3: Sí, sí.
5: Poca broma, Vale. Escolteu què va dir en una conferència.
7: No podemos hacer las buenas obras de un cristiano porque tenemos tanta miseria. La soberbia, la vanidad...
5: Vanitat.
7: La vanidad, vosotras las mujeres, es un poco disculpable. Pero es que somos los hombres vanidosos también. Bueno, eso es lo peor, qué vergüenza, ¿eh? Y luego la sensualidad, hijas mías, tened cuidado en el vestir, tened cuidado en vuestras conversaciones, en vuestro modo de comportaros. Mirad que tendréis que pedir perdón al Señor, no solo de vuestros pecados, sino a pecatis alienis mundame domine. Señor, perdóname de los pecados ajenos, de los pecados que quizá cometen por vuestra culpa, por vuestra tontería o porque vais vestidas o desvestidas de una manera escandalosa.
5: Desvestidas.
4: Quina poqueta feina.
5: I heu de demanar perdó, sí, no pel vostre pecat d'anar mig despullades, sinó pel pecat que feu cometre a la, aquell home que
4: el que està dient és molt greu, pensi que el que
5: no,
4: està dient
5: no, perdó, està justificant
4: les persones.
5: Un sant.
4: Perquè vigili amb el que
5: ho acaba de dir, ho has escoltat també com jo. Sant Josep Maria Escrivà de Verdaguer.
4: Està justificant les persones que posen la mà sobre d'unes altres sense el seu
5: consentiment. No, jo això no...
4: Jo no ho justificaré mai.
5: Perquè les dones sabeu que hi ha homes que són bestiotes i en canvi aneu massa desvestides. I és el que deia Sant Escrivà de Verdaguer. I us ho deia. Va. I vosaltres, RQR, vinga, tirantets...
4: Sí, posant el focus equivocat, com sempre. Posant el focus a sobre de la víctima.
5: Com sempre. Van amb aquests pantalons...
4: Vinga, endavant.
5: Aquests pantalons apretats que se'ls veu. Però si veiem tot, Sense calces!
4: Vostè està mal.
5: Sense calces, veritat, Vostè veu el bé de Déu.
3: Bé, a tot això...
5: Mossèn Escrivà... Mossèn, jo li dic mossèn perquè quan el vaig conèixer, vaig dir mossèn.
3: A vostè el va arribar a conèixer. Sí. Ja. Senyor Boigues, bona tarda.
6: Bona tarda, què tal?
4: Res a dir, suposo.
6: No vull afegir res.
3: M'he afegit
6: a l'aire condicionat, que me n'alegro molt de col·laborar en contra de l'escalfament global.
3: Sí?
6: Home, si tothom tingués aire condicionat, tot estaria més fred al món.
3: Com? Perdoni, he perdut el fil.
6: Aquí no hi ha escalfament global.
3: Aquí només, no.
6: No, per tant, s'ha d'ampliar, s'ha de fer més llocs, només que ho faci tot el món, s'ha acabat, refredes el món, no hi ha escalfament global.
3: Per tant, vostè està a favor de quan més aire condicionat és millor.
6: Home, és que... Aviam.
5: A tope.
6: Com s'està aquí? Aquí hi ha escalfament global? Tu no tens escalfament global?
3: No.
6: Aquí hi estem dintre el món. Sí. Aquesta part del món no hi ha escalfament global. Tot, si ho fes tothom, no hi ha escalfament global.
5: Té raó.
6: És que no hi ha...
5: És que no hi
3: per però aleshores, sí, des del seu punt de vista, on s'hauria d'instal·lar o de...
6: A tot arreu.
3: A tot arreu
6: del món.
3: Els carrers,
6: potser
3: per tant...
6: Potser després igual s'escalfa un altre planeta. Per refredar aquest potser escalfa un altre, però això ja és problema.
3: Per tant, vostè refredaria carrers, camps, clar, boscos,
6: sí,
3: el que convingui.
6: Sí, sí, no hi ha cap problema. Sí. Com més ho facis, menys problemes tindràs d'escalfament del... Inclús al mar, perquè s'està escalfant el mar.
5: Sí, just.
6: Sí, bueno.
5: Més encertant no pot estar.
6: Sí. També ho penso... Mira, estic d'acord amb vostè.
5: També estic conforme...
3: A veure, a tot això, penseu que la setmana vinent serà moguda per Catalunya i, entre d'altres coses, per Barcelona, perquè aquest migdia s'ha detallat el dispositiu de seguretat i de mobilitat, crec que ens podem moure molt poc, que es desplegarà durant les tres etapes inicials del Tour de França. Això ho tenim a tocar el proper 4 i 6 de...
8: Saludos cordiales, muy buenas tardes, efectivamente, por fin llega el Tour de Francia a España. Rotondas, conos y vallas en todo lo alto, porque Barcelona se convierte otra vez en un circuito donde el único que puede aparcar es el coche escoba. Y ojo, porque pedimos a los ciudadanos que abandonen la ciudad, que se vayan a la casa de la playa del Cuñado en Santa Cristina de Aro o a un hotel y dejen barra libre a las bicicletas y a las unidades móviles. Que nadie estorbe y si alguien tiene que nacer, que se espere a la semana que viene. No estamos para partos, estamos para el ciclismo. Que retiren también las palomas de la ciudad.
3: Momento, José María, ¿qué te fa ilusión al
8: Doña Montserrat?
4: No espero altra cosa en tot l'any.
3: M'he estat mirant, perquè m'ho ha comentat. A veure, aquestes mesures, Míriam, perquè segons on vivim, segons en quin lloc visquis a Barcelona...
4: No
3: ens podrem moure,
5: Què dius ara?
3: O sigui, has de fer la planificació un o dos dies abans de sortir de casa, sí, perquè si no, no sortireu de casa,
9: Són 4.500 agents...
5: Que 4.500,
9: Barcelona podríem dir que estarà gairebé...
5: 4.500,
9: blindada,
3: Sí, ja ho he dit dos cops, 4.500.
9: A veure, per exemple...
5: No te'ls vulguis trobar tots a l'hora,
3: No, 4.500, sí.
9: Per exemple, dijous que ve, que és quan es presenten els equips, que encara no haurà començat les etapes,
5: ojo,
9: tot el centre de Barcelona estarà encapsulat,
5: Quan dius el centre...
3: El centre què és, el centre?
9: Què és el centre? Doncs Plaça Catalunya, la zona de l'Eixample, vull dir que...
5: La zona de l'Eixample?
3: Això és a l'Eixample...
9: Però
3: això no és el centre. Això és l'Eixample dret.
4: Ja estem ampliant, una mica.
3: Eixample esquerre, Eixample dret. Jo he vist un mapa, on queda tallat tota la...
5: La Diagonal.
3: Tota la Gran Via, de dalt, de punta a punta.
5: Tota la Gran Via.
3: i talla el que és Gran Via per nord, Gran Via per sur.
5: O sigui, els del sud esteu fumuts.
3: Els del sud estem que haurem de buscar la passarel·la per passar-hi, no? És així?
9: Sí, perquè, clar, tota aquesta Gran Via és on s'instal·laran els equips, la zona de sortida...
8: Les unidades mòbils, los autocares de los ciclistas, toda la serpiente multicolor que retienen también las palomas de Barcelona. No quiero ni una sombra sobre el pelotón. Barcelona debe quedar desierta. Solo bicicletas, periodistas y el coche escoba. Y si alguien tiene una mudanza, una boda o un funeral, que lo aplace hasta la semana próxima. La prioridad nacional es que el pelotón no tenga que tocar el freno ni una sola vez. Quiero las calles limpias. Que abran las rotondas por la mitad. Las bicicletas pasan una vez al año. Los ciudadanos pueden volver cualquier otro día. Eso sí, que salgan al balcón a saludar a los ciclistas y sobre todo, si paso yo con el descapotable, que me saluden a mí como en la Vuelta a España.
10: Vamos a ver el espectáculo de García y de la Morena. Ese José María con la unidad móvil, sacando la cabeza cuando llegaba a los pueblos y la gente aplaudiendo, unos aplaudiendo, otros insultándole y tal. Pero era un espectáculo, todo el pueblo. Mira por dónde va, mira por dónde va. Yo estaba en COPE en ese momento y él estaba en Antena 3 y yo lo veía porque decía, mira, vamos a pasar por este pueblo, vamos a ponerlo detrás del coche de Antena 3 y ya verás. Y nos poníamos, y él sacaba la cabeza y la gente señalándole. Es que, José María, era un espectáculo en ese tiempo bestial, pero bestial.
8: Es la Ronda Gala, la Vuelta Ciclista más importante por etapas, desde Barcelona hasta París.
3: Sí,
8: bueno, y si hay que cortar la Gran Vía, el Eixample, Gracia, San Gervasio o lo que sea, se corta
3: y no,
8: porque la prioridad es los ciclistas y no Simón Seyucá tiene que ir a comprar o no.
4: Doncs mira, jo del 4 al 6 no hi seré a Barcelona.
8: De què color vino i Montsellucà? En homenatge al Tour de França con el mallot amarillo.
3: A veure, alguna dada més que tinguem de la presentació que s'ha fet avui de les afectacions del Tour de França?
9: A veure, doncs que diumenge tindrem circulació prohibida durant 6 hores entre Tarragona i Barcelona.
3: Però aquest diumenge?
9: Pel pas dels ciclistes. El diumenge de...
4: El 4 al 5.
9: El 5.
3: Val, ho dic per situar els oients, que no és aquest diumenge, sinó el següent.
9: No.
3: El diumenge següent.
9: És 4, etapa íntegra a Barcelona.
4: Però jo torno aquell dia.
3: Bueno, escolta, noia, xata, espavila't. Vull dir, aquí es tracta de que t'espavilis. A veure si comencem a tenir el concepte.
4: Jo seré a Reus aquell dia.
3: Bueno, doncs et quedes a Reus, escolta.
4: Però què són aquests crits, ara?
3: Que cadascú s'espavili.
8: Vuelves el jueves.
4: A què passa?
8: I trae avellanes.
5: Neu massa fresca.
9: Hauràs de mirar quina carretera està tallada.
3: A veure, vostè pot deixar de mirar escots? A veure.
9: Va, això. I dilluns estarà tallat entre Granollers i Puigcerdà, perquè es fa l'etapa cap allà, també.
3: Cap allà. Però tu t'ho has mirat bé, això? Perquè veig que vas una mica navegant el tuntun.
9: No, perquè avui s'ha presentat el dispositiu de seguretat.
3: Bueno, doncs es tracta d'això, el dispositiu de seguretat, però no han presentat res més.
9: No.
3: Perquè han deixat a la bústia de la Xènia Lobo un tríptic. I, clar, amb ella no li afecta on viu.
9: A tu sí, clar.
3: I a mi no me l'han deixat.
4: A mi tampoc, no tinc cap tríptic.
5: Però perquè el vols.
3: Home, perquè els talls del Tour m'afecten a mi. Jo visc a l'Eixample.
5: Sí.
3: I els talls de la Montse també.
4: Jo sí.
3: I a nosaltres no ens han deixat el tríptic.
5: Va fer un...
3: I la Xènia Lobo, que viu a les muntanyes de Picamujó, va i li deixen el tríptic. Coi, però si amb ella no li afecta. Per què, collo... Perdó, per què amb ella li deixen el tríptic i a mi no?
5: Home,
3: i
5: escolti,
3: són 3 dies d'afectacions.
6: Ella per anar a casa teva ha d'agafar el cotxe i tu no. Per anar a casa teva tu no has d'agafar el cotxe. Tu no et cal moure per anar a casa teva.
5: Ah.
6: Canvia ella així.
5: Amb això té raó.
3: Bueno, és que això del Tour, jo...
4: Però
3: no
4: et veig molt agressiu, no sé què et passa.
3: No,
5: està en un estat de nervis.
3: No em donen el tríptic, no sé els talls. Me l'ha de portar la Xènia. Talls per aquí, no podré sortir de casa.
9: Dijous, presentació Sagrada Família dels equips. El 4 hi haurà la contrarrellotge per equips entre el Fòrum i Montjuïc.
3: Aquí ho tallen tot, tota la Gran Via tallada.
9: I el 5, segona etapa, entrarà a Barcelona, afectarà sobretot l'entorn de Sants Montjuïc.
3: Sí, sí. Per tant, a Sants Montjuïc no hi visc, a mi m'és igual, Sants Montjuïc.
9: I aquí has de fer servir el metro.
4: Jo no puc tornar de Reus i que em fotis.
3: Bueno, home, busquen la vida, noia, busquen la vida. I els de Sants Montjuïc es busquen la vida.

0: 2.980 ferits. També hi ha hagut 214 rèpliques des dels dos terratrèmols més grans. El que sí que s'ha aconseguit ja alliberar carreteres perquè els equips de rescat puguin arribar a totes les zones afectades. I Delcy Rodríguez, que ha anunciat la militarització del país per fer arribar l'ajuda.
1: Para un moment, escolti, ja ens estem fixant. Home, que m'està posant una mica nervioset. Perdona, eh?
2: Vols dir que no has entrat ja nerviós?
3: Home, sí, he entrat, que no ho he notat.
1: No, endavant, anem amb Delcy Rodríguez.
0: Doncs això, militars per tot arreu.
1: Que té nom de
2: iogurt.
1: No, de medicament per rebaixar la febre als infants.
3: Delcy. Ibuprofen, el
4: Delcy. Oi que tots heu pres Delcy?
2: Sí, tots hem pres Delcy.
1: Estan tots drogadictes ja perduts a partir de la infància.
0: Delcy.
1: Ja t'ho van donant perquè et vagi la...
3: Entre el Delcy i la piretal, noi?
1: Sí. Bueno, a veure, va, Delcy Rodríguez.
0: Escoltem a la presidenta de Venezuela.
5: Estamos en un proceso de saturación de alimentos y de agua para atender a la población. Y en ese marco yo quiero informar que hemos tomado la decisión de militarizar el Estado, como ya lo pueden apreciar, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sus distintos componentes están en el territorio del Estado La Guaira para atender esta coyuntura tan dura que afecta a nuestro pueblo.
0: Doncs ara, sobretot, tasques de recerca contra el rellotge, els equips d'emergència estan buscant més de 50.000 persones, ara mateix denunciades com a il·localitzades. N'ha parlat al Món RQ el Fernando Jiménez, que és un dels voluntaris que treballa en els edificis esfondrats a Caracas.
6: Hay casos de personas que se han logrado rescatar con vida más de uno o dos días posterior. No se pierde la esperanza. Por eso que continuamos la búsqueda, todos los equipos están totalmente allá, nos estamos turnando con iluminación, mucho más gente, maquinarias nuevas.
0: De moment s'han confirmat quatre de les víctimes que són de nacionalitat espanyola, entre elles la delegada del govern canari a Venezuela. També hi ha 99 ciutadans espanyols desapareguts i quatre localitzats sota la runa. Un avió de l'exèrcit espanyol ha aterrat fa unes hores al país amb personal especialitzat i des de Catalunya surten aquesta tarda cap allà 15 bombers especialistes per ajudar en aquestes tasques de rescat i també s'ha ofert enviar-hi una desena de forenses.
1: Gràcies, Míriam. Bé, abordem altres coses de la jornada d'avui. Novetat del cas antic, això realment és el col·laborat,
0: no
1: és el col·laborat d'aquesta primavera i estiu. La terapeuta que va tractar conjuntament Jonathan Antic i el seu pare, Isaac Antic, no està col·legiada com a psicòloga i no es podrà acollir al secret professional.
0: Exacte, no està col·legiada ni a l'estat espanyol, ni a Andorra, ni a Alemanya, ni al seu país d'origen, que és l'Equador. Ho avancen Antoni Muñoz i la Maica Navarro avui a La Vanguardia. Per això el Col·legi de Psicologia de Catalunya ha avisat que si no ho pot acreditar estarà obligada a respondre a la jutgessa de Martorell, que recordem l'ha citat a declarar dimarts que ve. En cas de no fer-ho, s'enfrontarà un delicte de fals testimoni. El col·legi també explica que si no té el títol doncs la podrien denunciar per intrusisme professional. A banda de la terapeuta, dimarts també passaran a declarar davant la jutgessa una desena de testimonis més, entre ells la germana de la terapeuta, que recordem, segons ens va explicar dilluns Antoni Muñoz aquí al programa, també hauria assessorat a la família.
7: Sí, és que a mi m'han explicat que qui feia teràpia era la terapeuta que hem conegut, no? Júlia, i la seva germana també. Sí, sí, és a dir...
2: A l'hora.
1: Un dia l'altre. S'anaven alternant. Sí. Eren dos terapeutes...
7: Dos terapeutes que, sota el mateix paraigua, sota la mateixa teràpia, a la mateixa família, però a membres diferents de la família. Per això ha citat a la Júlia i a la seva germana.
2: Sa germana?
0: Sí.
2: Sa germana i tot.
0: Sí. Va, i també declararan les filles d'Andic, la parella del fundador de Mango i el primer excursionista que es va trobar Jonathan Andic just després de...
1: Això la setmana vinent.
0: Això dimarts.
8: Aquesta terapeuta jo la conec, que va estudiar amb
1: vostè?
8: Mi.
1: Vostè?
8: Sí, és terapeuta amateur, fins que no té el títol.
1: Bueno, vostè...
8: Jo soc terapeuta amateur també, i va estudiar amb mi, la terapeuta i amateur i... Una universitat.
1: Hi ha una branca o una universitat.
8: De terapeuta.
1: Amateurisme.
8: Amateurisme.
2: Perquè és com FP.
8: Sí, bueno, FP però amateur. Sí. No es busca... Bueno. I, bueno, la seva manera de fer, jo no ho faig ben bé com ella, eh? Jo crec que ho faig millor. Jo quan em trobo aquests casos de pare-fill, que el pare és ric i el fill...

0: doncs, té com un neguit, no?, per, per agradar la cosa, no? Jo, en comptes de fer que mati el pare, el que faig és dir, escolta, fer una cosa, o heredo jo, ni tu ni ell, saps? Vull que ja em sacrifico jo per vosaltres, perquè no hi hagi aquest enfrontament.
1: Sí, sí, que generi aquesta...
0: Crema, eh? Crema molt, eh? Tant el pare com el fill. Ah. És una cosa que, si tu assumeixes, dius, jo aquesta responsabilitat ja l'assumeixo jo, i això, efectivament, ho fa i tal, i després ja pare i fill els uneixen perquè em passen a odiar-me a mi tots dos, i això els uneix perquè l'odi comú...
1: Va cap a vostè. Sí, sí, uneix a la família.
0: Uneix a la família i es reforça moltíssim. La família, emocionalment, reforça moltíssim. I jo em sento molt satisfet d'aquest treball realitzat.
2: Però és curiós que vostè...
0: I és més, ni els hi cobro, eh, la sessió.
2: A què diu ara?
3: Ja, quan no cal, no?
2: És curiós que continuï viu. És curiós que continuï viu.
0: Home, si es rentes el cervell ben rentat, ells convençuts, eh? Això, la psicologia té això.
1: I què em fa de
0: les calés?
1: Sí.
0: Ho vaig acumulant. No sé què fotre, la veritat. Que ho dius, no. Yeah. Vaig acumulant i no sé què fotre.
2: Ja, posi aire condicionat per tot el món.
1: Exacte, sí senyor.
3: Bona.
1: A veure, anem amb més coses. A 3 minuts per 2:45 de la tarda tenim canvis del codi de circulació. De què es tracta aquest
4: tema? A veure, mira, el BOE ha publicat els canvis que seran obligatoris a partir de l'1 d'octubre, per tant, hi ha temps per assimilar-los. Sobretot la gent que va amb patinets, doncs el més destacat és que els menors de 15 anys ja no podran conduir patinets elèctrics ni altres vehicles de mobilitat personal. També serà obligatori per ells portar
1: nens,
4: casc.
1: Els nens, allò que veus que van amb els pares, no, que van amb el patinet, bueno, suposo que sí, no?
4: Elèctrics, eh?
1: Elèctrics.
4: Clar, els de la cama, no.
1: Jo m'imaginava...
2: Allò tan petit.
1: Jo prohibiria els patinets...
2: Els patinets petits?
1: Els de nen amb la cama.
3: No, home, no, pobre.
1: Molts cops veus un nen que ha perdut el control, que no els pares els hi fa gràcia, deixa... Ai, Robert, ai, Robert. I, bueno, i topa contra tu. Més d'un ha quedat estèril per culpa d'aquests patinets.
2: Què ha quedat? Jo,
1: estèril, perquè topen, van directament a la...
2: El ferro se'ls...
1: Home, van directament a la teva cosa. Bueno, al que anàvem.
4: Doncs això, doncs...
2: De 15 anys... Els de més de 90 poden agafar-la...
1: Sí, el patinet cap al cel. Va, vinga.
4: Cap al cel, va. Sí. Doncs i hauran de portar casc obligatori i una armilla reflectant quan sigui de nit o hi hagi doncs, poca visibilitat, doncs, dies de boira i tot això. Canvis amb els ciclistes.
1: Atenció, també ciclistes, atenció.
4: També hauran de portar casc sempre que vagin per carretera, fora de zona urbana, ja sense excepcions.
1: Sí.
4: Hi havia algunes excepcions i ara...
1: Sempre casc.
4: Sempre casc. I en carretera, atenció al canvi, és que ja no podran anar pel voral, sinó que hauran d'anar pel carril de la dreta i el més a la dreta possible. I mai més de dos ciclistes en paral·lel. Però és que aquí el canvi
2: ja,
4: també...
2: Això ja era així, no?
1: Un moment, que ho acaba d'explicar.
4: El canvi important serà pels que portin cotxe quan es trobin ciclistes i és que hauràs de reduir la velocitat 20 km per hora per avançar-los, val? Sí, sí, és el que diu el nou codi.
1: També a 20 quilòmetres?
4: A 20 quilòmetres.
1: Segons quin ciclista no el passes. No. Home, si va molt més ràpid que 20 quilòmetres, no el passarem.
2: Aquests del Tour, agafes...
4: No, no a 20 quilòmetres, hauràs de reduir 20 quilòmetres.
3: Ah!
4: Que
3: si vas a 60, 40. No, ja. 40,
2: és que,
3: exacte.
1: Vaya tarda, ens estàs donant.
4: No, perdona, ets tu que no m'entens. Vull dir, estic explicant perfectament.
2: Tu també estàs avui una mica tapat, eh?
3: Jo havia entès que havíem d'anar a 20.
4: No, sí, s'ha de reduir 20
1: quilòmetres. A veure, ho hem entès tots que havíem d'anar a 20, però hem sigut nosaltres que ho hem entès malament. Val, hem de reduir 20.
4: A 20.
1: O sigui, si vas a 20, 20. Pares.
3: No, només
4: no a 20.
3: Has de baixar 20 quilòmetres.
4: Has de baixar,
1: bueno, per això, si vas a 20, 0. Queda el cotxe calat allà, pares. Uns starters.
0: Però, i si vas a 120, redeixes a 100.
1: Exacte.
0: I és molt. No entenc això.
1: Però per l'autopista, jo ciclistes no en veig, tampoc, no. Eh? I a la resta de vies no pots anar 120, eh? També li vaig a dir que...
2: Se'n recorda.
1: El codi veig que vostè també...
0: Ah, no li vaig mirar, no.
1: Ah, no va mirar què?
0: El codi.
1: A veure, permeti que ens demana pas l'Audal Martínez amb informació sobre aquest incendi a Tiana, al Maresme. Audal, endavant.
5: Sí, en aquest moment està compareixent la consellera d'Interior, Núria Parlon, juntament amb els operatius també de bombers i l'alcalde de Tiana.
1: Doncs escoltem-los.
6: Ara mateix el podem donar per estabilitzat. Tots els objectius tàctics preocupaven els bombers, com era el fet doncs, que no generés, que sortís de l'olla topogràfica i que generés incendis secundaris, s'han pogut controlar amb tota la intervenció. Més de 135 bombers, hem arribat a tenir un total de 11 mitjans aeris, a part doncs, dels vehicles que han estat treballant, més d'una cinquantena de vehicles treballant en aquest incendi. Incidint la importància de la coordinació, també hi ha hagut
7: helicòptero no,
2: calleu.
7: Va ser del tu.
2: Calleu.
6: Amb la provocació d'aquest foc, d'aquest incendi. Hem tingut, com bé sabeu, dues esàlers que hem llançat per confinar la població. Les dues ja estan aixecades i només ens queden dues petites urbanitzacions a Sant Fost de Can Sant i una part de l'Ella. El foc està estabilitzat i, per tant, al llarg de la tarda doncs, els mitjans continuaran treballant, els aeris ja no, i els anem retirant perquè vol nocturn doncs, no es pot fer. I, però sobretot, doncs, agrair la bona coordinació, la bona feina i també una mica la sort no, que s'ha tingut. I gràcies també a tot el mosaic de les vinyes,
7: feina,
6: i també una mica la sort no, que s'ha tingut. I gràcies també doncs, a tot el terreny de mosaic de les vinyes, que en certa forma, i això doncs, l'alcalde també us podrà detallar amb més detall, ha ajudat a aturar part d'aquest foc, que al principi doncs, preocupava molt que es pogués escapar i tinguéssim... Doncs,
2: o són hidrovions.
7: Calli!
8: Què se'n sap de la persona detinguda? Què ens pot dir?
6: La persona de moment està detinguda, s'ha estat detinguda per Mossos i no podem avançar res més. Està detingut.
2: Sí, esclar.
6: Bueno, ha provocat l'incendi. És a dir, això és el que ara mateix no tenim més informació. La persona ha estat detinguda i amb les... No puc confirmar-ho això ara.
9: Consellera, ha estat una detenció molt ràpida, perquè a poca estona després de començar, de seguida s'ha pogut identificar aquesta persona. No sé si ens pot avançar com se l'ha pogut detenir tan ràpidament, se l'ha pogut identificar. No,
6: sí, sembla ser que hi ha hagut testimonis que han pogut veure doncs, que estava provocant els incendis.
10: És a la zona de la cartuixa de Montenegro, no s'ha de detenir?
6: Això no ho tinc, aquesta informació...
7: Vamos a meter el micro, Udal! Vamos a hacer la pregunta quisquillosa.
2: Però si ja l'ha fet.
6: Sisplau.
7: Sí. Más cerca el micro y el teléfono.
6: Al principi no, hi havia una persona perduda, estava per la zona on estava l'incendi, però se l'ha trobat. Segons Rurals, estaríem aproximadament, la primera estimació, al voltant de les 48 hectàrees cremades.
8: Doncs aquesta és la primera valoració de la
7: primera part. Molt bé. Doncs fins aquí aquesta valoració d'aquest incendi, on que Míriam Díaz té els detalls, que ha començat de bon matí,
4: sí,
7: i que ha estat provocat.
4: Sí,
0: és
4: provocat.
0: Curiós, perquè hi ha piròmens, però no hi ha aigòmens. Per exemple, gent que inundi coses.
4: Quin comentari, eh?
0: Que et sentia coses, però no hi ha ningú que digui va, vaig inundar tot aquest edifici. És curiós, això.
4: Sí. Doncs això que ha dit que està estabilitzat...
7: És que fa unes reflexions que realment... inclús he estat pensant...
0: T'he fet pensar,
7: eh? No, però és que...
0: Ja és bo,
7: té
0: ja
7: una part de raó, sí, és cert.
0: Sí, sí, sí. És curiós, això.
7: Sí, sí.
0: La ment humana, eh?
2: Però fixa-t'hi, a tu que t'agrada el color son llama,
7: sí,
2: s'acaba amb un
7: inundació. Home, clar, és que és l'única manera d'aturar-ho, allò.
2: Oh, spoiler!
7: No, spoiler no, o sigui, ja tothom l'ha vist, aquesta pel·lícula. Digues, Míriam.
4: Doncs que es donen l'incendi per estabilitzat, que s'ha aixecat el confinament de les 16.000 persones doncs que hi havia, menys de dos punts de Sant Fost de Campsentelles i una part de l'Ella, que ha estat vital doncs, totes les vinyes de la zona de Tiana, que han aconseguit aturar el foc i que no passés a la serralada de Marina. 48 hectàrees cremades, primera estimació dels agents rurals, i aquesta persona detinguda com a suposat piròman, doncs que hauria originat els 5 punts on les 5 columnes de fum on ha originat aquest incendi i que ha estat clau doncs, els testimonis que l'han vist doncs, in situ com començava a crear aquest foc a la zona de la Conreria.
2: Corrents, per 5 punts, eh? Un, després ha anat més amunt, després ha girat, després ha tornat més avall.
7: Però ara què ens fa? La línia dels 5 punts? O què?
2: Sí.
7: No sabem, es parlava d'un...
2: Què? Okay, no.
7: No, de... Que no hi anés, que anés acompanyat d'un segon.
2: Anava fumant?
7: No, anava fumant, no. El que ens ha fumat és a nosaltres amb aquest incendi. Bé, dit això, no sé si l'Eudald té alguna dada més a comentar, Eudald?
5: No, bàsicament ara qui parles és l'alcalde de Tiana, Isaac Salvatierra, que està explicant que el fet que hi hagués vinyes en aquest territori ha ajudat moltíssim doncs, a poder doncs, aturar l'avançament del foc, i també ha qualificat de molt greu el fet que hi hagi aquesta intencionalitat al darrere.
11: El missatge que vam rebre d'aquelles fotos doncs, de fa de l'any 94 també ens ha servit per fer la feina, també, aquesta prevenció.
2: Aquest Salvatierra treballava aquí antes.
1: Mm-hmm. Sí, bueno, sí.
3: Cap d'informatius,
1: sí. Cap d'informatius, i ara ha acabat com a alcalde,
2: Imagina't.
1: Que és com acabar el Morros.
2: D'alcalde.
3: D'Igualada.
1: D'Igualada.
3: Què dius?
1: Bueno, és la trajectòria habitual,
2: Ara ho sabia, això.
1: Mm-hmm. Bueno, diríem que tenim bones notícies, per tant, ho deixaríem aquí. Qui no les té tan bones és Zapatero, no?
4: Ui, Zapatero, mira, nous moviments de la seva defensa, en aquest cas plus ultra, de suposada corrupció. Doncs avui ha sortit aquesta informació de que hauria guanyat 200.000 euros d'una empresa peruana per influir en el govern de Bolívia.
2: 200.000 euros, eh?
1: Bueno, doncs... escolti, perdoni, no cal.
4: És que clar.
1: De veritat, és que tot li fot un subratllat, tu.
4: Tot és un fixe, tot augmenta. En fi, l'expresident socialista...
2: Però quan els guanyes tu 200.000 euros?
4: Sí, ja.
2: Mai. Doncs... Home, és que és per dir-ho...
0: Té raó, es diu ràpid, 200.000 euros, es diu ràpid i no ets
2: conscient. Ja ha passat, no.
0: Són molts calés, molt.
2: Sí, moltes coses. Imagina't que fossin bitllets de 5 euros.
1: Bueno, va.
4: Va, doncs avui li ha demanat al jutge d'excloure aquesta part del cas, i també ha demanat a José Luis Calama, que és el jutge, que se centri en el rescat de Plus Ultra i els presumptes delictes de blanqueig. També ha demanat que tota aquesta filtració massiva de missatges i dades personals que s'han esbombat aquesta setmana, que no tenen res a veure amb el que investiga la justícia, i parla d'una difusió indiscriminada, i exigeix mà dura al jutge per posar-hi doncs punt i final. Mentrestant, el jutge ha ofert a Hisenda personar-se en la causa per les joies que li van trobar, recordem, a la caixa forta.
2: Com està això de les joies?
4: Doncs és el que li estic explicant. Doncs Calama sospita que Zapatero va cometre frau fiscal, per tant, l'agència tributària seria part perjudicada, claro, i tindria dret a emprendre accions
2: penals. Però, per tant, les joies no les va...
3: Com? Declarar. Un milió d'euros, senyor Marcelí, aquestes joies?
2: Més d'un milió. Digues quan, 1.200.000?
4: 1.200.000, 1.300.000.
2: 1.200.000, 1.300.000,
3: Mira.
2: D'on t'han sortit?
1: És que,
4: no, ja ho va dir, no, d'on t'han sortit.
1: No, sí, però vull dir que és que no per aportar, o sigui, pel que diu i res, és el resultat és res. Dit això, qui sigui...
2: A què vens a dir?
1: No, que no aporta res, cosa que sí que, per exemple, fa Eduardo Inda. Bona tarda.
12: Hola, bones tardes.
1: Com s'ha vist des de la redacció d'OK Diario aquesta petició...
12: Aquesta
1: petició de Zapatero, de la defensa de Zapatero.
12: Pues mire lo que le digo, en una nueva investigación de OK Diario va a dejar lo de Leire, el señor Ábalos y el señor Zapatero en un auténtico juego de niños. Y es que tenemos en exclusiva nuevas informaciones. Atención. Muy graves. Sí,
1: exclusiva de OK Diario.
12: Muy graves, muy importantes, del presidente Pedro Sánchez. Lo hemos estado siguiendo y hemos comprobado que cuando va al supermercado coge yogures del final, los que están a punto de caducar, los pone delante.
2: Claro.
12: También hemos visto cuando pesa la fruta, pesa una manzana y luego coge la etiqueta, la pone en la bolsa y añade dos o tres más para pagar menos, cosas que sonrojan a cualquiera. También vimos que fue a comer un buffet libre, se llenó el plato y lo dejó a medias. Además, no dejó propina. Y lo más grave de todo es que se conecta al wifi del vecino. En fin, seguiremos investigando para encontrar nuevas informaciones sobre el señor Sánchez y compañía.
1: Gràcies, veu. Ai, això sí que és... Això sí
12: gravíssim.
1: Això sí que és informació contrastada. Informació contrastada. Bé, tenim detinguts 4 falsos dentistes i un propietari de clíniques d'Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat. No tindrà res a veure amb vostè, no, senyor Boigues, vostè que és dentista amateur?
0: Aquests són professionals, no?
4: No, no.
3: Home,
4: aquests són falsos. Sí. No són ni amateurs, són falsos.
7: Són falsos.
0: Cobren.
7: Però dic que són falsos. Falsos.
3: Però que cobrin no vol dir que siguin
7: professionals. No són ni amateurs ni no amateurs, són falsos dentistes.
0: Vale, però falsos professionals.
4: Sí, miri, això li comento...
7: Entén el que vol dir o no?
0: Sí, sí, sí, vale, això
13: està... Està dient, que no t'ho està dient.
0: Aviam, explica.
4: Això li comento que va començar a l'abril, després que diverses víctimes d'aquests falsos dentistes doncs van anar a denunciar seqüeles físiques d'intervencions quirúrgiques fraudulentes, vaja, que els hi feien molt mal la boca després de passar... No, s'ha de dir així. Llavors van començar els Mossos a investigar-ho, van prendre declaració a persones...
7: Però és que si ja fa mal anar a un bon professional, ja fa mal, imagina't amb un que no és dentista.
4: I van estar
0: això,
4: fent...
0: Aviam, perdoneu, és molt fàcil saber quan és un dentista real i un de fals.
7: Ah, sí? Per què?
0: Home, això ja ho deien els anuncis abans, que deien 9 de cada 10 dentistes te recomienda limpiar-te los dientes. Aquest un és el fals.
3: No, perdoni, no era lavar-te los dientes, era que mengessis un xiclet, que era un anunci d'un xiclet.
0: No,
3: tothom recomana rentar-se les dents.
0: No, mira tu bé, que no és així, això. Sí. 9 de cada 10 dentistes recomanen cada dia, tots els dies, limpiar-se los dientes. Sí, el que no és aquest. Sí. I això, entres al dentista i preguntes, escolta, vostè recomana netejar els dents? I dius, si un dia que no, és el fals.
13: Exacte.
0: Sí, això ja és facilíssim. Ja és mitja volta cap al carrer.
13: Ja t'ho van dir.
0: Sí.
3: I tant.
0: Mira-t'ho bé, això.
4: Sí, de dir que...
7: Però deixi'm dir que el que diu la Montse, que això era d'un...
3: Jo diria que era un xiclet, això.
0: No. Busco a internet, no, tu tens l'ordinador.
3: Com un dentista no ha de recomanar que es renti les dents?
13: No posis nerviosa, tu també.
0: 9 de cada 10 recomienda aquella pasta de dents. Aquella pasta de dents que era molt recomanada.
3: És una altra cosa, però que no rentin les dents. Però l'anunci
0: era una pasta de dents i no d'un xiclet, t'ho dic jo.
7: Bueno, jo estic amb la Montse, que...
0: Tu també, a vegades també som les...
7: No, que jo dic que crec que era el d'un xiclet. No? Cada dia recomienda un xiclet que sí, encara
0: et falti alguna cosa.
13: Jo ara menjo un xiclet i ja no puc obrir la boca mai més.
4: Perquè se li cau la dentadura postissa.
3: Es queda enganxada.
13: Entre el corega i el xiclet es fa com una...
0: De massa.
13: I ja està.
0: Que s'inflama.
13: Sí, i es queda allà.
7: I només li falta...
13: No, llavors me van haver d'obrir amb una...
3: Radial.
13: Amb una Black & Decker.
7: Com si fos una mozzarella de la pizza, no?
13: I van haver d'obrir allò, i llavors ho havia menjat amb una palleta, perquè no podia. I llavors...
0: Jo les dents ja fa temps que no les faig servir.
7: Ah, no?
13: Ah, sí?
0: Des que es va inventar la Mini Pimer, escolta tu, tot amb Mini Pimer.
7: Aleshores,
0: primer plat, segon, tercer,
7: foto
0: la manida, mini primer la carn, també, pom, macarrons, les postes, també, tot amb una pasta...
7: Però tot alhora?
0: Cap a dins, sí, per anar més ràpid, sí.
13: És que, a veure...
0: Sí, sí. Primer plat, segon plat i postres.
13: Sí. I a la panxa tot...
7: Però tot alhora, tot barrejat a l'hora.
0: Ah, també foto el vi, també.
13: També?
0: Sí, perquè no sigui tan dens. Sí, sí, boníssim.
13: A la panxa se barreja tot?
0: I sé identificar el que hi ha.
7: Ah, sí?
0: Mira, un bistec, 4 macarrons...
7: I sap identificar si el bistec és passat o no?
0: Sí. Nota.
7: Quan està més carbonitzat.
0: Sí.
7: Bueno, hem acabat, Míriam, o falta alguna cosa?
4: Sí, però només que quan van entrar a les clíniques doncs van trobar material rovellat, producte sanitari caducat...
13: No passa res.
4: Pots imaginar. I això que estan a l'espera de passar a mans del jutge... de Martorell. Com que m'has mirat, dic...
7: No, és que s'ha acabat en sec i no sabia si havies acabat o no.
4: Sí, he acabat.
7: Bé, Marc Serra, bona tarda.
14: Bona tarda, què tal? Com esteu?
7: Un aplaudiment per Marc Serra i per Míriam Díaz. Bravo! A veure... anem amb el tema de polèmica, sí. no només a casa, sinó també als llocs de treball, que és la temperatura dels aires acondicionats.
14: Amb una nova teoria que realment us deixarà impressionats, com és el que m'ha passat a mi. Aquesta nit la gent es veu que no ha dormit bé.
7: No.
14: Jo sé que he tingut la sort, però avui ho estava comentant. He anat a veure la Usart, a veure què explicava. Teniu raó de no haver dormit malament, haver dormit fatal.
7: Però ara, ara que parles de la Usart, que faci un petit parèntesi molt ràpid, jo crec que una vegada més, sense que serveixi de precedent, novament, els meteoròlegs s'han equivocat.
14: Veus?
7: Bueno, és un clàssic.
14: Jo
7: durant la onada de calor...
14: El pic de calor, que era diumenge, dilluns...
3: Vam dormir com a reis.
14: Sí, i ara que s'ha acabat, ara és pitjor.
7: Almenys el que està...
14: És així?
3: Almenys a la costa.
7: La costa, jo ho he viscut així.
14: Exactament igual.
7: Diuen, no, ja s'ha acabat l'onada de calor i ara baixen 2 graus de temperatura...
14: Ara no es pot sortir al carrer.
7: No, és que jo he dormit... He dormit, que he de dormir... pràcticament sota la dutxa.
14: Ha sigut horrorós.
7: Per tant, se'ls ha traspapelat.
14: És que ho he preguntat i m'han dit no, l'USAR diu temperatures de nits tropicals a Barcelona, per exemple.
7: Et vaig dir una cosa. Entre el tropical, tòrrida, tota aquesta tonteria que s'ha tret de la mà...
14: Tòrrides i tropicals.
7: Porten una tonteria... Fot una calor que no es pot aguantar.
14: Mira, no, tinc les dades, eh? Aquesta nit, a Barcelona, 27 graus.
7: No, impossible.
3: El
7: meu mòbil, 30. I el termòmetre de casa, que li havia tocat el sol tota la tarda, 38.
14: 40, no? Havia explotat ja. Mataró, 25, Badalona i l'Hospitalet, entre 25 i 26 graus.
7: No,
14: no, no,
7: no, si l'USAR.
14: Que
7: el divendres només té ganes de marxar, ja t'ho diré.
14: Bueno, tot va començar aquest debat...
7: Ja et donen les primeres temperatures que troba, te les donen.
14: Bueno, tot va començar aquest debat amb temperatures que ens porten a parlar de l'ús de l'aire condicionat, que aquest és el gran debat de cada any, perquè resulta que hi ha hagut una onada de calor a França, segurament heu vist aquestes imatges de gent llançant-se a l'aigua des de diversos ponts.
3: Sí.
14: Allà han arribat a 40 graus en algunes zones del país i un instal·lador d'aires acondicionats, que va perdre la paciència, perquè hi ha molt mal humor, senyor Marcelí, va perdre la paciència perquè molta gent li feia preguntes a través de les xarxes sobre com configurar l'aire condicionat. I ell els va contestar: prou, sou estúpids. Estava fart que li fessin preguntes. Deixeu d'engegar i aturar l'aire a 22 graus. Això va dir prou ja d'aquesta tècnica, que de fet és el que fem tots. I deixeu-lo tot el dia, engegat, de 26 a 28 graus. Això és el que li va dir aquest instal·lador.
13: Però no diu que 28 són tòrrides.
14: Bueno, a veure, a nivell d'aire condicionat, que està posat en el mode fred, no deu ser tòrrid. Bueno, aquest comentari es va fer viral i ara hi ha un munt de gent preguntant si la teoria dels 28, que és aquesta teoria de deixar l'aire condicionat engegat tot el dia a 28 graus, és cert o no. Avui farem secció de servei i moltes preguntes per al José Enrique Vázquez, que és president de la Comissió d'Energia del PIMEC i membre del grup de gestors energètics. Senyor Vázquez, bona tarda.
15: Bona tarda, Toni.
14: Gràcies per atendre'ns.
7: Hola, bona tarda.
14: Bona tarda.
15: Gràcies.
14: A veure, parlem d'aquesta teoria dels 28, perquè això ens hem de posar d'acord. Per què diu que hem de deixar l'aire posat tot el dia aquesta temperatura? Això té sentit o no?
15: Primer, estem davant d'un estrès tropical acumulat, con lo cual la sensibilitat de l'escalfor està a flor de pell. D'acord? Con lo cual sortiran de tot. Primera, cosa molt important, produir fred energèticament és molt car. És molt car per al planeta, canvi climàtic, etc., i perquè la butxaca. L'electricitat és cara. Segon tema, els aparells d'aire condicionat abans, que tenien d'aquest de fa 20 anys, realment paraven i enxegaven. Paraven i enxegaven. Sí. I inclús podien sentir allò del compressor, que mira, ha arrencat el compressor, mira, s'ha aturat el compressor.
14: Sí.
15: Els aparells acondicionats actuals, aquests que diuen inverter, que tenen la lletra A, amb molts de maisos, amb molts plus, d'acord? Aquests el que fan és que van modulant la temperatura d'una forma suau. Baixen i puixen el seu rendiment. Con lo qual, el que ha dit que tenen instal·lador, basta d'aturar i parar, deu ser que les màquines que tenen a França, que és veritat, tenen poc aire condicionat, són molt antigues. I en altres països, com aquí, tenim màquines més noves que tenen aquest sistema inverter que van modulant d'una forma contínua suau la temperatura. Con lo qual, això que ha dit no és de tot veritat, sinó que és molt matitzable. Si vols, entrem en la temperatura,
14: també. Jo tinc aire condicionat d'aquests antics, perquè a mi que sí que se'm para i se m'engega i sento ben bé el compressor i la vàlvula. Per tant, a mi sí que m'interessa una anàlisi retro, també.
7: Sí, però tu... Això,
15: Vale, doncs anem a les dues anàlisis.
14: No, dic, perquè això dels 28 graus, què li sembla? Deixar-lo engegat,
15: No, a mi deixar-lo engegat tot el dia 28 graus em sembla un luxe energètic i injustificable a nivell energètic.
3: Innecessari. Ja
14: però si aquest senyor diu que, absolutament... 28, diu que 28 no gasta tant.
3: Home, però
14: això...
3: gasta.
14: Bueno, no ho sé.
3: Gasta menys i natures,
15: anem... Anem per parts. El que és el correcte és el sentit comú. El sentit comú que diu, escolta, tindràs a casa ventiladors, en l'habitació que estiguis, posa-la a una temperatura entre 25-26 en els llocs públics, el que obliga l'Estat i la Generalitat de Catalunya són 27, posa-lo aquí els dues horetes a la dormir, tingues ventiladors i gestiona d'una manera. No cal, i estic segur que els números d'aquest senyor no els ha fet bé, seguríssim, allò de tenir-lo 24 hores a 28 o tenir-lo 2-3 hores abans d'anar a dormir o en la sala per la tarda a 25, 27, 26, la diferència amb 28 és mínima i no hem tingut una paridera condicionat treballant tot el dia. Aquest senyor potser treballa en el sector energètic elèctric, no ho sé, d'acord? Però el que puc assegurar és sentit comú. Mira, jo tinc una bombeta de 25 watts, la tinc en casa tot el dia encès, perquè si no l'aturaré la pararé, i en canvi no... No, a veure, tot lo que està connectat a la xarxa... Ei, hem parlat molt allò d'aquests consums amagats, ocults... Sí. A veure, jo tinc claríssim que aquest senyor a França possiblement és veritat que tenen màquines molt antigues. Has dit un tema molt important. Igual que sempre han explicat aquest senyor que té una nevera de 20 anys que està molt content perquè sí, mai se l'ha espatllat, el que té que fer és canviar-se-la perquè una nevera, un aire condicionat de fa 20 anys o de 10 o 15 sí, consumeix 4 vegades més. Carai. 4 vegades més que un de nou.
14: Ja puc anar posant ventiladors.
15: Sí, o vindre tots els dies a la ràdio a dormir.
14: Sí, també. Ja ho fem també, gairebé ho fem, gairebé ho fem.
15: Vindre a viure aquí con un tàper i aquí no em moc.
7: Bueno, i una part també, Marc, una part del canvi climàtic que estem vivint, entre d'altres, ets tu el que ho està facilitant pel cotxe que tens. Sí. Quants anys té?
14: Masses. De fet, està en procés de canvi. Jo entre...
7: Des que treballem a RAC1, et conec que tens el mateix cotxe i aquí portem 20 anys.
14: Sí, i molt fiable com el del senyor.
7: Sí, no, home, no, molt fiable.
14: No s'ha espatllat mai, eh?
7: Però tu què vas...
14: Mai.
3: O sigui,
13: a mi fins quan em van robar...
7: Vosaltres dos aneu contaminant aquí...
14: A veure, escolta...
7: No sé com us deixem entrar amb el cotxe.
3: No estàs prohibit els de l'etiqueta groga.
14: I tant, no? I tant. Jo vinc amb transport públic cada dia, eh? Jo
3: vinc a peu.
14: Jo vaig... Tornant als aires acondicionats, sí, que jo també tinc aquests d'antics. Sí. Jo entro al cotxe i a l'aire, vull dir, tinc una responsabilitat.
7: Ajudes al canvi climàtic.
14: Per tant, deixar-lo engegat de cap de les maneres, no?
15: No, jo crec que he sentit comú és posar-lo en marxa, dues hores se m'han a dormir, per posar-lo a dormir, tancar-lo, com a molt posar un temporitzador, i gestionar-lo en casa d'una forma intel·ligent, no tota la casa climatitzada. El mateix que feien a vegades, amb la calefacció, feien abans i més petits, fer-ho amb el condicionat. També un tema molt important. A vegades necessiten la climatització per a més confort, per treballar, perquè volen estar millor. També no oblidem que per a molta gent és imprescindible, per a tothom és imprescindible de dormir bé, con lo cual, por temas de salud, pues si, mira, estás millor a 25, que no és una temperatura absurda, posa-lo a 25 o a 26, però no lo posis a 28, que estaràs en una nit tropical, com diu el Mauri, no per dir alguna cosa. I luego també no oblidem que la sensibilitat de la temperatura és diferent en totes les persones. No tothom sent el fred i la calor igual, los malalts, la gent, los nens petits, la gent gran. Con lo cual, algú que generalitza, diu 28, és que pensa que tots som iguals, i això és un error perquè són una miqueta diferents.
14: S'ha calculat cada vegada que anem baixant un grau o dos graus, el que sigui, quan anem gastant de més? Això se sap.
15: Sí, això és una pregunta molt interessant, perquè abans, quan explicàvem els que dediquem al món de l'energia, això, clar, abans, diguem-hi, cada grau és un 5 de compensant de consum. Sí, i abans era veritat, però avui en dia, amb aquestes màquines noves d'alta eficiència, que tenen el A+, molts plusos, i que se diuen inverters, això ja no és veritat, a lo millor cada grau és l'1%. Con lo qual, que diguis tu que només estàs en lloc de 26 a 25, en lloc de 28 a 25 no estan. Però sobretot el més important és fer un consum raonable. És a dir, no tindre tot el dia a la casa ni a 28, ni a 25, ni a 26, perquè és un absurd. Climatitza la casa, ten-la tancada a les finestres, fes coses d'aquestes i baixa la temperatura quan ho necessitis.
14: I la gent que posa el turbo,
15: No, m'he oblidat de dir això.
14: Jo ho faig, totes això, de vegades...
3: Molt bé, Marc.
7: Però des, bueno, des de quan l'aire condicionat té turbo?
14: El meu, perquè és antic, és un clàssic.
7: Però,
14: és...
7: però xato, sembla... No
14: seriu el...
7: no, sembles com aquells cotxes de...
14: Però quins aires teniu vosaltres?
7: Jo no tinc cap turbo.
14: Teniu turbo?
7: No, no. Turbo, però que
3: t'arribes... Jo tinc calent i fred.
14: No, i apretes un botó i li fum una clatellada al fred, que és Ice Age, eh?
3: Molt bé, felicitats.
14: Ja, ja, però... A veure, el turbo salta de seguida, t'aguanta...
7: No havia escoltat mai, no havia sentit mai un aire condicionat amb turbo.
14: Sí, sí, sí.
7: Com si fos un cotxe.
14: Igual,
7: el
14: igual.
7: El turbo del cotxe.
14: Què, no anem bé o què? Amb el canvio o com ho veu?
15: A veure, senyor Marcelí i Toni, quan poseu el turbo, segur que la llum de casa us fa pampallugues, allò que està a punt d'anar-se la llum.
14: Sí,
15: ja
14: sí,
15: sé quin va ser el motiu de la gran apagada. El senyor Marcelí, tu veu començar a posar el turbo.
14: Toni, Toni, que veu posar el turbo?
7: Jo.
14: Senyor Marcelí,
7: que veu posar el turbo? Si jo tinc un ventilador a casa. Jo l'únic turbo que tinc és el del Colacao.
14: Home, canvieu-vos l'aire, que aneu amb el turbo.
3: Jo obro els dos balcons i tinc corrent d'aire i no engego l'aire.
14: De la secta del ventilador, ara això està molt de moda. Jo també... Això sí que ho tinc normal i d'última generació.
3: Ventilador de sostre, vols
14: ventilador
3: dir?
14: De sostre.
7: Que tens un ventilador que va a pedals, no?
14: No, aquí anem bé. Aquí anem bé, no és el ventilador?
15: A veure, no fem servir mai el botó del turbo perquè precisament el que fa és desconnectar aquesta modulació que té el compressor i li diu, dona tot el que puguis. Clar, però això energèticament és una aberració. En canvi, sí que hi ha un altre botonet que no feu servir, crec, o no l'heu trobat, que posa eco. Aquell botó el que fa que l'aparell de l'aire condicionat té una resposta més suau.
14: És curiós perquè tinc el turbo però no tinc l'eco.
3: Home, clar!
7: Quina te vas comprar, aquesta aire condicionat?
14: Quants anys? No, digui, l'eco què fa, a veure?
15: No, a veure, lo del turbo són aquests cotxes que tenien 20 anys, que posaven 205 turbo. I havia una parella de condicionar que posava també turbo.
7: I el Fiat Uno turbo.
15: Exacte, i tothom mira, tinc un turbo, no? Pues els aparells de condicionat tinc un turbo. No, el botó eco lo que fa que l'aparell de condicionat, per assolir una temperatura, triga més temps, però té un consum energètic menor. A vegades arribem a casa i jo, oh, fred, i el turbo, ho volem molt de fred, i lo que necessitem és el millor donar-nos 15 minuts més o 20 o 30 per anar-nos atemperant a la temperatura de casa. Turbos no, ni l'aire. Un altre costum, l'aire acondicionat, el que és la sortida, sempre orientada cap al sostre. Per què? Perquè l'aire calent puja cap amunt i el fred, diguem, estava, tenia que aconseguir que tot aquell aire que està calent anar-lo refredant i que mica en mica el fred vagi baixant.
14: Jo tot malament, jo me'l poso a la cara.
3: Molt maco. I no s'ha de posar allò que es vagi movent, diguéssim, que puja i baixa?
15: També és una opció. El que mai tota la cara, mai directament al llit, mai directament a les persones.
7: Tot al revés, Serra? Tot al revés.
14: Bueno, doncs realment el que m'has de descobrir és el senyor Marcelí i el Toni i realment ho fan tot al revés.
3: Sí,
7: molt malament. I el Serra ho fa tot bé.
14: Sí, per sort he tingut la sort.
3: Mira, hi ha un noi que es diu Beltran que ens escriu, que diu que viu a Midlands, que això és Anglaterra, que dimecres, ahir i avui, han estat entre 30 i 35 graus.
7: No res.
3: Ha dormit despullat en un matalàs al jardí. Imagina com estan.
7: Gran informació.
14: Bueno, no té problemes de turbo. Aquí sí que
3: no, no, per això.
14: Està claríssim.
4: Jo te'n portaré un altre.
15: Escolteu.
7: Ahí estava l'inglés.
14: Digui.
15: És una alternativa energètica, tots despullats al carrer a la nit a dormir, no ho sé. Si l'alcalde això ho tolerarà o no, però bueno, ja arribarem. No, realment no, ara fora broma, els països del centre de Nord-Europa lo estan passant molt malament, perquè en molts d'aquests països ni els cotxes, ni els locals públics, ni menys els habitatges tenen aire condicionat.
3: Per això ho destaca aquest noi, clar.
15: No, lo estan passant molt malament, però molt malament, perquè no estan preparats de cap d'una de les maneres. Con lo qual, no, poca broma que la emergència climàtica nos està arribant massa ràpid.
14: Molt bé, senyor José Enrique Vázquez, quan tinguem una miqueta de calor ja anirem a casa seva, que segur que això vostè
15: té molt... No, jo vindré a casa teva, Toni, segurament. I el senyor Marcelí, que estarem tots allà en modo turbo.
7: Con el turbo.
14: Tots a casa el Toni, efectivament.
15: Però vindrem amb monedes per ficar monedes allà a comptador de la llum, d'acord? Molt bé, gràcies.
14: Senyor Enrique Vázquez, gràcies.
7: Gràcies.
14: Gràcies, Marc, per l'entrevista. Molt ben treballada, Marc, aquesta.
0: No en tenia idea, aquest home, a la foda bromes, també.
7: No ho heu explicat bé, no? Qui parlàvem bé.
1: ell?
14: Bueno, jo m'he presentat, vull dir, clar, no sé.
3: No
14: jo...
3: li has dit qui eres?
14: No, però que ho diu de dir sempre. Bona tarda, sóc el Marc.
1: No, no però mai, potser que l'Anabel, quan no doni pas, li parla al Marc, perquè aquest home... A mi m'ha confós amb el Marcelí, crec, eh?
14: No. Jo era Toni Clapés i Marcelí tenia entitat pròpia.
4: I tu eres Marcelí.
1: No, tu eres Marcelí.
14: Jo, Marcelí, també podia ser Marcelí. Per tant, potser domina molt d'aires
1: acondicionats. A tu que et diguessin Marcelí, perquè que tens un aire condicionat turbo, està confós amb Marcelí.
0: Ha perdut aquest home, però en tots els sentits, també a nivell d'aire condicionats. L'aire condicionat és una cosa psicològica totalment.
1: Psicològic.
0: Sí, és efecto placebo. Jo al bar, quan el tenia obert i tal, tenia sempre una pantalla amb un... com se'n diu? Un aparell d'aire condicionat cravat allà, primer pla, funcionant. Era una pantalla, una imatge, i la gent, escolta, estava com més... Uai, que bé, que fresqueta està. Fins i tot quan pujava el volum de la pantalla, que sentia més el soroll, ai, baixa una miqueta, i va baixar el volum perquè tinc massa fred. És psicològic. Psicologia. És com, saps aquelles imatges de la...
4: De la llar de foc.
0: Sí, exacte.
4: Sí.
0: Que dona caliu.
1: Sí.
0: Igual al revés. És curiós, això, eh?
1: Com diries, vol dir que es pot posar de moda ara, en lloc de fer de posar la llar de foc a l'hivern, de posar un aire condicionat a l'estiu...
0: I pregunteu-li a aquest home com gasta menys una pantalla de tele que no pas un aire condicionat.
14: Com diria el senyor Marcelí, perquè ara estic... Tens una eminència a la taula i no ho saps, eh?
1: Sí.
14: Què passa, Què passa?
1: No, que estava mirant a veure que hem d'anar a publicitat, per això. La Montse Llussà prepara cafè per tothom.
3: T'ho anava a dir, o si en voleu ara, o després?
1: Sí, ara. Sí. Serveix-lo ara.
3: Vinga, però
1: ara,
3: escolta, cafè...
1: Dale el turbo.
3: Hi ha cafè en grau, càpsules compostables, fins a màquines de venda automàtica, infusions, begudes especials i molt més. De què estem parlant, senyor Marcelí? De quins cafès?
13: Del Novell.
3: Cafès Novell, solucions adaptades a qualsevol tipus d'empresa. Cafès Novell porta l'experiència d'un cafè de cafeteria directament a la vostra empresa. Descobriu les solucions personalitzades de Cafès Novell per a empreses a cafesnovell.com. Des de quin any, això?
13: 58.
3: Sí, senyor, des de l'any 1958. Caram, s'ho sap bé, a les millors cafeteries i ara també a les millors empreses.
1: Bé, ara, quan entri Laura Fa, avui abordarem el primer plat fort.
3: Està enfadada avui o no?
1: No ho sé, ara veurem a veure com arriba. El primer plat fort és rafinha.
13: Aquí passat, aquí.
1: Rafinha i el seu pare.
3: Ui. El seu pare ha posat el turbo.
1: Resulta...
14: El turbo econòmic.
1: Resulta que el pare li ha... S'ha quedat al 80% dels drets d'imatge del seu fill.
0: Si vol un terapeuta, aquí estic jo, Entre pares i fills, jo això doncs ho solucionaré.
1: Doncs miri, el que sí que no els aconsello és anar a fer un tomb per Montserrat. Ara tornem.
16: RAC 1.
17: Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic...
16: Doncs millor...
18: Porta un amic Endesa i us emportareu 50 euros cadascun en punts del programa per a ti. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvi a les factures de llum i gas. Registra't al programa per a ti d'Endesa i si és amb amics, millor.
19: Ho sents? És l'aigua Sant Aniol, que es filtra entre roques volcàniques mil·lenàries, enriquint-se lentament amb l'equilibri òptim de minerals essencials. Un regal pel teu cos, ara que tant ho necessita. Aigua mineral natural Sant Aniol, l'essència pura de la zona volcànica de la Garrotxa.
20: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
21: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
22: Després d'emocionar espectadors de més de 40 països, arriba al Teatre Condal l'aclamada trilogia de màscares de Colunca Teatro. De l'1 de juliol al 2 d'agost, dins del Festival Grec. Descobreix André i Dorin, Solitudes i Forever. Tres espectacles inoblidables premiats internacionalment. Una oportunitat única per descobrir el teatre que commou sense paraules. A partir de l'1 de juliol, al Teatre Condal. Entrada ja a la venda.
23: Si ets dels que gaudeix del futbol... Els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor? És que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
6: El Diccionari Normatiu de la Llengua Catalana recull més de 70.000 paraules. Terminologia especialitzada, variants dialectals, subentrades, més les actualitzacions... Per sort, arriba Filàprim amb Magí Camps. L'espai o la llengua catalana s'aborda des de la curiositat, amb consells per a fer-la servir millor. Cada dimarts i dijous a lavanguardia.com/encatalà.
8: Projecte finançat per la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial i per la Unió Europea Next Generation a través de la convocatòria d'ajudes per a la integració d'intel·ligència artificial a les cadenes de valor de mitjans de comunicació.
9: L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
10: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
9: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada
10: a Android Auto
9: i a Apple CarPlay.
10: Tots els podcasts de RAC1.
9: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
10: Noves funcionalitats premium.
9: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
10: Fàcil, intuïtiva i renovada.
9: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
7: Són les 5 de la tarda, 5 minuts. Marc Serra, que...
14: No penso bellugar-me d'aquí fins que no s'aclareixi què ha passat.
7: Té una revelació al voltant Turbo.
14: Us heu equivocat tots vosaltres.
7: No, ens hem equivocat.
3: Aquí molta gent ens envia fotos del seu comandament, que és un nino amb els braços aixecats.
14: És el Turbo! És el Turbo!
3: Powerful! No, però qui diu Powerful?
14: És igual, és el Turbo. Home, un senyor amb els braços aixecats vol dir que ara surt el xorro fort.
3: Quina frase, Marc?
7: En base a què tu dedueixes? Que una imatge d'un senyor... D'un forçut...
14: Més potència, què et pensaves que era?
7: Pues jo què sé, no el toco mai, aquest.
3: No l'he...
14: Sortia algú de l'aire a agafar-te les bosses?
7: No sé, sempre... Clar, és més, sempre he pensat, quina absurditat, un tio forçut en un comandament...
14: Doncs això és el Turbo, que vol dir que refreda més fort.
3: Això t'ho has inventat tu.
7: No, i després tinc un altre, que és un arbre, és com un
14: pi. És l'Eco! Si és l'arbre, és l'Eco.
3: Però tot això t'ho inventes, tu.
14: No, llegiu-vos, on són les instruccions?
7: Les vam llançar.
3: Molt bé.
14: Jo tinc un adhesiu dins el comandament.
7: A més, les instruccions, escolta, si pesen 6 tones. No, però... Estan tots els idiomes.
14: Hi ha una llegenda ràpida. Laura, tu que tens aires acondicionats, tu no tens el Turbo?
24: Com?
7: No sap.
24: Ah, sí, el ventilador que va més.
7: El ventilador que hi ha més, ella, vinga. Ella arriba amb el ventilador.
24: Bueno, és que, escolta, estic parlant amb Quico Matamoros.
14: Ep. Ui, bueno, és molt important, eh?
3: Què li passa?
24: Tenim a guió, eh? Què li passa? Tenim a guió el tema.
7: Sí.
24: Perquè et mires com si...
7: No, però...
14: Ha desaparegut. Ha desaparegut el germà.
7: El Coto.
24: Ja tinc l'última hora.
7: No? Bueno, ara ens ho explicarà Laura Fàmora, però també t'ha parlat de Rafinha, que té problemes amb el pare.
24: Se m'ha emprenyat. Estic farta dels advocats.
3: Veus com enfadada? Veus?
24: No, sabia que arribava. Els advocats de futbolistes em tenen fregida. Fregida? No sé per què. La mínima que dius alguna cosa... Quan dius alguna cosa de futbolistes o del Barça, ja veuràs, estan trucant ja. Digues, ho dic jo.
7: Però si jo no dic res.
24: Però espera. No, espera, que ho diré jo. Rafinha. Ja veuràs.
7: Ja estan trucant.
24: Mira, trucant. Ja està contestant l'Anabel.
7: Sí, sí. No. Bueno, ara, però podràs explicar alguna cosa
24: tot,
7: o no?
24: Ho tinc tot. Val. Fliparàs.
7: Bàrbara Padilla, bona tarda.
25: Bona tarda.
7: Bernat Balboa, bona tarda.
25: Bona tarda.
7: Els bombers, tal com hem escoltat a la consellera, que donen per estabilitzar l'incendi de Tiana.
25: Sí, que ha cremat una cinquantena d'hectàrees. El foc, recordem-ho, hauria estat provocat. Ha començat a cremar a les 11 del matí a la serralada de Marina. La intensitat del foc ha anat disminuint amb el pas de les hores i el govern això acaba de comunicar que ja està estabilitzat. Última hora des del camp de futbol de Tiana, on hi ha el centre de comandament, Eudald Martínez.
26: En aquest moment encara hi treballen algunes dotacions terrestres i també aèries per poder-lo donar per controlat. Esperen en un termini de 2 hores, tot i això per extingir-lo del tot. Calculen que encara hi hauran de passar tota la nit. Ara, però, el foc ja no avança i l'han pogut donar per estabilitzat. Ho explicava la consellera d'Interior, Núria Parlon.
27: Ara mateix el podem donar per estabilitzat. Tots els objectius tàctics que preocupaven els bombers, com era el fet doncs, que no generés, que sortís de l'olla topogràfica i que generés incendis secundaris, s'han pogut controlar amb tota la intervenció. Més de 135 bombers. Hem arribat a tenir un total de 11 mitjans aeris, a part doncs, dels vehicles que han estat treballant, més d'una cinquantena de vehicles treballant en aquest incendi.
26: Aquesta bona situació fa que ara mateix només hi ha confinats a 2 urbanitzacions a Sant Fost de Campcentelles i que també es podrien aixecar aviat. Els bombers han explicat que un dels seus agents ha tingut un cop de calor i ha necessitat atenció. Tot i això seria una afectació lleu. Recordem que tot apunta que aquest incendi ha estat intencionat. Els Mossos han detingut una persona que diverses persones han vist provocant directament les flames.
25: A Veneçuela, mentrestant, el govern del país ha anunciat que els militars assumiran el control de l'emergència a La Guaira, la zona més afectada pels dos terratrèmols de dimecres a la tarda. Això després de les queixes de part de la població per la manca d'ajuda i d'efectius hores després del desastre. A tot això ja són 589 els morts que ha deixat el doble terratrèmol. També hi ha prop de 3.000 ferits. És l'última xifra que ha donat el govern de Veneçuela sobre la catàstrofe. La presidenta Delcy Rodríguez actualitzava fa una estona les dades en una reunió amb els cossos d'emergència.
0: Debemos informar que ya tenemos 589 personas fallecidas y 2.980 personas heridas. Pero también hemos rescatado con vida decenas de personas, que nos causa alegría que puedan dar ese abrazo a su familia y a los seres queridos.
25: Hores d'ara ja hi ha equips d'emergència provenients de diferents parts del món treballant sobre el terreny en les tasques de rescat. I tornant a Catalunya, l'Etxe Pascual ha presentat un ERO per acomiadar la plantilla de 80 treballadors de la fàbrica de Gurb, a Osona. A partir del 31 de juliol, Casa Tarradellas assumirà la propietat de la planta i canviarà l'activitat productiva. Es deixarà d'envasar llet i s'hi farà mozzarella. Els representants dels treballadors defensa la viabilitat de la planta. En parla l'advocat del col·lectiu Ronda, Quim Espanyol, que assessora la plantilla.
2: L'empresa l'únic que ens ha plantejat a dia d'avui és el tancament de la planta. Intenta justificar-ho a través d'uns arguments que nosaltres entenem que no són certs. El que ens trobem des del nostre punt de vista és en un context amb una planta que funciona perfectament, amb una empresa que té els millors resultats econòmics dels seus últims anys i que ens està plantejant tancar la planta per mera conveniència.
25: Aquest migdia una trentena de treballadors han protestat contra els acomiadaments a les portes de la fàbrica.
4: I els esports en marxa des de les 5 als segons entrenaments lliures del Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1. Aquest matí els Mercedes han liderat la sessió amb Òscar Piastri de McLaren tercer. El Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP, Marc Márquez ha estat a 6è i s'ha classificat per a la Q2, com també el seu germà Àlex, que tot i patir una forta caiguda, Gresini ha confirmat que no té cap fractura. Marco Bezzecchi ha dominat amb l'Aprilia per davant de Raúl Fernández i Pedro Acosta. Al Mundial de Futbol, la selecció espanyola juga contra l'Uruguai pel lideratge del grup H. El partit és a les 2 de la matinada i es podrà seguir en directe a RAC1. Entre la resta de partits, a les 9 de la nit i en directe a RAC+1, la França de Kylian Mbappé i la Noruega d'Erling Haaland s'enfronten per la primera plaça del grup I. Encara en futbol, Espanyol i Sabadell han confirmat un amistós de pretemporada el 25 de juliol a la ciutat esportiva Dani Jarque. Abans, el club arlequinat s'enfrontarà al Castelló el 18 del mateix mes. El Girona, per altra banda, també amplia la seva agenda de partits. El 22 de juliol jugarà contra l'Olot a domicili i el 29 contra el Castelló a casa. I en bàsquet, el nord-americà Cameron Hunt abandona el Joventut de Badalona per unir-se a l'Unicaja les dues pròximes temporades.
25: I pel que fa al temps, aquest cap de setmana continuarà fent molta calor i de cara a diumenge es podrien fregar altre cop els 40 graus al Pla de Lleida. A la costa, el termòmetre quedarà més a prop dels 30 graus, però es mantindrà la sensació de xafogor i les nits continuaran sent de mal dormir, sobretot a Barcelona. Tot plegat amb domini del sol i només escaparan alguns xàfecs de tarda al Pirineu i al Prepirineu.
5: Versió RAC 1 amb Toni Clapé.
1: Va, que tenim molta teca per comentar amb la Laura Fa. Hem de parlar de Rafinha, hem de parlar d'Ortega Cano. Mm. Ortega, bona tarda.
11: Bona tarda.
1: Què tal? Buenas tardes. Bienvenido, maestro.
24: Guárdate tu semen de fuerza, que no lo queremos para nada, ¿eh?
11: Vamos con el semen, que no, es de fuerza. ¿Qué le quieren el público? A ver, la rubia de allí.
24: Va, por favor.
1: Silenci, tórname.
12: Dile algo a tu mujer, ¿no?
13: Bueno, pues que te quiero, cariño.
12: Donde hay una mira, cámara, aquí, mira.
13: Mira, yo te prometo una cosa, todavía tengo semen.
12: No, ahí,
13: todavía
12: José, ahí, en
13: sí,
12: esa.
13: Sí, estoy
12: bueno,
13: en ella.
12: Ahí, venga, ah, bueno, venga.
13: Mira.
12: Ahí.
13: Te prometo una cosa, todavía mi semen es de fuerza. Vamos a por la niña.
11: Montserrat.
24: Ah, perquè ho has recordat, però és que ets tu que ho
15: perquè,
24: has recordat.
15: Perquè vegis, tu, la meitat de la població, no tota, eh? Però ve representada per aquest tipus d'homes que es creuen que així es volia reconciliar amb la dona. O sigui, li oferia el semen de força
11: pues com claro si,
24: i vamos
11: sí,
24: a por la niña.
15: Perquè volia reconciliar-se.
11: El capote i la espada ja que la tenia ja en la mano.
24: Ja està.
15: I no era de força que lo tiene.
1: En uns minuts parlarem amb Ortega Cano perquè...
11: Mira cómo me tiro.
15: Vale. Lo tienes licuado.
24: Va, fa, per favor.
1: Va, home, per favor.
11: Va.
16: fastigosa.
1: Que estem en una
24: lectura. Ai, perdó.
16: Posa, ja. Ma, que hoy no he torturado la víbora.
24: Va.
1: Va. Va. Va. Va. Va. Para un moment. La,
24: es que l'un i l'altre, també.
1: Un moment, un moment. A ver, Ortega, estamos contigo en nada en dos minutos.
11: Venga.
1: Però abans hem de parlar de Rafinha. Metal, és una altra, ja és una altra idea. Clar, que està amb la selecció de Brasil.
16: Bueno, que està lesionat.
1: Bueno, està lesionat i pel que sembla, potser, perquè a vegades aquestes coses són psicosomàtiques,
11: sí.
1: Tindrien relació amb problemes econòmics i familiars. Això és el que va apuntar en declaracions a un mitjà, concretament a un podcast que es diu Redcast, l'exjugador brasiler, que jo no tinc el gust de recordar, Vampeta.
17: Então, tenho, eu não posso afirmar aqui, ser contundente e afirmar, mas já chegou até a mim. O Rafinha está com um problema sério familiar, financeiro também, e que ele também está rezando para ver se ele vai para o Al-Hilal. Tem um problema de família sério financeiro dentro da família, mal distribuído, e que ele está rezando também para ir para o Al-Hilal, como o Barcelona também está rezando aí, que nem falou aí. Então é verdade o que ela está falando. Então o que chegou até mim. De gente que convive em Barcelona, na Espanha, e que é do futebol. Me contou isso tem três dias. Mas ele teve um problema muito sério de família.
24: No s'entén.
1: Va, sí que s'entén, home.
24: Sí.
1: Sí. Si no tens, perdona, si no fas l'esforç d'entendre...
24: Ah, no, ja.
1: Ell el que diu és que té un problema econòmic greu i també familiar i que veuria amb bons ulls l'oferta aquesta de l'equip del Khalil Halal de l'Aràbia Saudita per marxar. Aleshores, a partir d'aquí anem a comentar del que sabem d'aquesta situació i també del que publicava a les mamarazzis d'una compra d'una finca que la trobo barateta,
24: sí.
1: 10 milions d'euros, com sí. aquell que compra no un dònut,
24: sí.
1: Que hi va haver un problema a l'hora de la liquidesa per executar aquesta compra.
24: Dos temes. El primer, Vampeta, aquest és una mena de Julio Salinas, però així com torrat, com Quique Guasch, saps? Perquè et facis una mica a la idea.
1: Sí.
24: Doncs així, no? Llavors és el que explica la situació amb el pare, que el pare li ha portat sempre els temes d'imatge, de negociacions i tal, i el que diu Vampeta és quan van a comprar la casa i tal, va dir, hòstia, què està passant amb els diners que no tinc?
1: Això Rafinha.
24: Això Rafinha, no tinc els diners que jo comptava, el meu pare, que és el que em gestiona, se l'ha quedat la pasta. L'única que s'ha manifestat al respecte és la dona de Rafinha, que es diu Natàlia, que va penjar les xarxes socials i va dir, no, nosaltres no som pobres, nosaltres amb el 10% del que tenim ja viuríem superbé. No, Natàlia, molt bé, però no estem dient que siguis pobre, estem dient que us han tret diners, vull dir que resposo una mica així. El que passa que jo he pogut parlar amb l'advocat de Rafinha, sóc especialista en advocats de futbolistes, i desmenteixen que hi hagi mala relació amb el pare. Veurem perquè al Mundial, si apareix el pare per allà, perquè també el que han dit és que qui li porta ara els temes futbolístics és el sogre, el pare de la seva dona, i que hauria fet un canvi. Pues malament...
1: Vas del foc a les brases, eh?
24: Tot això ja no és per... Els pares, que facin de pares.
1: Sí, però el sogre tampoc, perquè...
24: I els sogres
1: si,
24: de sogres.
1: Si el Rafinha se separa, clar, que el sogre també mirarà per la filla, no mirarà pel Rafinha.
24: El que passa que el sogre, com a mínim... Bueno, no se sap segur, eh?
16: Ai!
24: No, home!
16: Ai, que poques vegades que va al revés.
24: Bueno, i això per una banda.
1: Vols
24: per
1: que t'obri l'ampolla, que fa 3 hores que estàs aquí?
16: Sí, patullant. Sí, 3 hores patullant per obrir
1: l'ampolla. Vols unes alicates?
24: Tinc poca força centrífuga, Teo.
16: Bueno, centrífuga.
24: Necessito un mascle dominant aquí.
1: Toma.
24: Molt bé.
16: Mira,
24: molt
16: un moment.
24: Estic impressionada.
1: Oberteta i tot, eh?
24: Estic impressionada. Bueno, i per l'altra banda, el que sabem és, ja fa temps que Rafinha buscava casa per Barcelona i tal.
1: Això vol dir que si busca casa, aquest no marxa.
24: No, fa temps, que està buscant.
1: Ja, però clar, o sigui, tots
24: vols que marxi, tu?
1: Jo sí, perquè ja pot anar marxant, perquè aquest es trenca més que el cotxe de Fernando Alonso.
24: No tinc ni idea. Bueno, doncs fa temps que busca casa.
1: No, és que perdona, si tot el dia està lesionat.
16: Tot el dia.
1: Que ve d'això, ve dels disgustos, ja t'ho dic, amb el pare...
16: Amb son pare.
1: I els calés. Això et toca, això et deixa, i tot el dia hi penses...
16: Perquè els pares...
1: Bueno, ho estic explicant jo.
16: Sí. Ja et dic que tens raó. Digues.
1: No, ja està, és igual.
16: No, digues.
1: No, llavors partir
6: no, digues,
1: de
6: vostès. Digues.
1: No, que és igual.
6: Els pares, els pares del futbol.
1: Sí, però si ho estic explicant jo...
6: Sí, no, però acabo d'explicar. Però acabo d'explicar.
1: No, que ja està.
24: Total.
6: Volen, volen els cèntims, els pares, sí, que per això diuen...
24: Bueno, hauríem de voler el bé.
1: Sí.
24: Me'n fio més...
1: Escolta, perdona, mira, mira l'Arantxa Sánchez Icario.
6: Ah, justa.
24: I a l'Iker Casillas, que també va fotre fora el pare.
1: Va fotre fora el pare.
24: El que passa que l'Iker és per rata, eh?
1: I l'Arantxa, pobra, que no... Va, recordo que hi ha roda de premsa amb el Santa... Com, amb el
24: Santa,
1: que,
24: Cana. Bueno,
1: Santa
24: però,
1: Cana,
24: però...
1: Bueno, que va ser molt dura amb la família. Que sí. Va, bueno, roda de premsa no, va presentar un llibre, i tot. Però es va recuperar aquell llibre.
24: Però l'Arantxa s'ha vist que no eren els pares, que el pare potser era un maldestre i la valia... Sí. Perquè, clar, tu com li dones milions a un home... Jo al meu pare no li donaria... Me n'estimo moltíssim, però
3: com
24: meu pare,
3: que
24: faci de pare, però que no m'administri, perquè no estan... Sí. Vull dir,
1: no, jo, aquesta, jo tampoc el meu li donaria.
24: Amb aquestes quantitats, home, home és que... cadascú s'ha de dedicar al que sap. És tampoc t'ho donaria tu, que ets periodista, i tampoc no, m'ho sabries fer, saps?
6: És, vull dir, mort, ton pare és mort. Ton pare és mort.
1: Però jo no li donaria.
24: M'esteu posant difícil, avui? Perquè estem...
1: Sí, no, perquè no, estem, no et deixen concentrar.
24: Estem a nivell
3: muchachada. Tu vols dir que ho ha de portar algú que treballi d'això i que administri els diners?
1: A la Rosa... Que, perdona, no seria el primer administrador que també te'ls fot?
24: Home,
6: i li va passar això amb un artista famós.
24: A la Belén Esteve.
6: Lluís de l'Olmo.
1: A Lluís de l'Olmo.
24: Hi ha molt, sí.
1: Ma? Quan en tens tants és un problema.
6: No.
24: Concha Velasco, que s'ho va
6: mal,
24: gastar.
6: Si no en tens.
1: Concha Velasco amb el marit.
24: El marit s'ho va gastar en prostitutes i el bingo.
6: Imagina't.
24: I la va deixar, pobra Concha, fins als 90 anys gairebé treballant, perquè aquell home, quin desastre.
1: Que el Rafinha té un problema amb el pare i amb l'Esperit Sant.
24: Però ell diu que no.
1: L'advocat diu que no.
6: Què ha de dir?
24: Una cosa és el que diu la fusió de Quique Guasch amb Salines i l'altra el que diu l'advocat. El que diu l'advocat de...
1: Aleshores, s'ha comprat la casa o no?
24: Llavors, la casa que buscava des de fa temps, tu has dit 10 milions molt, tenia un pressupost de 20. Vull dir que s'ha gastat la

0: No posis esta malta.
1: Adeu. Después la truco, no sé qué dir.
0: Bueno, el nen a Malta...
2: Però esto qué es?
1: No, escolta.
0: El nen a Malta, tocant-se la cigronada...
1: Estava preocupada.
0: Per l'amor de Déu.
1: Sí. No, em truca perquè estava preocupada perquè han fet una excursió tots amb una barca menys el meu. I dic, on està el meu? I no em contestaven. Estava fent el gos. Estava fent el gos dormint.
0: Ah, dormia.
1: Dormia.
3: Però què van?
1: Van... Com?
4: Ojo, que ahí está el niño...
1: Sí, pues era...
4: Peinando la nutria.
3: Va. Però escolta, aquí, si no ha anat amb la resta, tu aquí estàs de posar sèrie.
1: Bueno, però no m'has deixat.
3: No, home, perquè estem fent el programa, que estem aquí amb Rafinha.
1: Bueno, però tu estàs a favor de la conciliació, que vols que les dones treballem i a sobre maternem? O com ho fem, això?
3: Eh?
0: Ui, això...
3: Té res del que m'has dit.
0: Les feministes...
4: Bueno, ja està el feminismo.
1: A veure, ja parlaré, sí, ja parlaré després amb ell. Què ha passat?
3: Bueno, escolta, que el teu manso que li també el repassi,
0: eh? És un pare.
4: Home, bueno, no s'atreveix.
3: Jo, perdona, quan toca trec, saps? Entens?
1: Sí, però jo soc més sèria.
0: Pots comptar.
3: Em poso ordre, eh? Sí.
1: Prefereixo dur que
0: jo
1: perquè...
0: La teva dona posa ordre. Tu?
3: Sí. No, senyor, aquí els papers són al revés. Aquí els papers són al revés.
1: Però jo poso l'ordre, ja, perquè com que estic deconstruint aquesta societat masclista, lo de l'ordre ho faig jo.
0: Què fa? Què diu que fa?
3: Bueno, a veure, tornem a Rafinha. No, és que hi ha molts temes i si no durarà
1: temps. No acabarem. Truca els de després, que no poden. Escolta'm, llavors...
3: No, si estan aquí fora, esperant.
1: Ah, bueno. A l'API ha posat una demanda a la immobiliària que li ha venut el Rafinha. Perquè saps quan t'has venut algun cop algú que signes exclusivitat?
3: Sí, i tant.
1: Clar,
3: que només ho pots vendre a través de la immobiliària.
1: Doncs ho havien signat i s'ho han saltat i ho han vengut a través de l'altre.
3: Fent la pirula del pont.
1: La immobiliària diu, no, nosaltres no hem fet pirula perquè nosaltres ho havíem ensenyat abans que tu. I ara ja, Rafinha, el que es veurà en aquest, no sé si serà judici, però bueno, que està demandat, es veurà si Rafinha és, ui, no m'he enterat, o Rafinha li ha dit als altres, ah, sí, sí. Tirem, perquè tu guanyes... I aquesta és la moguda.
3: I m'estalvio la comissió que es queda a la immobiliària.
1: Rafinha, dic Rafinha l'advocat, perquè a més la compra, i qui anirà de testimoni és la dona, no tant Rafinha, diuen, no, nosaltres ho hem fet com tocava. Però l'API diu...
3: No tant Rafinyis.
1: No tant Rafinyis.
5: Home, bravo.
3: Són molts anys.
1: Molt bé.
0: La millor broma de la tarda.
1: Sí, sens dubte, eh?
3: És que m'ha vingut, sap? M'ha vingut.
1: No, ideal.
3: A veure, què et passa? Que estàs més pendent del telèfon que de la...
0: Però truca't un fill i digue-li que s'esperi.
1: És que hi ha una presentadora de TV3 que em diu el meu fill també està malta. O sigui, és que clar, està tot Catalunya
3: si
1: allà.
3: A veure si estan liats.
1: Bueno, m'aniria genial. M'aniria genial, li he preguntat molts cops al meu fill si és gay.
3: Jaca
1: no
3: o cavallo.
1: No he tingut aquesta sort.
0: Però tu li has de preguntar
3: moment,
0: això a tu.
3: Moment. Para aquí. A veure si es podem concentrar en algun tema. Primer tema. O sigui, el Rafinha queda alguna cosa per explicar?
1: Res, que hi haurà el judici aquest. La casa veurem si ell està fa...
0: Però on té la casa?
1: La casa no ho sé. No em pregunteu tantes coses. Tu ara té la
3: una casa de 10 milions ha de ser una senyora casa. Bé, anem al segon tema.
1: Veure.
3: La desaparició, Àlex, de Coto Matamoros, que ha estat desaparegut durant unes hores, però tens informació de primera mà del seu germà Quico Matamoros. Recordem, Coto, el que té la closca tatuada.
1: Exacte.
3: I que de tant en tant menjava ensaïmada al Cròniques Marcianes. I Quico... És
1: el
3: que es fot ricoles una rere l'altra al Sálvame.
5: El desaparegut qui és?
3: El de la closca.
5: Coto o Quico?
1: El de la closca.
0: El Coto.
1: Els dos s'han drogat sense parar, però bueno... Ho han explicat ells, fill, que és que Pablo Escobar, o sigui, es quedaria sense tot l'alijo que tenia.
3: Hola, venga.
1: Bueno,
3: venga, que la tarda és joven.
1: Llavors, ha penjat una fotografia al Quico a Instagram amb la fotografia del Coto dient me ha producido lástima esta imagen, he recordado a los últimos días a Leopoldo María Panero, que ha hagut de buscar qui era, tu saps qui és?
3: Sí, un poeta.
1: Un poeta que va morir fet un quadro. No?
3: Bueno, va estar ingressat per problemes, va estar ingressat amb un psiquiàtric.
1: Amb addiccions.
3: Per tant, no arribo, però sé que estava amb un psiquiàtric. I fins i tot feia una secció amb d'altres a la ventana al programa del Cerdà.
1: He buscat la imatge de Panero i sí que, saps, com esquizofrènia, addiccions...
3: Sí, no, per això.
1: Bueno, el compara amb això i diu si algun amigo común sabe cómo puedo localizarlo, me gustaría ayudarle en la humilde medida, bla, bla, bla, a ver si puc trobar. Llavors, he parlat amb el Quico i em diu, sí, ja sé on està a Coruña, que llavors que arriba tot per allà, ja ho saps, s'ha anat directe.

0: Bueno, per aquí també arriba, eh?
1: Ah, també arriba, però...
0: No, no us equivoqueu,
1: però trigo una mica més.
0: No, aquí si fa
2: ara no.
0: Arriba a tope.
1: Llavors, el que ha fet el Coto Matamoros és posar un tuit fa una estona on diu el Coto: resulta maravilloso que un pez globo se preocupe por uno. I tot de somriure, un pez globo refereix... Clar,
0: el seu germà.
1: Com que està com rebotit, és veritat que l'estirar-se tant la cara... Sí que, i diu, ja ha anunciat que dintre de...
0: Li ha dit al seu germà pez globo.
1: Bueno, és el mínim que es poden dir perquè s'ho dien a mort, eh? I diu que ara, dins de 2 hores i mitja, hoy contestaré al pez globo i explicaré què le mueve a comportarse como un auténtico oligofrénico. La veritat és que...
0: Home, aquests germans prometen...
3: I diu que prepara un vídeo, no?, amb detalls
1: Sí, que explicarà, perquè és veritat que quan he parlat amb el Kiko m'ha donat la sensació que estava preocupat de veritat i he pensat que ja que es reconciliaran aquesta penya, que s'han donat per mort l'un a l'altre, vull dir que s'han dit les borrades més absolutes. Jo crec que de la preocupació el Kiko ara estarà dient que idiota sóc, perquè aquest ara em fotrà perill a veure què passa. Vull dir que no hi ha cap desaparegut.
0: Per tant, no
2: I aquella mort, noia, amb qui estava casada aquella noia que després sortia a la tele? Com se diu?
0: La Macoque.
2: La Macoque.
3: Però sí que saps coses d'aquesta gent.
0: És que és un nom que s'ha... Mira que no se'm queda cap nom, però Macoque és com Macoque, nom de coca.
3: Ah, bueno,
0: i ho he relacionat tot.
1: Però li diuen Macoca, també.
0: Macoca,
1: sí?
0: També.
1: Pues la Macoca es va casar la setmana passada amb un home que té pendent un judici per violència
2: domèstica. Es va casar amb un altre,
1: Es va casar amb un altre, sí. I saps amb qui va tenir un lío el Coto Matamoros, que ho ha trobat ara buscant, amb la Carlota Prado, la que van abusar d'ella a la casa de Gran Hermano? Te'n recordes a GH Revolution, una noia que va denunciar a un ara concursat?
3: El senyor Marcelí se'n
1: recorda. Bueno, és que es va acabar...
0: Com es pot enrecordar?
1: Perquè es va acabar Gran Hermano amb això. Van abusar d'ella sexualment.
0: No li trobem mai cap interès.
2: Va ser molt gros, això.
3: Però quin Gran Hermano? Diu
0: Revolution.
3: No sé què és
0: el Revolution. Pues l'últim, el Revolucionario.
1: Va desaparèixer Gran Hermano.
2: No estàs al cas.
3: No, del Revolution no.
2: No estàs al cas de
1: res. No sé si era el 15 o el... No sé el número. Però després va venir Secret Story i tots aquests... aquestes coses que dissimulaven fins que no han pogut tornar a fer servir el nom de Gran Hermano. Bueno, no us preocupeu, ja dimecres ja us explicaré.
3: No.
0: I escolta, estava ben tranquil, com si es moren els dos de cop,
1: Per si de cas.
0: Hi ha gent que realment fa nosa en aquest
1: moment.
0: Bueno, anem a més coses.
1: A veure.
3: Jo no se'n soc.
0: Gent que respira, caga, menja, i tot això ocupa.
1: Estic d'acord.
0: I genera detritus.
1: Sí, estic d'acord.
0: És millor que es morin.
1: Bueno,
0: anem a
1: l'altre. Totalment d'acord.
2: On t'hem arribat?
0: Home, és que no cal. Hi ha gent que dius, aquest home, per estar fent el que fa, millor que es mori.
1: Mira quina connexió fan amb un company de La Vanguardia des del cotxe, l'Andrés Guerra, que està ara a Sonsoles. Para el cotxe, Andrés, per favor. O sigui que no troba ni connexió. Perdona, que està Tiana, que viu a Tiana, l'haurà entret a Tiana.
0: Bueno, però ja està l'incendi, mira, ja està controlat, eh? Vull dir que la Sonsoles va una mica tard ja amb aquest incendi. Ella que buscava que es cremés...
1: És que li molesta el Serrell.
0: Sí, que es cremés tota la ciutat, tot el poble, doncs està controlat. Bueno, anem amb Dani Martín i una polèmica amb una noia en el seu concert. Aquesta setmana ha estat molt criticat a les xarxes perquè després d'unes paraules que li va dir a una noia que hi havia en un concert que va fer a Còrdoba, doncs es va generar la controvèrsia. Exactament la polèmica, de què va?
1: La nena estava...
0: Què és una nena?
1: Una nena d'11 anys, estava pujada a les esquenes de la seva germana amb una pancarta que posava "vull pujar a l'escenari". I el Dani Martín va parar i li va dir això a una nena d'11 anys.
4: Luego subes al escenario, luego, ¿vale? Bueno, me subes al escenario, ¿no? Pero luego, ¿vale? ¿Tú quieres ya? Pero es que las cosas no pueden ser cuando tú digas, ¿sabes? Estás muy mal educada. Claro, es que te crees que te subes en brazos de alguien, pues no sé si ya haces lo que quieras, ¿o qué? ¿Qué te crees que soy yo, un pelele? Cuando yo diga, subirás, ¿de acuerdo? Muy bien. Un aplauso.
1: Clar, s'ha de començar a explicar que la gent que no té gràcia no intenti fer bromes, i li passa al Dani Martín, no té gràcia. Això representa que ironia... Però, clar, l'Helena, d'11 anys, encara està flipant, perquè ni va pujar a l'escenari...
3: No va pujar al final.
1: No va pujar.
0: Però, un moment, per què vol pujar una nena d'11 anys a l'escenari?
1: Perquè es fan de Dani Martín, com jo que sé.
3: A ballar o a cantar.
1: Clar,
0: per aquesta regla de 3, mira, jo sóc fan de, què diria, de Messi, vull sortir al camp.
3: Sí, però llavors no cal, però no cal que et clavin aquest moc allí al davant.
0: No
1: puges, però tu tens 11 anys, perquè un nen d'11 anys voldria jugar amb Messi, però tu no tens 11 anys, entenc, no?
0: No, però a veure, un moment. A veure, perdona, no és que ara vulgui defensar... És que sempre portes uns temes que a mi...
1: Escolta, doncs em pagues tu per fer per aquí,
2: no,
1: això, és que...
2: La nena aquesta...
1: Em vols dir alguna cosa o alguna a final de temporada? Perquè són els temes que et porto jo sempre, a veure.
0: Però, no, però vull dir que escoltant el document, aquesta sí. nena d'11 anys diu sí. que vull pujar a l'escenari. I el Dani Martí li diu, sí. bueno, pues ja sobirà que t'has cridat...
1: Que eres una maleducada.
0: Vale, que amb això, estic d'acord que les formes del Dani Martí no són les correctes.
1: És que aquesta és la polèmica.
0: Ara, clar, qui la porten a coll i ve a la nena.
2: Son sí. pare, son
0: el pare.
3: O la germana, o qui sigui.
0: Pues a la germana li ha de dir, este cartel que llevas de quiero subir al escenario,
1: no
0: da lugar.
1: Per què, Toni? Un nen.
2: Perquè no.
0: Perquè això és com si vas a veure Rosalía i tens un nen de 10 anys i quieres subir al escenario.
3: Bueno, la Rosalía parla a vegades.
0: Rosalía no puja la gent a l'escenari.
3: Doncs sí que puja, sí que puja gent a l'escenari.
1: Molts cantants. Mira el Bad Bunny, que ha fet una casita.
0: El Bad Bunny, allò parlant, era la casita del putiferio.
2: Sí, sí.
1: Però escolta, és veritat, és veritat.
0: Allà, venga, sí. los escotes...
1: Després no.
2: Eren tot pells de conill.
1: Era molt fort, no. Clar. Era molt fort, perquè després van pujar gent i imagina't la gent que deien, mira, ja suben los feos. I eres tu. Si t'hagués tocat...
0: Però tu vas pujar?
1: No, home, què dius?
2: Arregla-ho, clar.
1: Però a veure...
2: Arregla-ho.
1: Però a veure...
2: No, no, això és el no va mas. El no va mas.
1: M'encanta.
0: Escolta'm
1: una cosa.
0: Tu has dit, mira,
1: pots
0: ja sube...
1: una altra cosa, no? No, a més
0: no.
1: A més.
0: Entes. Mira, ja suben los feos com si tu haguessis pujat.
1: No! Però perquè jo no pujaria jo amb els guapos.
0: Tu amb els guapos?
1: Home, ara!
0: Dubte.
1: Home, quina
0: no, però com que t'has... No, però com que t'has inclòs amb els feos i pensat, no. Mira, va pujar amb els feos.
1: Perquè jo m'incloc sempre amb la gent més desfavorida.
0: Jo també, jo,
1: no.
0: Jo també.
1: Ja t'he vist aquí que no.
0: No, perdona, jo, ja pugen els mandonguilleros. Jo.
1: Però que ha de ser dur veure't que la foto quan diguin ja hi ha gent gorda que entra, si vist tu la foto.
0: Sí.
1: Ha de ser fort per la gent
0: que s'ha vist. Bueno, aleshores, tornem al tema.
1: Ui, és que... Sí. Llavors...
0: Aleshores, un moment, perquè el Dani Martín ha demanat disculpes.
1: Fatal. Mira que malament ho ha fet.
5: En la vida le faltaría respeto a una niña de 10 años que se sube encima de su papá. Fue algo cómico, de humor y de
0: afecto. Era humor.
1: Sí,
5: las formas que le hablé, se le verá. No daba más el asunto. A todos sí los ofendidos les pido disculpas y caminaré de rodillas hasta la carretera. Creo que lo mejor va a ser no comunicarnos entre las personas en un escenario y el público, porque cada cosa es mirada con una lupa sacada de contexto. Pedí un aplauso para la niña y todo, o sea, no sé.
1: No, a la niña le dijiste que subiría y no subió. Dani, si me estás escuchando, es verdad. Rompe la comunicación. Ja està. No et comuniquis, només canta, que és el que has de fer. Quantes vegades t'he explicat coses de Dani Martín que fan? Quins premis eren de la música? No sé si era el 240, fa poc, on ho va empatar Aitana i la Rosalía. Puja ell a buscar un premi. Bueno, muy bien hoy, pero quiero reclamar a Dani Fernández. I, però pots callar avui, que no és el dia, que és el dia de les que li ha tocat. O quan ell, amb 50 anys, decideix fer una cançó a l'Ester Espósito, que en té 20 i pico, queixant-se de que no el mira. Perquè no, com t'ha de mirar? Si que t'ha de mirar, si és una nena. Saps? I després va... Bueno, és igual. És que et podria fer un llibre de les fotudes de pota de Dani Martín. La nena, quan va acabar el concert, no en tenia, perquè no havia pujat. Li van fer córrer la informació de que li havien regalat una samarreta. La mare de la nena va escriure un tuit dient, va regalar una samarreta a un tio que passava per allà perquè la va veure com que no havia entès res. I sí, és veritat, encara no entenc perquè el Dani Martín li va fotre de banda no sé quantes persones aquell moc i li va dir maleducada. Aquesta és la polèmica. Què t'ha semblat?
0: Bueno, m'ha semblat bé.
1: Bé. Gràcies.
2: Què ha de dir?
0: Tampoc et diré, perquè tampoc
1: no,
0: és...
1: No,
0: vull dir que tampoc et diré el que opino jo de Dani Martín des de fa molt de temps, però bé, ho deixarem aquí. Vull dir que...
1: Jo estic sent suau amb Dani Martín amb el que opino, perquè... sí. Suau.
0: L'última entrevista que recordo em va semblar que em vingui ara al cap és una de Jordi González al col·lapse amb Dani Martín,
1: sí.
0: I és d'aquells que parla en tercera persona, i vaig dir, una persona que ja parla en tercera persona quan Dani, saps? Vaig pensar, malament anem. Bueno, va, que fa estona que el tenim aquí, Ortega Cano, a veure, anem al... se te va passar la risa de golpe perquè...
6: Vinga, un poquito de alegría.
1: No se li passa,
0: a veure,
1: teu.
0: la maestro. Laura fa silenci. Avante. Deixi d'estar el maestro, que s'estigui quietet el maestro, amb l'espasa i tot.
6: Gràcies, el Marcelino.
3: Tírate por el suelo, tírate
0: entre. Silenci. De què s'acusa a Ortega Cano?
1: A veure, el...
0: A... Maestro, estés al caso.
3: No li digui el maestro, home.
1: És que suposa...
6: Laurita, vámonos a Malta.
1: Mira que ha estat a la presó. Mira que ha estat a la presó. Sí.
0: Ha estat a la presó.
1: A la presó per matar un tio, vull dir...
6: Bueno, hay que vivir la vida.
1: Però ell s'ho pren tot pel títol sereno. Aquesta setmana tornava a sortir ballant després de la polèmica.
0: Pel carrer, el vam veure pel carrer. Si jo crec que anava...
1: Deixin de trucar, que la gent és pesadíssima.
0: Però ara qui truca?
1: No em truqueu.
2: Em sembla que és que no és
1: tot Catalunya a escoltar-nos, menys els que em truquen a mi.
0: Truca,
1: no ho sé, desconegut, no agafo.
0: Però tu quan estàs a Catalunya Ràdio, ja al matí truquen tant o no?
1: És que és dilluns al matí. Ah, està la gent encara collons, està avornida a aquella hora del matí.
0: Al matí, aquella hora la gent està avornida.
1: Al matí li costa més a la gent, sí.
0: És tot massa.
1: Quan ho faig jo no és avorrit, també t'ho dic.
0: Ah, no?
1: No, quan ho faig jo no. Però la resta en general... La resta,
3: ah, molt bé.
1: La resta
3: molt bé.
0: Del, no, dels matins, dels matins.
1: La resta dels matins, sí, em refereixo.
0: Sí, sí. Bueno, perquè...
1: Que si ara Trump, sí, la guerra, sí, no, i tal, jo sóc oxigen allà on vaig.
2: Sóc bueno, oxigen.
1: Bueno, sóc oxigen. Sí.
3: I no té àvia, tampoc.
1: No. No. És que si no m'ho dic jo, saps?
3: No, no, esclar, esclar, esclar.
1: Bueno, total, Ortega Cano. El periodista Antonio Albert, que escriu en un mitjà que es diu The Objective, que és un d'aquests, bueno, d'Objective, va escriure un article explicant que fa 30 anys en una festa on estava Ortega Cano en Rocío Jurado, se li va apropar Ortega Cano així com ansiós.
0: Com un toro.
1: Com un toro. Aquí. El va emputrar contra una paret.
2: Aquí.
1: Ortega Cano a Antonio Albert. El va emputrar, li va començar a caronar el coll, li va posar les mans per darrere l'esquena, per dins de la camisa, i li va dir a la orella una cosa... que vindria a ser te voy a llevar a la hierbabuena y te voy a hacer de todo. Alguna cosa així, saps? Sí. Se'l volien portar a la hierbabuena.
6: Pero bueno, porque iba a hacer la lavadora y digo, bueno, pues te lavo la ropa y luego te la planxo.
1: Però el tio se'l va voler treure com dalt damunt i l'altre estava com un babós allà, ah, que te llevo la hierbabuena y te vas a ver las estrellas. No sé, es que no sé què es diuen.
6: Porque tenemos un barcón que da ahí al cielo.
1: Però, bueno, tenint en compte que estava amb Rocío, ja no és només... Vull dir, el tio, fixa't, Antonio Albert tampoc estava molt despert perquè la primera persona que va anar a buscar és a Terelu, que dius, a veure, no hi havia ningú més? Perquè, clar, Terelu no seria molt desperta, no? Llavors va cap a Terelu, Terelu, mira què m'acaba de passar. I la Terelu li va dir, ah, això ho fa amb tots els banderilleros. Vull dir que com si...
0: Sí, però que el va confondre per un banderillero o...
3: Bueno, que li van els tios, no?
1: Com si ho fes
0: amb... No, que ho fa amb els banderilleros per practicar.
1: No!
6: Jo era el picador.
0: Practica per quan es troba de front al toro.
2: Sí, sí.
0: Practica,
2: sí.
0: Com...
6: Claro, jo estava con el capote.
2: Bueno, és el que he entès jo.
1: Jo he entès que es volia follar el banderillero.
3: No,
2: quines coses. Quines
3: barbaritats. Que són dos quarts i mig de sis.
0: Quines barbaritats. ¿Esto por qué lo haces?
6: Bueno, porque estábamos en una capea, que es un festejo con vaquilla, y la agarré porque estaba enseñando no pase.
0: Claro.
6: Le dije, yo soy el picador. Y el toreo con el capote, pues pase de pecho. Supongo que por ahí viene la confusión.
0: Claro, es una confusión.
6: Es que le metes a alguien las manos por dentro de la camisa y ya...
1: No se puede, eso sin permiso. No puteu mans
6: ni
1: ningú per darrere.
6: Se piensa que te lo quieres llevar a la cama.
1: No es pot tocar ningú per sota la camisa.
2: No, home, però li diria, mira, con la camisa hago el capote.
6: Ven per aquí, Laurita.
3: Però no s'ha de tocar la gent si l'altra persona no vol. És una cosa òbvia,
2: senyor
3: Marcelí.
1: És el dels búhos, no?
0: Sí, el Guillem.
1: Ah, Guillem! És el meu preferit, ha tret un tema nou, ve això?
6: Sí, parece un entre...
0: S'està esperant que acabis.
1: Amb l'orquestra Neon, que els vaig veure l'any passat a Selva de Mar, a la Festa Major de Selva de Mar, i són tan guais en concert. Aneu a totes les festes majors.
0: Bueno, i ara tiré amb el món DJ.
1: Ah, el món DJ no el conec, ara el coneixeré.
0: Bueno, perquè han preparat la festa.
1: Ai, el
0: la
1: ventilador.
0: Sí.
1: Ho saps tot? Ho saps tot? Ole. Vale. Xavi.

0: Veure, para, perquè si no, no sabrem de què parlar amb ells.
1: Mira, doncs pues amb un ventilador s'ha d'agafar Ortega Cano i fotre el lluny.
0: I fotre
1: perquè...
0: el ventilador i que quedi esquartarat.
1: Sí, la, li han preguntat aquesta setmana i saps què ha fet Ortega Cano?
0: Un altre que podríem tirar a la...
1: Sí.
2: L'he penat a Puerta Gallola.
1: Bueno, veu els reporters de lluny i comença a anar cap a ells ballant. La, la, la. A tu t'acaben de denunciar per assetjament sexual. Imagina't la impunitat. Ai, si això està molt alt.
0: Sí, para ja la...
2: Súbelo! En mi paso doble. José Ortega Cano.
3: Per favor, prou.
1: Li importa tres nassos. A més, hi ha polèmica aquests dies. Ahir vaig veure que es va estrenar el documental de Rocío Jurado, La más grande, a Movistar Plus. Em va trucar la Rocío Carrasco. Te invito a la Premier. Dic, me pilla lejos, Rocío, yo ahora a Madrid.
0: Ahir la mantenia, el món a RAC1.
1: Sí? És maca, la Rocío. Bueno.
0: A veure, que em sembla, no sé si l'Ester m'havia preparat.
1: Ah, sí, perquè a mi m'ha preguntat. No val...
3: Sí.
1: Li tinc carinyo, però el documental és una mica merda, eh?
0: Vull dir que no. Però si és una mica merda, para, no cal.
1: No, a veure.
0: M'acabes de dir que és una merda.
1: No, el fil conductor no s'acaba d'entendre. I novetats, especialment, home, si ets molt fan de Rocío Jurado...
0: No, perquè ara et posaré, per acabar, el document que m'ha dit l'Ester Muñoz que et posi, perquè és el millor del documental. Adelante, vídeo.
4: Efectivamente, a ella no le gustaba, bueno, ese apodo, ¿no? O que la llamaran de esa forma. Porque ella siempre decía que su madre siempre le inculcó. Dice que mi abuela le decía, Rocío, hija, no te lo creas. Que las madres siguen pariendo fenómenos al mundo todos los días. Y creo que, efectivamente, aunque a ella no le gustara, creo que está muy bien puesto.
3: La más grande, o sigui, no li agradava que li diguessin.
0: No li agradava que li diguessin la más grande.
1: Sí, bueno,
0: tot i que el so sembla que parli des de, dins un vàter, però...
1: Haig de dir-te que jo crec que sí que li agradava, perquè si alguna cosa tenen les folklòriques és un ego d'aquí, a la quinzena planta on estava.
0: Sí.
1: Però el curiós d'aquest documental és que no apareix ningú de la família Mohedano, perquè ja saps que no es parla ni amb Amador, que ara l'he vist, també l'han entrevistat a Telecinco.
0: Molt mala cara, també, molt mala cara.
1: Però només té dents. Perquè com que li posen més dents, quan els hi posen la dent, els hi fan de més.
3: Més grans, no? Més grans del normal.
1: Com aquelles boques, doncs no surt ningú de la família Mohedano, només de la família Jurado, cosines i tal. Mm. I ha fet el documental amb aquesta part de la família, que també hi ha molta polèmica, perquè Glòria Camila diu que no han comptat amb ella. Bueno, un embolic.
5: Qui és Glòria Camila?
0: Bueno, és igual.
2: Mi hija!
3: La germana.
1: Germana.
0: La germana.
1: El que passa... Puc dir una cosa molt ràpid? Quan van adoptar... Moment, vaig molt ràpid, no t'agobis.
3: Va, fa, corre.
1: Quan van adoptar Ortega Cano i Rocío Jurado a Glòria Camila i a José Fernando, els van adoptar perquè volia Ortega Cano, eren com per ell. Rocío Jurado va dir, jo ja tinc una filla i la meva filla es quedarà tot el meu. Tu tens aquests dos nens, bueno, i després va fer amb el seu...
3: Què vol dir això? Eren per ell, aquests eren per mi, home, per favor.
1: Això ho fan els rics, mira Miguel Bosé.
5: Sí.
1: És que nosaltres som populatxo.
5: La gent s'ho reparteix.
1: Clar,
5: com si
1: fos... Ho fa així.
0: Miguel Bosé, Miguel Bosé en va comprar quatre, eh?
1: Sí, però ell va...
0: Que me ponguen quatre.
1: No, però ell va fer...
5: Dos per ell i dos per l'altre.
0: Bueno, dos per dos, no per elles, és quan vas a un restaurant, demanes quantes croquetes vols, dos per dos.
3: Ah, no, clar, una per persona.
0: Doncs aquí, amb els nens igual, dos per a ti i dos per a mi.
1: Però a més era, jo em quedo els dos del meu semen i tu els dos del teu semen.
3: Esclar, no fas res.
2: ¿Por qué de fuerza?
0: Pues mira, ho podem deixar.
2: Va, ¿quién me ayuda?
0: Va, i tal com has dit, Àlex, il·lustra'ns amb el ventilador, perquè d'aquí res, dos minuts...
1: Bé. Ara! Ai, m'encanta!
0: Us presentem el ventilador amb els autors del ventilador, els teus amics, que estan aquí. Ara els saludes.
6: Versió RAC 1.

0: integrada.
1: 15.000 euros de reemborsament en la teva cuina integrada. Qualitat pensada per durar. Bosch.
2: Cartes d'arreu d'Europa, melodies que viatjaven en les zones, històries que connectaven persones més enllà de les fronteres. Ara, el Cirque du Soleil les transforma en acrobàcies impressionants. Del 3 de juliol al 2 d'agost, Ràdio Andorra, un espectacle exclusiu del Cirque du Soleil. Entrades a visitandorra.com.
3: Així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en l'alarma que protegeix més persones a tot el món, escollida de nou producte de l'any i considerada la millor alarma pels consumidors. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744. Recorda, 900-903-744.
4: Verisure.
5: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
6: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
7: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
5: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
8: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
9: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
10: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
11: Cap on van els Estats Units d'Amèrica, es pregunta Vanguardia Dossier. El país celebrarà el pròxim 4 de juliol el 250è aniversari de la seva independència, lliscant pel pendent de l'autoritarisme i enfrontat als seus aliats. El seu president vol tornar al segle XIX, a un món amb múltiples grans potències i conflictes que desencadenaran una guerra per dècada. Els Estats Units d'Amèrica tornaran a ser-hi, però no seran els mateixos. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
12: Joan, demà d'anar a Igualada.
13: I després a ca la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
14: Molt bé.
13: Arribarem a tot?
14: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
15: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
16: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
17: A cada partit juguem tots amb el 3x2 en totes les conserves de peix. Calvo, Albo, Consorcio, Cuca i Isabel. Si en compres 3, un et surt gratis. I no hi ha cap preu millor que gratis. Fins al 13 de juliol.
18: Arriba als cinemes, viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
19: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
18: Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
20: Versió RAC 1, amb Toni Clapés.

0: Panda, Neon, Buos i Mondis, ells junts en aquest ventilador que és més necessari que mai en aquesta... Han llançat la cançó, Estadella, va dir sí. Què tal, home, com estàs de nou?
1: Bé, bé, aquí. Avui fent les extras, però jo m'agrada, una bona causa, això.
0: Home, és que avui, clar, venint el Guillem de, el Guillem Soler de Buos, com que feu parella quan aneu de veure un hoquei,
2: i quan no, també.
1: Som parella d'hoquei, i també de la, una mica de festa.
3: Ahir vam fer el sant, ahir vam fer el sant.
1: És veritat, clar.
3: Guillem Sant Guillem.
0: Ah, sí que és veritat. Bueno, deixem-ho saludar. Guillem Soler, bona tarda.
2: Molt bona tarda.
0: El Sergi Bagó, cantant de banda Neon, bona tarda.
4: Hola, hola, què tal?
0: I Mondis, bona tarda.
5: Bona tarda.
0: Bé, aquest dimarts el Buscarons ja ens va llançar la cançó del ventilador. A veure, la qüestió és com ho heu muntat, això? Com, perquè, clar, sou tres muntant la cançó. Sí.
6: Ha costat.
4: Com hem pogut.
6: Crec que la que ha sortit era la versió 12. Sí, aquesta cançó l'hem anat retocant, retocant, fins que al final ens ha agradat als tres.
7: Qui és el més quisquillós dels tres?
6: Depèn. Jo amb la lletra sóc molt quisquillós.
0: Però aquí,
6: el Sergi amb la música és molt quisquillós.
0: Sí, el Sergi, pel que veig, el Sergi ha fet la música,
6: sí,
0: tu la lletra...
6: Tots hem fet una mica de tot, però jo sóc el que fa més lletra, ell és el que fa més música, i ell és el termòmetre, perquè en món DJ està acostumat a treballar amb hits. Llavors ella ens diu, escolta'm, aquí la pista em cau. I llavors hem de fer cas, perquè ell és el que sap el que la pista funciona.
0: La pista em cau. Quan la pista em cau, què vol dir?
6: Vull dir...
7: Que la gent marxa.
8: Estem acostumats que la pista ha de tenir un nivell de dopamina constant. Mm. La gent ha de tenir arguments per estar i seguir amb la cançó. Llavors jo era una mica dir, escolta, hem de fer una cançó que comenci a dalt i que no baixin tota l'estona.
0: En el món del DJ sí que hi ha, ja que entres en aquesta temàtica...
7: A veure,
0: hi ha el moment de la cançó que no agrada. Sí. Això, que es produeix el que la gent està ballant i de cop i volta, aquesta no ens agrada.
8: Sí, exacte.
0: I la gent desapareix. Sí. A més, és una cosa, un efecte pràcticament. Com ho lluita? O sigui, com ho contraprogrames, això? Traient el disco ràpidament o
8: sí,
0: com...
8: Pensa que actualment les cançons que punxem a la discoteca són un minut vint com a molt.
7: Què dius?
8: Perquè la gent necessita constantment inputs nous per quedar-se a la pista.
7: Com el TikTok, això?
8: Igual, el mateix, una mica això. Llavors, per tant, si t'equivoques un minut, no t'equivoques molta més estona. Canvia constantment i així.
6: Que els concerts ens passa igual.
4: Ho podries haver dit abans, tio, que si hem fet un minut de cançó...
8: Sí que aguanto les que són meves.
6: Que és aquí quan li diuen, sí, DJ, no, s'enrotlla.
0: I vosaltres als concerts també feu un minut i mig, ja?
4: Sí,
0: estem en aquesta dinàmica.
4: Literal que sí, vull dir, estrofa estribillo, bona nit, canvi de cançó.
0: Clar, un minut i mig, això es va, una rapidesa.
6: Però és que és així, O sigui, cada vegada, si tu vols fer cançons de 4 minuts, compte que els últims 2 minuts i mig la gent ja no, no estarà pendent.
8: Desconnecten.
6: Ja veus que les cares ja no estan per la feina. Estem perduts. Estem molt perduts.
0: Sí. Abans els hi preguntava, bueno, com ho portareu això a l'escenari, no? Mont DJ és evident...
1: Aquest també en feina, també.
0: Prement el botó, no?
1: I a facturar.
0: De prem el botó i que soni, però clar, li preguntava... el Guillem de Buos o, en aquest cas, el recantant del grup Neo. A veure, això on ho col·locareu? És a dir, entremig, a l'entrada... Avui, per exemple, avui feu concert.
6: Avui ho fem.
0: Tinc un calendari aquí de concerts.
3: A veure...
0: Hòstia, però el de banda Neon, només el mes de juliol, és realment espectacular.
6: Ja li vaig dir que anava massa barat, tu. No em fa cas.
0: Només el mes de juliol. És tremendo, això.
4: M'han enredat.
0: Vosot ja es nota que cobreu més pasta.
6: Sí.
4: Clar, no
0: perquè cal. Ja que la cosa queda més repartida entre juliol i agost.
6: Està clar. No, perquè aquest any fem 20 anys, hem fet 20 anys 20 concerts.
1: Això vol dir que ho han cobrat més car.
0: Clar.
7: Aleshores,
4: 20.000 euros més.
0: El ventilador, on el situes? A veure, on va el ventilador?
4: Jo cap a la meitat.
0: Cap a la meitat.
4: Sí, avui sí, perquè, a veure, acaba de sortir la cançó i al final el deixo ja dalt de tot i a la meitat a veure què...
0: Ja, però el món DJ no hi és i el Guillem tampoc, com ho reemplaceu, això?
4: Hauré de posar la veu així, com en Guillem.
6: Sumarà 3 paquets de Malboro i ho farà perfecte.
4: Saps què vull dir? Aniré fent...
0: No, clar, penso...
4: La cantaré jo.
0: I Guillem, tu...
6: Jo ho passaré malament, perquè ell canta molt agut. Ell canta molt agut i no sé com ho faré, però m'ajudaran el meu baixista, el Rati, el Jaume Nin, el guitarrista, que canten més agut que jo, i nosaltres la posarem just abans del bis.
4: Resarem.
0: I el ventilador, per què no una, el minipimer, per exemple? O...
5: El minipimer, és una cosa molt d'estiu.
0: Perdoni, és un artilugi molt utilitzat a l'estiu.
7: Sí.
0: Maionesa.
7: Gaspatxo.
1: Bueno, la gent ja no fa maionesa, clapés, eh?
7: Sí, jo sí que faig.
0: Això vosaltres, sí. Perdona, que sou uns mantes.
6: Mira, et diré que part de la culpa surt d'aquesta casa.
0: Ah?
6: Perquè, sí, perquè estàvem pensant una història d'amor, que el deixen,
0: sí.
6: I jo pensava, hi ha alguna cosa que no em prenguis tal cosa, no? I que esté relacionada amb l'estiu. I vaig sentir la Mònica, la noia del temps del
0: matí. La Usar, sí.
6: I que deia, aquest any serà l'any més calorós. I llavors jo anava caminant per la muntanya i dic, no em robis el ventilador, ja ho tinc. Saps? O sigui, sí, i va sortir un dia pel dematí...
1: Sí, Mònica Usar, eh?
6: Sí.
1: O sigui, i té drets d'autor, també?
4: Sí, té drets d'autor.
5: És la musa.
0: És la musa, és la musa, és Dulcinea. No, no em robis el ventilador. A veure, Estadella,
1: sí.
0: Tu ets company de... amb el Guillem aneu a veure el Calafell d'hoquei,
1: sí,
0: no?
1: Home, i tant, sí, som molt
0: del Calafell. Però veieu tots els partits, o què?
1: Gairebé tots, quan els bolos ens deixen. Sí. Aquest home va ser qui em va introduir al món de l'hoquei. Un dia vam quedar per dinar i em va dir, escolta, vine que et portaré al pavelló el Joan Ortolla a veure el Calafell.
0: I com veieu la pilota?
1: Bueno...
6: Es veu la pilota.
1: Sí.
6: Quan vas al pavelló...
0: Al pavelló, sí.
6: Saps què passa? Que, per desgràcia, aquesta és la gran fama, però la gent al pavelló...
0: A la tele no es veu molt bé.
6: A la tele no es veu molt bé perquè posen tres càmeres. O sigui, clar, tu vas a veure el futbol, hi ha 70 càmeres. Vas a veure el bàsquet, hi ha 36 càmeres. Vas a veure el hockey, hi ha 2 càmeres. I llavors, clar, busca la pilota.
0: No, perquè la pilota, quan va amb l'estic, saps, clar, queda tapada. I amb això tens tota la raó. Poca càmera.
6: Ara, poca càmera. Això,
1: poca
6: infraestructura.
4: Poca càmeres i petites.
0: Mira, et dono la raó.
6: Clar, van amb 3 càmeres i és el nostre esport. És l'esport rei. Sí. Sí, som els millors del món.
0: Sí, senyor. Mira, campió de Lliga, l'Igualada, per exemple. Mira, amb això et dono tota la raó.
5: Però per què no hi posem una llum?
1: La pilota.
0: No, però, per exemple... Amb el que deia el Guillem li dono la raó. Ara imagina't, ara que en el Mundial estem veient, i també ho veiem a la Lliga, que els àrbitres porten ja una càmera al cap, sí, no? Sí. Per exemple, en l'hoquei patins es podria posar una càmera als estics.
6: Home, o una càmera dins de la porteria, càmera central. Va, podries fer moltes més coses.
1: És qüestió d'invertir, realment, és el que
6: diem.
1: Però
6: el que passa és que no ens ho creiem poc, o sigui, aquí hi ha molts recursos per moltes bestieses, i al final el que és mostrat, o sigui, fins i tot també passa, a vegades veig...
0: Per la travessa hi ha tots els diners que vulguis,
6: exacte.
0: I en canvi, per veure els partits d'hoquei, no? És que és així.
6: És així.
0: Total, perquè es trenqui la cama la Raquel Sanz. És que...
1: És el tema.
0: No el facis. La Raquel s'havia explicat o no?
1: Sí, no.
7: Jo no ho sabia, això. Què ha passat?
1: Això no ho vau explicar l'altre dia.
5: Això no sé si ho vam arribar a explicar.
1: Això no...
7: S'ha trencat la cama.
1: Jo això ho sabia perquè se sap, però això no s'havia dit a l'antena.
5: Me sembla que no ho havíem dit, eh?
9: No.
5: Jo diria que això no s'havia dit, però no. Ara ja està dit.
0: Crec. Presumptament.
1: Ostres, la cara del Clapés...
0: Presumptament.
1: Jo crec que ho ha dit el Rocco, eh?
0: Vale, no? Però si ho ha dit el Rocco, sí. M'està dient l'Àlex que no.
1: No?
5: No ho va dir.
7: En antena no s'ha dit.
1: Bueno, però això pues, és borra de la continuïtat.
5: Va dir que s'havia trencat algú...
7: Doncs ja està. Sí. Algú alguna cosa.
0: Bueno, és qüestió de veure el TEN el cap de setmana i dius... I la Raquel Sanz?
1: Bueno, però ja està curat. Eren 2 setmanes, no, el que tenia?
0: El què?
1: Ja està pels...
0: No sé, perquè surt aquest...
1: El
0: que fa el cap de setmana que... Escolta, no, jo no acabo els TEN, eh?
1: Per què?
5: Caus rodó.
0: Bueno. Dormit.
1: La Raquel tampoc va acabar
0: la travessa. Sembla que t'estigui ensenyant el mostruari de Cortefiel. Bé, anem a... A veure... Tu has sortit al carrer...
1: He sortit al carrer, sí.
0: Atenció a l'Estadella, perquè he anat a fer un sondeig de la cançó, el ventilador, a veure si pot ser la cançó de l'estiu.
1: Per mi ho és.
0: Per mi també.
1: Té aquest ritme estiuent i he sortit al carrer per comprovar a veure si la gent també, a l'escoltar-la per primera vegada, li inspirava aquesta temperatura de calor.
7: Tenim una persona que es diu Carles Gala, que és molt oient del programa, diu que sí que ho ha dit el Rocco.
0: Ah, ja estic salvat.
1: Molt bé.
0: El mort i la culpa pel Rocco és...
1: Bueno, he sortit i només aquí al Mediamar m'he trobat una colla de persones i dic que aprofito.
0: Un que sortia robant, per exemple?
1: No, eren...
0: Que al Mediamar, que aquí baix, escolta, és dia sí, dia també,
5: dius,
0: que surt robant, eh?
5: Sí.
1: Bueno, és que és fàcil robar un Mediamar, eh?
0: Sí.
1: Jo vaig treballar... Jo vaig treballar un Mediamar i és fàcil.
4: Merda. Sí.
1: Però no ho proveu.
7: Però deu tenir pita, diguéssim, quan surts.
1: Hi ha coses que no porten alarmes.
5: Sí que pita, sí.
1: Mira, que sembla que sí, però no.
5: Tu et sembla que has explicat
1: això? Jo fa molt temps que vaig treballar, al MediaMarkt.
5: Sí, ara
0: que ara... Jo només he entrat un cop al MediaMarkt,
1: sí?
0: Buscava una...
1: I vas robar.
0: No, buscava... no, perquè el que he robat no hi era, per tant vaig marxar sense comprar.
7: Llàstima.
0: Però vas
1: robar. Anaves amb intenció de robar?
0: No, hi havia. Buscava un transistor i no era una...
5: No tenen transistors, al MediaMarkt.
0: No, quan vaig anar-hi jo, no. Bueno, anem al tema.
1: M'he trobat a una colla que l'ha escoltat per primer cop i això és el que dèiem. Jo us posaré una cançó i heu de dir-me què us sembla mentre l'aneu escoltant, vale? Mira, aquí la tenim.
4: Bé, no?
0: Això cançó d'estiu, no?
7: Molt estiuenca.
1: Sí, sí. Doneu-vos sentir cançons en català, eh? Ah, sí. Home, això està bé, no?
9: I tant que sí, home.
1: Home, queda xou, eh?
9: Molt bé, molt bé.
1: Molt bé. A veure, mira la tornada,
9: Una mica de caloreta, pugi la temperatura.
7: Sí.
0: Un bon vespreig.
1: Una mica de vespreig, eh?
0: Sí? Però ara que tingues el que em toca, no? I ja vespreig de nit, ja.
1: Perquè tu ja ets un senyor gran, no?
0: Quasi, sènior. Me considero sènior.
1: Ets sènior, no?
0: Sènior, sènior.
1: Per tant, tu ja el que és de nit no...
0: No me prove, no me prove.
1: A veure, pots intentar fer palmes? És una rumba, vinga, foli palmes. Mira, a veure.
5: Que ben fetes.
1: Hòstia, la rítmia bona, eh? Bueno, escolta, li agrada la cançó, les palmes no són el seu, però bueno, això li preguntarà a la gent. I m'he trobat un home que s'acabava de llevar literalment de la migdiada. Que et puc ensenyar una cançó a veure si t'agrada o què?
10: Home, sí que ho pots fer, però...
1: A veure si t'has...
10: Estic molt adormit aquesta hora. La migdiada, m'han fotut en l'aire.
1: Qui t'ha fotut la migdiada?
10: Haig d'anar a fer fisioteràpia.
1: Hòstia!
10: Hòstia!
1: Però bueno, i aquí, de quina hora a quina hora has dormit?
10: Re, 20 minuts, no he dormit re.
1: Mira, jo...
10: Anem per feina.
1: Mira, anem per feina. Aquesta cançó, a veure què et sembla. I te'n despertarà una miqueta, eh?
10: És músic fatal, eh?
1: De moment, què tal?
10: Té marxa, sí, no està mal. Qui canta, qui són?
1: Búhos, Bandaneón i Mon DJ.
10: Bú. Música malament, eh?
1: Sí? Mira, ole!
10: Marxa, té marxa, té marxa.
1: I llavors què, el ventilador ens agrada o no?
10: Que es diu el ventilador?
1: Es diu el ventilador.
10: Ah, no m'havies dit el nom.
1: Ah, no, sí. Bueno, diu, no em robis el ventilador.
10: Té bona pinta, té bona pinta. La veritat que, a veure
1: què passa, no?
10: Exacte.
1: Bueno, senyor, que s'acabarà de llevar.
0: No s'aclara ni ell mateix.
1: No. Ha d'anar al fisio i potser un altre metge, també. Hem seguit, també.
0: És que primer sí, que no, que dius, noi, aclara't.
1: Moltes personalitats tenia ara. Però mira, justament, parlant del MediaMarkt, he vist una noia que sortia amb un ventilador.
7: Ah!
1: Dic, home! I he anat a aturar-la i parlar amb ella. Portes un ventilador del MediaMarkt? Espera un moment, què tal, com estàs? Tot bé?
11: Muy bien.
1: Bueno, vull ensenyar una cançó de l'estiu que justament es diu El ventilador.
11: ¿En serio?
1: Sí. Em sembla molt divertit. Te la poso i a veure què et sembla.
11: Tiene buen ritmo.
0: Ah, mira.
11: ¿Se me recuerdan a rollo charango?
1: Ah, una mica sí, ¿no?
11: Sí. Muy rumberos.
1: Ole, alegria, ¿eh?
11: Ole. Totalmente.
1: I tu t'has comprat un ventilador, ¿eh?
11: Sí, me compré un ventilador.
1: Perquè ya no aguantes el calor en casa, això, ¿eh?
11: No. Ni en casa ni en ninguna parte. Esto es imposible.
1: Molt bé. Tu t'animes a cantar una mica. No em robis el ventilador. Fot-li!
11: No em robis el ventilador.
1: Ole!
4: Bé.
1: Molt bé.
11: Ja està. Sí, que tiene buen ritmo, sí.
0: Molt bé.
1: Té aquesta cosa... Aquesta cançó té aquesta cosa que s'enganxa molt ràpid, de seguida. Sí. També no és una lletra molt elaborada.
0: Què ha buscat, la fórmula xiclet?
6: A veure, al final, quan fas això, no t'has de complicar gaire. A l'estiu no volem complicar-nos. Ballable i que s'enganxi la primera.
1: Sí.
6: Crec que no hi ha gaire més.
0: No, a més, és d'agrair que heu fet una variant de les cançons d'estiu a Catalunya, perquè a Catalunya tenim ara mateix el...
5: I què tens?
0: Ai, és
5: a veure.
0: Hi ha com una falera, no? Hi ha com una... una nota constant, que és la de tota, cada cançó de l'estiu ha de ser amb un nom d'una dona. I aquí almenys heu sortit una mica, heu sortit de la... Perquè ara hi ha un... Bueno, va ser la de la...
1: La Marina.
0: La Marina.
1: Ara.
0: Però ara també hi ha la
4: Julieta.
0: La Julieta. No, però n'hi ha una altra que també és una altra... Joaquima.
7: L'Olivia.
0: I tal. I jo agraeixo que sigui un objecte, perquè mira, almenys hem sortit una mica dels noms femenins, perquè veig que hi ha la creativitat, comencem a anar una mica a curs aquí a Catalunya de... volem fer la cançó a l'estiu, un nom de dona i... Que si es dutxa, que si es posa pomelos, que si...
5: Pomelos.
0: Saps? Que posa pomelos al cap, vull dir...
5: Pomelos al cap.
0: Sí, vull dir que, bueno, el repertori, dius, bueno, totes són iguals, Julieta, Mariona, Pepeta, Julieta...
5: Si teniu un minut...
7: Marcelina.
5: Si poguéssiu venir a casa... precisament a robar el ventilador.
0: Perquè, per què?
5: Perquè les aspes ja van a 2 per hora.
0: Bueno, però això no, són, això no són les aspes, això és el motor que comença a fallar.
5: Ah, és el motor?
0: Ma, clar. Home,
5: jo diria que eren les aspes.
0: Ah, clar.
5: I jo anava a canviar
0: les aspes. Tenim algun testimoni
1: més? Sí, tenim més testimonis. Sí, mira, m'he trobat un senyor que li ha posat la cançó i està amb la dona i li és tot, bueno, una mica tot igual.
12: Bueno, és molt estiuenca, em queda una mica lluny.
1: Queda lluny, què vol dir això?
12: Home, jo tinc una edat ja.
1: Bueno, però, tu, però pots ballar a qualsevol edat, no?
13: A mi m'agrada.
1: A tu t'agrada, eh?
13: Sí, ara. Sí.
1: Una mica de perro, amiga, som-hi. No.
12: Ui, això que són els... Els tiets?
1: No, això... No.
12: Els buors. Ah, vale.
1: Tenia una miqueta la mateixa veu amb el Guillem Soler, amb el cantant, eh?
12: Ja, per això.
1: Tu podries dir, sense regles que ens prohibeixin ser qui som. A veure com ho faries.
12: Sense regles que ens prohibeixin ser qui som.
1: És que sou igual, eh?
0: Igual.
1: La mateixa veu de fumadors.
0: És que té veu, eh?
12: Això sí.
1: Tenen la mateixa veu de persones viscudes.
0: Sí, bueno, escolteu, on feu concert avui? A veure,
7: per a Tossa, no?
0: A veure, el Sergi,
6: vos,
0: on va?
6: Tossa?
0: Vosaltres, tu a Tossa?
4: Damià.
1: De mar o de dalt?
4: De dalt.
1: De dalt. Clar, important.
4: Em facis dir-ho mal.
1: Ella fa dos.
8: Ja faig Tossa també, després de bus, llavors vaig corrents cap a Vigues i Riells a tancar la festa major.
7: No fotis.
1: Facturen tot el dia, eh?
0: Però bueno, ja.
1: Pim, pam, pim, pam.
0: A veure si prens l'exemple. I ara factura. Escolta, com repartireu la mojama del disco?
6: Tot per la discogràfica del Sergi.
0: Ah, tot per tu?
6: No, per la seva discogràfica.
1: Tu tens una discogràfica?
0: Però després reparteix.
6: Ja ho veurem, ja ho veurem.
4: La discogràfica és música global, jo no en tinc cap.
7: Ah!
1: Aquí hi ha alguna cosa, eh?
7: No sabeu com.
1: Aquí hi ha alguna cosa...
5: Aquí no t'ho volen explicar.
6: Sí. Serà complicat.
4: M'ho he quedat tot lluny.
6: Si ens podem comprar un ventilador, ja serà molt.
7: Ara.
0: Pues vaya, pues sí que... vaya negoci.
5: Ara que també... Vaya amb quines...
6: Al final, la música... Ens guanyem la vida gràcies als directes.
0: Sí,
6: per això fem tants concerts, perquè si has d'esperar que et pagui a l'Spotify, al YouTube
0: ara,
6: això, ja pots plegar.
0: En canvi, escolta, aquests de l'Spotify bé que paguen al Barça.
6: Total, sí. I bé que et cobren la quota.
0: Exacte.
7: Ara.
1: Home, a veure si Spotify s'estira i fotem un bus a la samarreta.
0: Jo, com que no en soc de Spotify, doncs...
1: Tu ets una mica més pijo, no? Ets de l'Apple Music.
0: Sí, jo sé.
1: Ja et veig.
0: Sona millor.
1: Sona millor.
0: Ui... Apple Music sona, saps? És una altra...
1: Ho vas fer amb la renovació del mòbil, no?
0: No, ja sempre l'he tingut, eh? Sempre l'he tingut, sí. Bueno, escolta, que ho deixarem aquí. Que tingueu molts bons concerts. Gràcies pel ventilador, gràcies per la presentació d'aquest... Bueno, tu què creus? Serà el cançó de l'estiu o no?
1: És el punt de rumba que necessitava Catalunya.
7: Sí, senyor.
1: Menys tonteries de moments Estrella d'Am i més i el rumba català.
0: Olé! Abans de marxar, és que ara has tocat el tema que porto dies que volia comentar.
5: No, és el tema.
0: I amb això acabem, perquè amb això acabem. Però tu has entès la història que expliquen a l'anunci d'Estrella d'Am?
1: Jo t'he dit que he hagut de beure cerveses per entendre-la.
7: No, més que res per la vocalització.
6: Estadella, et regalarem un xerec contibales, eh? Perquè surtis d'aquí després del que has dit.
1: No, però que jo no tinc res... O sigui, jo què estic dient? A veure quin lio.
0: Jo t'he preguntat si has entès l'espot d'Estrella d'Am.
1: Jo no l'he entès, t'he de dir que m'agrada molt.
0: Jo, i em mullo, jo no l'he entès. No entenc el que expliquen tots aquells. La història jo no l'entenc. O vocalitza malament, o està...
7: No, és veritat, no s'acaba d'entendre. Va molt ràpid,
1: A mi l'única cosa que m'ha fet mal...
0: I va baixar, i psi, pum...
7: I una noia al costat li va dir...
0: I no serà, Montse, que l'han passat 34 vegades.
7: No, i les imatges són meravelloses.
0: Tot estupendo. Tot estupendo.
7: No ho he acabat d'entendre.
0: Sí, però sembla que sí... I massa gent. I després hi ha una...
5: Massa gent.
0: I després se'm faltava la...
1: La cucurella.
0: Home, la menina. Però, home, per favor.
1: Però cucurella, com rimava amb estrella, jo crec que ho han fet pel meme.
5: Pues quina gràcia.
1: Cucu cucurella, se bebe una estrella.
0: Tu no vols veure, hagués tingut més èxit això que la història que expliquen. Cucurella, se bebe una estrella.
5: Menys m'estimo que no em robin el ventilador.
0: Ara, aquí t'escolto. Gràcies als tres, bon estiu.
1: Gràcies.

0: Versió RAC 1 amb Toni Clapés. RAC 1.
1: Com et quedes si et diem que el tricicle que els Reis van portar al teu fill és en realitat una llauna d'anxoves? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Així que recorda, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc, el vidre, el verd, el paper i el cartró, el blau, i l'orgànica, el marró. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
2: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecoembes.
3: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
4: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
5: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
6: Pernil Gran Reserva Bataller, un pernil mundial. Descobreix el seu sabor únic que marca la diferència. Demana carn i curats Bataller a la teva carnisseria o xarcuteria de confiança. Si vols menjar bé, pensa en Bataller.
7: Descobreix Vermut Miró, noves formes de gaudir del vermut a gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Jolong.
0: RAC 1. De dilluns a divendres, de 8 a 2 quarts d'11 a RAC 1, no ho sé, amb Mireia Garolera.
8: És el doctor Marcos Hurman, que va ser el primer metge condemnat a Espanya per practicar una eutanàsia justament el 28 de març del 2005.
9: Una paciente ingresa de urgencia con pluripatológica, una mujer de 82 años, tiene un cáncer de colon, un infarto agudo de miocardio, una diabetes descompensada y un cáncer de colon. Y de entrada ella me pide morir. Ella sufría, como me manifestó, por ella y por su hija, que no quería verla más sufrir, de ver a su madre padecer. Y intento sacarla adelante durante 2-3 horas, hasta que llega un momento que la situación médica es irreversible, no se puede hacer más nada. Me pongo en la posición de esa hija y de esa madre. Le pregunto si quiere que sea ya. Me dice que sí, y ahí directamente lo que hago es intencionalmente acabar con la vida de esa paciente que sufre. Lo que sucede después es el tsunami de mi vida, que duró muchos años y sigue también durando.
8: Tots els continguts del 9C que vulgueu recuperar els trobareu al web i a l'app de RAC1, a RAC1 Podcast.
0: RAC1. Tots som 1. Notícies, contingut exclusiu.
10: Podcast, RAC més 1.
0: Tot RAC1 és a RAC1.cat.
10: RAC1.cat.
0: Versió RAC1, amb Toni Clapés.
11: Va, que anem al cinema amb Montse Llussà, al cinema Smovi. Quina proposta tenim avui?
12: Tanquem el mes de juny amb pel·lícules, com per exemple els fans dels superherois. Avui tenen una superheroïna que és molt curiosa, que és la Supergirl, que promet una visió diferent.
13: Superpel?
12: No, Supergirl, és la noia.
13: Saps aquell pèl que no vol sortir mai? La meva senyora sempre diu, tinc un pèl que no vol sortir mai de la sella.
14: Jo tinc molts que no volen sortir del cap.
11: Bueno, doncs els que no volen sortir de vostè serien els de les orelles i el del nas, de dins el nas.
12: Aquests
14: sí que surten.
12: Sí.
11: No, surten, però no els pots treure, que fan mal, eh?
14: Ah, sí.
12: Doncs és la cosina del Superman.
13: Ah, la cosina.
12: Sap? És la Supergirl. Els fans del terror, després de l'èxit de Backrooms, ara poden trobar Obsession, que supera els 175 milions de dòlars als Estats Units.
13: Fixa't.
12: I s'ha convertit en una de les sorpreses comercials de l'any. I per acabar, per exemple, si voleu, entre aquestes tres, podeu escollir també el final de curs amb High School Musical 3.
13: No sé què.
12: Vull dir que, a veure, són diferents temàtiques.
13: N'he vist la primera, esperaré que tornin a fer la primera.
12: Molt bé. Doncs escolta, moviecinemes.com, si voleu informació, entreu a la web. Vale?
11: Doncs ja podem saludar a aquesta hora novament a Bàrbara Padilla. Bàrbara, bona tarda.
15: Bona tarda.
11: Podríem dir que els bombers ja donen per controlar l'incendi de Tiana.
15: Sí, per això s'ha aixecat el confinament de les tres urbanitzacions que quedaven. No feia ni una hora que els bombers havien estabilitzat el foc i ara han fet un pas més. Ara bé, per acabar-ho d'extingir-lo, i treballaran tota la nit. Anem cap allà, cap al centre de comandament que s'ha muntat al camp de futbol del municipi, Adol Martínez.
16: Els bombers continuaran treballant amb un mitjà aeri que retirarà un cop marxi el sol i també una trentena de dotacions terrestres per continuar revisant i remullant tota la zona afectada. El cap d'intervenció dels bombers, Pep Colàs, destacava que per apagar l'incendi ha estat clau que no s'ha declarat cap altre foc a cap altra zona del país.
17: S'ha creat un pirocúmul, que és el que ens ha fet decidir per volcar tots els recursos en aquí, per intentar aturar l'incendi abans no tinguéssim un altre, perquè aquesta seria un element a tenir en compte. No hem tingut un altre incendi a Ponent, per exemple, important com aquest, que ens hagués posat en qüestió tot l'operatiu.
16: Un cop controlat aquest foc, també s'ha aixecat ja el confinament a les tres urbanitzacions on encara hi havia aquesta mesura. Ara només es manté tallada la carretera B500.
15: El govern espanyol incrementa la xifra de ciutadans espanyols que estarien sota les runes pels terratrèmols a Veneçuela. N'hi hauria 14 i no se sap en quin estat es troben. Són aquests 14 la màxima prioritat dels equips de rescat que han arribat al país en un avió de l'exèrcit espanyol. També puja la xifra d'espanyols desapareguts pels sismes. Ara en són 106. Es manté, però, la d'espanyols morts confirmats, 4. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, també ha informat aquesta tarda que ja ha sortit des de Veneçuela i fins a República Dominicana l'avió que el govern espanyol ha enviat amb ajuda. S'han dut a Veneçuela 59 espanyols, 11 portuguesos i una dona búlgara. I tornant a Catalunya, dilluns que ve hi haurà serveis mínims de Rodalies del 66% en hora punta i del 33% la resta del dia. El motiu és la vaga convocada per aquest dia pel sindicat ferroviari. Aquest sindicat minoritari ha convocat una aturada general a l'Estat dilluns i també el 15 de juliol. És la seva manera de protestar, entre altres raons, contra el tancament del taller de material remolcat a Miranda d'Ebro.
18: Croquetes de pernil, torrades amb fuet, formatge de cabra, anxoves de l'escala, cargols a la llauna...
19: Un moment. Si no hi ha l'Espanyola, no hi ha aperitiu.
20: És l'Espanyola, una aceituna com a ninguna, com a ninguna, com a ninguna.
15: I pel que fa al temps, aquest cap de setmana continuarà fent molta calor i es podrien fregar altre cop els 40 graus al Pla de Lleida. A la costa el termòmetre quedarà més a prop dels 30 graus, però amb molta sensació de xafogor i les nits continuaran sent de mal dormir, sobretot a Barcelona. Tot plegat amb sol i només alguns xàfecs de tarda, al Pirineu i al Prepirineu més probables de cara a diumenge.
11: Gràcies, Bàrbara Padilla. Arnau Vila, bona tarda.
21: Bona tarda.
11: Recuperat de les teves dolències de Spider-Man?
21: Estic recuperant-me.
11: Bueno.
21: Recuperant-me. De fet, jo que estic pitjor ara que ahir. Sota els efectes de la medicina, quedes com...
11: Recordem que ahir va ser atacat, ahir, el dimecres, no?
21: Dimecres, sí, dimecres.
11: El dia de Sant Joan.
21: Tinc aquestes coses d'anar...
11: Va ser atacat per quatre garrapates, no?
21: Quatre paparres.
12: Paparres. Sí.
11: Això, paparres.
21: Però poca broma, no n'havia vist mai cap en humans.
11: I què?
21: No, doncs això.
11: T'ha fet il·lusió, ja, no?
21: No gaire, eh? No... Certament no. Fa com coseta.
11: Després col·lapsem perquè... urgències.
13: Ara.
11: Va haver d'anar al final, sí. Perquè en tenia no una, perquè va anar, li van treure una...
21: A la tarda.
11: I explica-ho, després a la nit.
21: Sí, no, la gent que ahir escoltava la ràdio potser es va assabentar, en tenia una i em vaig agobiar. I
12: perquè estava viva, eh?
21: Clar que estava viva.
12: Movia les potetes, eh?
21: I començava com a engreixar-se, allò que fan de la sang, i llavors vas anar d'urgències.
11: Sí, no. Quan vas anar ja pesava 6 quilos.
21: Clar, i llavors a la nit, que el que penso és que no sé com no se'm va acudir a la tarda a dir, anem a mirar si en tinc més. Bueno, no sé, no se'm va acudir, i llavors a la nit...
11: Tampoc aquí és el lloc més idoni aquí a recuperar, per despullar-te i començar-te a mirar el teu cos.
21: No, però vaig tenir la temptació. Tampoc li vaig dir al metge.
12: Hauríem pogut mirar.
11: A on? Aquí a RAC1?
21: Al metge.
12: Sí, al metge o aquí.
11: No sé, els metges, no el metge està per de venga, despulles que sí,
21: no, però si tu et ve, però una cosa, si tu et ve un noi amb una paparra al braç, no li treus ni la samarreta per mirar si en té més?
11: No.
21: Pues vaya metge. Vull dir...
13: Ui?
21: No, però...
11: Perdona, a sobre que el metge et va treure la paparra, ha de mirar-te si tens més paparres...
21: Però com a mínim d'iniciativa...
11: El problema el tens tu, no el té el metge. El metge no té la paparra.
22: Si vas amb un braç trencat, et mira si l'altre també està trencat.
21: No, clar. Sí, però jo no... Però jo no conec... Però una cosa... Jo no conec la naturalesa d'aquests insectes. Pues, el metge pues, sí, i pot imaginar-se que potser en tinc un altre.
12: Però tu com anaves vestit a la muntanya? Perquè li van trobar una paparra aquí a darrere.
21: A l'esquena.
12: I aquí a l'avantbraç, aquí a prop de l'aixella. Vull dir, m'ha estat explicant ara, no entenc com et van entrar per aquí.
21: No, amb pantaló llarg i samarreta curta.
11: Sí, bueno, és això. Sort que no te la van trobar a l'escrot. Va! A veure, què tenim avui al temps afegit?
21: Doncs mira, juga la selecció espanyola a les 2 del matí. És un gran tema de converses.
11: Molt. Tothom en parla al carrer.
21: Sí,
11: què faràs?
21: Sí, què faràs?
11: Dormir.
21: Però si vas dir aquesta setmana que potser te'l miraries, aquest.
11: A les dues del matinada.
21: Tu vas dir aquesta setmana que si n'hi havia un que et miressis de matinada seria
11: jo
21: aquest.
11: Jo dic moltes coses, una cosa és el que dic i una altra cosa és el que faig.
22: Sí.
21: Per tant, dormireta.
11: Sí, que penso dormir, però vamos.
13: Home, i tant.
21: Bé, doncs aquest partit contra l'Uruguai, de fet, la pregunta del dia que fem avui, la trobeu als stories d'Instagram, també la gent que està aquí. Us preguntem si el veureu, aquest partit.
11: No, ja tens. No. Vota per mi, no.
21: No, però hi ha més gent, Sí, no. Per l'hora.
13: No.
21: O...
11: Però no perquè sigui Espanya, a les dues no em va veure.
21: Per tant, tu igualment no el veuria, no?
11: No, o... a veure, si el fessin a les 9, sí.
21: Ah.
11: Avui divendres no, però si el fessin... O sigui, si no tinguis res més a fer, el veuria. Perquè, mira, Espanya-Uruguai, sí, mira, no, és un bon partit. A veure si juga aquest a l'Araujo. Pot callar. Però a les dues de la matinada és mala hora.
21: Per tant, tu ets no per l'hora.
11: No per l'hora i...
13: I per què no?
11: I perquè tampoc el partit genera molt d'interès.
1: Perdoneu, però si sumem els vots del sí...
11: Sí.
1: I els no per l'hora, és a dir, que el veurien si no fos per l'hora, sumen més del 50%, eh?
11: Sí, sí. Bueno, i?
1: Un 58%. Que sembla, no? Que sembla, quan parlem del Mundial, que això no interessa a ningú.
11: No, que sí que interessa.
1: Hi ha un 58%...
11: Qui ha dit? Jo no he dit mai que no interessi. Jo dic que a Espanya a les dues de la matinada comencen, no em va bé.
13: Comencen
11: no
13: les matrimoniades.
11: No em va bé.
21: No, i espera't, no acabi sent més tard. Em diu el Damià Castellà que no, però hi ha d'haver tempesta d'aquestes fortes.
11: Digue-li al Damià que es posi a cobert, que no li caigui un llam al cap i el perdem,
21: I que ves que no es vagi allargant mitjoreta i mitjoreta i que això acabi...
11: Bueno, va.
13: A les 8 del dematí encara...
11: En parlem d'aquí una estona. Tot això ja tenim preparat ja punt el senyor Buigues, el síndic dels oients. I anem amb la primera consulta.
1: Vinga.
11: Amb Marta Cailà. Marta, bona tarda.
1: Hola, què tal? Bona tarda. És una bona crítica. El que passa és que té un toc nostàlgic que no s'acaba d'entendre. Jo llegeixo textualment, Diu...
11: A veure.
1: Em va encantar el programa versió original.
11: Home, mira, quan estàvem...
1: Remunta a temps enrere,
11: A més de 20 anys, quan estàvem a Catalunya.
1: Efectivament. Diu, per més que passi el temps, no deixo de recordar el molt bo que va ser aquell programa. Recordo fins i tot el dia. Va ser l'1 de setembre de 1997, correcte?
11: Això va ser el primer dia,
1: Doncs se'n recorda, Sí,
11: doncs jo he escoltat curiós, el primer dia i...
13: No es pot escoltar.
11: I escolta, t'enganxes a la tapa del vàter i no et mous en 3 hores.
1: Doncs saps què diu ell? Diu, aquesta data quedarà per sempre gravada en el meu cap.
11: Per mi també.
1: No em canso de comentar-ho a tot arreu.
11: Mare meva.
1: Déu meu, quin gran programa. Irrepetible.
11: Sí, irrepetible.
1: I
11: no, del
1: signa,
11: tot...
1: ara atenció al nom, que ens dona pistes, Fèlix Memo.
22: Ah, què vols dir amb això?
1: Home,
22: respecte
1: el cognom...
22: a la gent que ens escriu,
1: Jo respecto, però... Fèlix Memo.
22: Sí que és veritat que ressalta molt la versió original, però de la versió RAC1 no diu res. Això també m'ha...
11: Bueno, hi ha gent que encara... Sí. Hi ha algun cop que em pregunta què em dedico, què estic fent. Això encara em passa.
13: Què fas ara?
11: Sí, manera...

0: 97, de 6 a 7. Ja. Va ser l'hora més intensa i divertida que he passat mai.
1: A mi no em ve present.
0: Per molts anys que visqui no l'oblidaré, aquest programa. Un programa d'humor increïblement bo. Bo, eh?
1: Sí, sí.
0: Original, hòstia. Va haver un abans i un després al món de la ràdio i a la meva vida.
1: Crec
0: a la meva vida, eh? Perdona, que t'interrompeixi, però és que... O sigui, mira, jo he anat Saps què passa? Que per culpa d'aquest programa, jo he anat perdent molts amics. Molts. Perquè, clar, és que no puc deixar de parlar, d'expressar-ho. El meu terapeuta em diu, això no t'ho quedis a dintre. Sí. Aquesta sensació l'has de compartir.
1: Sí.
0: I, clar, com que ja parlo d'aquest programa, doncs, clar, la gent ja... Em faig una mica pesat, perdonin,
1: d'aquest programa...
0: De fet, ara, a les xarxes em dedico a això. Em dedico a parlar d'aquest programa per diferents canals, el YouTube, el TikTok, i no et parlo de la versió original. I estic encantat que vostè ara i jo puguem dialogar, perquè veig que, bueno, de fet, només parlo jo.
1: Dialogar no puc...
0: Sí, és que no m'ho faig a sobre.
2: A part d'aquest programa, li va agradar algun altre més? O només li va agradar aquest, el primer programa i prou? És que hi ha un moment que també...
0: Què vol dir, que el primer?
2: Sí, a part del primer programa aquest que va escoltar, li ha agradat algun altre?
0: Que n'hi va haver més.
3: Home. Que només va escoltar, o sigui...
2: Que fa broma o alguna
0: cosa. Què vol dir que...
2: Aviam, el programa aquest de la data que diu vostè...
0: La versió original.
2: Sí, aquest va ser el primer programa d'una sèrie de programes... Bueno, ha durat 29 anys, el programa aquest. Que ara dura, eh? No sabia vostè això?
0: Què diu ara? Però no era original i únic. D'un sol dia.
2: Hem fet i portem més de 6.200 programes.
0: 6.000?
2: De versió, sí.
0: 6.000?
2: No sabia vostè això.
0: 6.200?
2: Sí.
0: Com aquell? Com aquell programa? Com el primer?
1: Com aquell, no. O sigui, el més llarg.
3: Ha evolucionat.
1: No, vull dir que el anem variant.
3: És més, ara és millor, no?
2: Sí.
1: O pitjor.
2: Ha anat evolucionant.
3: Home, Toni, no has dit que l'altre era per anar al vàter?
1: Doncs imagina't ara.
2: Però vostè què es pensava? És que no entenc... O sigui, ningú li ha dit que s'han fet més programes de la versió?
0: No, jo per això tots els amics li vaig parlant sempre d'aquest programa.
2: Escolti, és que no hi ha programes d'un sol dia. O sigui, els programes normalment duren, com a mínim, duren uns
1: mesos. Hi ha un programa del dia, però del dia següent hi ha un altre programa.
2: Sí, aviam, els programes duren més temps.
0: Ha quedat de pedra.
1: Sí.
0: No ho puc creure.
1: Ara potser començo a entendre el cognom d'aquest home.
3: Dona pista, sí.
0: I aquest programa que fan ara, vostès, que es diu versió original, jo pensava que era una coincidència.
3: Ara és versió RAC1, eh?
0: Igual que hi ha un que es diu versió en espanyola.
2: No, aquest es diu versió RAC1.
0: Ja, però per això...
2: No ha deduït que fos
0: no,
2: el mateix programa?
0: No, n'hi ha molts que es diuen versió.
2: Ah, val, vols saber.
0: En les pel·lícules, que poseu versió subtitulada,
4: original.
0: És que no sé.
2: Fem una cosa.
0: Això de pedra.
2: Escolta, a partir d'ara ens escolta i,
1: sí,
2: i es pot baixar tots els programes, si vols.
0: Què diu ara?
2: Són milers de programes que té per escoltar vostè.
0: Què diu ara? Jo em vaig en corda, ara. No seré capaç de tants d'assimilar tot això. Jo és que en un dia vaig quedar col·lapsat.
2: Fem una cosa, mira.
0: M'explotarà el cap.
2: El penjo i l'avisaré quan fem l'últim programa. Quan sapiguem que fem l'últim programa, l'aviso.
0: Ah.
2: I haurà escoltat el primer i l'últim.
4: Què li sembla?
2: Això ho pot assimilar? Això ho pot assimilar vostè?
0: Això ho podria seguir explicant als amics que he vist el primer i l'últim.
2: Exacte.
0: Perquè si no, això...
2: Pengi.
0: D'acord, adéu.
2: Pengi i ja l'avisarem. Mare de Déu.
4: Està ple de gent trastocada. Però què ha passat aquí?
2: Ha sigut horrorós, això. Anem per la següent.
1: Anem a la següent crítica. Quina és?
3: Següent. Aquesta està escrita en castellà.
2: No passa res.
1: Bueno, no, escolta, hi ha molts oients que...
3: De vegades ens escriuen en castellà, és cert.
1: Que són de parlar...
3: La majoria en català.
1: Castellana.
3: Però de vegades ens escriuen algú més.
1: I ens encanta que ens escoltin.
4: En castellà.
3: Diu així, diu, ¿por qué tenemos que escribir nuestra crítica en las redes sociales para ser escuchados? Antes, en la radio, la gente llamaba y decía lo que opinaba, claro, sin tanto preámbulo.
4: Claro.
3: Los medios de comunicación nunca pensáis en la gente que no tenemos ni móvil ni internet.
1: Amb això...
3: I dones la raó, eh?
4: Sí.
3: Jo,
4: sí,
3: per exemple, solo tengo un teléfono fijo. Doncs José
1: això,
3: Luis.
1: Amb això té raó.
2: Aquest home. Té raó. Això hauríem de fer la pròxima vegada a la secció que truqui la gent i no cal que escrigui. Ja està.
4: I tant.
2: I una cosa li vull preguntar a aquest home. Com ens ha escrit això si no té internet? Com ens ha escrit aquest missatge?
1: Ah, aquesta és una...
3: Potser li va demanar algú, perquè ens ha arribat per mail, eh?
2: Sí, per mail. Mira, José Luis...
0: Hola, buenas tardes.
1: Buenas tardes, José Luis.
2: ¿Entén el catalán, entén?
0: Muy poco. Mejor en castellano, gracias. Es que soy de Madrid.
2: Quina manera de parlar, no? Bueno.

0: ¿Y cómo escucha nuestro programa desde Madrid?
1: No lo escucho. En realidad no tengo radio, pero me han hablado muy bien de él, amigos míos catalanes.
0: Ah, ha hablado con él.
1: Todos me han dicho que es muy original.
2: Pero perdone la pregunta, sí, ¿usted de qué parte de Madrid es? Bueno, ya pasa que a Madrid no hay a ninguno de Madrid.
3: No.
1: Bueno, ahora mismo no sé dónde
2: porque
1: estoy.
2: Tiene un acento como de Latinoamérica.
3: Sí,
1: es usted... no, estoy en un lugar muy oscuro y no sé ahora mismo dónde estoy.
0: A ver, ¿qué es? ¿Usted no tiene móvil ni internet? ¿Es así?
1: Sí, tengo teléfono fijo.
0: Ah, solo teléfono fijo.
2: Muy bien. Qué tío, parla muy raro.
3: Es muy extraño.
0: Si no tiene internet, ¿cómo nos ha enviado el mensaje este?
1: Bueno, muy fácil. Llamé a un amigo rogándole que lo escribiera por mí.
0: Lo llamó con el fijo, supongo, ¿no?
1: Claro. Sí, claro.
3: Claro, claro.
1: Gracias al teléfono fijo me puedo comunicar con el exterior.
0: Bueno.
2: Sembla que parles amb un dibuix animat, ¿eh?
3: No sé.
2: De veu de dibuix animat.
4: És que és un, no sé, és una entonació estranya.
2: I des de Madrid, nos llama des de Madrid,
1: ¿eh? Des de Madrid.
0: I solo se comunica con el estudio con el teléfono fijo, ¿eh? No sale nunca de casa a comunicarse.
1: No. No salgo nunca de casa. Cuando le digo que mi única forma de comunicación es el teléfono fijo, es literal. Literal. Uy, perdonen, es que tengo que... Disculpen, necesito poner otra moneda, si no se me va a cortar la llamada.
2: Ah, pero es teléfono de...
0: ¿Cabina?
2: ¿Con monedas?
1: ¡Cabina!
4: Truca desde una cabina.
1: ¡La cabina!
0: Todavía quedan cabinas, ¿eh? ¿Todavía en funcionamiento?
1: Sí, claro. Yo donde estoy... Claro. A mi alrededor está lleno de cabinas.
3: A mí suena.
0: ¿No ha dicho usted que nunca había salido de casa? ¿No sale de casa? ¿Cómo es que está en una cabina?
1: ¡Pero que yo vivo! Desde hace muchos años en una dichosa cabina telefónica.
4: A mí también.
0: Sí, no. ¿Qué edad tiene usted?
1: Pues mire, la semana pasada cumplí 104 años.
3: Es joven.
1: 104.
0: Ya sé quién es el papá, ¿eh?
1: No 103, no, 104. Hombre, aquí metido.
0: Es de Madrid, estaba en cabina telefónica. En 4 años. Mira con a José Luis López Vázquez.
4: Sí.
0: Mira con quina edat tindria ara? Sobre... Perquè, clar,
2: José Luis.
0: No surt de casa, diu.
1: Què quiere?
0: José Luis. Hola, usted...
2: No cuelgue, que estamos mirando cuál seria su...
1: Toni Clapés, estoy muy contento de hablar contigo.
4: Tindries en
1: 4 anys. A ver si vienes a mi casa.
2: Sí.
1: Pasa que no vas a poder entrar porque yo no puedo salir. Pero nos vemos desde el espejo y hacemos como los mimos y nos
2: saludamos. Será desde el cristal, porque en la cabina espejos no hay.
1: Es verdad, el cristal, es que te llevo tanto tiempo solo aquí que ya no sé ni qué me digo.
0: Oiga, ¿usted es José Luis López Vázquez?
1: Efectivamente, para servirle a usted, sí.
2: Home, perquè la talla ha penjat.
4: Ara què ha passat?
0: No, jo he penjat.
4: Com s'ha penjat això ara, justament, que ara ha començat la part
0: penjat,
4: interessant?
0: Ha penjat ell.
4: Ens ha penjat?
0: Oiga?
3: Ha penjat.
0: Oh. Bueno, no, podia ser ell, perquè no, a la pel·lícula no es veu que es mori, eh?
2: No.
0: Posen allà...
2: Se l'emporten.
3: No, però hi ha un munt de cabines amb esquelets.
2: Però amb ell no se'l veu mort, eh?
4: No se'l veu mort, això és cert, eh?
0: No, amb ell
2: però
0: no,
2: ja està.
4: Realment, a veure, tindria 104 anys, vull dir que quadra, això.
0: Quadra.
4: Ell va néixer el 22.
3: Sí, 104 sí. Tampoc és tant.
0: No.
4: És factible, no?
0: No.
3: Sí, hi ha gent que arriba 120.
0: Aquells de les cabines del costat, no sé si morien de vells, potser morien de vells, i aquest encara
3: mor. Potser els que són esquelets en tenen 300.
2: Ara està parlant d'una... Ara, és curiós perquè estem parlant d'una cosa que la gran majoria... Hi ha un tant % elevat de gent avui en dia que no sap ni el que és una cabina de telèfons.
0: Bueno, i la pel·lícula aquesta tampoc l'ha vist el jovent.
2: No, jo crec que sí. No. Sí. No, home, telèfon, cabines de telèfon, quantes cabines a Barcelona...
3: Les entretes?
4: Ja no n'hi ha.
2: Però encara no s'han adonat que al carrer no hi ha cap cabina.
4: Senyor Marcelí.
3: Ah, no m'hi vull fixar.
0: L'altre tonto.
3: Però com, des de quan que les han tret?
2: No, home, perquè primer hi havia la cabina que et tancaves perquè ningú t'escoltés, però d'aquí van passar les cabines obertes allà al carrer.
3: No, però jo vaig dir...
2: Que hi havia tot de gent que anava posant els ditets a veure què rascaven, a veure si troben una monedeta, que dius quina possessió amb la monedeta, i després aquestes ja han desaparegut, ja no queda cap.
3: Què dius, tampoc?
2: No.
3: Des de quan?
2: Home, escolti, fa un grapat de dies que no hi són les cabines.
4: Fa temps, eh?
0: En queda alguna, eh? En queden algunes, eh?
2: Sí, bueno, no sé, deu ser casa seva que en queden, aquí no. Bueno, alguna última trucada?
4: Vinga, va, l'última.
2: Va.
4: Diu, fa uns mesos em va passar una cosa sorprenent. De cop i volta...
3: Sí.
4: Em vaig fer fan del senyor Buigas. I, aquesta és la gràcia, no sabia ni qui era.
2: Això passa, hi ha gent que no sap ni qui és vostè o no sap qui és el senyor Marcelí o qui és Toni Clapés o Marc Serra.
4: Però la sorta fer-se fan d'algú...
2: A la primera hora del programa.
0: No, però això va passar, eh?
2: Sí, no, i tant que va passar.
4: Signa Amadeu K. casa mitjana.
0: No, en el meu cas és normal, això. Hi ha més gent que li ha passat.
4: Li passa?
0: No em coneix de res, no m'ha vist mai, i de cop i volta s'ha fet fan meu. Això, hi ha diversos casos, això, i hi ha una explicació que ara després l'explicaré. El passem en línia.
2: Sí, i em diuen que ja el tenim.
5: Sí, estic aquí.
2: Hola.
0: Hola, Amadeu, què tal, com estàs?
5: Bona tarda.
0: Vostè diu que es va fer fan meu sense conèixer-me de res, no? No m'havia sentit mai.
5: Sí, sí, algo així. Però jo a vostè no el coneixia de res, i un dia, i de cop i volta,
0: normal,
5: pam,
0: normal.
5: Pam, em vaig adonar que l'admirava.
0: Sí.
5: És més, el trobava graciós, i no l'havia vist ni escoltat mai.
0: No, si no és el primer.
5: Però mai, ni punyetera idea de qui era vostè.
0: No es preocupi, no està boig, vostè.
5: No?
0: No, ha passat amb molta gent. I li explicaré el motiu pel qual.
5: Em treu un pes del damunt. Em treu un pes del damunt, digui.
0: Mira, quan li va passar això, vostè estava caminant pel carrer.
5: Sí, ho recordo.
0: Però quina ciutat estava?
5: A Barcelona, Barcelona.
0: Barcelona. Quan fa d'això?
5: A Gràcia. Això deu fer uns 3 mesos.
0: A Gràcia, ha dit, fa 3
5: mesos.
0: Carrer Terol, estava passant per carrer Terol. Bé, ja està.
5: Sí, perquè havia quedat amb uns amics per anar a sopar i anar al cine. Anàvem al cine verd i veure una pel·lícula.
0: Ah, molt bé, perfecte, ja està.
4: Fa 3 mesos. Però com ho sap, això?
0: Això és un fenomen que passa, que això ho explico a l'espectacle, que jo quan... O sigui, els grans actors, els grans actors, o sigui, el seu talent trenca la quarta paret i arriba al públic, no? D'acord? Això ho sabeu, no? Doncs jo tinc un talent tan bèstia que trenco la quarta paret i la cinquena. Trenco la façana del teatre. I arriba
4: al carrer.
0: Als vianants.
4: A l'exterior.
0: El meu talent. I els vianants, tots quan arriben a casa, tots que passen per davant del teatre on actuo, el primer que diuen, hòstia, el Buigas és boníssim, però l'has vist o una cosa? No sé ni qui és, no l'he vist mai, però m'ha arribat al seu talent.
5: Això és el que em va passar a mi, quan vaig arribar a casa li vaig dir, Maria, el Buigas... I va dir, però on vens del bar? I es va emprenyar amb mi, perquè no li podia demostrar jo.
0: Val. Li va arribar el meu talent d'aquesta manera.
5: Efectivament.
0: És més, aquesta facultat de trencar parets també ho puc fer amb el telèfon.
5: Ah,
0: sí? Sí, mira, ara vostè penjarà. Jo explicaré un acudit. Vostè tanqui la ràdio i pengi. Jo explico un acudit i vostè li farà gràcia sense sentir-lo.
5: D'acord.
0: Pengi.
5: Penjo.
3: Pengi.
5: Fins ara.
0: Vale, ara explicaré un acudit, li farà molta gràcia. A veure.
4: I això li arribarà a l'Amadeu?
0: Sí, li arribarà i
4: riurà. Sense escoltar la ràdio.
0: Riurà i no sabrà de què. Vinga, m'explico l'acudit, eh? Aviam, l'acudit, així que sigui bonet, que estigui bé.
4: Pensi-s'ho bé, eh?
0: Saben per què les foques del circ miren cap amunt? Perquè hi ha els focus. Ara... Ell, aquest home...
4: A l'Amadeu?
0: L'Amadeu està rient a casa. I no sap de què,
3: Que no l'hi entens.
0: Que t'ho garanteixo, eh? Si vols el truquem...
2: Truquem. Truquem.
0: El tenim en línia?
2: Sí, el tenim.
0: Truca'l. Mira. De què riu?
6: Ai, que em pixo a sobre.
0: Escolti.
6: Ai, no sé què em passa. Ja m'ha explicat l'acudit, suposo, perquè jo de cop i volta m'he posat a riure.
0: Però sap de què riu o no?
6: No, si he tancat la ràdio.
0: Pues mira, apa.
6: Ai, la mare que el va parir, el Wiggins.
0: No l'expliqui a l'altra gent, l'acudit.
6: No puc pas.
0: No ho sap,
6: clar.
0: Vinga, penja. Ja està.
4: Jo no entenc res.
3: A mi em fa l'efecte que el planeta en general ha d'anar per força al cataclisme.
2: Bé, el cataclisme o no, que ens portarà d'aquí 3 minuts. Rocco Essenhauser. Bueno, senyor Buigas.
0: Bueno, me'n vaig, ja.
2: Sí, crec que seria el millor. Crec que seria el millor, perquè el grup de tarats que ens ha portat avui realment és ja... És indescriptible. Ara tornem.
7: Versió RAC1.
8: La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada. L'audiòfon que et permet gaudir de la música. L'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones que hi treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
9: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió. I ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
11: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
12: Així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en l'alarma que protegeix més persones a tot el món. Escollida de nou producte de l'any, i considerada la millor alarma pels consumidors. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744. Recorda, 900-903-744.
13: Mary Shore. A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
14: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris Ern.
15: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Onda HRB completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
16: Onda HRB Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
17: Cap on van els Estats Units d'Amèrica, es pregunta Vanguardia Dossier. El país celebrarà el pròxim 4 de juliol el 250è aniversari de la seva independència, lliscant pel pendent de l'autoritarisme i enfrontat als seus aliats. El seu president vol tornar al segle XIX, a un món amb múltiples grans potències i conflictes que desencadenaran una guerra per dècada. Els Estats Units d'Amèrica tornaran a ser-hi, però no seran els mateixos. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
18: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
19: Viu mega a prop al partit amb el mega estalvi d'un 15% en tots els televisors LG, Samsung i TCL de 48 polzades o més. Vas canviable en un cupó que et dona per molt. Fins al 5 de juliol.
20: Este verano la gran pregunta es...
21: ¿Híbrido o eléctrico?
20: Porque este junio puedes llevarte un Nissan híbrido o eléctrico al 0% TAE y no pagarlo hasta septiembre. Sí, como lo oyes, no pagas hasta septiembre. Consulta condiciones en nissan.es.
22: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
23: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
24: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
7: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
2: Doncs vinga, ja tenim a l'estudi de RAC 1 en Rocco Eisenhauser. Rocco,
3: doncs
2: molt bona
3: molt
2: tarda.
3: Molt bona tarda.
2: Gràcies.
25: Escolta'm, a veure...
2: A veure, què? Que
25: bueno, però primer de tot, felicitar TV3 perquè estarà dintre de la UER.
2: Ah, sí? Bueno, què? Escolta'm, bueno, què suposa això?
25: A veure.
2: Senyor Virgili,
3: això suposa que han d'anar amb la cançó de l'Eurovisió.
2: Crec que...
25: No, posa'm... Explico els detalls amb safareig, perquè aquí hi ha safareig. Perquè això són...
2: Senyor Virgili, il·lusionant, no?
3: Molt!
2: És que sabia... Posa música d'Eurovisió. Posa... Bueno,
25: sí, també aquesta.
26: Ajuda'm, Dios mío, a poder també... controlar mi lengua.
2: Bueno, però...
25: Calla,
2: safareig. Que són bones...
25: Calla!
2: Controla tu lengua. Que són bones notícies.
4: I tant. Porta...
2: Posa'm... Alex,
3: més Eurovisió.
2: Mira, toma. A veure.
3: Primer,
2: senyor Virgili, compte que no veiem TV3 a Eurovisió.
3: Va!
25: Descartadíssim.
2: Ah, descartadíssim.
3: A què?
25: No anirà a Eurovisió.
2: Pues vaja, pues sí, ja estàs...
3: Doncs quina gràcia té.
25: Perquè, a veure, serà molt més fàcil ara amb temes d'imatges, amb temes de... Però és membre auxiliar, eh?
4: Però expliqueu una miqueta la notícia, perquè potser hi ha gent que no sap de què va, eh?
25: Sí.
4: S'ha incorporat TV3CAT a la Unió Europea de Radiodifusió.
3: Que és el que fa Eurovisió.
4: Que és on hi ha grans corporacions públiques, com la BBC, France
3: TV, la RAI... És un fan del festival
4: etcètera, etcètera. Vull dir,
2: però,
4: hi ha grans
2: canals...
4: Moment,
2: és que està vostè emocionat amb el Festival d'Eurovisió. Fan altres coses, aquesta gent. No només
3: que podràs anar cantant en català!
2: Que no, li explica el Rocco.
4: Que no. És com una comunitat de referència per mitjans exacte. Públics d'Europa. I ara el 3CAT estarà allà per primera vegada.
3: Que podràs anar al cantar en català!
25: Aquest home, ja, per favor, la calor com li està afectant.
2: Fatal, tu.
25: A veure, això és una cosa que Junqueras volia fer-se fa molt de temps. Escolta,
2: el Junqueras, una cosa sí, d'Esquerra Republicana, sí, això.
25: TV3 ha d'estar a la UER. Ha d'estar a la UER.
0: Claro.
25: Bé, com estan amb la relació amb els socialistes? Bé, mm-hmm, més o menys.
2: Sí, també. Sí, no, no, és, el, és la crossa...
25: A mi m'han explicat...
2: La crossa ara mateix, a banda de sumar, és la crossa que tenen sí, més factible, la d'Esquerra.
25: Com a mi m'han explicat que... El Junqueras li diu a l'Illa, escolta'm, això s'ha de moure perquè això està pactat i ho hem pactat.
0: Ah.
25: Molt bé. A l'Illa truca a Madrid.
0: Madrid.
25: Escolta'm, això s'ha d'activar allà perquè, Madrid, perquè la cosa sí, està com està.
0: I ara el Sánchez ha trucat a Brussel·les.
25: I Madrid truca al José Pablo, al president de Televisió Espanyola, i li diu, sí, escolta'm, José aquesta
0: Pablo,
25: gent ha d'entrar... Perquè...
0: Anem a Brussel·les.
25: Calli! Perquè ha d'entrar sí o sí. No t'ho posis. Perquè no és la primera vegada que TV3 ha intentat entrar. Però Televisió Espanyola sempre l'ha vetat.
0: Sempre.
25: I aquesta vegada no l'ha vetat.
0: Fixa't.
25: I això, aquesta és la gran diferència.
0: Fixa't.
25: I per què no l'ha vetat? S'ha abstingut a dir res. Perquè a dalt li han dit, via libre, que entre.
0: Que entre porque...
25: Però és membre
0: nos
25: auxiliar.
0: Ajuda en Madrid i nos ajuda en
2: Barcelona. Bueno, però això és política. Això
25: és política.
2: Això està bé perquè...
0: Rèdit polític.
2: Bueno, vull dir que és treure avantatge de la situació en la que està el partit.
25: S'ha d'aprofitar ara que la cosa està com està, perquè no sabem d'aquí 6 mesos, al Nadal, en quina situació...
0: L'any que ve en català, eh?
4: I això quins avantatges té? Pel 3CAT, des d'un punt de vista pràctic, què suposa?
25: Bàsicament...
0: Eurovisión.
4: I dale.
25: Bàsicament, el tema de les imatges de la UER, recorda que TV3, en els seus principis, mm-hmm, van contractar una sèrie de persones que s'han encarregat d'anar amb les cintes,
2: sí,
25: perquè
2: sí,
25: la Televisió Espanyola ho vetava tot. Van contractar
0: a
25: un conductor que després va ser campió de ral·lis aquí a Catalunya,
0: ah,
25: que anava a França, costat de Perpinyà, li donaven la cinta, ell agafava la cinta, sí, i cagant llets anava a 200
0: no,
25: per hora, a 200 per l'autopista, que tenia notificació als Mossos de que el deixessin lliure, que no el diguessin res, perquè tenia que arribar a Sant Joan d'Espí a entregar la cinta.
0: Mm.
25: I així com moltes altres històries, com per exemple partits de futbol que venia amb helicòpter...
0: Mm. Com perquè, tiene que ser?
25: Perquè no hi havia, no havia no, no, possibilitat, no, perquè la Televisió Espanyola vetava tot el tema...
2: Que això ho han explicat periodistes de TV3 tant, que anaven amb la cinta i deien, a veure, el gent, buscava gent del pont aeri, sí, vostè ens pot portar aquesta cinta a la persona? I li donava la cinta.
0: Un senyor de TV3 que li agafarà la cinta. Sí,
25: sí. Bé, doncs tot això és el que comporta el tema d'Eurovisió.
2: Que, per cert, crec que és l'única televisió que no és estat que està a la UER.
4: Exacte, exacte.
2: Tant, doncs, tot això
4: té
2: que...
4: Té una importància.
25: És important. A França,
0: Eurovisió en català.
25: De les autonòmiques només està TV3, en
2: per
25: aquest
2: això,
25: cas el 3CAT.
2: Per això dic que s'ha de valorar...
25: Al Regne Unit, per exemple, està ITV també, està la BBC com a televisió pública,
2: bueno, doncs
25: però la privada ITV també hi és.
2: Doncs s'ha de felicitar i s'ha de valorar positivament l'entrada de 3CAT a la UER.
25: Sí que és veritat que el responsable
4: de
25: la UER, el responsable de la UER és un senyor que sembla ser que és molt obert amb el tema de que l'Europa és un continent de moltes llengües, de moltes nacions,
0: claro,
25: i que això s'ha de donar la benvinguda. Això tindrà molts avantatges en molts aspectes. Les imatges, els drets, tot això anirà en conjunt de tot.
1: Però les cintes no. Se les hauran de buscar més lluny, no? Perquè si és tot Europa...
25: No, ara ja va tot, ara tot ha canviat ja. Oh. Ja parlo ja de les èpoques del 86, 87, i etcètera, etcètera. Oh. Més coses. He vist una mica la graella de l'estiu.
2: Mm-hmm.
25: Per llançar...
2: D'aquí.
25: De TV3.
2: Ah.
4: I què tal?
25: Per llançar-te des de la Torre de Sant Josep.
4: Para.
2: No és però amb,
25: no és per tirar.
2: Però amb paracaigudes o
25: no,
2: sense?
25: No, directament res. A pèl, cap a baix, pum. I ja no... I no
2: bueno, però a veure, anem a repassar una mica,
4: però
2: no?
4: Però per què ho dius, això?
2: Que és, bueno, alguna cosa que...
0: Però que tornen a fer Magnum. Això sí que està bé. Magnum estava bé.
25: No, estava
2: bé. A mi no em va agradar mai aquella sèrie. Posava dels nervis. No hi es troba mai la...
25: A mi em caia bé el gos.
2: Tot era raro. Tot era, gent rara. Per mi era un club gay. Mira què li dic.
25: Ojo.
2: Era molt raro, allò.
4: Tenia molts fans.
2: El propietari de la casa no apareixia mai.
0: Mai.
2: Aquest no va aparèixer mai.
0: No.
2: El Perkins aquell home amb els gossos...
4: Higgins? Com es deia?
2: Higgins.
25: Que està mort, entenc jo, no? Sí. Perquè tenia una edat,
2: no sé,
25: ja.
2: Però que els gossos segur. I que tenia dos gossos... Sí. Cabrons.
25: Els Doberman.
2: Cabrons.
25: Poca broma, ja no entrava ningú, eh?
0: Perseguien el Magnum.
2: El Magnum... Vivint allà... Tampoc...
25: Tenia un bon cotxe, un cotxe de
2: sí,
25: maco.
2: Però que no
4: va
2: era...
4: morir, el Higgins.
2: Tampoc era clar, el Magnum allà vivint.
25: I el Tom Selleck ha mort.
2: Què feia?
0: Sempre sortien amb
2: bueno, però què feia aquell home allà?
0: Era investigador privat.
25: Sí, però va incloure
2: investigador
25: una...
2: Investigador privat de Chichinabo.
25: Va introduir una cosa...
2: De Chichinabo.
25: Va introduir una cosa
0: I
25: molt...
0: I després hi havia un noi amb un helicòpter.
2: I després hi havia el noi de l'helicòpter...
0: que dius, aquest ni se l'espera.
4: Ui, ara els fans preparen...
3: I un noi negre, també.
4: Els fans demanen...
2: Bueno, el de l'helicòpter, que es deia TC.
3: I després n'hi havia un que també corria
0: per allà, amb un bar. Un altre que tot el dia s'estava fotent caipirinhes. Sí. Aquest tio, què pinta?
3: Va introduir allò
0: tot tios,
3: de
0: les... Tot tios, sí. La sèrie més masclista.
3: No,
0: que...
3: aquí hi sortien moltes noies flamenques.
2: Ah, no, sí. Ah,
0: protagonista cap, eh?
3: Però va introduir allò de les camises aquestes hawaianes, que va ser
2: després... Sí, florejades. La
3: sèrie s'aguantava.
0: I encara en tinc una a casa.
3: D'aquella època?
0: Me la vaig comprar.
3: Bueno, us dic alguna...
2: No vam aclarir mai, ell que pintava allà, l'altre allà amb els gossos, vull dir, no sé, tot era raro.
0: No, perquè el tenia aquell home ric, el tenia
2: sí, com... però aquell no va aparèixer mai, primat. Aquell.
0: No, aquell no va aparèixer mai.
3: Mira, pel matí...
0: És com los Ángeles de Charlie,
3: bueno,
0: que tampoc...
3: Puc explicar la graella de l'Isidro?
0: Calla! Que el Charlie tampoc no va sortir mai.
2: Tampoc aclaria res. Tot és raro. Un altre que també no hi era...
4: Perdona, Los Ángeles de Charlie era boníssima.
2: Però el
0: Charlie...
4: No apareixia mai.
0: I després
2: veia un espell de collons, també. I el del cotxe fantàstico també era un rotllo raríssim.
4: Però també ens ho miràvem. Tot això ens ho miràvem.
2: També era raro, també, aquells tios amb aquells trajes... Rapats,
0: apretats.
2: Sí. Però on va?
0: Però jo era en una època que es portaven apretats.
3: Jo era més de MacGyver.
4: Era la moda d'aleshores.
3: MacGyver.
2: No el recordo.
3: Sí, home, sí, de sí, MacGyver que feia...
4: MacGyver que ho arreglava tot.
3: No, arreglava
2: no
3: tot.
2: La veia.
3: Era l'ampista, l'ampista que ho arreglava tot.
0: No la veiem.
2: Bé, aquí m'apunten fent un spoiler que el senyor Rick, el...
5: Amenaça spoiler.
2: Era el Higgins.
3: Sí. Oh, spoiler!
0: No, no, que era, no, que era el com si fos...
2: Era el Higgins. Era el Higgins.
0: No,
2: al final
0: era.
2: De la sèrie...
4: El Higgins era el que no vèiem.
2: El Higgins.
0: No l'he vist mai, aquest episodi.
2: Ah, doncs és el que m'estan dient.
0: No l'he vist mai, aquest
4: episodi. I el que tenia els gossos, ara veig que era el Robin Masters.
3: Qui? Els gossos, però els gossos corrien per allà.
2: No, el Robin Masters era el propietari. Què estàs mirant?
0: Jo. El Robin, aquest Robin...
4: No em renyis, que he posat personatges davant.
2: No, em vaig dir una cosa. És que tu, o sigui...
0: Tu, a lo loco.
2: Tu ets l'especialista de les fake news.
4: No!
2: Comences a buscar. Lo primer que trobes, lo primer que xerres.
4: No, el Robin Masters.
2: No.
0: Aquest Robin representava que era l'amo. Era l'amo.
2: Era l'amo. El Robin Masters era l'amo.
4: Era el que tenia els gossos, el del bigotet.
2: No,
0: que
2: era
0: el Higgins.
2: El Higgins,
4: a veure,
2: el Robin
4: per
2: aquest,
4: favor.
2: Era l'amo de la finca.
4: Robin, Masters i Higgins, és que no vol...
2: Que no, que
3: puc una cosa era Higgins, l'altra era Monster. Puc explicar la graella d'estiu?
4: Escolta'm, si tu no la mirava, la sèrie.
2: Per favor. Sí que la mirava, però no s'entenia.
4: A veure, per favor, urgents, ajudeu-nos.
3: Va dir l'Edgar que agafi temps, que no té gaire cosa que explicar. Perquè mira l'hora que és i jo encara no he explicat la graella d'estiu. A veure, temps fixa, joc de cartes. D'estiu. Això és una cosa que ja tenim.
0: Està bé.
3: Sí, però tampoc ens salva tot l'estiu. Pel matí, 3-4...
2: Veurem fer per 74a vegada l'amanida russa. Ho fan a tots els restaurants. Tots els restaurants, tothom té amanida russa.
3: És bona, és bona.
2: Sí, però ja estic una mica fart, sempre amanida russa. Dic, bona, nois, a veure si li donem la toga i inventeu alguna
3: cosa. A pel matí, 3cat info, roda informativa. Fins a la 1, com aquell que té.
2: Però gravada o en directe?
3: Bueno, jo entenc jo que serà directa.
2: Vale, no, dic perquè a vegades la posen gravada.
3: No, podria ser també.
0: És que hi ha moments que diuen... Si tu agafes les mateixes paraules, i el mateix moment que tanquen l'ull, tanquen els ulls... Jo ho he mirat, això, eh? M'he passat 3 hores mirant-m'ho. Dic, ara tancarà l'ull. És extraordinari.
3: És la distracció de l'estiu,
2: sí,
3: eh?
2: Sí, és un canal de referència absoluta.
3: Després tenim la segona temporada de La Casa Nostra, que anirà a les nits dels dilluns. Vinagreta, amb el Bruno Oro.
2: Vinagreta, mira, em va agradar la
3: sèrie Vinagreta. I la Clara Segura, 6 d'agost. T'has d'esperar fins al 6 d'agost. Faran una programació especial per l'eclipsi. Allò, també una de les coses que tindrem, estarem fins a dalt, serà una turra considerable ja a l'agost.
2: Bueno, ja ho és ara, eh?
3: Ja ho és ara, sí. L'eclipsi, perquè a més a més...
0: I millor que no te'l miris, eh? Perquè porta desgràcia, eh?
2: Sí.
3: Bueno, la línia aèria...
2: Bàsicament et pots quedar sense ulleres, et pots quedar invident.
3: Invident, sí.
2: No, vull dir, pots quedar...
3: No, sí, poca broma. La línia aèria que torna de Washington per fer aquesta cobertura especial amb el Francesc Garriga, que el poble el tenen treballant el dia que entra, el 12 d'agost.
2: La línia aèria torna de Washington per l'eclipsi, però què té a veure la línia aèria?
3: El que posa aquí. Si vols, investigo.
2: Home, és que no ho entenc. La corresponsal dels Estats Units ha de venir aquí a parlar de l'eclipsi.
3: Bueno, suposo que ve aquí per passar l'estiu aquí. Perquè
2: i el Garriga què pinta?
3: Però serà Catalunya Ràdio.
2: No, és que no entenc aquest binomi per presentar un eclipsi. No l'entenc, aquesta...
0: Perquè posin un científic.
2: A més, això què dura, això de l'eclipsi? Dura...
0: Reu,
3: 3 minuts.
2: Què dura?
0: 2 minuts, màxim.
2: Un minut. I ve l'aquella d'Estats Units. Ve la Lídia Heredia d'Estats Units.
25: Suposo que ve per altres coses, també, no?
2: Home, m'estàs dient família, que ve fins a
25: l'Eclipsi. Sí, bueno, doncs la tenim aquí el 12
2: de... Doncs que agafin a, no sé...
0: A qualsevol,
2: a la Núria Soler. Mira, Núria Soler, que està fent el Comarques, que ho fa magníficament. Ole. Que ho faci ella, que explicarà. A més, ho passarà aquí a Catalunya, sí. Ho expliqui ella, perfecte.
4: Escolteu, que estem rebent allau de
2: vale,
4: missatges.
25: Espera, espera, un moment.
4: Hem d'aclarir,
25: El programa de l'Eclipse es farà des del Deltebre.
1: Des de la Lluna. Això estaria bé, això sí que seria un puntazo, fer-ho des d'allà.
2: Vale, però amb la Lídia Heredia... Pues que no ho entenc, que no entenc.
25: Ja dilluns que... parlarem amb el senyor Trescat, bueno, que m'informi...
2: Què té a veure la Lídia Heredia sí. I el Garriga amb l'Eclipsi?
25: Bé, el 20 no, de juliol... 20
0: potser,
25: de juliol.
0: Ve Trump, potser ve Trump a mirar...
2: No, que ve de venir
25: Trump. 20 de juliol, l'últim capítol de la temporada, un especial d'una hora i mitja del Com si fos ahir...
2: No sé per on
25: no,
2: van, ja.
25: No, però la Montserrat està enganxada...
2: Tot i que sempre que poso la tele hi ha els mateixos, eh?
25: Ah... Home, esclar, és que és una sèrie amb els seus protagonistes.
2: Però podrien anar morint i, saps, home, entrant de nous. Eh?
4: Home, però... tu els aniries matant.
2: Bueno, a la vida quan tu, al teu entorn, sí. No hi ha gent
4: però,
2: que es mora?
4: Sí, però segur que hi ha hagut algun personatge que ha desaparegut.
2: Des que estic aquí a RAC1, escolta, al meu voltant hi ha hagut de tot, eh? Naixements,
4: sí,
2: morts...
4: Sí, però segur que hi ha hagut... Però clar, no es poden carregar molta gent.
2: Jo, els protes sempre veig els mateixos.
25: Pel·lícules...
2: Lawrence i a més estan igual, eh? Una cosa que en aquesta sèrie no passa el temps. Estan no. Tots igual, eh? Igual. Sí. Igual.
1: Estan... Home, no, aviam, un dia més gran seran cada dia.
2: No, la sèrie no.
0: Ho graven tot. I està tot gravat. Sí.
2: Es va gravar el primer any
0: i ja està.
2: 20 temporades.
0: 20 temporades.
25: Saps on ho grava, no? Allà al costat on gravàvem dilluns clapers. Al costat, el plató del costat.
2: No ho sé perquè no, ni he anat ni hi aniré.
25: Sí, cony, que allà...
2: No, dic que no hi he de tornar.
0: No,
2: no hi he de tornar.
25: Ah, vale.
2: A veure, un moment, que tenim...
4: No, que jo vull aclarir això, home, que estem rebent missatges i missatges.
0: Magnum.
4: Música de Magnum, que hem d'aclarir l'enigma. A veure, Robin Masters era el propietari de la casa que representa que no surt.
0: Ho he dit fa una hora, però com que no m'escolteu...
4: Però hi ha la teoria que en realitat el Higgins, que era qui guardava la casa, qui tenia els Zeus i l'Apolo, els gossos
0: sí,
4: aquells,
0: sí.
4: En realitat el Higgins hi ha la teoria que era el Robin Master.
0: Teoria?
2: No, perquè em diuen que això en el darrer capítol es veu que... Jo no ho vaig veure, però diuen que quedava així...
0: Això com no ho he vist mai, això.
2: Que el Higgins...
4: Veies aquesta deducció.
2: Ah, exacte, que el Higgins era el propietari.
4: Exacte. Que per tant, el Higgins era el Robin Masters.
0: No t'ho creguis.
2: Vale, ja està, ja m'ha aclarit. Aclarit. Vale, adelante.
25: Bé. De sèries d'estiu i de pel·lícules, a TV3 programarà Lawrence d'Aràbia.
2: Preciosa.
0: Ja l'he vist.
2: Jo no l'he vist mai, eh?
25: Doncs mira,
0: pesadíssima.
2: No, em sembla fantàstic.
25: El cinema, la pel·lícula de la setmana. Tindràs també El pianista.
2: Boníssima.
0: Ja
2: no és per
4: celebrar
2: l'estiu,
4: eh? No,
25: tampoc.
2: No és per sortir a...
6: Ni per a passar calor.
2: A passar la festa, eh?
25: Crida la llevadora.
0: Qui?
2: Com?
25: Crida la llevadora.
4: Què és
2: això? És una pel·lícula o què
25: és? Una sèrie. Això ja són sèries.
0: Ah, aquestes
25: són
0: la llevadora.
25: Sí,
2: aquestes són, aquestes són les de l'oferta, no? Les d'oferta. El preu d'una pel·lícula, et col·loquem 7 sèries.
0: Però això és que tu has de cridar la llevadora o és que la llevadora crida per alguna cosa?
1: Tu no volies que morís i neixés gent en una sèrie? Doncs aquí en neixen segur.
4: És britànica, aquesta sèrie.
25: Sí, és britànica.
4: Sí, sí,
25: no, ja, l'any passat crec que la van tenir també.
4: Explica la història d'unes llevadores i monges que treballen en un barri marcat per la pobresa als anys 50.
2: Pues mira,
25: ara, entens perquè vull
2: sincerament no la veuré.
4: Vaja.
0: I el doctor Martin?
2: No cal.
25: Ja han repetit tot, ja. Van fer la versió...
2: Aquest sí que és mort, també, el Martin.
25: Sí, aquest també. Entens perquè vull llançar des de la Torre de Jesús, no?
2: Bueno, a veure, hi ha coses que m'han agradat. Mira, el joc de cartes m'ha agradat. M'ha agradat la Lawrence d'Aràbia. M'ha agradat l'Eclipse...
25: Amb la Lídia.
2: Jo soc fan de Lídia, però no entenc la Lídia perquè la fan venir dels Estats Units.
25: Però jo crec que ve a passar l'estiu aquí.
2: A més, perdona, els dos van ser corresponsals, eh? El Garriga i aquest de venida. I ells aquí explicant... Sí.
25: Parlarem amb el senyor Trescat...
4: Perquè diuen que abans eren els corresponsals als Estats Units fa 2 anys quan hi va haver l'Eclipse. Ens diu l'Àlex Fàbregas.
2: I què?
4: Tornen a repetir.
2: Què passa? Que ho han de venir a explicar ells?
4: Jo què sé, a mi què m'explica?
25: Però no t'enfadis,
2: home. És que hi ha molt gent super que podria fer aquí perfectament.
4: Tota la raó.
0: Que vingui un científic
25: aquí fem alguna cosa especial, eh? Fem programació especial aquí. Tu el dia 12 tornes a fer l'Eclipse?
2: 12 de què?
25: D'agost.
4: Tots els nosaltres estarem de vacances.
2: Aquí, no, home, no.
0: Vas a parar.
2: Aquí el programa ja, el 12 d'agost, a la tarda, això va, però...
0: Com un tro, és veritat.
2: Però com un hombre bala, va.
0: Sí, sí. No s'ha anunciat encara, no, els nous de la...
2: No, però, bueno, crec que...
0: No, que l'any passat...
2: Moltes sorpreses no hi han.
0: No, l'any passat ho vaig anunciar i la 17 em va quedar l'atenció.
4: No
0: digui
4: res, que no se t'escapi.
0: Bueno, escolta... No, escolta, tinc un parell de documents.
2: No, no, tindràs un parell de documents, però...
6: És que no ho fas llarg.
2: Avui em sap greu... He tingut que presentar la cançó del ventilador i mira, avui va com va avui el programa.
0: Bueno, dilluns torno, perquè tinc aquí molta...
6: Sí,
0: bueno, escolta'm, finalment, jo
6: no calla,
0: estic
6: no
0: una mica trist perquè no m'han convidat a la festa de compleans de l'Àngel Llàcer. A tu et van convidar en el seu moment? Et van convidar, tu?
2: No, jo...
0: Llavors no som del seu team, eh?
2: No, és que no.
0: Perquè, clar...
2: Ell només... sé que et refereixes perquè ell li va explicar...
0: Ho va explicar el Motos?
2: El Pablo Motos. Que ell només convida amb els que li cauen bé, amb els que té bon feeling.
0: Sí, pot ser el veí de baix, sí. Com el de la peixateria, però en canvi...
2: Ara, deixa'm dir que no sé si sóc el perfil, eh?
0: No.
2: Per viure tot el que va explicar, ho explica ell, l'Àngel Llàcer, el Motos. Tenim el document?
8: Sí.
2: Venga, adelante.
8: Me invité a 265 personas, que todo el mundo me caía bien. No había nadie que me cayera mal. Pero a lo mejor era pues la señora de abajo de la churrería, pues como me caía bien esa señora, pues la imitaba. Si la pareja de un amigo mío no me caía bien, pues no venía. Entonces, cuando tú entras en la fiesta, había una Harley Davidson.
2: Wow.
8: Y entonces ponía, tú puedes salir de esta fiesta en esta moto. Quiero regalar una moto. Vale. Y entonces dije, vale, pues para cobraros una moto inteligente, con suerte, con capacidad de trabajar en equipo, con carisma, atrevido. Y entonces hice como 5 pruebas,
2: sí,
8: para que la gente llegara a ganar la moto. Okay. Entonces, en principio hice un test de inteligencia. Cogí a los 80 más listos de la fiesta. Claro. Los 80 tenían que poner la mano en una urna y sacar una bola. Si era dorada, seguían. Y si era negra, quedaban eliminados. Pues en la vida no has tenido suerte a mí. Les dije, vosotros que quedáis 40, os repartís entre 4 equipos de 10. Y entonces estos tendréis que hacer una cosa. Entonces allí tenían que hacer un puzzle. Y el que antes acababa el puzzle, ganaba. Y ganaron 10. Entonces les di unas pulseras de colores y les dije, entre los 260 invitados, vosotros os tenéis que repartir vuestra pulserita de vuestro color, y la persona que haya conseguido que más gente de la fiesta lleve su color será la persona más carismática. Y entonces de estos me quedaba con 5, y estos 5 tenían que entrar porque tenían que ser atrevidos. Entonces puse una bañera así como una piscina de estas de plástico grandes, llena de Nutella.
2: No.
8: Ojo. Y entonces les dije, aquí dentro está la llave de la moto. Entonces ahí les hice la última putadita, que era que había
2: esconder cactus.
8: No, había 5 llaves.
9: Había 5.
8: Entonces solo una llave encendía la moto.
2: Oh.
8: Y entonces pues no sé qué, y al final una persona enciende la moto. Que era el vecino de abajo de casa de mis padres.
2: Bueno, i t'has deixat posar que sí, els hi va donar a tots els que van entrar a la piscina un tanga.
0: Sí, és veritat.
4: M'ho dius de veritat.
0: Sí, pensava que l'havia posat.
2: Ho ha explicat?
0: Sí, sí. Faltava el tanga.
2: Va repartir un tanga i aleshores...
4: Doncs quin espectacle, eh?
0: Amb el Nutella. Jo vull anar a una festa com aquesta.
6: Bé, sí, bé, sí.
0: Àngel, convida'm la propera vegada, home. Convida'm.
4: Però tu li caus bé a l'Àngel Llàcer? Li caus bé? Com li caus?
2: Clar, és que si no et cau bé, no?
6: Claro, es que yo lo he dicho.
0: D'aquí de RAC1 ha anat algú?
6: Jo invito a gente que me cae bien.
0: D'aquí de RAC1 ha anat algú?
2: No sé, jo... La primera vegada que en...
0: Bueno,
2: no, et diré més. No és la primera vegada que en sento parlar d'aquesta festa.
0: Ah, no? No és la primera vegada que fan una festa així? És a dir, que fan més festes...
2: No, vull dir que em van explicar, home, concretament, aquesta... em van explicar detalls d'aquesta, perquè va ser...
4: Va ser molt sonada.
0: Home, doncs molt generós, una Harley val 1.600.000 euros, eh? Quant val una Harley?
2: No ho sé. Ara, com que jo no vaig amb moto, ja no hagués participat.
0: Bueno, però si et toca, et toca.
2: No, perquè no has sentit que si volies la moto, havies de fer tot aquest seguit de coses.
0: Sí, però tu res...
2: A mi, com que la moto no m'interessa, doncs ja...
4: I la resta de la gent, pregunto, aquests 200 i escaig convidats, havien d'estar tota l'estona mirant.
2: Era com una festa romana.
6: Sí, sí. I els que es van tirar dintre la tela i no van guanyar, aquells també macos, també. La resta de festa...
2: O treus la clau, penses que has guanyat la moto?
0: No. Escolta, demà el Cuní, el col·lapse, primera vegada amb el Jordi... Primera vegada que li fa una entrevista al Jordi.
2: Bueno,
0: es coneixen de tota la vida.
2: Doncs estarem...
0: A veure què explica, perquè el Cuní fa temps que està desaparegut.
2: Bueno, a veure què ens explica.
0: Està missing.
2: Demà, el col·lapse...
0: Sí,
2: no,
0: i dilluns torno a explicar-ho.
2: Dilluns ens ho explica.
0: Amb més coses,
2: vinc.
0: Clar. Apa, adéu. RAC 1.
9: el Tour surt de Barcelona. I Barcelona surt de festa. Vine a la festa del Tour. Del 26 de juny al 5 de juliol, concerts, música, gastronomia, cultura popular i més de 60 activitats convertiran la ciutat en una gran celebració. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
10: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
11: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
12: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
13: Hi ha cotxes que et porten i després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEV, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4, Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta 0, Vaisó Yamaha. Emporta-te'l amb 8 anys de garantia i a un preu que no t'esperes. Vine a provar-ho al teu concessionari. Mitsubishi Outlander PEV. Vola alt.
14: Car Store Group, Sabadell, Vic i Manresa. Pernil Gran Reserva Bataller, un pernil mundial. Descobreix el seu sabor únic que marca la diferència. Demana carn i curats bataller a la teva carnisseria o xarcuteria de confiança. Si vols menjar bé, pensa en bataller.
15: Cap on van els Estats Units d'Amèrica, es pregunta Vanguardia Dossier. El país celebrarà el pròxim 4 de juliol el 250è aniversari de la seva independència, lliscant pel pendent de l'autoritarisme i enfrontat als seus aliats. El seu president vol tornar al segle XIX, a un món amb múltiples grans potències i conflictes que desencadenaran una guerra per dècada. Els Estats Units d'Amèrica tornaran a ser-hi, però no seran els mateixos. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
27: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
28: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora.
29: Més immediat que mai.
28: Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1, recupera el que vulguis a l'instant.
30: Descobreix RAC1.cat, el portal de RAC1.
31: Escolta, navega, descarrega, informa't.
30: Una finestra a l'univers RAC1 i RAC+1. Versió RAC1, amb Toni Clapés.
32: Torrons Vicenç, el Torró Torró, t'ofereix aquesta secció.
2: Les 7 de la tarda, 5 minuts. Mira, ara... però què fa? Espera, que s'havia deixat l'Edgar al guió. Ja què som, tal? Ja Edgar som. Fornós, bona
33: molt
2: tarda.
33: Bona tarda, molt bona tarda.
2: M'ha agradat molt això que has dit. De la Marina està morena, l'Anaïs està morena.
33: Correcte, perquè avui una de les persones que ens acompanya és l'Anaïs Martí de la Vanguardia. Què tal? Que, francament, fa 5 dies que ha arribat l'estiu, però l'Anaïs té un color que fa estiu.
34: Aprofito les hores lliures que em deixa el Mundial.
2: Aprofita, però és de les persones que pren el sol i li queda, perquè sí, pren el sol. Sí. I quedo blanc. Dic, hòstia,
33: o vermell, no?
2: O vermell, o vermell, no? En canvi, hi ha gent que sí, que té aquesta...
33: Qui utilitza a finals d'estiu i tens un bon color, també, color tipus cubano.
2: Però, són moltes hores de passejar i de fer...
34: Edgar, i tu també el tens, eh?
33: No, avui, però costa molt, eh? Costa. S'ha de fer a poc a poc. Bé, qui ho farà aviat, perquè se'n va demà...
2: Sí, perquè tu estàs... El Carlos està blanc com el paper, eh?
35: Però està gamba avui, una mica.
33: Però serà maravilloso viajar a Mallorca. Se'n va a Mallorca demà. Ara sí.
2: Com estem? Hi ha algun fitxatge per allà, a Mallorca, o què?
36: Espero que no. Ara li estava comentant fora micro. Si fitxen algú, a mi no em trobaran aquesta setmana. Espero que no passi res. I el més preocupant de tot és que tinc una pulsera des de fa 3 anys que quan la treus, aquí es veu...
2: Oh!
36: No, tot això, per la gent que no ho estigui veient, és com es diu el Moreno Paleta, no sé si és ofensiu, no? Però realment és així.
34: De marca.
36: Espero que no sigui ofensiu, però bueno, no, tothom,
4: però tothom li diu així. Fa 3 anys que et dura?
36: No, no, me la canvio cada any, vaig a la tenda, a la, no sé si es pot fer publicitat, no? Però,
2: sí,
36: no?
2: Sí,
36: vaig a la botiga i li dic que em doni una nova, i llavors aquí es veuen totes les hores de guàrdia a la ciutat esportiva.
33: La marca de la nova de la
36: Sevilla. Estic completament blanc, però després em mires al braç.
2: Sí, sí, i... No, el braç sí, el braç és, bé, de, sí. És de taxista, braç de taxista.
36: Exacte,
2: que treu el braç per la, per la finestra, se li va torrant. No, no, escolta, ens has deixat impressionats, sí, d'aquesta... Això, veus, jo
33: Ja arribarà. Avui tenim, evidentment, el Carlitos, l'Anaïs i un públic molt agraït que ve de la Juncosa Lleida, de Banyoles, de Cerdanyola, de Castelldefels i de Barcelona. Per tant, molt contents de fer el públic.
2: Molt bé.
33: I el programa per vosaltres. Hauria de ser cada dia així, cada dia en públic, cada dia acompanyats. També poden, evidentment, podeu respondre a la pregunta que ja fa hores que circula per Instagram, pels stories més concretament. Avui és un dia que molts de vosaltres potser no dormiu perquè veuràs el partit de la selecció espanyola. Recordem que és a les 2 de la matinada, hora d'aquí, a les 2 de la matinada. Sí, el veureu, no per l'hora, perquè és tard i costarà segurament aguantar, o igualment no el veuria. Començo per l'Anaïs Martí, a veure, tu el veuràs o sí, l'has de veure?
34: Les dues coses, l'he de veure i el veuria. Perquè és divendres, 2 de la matinada, per motius familiars que tots coneixeu, doncs estic a casa sola perquè el Santi Ovalle, que és el meu marit professional de la ràdio, està als Estats Units fent el Mundial. Llavors he d'intentar viure dos dies en un, que és el meu i el dels Estats Units.
2: Per tant,
36: això és que sí.
34: El veuré per feina i el veuria per tot.
2: Bueno, per tant, sí. Per sí. Tant, l'Anaïs va en el paquet del sí.
33: Paquet sí, sí, vale. Rotund. Carlitos Montfort.
36: Rotundament sí, perquè avui vaig al poble, que per cert, ara estic veient que està l'Àlex Arbiol, que estiueix amb mi, no sé si ho sabia.
33: Quin poble és?
36: A Roda de Barà, t'ho prometo.
2: Els dos.
36: És que m'acabo de girar i l'acabo de veure a producció. Llavors, ell coneix bé el Ramon Magrinyà. Tu de casa el Ramon Magrinyà no surts abans de les 4-5 del matí. Llavors avui hi ha un sopar allà, cap a les 9-10 de la nit, llavors s'anirà allargant, no?, amb la seva respectiva...
2: Per veure el partit.
36: Amb la copa digestiva, i posteriorment doncs, veurem el partit que acabarà a les 4, no?
2: 4. Home, aquest pla, amb molt... aquest pla jo sí, veuria, sí, sí, sí. El, veuria el partit.
1: I ja pots empalmar amb els de les 5 del
36: no,
1: matí.
36: No, no, això no.
34: Escolta,
36: això no.
34: Arnau, necessites anar a la platja.
36: Sí, sí, això.
34: No, Arnau, no. Si necessites prendre l'aigua.
36: Aquí ja s'ha passat.
1: Però sí, si vaig a
2: que a les 5 hi ha un altre partit.
1: Clar, n'hi ha dos a les 5.
36: Per mi, això ja és malaltís.
34: Hi ha un Senegal-Irac a les 9 del vespre.
36: Senegal-Irac? Sí, si veus
33: Noruega,
36: aquest partit, per mi estàs malalt.
33: També hi ha un França-Noruega, Haaland Mbappé, a les 9. Aquest és fàcil. França-Noruega amb Mbappé contra Haaland a les 9 de la nit. Avui sí. És un molt bon pla, eh?
36: Jo soc d'aquests que m'agrada molt el futbol, però a mi veure Islas Feroe contra Mozambique un dissabte a les 5 del matí em costa molt.
1: Perquè no esteu valorant...
36: Em costa molt dir-ho.
2: Perquè no t'has drogat. I aleshores, perquè no estàs com en el sonar.
1: Estic al límit.
2: Aleshores, com que no estàs com en el sonar, doncs per això no, clar, no ho influeixes. Si estiguessis amb l'essència del sonar, tu veuries aquest partit i t'ho passaries de conya. Sí, és la manera d'aguantar segons que...
1: Però a mi no m'ha fet falta drogar-me per veure aquest Mundial.
2: No, bueno, doncs perdona, per veure que el Senegal...
1: Senegal-Irac és un partidàs, és la campiona d'Àfrica.
36: No, per favor.
1: És la campiona d'Àfrica.
2: Però l'Irac, què farà l'Irac?
1: No, Senegal.
2: Mira, per fer això, millor que no juguin.
34: Estarà tothom mirant el França-Noruega, menys l'Arnau, que estarà mirant un Senegal-Irac.
1: Els dos.
33: Sí, la medicació de les picades no li ha anat gaire
2: bé. No li ha anat massa bé.
33: A veure, Marta Cailà, aquí a la taula és un sí rotund, veuran Espanya, no sé els oients què en pensen.
4: Mira, l'opció més votada, el que passa que després si fas sumes es poden treure altres conclusions, però l'opció més votada és igualment no el veuria, és a dir, no el miraré i igualment no el veuria, no és per un tema d'hora. Això ho voten un 43% dels més de 800 oients que han participat a l'enquesta. Després hi ha un 39% que diu que sí que el miraria, però que no ho faran per l'hora. Força, 39%. I un 18% que diuen que sí que el miraran.
3: Ah, joder, ¿qué? Tanto de diciendo aquí que no vaya a ver el partido de España, joder, madrugada.
2: Tontería
3: que estás diciendo, joder, si está jugando España. ¿Tenga mariconado o qué?
2: Bueno, pero es que...
1: Yo he dicho que sí, yo he dicho que sí.
3: Hay que apoyar a la selección.
2: Pero bueno, pero a las 2 de la madrugada no nos va bien por horario ver la selección española, Camacho.
3: Estás atontado con el calor y la tontería. Casi no cuesta nada, te tomas un carajillo de whisky después de cenar, luego te tomas otro a las 12 con unas patitas y aguanta hasta las 2, tontería no voy a hacer. Y aguanta despierto en el sofá como un toro. Como si juega a las 5 de la mañana. ¿Para qué queréis dormir? A ver, ¿para qué queréis dormir? Dormir es de cobarde, joder. Pone un poco de cojones que estáis atontados y veis el partido de España.
2: Bueno, yo la veré.
3: Iremos como España gana a los uruguayos estos que tienen cara de lelo.
2: Va, sense portar.
4: Però quina falta de respecte és aquesta?
33: La nostra oient que ve de Barcelona, pobra, està veient a Camacho i està al·lucinant.
2: Sí, sí, sí. José Antonio.
3: ¿Quién es esa? ¿Quién es esa?
33: Bé, no, por favor, respeto para nuestra audiencia. Hoy lo comentas en alguna televisión, José Antonio, en alguna radio.
3: Yo qué sé, estaré ahí donde me llamen. Si me llaman,
4: no sabes dónde estarás.
2: Pero hoy vas a 2CAT, ¿no?
3: Hoy estaré en 2CAT, sí.
2: Hacéis la transmisión en 2CAT.
3: Sí, allí he pedido whisky y el carajillo para tomármelo y estar allí con Sergi Mad y con así que más. Uno que allí de Televisión Española.
2: No, perdona, estarás amb Gemma Nierga.
3: Me parece que no viene hoy. Porque dice que es muy tarde y que no está más.
33: Sí, un partit que ni Gemma Nierga se'n passarà. Aquest és el Mundial.
3: Per això tengo un vídeo.
33: Sí, té raó, José Antonio. Té raó. Ara,
2: com està Martí Nay hoy?
3: Està, pues no sé, Sergi Mas, no sé, i otro ahí atontado. Està Mar Brau.
4: Però que falta de respeto és esta. Sí, sí,
2: el narrador del partido estará, ¿no?
3: No sé si estará. Sí. Baja, Televisión Española está atontado también. No,
33: en teoria estarà Albert Front, Sergi Mas, Marc Brau.
3: No, ese no, creo que hay otro hoy. Ese me han quitado porque no se ríe con nada.
33: Es usted un fenómeno. Ahora, cuidado porque cada cinco palabras una es joder. O sea, hay que vigilar con este vocabulario. Bueno, dit això, hi han partits, per cert, ja s'han confirmat alguns emparellaments de setzens de final i déu-n'hi-do, hi ha un Països Baixos-Marroc, és a dir, que qui quedi fora serà un fracàs caure setzens, però clar, algú ha de caure. Hi ha un Sud-Àfrica-Canadà, dues seleccions que mai havien jugat una fase final d'un Mundial. Hi ha un Estats Units-Bòsnia, atenció, Bòsnia ha quedat tercera, però es classifica. I un Brasil-Japó. Ja sabeu que serà un partit calent perquè la colònia més àmplia fora del Japó de japonesos és el Brasil. Bé, en qualsevol cas, avui a les 2 de la matinada aquest Espanya-Uruguai, si Espanya queda primera, guanya, queda primera segur, si empata virtualment quedarà primera de grup i si perd, depèn de que faci cap verd contra l'Aràbia Saudita, fins i tot pot quedar tercera. Però en qualsevol cas, Luis de la Fuente, el míster, parla de les seves impressions abans d'aquest partit.
5: Solo sé vivir cada dia para ganar y nosotros solo pensamos en sacar nuestros partidos adelante. O sea, no haríamos nunca, no sabría hacerlo, el plantear un partido de manera rácana para pensando en que me interesa ganar, perder o empatar. No tengo ni idea. Yo lo único que sé que en el fútbol solo sé jugar en mi vida. Solo sé vivir cada día para ganar. Para ganar y para ganar. Para ser mejor. Es lo único que entiendo de la vida.
33: Una mica recordant a Luis Aragonés, ganar sí. I volver a ganar. Bé, en qualsevol cas, és una Uruguai molt descafeinada.
2: El discurs el trobo...
1: elaborat,
2: El trobo una mica justet, però bé. Saps?
36: És mai surt dels tòpics, no? De la Fuente mai surt dels tòpics.
2: Que és d'un bàsic, a més, és el que diu, copiant...
4: Luis de la gente, home.
2: Sí, no, clar, però és que un copiant a Luis Aragonés, no? Ganar. I, bueno, noi... Però, ha explicat alguna cosa més o no?
33: Sí, de fet, mira, vull anar a aquesta qüestió perquè serà interessant. Té pinta que arribi o no arribi a Espanya, serà sempre amb Lamine Yamal. Ha parlat del físic de Lamine Yamal i de Nico Williams.
5: Quizás Nico todavía habría que ver si puede estar esta máxima exigencia durante tantos minutos, 90 minutos, por ejemplo, pero Lamine estaría ya en disposición y valoraremos durante cada minuto pues como qué decisiones hay que tomar, pero están en muy buenas condiciones y lo celebramos.
33: Clar, per evitar ensurts, Espanya ha de guanyar després d'empatar contra Cap Verd la primera jornada. Si no recordo malament, des de l'Eurocopa del 2008 amb Luis Aragonés, que no hi havia rotacions en un partit. Aleshores va jugar Reina, Guiza o Sergio García. Ara t'exigeix. Cada partit hauran de jugar els bons. Vosaltres veieu avui que Espanya pot tenir alguna complicació amb aquesta Uruguai tan descafeinada?
36: Jo no ho veig, perquè pels partits que he vist d'Uruguai, és el que dius tu, molt descafeinat, no? No és res semblant a la Uruguai tan perillosa que hem vist els últims anys, de Luis Suárez, de Cavani, etc. Per tant, jo crec que no.
33: Encara que ells s'hagin de guanyar sí o sí per classificar-se, eh?
4: Sí, però és una selecció que... Primer que crec que tenen un entrenador que sembla d'una altra època, és com si no hagués... O sigui,
33: Marcelo Bielsa
4: sí. És com un entrenador del segle passat, que podrà tenir els seus impactes, perquè el genera, però futbolísticament parlant, aquests dos, Arnau, sí que els he vist, els dos partits de l'Uruguai...
1: Bones castanyes, eh?
4: Un pla futbolístic, com a pla, diguem que no el tenen...
36: No, crida l'atenció.
4: Crida molt l'atenció.
36: No.
34: I home, després de veure la recuperació de la selecció espanyola contra l'Aràbia Saudita, jo crec que repetirà 11 exactament el mateix que l'altre dia, vull dir, amb Baena i Lamine. No crec que veiem a Nico Williams sent titular avui, i amb Dani Olmo, no?, que va funcionar molt bé l'altre dia. Sí que veig que serà un partit complicat, de que repartiran, però bé, en principi no hauria d'haver-hi masses més problemes, que no són pocs.
0: Anem a l'època del Paleolític a escoltar a l'entrenador d'Uruguai, perquè és, com la cataloga l'Anaïs, d'una època molt pretèrita. Aquest és Marcelo Bielsa parlant de... o explicant com veu aquest partit.
6: Como una final donde ningún detalle puede no considerarse, y la disposición para disputar cada metro, cada pelota, va a ser máxima. Nosotros vamos a hacer lo que creemos que es mejor para establecer diferencias a favor nuestra. No cambia la idea que España es peor cuanto menos tiempo tiene la pelota.
2: Això és una pregunta, o...?
0: Sí, a tot això, Toni...
7: Que bé que parla.
0: Què diu?
2: Bueno, Marcelo Bielsa va ser un dels teus... és un dels teus referents.
7: Referents. Tinc una foto del Marcelo a la tauleta de nit, que de nit abans d'anar a dormir li faig un petó, el prego...
36: A la foto?
7: Fico al llit i bé, recordo una vegada que vaig quedar amb ell i vam estar 12 hores parlant de futbol.
2: Home, és partits. Que m'estranya.
36: Però qui parlava més?
7: No, ell parlava, jo escoltava, i vaig estar 12 hores escoltant, i la veritat que vaig aprendre molt.
0: És que entre el Pep, el Paco Seirulo i el Marcelo Bielsa és una amanida complicada d'empassar futbolísticament parlant, s'ha d'entendre.
7: Sí,
0: saps qui també és molt fan de Marcelo Bielsa?
7: Classe magistral.
0: Qui diria vostè, Pep Guardiola, que també és molt fan de Marcelo Bielsa i que era un dels seus referents, també?
7: Doncs, no ho sé, potser el Cholo Simeone.
0: Luis de la Fuente, mira.
8: Yo he sido y soy un gran admirador de Marcelo Bielsa.
36: No se creo ninguno.
8: Le he seguido mucho su trayectoria. Cuando estuvo de entrenador en Athletic, yo estuve 18 meses en el Parry y estuve 5 meses, 4, 5, 6 meses yendo a Lezama a ver todos los entrenamientos de Marcelo. Tengo todos los entrenamientos grabados durante todo ese tiempo.
36: És de Rubiales 100% el que ha dit, no?
8: Què vols dir, de Rubiales?
36: Tu li canvies la veu amb el que ha dit, estuve en el Paro, que et comença a explicar anècdotes, no?, quan ningú li ha demanat, i és una afirmació, és una frase 100% de Rubiales.
1: No, i que és una mica estrany, no?, que diu que va anar a gravar durant 5 mesos l'entrenament de l'Atlètic de Bilbao i després els disfrutava a casa. Provo que...
36: És una afició curiosa.
0: És veritat que va ser un Atlètic Club molt bèstia, Toni, perquè el Bielsa col·loca l'Atlètic Club a la final de Copa del Rei del 2012 i a la final de l'Europa League d'aquell any, també, cosa que feia molts anys que no havia passat, però els jugadors van dir, estem fins al capdamunt d'aquest entrenador, no podia continuar.
34: És que no se l'aguanta més d'una temporada, eh? És impossible.
2: Però per què? Per què? O sigui,
36: no,
2: és
36: no
2: el...
36: motiva. Jo sóc futbolista i amb una prèvia escolto aquesta veu, aquest to, i
2: però
36: realment
2: sí,
36: és que no,
2: com
36: no,
2: és que,
36: no motiva.
2: Però se'l considera com un referent, com un gran entrenador...
36: Al
2: com...
36: futbol sud-americà, sí.
34: I es veu que no parla gaire amb els jugadors. Que bé, només cal veure'l en els partits. El tio s'asseu allà sobre la nevera, no es mou,
36: exacte,
34: no es gesticula, no dona ni una instrucció, tot ho fa al segon. No parla, es veu amb els jugadors, pel que expliquen a l'Uruguai durant els entrenaments. I
2: No parla.
34: I va tenir un gest en el primer partit del Mundial, quan s'havia de fer la foto tota la selecció d'Uruguai. El tio es plantalla davant de tothom i no va voler mirar la fotògrafa. O sigui, estava amb el cap així, mirant cap a baix, i li van preguntar després a la roda de premsa que per què no havia aixecat el cap per fer-se la foto oficial, i va dir que és que ell no estava allí per a posar, i es va quedar tan ample.
36: És extremadament,
34: o sigui,
36: poc expressiu.
34: És una cosa molt estranya, eh? No voler fer-te la foto oficial amb el teu equip abans de començar un Mundial. És que és de bojos.
2: I ell ha estat el que ha generat aquest enrenou, aquest mal rotllo dins l'equip, que fins i tot diu que hi ha jugadors, no?
1: No, de fet, si vols podem sentir un fragment de ESPN Uruguai, que he trobat que posar-lo sencer il·lustrava molt, perquè expliquen de primera mà què és el que passa a la selecció d'Uruguai abans d'aquest partit contra Espanya.
16: Reunión de Bielsa con 4 jugadores que pidieron hablar con él. Sergio Rochet, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur y Valverde pidieron una reunión, se sentaron con el técnico y la expresión, el concepto de lo que ellos le dijeron fue lo siguiente: no aguantamos esta forma de entrenar, Esta forma de entrenar nos cansa, hemos tenido mucha actividad, algunos han tenido lesiones, más, menos, otros han llegado sentidos acá. No aguantamos más esta forma de entrenar, queremos cambiar la forma de entrenar. Y lo otro que le dijeron a Bielsa es que ellos quieren jugar frente a la selección española en un bloque bajo y de contragolpe. Bien, un bloque bajo y de contragolpe. Se juntaron todos, el plantel con Bielsa. Resulta que llegaron a esa reunión y le plantearon lo mismo. Queremos entrenar de otra forma. Así nos cansamos, no estamos cómodos de esta forma de entrenar. Y queremos plantear un bloque bajo y de contragolpe para jugar con la selección española. Él tomó la palabra de forma inmediata, Bielsa, el técnico de la selección, y habló durante 48 minutos él, explicando diferentes aspectos de lo que él considera. Los jugadores en un momento determinado, cuando él hizo un punto, que fue a los 40 y pico de minutos, reitero que estaba haciendo, los jugadores empezaron a levantarse y a retirarse. Ya lo habían escuchado, imagínate. Él solo hablando con la cabeza para abajo. Y José María Jiménez se levantó y dijo, no, muchacho, tenemos que ir, no está hablando, está terminando de hablar el técnico, una cosa y otra, ¿viste? Y los jugadores ahí se levantaron y se retiraron algunos, otros quedaron ahí en la vuelta y se fueron yendo. Lo cierto que esto, imagínate lo que significa.

0: directo con el tema, pero él sabe que él va a poner a Varela, lo va a poner sí o sí. En que Varela esté algo sentido, pero es él, en la conclusión de esto dice, ojalá Dios quiera que pasemos, pero esto ya no se aguanta más. Que pasemos de fase, ¿no? Es lo que quiere expresar Araújo en este final.
1: Pero això entenc que és un WhatsApp que li ha enviat a ell o què?
2: Però vull dir, fixeu-vos...
1: Està revelant la font o què està dient?
2: S'està parlant d'una lesió d'Araújo i aquí el que diu aquest periodista és que Araújo està per jugar.
1: Sí, sí. A mi tot això em sorprèn. O que els jugadors reuneixin a l'entrenador...
3: Bielsa, entenc que és això, no? És, sí. Aquest, és això que acaba d'explicar aquest periodista d'ESPN, no?
4: És que li diuen el loco Bielsa per algun... No, vull dir, no és un... com es diu això, un pseudònim que cau perquè sí, vull dir, sinó perquè és una persona excèntrica, no?, que pot passar de no parlar a fotre't una xapa de 47 minuts...
1: Jo entenc perfectament...
4: ...a no dirigir a la gent a la que... O sigui, això genera molt desconcert. A veure...
1: El tema dels entrenaments, sí. Que jo crec que tots els jugadors poden dir-li a l'entrenador, mira, m'agradaria escalfar més d'aquest tipus, fer això, però que li diguin que ha de jugar en bloc baix o en bloc alt, per mi això demostra molt poc respecte cap a la figura de l'entrenador.
4: Potser no hi ha cap pla, no? Potser els fa treballar, no sé, m'imagino, estic especulant, un entrenament molt físic, on sense cap mena d'estratègia, sense un pla...
1: I no tinc cap dubte de que algun dels capitans del Barça segur que li ha dit a Flick algun cop, però Flick ho entén, perquè al cap i a la fi el jugador també té...
3: Però clar, si no parla amb els jugadors...
2: Però tot això... Valverde ja és un dels que es va carregar Xavi Alonso al Madrid i ara fent un altre cop d'una gestió de vestidor per anar en contra
3: de la selecció. Estem en disposició de saludar un dels integrants de la selecció d'Uruguai, és Ronald Araújo. Ronald, bona tarda. Hola, buenas tardes. Buenos días.
5: Ya escucharon, estoy caliente.
3: Estás para jugar, ¿no?
5: Porque estoy para jugar, es simple, hermano. Pero también me dejaron concentrado en el hotel haciendo de mediador. Con el quilombo
3: hay realmente hay quilombo, que es lo que se dice en este caso.
5: Hay quilombo, hermano. Así que mientras los muchachos entrenan, yo rezo el rosario cada dos horas y después ¿cómo? Hacemos una ronda de abrazo obligatoria.
6: ¿Rosario?
5: El rosario.
7: Hombre, aún no
5: llevo un rosario en el calzón. Sí. Y mientras estamos platicando y entrenando, pues yo voy rezando y le digo, muchachos, aflojen un poco, que el rencor no entra en el reino de los cielos.
3: Pero perdona un segundo, ¿esto es lo que les dices a los seleccionados?
5: A mis compañeros, sí. Y si la cosa se pone muy fea, pedimos a nuestro Dios, Señor,
3: desde que tuviste la...
5: que nos elimine cuando antes.
3: ¿Cómo?
5: Porque este ambiente no hay quien lo aguante, hermano. A ver si España nos mete 5 y me vuelvo para Barcelona. Aquí sí que me valoráis.
3: Sí, sobre todo. Sí.
5: De aquí no me voy, ni con agua caliente.
3: Ya.
5: Vamos, Vizca Barça, nueva era. Vizca.
3: Ara que escoltàvem a Ronald Araújo, deixa'm preguntar al Carlos Monfort i a l'Anaís, aquest home que la temporada que ve ens el haurem de tornar a aguantar, no? Tota la temporada. No hi ha manera de col·locar-lo ni que sigui d'aparcar cotxes al...
7: No, no. Fins al 31.
1: Depèn amb qui parlis, però...
3: Fins al 31?
7: Sí.
1: Depèn amb qui parlis, però la idea jo crec que... Hi ha gent que el vol vendre, gent que se'l vol quedar... Però
3: quan dius gent... A veure, això aquí... Perdona. No, és que em feu gràcia aquests periodistes a vegades... No, hi ha gent. Bueno,
1: hi ha gent que vol que es quedi i gent que no.
3: Però no, directius no. O del cos tècnic?
1: Exacte, dels dos costats.
4: De l'entorn.
1: No hi ha una opinió 100% clara. Hi ha gent amb la que parles que et dic, mira, m'agradaria que el venessin. I gent que diu, pues no, a mi que es quedi. Perquè el que sí que et diuen és que és un futbolista que... En tema salari mai ha posat molts problemes, se'l va convèncer per renovar fàcilment, mai ha posat mala cara, i hi ha gent que això li agrada molt, perquè veuen que en aquest sentit és fàcil.
4: Et parlen també de l'ascendència que té sobre l'equip, vull dir, Araújo és capità, primer capità per la cessió de Ter Stegen l'any passat al Girona, també va patir un any complicat amb tots els temes de salut mental, etc. I es veu que se l'escolten. La Minya Mar i companyia és un futbolista que té molta ascendència. I el més important és que ell es vol quedar.
3: No, si es vol. Llavors, la pregunta és qui vol marxar?
4: Ningú.
1: No, llavors, ningú, absolutament ningú.
3: Bueno, ara, no, és que aquí no vol marxar ningú.
4: El Barça no vol marxar mai.
3: Sí, això un dia m'ho va dir Guardiola i ho recordo, se'm va quedar gravat. Em va dir, pensa una cosa, del Barça no vol mai marxar ningú. I la prova és aquesta. A tot això, aquest partit del Mundial, Espanya-Uruguai, que hi haurà la transmissió aquí a RAC1.
8: Bona tarda, sóc Jordi Grau.
7: Jordi, no estàs de vacances?
8: Mira que heu fet coses ignominioses i cutres durant la temporada en aquest programet, però res tan trist com parlar d'aquest Mundial que no té cap mena d'interès.
2: És mentida,
8: no,
2: això.
8: No, perdona. No, no és...

0: Sperling, ningú el vol mirar, ningú l'està mirant, és una competició que no interessa absolutament a ningú. Per això, a TV3... Però vosaltres sou una meravellosa minoria com l'altre club de la ciutat. Per això, a TV3 no hem comprat ni un dels drets, ni l'estem retransmetent, ni ganes. Això, tot i que els avantatges que ara disposem per formar part de la Unió Europea de Radiofusió.
1: No heu comprat els drets, però els té Televisió Espanyola, a banda d'altres plataformes, però el Mundial està sent molt seguit.
2: Molt.
1: Sobretot pel que fa a les audiències.
0: Va, els catalans independentistes, i de bé, no els interessa el més mínim aquest mundialet de Pancho Villa. Només li feu cas els mitjans nyordos residuals, com vosaltres, o la 2CAT.
2: Ojo.
0: I això és el que tot el que havia de dir. Visca TV3, visca Catalunya i puta 2CAT.
3: Ai, va.
0: Meus, has vist un programa de la 2CAT on ni la conductora hi va aquesta nit? On s'has vist el poc interès que desperta que ni la pròpia conductora...
4: Tant de parella, joder.
0: Ni la pròpia conductora hi vol anar. És que és d'escàndol. Home, quina tristesa.
1: Vosaltres sí que fem un resum dels gols, no? Això sí que almenys ho heu comprat.
0: Evidentment, les imatges les tenim totes, però les llancem quan nosaltres volem. Quantes en teniu vosaltres? Oh, quina peneta. Som una ràdio i no podeu llançar ni una trista imatge.
1: És que nosaltres som ràdio i aleshores, Jordi, no...
0: Doncs us haureu de conformar amb tristos àudios i una descripció que de vegades és... Bé, no la comentarem, però no saps on és la pilota.
2: Com?
0: Aquí ho deixem.
5: Què vols dir, que es fa molta broma?
2: No ho deixis aquí.
0: Molt jijijaja, com diu José María García, però on és la piloteta? D'on està la bolita?
1: La piloteta és... si veus la pilota... Si
0: nosaltres tenim totes les imatges des de tots els angles.
1: Vale, pues sí, molt bé.
3: Que pesat, eh?
1: Doncs sí, de veritat. Per cert, tinc entès que encara tens una roda de premsa en directe de Hansi Flick?
0: Evidentment, tenim la roda de premsa de l'últim partit de Lliga corresponent a...
2: Aquí?
0: L'últim partit de Lliga. Connectem-hi, companys, connectem-hi ara mateix.
2: Al València-Barça.
0: Tenim, efectivament, Mestalla. Connectem en aquests moments amb Mestalla. Tenim els nostres companys allà.
5: Però això, Jordi, fa més d'un mes que va passar, eh?
3: Però quin interès té, això, ara?
0: Home, per favor...
1: Però el té en directe.
0: El comandant Flick sempre té interès.
1: És el que fa.
0: Vosaltres esteu amb el Mundial, però nosaltres estem amb el club que interessa als catalans, el Futbol Club Barcelona.
1: Molt bé.
0: I llàstima que no hi ha Xavi Hernández, si no seria de molt més interès.
1: Sí, home, clar.
0: El comandant de veritat, sí, i no passat. Un impresentable com Pep Guardiola o doncs el que va venir després, que Luis Enrique, que també era un autèntic impresentable i que no em respectaven de cap de les maneres, tot i les meves preguntes educades.
1: Bueno, Jordi Grau, farem una pausa aprofitant la vinentesa.
3: De què riu?
1: I parlarem del mercat...
5: De l'operació sortida.
1: Parlarem de l'operació sortida i deixeu-me també saludar a Fabio Marqui. Fabio, bona tarda.
2: Bona tarda.
5: Ja el tenim.
2: Bravo, no, aplaudiment.
5: Fabio!
1: A l'expert periodista del món del motor, en aquest cas de la Fórmula 1, entre d'altres, de Mundo Deportivo. Què tal, Fabio?
6: Bé,
1: has estat enfeinat fins ara, no?
6: Molt enfeinat. Volia arribar abans a la tertúlia del Mundial, però Itàlia no juga, ja sabeu que sóc italià, i per tant...
0: No li interessa, no li interessa el Mundial, ara!
2: Però ja ha entrat Bòsnia i s'ha classificat,
6: sí,
2: en el lloc d'Itàlia.
1: Però és el primer o segon Mundial que no participa? El segon,
2: El tercer, no?
5: El tercer. Tres partits.
1: Veieu a Guardiola entrenant a la selecció italiana?
6: Tant de bo, però falten jugadors.
1: Bueno, però Guardiola, escolta...
0: Qui vol aquell impresentable?
1: Amb tres i no res et munta un equip,
6: El problema és que si els equips d'Itàlia no fiquen els jugadors italians...
5: Però, Fabio, és estrany, perquè mira, el 18 no es classifica, el 21 guanya l'Eurocopa, el 22 no es classifica i ara tampoc es classifica, però entremig guanya una Eurocopa. És a dir, que què passa? És com una muntanya russa, Itàlia.
6: Jo diria que aquella Eurocopa és de miracle, també. Per com juguen, crec que era contra Anglaterra, contra Espanya... Però contra Espanya, no sé si va xutar 40 cops i es repeteix aquella semifinal i guanya Espanya.
5: Va ser Donnarumma i 10 més.
1: Bueno, com ha anat per Àustria avui? Ara entrarem en matèria, però com ho has vist? Alguna sorpresa o no?
6: Poques sorpreses. Esperava molt de Ferrari, que portava un nou motor.
1: Sí, clar, perquè va guanyar aquí amb Hamilton.
6: Exacte, havia ressorgit Hamilton amb nou motor a sobre, però Ferrari no ha estat molt bé en aquest primer dia. Veurem si a la classificació millora. McLaren ha estat a prop de Mercedes, però Kimi Antonelli, recordem, líder de 19 anys, de la Fórmula 1, doncs no ha tingut rival. En aquesta primera jornada veurem el seu company Russell, que està tenint molts problemes, i s'ha quedat bastant lluny, a 6 dècimes, per tant, té cotxe, però hauria de millorar.
1: Bueno, no parlarem només d'Àustria, sinó també d'aquests canvis que s'han d'introduir a mitja temporada. Ara ens ho explicaràs, perquè jo certament no ho acabo d'entendre. Unes finestres on poden fer unes modificacions, i on aquí Fernando Alonso és el que tindria. Fernando, bona tarda.
7: Buenas tardes.
1: Bueno, és l'opció que tindries de modificació del teu cotxe, perquè bueno, avui t'has quedat a quasi 3 o 4 segons del primer.
7: Pues ha sido una pena. La verdad que hemos intentado estar ahí, pero
1: no,
7: a ver mañana si llueve y que es
1: ¿qué?
7: Lo que es mi,
1: es que ni con lluvia,
7: mi especialidad,
1: creo.
7: Soy asturiano.
1: Sí, bueno, soy asturiano, pero ni, en este caso ni con sidra. Ahora tornem.
8: Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
9: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà, és tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
10: Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reales Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes assegures tots els teus plans. Entra a ingut.es.
11: És l'Espanyola una aceituna como ninguna. Como ninguna.
12: Si no hi ha l'Espanyola, no hi ha aperitiu.
13: La vostra alarma Verisur s'ha connectat.
14: Això és el que sents a casa quan et protegeix el líder mundial en alarmes. Perquè quan confies en Verisur, confies en una companyia global amb 30.000 professionals a 18 països i més de 35 anys d'experiència, que desenvolupa tecnologia pròpia i exclusiva per anticipar-se al perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisur. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
15: Verisure.
16: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris Ern.
17: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
18: Cap on van els Estats Units d'Amèrica, es pregunta Vanguardia Dossier. El país celebrarà el pròxim 4 de juliol el 250è aniversari de la seva independència, lliscant pel pendent de l'autoritarisme i enfrontat als seus aliats. El seu president vol tornar al segle XIX, a un món amb múltiples grans potències i conflictes que desencadenaran una guerra per dècada. Els Estats Units d'Amèrica tornaran a ser-hi, però no seran els mateixos. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
19: Si vols ser la compra bé,
20: a guanyar aquest partit amb els nostres preus imbatibles, com la canya de llom de porc tallada a 4,59 € al quilo o la terrina de cireres d'un quilo 200 grams a 3,75 € al quilo. Fins al 28 de juny.
19: Si vols ser la compra bé, estan a carrer.
21: Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC 1.
8: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
1: Digues, Kaila, digues.
3: Us haig de parlar, a aquesta hora sempre toca, hem de parlar de Securitas Direct, que ja no es diu Securitas Direct, sinó que es diu Verisure. Han canviat de nom perquè recentment s'han convertit en el número 1 d'alarmes al món i volen unificar la seva marca a escala global, perquè així tots els clients estan protegits sota una mateixa marca, que és Verisure. Canvia el nom, però, escolta, tranquils, perquè continuen sent els mateixos de sempre. Són els primers a protegir amb tecnologia pròpia i exclusiva, els primers a respondre davant del perill en menys de 20 segons i els primers també a oferir un servei extraordinari valorat amb un 9 sobre 10. Recordeu, Securitas Direct, per si no ho sabíeu, ara és Verisure, la teva companyia de sempre més forta que mai.
1: Gràcies, Marta Gailà. Bé, anem amb, amb dos paquets aerodinàmics abans d'entrar amb el Fabio Marchi.
5: No, no, i molt aerodinàmics en aquest cas, però que no hi ha manera d'obrir aquesta sortida. D'entrada, la setmana arrencava, ara que estem en clau mercat, el dia 30 per cert acaben molts contractes i començarà oficialment el mercat d'estiu, amb lo mejor és una transferència que va dir Julián Álvarez al sortir de l'Argentina a Àustria. Va dir que volia sortir. Estimat Carlitos Monfort i Anaïs Martí, el fet que hagi dit que vol sortir, no va dir a on, però podria fer-se enrere aquesta operació? És a dir, podria seguir l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, a dia d'avui?
2: La possibilitat, òbviament, està, però a mi, en el moment que surt un futbolista públicament, amb tota la exposició que ell sabia que s'havia guanyat, perquè tothom ja sabia que aquell dia havia de sortir a parlar, i diu públicament que vol marxar, que lo mejor para mí es una transferència, veig molt complicat que segueixi a l'Atlètic de Madrid. No sé si fitxarà pel Barça o per quin equip fitxarà, però que es quedi a l'Atlètic ho veig una possibilitat molt remota, perquè ell no vol.
4: Doncs jo discrepo una mica del Carlitos. Hi ha precedents de jugadors que surten, demanen disculpes. Luis Suárez, recordeu, quan estava al Liverpool, sense anar més lluny, volia marxar a l'Arsenal perquè volia jugar a Champions. El van convèncer perquè es quedés, va sortir, va demanar disculpes. Al cap de 4 dies ja era el futbolista més estimat de la història.
2: Griezmann.
4: I va seguir allà.
5: Mira, has estat molt fina, Anaïs. De fet, ho recordem de seguida i continuem amb aquesta teoria, Anaïs, de que, per què no, podia fer-se enrere. Això explica Luis Suárez sobre Julián Álvarez a Mundo Deportivo.
22: Son situaciones que uno capaz que fuerza en su momento. Me tocó a mí como experiencia en el Liverpool, yo forzando una salida en 2013 para irme al Arsenal, y forzando con el club, peleando con el club para irme al Arsenal, pues no entrábamos en Champions con el Liverpool, y me acuerdo, me agarró el capitán Gerard, en este caso puede ser mismo el Cholo que lo agarre Julián, y que le diga, no, mirá, este año quiero que te quedes con nosotros. Me dijo Gerard, quédate acá y el próximo año te vas a ir a donde vos quieras, al Barcelona, Real Madrid, a Bayern Múnich, vas a decir, pero este año por favor quédate, no te puedes ir al Arsenal. Y me convenció a mí, un jugador que fue leyenda, que es leyenda del Liverpool, me convenció el capitán, entré en razón, salí a pedir disculpas después y ahí fue mi mejor temporada en el Liverpool.
2: Per mi hi ha diferències.
4: I després està el cas del Kun Agüero. Recordeu el Kun Agüero, sí, que ho tenia mig tancat sortir al Real Madrid, i Gilmarín va decidir que de cap de les maneres, i no només no van al Real Madrid, sinó que li van rebaixar la clàusula perquè marxés al Manchester City en lloc del Real Madrid. Perquè consideren, i el discurs és el mateix que tenen ara, que no s'han de reforçar els rivals més directes. Rivals directes, entenem, Barça i Madrid. Vull dir que també és veritat que hi ha un grup inversor aquí darrere, no? Que també hauria de dir alguna cosa. Però que això del futbol és molt canviant, i que si passat demà Julián decideix quedar-se a l'Atlètic de Madrid, perquè pel que jo tinc entès no vol anar ni a la Premier ni a la selecció, ni a França, surts allà, demanes disculpes, marques 3 gols i aquí paz i després glòria i no passa res. Sí. Que és difícil veient com el van veure, no? Perquè no és només el que va dir, sinó com ho va dir.
2: Exacte.
4: Va sortir allà frustrat, preocupat, com sabent que estava dient una declaració bèstia que li podia anar en contra. Però bé, jo no sé si acabarà el Barça o no. Sí que tinc clar que el Barça haurà de pujar l'oferta, que els 100 quilos que van presentar doncs clarament no són suficients.
5: La pujarà, Anaïs?
4: Sí, la pujaran. Sí, sí. La pujaran, arribaran, es plantejaran arribar fins als 130. No sé si aniran més enllà. En principi diuen que no, però insisteixo, tot pot canviar moltíssim. Però, ostres, és que jo no veig a Gilmarín posant-ho fàcil, més ara amb aquesta denúncia absurda a la FIFA.
2: Sí, sí. Jo entenc perfectament la postura de l'Atlético de Madrid, però és que el que està clar
4: és
2: ridícula,
4: que
2: el futbol...
4: La postura de l'Atlético de Madrid és ridícula.
2: És ridícula, però l'han d'adoptar.
4: Ja, però anar a denunciar el Barça per una cosa tan antiga com anar a peu, que és negocio amb la gent d'un futbolista per saber si vols venir o no, i ara anirem a denunciar això com si ells no ho haguessin fet mai.
2: La jugada que van fer l'Atlético de Madrid i el Real Madrid em sembla lamentable, però molt útil, i és així. És així, siguis de l'equip que siguis, és una jugada molt útil, perquè tu saps que ara, tot i que tothom sap que va ser una trucada, que no va ser cap correu, que no va haver-hi cap oferta formal, saps que realment ara aquesta operació no baixarà dels 150 milions d'euros. Perquè quan vagis tu amb 140 em diran no, que a mi me querían pagar 150. Però és una tonteria, és molt simple, però realment és que és molt útil.
5: Ja, encara tindrà raó Cerezo, de que no se'n va de l'Atlètic de Madrid.
1: Sí, bona tarda!
5: Sí, hombre,
1: bona tarda!
5: encara tindrà raó, eh?
0: Oye, me he tenido que sentar porque os estaba escuchando, sí, sí. Y vamos, me iba a dar algo de la risa. Vamos, sí, es sí. Que os habéis creído lo de Julián, ¿no, Neisita?
4: Julián López, ¿eh?
0: Julián López. Julián López.
6: Que ya está bien de la historia del Julián López. Julián López, jugador del Atlético de Madrid. ¿Está claro?
0: Ya, pues ya está.
6: El día que no lo sea, ya lo sabré.
0: Ya está, Martita, lo has escuchado, ¿no?
3: Yo sí.
0: Pues venga, hay que ver... hay que ver qué ingenuo soy, los culés. Todo es una película, hombre. La he montado todo con Gerard Piqué, que está grabando un documental, hombre, de Julián López, como lo hizo con Griezmann. Os la he vuelto a cobrar. De verdad que es que soy la hostia. Era para darle más
1: es
0: emoción.
1: La decisión 2, ¿no?
0: La sería decisión 2. Y Martita saldrá también por ahí,
3: no,
0: sí, con
3: yo
0: un
3: no
0: camisón.
3: Por ni... Sí, hombre.
0: Para subir
3: dice
0: audiencia.
1: Para ahora,
0: sí, Julián sí, va a pedir a los colchoneros perdón.
1: Y ya está.
0: Va a decir Cerezo que se arrepiente y que se queda. El final es precioso. De lagrimita. Está todo preparado. No, seguro que Piqué lo explica pronto en los YouTube, esos que hace con el otro, con el gordito de la barba, el Ibai, Ibai Planos, sí, ese, o como se llama.
5: Ibai Llanos. Francamida, decisión 2, francament, ara me'n vaig i després no me'n vaig i va recular Antoine Griezmann. Ja començo a olorar benzina, però abans, operació sortida, molt de pressa. Hi ha Ter Stegen, hi ha Koundé, hi ha Balde, hi ha Casador, hi ha Rooney Bargi, hi ha molta gent que vol sortir o que se
1: no,
5: suposa
1: que no vol sortir.
5: Que
1: no,
5: perdona, hi ha molta gent que se suposa que hauria de sortir, però s'asseuen a la cadira i miren cap a una altra banda. Ter Stegen, això sí, molt a prop de l'Ajax, confirmeu?
2: No al 100%, hi ha interès, però... O sea, s'ha dit que està més avançat del que realment està, almenys és el que em consta a mi. Que Mitchell el vol, que va boig per ell, i el va voler pel Girona, i de fet el va tenir, però que no passa d'allà. Que és un interès, que tenen la intenció d'anar avançant en les properes setmanes, però que no hi ha res ferm ara mateix.
5: I seria cessió en tot cas, eh? No seria
2: traspàs. Sí, sí, sí. I cobrint una part molt important del seu salari, que crec que és la mateixa o semblant a la que va pagar el Girona.
7: Però la que pagava el Girona era molt baixa.
2: Sí, sí.
7: Era... però irrisòria, pràcticament.
2: Era, em sembla que el 92,5%, aproximadament.
5: I Ansu què?
4: Ansu s'ha de tancar abans del 30 de juny perquè compti amb l'actual exercici. I, vaja, fa setmanes que diuen que l'acord està tancat i que falta doncs, que sigui oficial, però és veritat que s'està allargant més del que jo em pensava, però teòricament això ha de passar abans del 30 de juny, 11 milions d'euros pel Barça amb aquest traspàs, i el més important és el que allibera de Fair Play, perquè sí que parlàvem ara de Ter Stegen, en Sofati també té una fitxa prou alta. Crec que allibera 5 milions d'euros de Fair Play.
5: És la seva cançó, que ja l'hem llançat el divendres passat.
4: Mira, mira, mira,
5: que el Toni no sé si la va escoltar, aquesta cançó.
2: No, sí, és autotune, eh? No té autotune.
7: Mira que bo.
1: Tots aquests del futbol, realment, se'ls ha sacat el cervell.
7: Encara ve la tornada. Ja veurà, ja veurà.
3: Canta bé, canta bé.
7: Mira,
1: és que aquí canta fins i tot els peixos, saps? Vull dir que ha arribat un punt que inclús el peix globo canta.
7: No t'agrada aquesta?
1: També cantava Sergio Ramos.
5: I Kiko Rivera.
1: O no? Qualsevol que té un autotune fa una cançó. Vull dir que és així de...
5: Pinto, Kiko Rivera, Sergio Ramos.
1: L'altre,
2: la guitarra.
1: Pinto. No sé si a la Fórmula 1 canta algú o no canta ningú. Hi ha algun d'aquests que canti o no? No sé, Hamilton, per exemple, que és un extravagant o un d'aquests.
2: Hamilton va treure alguna cançó, si no m'equivoco.
1: També, no? Venga, l'altre.
2: Però la va treure amb un altre nom i que ningú sabia que era Hamilton i el van descobrir.
1: Va
2: ser fa uns anys, eh?
1: Però no te'n recordes com es
2: deia? No, me'n recordo. No la tinc a la llista de Spotify.
3: El pseudònim era XNDA.
7: Home, mira aquest pseudònim.
3: Era un rapero secreto. Jo llegeixo aquí...
1: XN...
2: Però com es pronuncia, això?
3: XNDA.
2: Ja ho va fer a propòsit perquè ningú el busqués.
1: Bueno, però mira, l'ha trobat la Kailà, eh? El rapero secreto.
3: La intel·ligència artificial diu que va fer de rapero secreto sota aquest pseudònim
2: en
3: una cançó de la Cristina Aguilera.
1: Ah, bueno. És això, Àlex? Lewis Hamilton, eh?
7: És aquest punyol.
3: Lewis Hamilton.
1: Aquesta no és...
5: Cristina Aguilera, Cristina Aguilera.
3: Cristina Aguilera.
1: Però i ell...
3: A veure, espera.
7: Sortirà.
1: Que també canta.
7: Sortirà.
3: Se suposa que sortirà fent de ràpid.
1: Vale, és l'Aguilera amb ell.
3: Exacte.
5: És de company.
1: A veure, espera.

0: Bueno, quan arribi m'avisa.
1: És secreto.
0: Veig que sí que és el rapero secreto perquè no ens ho... Bueno, a veure, Fabio Marc, avui ha començat la... Quan ho trobis ens ho dius. Ens ho dius. Avui ha començat el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1.
2: Sí.
0: Primers i segons entrades, aquest cap de setmana no hi ha ni sprints ni hi ha res, és fórmula tradicional.
2: Exacte.
0: Com han anat aquests dos primers entrenaments?
2: Kimi Antonelli, el líder del Mundial, 19 anys, recordem, amb Mercedes, primera posició, ha dominat clarament els dos entrenaments. El seu company, Russell, que en teoria partia aquest any amb el cotxe dominador i amb molts més anys d'experiència, era el gran favorit, doncs està desfet, diu que no s'adapta tan bé a aquests nous cotxes amb motor elèctric i tal. Kimi Antonelli s'està adaptant millor i li està passant per sobre, com ha passat ara, però el dissabte a la classificació no se sap el que passarà, és a dir, Russell té el potencial per fer aquesta pole. Després els McLaren estan a 3 dècimes, a 2 dècimes, ho sento, Toni, que tu ets de McLaren.
0: No, mare, portem una... Aquesta no és la nostra temporada, perquè el despropòsit de Canadà ja va ser de traca i mocador, i en les, també a la darrera, a la cursa del circuit de Catalunya va ser bastant decebedora la cursa.
2: A veure si jo esperava més,
0: a veure si aquest cap de setmana estem una mica... Estem ressacosos dels dos títols mundials.
3: Venim de guanyar.
0: Clar, venim de guanyar.
3: No es pot guanyar cada any.
0: No es pot guanyar cada any. Ja estic, ho tinc assumit. I després els dos pilots no són...
2: No són superestrelles.
0: No són superestrelles.
2: Però és el que et demostra que la Fórmula 1 és això. Si tens el cotxe guanyador i només lluites contra el teu company, doncs pots guanyar el títol. És a dir, Norris no s'ha oblidat de pilotar ara. I Verstappen tampoc s'ha oblidat de pilotar, però està molt lluny del liderat. Ell no sap si seguirà la Fórmula 1, això primer. Jo crec que sí que seguirà, però el que no se sap segur és si seguirà a Red Bull. Red Bull porta en aquest gran premi, que és el de casa, el Red Bull Ring a Àustria, un cotxe totalment renovat. Ja deien que no aspiraven a arribar a Mercedes, però volien donar-li un missatge a Max Verstappen de que tindrien la capacitat de millora en un futur a curt plaç d'arribar-hi. Per què? Per aconseguir aquesta renovació de Max Verstappen, que si no, on sona clarament és que anés el cotxe dominador d'aquest any al costat d'Antonelli a Mercedes, que seria una combinació explosiva. Toto Wolff ja el persegueix des de fa molts anys, no ho ha aconseguit, ja el va perseguir quan tenia 14 anys i li va treure Red Bull, i ara seria l'oportunitat perfecta per aconseguir-lo. Russell, a la seva vegada, seria el que perdria la seva posició, però diu que ell seguirà Mercedes. Ell diu que està convençut de que seguirà, però no hi ha ni comunicat oficial ni res signat.
0: A veure, explica'ns això que ens explicaves quan hem anat a publicitat dels motors, perquè l'Anaïs i el Carlitos estaven molt interessats.
4: Sí. No, jo no entenc res.
0: No,
4: però res.
0: A veure,
4: és complicat. I si m'ho expliques 5 cops, tampoc.
3: Si ara... bueno, espera't, igual ho entenc.
2: La Fórmula 1 l'havien de fer fàcil, i ara l'han complicat.
0: A veure, això com va? A veure, explica'm això dels canvis de motor, que va evolucionar. A veure, com va?
2: Això va que des d'aquest any el motor és 50% elèctric, 50% motor de combustió. Llavors, el que no volien és que passés el de 2015-2014, quan van muntar els motors híbrids, que McLaren no podia millorar el motor perquè estaven congelats i estava molt lluny. I, per tant, el que volien fer és, cada 6 carreres, revisar el motor més potent i la diferència amb la resta, i en funció de la diferència tenir la possibilitat de millorar un motor a l'any o dos motors a l'any. Clar, el millor motor no podia millorar. I per tant, així anar igualant les forces de motors i que ningú es quedés enrere. Què passa? Que això és un lío tremendo. Per què? Perquè... estem parlant de que hem dit hi ha motor elèctric i motor de combustió.
0: 50%.
2: Exacte. Però en aquesta regla, que jo ja quan la vaig llegir al principi de temporada vaig dir, això és estrany, només es mira la capacitat del motor de combustió. És a dir, tu pots tenir un motor de combustió que no és tan bo, però en general, amb el motor elèctric, que és molt important perquè és el que decideix quanta potència elèctrica tens, quanta càrrega de bateria tens durant la volta, doncs tot això et pot fer millor que algú que té un motor de combustió millor.
0: És a dir, amb el conjunt, el 100%, pot ser millor el motor que no el de combustió només.
2: Exacte.
0: O sigui, pots tenir un motor elèctric que superi amb escreix el de combustió, però només es revisa el de combustió.
2: Clar, què seria lo lògic? Revisat
0: els
2: conjunt
0: dos,
2: total,
0: clar,
2: i dir, doncs Mercedes, que és el que té el millor conjunt, doncs és el primer motor i, per tant, no podrà millorar. Què ha passat? Que això no ha passat. És a dir, només es mira el motor de combustió i, per tant, la FIA ha dit que Mercedes, que Red Bull és el millor motor de combustió quan no està guanyant carreres. Vale. I, per tant, Mercedes podrà millorar el seu motor. Ferrari podrà millorar dos motors aquest any i Aston Martin, que és el clavo ardiendo al que...
0: Pot millorar 70 motors.
2: Pot millorar dos motors, també. Què passa? Que Honda està tan malament la situació que diu que segurament només presentaran un motor aquesta temporada perquè s'entén que els interessa més centrar-se en ja crear un millor motor per l'any que ve. És a dir, tens les persones que tens els recursos que tens i no centrar-te en millorar dos motors aquest any, sinó ja en pensar en l'any que ve. Està complicat.
0: Ho heu entès?
4: Ara ho he entès.
0: M'ha costat, però no? Us ha interessat el tema?
4: No, realment és interessant.
2: És complicat, bueno, eh?
4: Ho he entès.
1: Escolta, però una mica és el que dèiem al principi de temporada, que recordo que vas venir, per una persona que no estigui ficadíssima en el món de la Fórmula 1, això l'allunya.
0: Per això ha vingut el Fabio, que...
1: Totalment, però ara ho entens, però igualment no et ve ganes de dir vaig a ficar-me al món de la... Jo ho entenc, és a dir,
5: més, no?
1: Perquè és un embolic. I és una tremendo.
2: És una de les queixes que els periodistes tenim perquè ja en pista també no saps quan estan adelantant perquè el pilot és millor o perquè simplement té més energia elèctrica.
1: El turbo aquell que vas explicar.
2: O per si estàs adelantant el modo... Estàs clicant al modo adelantament de...
4: Però clar, això fomenta que tots millorin la part elèctrica, l'altra no. Llavors, hi ha algun cas que no vulgui ser el primer, a veure com ho dic, sí, en combustió per tenir marge de millora? No sé si m'he explicat bé, eh?
2: Podria haver-hi el cas de Mercedes...
4: Que vulgui quedar segon en la part de combustió perquè així se li dona l'oportunitat de millorar. Llavors serà millor en l'elèctric i en la combustió.
2: Podria haver-hi el cas de Mercedes, que si ets molt mal pensat, dius, van tan sobrats que capen una mica el motor de combustió i, per tant, poden encara millorar.
4: Però no és realista. No ho has dit, però si ho dius és
0: per alguna cosa.
5: Alonso podrà guanyar amb aquest canvi de sistema o
2: no? No.
5: A veure si s'agafa això, Alonso.
2: Aquest any està molt complicat perquè... Tot el que es podia fer malament, s'ha fet malament.
0: Espera, que em diu que ha trobat a Hamilton el rapero clandestino.
5: Hospital. Sembla que és David.
0: És ell, eh?
6: Sí. Perdona, doncs ho fa bé, eh?
5: Molt bé.
2: He de dir que se sent més que les rodes de premsa, eh? Perquè les rodes de premsa va i pràcticament no se l'escolta.
0: No parla?
2: Sí, parla, però no se l'escolta.
0: Doncs aquí sí, mira. Sembla que l'Anaïs ha pres nota per posar-se a la casa.
5: No ho recorda Justin Bieber?
1: Per dormir. Quina falta de respecte al rapero secreto.
6: Escolta, que va participar en la composició. Aquest tema es diu Pipe, és de l'any 2018.
0: Ara que ens l'estàs venent o què?
6: Però per què l'any passat que heu buscat? I ell va participar en la composició del tema.
0: No, és que el tio és bo.
4: Però si tu vols ser un cantant secret, amb un pseudònim, per què cantes amb Cristina Aguilera? És a dir, fes la cançó en solitari, no? No, fes la en solitari i ningú sabrà que ets tu, però llavors tothom ens preguntarà.
0: Escolta, ens ha posat sobre la pista el Fabio Marquis, si no, ni idea, eh?
6: Sí,
0: no?
6: Sí, realment. No?
0: Sí, dir,
5: però és
6: sensacional.
5: És de tarder, com li diré?
1: Gin tònic.
5: No, però sincerament m'ha recordat molt a Justin Bieber, moltíssim.
2: I també va ser productor de la pel·lícula de la Fórmula 1, amb el Brad Pitt.
0: Que aquí van guanyar calés, perquè la pel·li va anar molt bé. Bueno, escolteu, ho hem de deixar aquí, que tingueu...
5: Fabio sempre ens aporta coses noves, al Fabio.
0: Vinga, aguantar com sigui per veure el partit avui. Els que
4: ho veieu.
5: Hem de parlar amb l'Adri, a veure si ens dona...
1: Vinga, Toni, tu també, no?
0: No, jo no. Jo me'n vaig a dormir. Anaïs, Carlitos Bonfort. Fabio Marqui, gràcies.
2: Gràcies.
7: Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró d'Agramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners d'Agramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró. RAC 1.
8: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
9: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
8: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
10: Entres a l'aigua i el món canvia. Snorkel, diving o el teu primer bateig de mar entre centenars de tonyines roges a l'Ametlla de Mar. Preparat per viure-ho? Reserva a tunaguiotour.com.
11: Aquest festival grec arriba al retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde.
12: Protagonitzada per Àngels Guanyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella.
11: A partir del 30 de juny al Teatre Romea. El retrat de Dorian Gray. La bellesa té un preu.
13: Onades de calor? Temperatures insuportables? Cap problema. Vine a Servei Estació i refresca el teu estiu.
14: Aires condicionats, ventiladors de sostre, de torre, de sobretaula... Tots els sistemes de refrigeració que puguis imaginar els trobaràs.
13: I si vols, t'ho instal·lem. Servei Estació, al carrer Aragó 270. La teva botiga al centre de Barcelona. Oberta també tots els diumenges d'estiu.
14: I recorda que també estem a Girona, al carrer Sèquia 20.
13: Servei Estació. Tenim de tot per a tothom.
15: Cap on van els Estats Units d'Amèrica, es pregunta Vanguardia Dossier. El país celebrarà el pròxim 4 de juliol el 250è aniversari de la seva independència, lliscant pel pendent de l'autoritarisme i enfrontat als seus aliats. El seu president vol tornar al segle XIX, a un món amb múltiples grans potències i conflictes que desencadenaran una guerra per dècada. Els Estats Units d'Amèrica tornaran a ser-hi, però no seran els mateixos. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
16: Si ets dels que gaudeix del futbol... Els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
17: RAC 1.
18: De vegades el triomf l'aconsegueixes passant per damunt de moltes coses, amb molt perfeccionisme, amb molt... i això et porta a ser no la persona que a tu t'agradaria ser, entens?
19: Els dissabtes i els diumenges...
20: Esquerra, dreta, esquerra, dreta, esquerra!
21: És un joc, això, que et permet simular, doncs, batalles multitudinàries, medievals.
22: La majoria de gent que tenim, doncs, el que volen és jugar en grup i jugar en català.
23: De 7 del matí a 2 del migdia...
24: Jo crec que Jesús va tenir molta sort de ressuscitar fa 2.000 anys. Ressuscita avui en dia i què és el primer que diu la gent quan rep el vídeo de Jesús? Groc, esto es real.
25: Dia lliure, amb Xavi Bundó.
26: S'ha torçat el peu, eh?
27: He torçat el peu.
26: Venint aquí.
28: És que l'edat no perdona.
26: L'edat castiga.
27: Per què no aneu una mica a la merda els quatre?
25: Hi ha coses que passen només al cap de setmana. RAC 1. Tots som un milió.
29: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
30: Intuïtiva i renovada.
29: Tot el que vols de RAC 1 i molt més és...
30: a RAC1.cat.
29: El portal de RAC 1.
6: Les 8 en punt, bon vespre.

0: Ja són 920 les víctimes mortals pels dos terratrèmols que van sacsejar al nord de Veneçuela ara fa gairebé 48 hores i la xifra de ferits puja a 3.360 segons les últimes dades que acaba de fer oficials fa poc més de mitja hora el govern veneçolà. A més, l'ONU ha xifrat en més de 50.000 el nombre de desapareguts i avisen que és una feina complicada i molt dura la recerca i rastreig dels edificis enderrocats. Per la seva banda, el govern espanyol confirma la mort de 5 persones, 119 desapareguts i 14 persones localitzades sota les runes. Davant d'aquesta tragèdia, ja ha arribat el primer dispositiu d'ajuda a Veneçuela enviada per l'Estat espanyol, són efectius de l'UME, i les properes hores la Generalitat enviarà una quinzena de bombers especialitzats en estructures esfondrades per ajudar també en les tasques de rescat. El cap de l'expedició és l'Oriol Corbella.
1: Desconeixem exactament quants dies estarem, desconeixem a quina zona anirem a parar i estarem disponibles pel que faci falta i ens demani.
0: En paral·lel, les associacions i les ONGs de veneçolans a Catalunya ja han començat una campanya per recaptar ajuda. De moment, accepten només donatius econòmics. A casa nostra, l'ensurt del dia ha estat l'incendi que ha cremat prop de 50 hectàrees a la serralada de Marina, al Maresme. Els bombers ja l'han controlat i continuaran treballant tota la nit per apagar-lo. La peculiaritat d'aquest incendi és que ha estat provocat i, de fet, els Mossos ja han detingut un home que diverses persones haurien vist provocant les flames. A aquesta hora també l'incendi, que encara crema i està ben actiu, és el de la Franja de Ponent, a Tamarit de Llitera. Ja ha afectat unes 4.000 hectàrees i més de 200 veïns continuen desallotjats. I tot i que ja hem sortit de l'onada de calor a Catalunya, i a poc les temperatures van reculant, continua fent molta calor i no sembla que hagi d'afluixar els propers dies, Martí Oliveres.
2: Sí, continuarem parlant de sol, de calor intensa, tot i que tècnicament estem ja fora d'aquesta onada de calor. Cap de setmana de ple estiu, temperatures que poden superar fàcilment els 35 graus a Ponent, fins i tot acostar-se als 40, i la novetat és algunes tronades de tarda de cara a diumenge. Per tant, un petit canvi de temps de cara al final del cap de setmana, però en general sol i calor molt intensa encara, amb xafogó també marcat a la costa.
0: En clau política, demà Pedro Sánchez reuneix per primera vegada l'últim any els principals representants del PSOE amb el Comitè Federal. La trobada arriba en un moment molt crític pel president espanyol, envoltat en molts casos de corrupció i sense gairebé suports al Congrés. Tot i així, tot apunta que hi haurà poca crítica interna. I de la pàgina cultural, avui i després d'un mes s'ha acabat el rodatge a Catalunya de les 4 pel·lícules dels Beatles. Les últimes gravacions han estat una recreació d'un concert a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. Ara mateix són les 8:03. Pep Tormos, bon vespre.
3: Bon vespre.
0: Pendents de les novetats a Veneçuela, on l'ONU xifra en més de 50.000 els desapareguts pel terratrèmol.

0: Aquesta mitjanit farà 48 hores del doble terratrèmol i gairebé dos dies després el balanç encara és molt provisional. Fa uns minuts les autoritats van a Solanes, acaben d'actualitzar-ne les dades. 920 morts i 3.360 ferits, però de moment no xifren els desapareguts.
1: Una xifra que podria arribar a les 50.000 persones, segons ha confirmat aquesta tarda l'Oficina de Coordinació d'Assumptes Humanitaris de les Nacions Unides. Entre els desapareguts hi ha un centenar d'espanyols. El Ministeri d'Afers Exteriors també ha confirmat la mort de 5 persones de nacionalitat espanyola.
0: Mentrestant, sobre el terreny, els equips d'emergències continuen treballant contra rellotge per mirar de rescatar amb vida les persones enterrades sota la runa dels edificis que van caure. Cada hora que passa és més crítica. Última hora, corresponsal de RAC1 a l'Amèrica Llatina, Pau Ramírez, bon vespre.
2: Què tal? Bon vespre. Fa una estona que ha acabat una roda de premsa del president de l'Assemblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, que ha actualitzat una mica les xifres. Ha dit que des del terratrèmol s'han produït 302 rèpliques, ha demanat calma a la població i també ha dit que hi ha 383 edificis afectats, 13 hospitals, 25 centres comercials i un total de 1.002 infraestructures del país que han quedat o destruïdes o bastant damnificades. Ara mateix comencen a arribar els primers ja rescatistes de tot el món. Ha dit Jorge Rodríguez que ja es troben 861 rescatistes en territori veneçolà, que ja estan treballant per intentar localitzar possibles supervivents. S'han rebut 73 tonelades de productes i ha demanat, sobretot, no anar a La Guaira, que és on està part de la població per ajudar. Es troba a la costa, La Guaira. Ha demanat que la gent no hi vagi perquè provoca una saturació de tots els camins, de totes les carreteres per allà, i això dificulta també les tasques de rescat. A més, també ha fet una alerta perquè la gent no es cregui a les fake news. S'han divulgat diverses fake news, com alertes de tsunami les últimes hores, i també ha demanat a la gent que només es cregui el que diuen les autoritats i que no es creguin qualsevol cosa que vegin per les xarxes socials.
3: Cada persona salvada és un milagro. Cada persona que se logre reunir nuevamente con su familia constituye un milagro que llena nuestra alma de alegría. Así como cada persona afectada o fallecida nos llena de tristeza, cada persona que se rescata es un milagro que nos devuelve la esperanza.
2: Jorge Rodríguez, el president de l'Assemblea Nacional, que ha demanat unió a tots els veneçolans per superar aquests moments de greu crisi que viu el país, i s'ha mostrat esperançat que amb l'ajuda internacional que està arribant, com deia, en les últimes hores es puguin trobar més supervivents i rescatar el major número de persones en vida possible.
0: Gràcies, Pau Ramírez, el nostre corresponsal de RAC1 a l'Amèrica Llatina. Mentrestant, els voluntaris encara són sobre el terreny per trobar persones vives. Un dels que treballa a Caracas, el Fernando Jiménez, ha admès que cada hora que passa és més difícil aconseguir-ho, però no perden l'esperança.
4: Hay casos de personas que se han logrado rescatar con vida más de uno o dos días posterior. No se pierde la esperanza. Por eso que continuamos la búsqueda, todos los equipos están totalmente allá, nos estamos turnando con iluminación, mucho más gente, maquinarias nuevas.
0: Declaracions de Fernando Jiménez en aquest matí al món a RAC1. Com dèiem, el Ministeri d'Afers Exteriors ha elevat a 5 la xifra de persones amb nacionalitat espanyola que han mort en aquest terratrèmol. Els serveis diplomàtics encara intenten contactar amb 119 ciutadans desapareguts. Sobre el terreny, els equips de rescat treballen a correcuita per alliberar 14 espanyols atrapats sota les runes d'alguns edificis col·lapsats. Detalls des de Madrid, Adrià de las Heras.
5: José Manuel Álvarez ha informat a Twitter que ja s'han enlairat d'un primer vol per repatriar 59 ciutadans de nacionalitat espanyola. El ministre d'Afers Exteriors també fa una crida perquè tots aquells que estiguin de pas a Venezuela es posin en contacte amb l'ambaixada.
6: Quiero recordar una vez más que todos los teléfonos de emergencia consular están plenamente operativo a disposición de aquellos españoles, y hago un llamamiento a los españoles que no estuvieran censados en el consulado y que se encuentren en tránsito por turismo o trabajo o otros motivos en Venezuela, que se pongan en contacto con nosotros.
5: Avui al matí ha aterrat a Venezuela el primer dispositiu d'ajuda enviat des de l'Estat. Els efectius de la Unitat Militar d'Emergències Espanyola aniran a La Guaira, la zona zero dels terratrèmols, per col·laborar en les tasques de rescat. A més, el Ministeri d'Economia ja ha enviat 1 milió d'euros per ajudar a pal·liar-ne totes les conseqüències.
0: Per cert, que Venezuela no concedeix visats als periodistes i demana un marge de 48 hores per començar a respondre a les peticions, entre d'altres, la que estem gestionant des de RAC1. RAC1 des de dijous. Sigui com sigui, l'entrada i sortida de Veneçuela és molt complicada, està pràcticament restringida a avions humanitaris i militars, i l'aeroport de Caracas està tancat pels desperfectes que hi ha. L'entrada terrestre es fa sobretot pel Brasil, perquè a més hi ha brots de violència perillosos a la frontera amb Colòmbia, una situació que han agreujat els terratrèmols. Per la seva banda, la Generalitat envia cap a Veneçuela una quinzena de bombers per ajudar en aquestes tasques de rescat. Es tracta d'un equip especialista en estructures esfondrades. Ara són a Madrid i s'espera que en les properes hores s'enlairin cap al país llatinoamericà. Laia Colomer.
7: L'equip el formen 13 bombers, un treballador del sistema d'emergències mèdiques i un agent de protecció civil. La Generalitat els ha mobilitzat cap a Veneçuela dins del mecanisme de protecció civil de la Unió Europea i tenen provisions per estar-s'hi uns 10 dies. Al cap de l'expedició, Oriol Corbella explica que treballaran perquè les tasques de rescat es facin amb seguretat.
8: I ens hem activat i ara anirem cap allà per poder ajudar els veneçolans en tot el que fa a l'avaluació de les estructures col·lapsades, anàlisi dels edificis, priorització, veure si hi ha espais vitals, anàlisi també de les estructures i de les maniobres que podem fer per rescatar les persones que estan atrapades.
7: La Generalitat també ha ofert un equip de 10 forenses per ajudar en la identificació de les víctimes.
0: En paral·lel, aquesta tarda el president Salvador Illa i el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, s'han reunit amb la comunitat veneçolana a Catalunya. En una piulada, el president ha anunciat que es crearà un grup de seguiment de la catàstrofe per impulsar un programa d'ajuts. De fet, les entitats ja han començat una campanya per recaptar ajuda per Veneçuela. Per ara, demanen només donatius econòmics perquè és més ràpid enviar-los. Es gestionaran a través de l'ONG Meals for Hope, que ja treballa sobre el terreny. I l'Ajuntament de Barcelona també s'ofereix a donar un cop de mà en tot el que calgui, ho ha dit en una declaració institucional que han signat tots els grups municipals i que ha llegit l'alcalde Jaume Collboni.
9: Barcelona expressa la seva disposició a participar de les iniciatives de cooperació i d'ajuda humanitària, com ja ha fet des d'ahir mateix, per tal que es puguin articular en els propers dies.
0: Tot plegat després que ahir ja s'anunciés una línia extraordinària de subvencions de 300.000 euros per tasques d'emergències a Veneçuela. Doncs bé, sobre aquesta catàstrofe de Veneçuela i del paper que hi té la geopolítica, en aquests casos avui li hem preguntat al politòleg i expert en Amèrica Llatina, Silvio Falcón, què en pensa?
10: La tragèdia que viu avui Veneçuela ens recorda una realitat que massa sovint oblidem. Darrere de qualsevol crisi internacional hi ha persones. Persones que perden la llar, la seguretat, les oportunitats i, massa vegades, també la vida. Quan observem aquestes situacions, és inevitable pensar que les decisions polítiques i geopolítiques no són mai neutres. Les sancions, els conflictes, els interessos estratègics o la confrontació entre estats poden respondre a determinades lògiques, però sempre acaben tenint conseqüències sobre la població. Vivim en un món cada cop més polaritzat, on sovint la política de la força sembla imposar-se a la política del diàleg. I potser aquest és el gran repte del nostre temps, recordar que les relacions internacionals no haurien de posar només els interessos dels estats al centre, sinó també la dignitat de les persones. Perquè quan la geopolítica oblida l'humanisme, els que acaben pagant el preu són sempre els ciutadans.
0: Vuit i 12 minuts, els bombers continuaran treballant tota la nit per acabar d'apagar l'incendi de Tiana al Maresme. El cos l'ha donat per controlat a 6:15 de la tarda, després que hagi cremat prop de 50 hectàrees de la serralada de Marina. La proximitat de les flames a algunes zones urbanes ha preocupat els bombers, que hi han destinat fins a 135 efectius i una dotzena de mitjans aeris. El cap d'intervenció, Pep Colàs, explicava que això ha estat clau per aturar les flames.
11: S'ha creat un piroquímul, que és el que ens ha fet decidir per volcar tots els recursos en aquí, per intentar aturar l'incendi abans no tinguéssim un altre, perquè aquesta seria un element a tenir en compte. No hem tingut un altre incendi a Ponent, per exemple, important com aquest, que ens hagués posat en qüestió tot l'operatiu.
0: La columna de fum que s'ha aixecat també ha obligat a confinar diversos municipis i urbanitzacions durant hores. Ara, però, tots els veïns de la zona poden tornar a sortir de casa amb normalitat. Els Mossos han detingut un home a qui diverses persones haurien vist provocar les flames, Eudald Martínez.
12: A hores d'ara no hi ha pràcticament cap dubte que l'origen del foc ha estat intencionat. Agents rurals confirma que han identificat fins a 5 focus diferents de l'incendi i diversos testimonis han vist com el detingut començava les flames prop de la carretera. La consellera d'Interior, Núria Parlon, celebrava que això ha ajudat a detenir-lo ràpid.
13: La persona de moment està detinguda, ha estat detinguda per Mossos i no podem avançar res més. Està detingut. Sí, sembla ser que hi ha hagut testimonis que han pogut veure doncs, que estava provocant els incendis.
12: L'incendi i la marinada que bufava en aquell moment han provocat un pirocúmul que ha obligat a confinar durant un parell d'hores fins a 16.000 persones dels municipis de Tiana, Sant Fost de Campcentelles, Martorelles i Santa Maria de Martorelles. També un alberg on hi havia 150 infants i joves de colònies. Des de quarts de 6 de la tarda ja s'ha recuperat la normalitat en aquesta zona. Per cert, que un bomber que treballava en les tasques d'extinció ha necessitat atenció per un cop de calor.
0: Gràcies, Eudald. Per cert, que tant la consellera Parlon com l'alcalde de Tiana, Isaac Salvatierra, han destacat que un factor que també ha ajudat a aturar el foc és el conreu de vinyes que hi ha a la zona.
14: Estem recuperant la vinya des del nostre municipi i avui hem vist que el flanc d'Alella s'ha aturat també per aquest mosaic agroforestal. Quan parlem dels nostres pagesos que hem de recuperar les imatges de fa 150 anys, també és per prevenir, per treure combustible al foc.
0: Tiana, a banda, els bombers també han hagut de confinar avui el nucli de Santa Maria de Montmagastrell, a Tàrrega, per un incendi forestal que ja està controlat. El foc ha afectat 38 hectàrees de camps i rostolls i el cos ha decretat el confinament de la població del nucli durant 2 hores. Els primers indicis apunten que la causa hauria estat una avaria en una màquina agrícola. Però a aquesta hora també estem pendents d'un incendi que encara crema actiu a la franja de Ponent, Tamarit de Llitera. Ja ha afectat unes 4.000 hectàrees i més de 200 veïns continuen desallotjats. Més detalls des de Lleida, Rubén Carbonell.
15: Sí, l'incendi a aquesta hora continua actiu, però evoluciona favorablement. El perímetre afectat és d'unes 4.400 hectàrees, tot i que la superfície cremada se situa al voltant de les 2.500, principalment terrenys agrícoles. Avui han continuat treballant amb mitjans aeris per consolidar el flanc dret i evitar revifalles. Mentrestant, més de 200 veïns continuen desallotjats, tot i que Protecció Civil no descarta que alguns puguin tornar a casa si l'evolució es manté estable. Així ho assegura Juanjo Serrano, tècnic de Protecció Civil.
16: Les persones desalojades se encuentran todas bien y realojadas en polideportivos de la localidad de Monzón y de Peralta. A lo largo de la tarde lo que se prevé es que si la evolución es favorable se valorará la vuelta a uno de esos núcleos urbanos donde las previsiones son mejores.
15: Ara bé, tot i l'evolució favorable, les autoritats insisteixen a mantenir la prudència davant la previsió de temperatures elevades durant els pròxims dies.
0: Uns incendis que ja hem vist que es compliquen ràpidament perquè les condicions meteorològiques no ajuden gens ni mica, i és que tot i que ja hem deixat enrere l'onada de calor, els termòmetres continuen disparats. Avui s'han superat els 38 graus a l'Empordà i aquest cap de setmana es podrien fregar els 40 graus a Ponent. Martí Oliveres, bon vespre de nou.
17: Bon vespre.
0: Com pinta el cap de setmana? Es manté la calor, no?
17: Doncs sí, pocs canvis en aquest sentit, per tant, paciència, molta calor a l'interior, màximes al voltant dels 34-35 en molts casos, i per sobre 36-38 a les comarques de Ponent, i potser de cara a diumenge 39 i mig, podríem acostar-nos de nou als 40, aquests punts més clàssics del Pla de Lleida. Per tant, una situació que canvia poc en aquest sentit i, a més, ve acompanyada d'humitat en tot el tram de la costa catalana. Això fa que augmenti la sensació d'aixafogor, que sigui especialment feixuga a l'hora d'anar a dormir. A les nits es manté aquest ambient molt calorós. Avui mínima de 27 graus a Barcelona, 27 al centre de la capital catalana, i aquestes nits, de moment, van per llarg, com a mínim al litoral. Sí que a l'interior i al Pirineu es dorm una mica més bé perquè va refrescant, però de moment la calor continuarà sent intensa fins que entrem a la setmana que ve. I potser sí que després baixaria una mica la temperatura entre dilluns i dimarts, gràcies en part a un petit canvi de temps que tenim aquest cap de setmana, diumenge a la tarda vespre, amb algunes tempestes que podrien ser fortes a l'acabar el dia. Pirineu, Prepirineu, fins i tot interior de Girona, Catalunya Central, n'estarem pendents, i potser entre dilluns i dimarts, acompanyant aquesta refrescada, doncs més tronades, i ens fa pensar que després de tanta calor no tinguem doncs alguna tempesta una mica més forta, amb calamarsa, pedra o ventades. Ja sabem una mica com és aquesta situació després de tanta calor.
0: Mentrestant, mitja Europa continua patint els efectes d'aquesta onada de calor històrica i aquest cap de setmana les temperatures més extremes es registraran al centre del continent.
17: Sí, sobretot a la zona d'Alemanya, d'Àustria, República Txeca, Polònia. Atenció, aquí al voltant dels 40 graus en alguns casos. Avui, per exemple, ja en un punt d'Alemanya, molt a prop de la frontera amb França, per situar-nos a prop d'Estrasburg, 41.3. 41.3 a Alemanya és la temperatura més alta al país des de l'inici de les mesures. Per tant, no s'havia arribat a aquesta temperatura extrema. Imaginem-nos arribar-hi aquí, doncs, a un lloc menys habitual com és el centre d'Europa. Per tant, precaució amb les altes temperatures en aquestes zones del continent. En sentirem a parlar, ens arribaran segurament, doncs, malauradament, nous rècords.
0: Gràcies, Martí. Fins ara.
17: Fins ara.
0: Davant d'aquesta onada de calor, França ha endurit les restriccions i ha suspès la marxa de l'orgull LGTBI prevista tant a París com a Lió, també el Festival de Música Solidays. Tots dos esdeveniments reuneixen milers de persones al carrer.
1: Amb unes temperatures que superen els 43 graus en alguns casos, el país també ha prohibit des d'avui el consum d'alcohol al carrer. El motiu és que fa que hi hagi més incidents que requereixen la intervenció dels serveis sanitaris i aquests ja estan al límit. Des que va començar l'onada de calor, els bombers francesos han duplicat els serveis diaris, les trucades d'emergències han augmentat un 50% i els hospitals estan saturats. A més, el Museu del Louvre i la Torre Eiffel han alterat els horaris d'obertura perquè no tenen sistemes de climatització.
0: I al Regne Unit també pateixen l'onada de calor, la circulació de trens fins i tot s'ha hagut d'aturar perquè s'ha sobreescalfat el sistema.
1: Les altes temperatures suposen riscos per la infraestructura ferroviària i poden arribar a deformar les vies. Una altra de les conseqüències de la calor a la xarxa ferroviària són els incendis pel sobreescalfament de la xarxa elèctrica. Al Regne Unit, les temperatures han arribat als 38 graus i allà els trens més antics no tenen refrigeració. La calor, a banda dels problemes als trens, també ha provocat el tancament temporal d'algunes escoles.
0: I encara vinculat a la calor i a la transició energètica, Catalunya aposta per modernitzar més de 180.000 hectàrees de regadius a Ponent. El govern preveu invertir 3.000 milions d'euros fins al 2040.
1: En els propers 15 anys preveu modernitzar el 50% de la xarxa de regadiu del país, incorporar-hi instal·lacions fotovoltaiques per reduir els costos energètics i impulsar projectes d'aigua regenerada. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha remarcat la importància de modernitzar les finques de cultiu en el context de canvi climàtic.
18: En el context de canvi climàtic, però també de ser més eficients en la producció d'aliments, cal produir més amb menys. D'aquí al 2050 s'hauran de produir un 60% més d'aliments al món i s'haurà de fer amb menys energia, amb menys recursos i, a més, hi haurà més competència. Per tant, això l'única manera que ho podem fer és amb més tecnologia, amb més coneixement, amb més ciència, però també amb un ús més eficient de l'aigua.
1: Alguns dels projectes en què s'enduran més part del pastís seran el canal Segarra-Garrigues i el canal d'Urgell.

0: Passen 6 minuts d'un quart de 9. José Luis Rodríguez Zapatero es reivindica i mou fitxa en els casos de presumpta corrupció que l'esquitxen. Ara, l'expresident espanyol demana que l'Audiència Nacional aparti de la investigació els negocis que feia a Bolívia. A part, exigeix mà dura amb les filtracions d'aquests dies. Zapatero assegura que és víctima d'un atropellament mediàtic. Anem cap a Madrid, Arnau Mañé.
1: Zapatero surt al pas de les últimes informacions per les irregularitats que hauria comès l'Audiència Nacional. Per exemple, amb els suposats 200.000 euros que s'haurien embutxacat per influir en el govern bolivià a favor d'una empresa peruana. L'expresident espanyol creu que això és una investigació a mida, una investigació prospectiva i que, per tant, José Luis Calama ha d'excloure-la del cas. De fet, Zapatero li demana que se centri en el rescat de Plus Ultra i en els presumptes delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals. L'escrit de Zapatero, al qual ha tingut accés RAC1, també lamenta la filtració de milers de missatges i dades personals que s'han esbombat des de fa dies. És informació en general que no té res a veure amb el que investiga la justícia. Demana, per tant, que el jutge les talli de socarrel.
0: I qui justament ha criticat avui aquestes filtracions és l'exfiscal general Álvaro García Ortiz. A ell, recordem-ho, el van condemnar justament per revelació de secrets en el cas de la parella d'Isabel Díaz Ayuso i en el procés també van voler examinar el seu telèfon mòbil. En un acte a Barcelona, Ortiz ha fet una referència avalada a tots aquests abusos per part d'agents del sistema.
2: El derecho a la integridad personal y el derecho a la intimidad están colocados en nuestra Constitución, seguiditos unos de otros, y tenemos que preservarla, tenemos que tener la garantía absoluta de que nuestra intimidad solo se ve vulnerada cuando es absolutamente indispensable. Y tenemos que pelear por eso, porque si nos quedamos sin intimidad, nos quedamos sin nada.
0: Tot plegat, ho ha dit en el lliurament del Premi Cristalim que atorga el col·lectiu

0: Que cap comitè federal inèdit a la història socialista. 5 de juliol de l'any passat, Sánchez havia de passar pàgina als escàndols de Santos Cerdán i Ábalos. Demà haurà de respondre per molt més. Primer baròmetre, si ha crescut el sector crític que fins ara només ha abanderat Emiliano García Page i Felipe González, tot i que aquest no té seient al comitè federal. També han nascut corrents crítiques. L'equip de Sánchez, el que deixa clar, és que res del que ha passat aquests mesos canvia cap full de ruta. El discurs de demà al matí, el president espanyol reiterarà que totes les sospites de la corrupció s'han combatut i que el partit tanca files amb Zapatero, que tota la resta, cas Leire, per exemple, són aprofitats del PSOE i que els casos de Begoña Gómez i el seu germà són fum sorgit de pseudomitjans i grups d'ultradreta. No s'espera cap gran canvi a la direcció del partit i formalment s'obre procés de primàries, però per municipals i autonòmiques de l'any que ve.
1: El PP avui intentava fer créixer la llista de crítics a Pedro Sánchez dins del PSOE. Elías Bendodo feia aquesta crida.
2: Estamos a escasa hora de que el Partido Socialista celebre su comité federal. Tienen pocos alcaldes y pocos presidentes autonómicos, pero les pedimos que levanten la voz por la decencia de España y por la decencia también de lo que fue el Partido Socialista.
1: Deia que el sanchisme ha col·lapsat i que el president espanyol ja no té cap altra sortida que la dimissió. Comitè federal demà del PSOE i també demà Congrés del PP català, on Alejandro Fernández revalidarà el lideratge del partit en un congrés de butxaca 8 anys després de l'última trobada. Els populars han anat ajornant durant 4 anys el seu conclave i se'l ventilaran demà amb només migdia de reunió. Fernández no té oposició i l'única incògnita és qui serà el seu número 2 després de la renúncia de Santi Rodríguez a continuar com a secretari general. També es votarà la ponència política que endureix el discurs contra la immigració. Cesc Giró.
3: La reunió segellarà d'alguna manera la pau entre Feijóo, que intervindrà la clausura, i Fernández, una relació que ha patit turbulències els últims anys i que s'ha estabilitzat pels bons resultats de les últimes eleccions al Parlament. Els populars van passar de 3 a 15 diputats i això va calmar les aigües, fent indiscutible el seu lideratge. Amb el lema "En volem més", el partit també actualitzarà els estatuts i el full de ruta polític, que apuja el to amb la immigració i la seguretat, filtrejant amb alguns posicionaments de l'extrema dreta, com per exemple l'expulsió d'immigrants irregulars que delinqueixen o alertant sobre el fonamentalisme islàmic. Tot i que no apareix al text, tot fa pensar que les corrupteles que envolten el PSOE també seran protagonistes als missatges polítics que llançaran els líders populars durant la trobada.

0: 3 minuts i 8:45, el gran départ del Tour de França provocarà el tall de gairebé 400 quilòmetres de carreteres i mobilitzarà 4.500 agents. Els Mossos i el Servei Català de Trànsit blindaran els punts per on passin els ciclistes i, a més, també controlaran les zones d'inici i arribada de les etapes, Joel Penya.
1: El dispositiu de seguretat encapsularà Barcelona entre el recinte de Sant Pau i la Sagrada Família dijous que ve per la presentació dels equips i una part important de la ciutat durant la primera etapa dissabte, que serà una contrarrellotge. Ja dilluns i dilluns, els agents tallaran la circulació a les vies per on passaran els ciclistes durant unes 6 hores a tot estirar, és a dir, entre Tarragona i Barcelona el 5 de juliol i entre Granollers i Puigcerdà l'endemà. Els consellers d'Esports i Interior, Bernie Álvarez i Núria Parlon, diuen que serà un dispositiu únic.
2: Hem tingut també moments de la Volta Ciclista d'Espanya i la Volta a Catalunya amb una afluència a nivell esportiu gran, però res és comparable segurament amb el gran depart del Tour de França.
3: Una operativa especialment focalitzada en garantir, doncs, la cobertura de la mobilitat, itineraris alternatius, és totalment diferent a l'operativa pròpiament de la visita del Papa.
1: Aleshores, diumenge, la millor alternativa pels conductors és fer servir l'AP7 i dilluns carreteres com la C16, la C25 o la C37 al nord del país.
0: El Tour serà un dels grans atractius turístics en els propers dies a casa nostra. En aquest sentit, el govern invertirà 5 milions d'euros en una campanya per captar més visitants de turisme cultural. Vol posicionar Catalunya com una destinació capdavantera. Júlia Manero.
4: 2 de cada 10 turistes visiten Catalunya per motius culturals. Ara el Departament d'Empresa i Treball, de bracet amb l'Agència Catalana de Turisme, ha impulsat aquesta nova campanya promocional sota el lema "Sent la nostra cultura, viu Catalunya" per promoure encara més el turisme de qualitat, cultural i distribuït arreu del país. Ho ha explicat la directora de l'Agència Catalana de Turisme, Arantxa Calvera.
5: Cerquem un turisme conscient que no li és igual allà on va, sinó que escull el lloc on va per viure una experiència, sigui el clima, sigui el paisatge, la gastronomia, la cultura.
4: Per tot plegat, durant els propers mesos, l'Agència Catalana de Turisme promou

0: Promocionarà la tradició catalana als mercats europeus, asiàtics i nord-americans.
1: I atenció si sou usuaris freqüents de l'estació de Sants de Barcelona, perquè a partir del setembre l'accés principal es tancarà durant 2 anys per les obres d'ampliació. És l'entrada de la plaça dels Països Catalans. Aquests accessos els fan servir majoritàriament les 140.000 persones que passen cada dia per Sants, Julià.
0: Amb una inversió de 150 milions d'euros, Sants triplicarà l'espai per l'alta velocitat i guanyarà un 85% de capacitat al vestíbul de Rodalies. També se separaran els fluxos d'arribades i sortides i s'afegiran més plantes a l'edifici actual. Amb tot plegat, es vol adaptar l'estació a les necessitats i el creixement del nombre de passatgers. Una de les transformacions principals és la de la plaça dels Països Catalans, la part frontal de l'edifici. És per això que s'hi hauran de tancar els accessos principals. Si tot avança com està previst, les obres que van començar el 2023 acabaran el 2028.
1: I encara a Barcelona reobre el debat de les pistoles Tàsser a la Guàrdia Urbana. El mes que ve l'Ajuntament activarà la maquinària perquè el cos de policia tingui més armes elèctriques abans d'acabar l'any. El PSC, Junts, el PP i Vox s'han aliat perquè s'ampliï el nombre de dispositius i que en tinguin totes les unitats, Salva Carnicer.
2: Fa un any el govern municipal ja va intentar tirar endavant el reglament, però va quedar en paper mullat pel vot en contra de Junts a última hora. Ara el partit que lidera Jordi Martí sembla que s'hi posa bé i Collboni ho aprofita per tornar a presentar la proposta. Primer haurà de passar un examen a la comissió de presidència aquest mateix juliol i la previsió és que s'aprovi definitivament a l'octubre. El tinent Batlle demana a Junts que no hi posi bastons a les rodes. En canvi, Martí avisa que cal fer els deures.
3: Els demanem que quan portem de nou aprovació del reglament, tots els que s'omplen la boca donant suport a la Guàrdia Urbana, passin els fets i votin favorable.
4: Si vostès avui ens demanen que votem és perquè fa un any no van fer allò que els vam demanar, que és consultar, debatre, convocar, escoltar l'opinió del cos en general, perquè són ells els que finalment l'hauran de fer servir. Això els vam demanar fa un any i vostès es van negar.
2: Per la seva banda, Barcelona en Comú i Esquerra hi han votat en contra i titllen les pistoles Tàsser d'armes letals.
1: Precisament els Mossos han utilitzat avui la pistola Tàsser en l'incident d'un home a Sitges que havia atacat la seva mare amb un ganivet.
5: Ha estat de bon matí, després d'apunyalar-la, ha fugit. Tot i que la policia l'ha intentat aturar amb una descàrrega de pistola elèctrica, ell ha continuat fugint i ha entrat a l'aigua a la platja de Sant Sebastià. Els Mossos i els bombers han hagut d'activar diferents embarcacions per rescatar-lo. Finalment, l'han pogut arrestar.
1: I a Badalona ha aparegut un cos a la platja sense identificar.
5: I tot apunta que és un noi que va desaparèixer ahir quan nedava amb uns amics. En van denunciar la desaparició ahir a la tarda.
1: I els Mossos han desmantellat una organització criminal dedicada al tràfic de marihuana al Baix Llobregat, la Noia i el Garraf.
5: Han detingut 5 persones i han desmantellat 3 plantacions. Les tenien en pisos dedicats exclusivament a produir marihuana i que tenien la llum punxada. Endesa calcula que l'electricitat consumida puja més de 140.000 euros. Els detinguts tenen antecedents per tràfic de droga.
1: Passen pràcticament 2 minuts de 8:45. L'últim informe de l'Observatori contra la LGTB-fòbia alerta que una quarta part de les discriminacions passen al carrer. També avisen que l'any passat van registrar 35 incidències més que l'any anterior.
5: Concretament en van registrar més de 350 durant tot l'any. Són més casos que mai i el tercer any consecutiu que en recullen més de 300. Els més habituals són les mostres d'odi, que suposen una de cada 4 incidències. Les segueixen les agressions físiques i l'assetjament. A més, en molts casos passen al carrer, però les víctimes també es troben sovint amb situacions d'aquesta mena a la feina. Concretament, gairebé una de cada 7 denúncies van ser per alguna discriminació en l'àmbit laboral.
1: I les llars d'infants privades alerten que la reducció de ràtios a les escoles bressol que planteja el govern espanyol les podria condemnar a tancar. El Ministeri d'Educació proposa reduir a la meitat el màxim d'alumnes que pot tenir cada educador, una rebaixa que el sector assegura que no podria assumir.
5: La proposta preveu reduir la ràtio a tots els nivells. A I0, per exemple, passaria de 8 a 4 alumnes per educador i a I2 de 20 a 8. Les patronals d'escoles bressol privades admeten que això ajudaria a atendre millor els infants, però avisen que els cal més finançament públic. N'ha parlat a RAC1 la portaveu de l'Associació Catalana de Llars d'Infants, Mireia Bataller.
6: La reducció de la ràtio és positiva des del punt de vista pedagògic, evidentment. El que passa que sense finançament és totalment inviable per les privades i per les municipals. És un esborrany que s'ha elaborat sense cap consulta, sense cap diàleg a les associacions.
5: Els sindicats d'educació, en canvi, celebren la mesura. Recorden que era una de les reivindicacions de les vagues que s'han fet aquest curs.
1: I és una de les notícies d'impacte del dia en el sector econòmic. Volkswagen ha anunciat una retallada de 100.000 llocs de treball arreu del món. A més, el grup també planteja tancar fins a 3 fàbriques i una d'Audi a Alemanya.
5: L'automobilística va avisar d'una retallada de 50.000 treballadors, però finalment van arribar a un acord amb els sindicats per garantir els llocs de feina com a mínim fins al 2030. Ara bé, la competència del mercat asiàtic i els aranzels nord-americans han estat un cop dur per Volkswagen, que ha decidit tirar pel dret per retallar despeses. El primer moviment del projecte d'estalvi, com dèiem, serà tancar 4 fàbriques a Alemanya i fer fora uns 100.000 treballadors.
1: I a casa nostra, Pasqual ha presentat un ERO per acomiadar tota la plantilla de la fàbrica de Gurb a Osona. Són una 80 de treballadors. A partir del 31 de juliol, la planta passarà a ser propietat de Casa Tarradellas i canviarà l'activitat productiva. Ja no s'hi envasarà llet, sinó que s'hi farà mozzarella. Els treballadors han rebut l'ERO com un cop molt dur i avui s'han concentrat a les portes de la fàbrica per protestar. Passen 5 minuts a 8:45, obrim la pàgina cultural. Avui ha posat el punt final al rodatge de les pel·lícules dels Beatles a Catalunya. Després d'un mes llarg de gravacions arreu del territori, l'equip plega veles. L'últim tram del rodatge ha estat la recreació d'un concert a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, però al llarg d'aquest temps, ciutats com Salou, Tarragona, Badalona o l'Hospitalet de Llobregat han estat el taló de fons d'aquesta tetralogia sobre els 4 de Liverpool. Adrià García.
7: També a Palamós, on van rodar una escena dins un vaixell en una de les cales properes al poble. Ara ve el moment estel·lar de la gravació. Va ser quan els 4 actors protagonistes, Barry Keoghan, Paul Mescal, Harris Dickinson i Joseph Quinn, van caminar vestits com els Beatles pel passeig Jaume I de Salou, o quan van aparèixer saludant des d'un balcó simulant la històrica visita de la banda a Miami Beach. Els últims 10 dies de rodatge han estat dins l'Estadi Olímpic Lluís Companys, des d'on han recreat el mític concert al Shea Stadium de Nova York, envoltats d'un centenar de figurants vestits d'època. Ara el rodatge torna al Regne Unit i s'hi estarà unes setmanes més. Les 4 pel·lícules dels Beatles, dirigides per Sam Mendes, arribaran als cinemes de casa nostra simultàniament el 7 d'abril del 2028.
1: En nou capítol en el serial del cinema Estrofó de Girona. Ara el Tribunal de Contractes ha paralitzat l'adjudicació de l'espai a l'empresa privada de Cambrils que volia aconseguir el control de la sala. Els cinemes els gestiona des de fa 25 anys el col·lectiu de crítics de Girona, que va remoure cel i terra per intentar aturar aquest canvi de propietats. Van presentar un recurs per irregularitats i ara el tribunal en qüestió ha decidit aturar l'adjudicació. Corresponsal de RAC1 a Girona, Sandra Florença.
8: A principis de mes, l'Ajuntament va adjudicar el cinema Estrofó a l'empresa de Cambrils, que havia ajustat més el pressupost. Però el col·lectiu de crítics de Girona hi va recórrer perquè considera que hi ha irregularitats flagrants. Denuncien, entre d'altres, que s'hagi adjudicat a una empresa privada un servei cultural sense ànim de lucre i que el concurs no obligui a mantenir la programació íntegrament en versió original. Ara, el Tribunal de Contractes ha decidit suspendre cautelarment l'adjudicació mentre estudia el cas. Mentrestant, el Trofó continuarà obert i també queda pendent de resoldre la situació dels treballadors.
1: I la Villa Roel tanca la temporada amb la primera llei de Newton. És una coproducció del grec que estarà en cartellera des de dimecres que ve i fins al 2 d'agost. Explica la història d'un alumne d'un institut d'alta complexitat que està a punt de fitxar per un equip de futbol professional.
5: Només li cal el títol d'ESO, però els professors descobreixen que ha copiat reiteradament els exàmens d'una assignatura. El descobriment obre un debat al claustre. Han de suspendre'l o donar-li l'oportunitat de complir el seu somni. L'autor Eu Manzanares deia que era clau visibilitzar un dilema com aquest.
9: Em pregunten, i com és que és tan actual? Dic, bé, jo penso que ha sigut una casualitat poètica que s'estreni en un moment i després d'un curs com ha sigut aquest, però és que és el que havia de passar, i havia de passar tard o d'hora, i afortunadament està en el punt de mira ara de tothom.
5: Entre el repartiment hi ha Anna Saun, Lou Amat, Daphnis Balduz i Sara Diego.
1: I en música, el líder de Blur i Gorillaz, Damon Albarn, reconeix que li encantaria col·laborar amb Rosalía. En una entrevista al Món RAC1, el músic britànic s'ha desfet en elogis cap a la cantant de Sant Esteve Sarrovires.
10: Mira, doncs, de fet, estava assegut a la taula amb ella fa dues setmanes prenent una copa. Ella és increïble. Ho és, però vull dir, ja saps, els superlatius sembla que la segueixin. Però sembla molt guai. Hawaii. Em va agradar com a persona i tant, m'encantaria fer alguna cosa amb ella. Té molt de talent, sí.
1: Explica que ell no té mòbil ni xarxes socials i critica tots els artistes que no es mullen, és a dir, que no tenen responsabilitat social i política. Encara amb música, d'aquí uns minuts a les 9 dona el tret de sortir d'un altre festival, Les Nits Occident de Barcelona.

0: Cesc Sant Salvador actua als jardins del Palau de Pedralbes, però al llarg del mes vinent passaran pel festival grans noms com Zas o Sting. I en marxa també una nova edició del festival Rizomes. Quan me mori, enyoraré enyorar-te, que arribi l'hivern, a primavera de la vida, i que recordis... És un dels festivals més recòndits de Catalunya fins diumenge, un bosc de la Cellera de Terra, la Selva, s'omplirà de música amb bandes vingudes de tot arreu, des de l'orquestra Firaluche, que sentim de fons, fins a l'electrònica africana de Drasha. I pel que fa a les estrenes, Muse s'ha tret nou àlbum. Es diu The Wow Signal i el formen 10 cançons. I així sona també el més nou de Charlie XX. És un nou avançament de Music, Fashion and Film, el disc que publicarà d'aquí un mes mal comptat. I The Tyets ha publicat la seva cançó de l'estiu. Què era això? Era això? Sempre volem massa i necessitem poc. Era això? Era això? Es diu Era això i parla de gaudir de les petites coses. I 3:15 fem ara un cop d'ull a l'actualitat esportiva, avui amb el Nil Piera. Bon vespre.
1: Bon vespre.
0: La selecció espanyola afronta aquesta matinada el seu darrer partit de la fase de grups del Mundial. El combinat, dirigit per Luis de la Fuente, juga a les 2 de la matinada, lideratge del grup H davant l'Uruguai. I coneixem l'última hora de la prèvia amb el Damià López, enviat especial de RAC1 a Guadalajara.
2: Bon vespre. Sí, els jugadors d'Espanya i Uruguai ara mateix als seus hotels de concentració. Encara unes quantes hores per l'inici del partit. Hi ha hagut intercanvi d'elogis entre Luis de la Fuente i Marcelo Bielsa, un Bielsa molt qüestionat i que avui pot dirigir el seu últim partit com a seleccionador d'Uruguai. Lamine Yamal està previst que jugui avui uns 60 minuts. Cubarsí, Pedri i Dani Olmo repetiran a l'11 espanyol. Fa calor a Guadalajara, però també hi ha previsió de pluges molt intenses a l'hora del partit.
1: A la mateixa hora jugarà també un Cap Verd, Aràbia Saudita. Podreu seguir tots dos partits en directe a través de RAC1.
0: La jornada mundialista, però, començarà abans amb la resolució del grup 1.
1: Ho farà d'aquí a 20 minuts, a partir de les 9, amb un doble partit. Senegal-Iraq i el plat fort, un Noruega-França, per decidir la primera plaça de la grup. La gran sorpresa per part de Noruega és que el seu davanter estrella, Erling Haaland, no serà titular. Tots dos partits també els podreu seguir en directe, en aquest cas, a través de RAC+1. La jornada es tancarà de matinada amb un Nova Zelanda-Bèlgica i un Iran-Egipte a les 5.
0: Encara en futbol, l'Espanyol i el Sabadell han anunciat que s'enfrontaran en un amistós de pretemporada.
1: Això ho han confirmat aquesta tarda tots dos clubs a través d'un comunicat. El partit es jugarà el 25 de juliol a les 6 de la tarda a la ciutat esportiva Dani Jarque. Serà el tercer compromís de la pretemporada pels periquitos, que abans s'enfrontaran a l'Olot i al Pau francès. Els arlequinats, per la seva banda, han anunciat també un amistós contra el Castelló pel dia 18 del mateix mes. També en futbol, el Real Madrid ha comunicat la rescissió del contracte de Dani Ceballos. El migcampista andalús tanca la seva etapa com a jugador blanc després de 7 temporades.
0: A MotoGP avui s'han disputat les sessions d'entrenament del Gran Premi dels Països Baixos, on Àlex Márquez ha tornat a caure.
1: El pilot de Cervera ha perdut el control de la moto en un revolt i ha patit una forta caiguda pocs minuts abans d'acabar la sessió. El cop se l'han portat a la banda dreta del cos, justament a la clavícula que li van operar després del greu accident que va patir el Gran Premi de Catalunya. El català ha pogut sortir pel seu propi peu i Gresini ha confirmat que no té cap fractura. Tot i la patacada, el petit dels Márquez s'ha classificat com a desè per la Q2, mentre que el Marc ha estat sisè. Marco Bezzecchi ha dominat amb l'Aprilia per davant de Raúl Fernández i Pedro Acosta. També en motor, avui han començat els entrenaments del Gran Premi d'Austràlia d'Àustria de Fórmula 1. L'italià Kimi Antonelli continua tocat per una vareta i ha dominat les sessions de matí i tarda. Els McLaren, amb Piastri i Lando Norris, han tancat el podi de la tarda.
0: I en bàsquet, dia d'adeus i renovacions als equips catalans de la CB.
1: El Joventut ha anunciat aquest migdia que Cameron Hunt no continuarà com a verd i negre el proper curs. El base nord-americà ha fet efectiva la clàusula de sortida present al seu contracte i jugarà a l'Unicaja de Màlaga les dues pròximes temporades. Al capítol de renovacions, el Manresa ha confirmat la continuïtat de Ferran Bassas fins al 2028, mentre que el Força Lleida s'ha assegurat la renovació de l'alè Miquel Sanz fins al mateix any.
0: Gràcies, Nil. Fins ara.
1: A tu, fins ara.
0: I acabem abans de la tertúlia, com sempre, saludant a l'Anna Salvador. Anna, bon vespre.
3: Bon vespre.
0: Què ens hem deixat per explicar avui?
3: Doncs avui hem de parlar d'un debat que torna cada estiu, segurament al mateix temps que arriben la calor i les temperatures extremes, i és aquest debat etern sobre quina és la manera més eficient i econòmica de fer anar l'aire condicionat.
0: Ai, sí, i en aquest estudi també. Sí. A veure.
3: Doncs mira, avui al Versió RAC1 han desmentit una de les teories més esteses avui en dia, en aquest sentit. És la que diu que tenir l'aire condicionat a 28 graus durant tot el dia posat permet estalviar més que no pas anar-lo engegant i apagant contínuament. Sobre això n'ha parlat el president de la Comissió d'Energia de Pimec, José Enrique Vázquez, que considera que aquesta teoria no s'aguanta per enlloc.
4: A mi deixar-lo engegat tot el dia 28 graus em sembla un luxe energètic injustificable a nivell energètic.
3: En canvi, diu que posar-lo només una estona a 25 o 26 graus, per
0: 25
3: exemple...
0: 25 o 26.
3: 25 o 26.
0: No 19 o 18, no?
3: No, això de cap manera. Sinó això, una estona només a 25 o 26 és molt més sostenible.
4: Allò de tenir-lo 24 hores a 28 o tenir-lo 2-3 hores abans d'anar a dormir o en la sala per la tarda a 25, 27, 26... La diferència amb 28 és mínima i no hem tingut una parella d'aire condicionat treballant tot el dia.
3: Per tant, Vázquez descarta de totes la teoria aquesta dels 28 graus i, en canvi, diu que el que s'ha de fer és fer servir l'aire condicionat amb sentit comú.
4: Escolta, tindes a casa ventiladors, en l'habitació que estiguis, posa-la a una temperatura entre 25-26, posa-la aquí a les dues horetes abans d'anar a dormir, tingues ventiladors, per posar-lo a dormir, tancar-lo, com a molt posar un temporitzador, i gestionar-lo en casa d'una forma intel·ligent, no tota la casa climatitzada. El mateix que fent a vegades, amb la calefacció, feien abans i més petits, fer-ho amb el condicionat.
3: Per tant, això, engegar l'aire condicionat quan vulguem refrescar una habitació concreta i després intentar mantenir aquesta temperatura doncs, fent servir ventiladors o baixant, per exemple, les persianes.
0: Per tant, la teoria, si vols anar al menjador, poses l'aire condicionat, dues
3: estona,
0: hores...
3: Quan s'hagi refrescat i estiguis a gust, doncs el pares. Ja està.
0: El pares, però llavors has de tenir el ventilador i les persianes abaixades.
3: Exacte.
0: Aquell moment que estàs com navegant per casa teva com si fossis allò, estiguessis en un submarí, no?
3: Exacte.
0: Molt bé, doncs a veure, aquesta recomanació ens les apuntem, però al final, bueno, a veure què diuen els tertulians, jo crec que tothom fa el que pot, no sé, tu mateixa...
3: Jo faig el que puc ara mateix.
0: Sí, no?
3: Sí, no tinc gaire encara.
0: Fins ara, Anna.
3: Fins ara.
0: Tres quarts de nou i un minut.
5: A RAC 1, no ho sé, amb Mireia Garolera.
0: Jo no sé si feu el que podeu, vosaltres, però és que és un bon resum, que la frase de l'Anna Salvador, faig el que puc per surfejar la calor.
6: Que això serveix no només per aire condicionat, sinó per la vida en general.
0: Però, sí,
6: que tots fem el que podem.
0: Què tal, com estàs, Oriol Rivets?
6: Molt bé, molt sí? Bé. Avui vinc d'una cosa que molt emocionant a Mataró. Avui s'ha descobert una escultura al periodista Manuel Cuyàs, que era col·laborador d'aquesta
0: sí,
6: casa.
0: Sí, sí, sí.
6: Per tant, se l'acordarà sempre a la seva ciutat, d'on va ser cronista. Un acte molt bonic, amb presència d'una consellera, Alicia Romero, de Mataró, alcalde, una cosa molt bonica i molt refrescant perquè ho fèiem en una plaça on hi ha molts plataners i molts plàtans i, per tant, també és una manera, sense aire condicionat...
0: Em pensava que anaves a dir una plaça on hi ha molt aire condicionat, això sí que no.
6: De gaudir de la fresca a l'aire lliure.
0: Dolors Camats, què tal? Bona nit.
7: Bé, no tan intensa la tarda, però...
0: Tu has vingut a la tertúlia i ja està, no? I no passa res. Estefania Molina, què tal? Des de Madrid, com estàs?
8: Molt bon dia, Mireia. Jo sí. També faig el que puc.
0: Fas el que pots, el que pots a Madrid,
8: molta, molta calor.
0: Sí, no?
8: Exacte, a la vida a Madrid i amb l'aire també en general. Doncs ja sabeu que el clima és molt sec a Madrid, molt sec, i ho passem bastant malament, però anem fent.
0: Doncs, i aquí també fem el que podem, ara de seguida també saludarem el Jordi Cabré. Martí, i és que, a veure, aquesta calor s'ha instal·lat i no hi ha manera que marxi, no? L'onada ja no la tenim, però la calor segueix.
9: Sí, sí, sí. Una cosa és tècnicament parlar d'aquestes temperatures més extremes, de la calor, de l'onada de calor, aquests nivells tan exagerats, però clar, hem deixat enrere l'onada de calor i hem passat dels més de 40 graus a 38. Avui 38, a més avui ha fet moltíssima calor a l'Empordà, en aquesta zona entre el Gironès, el Baix i l'Alt Empordà, 38 graus de màxima, la Bisbal d'Empordà, per exemple, moltíssima calor, tanta o més que a Lleida. que sorprèn, no?, fins i tot. I ara comentava l'Estefania a Madrid, mira, 32 graus a aquesta hora encara a Madrid, però a Catalunya tenim temperatures de 28 a 33 graus encara a aquesta hora. És una temperatura que molts dies d'estiu la tenim al migdia. Per tant, sí que hem deixat enrere l'onada de calor, però continuem suant de valent i, de moment, paciència, perquè fins dilluns o dimarts no es començarà a notar una mica el canvi. I a l'interior i al Pirineu, a la costa, clar, baixarà una mica la temperatura, però tindrem la humitat, i per tant la sensació de xafogó, el que és Barcelona, aquesta ciutat amb l'illa de calor urbana...
0: Ja s'hi queda tot l'estiu, aquesta sensació,
9: sí,
0: no?
9: Sí, sí, sí, és veritat que hi haurà algunes refrescades, esperem, més significatives, però tret del Pirineu i l'interior, les refrescades costen, i el context és de calor, calor i calor. Fins i tot mirant mapes enllà, sembla que cap al 6, 7, 8 de juliol podria tornar a venir moltíssima calor, tanta o més de la que tenim ara mateix. O sigui que esperem
0: que no. I pel mig no hi haurà...
9: I pel mig tindríem una refrescada dilluns, dimarts, amb tempesta, sembla, però Pirineu, Prepirineu, interior, no a la costa, no sembla que hagi de ploure a la costa. També preocupa pel perill d'incendi que va pujant en aquestes zones. Ja hem tingut avui un bon ensurt al Maresme, entre el Maresme i el Vallès, i potser doncs, en períodes de refrescada, entre cometes, però de moment no li veiem un final molt clar a nivell de trencament d'aquesta dorsal africana que ens puja i que de tant en tant doncs ens va portant aquestes calorades tan, tan espectaculars, que per cert cap de setmana complicat al centre d'Europa. Avui ja han arribat a superar els 41 graus a Alemanya, i de cara a demà República Txeca, Polònia, Àustria, es desplaça cap allà, va abandonant ja França.
0: La onada de calor és, eh?
9: Sí, sí, sí, sí, allà és evidentment onada de calor, ja amb 36-38 seria onada de calor, i estan superant els 40 graus. No s'havia vist aquesta època de l'any això, i han passat per Països Baixos, Bèlgica, França, París aquesta matinada passada ha tingut una mínima al centre de la capital francesa de 29 graus. Clar, és que estem davant d'una dimensió de la crisi climàtica en aquestes ciutats, amb l'efecte exagerat de l'illa de calor urbana que tenim, d'aquí el debat de crear zones verdes per ajudar al refredament nocturn. Bé, és complicat, i la veritat és que també tenim doncs, incendis, no només aquí, sinó també altres punts d'Europa, sí.
0: Què vols dir, Ribet?
6: No, no, que jo, mira, visc en un dels pocs carrers de Vilassar de Dalt que encara és de terra. I clar, anys enrere hi havia molts de carrers de terra. Però tots han sucumbit a l'asfaltat, no? Ja no diguem a les ciutats, però als pobles també. I jo em pregunto l'efecte que té d'escalfament, que es nota moltíssim. Vas en una ciutat que tot és asfalt i és espectacular, no? Es pot ser calculat, això, l'impacte que té?
9: Segons el que he llegit dels experts, diuen que pot baixar fins a 3 graus.
6: Imagina't, 3 graus.
9: És a dir, que no tens aquest...
0: Que no hi hagi asfalt, els carrers no estiguin asfaltats.
9: Exacte, que creïs moltes més àrees verdes. Ens hem d'emmirallar amb ciutats del nord d'Europa, per exemple.
7: O amb les nostres pròpies, que han començat a fer-ho.
9: Sí, evidentment.
7: Hi ha tot un... És a dir, jo no sé si la solució és... que posem terra, no?, com diu
6: l'Oriol. No, això és perquè és un carrer molt antic i no s'ha arribat a fer, però que hi ha hagut moviments per asfaltar-lo, però els veïns han dit, no, ja està bé així.
7: Clar.
6: I clar, té un efecte, això, no?
7: Sí, és a dir, és evident que, jo crec que hi ha estudis també que demostren que ciutats com Barcelona, la temperatura de la plaça Universitat és, que crec que és la més alta de la ciutat.
9: Sí, és el punt calent, sí,
7: no?
9: Sí, l'eixample. Sí.
7: Per la concentració, precisament, no? Per tot el que deies, no? Per aquest efecte illa de calor, que és molt diferent en altres zones de la ciutat, que estan més esponjades, amb més àrea verda. Per tant, el camí és aquest. És a dir, és molt difícil que les nostres ciutats, o qualsevol ciutat, no asfalti els carrers, però, en canvi, sí que hem après, París n'és un exemple que fa anys ho està fent, però també la pròpia Barcelona, que és model arreu del món, no?, d'aquestes illes verdes, d'aquesta pacificació del trànsit, és a dir, treure cotxes de les ciutats, esponjar que hi hagi menys densitat, esponjar perquè hi hagi més zona verda. En tot cas, tot són mesures ja per adaptar-nos. És a dir, fa uns anys parlàvem de mitigar el canvi climàtic, no?, d'aturar-lo, de no... Parlàvem d'emissions. És evident que ho hem de continuar dient i fent, però ja fem tard. És a dir, ara ja estem en situació d'emergència, per tant, a més de mitigar, ens cal adaptar-nos. I aquesta, no?, en les zones urbanes té a veure amb això, a casa, que dèieu abans, té a veure també, no?, amb aïllar-se, és a dir, no tothom té aire condicionat, Però una de les maneres de protegir-se de la calor, igual que del fred, és aïllar-nos. Per tant, millors aïllaments, millors tancaments, millors finestres, baixar persianes, que és el que hem fet tota la vida, cases a les fosques quan, perquè no entri la calor. És a dir, mesures ja no només per evitar el canvi climàtic, sinó ja per adaptar-nos al que tenim aquí.
0: Jordi Cabré, què dius? Bona nit.
10: Jo acabo de sortir de l'ascensor i aquesta conversa ja l'he tinguda. És broma.
0: La calor.
10: Però sí que, parlant de Barcelona, és a dir, l'Eixample no té parcs, i això és una desgràcia. El Pla Cerdà, que havia de tenir interiors d'illa ajardinats, això no s'ha complert, no ho hem complert, de tal manera que ens quedem en una ciutat quadriculada, sense un parc central, i amb algunes operacions que de vegades són de pacificació, però són de pacificació moltes vegades molt de pedra, molt de ciment. Miro el passat de les Glòries i penso que per molt que hi hagi una petita zona verda es podia haver triplicat la part verda, és a dir, estalviem molt, a Barcelona estalviem molt amb rec, suposo que té la seva explicació, però ens costa molt tenir herba, ens costa molt tenir verd, i això la gent de l'Eixample especialment ho nota molt. És una quadrícula bastant insufrible en aquest sentit.
0: Falten 5 minuts per arribar a les 9. Entrem en matèria per parlar de com està la situació ara mateix a Veneçuela. Per això ara el que fem és connectar amb el Martí fins ara, per
9: fins
0: cert.
9: Ara, fins
0: sí,
9: ara, gràcies.
0: Que estaves aquí a deixant els auriculars. Connectem amb el Pau Ramírez, que és el nostre corresponsal a l'Amèrica Llatina. Pau, què tal, com estàs? Bona tarda per tu, bona nit per nosaltres.
11: Hola, què tal? Bona tarda, bona nit.
0: Fa una estona que ens explicaves també ara el sumari, que s'ha fet el balanç, no?, de l'últim balanç que ha fet o que han fet les institucions veneçolanes. Ens pots refrescar una mica quines són les xifres i què és el que estan dient el govern de Delcy Rodríguez i quin missatge estan donant?
11: Sí, l'última actualització que ha fet Jorge Rodríguez, que és el president de l'Assemblea Nacional de Veneçuela, ha dit que són 920 morts i més de 3.300 ferits. A tot això, ha dit que hi ha 383 edificis que han quedat destruïts o bé danyats pels terratrèmols, 13 hospitals, 25 centres comercials i un total de 1.002 infraestructures, ponts, carreteres i altres, doncs, que han quedat tocades per aquests dos terratrèmols. El que no ha donat detalls és del número de desapareguts que hi ha. Això es veurà, doncs, a les properes hores, si el govern diu alguna cosa o no. Suposo que no es volen aventurar. I el que tot fa preveure, veient les imatges i pels missatges que van sortint, és que el número de víctimes anirà augmentant en les properes hores. Com més temps passi, doncs, més víctimes hi haurà.
0: No han parlat en aquesta ocasió, no, a diferència d'ahir, per exemple, no han donat xifra de desapareguts, oi?
11: No les ha donat. Ahir crec que eren 1.500, que és sí, molt poc veient la magnitud de la tragèdia, i el govern, doncs, al moment no vol donar cap xifra sobre els desapareguts que hi ha.
0: En canvi, sí que hem sabut aquesta tarda, Pau, que la ONU ja apunta que podrien ser uns 50.000.
11: Exacte, però aquesta xifra, doncs, cal interpretar-la amb prudència. No significa necessàriament que hi hagi 50.000 persones sota la runa, perquè, doncs, també hi ha moltes persones que els seus familiars o amics encara no els han pogut localitzar. Recordem, doncs, que han quedat diverses zones de la capital, Caracas, també de La Guaira, doncs, incomunicades. No hi ha telèfon, alguns han perdut el telèfon a casa amb el terratrèmol o al carrer. No hi ha electricitat, no se sap si estan en refugis aquests provisionals que s'han instal·lat. Això sí, la població s'ha organitzat a través de les xarxes socials per crear com una plataforma on la gent anota el nom de les persones que no poden localitzar, i es calcula que hi ha uns 44.000 desapareguts.
0: Mm-hmm. Per això, subratllem-ho, que és el que ha muntat la gent, no? És a dir, que no ve de part de cap institució veneçolana.
11: Exacte, això ho ha fet la ciutadania, s'ha organitzat entre ells, i jo crec que, bueno, com a tothom, el govern li ha agafat completament desprevingut, però tenint en compte la ja complexa situació política que viu Veneçuela, doncs això encara empitjora la situació, no?, a l'hora del govern organitzar-se per tal de donar suport a totes les persones i totes les famílies, doncs, o que no tenen o no troben els familiars o que han quedat, doncs, afectades per aquest terratrèmol. Sembla que es van posant les piles a poc a poc, però realment el primer dia i mig, els dos primers dies, ha estat bastant caòtic.
0: Això t'anava a preguntar, és aquesta sensació de caos que ahir també ens l'explicaves aquí al programa, notes com un petit canvi per part del govern veneçolà de controlar una mica més com han de funcionar les coses, no? És a dir, zona de rescat, què passa amb la gent que s'ha quedat sense casa, etc. És a dir, hi ha una mica més d'ordre amb tot això?
11: Sí, des de les primeres hores sí que es nota una millora. Si just després dels terratrèmols hi havia molta incertesa i les actualitzacions de les xifres arribaven en comptagotes, ara el govern compareix diverses vegades al dia per anar actualitzant el balanç de víctimes, de morts, de ferits, i també doncs, de la infraestructura que ha quedat danyada pel terratrèmol. L'estat de les operacions també es va informant i les necessitats més urgents. Tot i això, i continua havent-hi crítiques perquè les dades no sempre arriben amb la rapidesa que demanen doncs, les famílies i les organitzacions humanitàries, i sobretot perquè encara no s'ha fet pública, com dèiem, la xifra de desapareguts, no? Vull dir que encara no... Han passat dos dies i jo crec que el govern podria fer més per donar una xifra més o menys exacta de les persones que estan desaparegudes. Per tant, bueno, doncs sí que ha millorat una mica, però encara falta bastant... però almenys... oferir més transparència, jo crec, a la població.
0: Pel que fa a les tasques de rescat en si, no? S'entén, evidentment, sí. Ho han dit també en les rodes de premsa, són l'absoluta prioritat, no?, en aquests moments, 48 hores o gairebé 48 hores després dels dos terratrèmols.
11: Sí, sí, perquè, evidentment, com més temps passa, les esperances de localitzar gent amb vida sota la runa doncs, van disminuint i, per tant, doncs, clar, és prioritat absoluta. El que passa és que hi ha un problema que falta la maquinària pesant per ajudar doncs, els gairebé 300, bueno, centenars d'edificis que han quedat doncs, destruïts i el que es veu és que ho està fent molta gent amb les pròpies mans. Per tant, doncs, això ho alenteix tot. S'espera que ja que ha començat a arribar ara l'ajuda internacional arribin algunes màquines pesants que puguin doncs, fer que la retirada de tota la runa, intentar doncs, localitzar els supervivents, possibles supervivents, sigui més ràpid.
0: Això t'anava a dir, l'arribada d'ajuda internacional es va activant. De fet, ara de seguida parlem amb un dels bombers que, per exemple, es desplaçaran ja cap a Veneçuela, que surten de Catalunya. Però, esclar, com estan les comunicacions, diguéssim, aèries, l'aeroport mateix, per accedir fins a la zona zero ha de ser encara molt difícil.
11: L'aeroport de Maiquetía, que és el principal de Veneçuela i el que, diguem, dona suport a la capital Caracas, ha quedat completament destruït. És a dir, hi ha les imatges que ja es veuen que per les xarxes socials com comença a moure's tot, cau part del sostre, és a dir, no es pot fer servir. Potser la pista, no he vist cap imatge, però potser la pista sí, el que passa és que la infraestructura doncs, no es pot utilitzar. Sí que hi ha doncs, els aeroports militars, que és on arribarà part de l'ajuda humanitària i dels equips de rescat. Però pel que fa a la part civil, doncs, ha quedat inutilitzada. Recordem que l'aeroport de Maiquetía està a lo que és a la ciutat de la Guaira, que és a la costa, i a partir d'aquí doncs s'inicien uns 20-25 quilòmetres, crec que és pujant fins a Caracas, que està a uns 900-1000 metres d'altitud. Per tant, doncs, l'aeroport està justament a la vora del mar. Vull dir, quan la terra a Caracas ho veus i després puges fins a la capital. Doncs tot això és el que ha quedat completament destruït i és la part més afectada.
0: No sé si hi ha hagut algun canvi, ahir també en parlàvem, del paper que està jugant Estats Units amb tot això, sobretot després d'aquesta operació que vam viure a inici d'any, no?, amb el moviment de Nicolás Maduro, que se'l van emportar, no?, en aquesta operació cap als Estats Units. Ara hi ha Delcy Rodríguez en forma, és el que dèiem, interina, governant el país. Als Estats Units hi ha hagut algun moviment les últimes hores d'implicació, que hagin enviat més recursos, o quin paper estan jugant amb tot això?
11: Sí, sí, han estat un dels primers països a oferir ajuda, han anunciat un paquet d'assistència humanitària d'uns 150 milions de dòlars, i també han enviat equips especialitzats de rescat, helicòpters i suport logístic. A més a més, Washington va flexibilitzar ahir temporalment les restriccions a l'hora de fer transaccions o transferències econòmiques cap a Venezuela perquè pugui ajudar a arribar financera més ràpidament al poble veneçolà. I en aquesta emergència, almenys de moment, la cooperació humanitària s'ha imposat a les diferències polítiques, o no, ara que més o menys els governs estan alineats entre els dos països.
0: Mm-hmm. Doncs Pau, gràcies per aquesta actualització. No sé si vols afegir alguna dada més.
11: No, bueno, destacar que, segons ha dit Jorge Rodríguez, doncs ara mateix, o fa una hora i escaig, hi havia 861 rescatistes de tot el món que ja han arribat a Venezuela, amb la qual cosa, doncs, bueno, aviat ja se superarà el miler i esperem doncs, que puguin ajudar a les tasques de, doncs, de recerca de supervivents.
0: Recordem el canvi horari ara a Venezuela, que és la tarda. És a dir, a les 3 s'ha d'aprofitar sí. Les hores de llum, també, no?, en aquest sentit.
11: Sí, perquè com s'ha vist de les dues primeres nits, ja diguem deficient infraestructura que té el país ha fet que la població que estava intentant doncs, localitzar supervivents ho fes il·luminant-se amb els seus propis telèfons mòbils. I això vol dir que quan s'acaba la bateria doncs ja es queden sense la llum i a més amb els talls d'energia que hi ha, no sé com ho poden carregar, però bueno, que la principal llum a la nit per fer totes aquestes tasques de recerca eren els telèfons mòbils de la població.
0: Doncs Pau, qualsevol última hora ja saps que línies obertes, aquí al 9C i en general a RAC1 i seguim parlant.
11: Perfecte, una abraçada.
0: Vagi molt bé, bona nit. El Pau Ramírez, que és el nostre corresponsal a l'Amèrica Llatina. Ara mateix passen 5 minuts de les 9 per... Ara ens explicava també el Pau que per intentar agilitzar les tasques de rescat a Venezuela des d'ahir, països de tot el món estan enviant efectius, equips d'emergències i avui la Generalitat també ha anunciat que una quinzena de bombers catalans també viatjaran cap allà per col·laborar. Són un equip de 15 persones especialistes en estructures esfondrades. A aquesta hora tenim en línia el cap de l'expedició a Venezuela i inspector del cos de bombers, que és l'Oriol Corbella. Oriol, bona nit.
12: Hola, bona nit.
0: Ara mateix on sou i quan preveieu arribar a Venezuela?
12: Doncs ara mateix estem de camí cap a Madrid i realment tenim desconeixement d'exactament el vol quan sortirà. Tenim diverses informacions, realment estem posant a disposició també de Protecció Civil de l'Estat, que gestiona aquests vols que hauran d'anar cap a Venezuela, i no sabem exactament si serà demà, quina hora, i estem pues, pendents. L'altre dia estem anant cap allà, estem anant tot el dispositiu, amb totes les capacitats, i disponibles per quan pugui sortir el vol, doncs que ens puguin portar cap allà i intentar ajudar doncs, el màxim possible.
0: Ahà, dius que esteu anant cap allà, entenc que via terrestre, no?, perquè porteu molt de material amb vosaltres.
12: Sí, és així. Anem de dues furgonetes amb les 15 persones, amb 14 persones amb una de les 15 allà, i després portem un camió amb tot el material, que són 30 metres cúbics, realment, sí, tot el material que ens permet ser completament autònoms durant 10 dies, perquè l'objectiu que tenim és arribar allà i no haver de demanar res, més enllà de poder-nos moure tot a l'altre, tot el que sigui menjar, tot el que sigui aigua, comunicació, electricitat, podem ser completament autònoms durant 10 dies i d'aquesta manera doncs, no suposar una càrrega i estar ajudant en allà doncs, desplegant totes les nostres capacitats i amb el que ja estem entrenant.
0: Clar, perquè vosaltres arribareu a Madrid, anireu per el que has dit, entenc que amb un avió de segurament de l'exèrcit, no? que és qui us podrà traslladar cap a Venezuela, i a partir d'allà, quan arribeu allà, és el govern veneçolà qui diu heu d'anar a aquesta zona, heu d'anar a l'altra, o sabeu com podrà anar això?
12: Sí, haurem de veure. De moment encara una cosa és la informació que rebem aquí, l'altra és quan arribem en el lloc, doncs, a la situació que ens trobem. Llavors, idealment és una estructura del govern del sector doncs, que faci les assignacions, però no sabem si és possible. Realment, quan aquest tipus de terratrèmols estan devastadors, doncs les pròpies infraestructures del propi país han quedat molt afectades. Llavors, és també l'ajuda internacional que hem de proporcionar ajuda també doncs, en aquesta coordinació, en aquesta priorització, i en això és pel que es desplega també en el marc de la Protecció Civil, de la Màxima Europea de Protecció Civil, de que ens activen per enviar aquesta ajuda, doncs, per poder donar suport també en aquesta organització, doncs, de la resposta en el lloc de l'emergència.
0: Vosaltres, però, sou especialistes en estructures esfondrades. Per tant, l'objectiu és poder ajudar amb els rescats.
12: No, a veure, nosaltres som un equip de 15 persones. En aquest cas, tenim diverses capacitats que poden atendre en estructures col·lapsades. Per exemple, el Marroc vam anar amb els grups canins de recerca per fer una recerca de persones atrapades. En aquest cas, l'activació i la sol·licitud ha sigut, de cara a nosaltres, ha sigut del grup grec, que és un grup amb el que fem avaluacions estructurals. Llavors, anem 7 persones, que jo no soc, jo soc al comandament, al cap d'equip, però llavors hi ha 7 persones que són del grup d'estructures col·lapsades, són persones que són expertes en avaluació, i el que fan és valorar, doncs, els edificis, el seu estat d'habitabilitat, el nivell de risc que representen, si els edificis són habitables o no habitables, i la seguretat en general de les estructures, com poden ser ponts, com poden ser, doncs, qualsevol estructura que hagi quedat afectada, que hi hagi dubtes de si es pot utilitzar, no es pot utilitzar i fins a quin punt, doncs aquesta és la capacitat dels nostres especialistes, que és el que fan, doncs, el dia a dia, doncs, al nostre territori. Després també hi ha tot el suport a tots els equips que sí que porten mitjans com per treure les persones que estan sota la runa, doncs, d'avaluació estructural de la seguretat de les maniobres que realitzen i una monitorització que aquests intervinents, doncs, puguin fer la seva tasca amb seguretat.
0: Clar, perquè
12: és evident. Una de les tasques també que pel qual estem habilitats en el marc del Mecanisme Europeu de Protecció Civil és són les tasques de disseny i el càlcul dels apuntalaments necessaris, doncs, com per millorar aquest estat d'habitabilitat i disminuir aquest risc, com perquè aquestes estructures, doncs, es puguin accedir per fer rescat o puguin ser novament habitades.
0: Clar, és evident que Veneçuela necessita molts d'aquests equips especialitzats, perquè suposo que n'hi deuen haver, però que, clar, se'n necessiten que es tripliqui, quadripliqui, és a dir, que falta molta gent especialista que arribi cap allà, no?
12: Exacte, quan té una catàstrofe d'aquestes, doncs, té una abast que és molt gran i que simultàniament, doncs, tantíssims edificis necessitin d'avaluacions estructurals i també de rescats de persones que hi ha atrapades, fent monitoratge de rescats que estan intentant accedir a aquestes persones, doncs això supera qualsevol resposta d'emergència que tingui qualsevol dels països del món. I és en això l'objectiu d'aquesta ajuda internacional. Hi ha equips de NUSSER com equips d'avaluació estructural com el nostre que estan a tots els països i l'objectiu del mecanisme europeu de protecció civil és aquest, en el cas de quan succeeix això en un país, que és impossible que el país tingui la dotació necessària per donar resposta a això, doncs que ens dirigim cap allà i entre tots teixim una mica una xarxa per poder donar màxima resposta davant de la situació crítica i tan devastant que té el país.
0: Pel que has dit, Oriol, vosaltres podeu ser autònoms 10 dies, per tant, les tasques, o l'ajuda que vosaltres podeu oferir té com aquest final, al final, no? De 10 dies, o després, un cop ja us hagin acabat els vostres propis recursos, potser us podeu quedar.
12: Hem de veure, perquè nosaltres aquesta autonomia és un requisit del que funciona, el que fa la Unió Europea és habilitar el que diem els mòduls europeus de protecció civil, que un mòdul té com a un dels requisits, és aquesta autonomia, justament per no suposar una càrrega en el país receptor. Llavors, és un requisit que tampoc no necessàriament s'ha de complir, al final potser portes menjar per tots els dies, però pots desplaçar-te en un país que no té tota l'estructura col·lapsada i que pots comprar menjar o que pots tenir aigua potable. Llavors, no sabem realment fins a quin punt utilitzarem tots absolutament els recursos, perquè això fins que no arribes en el lloc també, doncs, no pots fer una fotografia del que exactament està passant, però en qualsevol cas, doncs, si la planificació és això de 7-10 dies i a partir d'aquí, si fan falta més, doncs es poden explorar també, doncs, relleus, etcètera, com ja he fet altres vegades.
0: Oriol Corbella, cap de l'expedició Veneçuela i inspector del cos dels bombers, gràcies per atendre'ns aquesta nit al 9C, que sabem que ara també us enxampem en ruta, que també és complicada a vegades també la comunicació, no?, quan estàs anant d'un lloc a l'altre, i tot això us agraïm també des d'aquí a RAC1, que ara mateix ens hagueu pogut atendre. Molt bon viatge i molta sort.
12: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I seguim ara encara afegint una nova trucada, que volem parlar aquesta hora amb el metge forense Narcís Verdalet, perquè en les últimes hores ha augmentat molt la xifra de víctimes mortals, i a mesura que passen les hores cada vegada és menys probable trobar supervivents entre les runes. Per saber com són les tasques d'identificació de víctimes en una catàstrofe així i fins a quan es podrien allargar, volem saludar doncs a aquesta hora el Narcís Verdalet, que, com dèiem, és metge forense. Senyor Verdalet, bona nit.
13: Hola, bona nit.
0: Per posar-hi també una mica de context, vostè va formar part de l'equip de forenses del tsunami d'Indonèsia del 2004, i per tant sap com són les tasques de rescat i identificació de víctimes en una gran tragèdia. Diria que estem davant d'una de les catàstrofes naturals més importants dels últims anys?
13: Bueno, dels últims anys, certament. Doncs m'ho recordar que el tsunami del sud-est asiàtic, que prèviament hi va haver un terremoto, lògicament, hi va haver-hi 230.000, o sigui, 230.000 és una bogeria de morts. Tot sembla ser, per les notícies que arriben, que hi ha molts desapareguts. Malauradament, molts d'aquests desapareguts aniran augmentant el número de víctimes. Sempre quan hi ha una catàstrofe, el signe que sigui, cada catàstrofe té les seves particularitats. Per exemple, el tsunami, el tipus de morts que hi havia eren negats, asfíxia per submersió, amb aigua, i morts traumàtics. Aquí hi hauran unes característiques en quant a causes de mort, que seran morts traumàtics per enfonsament, aplastament, i un petit número de morts per asfíxia, o inclús deshidratació. Aquestes persones que estan vives, sepultades, sense poder veure, que han perdut sang, i una mort, en fi, tràgica. Tota catàstrofe suposa un caos. Les persones que estan a dins a l'epicentre de la catàstrofe volen fugir despavoridament, i tots els equips de rescat, salvament, hi tenen que entrar. La prioritat és salvar vides. És la prioritat número un, salvar vides de gent que pugui estar a sota les runes. Un, salvar vides. I les... Bueno, però ens trobarem que hi haurà i aniran augmentant cada dia el número de cadàvers. Llavors, la segona prioritat és la identificació dels cadàvers. La identificació, que és un tema sagrat. Les famílies, lògicament, volen els seus difunts. I es té que identificar, i l'identificació mèdic-legal és empremtes dactilars, odontologia forense i ADN. Bueno, però sembla ser que, per exemple, hi ha molts espanyols, hi ha uns, sentit a dir que hi havia uns 80 espanyols que poden no estar fitxats per la policia d'allà, i llavors tindrà que intervenir també consulats, ambaixades, fórmules dentals, etc etc. Però bueno, la identificació de cadàvers avui en dia, afortunadament, amb l'avenç tecnològic de l'ADN, jo crec que se superarà. Identificació cadavèrica és clave, perquè la gent és normal, és que és absolutament previsible i una característica de primer requisit humà. La gent vol els seus difunts, com és lògic.
0: Mm-hmm. A partir de quin moment s'assumeix que no es trobaran més supervivents entre les runes? És a partir de les 72 bueno, hores?
13: Bueno, hi ha tota persona submergida, sepultada, més ben dit, més que submergida, sepultada, inclús han trobat persones a vegades amb sepultaments al cap de 4 o 5 dies, persones amb bona resistència, també depèn de les temperatures que hi hagin, perquè, esclar, una persona que estigui 4 o 5 dies sense veure, la seva vida es pot veure compromesa. Fixi's que dic sense veure, no menjar, sense veure, si hi ha altes temperatures. I molts d'aquests cadàvers seran asfíctics per compressió toracoabdominal, moltes asfíctiques seran I de nosaltres, asfíctics, molts, mort tràgica, molt, mort, com diria jo, agònica.
0: Segons la seva experiència, hem d'esperar que hi hagi moltes més víctimes mortals. Ara ho apuntava, però vaja, per al que hi ha anat vivint, estem davant d'una situació que podria augmentar el nombre de víctimes mortals?
13: Que podria, no, segur que augmentarà. Segur que augmentarà perquè les imatges que arriben en fi, per la televisió són preocupants, blocs entesos derrumbats, a sota hi haurà persones i amb tota certesa el número de víctimes augmentarà. Ojalà m'equivoqués, ojalà em pogués equivocar i vostès d'aquí uns dies em poguessin dir doctor Verdolet s'ha equivocat. Però bueno, amb aquest tipus de catàstrofes aquí sota, molts d'aquestes persones que han desaparegut, han passat ja 24, 48 hores que els familiars els truquen, no contesten. La gent, quan hi ha hagut una catàstrofe d'aquest tipus, sol contactar-se. Avui les connexions telefòniques, ja sigui per WhatsApp o per telèfon, en fi, informàtica, del sistema que vulgui, informes a la família, que saps que estan patint a l'altre cantó. Llavors, moltes d'aquestes persones que no se sap on són, potser es té que tenir en compte que potser no hi ha cobertura telefònica o cobertura de sistemes audiovisuals, però lamentablement, ojalà m'equivoqués, però amb el número de morts anirà creixent cada dia.
0: Amb catàstrofes d'aquest tipus, també és clau, se suposa, clar, la gestió que faci el govern afectat, no?
13: Home, és clau. La prioritat ja li he dit. Primer, rescatar víctimes que pugui veure estar dins sota les runes. I llavors auxiliar amb el tema dels difunts, identificar els cadàvers. Això és primordial, perquè si no el caos anirà augmentant. Vostè recordi que quan hi va haver aquell atemptat al metro de Londres es van tardar quasi 50 dies en identificar. Això es fa insuportable per la ciutadania. I una cosa és tenir tècnicament ara, però una cosa amb molta fredor. Una cosa és un cadàver recent, que aquí seran cadàvers recents, i en 24, 48 hores, 3, 4 dies. Més problema seria si la identificació ja es tingués que fer en cadàvers ja més avançats en el tema en quant a la putrefacció. Aquesta solidaritat que ve del món, de tots els països, que és tal com té que ser. Com més aviat actuï, millor. Perquè a mesura que passin els dies, esclar, la identificació es dificulta.
0: És important també que hi hagi també presència de forenses, no?, per tot el que està dient, perquè, clar, ara ho estem centralitzant molt amb les tasques de rescat en si, però és que, evidentment, ha d'anar acompanyat també de metges forenses i també metges en general, psicòlegs, etc., no?
13: Sí, bé, clar, és que és evident, és que si no, ja li he dit una paraula clave, caos. En el moment que hi ha una gran catàstrofe, el caos que vol marxar despavorida, uns altres que entren per equips de salvament, d'auxili, etcètera, equips sanitaris, de bombers, d'exèrcit, etcètera, i la cosa encara es complica perquè les comunicacions es tallen. Hi pot haver-hi problemes de ponts arrombats i que llavors les ambulàncies no poden passar i tenen que fer quilòmetres per dir. És un tema molt complex, molt complex. Però a mesura que vagin passant les hores, totes les persones que tenen desapareguts, famílies, exigiran, anirà augmentant la pressió mediàtica per identificar les víctimes.
0: Clar, aquest procés d'identificació precisament de les víctimes, tenint en compte aquesta xifra, que no sabem exactament de desapareguts, però que, per exemple, l'ONU ja apunta que poden ser de 50.000, clar, es pot allargar setmanes i mesos, no?
13: Oh, i tant que sí, i tant. I més hi ha entre les víctimes estrangers, evidentment que es pot allargar. I llavors la identificació serà amb prendes dactilars per la policia, per part de la policia, i fórmules dentals, però això és complex, perquè necessites la fórmula dental de les persones en vida, és a dir, a través de consolats, ambaixades, sapiguer la fórmula dental d'aquelles persones, dels consultoris. Però hi ha gent que no ha anat al dentista mai, gent humil, gent pobra, gent... O, per exemple, bebès petits que no tenen dents. Esclar, si és un lactant que té 3 mesos, ja no té dents. Si tot a cim del paper és molt maco, a cim del paper tot està previst, però la cosa es complica. Amb aquest exemple simple que li faig, imagini's que malauradament hagi tocat en una guarderia de criatures petitetes de mesos, clar, no hi ha cap que tingui dents. Llavors, i tampoc tenen empremtes dactilars. El 99% dels lactants. Llavors ja te'n vas directament a l'ADN. És complex, complicat. Per això que els hi desitjo de tot cor molta sort. Però sobretot, me reconforta veure aquesta solidaritat mundial.
0: Narcís Verdalet, metge forense, gràcies per atendre'ns aquesta nit al 9.

0: diguéssim, no?
1: Home, no ajuda perquè, bé, bàsicament, tu has dit molt eufemísticament, però Venezuela és una dictadura, ha estat una dictadura durant els darrers anys en mans de Chávez i de Maduro, i és un país absolutament destrossat en tots els sentits, econòmicament, a nivell d'infraestructures, a nivell de serveis, i per tant, quan aquestes desgràcies passen en un país que per desgràcia sol passar, recordo a Haití també em sembla que és un cas similar, que també hi ha hagut terratrèmols, quan una desgràcia així tan gran passa en un país que està desfet, doncs tot això no fa més que agreujar-se, i per tant el que estem veient és una dependència total de les ajudes que puguin arribar de l'exterior i que puguin ajudar en aquest procés primari, que és de salvar la vida si es pot, després identificar els cadàvers, com explicava el Bardalet molt tècnicament, i després doncs, en el procés natural d'intentar una certa reconstrucció del país, que passa evidentment per un canvi de polític que instauri la democràcia en aquest país.
0: Estefania.
2: Sí, aviam, a la Comunitat de Madrid doncs, crec que devem ser la comunitat que té més població de la diàspora veneçolana, hi ha com més de 200.000 persones, i també així com Catalunya s'ha embolcat moltíssim perquè la situació és dramàtica. És a dir, aquest tipus de dictadures són molt hàbils reprimint la seva població i reprimint els drets de la seva gent, les seves llibertats, però quan hi ha una catàstrofe, evidentment no és un país ben gestionat, és un país dels més rics en recursos naturals de l'Amèrica Llatina, per començar el petroli, però la degradació d'aquest règim xavista, bolivarià, comunista, doncs ha portat el país a una fallida que és incapaç de sostenir la catàstrofe, d'ajudar la seva gent, i evidentment doncs, tothom aporta el que pot, doncs, bombers, equips de rescat, sanitaris, forenses, pel que faci falta. Però clar, tenim un país de, crec que són gairebé uns 18 milions de persones amb les necessitats bàsiques o no cobertes o amb una escassetat molt gran. I jo vull recordar que en aquest famós llibre de Com moren les democràcies, una cosa que s'explica és que els anys, que va ser l'any 99, va haver unes inundacions molt importants, que crec que es diu la tragèdia de Vargas a Venezuela, i s'explica com un d'aquells contextos on ja Hugo Chávez ja aprofitava per fer el seu gir autoritari, és a dir, compte, perquè ara mateix Delcy Rodríguez, en una situació d'emergència, s'ha arrogat a potestats molt superiors a les que ja acostuma a tenir el règim, i això s'ha de mirar amb lupa. És a dir, si no comporta encara més repressió dels ciutadans o més restriccions de drets, tot i que, evidentment, ara Estats Units hi té l'ull posat al damunt, tutelat per Donald Trump, i per això ara Estats Units de forma inèdita els ajuda. Han estat anys i anys que el tancament era absolut, però ara va dir Trump que ja eren els seus nous grans amics, perquè ell ja pot tutelar el règim, ja Maduro l'han obtingut, ja el poden jutjar, però la situació de fons és la que veiem. És un país que té una gran infraestructura, una gent molt potent, però que alhora és un país tan mal gestionat que és que no pot fer front a res.
0: Dolors i Jordi.
3: Jo no sé si ho veig igual. És evident que no, Venezuela és un país mal gestionat, Venezuela és un país que també té sancions, que ha hagut de lidiar amb que li han segrestat, no, el cap del govern. No era un cap del, era un cap del govern escollit per eleccions. És evident el mal funcionament democràtic del sistema veneçolà, però havia guanyat unes eleccions, i els Estats Units el van segrestar, se'l van endur.
1: Unes eleccions corruptes, ho recordo.
3: I se'l van endur i l'han posat a la presó, i per tant no és que se l'hagin emportat, és que han segrestat a una persona, evidentment amb complicitat des de dins, em sembla que ho vam comentar, perquè si no és inaudit, no?, poder pensar que es podia dur a terme una operació d'aquesta índole. I allà està, no n'hem sabut res més, si és viu, si és mort, si és jutjat, no és jutjat.
4: Ha dit alguna cosa.
3: Sí, no? Sí que es va manifestar, sí, precisament
1: en sabem
3: després dels terratrèmols.
1: Coses,
3: no? En sabem, molt bé. Doncs, per tant, no?, és a dir, aquesta és una. L'altra, efectivament, en estats que tenen enormes mancances, i és evident, no?, que el govern de Venezuela les té, quan passa una emergència, no hi ha plans d'emergència, no hi ha plans de contingència, és difícil el rescat, però malauradament això passa també en democràcies on es minimitza el paper de l'Estat. És a dir, jo crec que la diferència més si són règims totalitaris o si són règims democràtics és si són règims en el que es dona importància a l'Estat i als serveis públics, o si es menysté l'Estat i els serveis públics i es confia en el mercat. Hem vist desgràcies similars a la Xina.

0: on també tampoc hi ha eleccions democràtiques, on també és un règim autoritari, i en canvi hi ha una capacitat enorme de donar resposta, perquè hi ha estat. Hem vist desgràcies similars als Estats Units, quan vam veure el Katrina, i encara ara està per reparar bona part dels desperfectes que es van fer. Vam veure els incendis devastadors a Califòrnia i hem vist com la gent s'ha d'espavilar, fins i tot lluitant amb les seves asseguradores, que ara veiem, no?, que ja els asseguren les cases allà fruit de que acaben devastades pels incendis. I per tant, jo crec que la gran diferència, més enllà, evidentment, de si el govern és més o menys operatiu, és a dir, de si el règim és autoritari o no, és sobretot si parlem d'on hi ha govern, on hi ha estat, on hi ha funcionament dels serveis públics, on hi ha, no, funcionament del que és públic en termes del que és govern, no només de si és públic o privat, però de si hi ha aquesta vocació que des de lo públic es coordini i es doni resposta.
1: Evidentment el govern ha de liderar en aquests casos, però justament per fer front a aquestes contradiccions tan extremes que apuntaves, molts estem a favor de la col·laboració público-privada. És a dir, no només en termes de catàstrofes o de desgràcies, que em sembla que tothom s'hi ha de volcar, el privat també, i el públic intentant fer de director d'orquestra, però també amb el dia a dia. I en el cas de Venezuela sí que és veritat que, deixant de banda lo frapant que és escoltar doncs tot el tema dels rescats i els no rescats, els que no es podran fer, i la recuperació de vides trencades i d'una economia també trencada, això és força impactant, i trigarem molt en veure un país recuperat, però és evident que amb la seva situació política actual és un país intervingut, és un país on els Estats Units va decidir aterrar i capturar el seu president, i que per tant això, que és opinable, si és just, si és injust, si Maduro, per exemple, hauria pogut, què hauria passat si Maduro hagués gestionat aquest terratrèmol, doncs vés a saber si hagués pogut erigir-se com el Salvador, o hagués justament mostrat la seva incapacitat o el seu autoritarisme, com ja havia mostrat altres vegades, i podria ser que la gent se n'hagués cansat, com a hipòtesi. Però el cas és que ara el que tenim, pels pocs mesos, és segurament, m'aventuro a dir, una mena de pla Marshall americà per intentar, mira, ho diré en termes de Trump, comprar voluntats i amor per part de la població venezolana que potser fins ara havia tingut les seves reticències.
0: És que crec que, d'acord amb el que dius, Jordi, però crec que no li fa falta comprar, és a dir, l'operació del segrest de Maduro ja és precisament pel control del petroli veneçolà, que ja té Trump.
1: Sí, això pot
0: caure més simpàtic o menys a la població, però amb ell li és igual.
1: Bueno, ell és igual, però li és igual, però a la població no li és igual.
0: No, però és a dir, ell és igual perquè ja veu que no cau simpàtic a mig món i tal li fa.
2: Sí, acaba la Dolors i després tu, Estefania, exacte.
0: Només, una cosa per, no, per completar una mica també, no veure només aquesta part de gestió, sinó la part més humana també, no?, que hi heu posat atenció. Crec, em sap que ho deia l'Estefania, no?, l'enorme comunitat veneçolana que hi ha a casa nostra, també a Catalunya.
2: Es parla de 700.000 a tot l'estat espanyol, 700.000 veneçolans.
0: Per tant, no?, i suposo que tots poc o molt teniu alguna persona al voltant, no?, que està aquests dies pendent, no?, i jo tinc de que estan pendents també de saber, o que t'envien imatges, o que estan pendents de saber exacte, no?, si tenen a tothom bé, tothom controlat, tothom localitzat, que efectivament, no?, aquestes situacions donen aquesta angoixa, que afortunadament es donen petits miracles sempre després en aquestes situacions, no?, de gent que se la troba molts dies després del que és esperable i que per tant dona una certa esperança que això també pugui passar. I l'altre, l'element de la solidaritat que heu dit, no?, que aquestes coses sempre acaben traient el millor i el pitjor, però sobretot el millor de tothom i arreu del món, i això és reconfortant.
2: Digues, Estefania.
3: Sí, jo tinc molts amics veneçolans, evidentment, a Madrid, ja sabeu, doncs és ple de mexicans veneçolans, i estic veient molta mobilització de xarxes, s'estan habilitant molts correus electrònics perquè la gent pugui coordinar l'ajuda, per veure què cal, no? Potser la gent diu, jo no sé, hem d'enviar tal cosa i la gent necessita tal altra cosa, ja ho vam veure durant la Dana. Però sobre el tema de la situació política, Aviam, per començar, Trump s'ha trobat un problema. No pot treure el rendiment del petroli que esperava. Les companyies americanes li han dit que no hi ha seguretat jurídica en el país, per tant, les inversions tan fortes que han de fer a dècades vista és que no li surten a compte perquè no saben si demà pujarà un altre líder i ho tornarà a nacionalitzar tot. És a dir, no han pogut treure, com tot el que fa Trump, tot el profit polític o econòmic que ell desitjava, perquè s'han trobat amb aquesta circumstància. Les infraestructures necessiten una inversió espectacular perquè estan molt malveses. Els enginyers molts han marxat, el país s'ha empobrit per la gestió dels seus líders. Per tant, ara les companyies que vulguin treure rendiment és a anys vista. Després, sobre l'eficàcia de les dictadures, jo crec que per començar hi ha una diferència, que és que es gestioni bé o malament Estats Units, sigui més o menys injust el sistema menys garantista que el nostre, que els estats del benestar, no deixa de ser una democràcia. I per mi aquesta és una diferència fonamental. Que la Xina es gestiona millor no sent una democràcia, doncs es gestiona millor no sent una democràcia en alguns aspectes, perquè jo vull recordar la manca d'informació quan es va produir la pandèmia. És a dir, tants interrogants encara per resoldre sobre el tema de Wuhan, tantes coses que no ens van dir potser tota la informació. Les democràcies sí tenen informació. Passa que a Venezuela s'ajunta tot el pitjor de cada circumstància, que és governants que no saben gestionar el país, país repressiu, etc. I jo vull recordar una cosa. No sabem com de contenta o trista està la gent a Venezuela perquè hagin segrestat a Maduro, perquè evidentment la gent no pot sortir a dir el que pensa. I això també és una diferència fonamental amb les democràcies. La gent no ho pot celebrar, però jo recordo vídeos on la gent ho celebrava de forma tímida perquè no poden celebrar-ho de forma alegre.
2: Sí, digues-ho. No,
4: que aquesta diàspora de veneçolans que són per tot arreu, per Europa, Catalunya, no és una casualitat, sinó que fugen de l'opressió i fugen d'una dictadura i busquen oportunitats. I, per tant, això el que ha produït és... que el país no tingui cap mena de capacitat, hagi perdut això que s'anomena el capital humà, que és tan important en una societat i en una economia. I, evidentment, el que comenta l'Estefania és així. Jo recordo quan Repsol va ser expropiada a l'Argentina, automàticament el que va fer va ser comprar-se una empresa de petroli del Canadà. I el president, que aleshores era Brufau, va dir molt clarament, escolta, ens ha anat fantàstic, perquè mira, almenys ens han pagat alguna cosa, perquè al final van haver de pagar els argentins, perquè ens n'hem anat a un país on tenim seguretat jurídica i on podrem fer les inversions i on podrem treure el rendiment que ens correspongui pagant els impostos que hem de pagar. El problema d'aquests països és que, molt a diferència de la Xina, per cert, que on hi ha la col·laboració pública-privada és respectada, i t'asseguro que si una empresa privada inverteix allà, se li respectarà el que inverteix. A diferència d'això, en les dictadures sud-americanes com Venezuela, I en països que no són dictadures, com la mateixa Argentina amb el peronisme, et pots trobar d'un dia per l'altre que s'expropia allò que l'empresa privada ha invertit, perquè l'empresa privada, evidentment, és demonitzada, com estem veient a Espanya també, que de l'extrema esquerra la demonitza, no? Quan precisament la inversió privada, igual que la pública, han de conviure, és fonamental pel desenvolupament econòmic. I si no et trobes, com et trobes a Venezuela, que un estat fallit, amb absoluta incapacitat per garantir els serveis mínims i els serveis bàsics a la ciutadania.
2: Mm-hmm. El paper, per tancar tot l'anàlisi, us pregunto també pel paper dels Estats Units, ara també ho anàveu citant, de Donald Trump, però aquí també serà important veure com acaba ajudant, no? Per sortir de tot plegat, ajudant o no ajudant, o sigui, veient les accions que fa Donald Trump amb tota aquesta catàstrofe, no? Dolors, estàs obrint els ulls com taronges.
0: No, jo crec que no hi haurà dubte de que és evident, no? Ara estem en un moment en el que només val a parlar de solidaritat i de col·laboració, no? És a dir, dels Estats Units i, com hem vist, de tots els estats, primer els que estan més a prop, perquè són els que més immediatament hi poden arribar, però avui ho dèieu, no? Fins i tot des d'aquí, a distància, però arribar i ajudar-hi, perquè el primer és la situació de rescat immediat, de minimitzar l'impacte de les víctimes, i després caldrà parlar de la recuperació, efectivament. A mi em costa pensar que hi hagi, no sé si era el Jordi deia un pla Marshall, em costa pensar que sigui gratis, és a dir, el pla Marshall primer i primigeni ja també es va cobrar, no?, en termes de... a captar el mercat, i veiem ara com hem estat de captats o no, o de cooptats, diguem-ho així, per la intervenció nord-americana a la Segona Guerra Mundial, no? La dependència que ha anat generant en termes de seguretat i d'altres, ho hem vist des de fa moltes dècades a tota Llatinoamèrica, on bona part de les dictadures que han funcionat imposades en el seu moment, no? pels Estats Units en tota la dècada, en tota l'època de la Guerra Freda. Jo ara no m'imagino, evidentment, una intervenció d'aquest tipus, però és evident, no?, que si hi ha la capacitat d'intervenir i segrestar un dirigent i emportar-se-la als Estats Units, hi ha capacitat i voluntat, evidentment, d'intervenir el petroli. És veritat el que deia l'Estefania, que ara per ara, o a la primera ronda de negociacions amb les empreses privades, que sembla que allà Jordi no volen col·laborar-hi gaire, li van dir a Trump que, com que no els hi sortia el negoci, de moment no volien intervenir a Venezuela, a veure, no?, també com anirà assegurant-se la situació.
1: Bé, jo, és això, eh? Venezuela ha de trobar la seva pròpia fórmula per sortir-se'n, tant des del punt de vista social i de drama, com des del punt de vista de model de país, que és justament el que estava en discussió. I hi ha una oportunitat per tothom. És a dir, això dels plans Marshalls i del Trump intervenint i comprant voluntats d'un país no és inevitable. Per què no la resta de països sud-americans no poden invertir en ajuda a Venezuela? Per què no Europa pot intervenir en ajuda a Venezuela? És a dir, no està escrit que hagi de ser només Trump. Una altra cosa és que segurament ho intentarà, i segurament intentarà. Ell és molt de transaccionar. Ell vol comprar Groenlàndia. Comprar-la. Per tant, ell és molt d'això i ho diu amb tota transparència, no? Si de vegades surt bé o no surt malament, i si els petrolers ajuden o no ajuden, això ja és una cosa més seva. Però sí que el que sí que insisteixo és que el món privat no només ajuda a fer pujar l'economia i a fer que es dinamitzi, sinó que també des del punt de vista social, el tercer sector, que molt sovint és privat, doncs també és fonamental en moltes societats.
2: Avui fem una tertúlia un pèl més curta perquè ens visita d'aquí res uns minuts a l'Eduard de Valla, que amb la seva secció del FIX, però ho hem d'anar deixant aquí. Estefania, demà, no sé si tens feina anant al Comitè Federal del PSOE.
1: Això anava a dir, jo pensava...
2: Home, aquí ja volem parlar de Pedro Sánchez. Bé, us deixo fer un titular de 10 segons per cada un. Va, vinga, a veure. Estefania.
3: Començo, arranco. Pedro Sánchez va reformar el reglament del seu partit per treure el poder als barons. Per tant, i perquè només el tingui la militància, és a dir, ell. Per tant, demà, doncs, potser Page dirà alguna cosa, però serà per assentiment, serà a la búlgara.
2: A la búlgara, aquest és el teu pronòstic. D'acord.
3: Sí.
2: A veure, Oriol.
4: Feia temps que no sentia això de la búlgara. Sí, efectivament, serà a la búlgara. El PSOE ara mateix és un partit segrestat pel narcisisme i per l'egolatria d'una persona que l'etapa del qual, evidentment, ha passat i que per responsabilitat democràtica ja fa dies que hauria hagut de dimitir i convocar eleccions.
2: A veure, Dolors,
0: ja ho veurem, però jo crec que tancaran files.
2: A la línia, per tant, de... entre cometes, de l'Estefania. I a Jordi?
1: Entenc que tancaran files, però no perquè no hi hagi un corrent que vulgui, per exemple, un canvi que cregui que sigui just i sa, sinó perquè no dona temps. D'un dia per l'altre, ara, crear un canvi tan fort, em sembla que només dona temps de reafirmar-se, només dona temps de blindar Pedro Sánchez.
2: Doncs seguirem també, evidentment, a veure què passa a Venezuela les pròximes hores i com va aquest Comitè Federal del PSOE de demà al matí, on Pedro Sánchez reuneix els quadres del partit després d'un any de no fer-ho, i en aquest context tan concret, on hi ha molts casos de corrupció que estan envoltant els socialistes i també poc suport a nivell parlamentari a Madrid. Doncs moltes gràcies a tots quatre, Oriol Ribet, Dolors Camats, Jordi Cabré i Estefania Molina, que tingueu un molt bon cap de setmana. Vigileu amb la calor, abaixeu persianes, pel que pugui ser.
4: I engegueu l'aire condicionat.
2: Si en teniu, exacte. Bona
4: gràcies.
2: Nit.
4: Bona nit.
5: No ho sé, amb Mireia Garolera.
6: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
7: ¿Y cómo vais con el cumpleaños de la niña?
8: Muy bien, ya lo tenemos todo organizado. Vamos a conseguir que sea un día cualquiera. Ya verás.
9: Si en el cumple de tus hijos cualquiera no es suficiente, en tu día a día tampoco elijas una leche cualquiera. Central Lechera Asturiana. Por solo unos céntimos más, no es un sabor cualquiera.
10: Plan família amb descompte i sense sortir de Barcelona? Només del 20 al 28 de juny, per cada entrada d'adult dels últims dies de Pompeia, emporta't una entrada infantil gratuïta. Vine a descobrir el cor de la ciutat sepultada a Ideal Montjuïc. Compra ja les teves entrades a idealbarcelona.com.
11: 20 anys transformant la recerca en càncer. El proper 9 de juliol a l'Auditori MGS de Barcelona, Josep Tabernero, director del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, ens acompanyarà per parlar dels últims avenços científics després de 20 anys de recerca en la lluita contra el càncer. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi. Amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
12: Atenció, ens comenten per orellera que arriben els fitxatges d'última hora del Com Viatges. La selecció dels millors viatges, els millors preus amb vaques flex, venen a seure a la banqueta els teus plans de sempre. República Dominicana, Tailàndia, Riviera Maya i més destinacions des de 990 euros. I el millor, si puja el combustible, el teu preu queda protegit. Al Com Viatges, sabem de viatgers.
13: RAC 1
14: BQN pregunta: d'una universitat n'esperes un títol o un títol i uns bons contactes professionals? Blanquerna Universitat Ramon Llull, perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
15: Què faries si heretessis 512 ovelles? Aquest estiu torna la comèdia Ovelles, l'èxit de Carme Marfà i Iago Alonso, amb Gemma Martínez, Ramon Pujol i Albert Triola. Quatre úniques setmanes del 30 de juny al 25 de juliol. Ovelles. Entrades a espaitexas.cat.
16: El Diccionari Normatiu de la Llengua Catalana recull més de 70.000 paraules. Terminologia especialitzada, variants dialectals, subentrades, més les actualitzacions... Per sort, arriba Filàprim amb Magí Camps. L'espai o la llengua catalana s'aborda des de la curiositat, amb consells per a fer-la servir millor. Cada dimarts i dijous a lavanguardia.com/encatalà.
17: Projecte finançat per la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial i per la Unió Europea Next Generation a través de la convocatòria d'ajudes per a la integració d'intel·ligència artificial a les cadenes de valor de mitjans de comunicació.
5: No ho sé, amb Mireia Garolera.
2: Ara mateix passa un minut a 3:15.

0: Eduard Balla, què tal? Bona nit.
1: Hola, bona nit, Mireia.
0: Com estàs?
1: Molt bé, i tu?
0: Bé, bé, bé. Avui ens acompanyes perquè suposo que ens portes una,
1: sí,
0: una nova sorpresa de fix.
1: He fet trucadetes. I és la primera vegada que ho faig des de la planta 3, mira.
0: Què dius?
1: Sí.
0: I l'experiència? Has notat uns feelings diferents? Funciona diferent el cable, el tema del telèfon?
1: És una mica diferent a l'hora de gravar, però bé, bé, molt còmode, molt còmode, sí, sí.
0: Molt
1: sí,
0: còmode, sí, sí. I el feedback ha millorat,
1: bé,
0: bé, difícil.
1: Sí, sí, bé, ha costat 3 estonetes. Sí, la primera estoneta de mitja hora, la segona de 3/4, però la tercera...
0: Re,
1: a la primera, a la, en 10 minuts, 10 minuts.
0: Pim-pam.
1: Sí, sí, sí.
0: Molt
1: I a
0: bé,
1: més hem
0: bé.
1: Trobat una persona que presenta un perfil inèdit en el fix.
0: Perquè avui això m'hi tranquil·litza. És a dir, no sé, a veure
1: sí,
0: on vas a parar.
1: Aquí el tema és la professió.
0: D'acord.
1: La professió del, sí, del nostre interlocutor avui és una professió que no ens havíem trobat mai. I que a mi... A veure, no és una professió molt estranya, eh? Però a mi m'ha resultat curiós. A veure vosaltres què us sembla. La cosa ha començat així, mira.
2: Digui'm.
1: Hola, truco de la ràdio, de RAC1, que teniu un minut.
2: Com diu?
1: Truco de la ràdio, de RAC1, que teniu un minut.
2: Sí, però això no el sento gens bé, eh?
1: Veus? Aquests són els problemes del canvi de cabina, del canvi de planta. Però ens hi trobarem només aquesta vegada, que és que jo no tenia ben mesurats els volums de la taula.
0: Ah, per tant, si realment era culpa, entre cometes, teva...
1: Era nostra.
0: Sí,
1: no era d'ells. No era d'ells, era
0: no
1: nostra.
0: No era ell fent un fals, no sé de qui ets, exacte,
1: sí,
0: no vull atendre't tal.
1: Però ja està arreglat. Llavors, hem arrencat amb una mica de problemes, però els intentem solucionar. A veure, ara millor...
2: Arribo a sentir, però em costa.
1: Val. Jo li explico si en 30 segons no ens entenem, no em sent bé, doncs ja penjo. Li truco de RAC1, d'un programa que es diu No ho sé, on fem una secció en què truquem a l'atzar a telèfons fixos de Catalunya. Simplement amb l'objectiu de xerrar del que vostès vulguin. Li puc robar ara 3 minuts?
2: Sí.
1: Bé, no és el sí més convincent de les nostres vides, però és un sí.
0: Llavors, sí, d'incredulitat, sí, resignació, una mica tot.
1: L'home està pensant a veure què vol aquest ara, però va, li direm que sí. Llavors, amb la porta oberta, sapiguem qui ens ha agafat el telèfon. A on estic trucant? A quina ciutat de Catalunya estic trucant?
2: A Igualada.
1: A Igualada, perfecte. I amb qui tinc el gust de parlar?
2: Amb Salvador Pelfort.
1: Molt bé. Doncs estem parlant amb en Salvador, sí, d'Igualada. O sigui, sí, avui anirem a la capital de la noia.
0: Queda
1: bona,
0: molt bé,
1: bona
0: terra. Dir-te Salvador i ser d'Igualada. Diguéssim, m'agrada, vull dir que és com un...
1: És una bona combinació, trobes?
0: Combinació.
1: No hi havia caigut.
0: Sí, bueno, de la Catalunya interior, sí.
1: Sí, està Salvador. Està a mi Salvador és un nom que m'agrada molt.
0: Sí? Més sí, que Salva?
1: Molt més que Salva.
0: Sí? Salvador sí, com a llarg, eh? Està bé.
1: Obador,
0: és veritat, que ara...
1: És un nom, Salvador, que et pot escurçar per davant i per darrere.
0: És veritat que no passa sempre, en el teu cas.
1: No.
0: És Edu.
1: Sí, clar, no
0: vull dir...
1: Sí, exacte. No, hi ha la majoria de casos, eh?
0: Clar, i ara penso en Mireia, et poden dir...
1: Mire, però ja per
0: clar,
1: darrere
0: ia,
1: no.
0: Ia no.
1: Per darrere no. Estic pensant potser en... No, en Manel no, perquè no,
0: El,
1: per davant no. Nel, a vegades.
0: Nel. Com? Rat. El Jordi Neto ens està dient al nostre tècnic de Montserrat, rat, sí.
1: Ah, mira.
0: És veritat que hi ha rats, eh? Sí, a la Montse i rats. I em conec, sí, que ara sí, pensava sí, en una... Sí. D'això.
1: Doncs,
0: total, que en Salvador.
1: Sí, sí, sí. I a veure què ens explica en Salvador d'Igualada, ja veureu.
2: Doncs jo, ja que és els dies bons, acabem de fer el rec d'Igualada.
1: Home, molt bé.
2: N'he sentit a parlar, vostè, del rec.
1: N'he sentit a parlar del rec, i tant.
2: Són,
1: de fet...
2: Són 4 dies d'una activitat comercial que s'ocupa un barri molt, molt vell i molt degradat d'Igualada, que era el barri on s'ubicaven i s'ubiquen encara les adoberies, diguem, les curticions de pell.
0: Com, a veure si ho he entès bé, Edu, és, ell s'encarrega del rec, no? O
1: no,
0: viu al barri
1: ell és
0: del...
1: veí d'Igualada,
0: sí?
1: I ha volgut destacar de... clar, perquè jo, el Salvador, com a tothom, li proposo... De què vol parlar, Salvador? Del que sí, vulgui. Una qüestió local, una qüestió més
0: sí,
1: nacional, una qüestió més global. I ell ha triat parlar del rec d'Igualada.
0: D'acord.
1: Ha dit el Salvador, ja que parlem d'Igualada, doncs escolta, m'agrada parlar del rec. Que, clar, el rec aquí el coneixem de sobres perquè hi ha hagut programes de la casa. Aquest any ja han anat els Taloners,
0: sí, sí, sí,
1: altres
0: sí,
1: anys
0: sí,
1: han anat
0: sí,
1: en Marc Giró, el Vostè Primer. Per tant, aquí som amics del rec. Però hi ha un motiu, Mireia, pel qual en Salvador ens ha parlat d'això, del barri del Rec.
0: Uh-huh.
1: A més, del festival del barri. No és perquè sí. A què es dedicava en Salvador?
2: Jo sóc un arquitecte jubilat. Fa uns anys que estic jubilat i vaig treballar molt, bastant, i bastant de manera important a la ciutat d'Igualada i a tota la comarca.
1: Molt bé, molt bé. Molt interessant.
2: Això m'agrada molt, passejar-me per la ciutat, per anar veient coses que he fet, etc.
0: Això passa, que la vocació, clar, sí. Aquesta no s'apaga,
1: sí.
0: No? I llavors tu, en el teu dia a dia, clar, vas referenciant-te, no?, amb la teva feina. És el que ens passarà a nosaltres, eh? Escoltarem la ràdio...
1: Clar.
0: Anirem dient, home, no, això no.
1: Clar.
0: Saps allò que parles, que dius, doncs ell li deu passar constantment,
1: sí.
0: Clar.
1: I no sé per què, però m'han curiosit trobar un arquitecte. No havíem trobat encara un arquitecte.
0: Mira.
1: I he aprofitat per preguntar-li... Atenció, perquè hi ha una dada curiosa que relaciona l'arquitectura en Salvador i Igualada.
2: Doncs, home, potser la cosa més representativa és el tanatori. I després molta obra particular. Molts xalets, molts edificis d'habitatges, etc.
1: Això és el que ha fet
0: ell.
1: En Salvador, ha dissenyat com a arquitecte, a Igualada. El tanatori. I diversos edificis de propietat privada.
0: Això, tenir també la possibilitat de treballar a la teva ciutat, perquè també podia haver fet... no sé, arquitecte de no, perquè treballo per aquella, sí, no sé, per aquell grup,
1: sí.
0: No? O m'ho vaig a Barcelona, o vaig a un altre poble, home, però això és un honor, no?
1: I treballar després, clar, teva. No m'estranya que en Salvador vagi a passejar per la ciutat,
0: per veure
1: la seva obra.
0: La seva obra,
1: clar,
0: exacte.
1: Clar. Nosaltres això no ho podem fer, nosaltres com a molt podem tirar de podcast, però jo no ho podem fer. Doncs bé, parlem d'arquitectura, que jo, com que no en tinc ni idea, n'he volgut aprendre en Salvador, li he preguntat quins serien els seus arquitectes preferits.
2: Mm-hmm. Doncs Buigues... Clotet i Tusquets, i els internacionals de sempre, vull dir, el Corbusier, etc. I el grup R, un grup de tres arquitectes, i el grup H són els més coneguts. Llàstima es va morir en Miralles, que era un arquitecte molt bo, es va morir molt jove, i que també m'interessava molt.
1: Veus que
0: no,
1: bé?
0: Molt bé. Sí,
1: fix,
0: sí,
1: eh?
0: sí.
1: El grup R, el grup H... No, jo no en tinc ni idea, la veritat. No sé de què ens parla en Salvador, però ho he trobat interessant, perquè si algú li agrada l'arquitectura i ens està escoltant, deu estar... Mira, també parlen d'arquitectura de tant en tant.
0: Sí, no.
1: I més enllà de l'arquitectura, què li agrada fer en Salvador?
2: Mi m'agrada molt passejar per la ciutat i anar veient l'arquitectura que es va fent i fer turisme. I m'agrada molt, a mi m'agrada molt caminar, fer excursions... que no té res a veure amb l'arquitectura, però és un dels hobbies que tal. I després la lectura.
0: Mira,
1: turisme, lectura i passejar.
0: Sí, turisme. Clar, tot i que quan ha començat a dir allò del caminar, ja de seguida sortia la vocació, eh?
1: Sí.
0: Per anar a veure edificis,
1: sí, sí, sí, allò, sí,
0: llavors
1: sí.
0: Ha fet un gir dient no, perquè això ja estic, jo crec que segur que li passa, que primer vaig a veure com tinc la ciutat, si tot està bé, llavors ja me'n vaig
1: de fet,
0: als voltants.
1: Estic pensant que un arquitecte, quan se'n va de turisme a qualsevol ciutat gran...
0: No desconnectes, no?
1: Imagina't ser arquitecte a Roma.
0: No,
1: o ser arquitecte a París,
0: sí,
1: o a Nova York.
0: Sí.
1: Deus flipar, absolutament.
0: Però també l'inversa, en un poble potser petit, tal, també estàs que el cervell et bull al final, no? Perquè això ho han fet així, que van voler aprofitar la muntanya, que tal... Clar, no descanses mai, però bueno, ja és això, ho porta dins.
1: En Salvador ens ha recomanat arquitectes i com que ha dit que una de les seves aficions és la lectura, per acabar, per rematar-ho, també li he demanat a en Salvador, doncs escolta, l'últim llibre que hagis llegit, un llibre que ens vulguis recomanar.
2: Per títols no sabré dir-li, però estic llegint una cosa d'una novel·la negra d'una novel·lista femenina de la zona del Baztán i tot això. I després he comprat el llibre aquell, no me'n recordo de qui és, aquell que el va dir que Sant Jordi no, sinó que és el dia del llibre. Ah, això mateix, de l'Eduardo Mendoza. Aquest és l'últim llibre que he comprat.
1: Molt bé. Per cert, es referia en Salvador a la trilogia del Baztán, que són tres novel·les de Dolores Redondo,
0: sí.
1: Que després han estat adaptades al cinema, si no m'equivoco. Mm-hmm. Se n'han fet pel·lícules i que valen molt la pena. Està molt bé.
0: No, molt bé. Veig que, en el fons, tira una mica de llibres que són dels més venuts o dels més també consumits. Mm-hmm. El Mendoza, clar, ja sabia que hi havia la polèmica al darrere i és un dels llibres també ara que s'està venent més. No, molt interessant la vida del Salvador i al·lucino encara Edu que la gent tingui aquesta paciència, no?
1: Però en Salvador el vaig tenir ben bé 10 minuts, xerrant.
0: Bueno,
1: vaig xerrant ell, bàsicament.
0: És que un cop t'hi poses...
1: Sí.
0: Tu ho faries, però, això, Edu, de contestar... al telèfon i entretenir-t'hi una estona...
1: Si tinc temps, sí. M'agafaria una mica en fred la pregunta de què vols parlar? Parla del que vulguem. A mi em costaria treure un tema així en fred, però després, si em van fent preguntes, sé. Això, tot xerrar, al final és l'objectiu del fix, és anar xerrant.
0: Sí, doncs m'encanta, està molt bé. Gràcies, Edu, i res, a veure la propera, quina nova proposta ens portes.
1: A veure quina professió traiem.
0: Exacte, professió. Bé. Adéu, bona nit.
3: No ho sé, amb Mireia Garolera.
4: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Ametller Origen.
5: Plan família amb descompte i sense sortir de Barcelona? Només del 20 al 28 de juny, per cada entrada d'adult dels últims dies de Pompeia, emporta't una entrada infantil gratuïta. Vine a descobrir el cor de la ciutat sepultada a Ideal Montjuïc. Compra ja les teves entrades a idealbarcelona.com.
6: ¿Y cómo vais con la boda?
7: Muy tranquilos. Nos ha dicho la wedding planner que va a conseguir que sea el día más cualquiera de nuestras vidas.
8: Si en tu boda cualquiera no es suficiente, en tu día a día tampoco elijas una leche cualquiera. Central Lechera Asturiana, por solo unos céntimos más, no es un sabor cualquiera.
9: 20 anys transformant la recerca en càncer. El proper 9 de juliol a l'Auditori MGS de Barcelona, Josep Tabernero, director del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, ens acompanyarà per parlar dels últims avenços científics després de 20 anys de recerca en la lluita contra el càncer. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi. Amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
10: Em deixes una tovallola?
11: Sí, fa servir la que vulguis. Són el moble auxiliar de joc amb el moble de lavabo suspès, el que hi ha al costat de l'inodor japonès, just davant de la dutxa amb lleixes d'obra retroil·luminades i aixetes encastades.
12: Quan estàs orgullós del teu bany nou, es nota. Reforma el teu bany amb Leroy Merlin. Assessorament, disseny, instal·lació i l'acompanyament dels nostres experts.
13: RAC 1.
14: Mira, és encara més bonic que la botiga.
15: I cap tot, com ens deien.
14: L'hem encertat. A Fàcil Mòbil compartim les vostres il·lusions. Aquella habitació que t'imaginaves, ara és a casa teva. Fàcil Mòbil, fes-ho realitat.
16: BQN pregunta: una universitat ha de formar professionals o ha de formar persones i professionals? Blanquerna Universitat Ramon Llull, perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
3: RAC 1.
17: A la primera pedra som culturalment actius.
18: Aquesta exposició és com un termòmetre perfecte per saber quins són els grans reptes globals.
17: Econòmicament estables.
19: Jo començaria pel pressupost. És com un mapa que ens serveix de guia per controlar on van els nostres diners.
17: Psicològicament tranquils.
20: Perquè tenim el cap tan ple d'informació que ens costa molt distingir la realitat de la ficció i les persones es preocupen per coses que realment no amenacen la seva vida.
17: I et proposem hàbits saludables que sí podràs seguir.
21: Utilitza l'ascensor si vols, però només per baixar. Per pujar, utilitza les escales. Baixa't una parada abans del bus, del metro...
17: La teva nova rutina comença el cap de setmana a la primera pedra.
3: Els dissabtes i els diumenges, de 6 a 7 del matí, la primera pedra, amb Noemí Polls. RAC 1. Tots som un milió. Actualitzada al minut. RAC1.cat, el portal de RAC 1. No ho sé, amb Mireia Garolera.
0: Ara mateix passa un minut de les 10. Actualitzem la informació amb l'Anna Salvador. Bona nit.
22: Bona nit.
0: Què és el més destacat a aquesta hora?
22: Doncs que quan fa gairebé 48 hores del doble terratrèmol a Veneçuela, els equips d'emergències intensifiquen la recerca de supervivents. L'últim balanç de les autoritats veneçolanes és de 920 morts. No han donat xifres de desapareguts, però les Nacions Unides apunten que podrien ser més de 50.000 persones. D'aquestes, almenys un centenar són espanyols, segons l'última actualització del Ministeri d'Afers Exteriors. Per agilitzar les tasques de rescat i la recuperació de la zona afectada, una quinzena de bombers catalans viatjaran cap a Veneçuela en les properes hores. És un equip especialista en estructures esfondrades que es dedicarà a avaluar l'estat dels edificis. Ho ha explicat aquí el 9C, el cap de l'expedició, Oriol Corbella.
1: Són persones que són expertes en avaluació i el que fan és valorar doncs, els edificis, el seu estat d'habitabilitat, el nivell de risc que representen, si els edificis són habitables, habitables, i la seguretat en general de les estructures, com poden ser ponts, com poden ser qualsevol estructura que hagi quedat afectada, si hi hagi dubtes de si es pot utilitzar, es pot utilitzar i fins a quin punt.
22: Els bombers catalans estan viatjant ara cap a Madrid, des d'on esperen poder volar cap a Veneçuela demà mateix.
0: Mentrestant, els bombers esperen donar per estabilitzar l'incendi a la franja de Ponent demà al matí.
22: Centenars d'efectius hi treballaran durant tota la nit en un foc que fins ara ja ha cremat 2.500 hectàrees dins un perímetre afectat de 4.400. La directora tècnica d'extinció de l'incendi, Cristina Lafragueta, explica que aquesta nit serà clau per intentar estabilitzar el foc.
2: Tal vez se podría dar por estabilizado, pero bueno, el perímetro es muy largo, entonces preferimos ser prudentes y esperar un poco, pasar la noche y a lo mejor si de cara ya mañana, si según cómo amanezca el día, pues sí, la idea sería que si todo continúa como hasta ahora se podría dar por estabilizado.
22: Mentrestant, més de 200 veïns continuen desallotjats, tot i que Protecció Civil no descarta que alguns puguin tornar a casa en les properes hores si l'evolució del foc és favorable. D'altra banda, els bombers també treballaran durant tota la nit a Tiana per apagar del tot el foc que avui ha cremat prop de 50 hectàrees de la serralada de la Marina i que a hores d'ara ja està controlat.
0: En clau internacional, Israel i el Líban han firmat un principi d'acord de pau després de dies de negociacions intenses als Estats Units.
22: L'acord preveu que l'exèrcit hebreu marxi del territori libanès que havia ocupat i les dues parts es comprometen a cooperar per arribar a una pau duradora. Si l'acord tira endavant, seria el més significatiu entre els dos països en dècades, tot i això, de moment, és un primer pas.
0: I el PSOE reuneix demà al matí el Comitè Federal enmig dels escàndols de corrupció que afecten l'entorn del partit.
22: Fa un any que Pedro Sánchez no convoca la trobada, on haurà de respondre a les peticions de l'oposició perquè dimiteixi i les pressions d'un sector crític molt minoritari que també vol la convocatòria d'eleccions. Tot i això, no s'espera cap gran canvi a la direcció del partit i el Congrés servirà per obrir formalment el procés de primàries per les eleccions municipals i autonòmiques de l'any que ve.
0: Als Esports, Oriol Jové, bona nit.
13: Hola, bona nit.
0: Què fareu avui, el tu diràs?
13: Doncs seguirem el desenllaç dels partits que ara mateix us estem oferint a RAC+1, partits del Mundial, que són el descans, el Noruega 1, França 3 i el Senegal 1, Iraq 0, i començarem a fer la prèvia de l'Espanya-Uruguai, partit que arrenca a les dues d'aquesta matinada, en directe a RAC1, per tant,
0: ostres, doncs,
13: quan acabi el 9C, programació esportiva fins les 4 del matí aquí a RAC1.
0: Estàs content,
13: a RAC1.
0: Això de dormiràs tard avui, eh?
13: Bé, si quedaran els que fan Mundial, el Mollon, els del tu diràs a l'hora preceptiva,
0: marxaràs.
13: Anirem cap a casa. Sí, sí, sí.
0: Alguna cosa més a destacar?
13: Tindrem a la tertúlia l'Àngel Pérez, el Ferran Correas i el Bojan Kirkić, per comentar evidentment el Mundial, i la carpeta sortides pel que fa al Barça, perquè avui hem pogut explicar que la sortida de Ter Stegen cap a l'Ajax comença a estar ben encaminada.
0: Doncs ara ho seguim a partir de 2:15. Fins ara.
13: Fins ara.
0: I Martí Oliveres, bona nit.
23: Bona nit.
0: Ha de fer més calor aquest cap de setmana, eh?
23: Mira, en algunes comarques sí que ha de pujar la temperatura, sobretot diumenge, és a dir que repunta, revifa aquesta calorada, déu-n'hi-do, no ens la traiem de sobre, paciència, molta sensació d'aixafogor a la costa, sobretot a les grans ciutats com Barcelona, amb nits de mal dormir, 25-26 de mínima, i a l'interior 35-37 i potser a prop dels 40 graus a Lleida de cara a diumenge. Molta calor que es queda, però sí que la bona notícia és que dilluns, dimarts, dimecres de la setmana que ve afluixarà una mica transitòriament per començar el juliol, doncs una lleugera refrescada que es notaria més a l'interior i al Pirineu que no pas a la costa. Serà un cap de setmana amb molta tranquil·litat, amb sol, amb alguns núvols poc importants. Sí que a les tardes compta si feu muntanya perquè tindrem algun xàfec, sobretot diumenge.
0: Gràcies, Martí.
23: Bona nit.
0: Bona nit.
24: Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reales Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes assegures tots els teus plans. Entra a ingut.es.

0: integrada.
1: 15.000 euros de reemborsament en la teva cuina integrada. Qualitat pensada per durar. Bosch.
2: 20 anys transformant la recerca en càncer. El proper 9 de juliol a l'Auditori MGS de Barcelona, Josep Tabernero, director del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, ens acompanyarà per parlar dels últims avenços científics després de 20 anys de recerca en la lluita contra el càncer. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi. Amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
3: Atenció, ens comenten per l'orellera que arriben els fitxatges d'última hora del Com Viatges. La selecció dels millors viatges al Carib amb fins a 600 euros de descompte venen a seure a la banqueta els teus plans de sempre. Reserva ja el teu estiu i aprofita les últimes places a Punta Cana, Riviera Maya i més destinacions amb nens gratis o grans descomptes. El Com Viatges. Sabem de viatgers.
4: No ho sé, amb Mireia Garolera.
5: Les 10 i 7 minuts.

0: Doncs vinga, recta final del programa d'avui. Ja tenim aquí la Candela Figueres i l'Anna Priscila Magrinyà. Bona nit.
1: Molt bona nit.
2: Hola, què tal? Com esteu?
0: Com portem l'estiu?
1: Bé.
0: La calor... Els últims dies d'abans de vacances...
1: Costen molt, estar remant allà, sembla, al final hi és, però no hi arribes.
2: Però plenes d'il·lusió, amb molta il·lusió.
1: Amb
2: ja s'acosten les vacances.
1: Sí.
0: Hauríem de fer, com una mica d'anàlisi de cutis en general, perquè és la degradació de la degradació. Aquestes èpoques de l'any, ja. Que sí.
2: Quan t'arrossegues fins al final,
1: Sí, vas veient les cares, aquelles ulleres.
0: Divendres,
1: sí.
0: Però tot bé, tot bé.
1: Oients,
0: tot bé, tot bé. Doncs va, a veure, no s'ha parlat prou a la secció que fem habitualment els divendres amb la Candela Figueres, també l'Anna Priscila Magrinyà. I avui, amb qui comencem?
1: Vinga, va, us sembla que comenci jo?
0: Va, doncs vinga, Candela.
2: Tira,
0: vinga.
2: Tira.
1: No s'ha parlat prou de l'estafa més gran feta mai en un concurs de televisió.
2: M'agrada això, a veure.
1: Sí, sí, voleu saber de
2: saber
1: quin...
2: Saber-hi ganar, és el saber-hi ganar.
1: No. Va, us dono una pista. Us tiro la sintonia?
0: Sí. El gran dictat.
1: No,
0: catalana.
1: No, és un concurs a nivell de l'estat espanyol. Us tiro la sintonia i a veure si us sona. Tira. Tira. Què?
0: Sí, clàssic de clàssics.
1: Home, ¿quién quiere ser millonario?
2: D'acord. Jo ara estava aquí remenant pel cap, a veure, dient, ai, espera't, a veure, quina
1: Cifres
2: és aquesta?
1: Cifres i letres.
2: Sí,
1: no. A veure, recordeu la mecànica del concurs? Hi havia 15 preguntes, 4 opcions de resposta per pregunta, els 3 comodins, 1 milió d'euros en joc, i cada pregunta encertada, doncs, jugaves a una nova pregunta amb el doble de valor que l'anterior. Els comodins, que el que es coneixia a tothom, eren el del 50%, el de la trucada
2: sí.
1: i el del públic.
2: I el públic. Sí.
1: Aquí a l'estat espanyol la primera etapa del programa la va presentar el Carlos Sobera, al Telecinco i després Antena 3, i a la segona etapa, a la sexta, va ser en Juan Rabonet. També el va presentar Antonio Garrido, que va ser qui va substituir en Sobera, i la Núria Roca.
0: Ai, sí, va tenir tant.
1: Jo no ho sabia.
0: Sí.
1: Jo l'apartat
0: no
1: de la Núria Roca no la vaig conèixer. L'última temporada es va emetre el març del 25, a la sexta, amb un especial combinat de concursants anònims i de famosos, i ara juraria que no s'emet, no ho he trobat, però el programa no està com cancel·lat oficialment. Vull dir, potser torna en una tercera etapa. Mai
0: ara que deies això de Telecinco, Antena 3, m'ha sonat de cop i volta el tema
2: el
0: del
2: Rosco.
0: Sí, que se'l van passant, no?
1: Sí,
0: amb les
1: sí.
0: guerres que tenen entre uns i altres.
1: En fi, doncs bé, aquest programa, però en la seva versió britànica, és el Who Wants to be a Millionaire, que és la versió mare, de fet, i d'on s'ha exportat a més de 160 països, o sigui, la franquícia els hi ha sortit de nassos, és on es va produir l'any 2001 el que molts es van considerar doncs, el frau més espectacular de la història de la tele. I quan dic espectacular, vull dir que va acabar als tribunals, va provocar una investigació policial, s'ha convertit fins i tot en llibres, en una obra de teatre i en una minissèrie de televisió titulada Quiz, el escándalo de quién quiere ser millonario.
3: Ok, studio, hands!
4: We are here with Charles Ingram, who, after first thinking it was Megatron, then played Google as his final answer.
1: En fi, aquí és el tràiler de la minissèrie. Com heu pogut sentir, el protagonista d'aquesta minissèrie és el Charles Ingram, que també és el protagonista d'aquesta història real.
0: Sí.
1: Es tractava d'un home que era un major de l'exèrcit britànic, que havia fet missions de pau a Bòsnia, estava casat, tenia 3 filles i vivia en un petit poblet del Regne Unit. Tant ell com la seva dona Diana eren fans del programa, especialment la seva dona, que ella ja hi havia participat i havia aconseguit guanyar-hi.
0: Hi ha unes herències, unes coses.
1: Sí, és a dir, ella ja ho havia intentat, ho havia aconseguit i havia guanyat uns 32.000 lliures, anava a dir euros, no?
2: Però s'ha de dir milions.
0: No,
2: cal tornar-se a presentar.
1: No, 32.000 lliures, però amb el canvi doncs deuen ser uns quants euros més. Un bon pessic, però, a veure, molt lluny del millor de lliures, que és, si encertes, les 15 preguntes. Així doncs, el 10 de setembre del 2001, Charles Ingram aconsegueix classificar-se i seure a la famosa cadira calenta davant del presentador, perquè recordem que per accedir en aquesta cadira que fas face-to-face, és a dir, quan et trobes amb el Carlos Sobera de torn, com si diguéssim, tu abans has estat amb 10 concursants més...
0: Lluitant!
1: ...que et llancen una sola pregunta i qui l'encerta més ràpid, és a dir, prem el botó més ràpid, la correcta, aleshores és qui va en aquesta cadira central.
2: D'acord.
1: Se li
2: jo
1: diu...
2: Jo ja no passaria d'aquí.
0: Tampoc. que has de tenir un tarannà per fer això.
2: I jo no, perdona, però saps, jo crec que potser algunes respostes me les sabria, però estaria tan nerviosa que no em sortiria res.
1: A mi em fallaria el dit. És el faster finger first, saps? Vull dir, petaria la que no toca, exacte. Doncs el Charles comença a concursar i sembla força perdut. Dubta, canvia d'opinió, està indecis, encerta algunes preguntes, en falla d'altres, per tant, es va polint comodins. No sembla un concursant brillant, tot el contrari, i la gravació acaba, perquè aquest concurs doncs, dura els seus minuts i després d'un concursant, entre l'altre, doncs, s'acaba el temps del programa i ell no ha quedat eliminat, continuarà l'endemà a la segona tanda de gravacions. I és aquí, en el segon dia, on tot canvia.
2: Sí?
1: Perquè a partir de la pregunta número 7, i amb només un comodí, en Charles comença a encertar totes les respostes una rere l'altra.
2: És que,
0: no, li han Candela, passat,
2: el dia anterior havia tingut un mal dia. Això a vegades passa, saps? És que com sou? Sempre malpensades.
0: Li havien passat les respostes.
1: Atenció, seguia sempre la mateixa metodologia. És a dir, el presentador li llançava la pregunta, s'ho pensava una bona estona, aleshores començava a dir en veu alta cada una de les possibles quatre respostes i de sobte, per sorpresa de tothom, l'encertava. I així arriba a la pregunta número 15, la del milió de lliures.
4: This is it.
1: Ai,
4: question number 15 of 15 on who wants to be a millionaire.
1: La pregunta 15 de la quinzena que farà el milió d'euros.
4: A number one followed by 100 zeros is known by what name?
1: Com es coneix el número 1 seguit de 100 zeros? Les opcions són...
4: Google, Megatron, Gigabit, Nanomole.
1: Fins aquí.
2: Ai, quins nervis,
1: para, para, Nieto, para. Tot
0: és correcte, ja, tot és correcte.
2: Amb aquest batec de cor que hi ha de fons, mare de Déu.
1: En Charles Ingram no en té ni idea, comença a descartar opcions, comença a valorar, pensa, dubta, torna a dubtar, i finalment diu això.
5: God, is it a Google? Yeah.
1: Yeah, mira, Déu, diu que és Google.
5: Yeah. Yeah.
1: Sí, sí.
2: Yep. Google, amor, eh?
1: Google.
5: I think it's a Google.
1: Pensa que és aquesta, sí, sí.
5: I'm going to play Google.
2: L'aire condicionat, la tos.
5: Final answer.
1: O sigui, l'altre diu, segur, la última.
5: Please
1: vull dir,
5: don't go
1: marquem,
5: for a break.
1: La marquem.
5: Go for break.
2: Google, vinga.
4: You just won 1 million!
2: Oh! Oh my God!
0: Que fort!
2: That's awesome!
0: L'ha gastat els estornuts.
1: Sí, aquests de fort. La resposta és Google, el tio l'encerta, el públic esclata eufòric, el presentador en Chris Tarrant l'abraça i el Regne Unit té un milionari més. Per cert, Google és un terme matemàtic creat el 1920 per designar un número 1 seguit de 100 zeros. De fet, el nom de Google deriva de formació ortogràfica d'aquest terme. Doncs, però tornem a l'estafa. Heu notat alguna cosa estranya durant la reflexió d'en Charles a la pregunta d'un milió de lliures?
0: Ostres, ara...
2: Va, clar, no t'ho sé dir.
1: Ha sonat. Torna-ho a tirar.
2: Ha sonat?
1: Sí, sí, ha sonat.
2: A veure.
5: God, is it a Google? Yeah. Yeah, it's a Google. Yeah. Yeah.
2: Silenci.
5: I think it's a Google. I'm going to play Google.
2: Algú té tos.
4: Yeah. Final answer.
0: És la tos?
1: És la tos? És la tos. Torno.
5: I think it's a Google.
1: La tos. Mira. Exacte, és la tos, és a dir, aquí està la trampa, amigues i amics. Resulta que cada vegada que en Charles valorava la pregunta i anomenava cadascuna de les possibles respostes, una tos se sentia en el plató per indicar-li la bona.
0: T'ho juro, que abans ho he dit, però sense tenir-ne ni idea,
1: T'ho has dit i pensat, jo no diré res, a veure si ho
0: pillo. No, però he pensat, guaita, quina tos, se sent molt, aquesta tos.
1: Doncs, efectivament, és a dir, si era la correcta, tossies, si valorava una que no era la correcta, silenci.
0: Caram!
2: Però com ho sabia la persona que tossia quina era la correcta?
1: Doncs devia ser una persona molt llesta.
2: Que s'hagués presentat ell al concurs?
1: Ah, després t'explico, després t'explico.
0: Estava tot aquí.
1: Ara us explicaré, perquè hi ha més història. Aquella mateixa nit la direcció del programa es revisa la gravació perquè no es pot creure la manera en què ha guanyat el Charles. No té sentit i, efectivament, la investigació dona el seu fruit. Encara que...
0: No té sentit per...
1: No té sentit que una persona que dubti tantíssim, que de sobte argumenti que és una i de sobte voti per l'altra, tu estàs més decidit decidit. És a dir, el presentador del programa diu, no havia vist una cosa mai semblant. Clar, va durar les 4, sembla, està a punt d'equivocar-se i després de sobte canvia i en diu una altra. I aleshores el que troben veient les gravacions és que hi ha un patró de les tos. Algú al públic doncs, està clarament ajudant el Charles a guanyar aquest milió de lliures. El productor del programa truca aleshores a la policia, retenen el xec del milió de lliures i comença una investigació encara més profunda i els enginyers de so, és a dir, Nieto, aïlla les pistes d'àudio una per una i confirmen el que sabien, que efectivament hi ha una tos entre el públic que ajuda a encertar les respostes, però a més descobreixen que sempre ve d'un mateix punt de la zona del públic. Concretament, de la cadira d'un professor d'universitat, que es deia Witok, que estava entre els 10 concursants del Fasted Finger Feast. És a dir, d'aquests que volien participar.
0: Concursat.
1: No, estava esperant a concursar.
0: Ah.
1: O sigui, aquí es complica. Saps? Estava esperant a entrar a ocupar la cadira del Charles. Més endavant, si responia ràpid a aquesta pregunta que et tiren inicialment per formar part, per jugar al concurs.
0: Com dirien les nostres iaies i tietes, això està amanyat.
1: Està amanyat.
0: Està amanyat.
1: Clar.
0: Està amanyat.
1: La policia diu, està, és clar, hi ha frau, la productora del concurs porta a judici en Charles, el professor i també la dona del Charles, perquè la investigació diu que també la dona tossit en algunes vegades, encara que tossit menys perquè l'estaven tot el rato enfocant les càmeres, que com a parella del Charles, doncs aquella tensió de veure si el teu home l'encerta o no l'encerta. Durant setmanes al Regne Unit no es parla de cap altra cosa, obre portades de diari els temes, les televisions analitzen vídeos i finalment arriba el dia del judici, dura quatre setmanes i efectivament delicte per frau. En Charles i la seva dona van ser condemnats a 18 mesos de presó suspeses, a dir que no entraven a la presó si no reincidien en el delicte i una multa...
2: És raro reincidir en aquest delicte. Vull dir, a veure, pots anar a un altre país i intentar-ho.
0: Però amb un altre concurs.
1: Amb un altre concurs. Ja,
0: sí, però clar.
1: I després una multa de 15.000 lliures cadascú, i en Witok doncs, va ser condemnat a 12 mesos de presó suspesa i una multa també de 15.000 lliures. A més, van haver de fer front a les despeses judicials. La reputació d'en Charles va quedar completament destruïda. Li deien l'home de la tos, corrien mil memes d'ell i l'exèrcit britànic el va obligar o el va empènyer amablement a deixar el càrrec. Clar, la seva situació empitjora dràsticament. Comença a participar en realities per millorar una mica la situació econòmica.
2: Naked and afraid.
1: Però atenció, és que el Charles Ingram sempre ha defensat que ell és completament innocent, mai ha canviat la seva versió dels fets i assegura que tot és una consciència monumental. Durant el judici, el presentador del concurs va afirmar que, a veure, ell no havia sentit cap soroll estrany mentre estava gravant el programa. Sí que li va agradar l'atenció a la seva actitud, però no va vincular-ho mai a cap tipus de tos. I el suposat còmplice, el professor Witok, es va defensar dient que ell tenia des de ben petit tos crònica. De fet, Witok...
0: Home, però si fos crònica l'haguéssim sentit tota l'estona, no?
1: Clar, no ho sé. Durant el judici
2: també
1: no se li va sentir tant.
2: Que soni...
0: Que quadri, només... que quadri no, en el moment.
1: Durant el judici, Witok no va tossir gaire i diu que havia begut molta aigua. Però, en fi, sí que és veritat que Witok va participar dos dies després de Charles Ingram, perquè ella estava esperant també en el concurs. El concurs se segueix gravant, encara que hi hagi tot aquest procés i aquest dubte. I només es van portar 8.000 lliures. És a dir, va quedar eliminat molt ràpid. Encara avui hi ha persones que creuen que la prova de la tos no va ser prou concloent per condemnar-los i negar-los el premi, perquè també diuen que hi ha molta gent que la tos s'encomana i que quan algú tos, després tos. Es van detectar 192 tos durant tot el segon dia de gravació, 32 provenien dels 10 concursants del Fasted Finger Feast i només 19 eren significatives. Això vol dir que també hi havia un marge en què el Charles Ingram... doncs hagués pogut equivocar, vull dir, tossen en el moment que no toca i ell la caga en la pregunta. Doncs, noies, el dubte està servit. Creieu vosaltres que va ser culpable o no va ser culpable?
0: Això és claro clarinete.
1: Actualment viu retirat del focus, la seva dona fa joies artesanals, ell repara ordinadors i va tenir un petit accident domèstic amb una màquina de tallar gespa, on es va tallar dos dits del peu, però això no té res a veure amb el concurs, però us regalo aquesta informació.
0: Del peu?
1: Del peu. Es va caure malament i...
0: Del peu.
1: Però bé.
0: És que em costa.
1: T'havien amb xancletes tallant la gespa del jardí.
2: S'ha d'anar calçat quan es fa aquest tipus de feina, s'ha d'anar calçat.

0: M'he quedat una mica atrapada amb aquest tema del tallagespes, eh?
1: Al final, no?
0: Sí, sí.
2: Vull dir,
0: la història està molt bé,
1: però... Volia acabar per aquí,
0: sí. El gir aquest, al final... En fi, a veure, Anna Pris, què ens portes?
2: Doncs mira, jo tiro una miqueta més enrere en el temps. Aquestes setmanes tothom està molt pendent de cada novetat que apareix, o cada informació nova que apareix sobre el cas Endic.
0: Sí, estem tots
2: aquí, doncs que si ara apareixen aquests missatges que s'havien enviat, que si la terapeuta, que si tal...
0: Si anaven a caminar, si no...
2: Si no, sí. Bueno, estem tots enganxadíssims a...
0: Serial.
2: En aquesta història. I ja fa doncs, força dies que han sortit doncs, diversos missatges que s'havien intercanviat pare i fill i, per exemple, n'hi ha un que és de Jonathan Endic, de 5 mesos que li escriu 5 mesos abans de l'incident, i li diu: tenir un fill com jo és el més dur que pot passar un pare. He recordat algunes discussions on no m'estranya que pensessis que era capaç, fins i tot, de matar-te. I aleshores aquí, doncs, la defensa, liderada per l'advocat Cristóbal Martell, diuen: és metafòric tot, és un mata el pare freudià, de Freud. I aquests dies doncs, estic pensant molt en Sigmund Freud, perquè és...
0: Mare, que és selectivitat i que és...
2: Ha sortit o no, Sigmund Freud? No sé si va sortir.
0: A la nostra època potser era Freud, Hume, Kant...
1: Descartes.
2: La caverna de Plató.
0: Nietzsche.
1: Quin viatge acabo de fer.
0: La caverna, és veritat.
2: Doncs de Freud, que clar, és el pare de la psicoanàlisi... Moltes vegades ens quedem amb això, no? I més enllà de la seva obsessió pels cigars, tampoc acabem de saber moltes coses. I hi ha un moment de la seva vida que a mi em fascina especialment, perquè en el seu inici ell el que volia, tenia molt clar, va estudiar medicina, no volia practicar mai medicina, però tenia molt clar que ell volia descobrir alguna cosa, o sigui, ell volia fer un avenç en el món del pensament que el fes passar als llibres d'història, i oi, si ho va aconseguir aquest senyor, eh? Mira, doncs ara, sí, sí. Per exemple, n'estem parlant arran d'aquest cas, eh? I Freud, doncs, els inicis no són fàcils per ningú, eh? I ell va intentar diverses investigacions científiques, i què passa? Que hi ha en el seu moment, quan ell està doncs, a finals dels seus 20 anys, la seva trentena, estem parlant de finals del segle XIX, hi ha un camp molt nou que la gent està investigant, que són les propietats suposadament curatives d'una substància que cada cop agrada més als metges, que és la cocaïna.
0: Oh.
2: I aleshores Freud diu: Eva, Amazon de l'època, envia... Bueno, Amazon no envia cocaïna, no?
0: A mi ja m'ho fardo, però...

0: Més empenta en aquell moment, els dies que estic una mica deprimit. Toma,
1: una dosi, sí.
0: Una dosi petiteta, ell va controlant. Però ell ho fa també com a conillet d'Índies, de dir, a veure si diuen que totes aquestes propietats, perquè clar, diuen, hòstia, és que ara la cocaïna el que farà és fer els soldats invencibles, els treballadors... Clar, era una idea terrible, a part de... que evidentment després van veure que no era bona idea.
1: Era addictiva i complicada.
0: Clar, però abans de saber que és addictiva, volen crear, hi ha gent que vol crear una societat doncs, això, en la qual els soldats s'estiguin tot el dia en el camp de batalla i siguin més forts que l'enemic, que la gent treballi moltes més hores de les que ha de treballar. No una droga recreativa.
1: No. Saps? Sí. Capitalista al 100%, aquesta droga.
0: Sí. I Freud, doncs, hi veu moltes possibilitats. Tots els estudis que llegeix, excepte algun, diuen que la cocaïna és magnífica, i té un amic que està, doncs, que és un home a qui ell admira molt, Ernst von Fleischmarkow, també vienès de naixement, també metge, s'havia tallat en una mà, mira, aquí,
1: mira,
0: hi havia amputació
1: peus,
0: de peus,
1: mans,
0: aquí hi ha amputació del dit colze d'una mà, llavors el tio té una infecció terrible, i el que li donen és morfina. Què passa? Que s'enganxa la morfina. I Freud en aquell moment diu, nen, tranquil, Ernst, que jo ara tinc una nova substància que t'anirà superbé. I aquesta nova substància t'ajudarà a deixar la morfina. I què passa? Doncs que aquesta nova substància és, evidentment, la cocaïna. Uh-huh. I doncs el senyor comença a prendre cocaïna. Estem parlant del 1884 i diu, escolta'm, el Freud diu, a mi m'ha anat superbé això i amb aquest xic segur que li va molt i molt bé. No crec que calgui que us digui quin és...
1: Què és el que acaba passant?
0: El resultat de tot plegat, Com us dic, deien doncs, això que els pacients havien pogut deixar de prendre coca al cap de poques setmanes sense experimentar nou desig de prendre morfina. Però què passa? Que la gent s'enganxava a la coca. I el metge va deixar la morfina, però a canvi d'enganxar-se a la cocaïna, evidentment, va acabar consumit per aquesta substància que ens havia de fer tan invencibles i va morir només 7 anys després, amb 45 anys, embogit de dolor i completament enganxat a la cocaïna. Freud, clar, aquest senyor, ell l'admirava molt. Clar, quin sentiment de culpa. La medicina és una pràctica, Vull dir que tu la practiques i a vegades t'equivoques i a vegades l'encertes. Va quedar destrossat i va deixar de prendre cocaïna poc temps després. Però diguem, fa... No, potser la paraula no és gràcia, no? Però tota aquesta gent que ha passat a la història com per fer alguna cosa molt gran, moltes vegades, en els inicis o darrere, hi ha altres històries doncs, increïbles. També hem de comprendre l'època, vull dir, és el moment en què doncs, la cocaïna és una droga experimental, però bé, que sapiguem que Freud té altres facetes i va tenir una època en la que confiava molt i molt en la cocaïna fins que va veure que no era una bona idea.
1: Això a vegades va... No sempre, però sí que molt relacionats, no dic, tots els filòsofs és igual, han de consumir drogues, però sí que hi ha algun moment que acaba confluint, no?
0: Sí, home.
1: Perquè, clar, t'ajuda a experimentar i anar més enllà, vull dir, és molt lògic.
0: Sí, el que passa que crec que en aquest cas de la cocaïna, jo crec que més que experimentar, però més que experimentar amb la ment, que també, jo crec que ho volien fer amb el cos, saps? I poder ajudar gent a deixar una droga amb una altra. Però bé, que el pare de la psicoanàlisi va tastar en el seu moment la cocaïna, com era, si tu llegeixes Sir Arthur Conan Doyle, en Sherlock Holmes, li agrada molt la cocaïna, vull dir que és una cosa de l'època, però bueno...
1: Mira, ara m'ha recordat, hi ha una sèrie que es diu The Knife, que parla justament de la medicina de principis de segle XX, i el metge doncs es punxa cocaïna, sí. Consumeix cocaïna, però com a cosa normal, d'experimental, d'aquesta medicina, doncs que anaven provant les coses, vull dir que jo...
2: I què li passa, llavors?
1: Doncs no vaig acabar a veure la sèrie, però vull dir que em va sobtar, perquè hi ha aquesta medicina doncs, que el bueno, és això, que experimentar el total d'inici, que també s'equivoquen i que tallen un braç quan no toca, saps què vull dir? Tot, però hem arribat aquí, hem arribat al segle XXI.
2: I ja sabem que no és bona.
1: Perfecte. Exacte.
0: Sí. I avui, mira, una història sense dits dels peus i sense dits de les mans, oi, tató?
1: Pim-pam-pum. Noies, ho deixem aquí. Espero que gaudiu molt del cap de setmana.

0: Sí, home, això sempre, ara... això sempre...
1: I a remar també, les properes setmanes.
0: Sí, sí, sí.
1: Ja arribem, sí, ja arribem. Ja, ja les veiem, ja les veiem, les vacances. Vinga, vagi bé.
0: Adéu. Adéu.

0: diràs, amb Oriol Jové.
1: Bona nit, són 11:15 i a aquesta hora s'està resolent el grup I, el nou grup del Mundial, el de la França d'Mbappé i la Noruega de Haaland, que s'estan enfrontant ara mateix amb Mbappé, però sense Haaland. La nit en què la redacció d'Esports de RAC1 us acompanyarem des d'ara i fins les 4 de la matinada, perquè enllaçarem aquest Tu diràs amb la retransmissió de l'Espanya-Uruguai en l'última jornada d'aquest grup H, que també ens deixarà un Aràbia Saudita Cap Verd. De seguida anem amb el Damià López cap a Guadalajara, cap a Mèxic, que és on es juga aquest partit, en què la selecció espanyola ha d'acabar de confirmar a partir de les dues la primera posició que li permetria evitar l'Argentina de Messi als 16ens de final, cosa que aconseguirà sempre i quan no perdi aquest partit contra l'Uruguai. I hem de parlar, evidentment, del Barça, perquè avui us hem explicat que la sortida de Ter Stegen a l'Ajax està força avançada. El porter alemany marxaria com a cedit. En una estona, l'Àlex Pintanel posarà aquí damunt la taula la carpeta de les sortides, però, com dèiem, ara mateix hem d'anar cap als Estats Units. Perquè s'està, com dèiem, resolent el grup I d'aquest Mundial amb un partidàs al França-Noruega, també amb el Senegal-Iraq en la lluita per la tercera posició, que també pot donar la classificació pels 16ens de final. Una jornada que us estem oferint en directe a RAC+1.
2: La de Haaland, ser conscient que els seus companys també volen tenir minuts, saber que no són favorites per guanyar la Copa del Món i que no la guanyaran si no hi ha un miracle, i per tant venir a gaudir, a passar-ho bé, sent conscient que ell és possiblement el millor nou del planeta, més enllà del propi Mbappé, però tenir en compte on està i per qui juga. No? A mi em sembla que parla fantàsticament d'un tipus que per fora, sense conèixer d'absolutament res, fa pinta de ser, no?, com un bon Jan, una bona persona, i que voracitat no li faltarà. Estem parlant d'un jugador que en 52 partits amb Noruega porta 59 gols, per tant estem parlant que porta més gols que partits.
3: Una bestiesa.
2: Una bestiesa.
3: Bona nit, Oriol Jové. Hola, bona
1: nit. Hola.
3: Estan parlant de Haaland, òbviament, que és una de les grans notícies d'aquest França-Noruega, que és que no juga, que Solbakken ens ha tret la il·lusió del Haaland Mbappé.
1: I no jugarà, no? Té pinta?
3: No s'estava escalfant fins ara, Albert Ferran.
4: No. La veritat és que ha fet 10 canvis respecte als 11 que havien jugat, perquè en els dos primers partits havia repetit 11 i avui ha fet 10 canvis. Fins i tot ha canviat el porter. Només Aursnes és qui ha repetit, el jugador del Benfica, i ni Odegaard ni Haaland, els cracs a la banqueta. I Noruega està perdent. Està perdent 1-3 contra França, en què el gran protagonista ha estat Ousmane Dembélé. Ha fet un hat-trick. Ousmane Dembélé ha fet els 3 gols de França, ja substituït. Guanyarà l'MVP, no cal ser molt intel·ligent per saber-ho. I el que sí que estem veient aquesta segona part és un Mbappé buscant molt el gol. Accions individuals, intentant fer el seu golet i empatar amb Messi amb 5 gols al capdavant del pitxitxer del Mundial. No ho està aconseguit, ha tingut moltes oportunitats, no, de moment no ha marcat. I encara té 20 minuts per endavant. Noruega 1, França 3.
3: Per tant, França primera 9 punts, Noruega segona 6 punts, i ara mateix el Senegal seria tercera perquè està guanyant, Quim Salvador.
5: Doncs sí, està guanyant 3-0. De fet, a l'Iraq se li ha complicat el partit només començar. Gol de Senegal al minut 4, l'ha fet i errar la sortida d'un córner. Expulsió de Solaka, central iraquí, al minut 13, per fer caure Sadio Mané quan entrava a l'àrea. I encara, amb 10 i contra un Senegal que necessita gols, els iraquians han aconseguit aguantar prou bé tota la primera part, només amb 1-0. Però Senegal ha sortit una mica més decidida a mossegar a la segona part, i, de fet, Sarr, que ha fet el 2-0, i Pape Gueye, el del Villarreal, que tot just feia un minut que era al camp, amb una canonada sensacional des de fora de l'àrea, a l'escaire, ha fet el tercer. Som al 66 de partit ara mateix a Toronto. Senegal 3, Iraq 0, Iraq jugant amb 10, des del minut 13.
1: Clar, evidentment, el França-Noruega és el partit amb cartell, però ara mateix l'emoció que té el Senegal-Iraq, que Senegal no anava gens sobrat,
3: no,
1: perquè ha anat al descans guanyant només per 1-0 i que necessita gols per intentar passar com una de les millors terceres.
3: Però ho estan comentant amb l'Albert Fernández, que ja l'escoltava abans, i també amb en Javi Muñoz, que ens estan ajudant a posar llum als partits d'aquesta nit, d'aquest desenllaç del grup I, que justament ja amb aquest 3-0 Senegal ja és, de les seleccions que té 3 punts, la millor, perquè passa davant de Croàcia, de Corea del Sud, d'Escòcia, És a dir que un gol més, jo crec que, com dius, ho acaba de certificar segurament, però amb, amb els 3 punts i 0 de diferència de gols, molt malament li haurien de sortir les coses a l'equip africà per no ser-hi, eh?
1: Sí, sí, ara mateix se situaria com la cinquena, sí, millor, tercera. Recordem que en passen 8 i en té, vaja, dues segur que no el superaran, que són Corea del Sud i Escòcia.
3: Exacte, i les altres s'ha de veure.
1: I les altres s'ha de veure, correcte.
3: Perquè falten 5 grups per decidir. Clar.
1: Hi ha Croàcia aquí.
3: Sí, Cap Verd, sí. Algèria, Bèlgica i la República Democràtica del Congo. L'haurien de passar com a molt, o sigui, no el podrien superar més de 4 equips, no? Ho dic bé?
1: Sí, correcte. O... Sí, sí, sí.
3: Sí, exacte.
1: 4 queden fora.
3: Sí, sí, sí, sí, sí. Clar, fixa't, 4 dels 5 els haurien de passar. Dels 5 que queden. Clar, és complicat, eh?
1: I després...
3: Que se n'agal quedi fora.
1: Clar, i després que és fàcil que una selecció que passa, que queda tercera amb 3 punts, és fàcil que tingui saldo negatiu de gols.
3: Sí, sí, sí. De fet, ara amb 3 i 0 només hi ha Senegal. I serien Cap Verd i Uruguai si empatessin els partits d'aquesta nit. Ara estàvem començant també a fer números dels partits de la matinada.
5: També hi ha en joc, res, una curiositat, però aquestes coses m'encanten, el ser o no ser la pitjor selecció del Mundial, que de moment és Tunísia amb 0 punts i menys 10 de balanç de gols, però Irak està ara mateix amb menys 9 i li queden 22 minuts i l'afegit. Els tunisians deuen anar avui descaradament amb Senegal per no quedar com a últims d'aquest Mundial, perquè és evident que bé, quedaran partits, però és difícil, tal com estan els grups, que cap selecció acabi amb 0. Mira, Uzbekistan porta 0 i menys 7, clar, candidata també a fanalet vermell del Mundial, però ara mateix la cosa està entre Tunísia i Irak.
2: Té Congo l'últim partit. Uzbekistan té Congo l'últim partit.
3: Clar.
2: I Congo també necessitarà marcar, per tant...
3: Congo guanyant se situa amb 4, República, sí, sí, Democràtica del Congo, clar, amb 4...
2: Ho tindrà fet, segur.
3: Sí, sí, sí, perquè a més si guanya tindrà mínim diferència equilibrada. Sí, sí. O sigui, tindrà un 0 de diferència,
1: sí, sí,
3: de gols. Els números, per ser tercer, que és aquesta novetat del Mundial, que tant agrada a Javi Muñoz, Javi?
6: Sí, encantat, sí, sí. Superjust, sobretot per les seleccions. Ara parlàveu de Corea abans. Superjust per Corea haver jugat sense saber quants gols havia de marcar i, en canvi, que Senegal, per exemple, ara sàpiga que si en fa un o un parell més estarà a la següent fase.
1: Sí, sí, clar, clar, això per... es parla molt de jornades unificades i, de fet, s'estan, sí, jugant, sí, els partits en jornada unificada de cada grup. Ara s'està resolent el grup I, però després tenim el grup d'Espanya també amb els dos partits de manera simultània, però clar, la lluita per les millors terceres, que et jugues quedar dins o quedar fora, doncs es juga en condicions desiguals perquè no hi ha simultaneïtat. Vull dir que això també...
3: Sí, sí.
1: No sé si serà un argument per anar cap a les 64 seleccions al 2030, però...
3: El debat que teníem abans a RAC1 ha acabat així, Oriol.
1: Clar, és que així et carregues el problema aquest de la simultaneïtat de les terceres, no? D'alguna manera.
3: I a part, el que deien també, que sempre que ha passat això en Eurocopes o Mundials, com de Senegal...
5: El xut i el gol... Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, i torna Pape Gueye, que déu-n'hi-do, ha entrat com un autèntic huracà en aquest partit. Ara. Havia estat una jugada des de l'esquerra, la centrada molt bombada, assistència amb el cap cap enrere, i Pape Gueye, que entrava com un coet, mira, allò que diem sempre, botant i al punt de penal, doncs així se l'ha trobat el davanter del Villarreal, que sense contemplacions ha engaltat una canonada que ja suposa el 4-0. Senegal 4, Irak 0. Ara mateix, per allò que m'interessa a mi, Irak empatada amb Tunísia com a pitjor selecció del Mundial.
3: I amb els 3 punts i el més 1 de diferència de gols, Senegal cada vegada sem més a prop de ser els 16ens de final. A veure, de fet, deixa'm mirar el bràquet amb la situació que tenim ara. Anglaterra-Senegal.
1: Mira.
3: Anglaterra-Senegal.
4: Un regalet.
3: Sí, i Equador, que hi era el rival d'Anglaterra, marxa amb Suïssa. Però clar, això donarà moltes voltes, eh? Això encara donarà moltes voltes. Doblet de Pape Gueye, Albert Fernández.
2: Al final...
3: Ràpid, a més, eh?
2: Li ha vingut bé, no? Com a mínim, el toc d'atenció, perquè ha sortit i ha marcat dos
5: gols. Compte Irak dins l'àrea, no ha aconseguit xutar el davanter iraquià amb una aproximació, pel que hem vist fins ara, la més clara. Perdona, Albert, digues, digues.
2: No, no, això, que li ha vingut bé el toc d'atenció, ha sortit, perquè el primer gol era un golaç, però aquest, atenció, la canonada, perquè sí, sí, porta una força brutal. I mira, dos gols, també pel migcampista del Villarreal, que ha de ser el líder d'aquest equip, i entenc que ho serà a partir d'ara, si finalment aconsegueix aquesta classificació. Això sí, partit molt complicat contra Anglaterra, clar.
1: Mira, deixa'm sumar a la taula, amb el teu permís, el Ferran Correas. Hola, Correas. Ep, aviam, el micro del Ferran Correas, ara sí. Hola, Correas.
3: El copet mai falla, eh?
1: Sí, exacte, exacte. I Bojan Kirkić, hola, què tal?
7: Bona nit,
1: molt bé. Com estàs? Bojan Pare. Què us està semblant, de moment, aquesta última jornada del grup I? Ara estem molt centrats amb el Senegal-Iraq, perquè Senegal s'hi ha posat.
8: Sí, jo no entenia com a la mitja part Senegal estava... Bueno, estava... havia marcat un gol molt aviat, de fet, i no continuava atacant i atacant i atacant, tenint en compte que Iraq s'ha quedat amb 10 i sabent que amb un parell de gols més es posava bé, en taules, ara està en positiu i pràcticament s'assegura passar a la següent ronda. I després de l'altre partit, suposo que ja parlarem després de la gran actuació de Dembélé, bé, a mi m'ha sobtat quan he sabut l'alineació de Noruega, però després he entès que, tenint en compte que més o menys a Noruega li dona igual pel rival, cada primera que segona, ho he entès com un premi del seleccionador a tots els jugadors a anar al Mundial i que puguin gaudir de la festa després que Noruega porti un munt d'anys sense anar al Mundial.
1: És una lectura, sí. Bojan, tot i que, clar, en aquest cas tens la sort que arribes a l'última jornada classificada, perquè si t'arriben a posar... Si a Noruega li arriba a tocar a França el primer partit, evidentment ha de sortir amb tot. No, imagina't que no guanya, clar, els altres dos partits no et permeten fer això.
7: Evidentment, el que passa, Oriol, estem en mes de quasi juliol, l'any és molt carregat i...
1: Aquest és l'altre argument, el descans.
7: Claro, i l'entrenador Noruega per mi ha fet bé. Són pocs entrenadors que faran això, inclús tu, fixa't, el França canvia poca cosa i ja està clara la seva classificació. Per tant, a part de lo que diu Ferran, que estic d'acord de donar minuts a altres jugadors en aquestes altures, és per següent partit o següent classificatori important tenir jugadors frescos.
3: Continua França 3, Noruega 1, el Senegal 4, Iraq 0. Una mica de màgia, no?
1: Ai,
3: Panini, La col·lecció oficial de cromos, com us agrada, eh? Sí. La col·lecció de més de 900 cromos amb els jugadors de les 48 seleccions participants. Tots els cracs de futbol mundial. Cristiano, Mbappé, Lamine Yamal, Pedri, Kane, Haaland, Vinícius... Encara que no jugui el cromo, igual, eh? Sí. Jo ja he començat la col·lecció. Vaja, de fet, ja la porto bastant avançada, eh? Aneu al quiosc, compreu el lot de llançament, ja aneu una mica tard, però bé, encara sou a temps, eh? Busca i comença la col·lecció per la porta gran. La col·lecció de Panini. A veure, què tenim per aquí? Mira, Iraq. Un jugador de l'Iraq, Akam Hashem. De Turquia, Zeki Celic. També tenim Valeri de Tunísia.
2: Déu-n'hi-do les seleccions de...
1: Sí. Molt carisma en aquest sobre.
3: Però compte, que tots són necessaris, mai ho oblideu, i compte que m'ha sortit, compte que és brillant, la Trionda, la pilota!
1: Oh!
3: El cromo de la pilota del Mundial. A mi era un cromo que personalment em feia gràcia. Johan Mojica,
4: L'amic de l'Agut.
3: El colombià, aquest per l'Agut li guardo, sí. Franco Mastantuono, l'argentí. I per part de Nova Zelanda, Max Crocomba. Aquest és un dels amics amb qui et trobaràs aquesta matinada, sí, Albert Fernández.
2: Sí, sí, sí, eh? Porter, sí, sí.
3: Sí, sí, té partit a les 5 de la matinada de zona, l'Albert.
2: Bona hora.
1: Gran grup, també, aquest.
3: Sí, bé, està obert.
2: Està divertit, sí, sí.
3: Sí, sí, Egipte, Bèlgica, Iran i Nova Zelanda, aquest grup. I, vaja, està tot, pel que fa a nivell classificatori, bastant vist per sentència, eh? El que està maco, abans ho apuntava de passada en Ferran pel que fa a l'actuació de Dembélé, és el Pichichi, Messi 5, però, clar, tenim ja en el club dels 4 gols Vinícius, Haaland, Mbappé i Dembélé, amb el hat-trick d'avui.
1: Sí, aquí Dembélé avui s'hi ha posat, eh? Potser era una de les, no?, de les grans estrelles d'aquest Mundial,
4: la que faltava una mica per veure, i l'actual pilota d'or, i ostres, doncs ha aterrat amb força en aquest tercer partit, amb aquest hat-trick superràpid, a més a més.
3: Sí, el segon més ràpid, han dit, de la història dels Mundials, no?
4: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
9: Perquè Messi,
3: sí,
9: el veieu jugant sí o sí el tercer partit amb Argentina ja classificada com a primera de grup?
3: Jo és que em pensava que Haaland també jugaria avui, no sé. Jo, si he de dir alguna cosa, diria que sí. No sé com ho veieu, Javi.
10: Jo crec que sí, perquè, a més, Messi camina.
9: Sí, i el rival és molt poc exigent, també.
3: Ei, clar, Jordània.
10: Messi camina, o sigui, corre quan ha de córrer. Quan l'altre dia, per exemple, a la jugada de l'últim gol, dona la pilota a Julián, que després li atura el porter, però fa un sprint doble, primer un sprint i després un altre, per marcar el gol, però, si no, va descansant sobre el camp.
4: Tampoc és un partit molt exigent, no? El que té a priori contra Jordània.
9: Sí, sempre pot haver-hi algun penal, no? El faltes sí, de la frontal.
2: Clar, ell està lluitant contra la història, no? Al final, i cada partit compta.
6: Javi, també és veritat que sempre que jugues un partit t'exposes a una lesió desafortunada, és a dir, per molt que tu et dosifiquis a un cop, a un esquins, a una cosa així, però és veritat que jo penso que tenim tan a prop els rècords que té, sent la seva última Copa del Món, veient que Argentina ja està classificada i que no necessitarà esforços de més, i veient el rival, que no crec tampoc que sigui un rival que al no jugar-se res vagi a rascar, crec que Messi pot jugar sabent-se dosificar, i si li cauen un parell i fa un gol o torna a fer una actuació individual d'aquestes inoblidables com les que ha deixat fins ara, doncs això que s'emporta, i si veu que el partit no se li acaba de donar, pot demanar el canvi i ja està més fresc per la següent ronda.
3: Us imagineu que demà torna a marcar tots els gols d'Argentina? Això no haurà passat mai, no? Que un jugador marqui tots els gols d'una selecció a la fase... Bé, clar, d'una selecció que hagi fet un número...
4: considerable de gols.
3: Mínim de gols, clar. Sí. Home, va, clar, si hem fet un gol, doncs, clar, però vull dir... No, a partir de 4 o 5, difícilment hi haurà hagut un jugador que hagi marcat tots els gols d'una selecció en una fase de grups d'un Mundial.
4: Sí, sí, la dependència d'Argentina en aquesta fase de grups, com a mínim golejadora de Messi, està sent evident. Sí, sí.
3: Ha fet doble canvi Noruega i ha entrat un dels jugadors d'aquells que van sonant, Albert.
9: Sí, Nusa, amb el dorsal 20, substituint a Schelderup. També ha entrat Hoge, també, vaja, dels també d'habilitats, no? del Bodø Glimt, que tindrà aquests últims 6 minuts al lloc d'Òscar Bob, és a dir, ha canviat les dues bandes per afrontar aquests últims 6 minuts amb Noruega amb poques opcions de guanyar o almenys de puntuar. És cert que fa 10 minutets ha tingut una bona oportunitat Òscar Bob, que ha salvat Mañán, s'ha llançat molt bé a la seva dreta i ha evitat el 2-3 que ens hagués donat emoció els últims minuts, però ara la situació està molt controlada per França. També Noruega jo crec que ja no es creu que com a mínim pot empatar, i de fet l'empat tampoc li serveix, és a dir, Noruega ha de marcar 3 gols per aspirar a la primera posició.
3: Sí, sí, o sigui que ara mateix tot bastant decidit en aquest grup I. De fet, allò, grups que hagin arribat als últims minuts amb la situació més o menys igualada, el gol d'ahir de l'Equador va ser un quart d'hora pel final. Sí, potser és el més semblant, no?
6: Sí.
3: Sí, sí.
4: Sí, sí, perquè ara estava pensant en el grup de Suïssa-Canadà per la primera posició, però no.
6: Sí, però va guanyar l'últim partit, el va guanyar Suïssa 2-1, sí, i ja estaven els dos classificats.
3: Va. És una altra cosa que treu el tema de les...
6: També el va guanyar relativa comoditat.
3: Sí. Jo crec que és una altra cosa que treu això de les millors terceres. Treu, jo crec, molta xitxa a les últimes jornades unificades.
2: Sí. D'aquí al final, realment, una de les qüestions més, no, que poden ser més importants de veure és si Uruguai i Bèlgica queden eliminades. Que són... Bèlgica realment entenc que guanyarà, però Uruguai sí que té realment una oportunitat, o la resta, no, de seleccions tenen l'oportunitat de veure com cau, no diré una de les favorites ni molt menys, però sí una selecció important d'aquesta Copa del Món. És que tot el que no sigui la victòria contra Espanya la posa en molts problemes.
3: Clar, Bèlgica juga contra
2: Nova Zelanda. Si no guanya...
3: Si no guanya es mereixerà no haver jugat a les sense final.
2: Sens dubte.
3: Sí, clar. Ens hem perdut alguna cosa del Senegal 4, Iraq 0, els últims minuts, Quim?
5: Sí, Sadio Mané està a punt de fer un autèntic golàs, ha entrat a l'àrea i en poc espai ha intentat definir de vaselina i la pilota ha anat al pal. Realment una jugada maca i fixa't, ara ve el cinquè!
3: Ui!
5: Golàs de...
2: Ndiaye.
5: Canonada des de la frontal, no hi ha pietat pel porter suplent d'Iraq, Hassan, que ha entrat al descans, i noi... Ja n'hi han caigut 4. Senegal 5, Irak 0. I ara sí que Senegal, Irak ja queda com a pitjor selecció
3: ja està
5: del Mundial. Ara els iraquians hauran d'anar amb el Congo perquè golegi Uzbekistan.
3: Exacte.
5: I evitar aquest deshonor. I d'altra banda, evidentment, amb el 5-0 ja Senegal, jo crec que gairebé es garanteix passar com una de les millors terceres als setens de final.
4: M'encanta aquesta dada de la pitjor selecció. Sí, sí, és una dada molt Quim Salvador.
5: Aquelles coses que em motiven.
3: Saps què estic pensant, Oriol? Que jo crec que en Quim està fent oposicions per demà fer a RAC+1 l'última jornada del grup d'Uzbekistan. Perquè no serà el grup de Portugal i Colòmbia, no?
5: A quina hora és el partit?
4: Serà... 2:45.
5: Vinc a fer les motos abans, eh?
3: No em va bé, no? No em va bé. Un altre bon gol de Senegal, Javi.
6: I a qui li va molt malament, per lligar-ho al que estàvem parlant abans, aquesta golejada de Senegal, és a Uruguai. Això és terrible per Uruguai, perquè ara Senegal té -2 amb 3 punts. Clar, si l'Uruguai aconsegueix avui ni que sigui un empat, seran 3 punts, però amb un 0 de diferència de gols. Per tant, Senegal, que l'ha aconseguit passar.
4: És veritat, eh?
10: No, és que tot això fa que Uruguai hagi de guanyar.
4: Hagi de guanyar, sí, correcte.
6: Sí, se li han donat tots els resultats que no se li havien de donar. Ahir amb Ecuador, avui amb Senegal.
3: Sí, sí. I què passa mentrestant a Boston, a 3-90?
4: Doncs que ja podem dir que Kylian Mbappé avui no marcarà, substituït, entra al seu lloc Mateta, també substituït Koundé, que, vaja, que avui ha tingut un partit molt plàcid, poc exigit al darrere i no s'ha incorporat en atac. Per tant, Koundé, que marxa cap a la banqueta, el seu lloc l'ocupa Malo Gusto. Mbappé, que jo no ho havia vist gaire vegades, o ara no ho recordo, però que li ha donat el braçal de capità a l'àrbitre, no a un company, sinó a l'àrbitre, perquè li entregués a un company.
3: A qui l'àrbitre cregui més oportú, no?
4: Entenc que l'àrbitre li ha dit, marxa, no cal que perdem temps anant a l'altra punta, perquè crec que se l'ha posat Tchouaméni, i hi havia molta distància entre Mbappé i Tchouaméni, que l'àrbitre es deu haver apropat a Mbappé, li ha dit, passa mal a mi i ja li donaré jo, i fes el canvi.
3: Clar, perquè són 10 segons igualment.
4: Clar, però clar, no clar, sé... Clar. Clar, el tema del braçal, no sé si...
3: És un atenuant, no?
4: Clar, d'alguna manera. Dir, clar, si tu has de passar el braçal de capità, potser en 10 segons no tens temps. És clar. A dir, ha d'haver una mà esquerra de l'àrbitre, en fi, que li ha agafat a Mbappé i ha fet el canvi, ha marxat cap a la banqueta, i per tant avui Mbappé no marcarà i no igualarà a Messi.
3: Que per cert, Mbappé... 90 minuts contra Senegal, 89 contra Irak i 88 avui contra Noruega. Si parlem que Noruega justament ha dosificat Haaland avui, França amb Mbappé no ho ha fet tant.
11: No, clar, aquí abans estàvem comentant just quan, en el moment que veníeu des del Tu diràs a 11:15, que això tampoc sabem si és allò el sentit col·lectiu de Haaland o si és només cosa del seleccionador, perquè és evident que no el traurà ni un minut. Clar, aquí no sabem la gestió interna, no?, d'aquesta suplència de Haaland. Quina ha estat. En fi, si voleu fer el salt a l'elèctric, recordeu aquest nom, Volvo EX30, un SUV compacte, àgil i 100% elèctric, pensat pel teu dia a dia i pels grans moments, amb autonomia eficient, càrrega ràpida i tota la seguretat Volvo. Disseny escandinau amb caràcter, sensacions enganxa amb Volvo EX30 des de 35.800 euros. Consulteu condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya. Clar, a mi personalment em costa pensar que Haaland ha dit al seleccionador, escolta'm, si ja em sembla bé que em deixis a la banqueta. Sí, jo veig més de seleccionador, això, no?
3: Sí, no, Bojan... Això és més el seleccionador, no?, de fer la gestió, de dir, mira, avui farem això, tot i que entenc que Haaland li devia fer certa gràcia, potser, jugar contra la França d'Mbappé, però pensant en el que ve, no?
7: A part, se juga el pitxitxi de Mundial.
3: Sí, per això.
7: També aquí juga l'ambició del mateix jugador, però, clar, el pensament i la cultura de països nòrdics és diferent que la nostra.
3: Ja.
4: Sí, eh?
6: Jo crec que és intel·ligent per part de Haaland, no només pel que parlàvem abans del sentit col·lectiu, de deixar que tinguin l'oportunitat jugadors que si no la tindrien, sinó perquè s'estalvien 90 minuts de futbol en un partit que al final, no intrascendent, però que ja el juga amb el bitllet a 16ens de final a la butxaca, i estarà més fresc que tota la resta per la següent ronda, i em sembla una decisió prou intel·ligent, que d'alguna manera deixa una mica de banda l'ego individual i la qüestió dels números individuals per posar-ho al servei de l'equip, no només des de la empatia amb el company, sinó amb tu estar millor pel pròxim partit per poder fer una actuació individual encara millor.
2: Sí, sobretot perquè jo crec que ell és conscient, torno a repetir, que ell és el millor davanter del món, possiblement, però està en una selecció que no té la capacitat d'altres, no? on hi ha futbolistes com Messi o Mbappé. Sap que Noruega ha jugat pocs mundials, des del 98 no ho feia, i vol que la resta de companys estiguin també contents, estiguin feliços, i ell estarà feliç, sigui el que sigui, mentre s'ho passi bé i pugui participar d'aquesta Copa del Món, i crec que no té cap problema en cedir un últim partit de la tercera jornada pel bé comú.
1: Clar, no sé quin és el...
9: Costa d'Ivori serà un rival molt exigent físicament, també, sí, i per sí. tant, vaja, avui s'ha estalviat sí. Uns bons minuts, que segurament és tan molt difícil que Noruega hagués guanyat a França, i avui no ha jugat, pot descansar, i contra Costa d'Ivori serà un dels setzents de final
2: macos.
11: És veritat que ara setzents és Costa d'Ivori, el rival de Noruega sent segona. Si hagués estat primera,
1: era Suècia, no?
11: Ara seria Suècia, però clar, tampoc és definitiu que sigui que sigui Suècia, per tant
1: la tercera, clar, no és depèn de la combinació,
11: sí. de terceres que acabin passant, per tant, i al final si mires la projecció de vuitens és sent primera Alemanya, si es compleixen els pronòstics, que Alemanya juga contra una tercera, que ara seria Paraguai, però tampoc és segur que sigui Paraguai, i en el cas del Costa d'Ivori-Noruega, que serà el partit que tindrem, el seu rival sortirà del Brasil-Japó.
10: Jo amb això, a banda del que ja heu parlat del fet que hi hagi tercers amb o sigui, seleccions amb més avantatge que altres per poder saber els gols que han de fer, etc, que hi hagin partits com el d'ahir de Paraguai, que es veu molt que es pacta un empat perquè mira, ja ens va bé els dos. A banda d'això, el que no acabo d'entendre és, per exemple, Alemanya jugar dilluns.
11: Clar, 2:15.
10: I no sap el seu rival fins diumenge.
6: Sí.
9: És terrible. Però com a mínim Alemanya sap on jugarà. Vull dir, el rival no sap on jugarà.
11: Clar, no sap ni on jugarà. Clar. O sigui, s'està entrenant, el rival d'Alemanya ara mateix s'està entrenant sense saber on jugarà ni que jugarà contra Alemanya.
2: I els aficionats.
11: I els aficionats.
2: I Estats Units és molt gran. Atenció.
11: Compte.
1: Gol de França, que fa el quart, marca Doué, ja no hi era Mbappé, i marca Doué, que ho celebra perquè marca en un Mundial. Fa el quart França, ho celebren els seguidors, ja l'ha afegit, som al 93, anirem al 95. Doué fa el quart, golejada de França, Noruega 1, França 4.
11: La capacitat golejadora de França, 10 gols en 3 partits en aquesta fase de grups. I Doué, que a vegades tens la sensació que potser sortint des de la banqueta, a vegades és allò més té més incidència en un partit que a vegades des de l'11 titular, Albert.
2: Sí, a veure, el que passa amb Doué, sobretot al Paris Saint-Germain li passa una mica, però a França encara és més descarat, sent un grandíssim futbolista, d'alguna forma està eclipsat, perquè clar, el que té per davant són tres, que són quasi els tres millors, o tres dels cinc millors davanters del món, no? Però quan té l'oportunitat i quan ell ha de liderar, crec que no és un jugador que s'arronsi i que pot ser importantíssim tant per Paris Saint-Germain com ara per França quan se'l necessiti, però ell no deixa de ser la quarta opció, no? En quant als davanters, en quant a importància, en quant a capacitat per arrossegar l'equip.
11: Sí. És a punt d'acabar-se ja l'afegit d'aquest França 4 Noruega 1. Tenim ja l'afegit a Toronto, Quim.
5: Doncs sí, seran 6 minuts, serà jugat mig, continua, per tant, aquest Senegal 5, Irak 0.
11: I encara, tornant al que comentàvem ara amb en Ferran, una altra cosa que escoltava les últimes hores de ràdios estatals que tenen els drets i que paguen un tant per cada partit al qual són presents, la FIFA pretenia que ahir les ràdios de tot el món diessin si compraven el partit de dilluns a 11:15 d'Alemanya. Dic, però com vols que comprem un partit si no sabem el rival? I no sabem on jugarà? Bé, sí, clar, Alemanya sí que sap on jugarà. Sí,
1: però tornem amb la rival.
11: Clar,
1: no?
11: Clar, però, per exemple, si és Paraguai, les ràdios de Paraguai què fan? Compren el partit o no? I al final el que va fer la FIFA és ajornar-ho perquè els deia, no, ens heu de dir ja, ahir, o sigui, ahir ja els obligaven a dir si compraven o no aquest partit, i finalment han hagut d'ajornar ells mateixos la seva decisió, i hauran d'esperar que se sàpiga el partit.
1: Això com... em sembla una cosa com
11: no
1: molt fàcil de preveure, que tindràs aquest, aquest desgavell. Va, no, vull dir.
10: Això acaba com has dit abans.
1: 64 seleccions, Joan, que no estigui fet expressament per trobar un argument
10: 64 seleccions
1: per ficar les 64 seleccions.
10: Que els jugadors no juguen més partits, perquè simplement es classificaran, hi haurà més grups i els dos primers de cada grup
11: ja està.
10: A 700,
11: sí. 16 grups de 4 equips. Clar. I el que diuen Ferran. Dos passen i dos eliminats. Content,
1: eh? Clar, clar, i va directament a 700. Sí, sí.
11: No sé si a 64...
7: Cada partit és un res de televisió, cada partit s'esponges, patrocinadors, tot això juga. I la FIFA li importa molt, això.
11: S'acaba el partit a Boston, Albert?
4: S'ha acabat amb la victòria de França, Noruega 1, França 4, hat-trick de Dembélé i un de Doué pels noruecs, ha marcat Asgard. França primera de grup, vaja, molt superior a la resta de rivals i... Estic d'acord amb l'Albert, que és, per mi, la gran candidata, el principal favorit per aixecar el títol al final d'aquest Mundial.
11: Sí, sí. Partit que passa i partit que ho va confirmant. Javi?
6: Sí, jo crec que avui és un partit que defineix a la perfecció a França. No ha necessitat brillar col·lectivament, no és un partit que diguis es posarà a les escoles de futbol per veure com juga un equip, com és la coralitat del joc de França, però que té unes estrelles, avui és el cas de Dembélé, que brillen, no ha necessitat ni d'Mbappé ni d'Olise, que fins ara havien estat els seus millors jugadors, ha tret a Mbappé amb un hat-trick amb res, en, quan l'ha fet, en 25 minuts, sí. I després, a més, ha tingut el gol de Doué, que segurament, com deia Albert, dels quatre de dalt el que està una mica més qüestionat, o el que està tenint un rendiment més fluix, i per tant també li dona una millora en la moral al quart atacant d'aquests quatre fantàstics que té França, que no necessita brillar de forma col·lectiva per golejar una Noruega, que és cert que era una Noruega bé, però que continua sent un equip competitiu, i per mi França també. Vull veure, és veritat que vull veure aquesta proposta tan desconnectada del joc i tan basada en el talent dels de dalt. La vull veure contra un equip o contra un rival de nivell, però del vist fins ara, sobretot pel que té a dalt, és l'equip que més por fa.
11: Sí, i de la projecció de Noruega, Albert, què en dius? Topall vuitens o...?
2: A veure, crec que té la capacitat per guanyar Costa de Marfil, i si parlem de Brasil-Japó, amb tots els titulars, no dic que pugui passar, però competir pot competir. Estem parlant d'una selecció que a la fase de classificació va fotre dos països, sé que no és la millor Itàlia, però són dos països a Itàlia, també a Milà. Ja. I estem parlant d'un equip que té cracs mundials com Odegaard, com Haaland, com Nusa, que quan està en CES és un gran jugador, és a dir, té futbolistes per competir. Per tant, posem que jo crec que a quarts té capacitat per arribar-hi. No sé si arribarà, però té capacitat per arribar-hi.
1: Allà tindria una Anglaterra, no?, potencialment,
11: sí,
1: a quarts,
11: sí, sí, sí.
1: Que aquí ja...
2: Costa més, però...
1: Costa més, sí, veure-la més enllà, a Noruega.
11: Sí, sí. Bé, i jo, el tema de Brasil... Si és que és Brasil, qui acaba eliminant el Japó, perquè els equips d'Ancelotti ja sabem com les gasten. No saps ben bé com, ja sabeu, m'ha dit a la Champions, i ja són... Ja són allò les últimes rondes. Hi ha híbrids endollables i després hi ha el nou a moda, nou superhíbrid endollable, un SUV que juga en una altra lliga, amb 537 cavalls de potència, tecnologia d'última generació i fins a 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar molt més lluny. Potència, eficiència i disseny en un sol cotxe. I ara, atenció, el pots tenir des de només 41.499 euros amb 7 anys de garantia. Descobreix-lo avui mateix a Omoda Jaeco M, Automoción, a Barcelona, Mataró i Girona. Últims segons del partit a Toronto, Quim.
5: En queden 20 per arribar al 96, que és el que ha decretat l'àrbitre Anthony Taylor. Amb el 6 d'afegit, continua guanyant el Senegal per un contundent 5-0 a una selecció iraquiana que al minut 4 ha encaixat el primer gol i al minut 13 s'ha quedat amb 10 jugadors per expulsió del central Solaka. Aquests minuts ja són una mica de deixar-ho córrer. És veritat que acaba de tenir una bona oportunitat al Senegal amb xut de Jackson i bona intervenció del porter suplent d'Iraq, Hassan, però bàsicament la gent estava esperant el que passa ara mateix. Xiula el senyor Anthony Taylor, guanya el Senegal 5-0, Diarra, Sar, dos de Pape Gueye i un d'Ndiaye. El Senegal que queda classificat pels setzens de final del Mundial, l'Iraq, que queda ara mateix com a la pitjor selecció del Mundial. Guanya el Senegal, visca el París-Dakar 5-0.
11: França primera, 9 punts, Noruega segona, 6, Senegal tercera amb 3 i un diferencial de més 2 que les li assegura, ho dic ja, sí, mira, sí, me la jugo, els setzens de final, Iraq 0 punts, eliminada. I ara mateix, el més important de la nit, la pitjor selecció del Mundial, Quim, que sí, quedi... Sí. Que quedi clar, ara mateix tindríem un França-Suècia, això no està confirmat, falta saber que Suècia serà el tercer rival, el tercer classificat que s'enfronti en França, i el que sí sabem segur és un altre partit de setzens, Costa d'Ivori-Noruega, i que qui guanyi aquest partit jugarà a vuitens contra Brasil-Japó. Tancat el grup I, Oriol.
1: Doncs molt bé, us deixem tancar vosaltres la retransmissió.
11: Perfecte.
1: I nosaltres anirem cap a Guadalajara, que ja començarem a escalfar motors per la resolució del grup H a partir de les dues, també en directe aquí a RAC1 amb l'Espanya-Uruguai i l'Aràbia Saudita-Cap Verd. Fins ara, companys.
11: Fins ara, Oriol.
1: 11 i 5, una pausa i ens hi posem de ple aquí a la tertúlia amb el Tu Diràs, que s'hi ha afegit també l'Àngel Pérez. Hola, Àngel.
12: Bona nit.
1: De seguida, aquí a RAC1.
13: Tu Diràs, amb Oriol Jové.
14: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
15: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
14: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
15: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
16: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què serveix?
17: És el selector rein, ara està en moda funky sorra.
16: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
17: Alguns ho semblen, altres ho són. Nou Jeep Compass disponible en versió plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctrica. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
18: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
19: Aquest estiu, la gran pregunta és...
20: híbrid o elèctric?
19: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
21: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
22: Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat...
23: 82.988. 82988.
22: Sèrie...
23: 75075.
22: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.

0: Les 11 i 8 minuts, tu diràs a RAC1, i a Romauto ja tenen el nou Nissan Micra i no volen que només el miris, volen que el toquis, que el provis i que t'enamoris. Disseny, tecnologia i sensacions que van molt més enllà del volant. Descobreix el nou Micra a Romauto Nissan, a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. RomautoNissan.com. Ja ho saps, Romauto. To, molt important. Romauto.
1: Romauto.
0: Àngel, que no t'hem pogut sentir amb aquesta resolució del grup I, amb aquest Noruega 1, França 4, que ha deixat França com a primera de grup, Noruega com a segona, i aquest paral·lel a Senegal 5, Iraq 0, que vaja, a expenses d'una catàstrofe, classificaria Senegal com una de les millors terceres d'aquest Mundial.
1: No, jo, bàsicament, d'aquests dos partits, ho comentava ara a la pausa, que quan ha marcat el tercer gol Dembélé pensava que aniria pel rècord de Salenko, que va marcar 5 gols en un partit del Mundial de 94, però fora d'aquesta anècdota crec que hem vist una França molt, molt, molt potent. I crec que l'Arsen se'n recordarà molt d'un dia com el d'avui, perquè tenint en compte que estàs en una selecció amb Haaland i Sorloth, veure't en un context on poder marcar un gol que et posa 3-2 en pràcticament, no sé què quedava, però quedava bastant partit, poder marcar un gol molt important pel teu país i no haver estat a l'alçada en aquest moment quan menys s'ho podia imaginar, jo crec que és una cosa que deu marcar, perquè un escenari com aquest, això deixa empremta.
0: També et dic que col·lectivament, com a mínim, Noruega ja assignava el no guanyar avui.
1: Sí.
0: Des del moment en què ha fet el plantejament que ha fet, jo crec que acceptava que avui...
1: Sí, però en l'individual, en el plan individual, tot futbolista que juga un Mundial busca el seu moment de glòria, busca el seu moment d'allò que li explicaràs als fills. No, vaig marcar aquell gol en aquell partit contra França, i bueno, és una història més de tantes milers de històries maques o tristes dels Mundials.
0: Tindrà els 700 com a mínim contra Costa d'Ivori,
1: però ja no jugarà més.
0: Bé, mai se sap, aquestes coses mai se sap. És un dels emparellaments ja definits, ho repassava el Molló així per sobre. Tancats a una banda del quadre hi ha el Sud-Àfrica-Canadà, el Països Baixos-Marroc i l'Estats Units-Bòsnia. Sí, perquè el de França no està tancat, i a l'altre costat del quadre hi ha el Brasil-Japó, el Costa d'Ivori-Noruega, que a més s'enfrontarien entre ells, el guanyador del Brasil-Japó i el guanyador del Costa d'Ivori-Noruega, i tancats, ja està, amb aquest costat del quadre, ja està. Avui tancarem aquesta propera matinada el grup H, que és el grup de la selecció espanyola. El segon va amb Argentina. El segon va amb Argentina. Ara mateix és Uruguai, però... Déu-n'hi-do com s'ha enverinat aquest últim partit del grup H, aquest Espanya-Uruguai, que teòricament havia de decidir la primera posició del grup, no?, quan feien pronòstics al començar el Mundial, i que ara per Uruguai és absolutament decisiva, perquè com a l'altre partit se'ls hi ha... Vaja, si no hi ha un empat... té un problema a Uruguai amb aquesta última jornada.
2: S'ha enverinat per Uruguai, però s'ha enverinat per Espanya també.
0: De retruc també, clar, perquè obliga a Uruguai a anar per la victòria.
2: Està obligadíssim a guanyar. Clar. I és Uruguai. Ja sé que és una selecció que no és l'Uruguai d'altres mundials, però el caràcter competitiu dels uruguaians, i també sé que no arriben en un bon moment, amb una mena de motín dins de la selecció, amb Fede Valverde fent de les seves.
0: Ja, ara en parlarem.
2: Però, clar, Uruguai és una selecció històrica i està obligadíssima a guanyar. I això de retruc fa que si guanya Uruguai, Espanya podria quedar fins i tot tercera.
3: Però Espanya és molt superior, Ferran,
2: a
3: Uruguai.
2: Sí.
3: I Uruguai sí que tens tota la raó del món. Tots els equips sud-americans són competitius. Hem vist l'altre dia el cas d'Equador. Però tots tenen bons jugadors. El que passa és que Uruguai, l'equip on està més feble és a davant. El mig camp és extraordinari. El Fede Betancourt i el Ugarte és un trio potent.
2: Falta gol.
3: Té futbol, però a dalt... el davanter centre és d'Oviedo, el Darwin Núñez no està bé, l'Araujo per l'esquerra desborda o no desborda, és a dir, no tenen pegada. No arriben a dalt, i han demostrat en aquests partits. les faltarà Araujo darrere també, perquè és un jugador molt important, i com a capità jo penso que Espanya fàcil guanyarà aquest partit. Evidentment estem en el Mundial, que efectivitat és molt important, que la posició de pilota ja és història passada, que l'equip tàcticament ja han millorat molt, que les transicions són més importants ara en futbol que abans, però Uruguai no té de res d'això.
2: Sí, no, Uruguai el que li falta és, és gol, és el que deies.
3: I la unitat, que dius.
2: Fede Viñas és el seu davanter centre, que ha fet una molt bona temporada a l'Oviedo, però...
1: I Darwin Núñez alternativa. Sí. Darwin Núñez està retirat a Aràbia.
3: Sí, i Darwin Núñez...
0: Sí, és una de les decepcions per vosaltres d'aquesta fase de grups, perquè és veritat, tots aquests condicionants que poseu damunt la taula, però és que no ha guanyat ni a Cap Verd ni a Aràbia Saudita.
2: Però això bé, s'ha sabut a les últimes hores aquest mena de motín, sí. No? Que diuen que els jugadors d'Uruguai li demanen a Bielsa que no jugui com ell sempre juga amb aquests marcatges individuals, però suposo que això no ve d'aquests partits, sinó que aquesta mala maror ve de
0: sí,
2: tota
0: ve
2: la concentració.
0: De
2: fet,
0: temps.
2: Va passar tot el tema Araujo, que diuen que havia el salva forçar, que ve cap aquí en un viatge que no s'acaba d'entendre gaire, però que ve unes hores i torna cap allà. Coses molt estranyes estan passant.
1: En aquests grans tornejos jo crec que és molt més important. Òbviament, la qualitat individual marca diferències en partits. Per exemple, Espanya avui amb un Lamine Yamal pot ser determinant. Però crec que és molt més important la unió de vestidor,
0: la família, diu, de la Fuente.
1: Sí, bueno, lo que Espanya...
0: Que ens en riem molt, però...
1: Ens en riem molt, però és així, perquè al final passen molt de temps, molts dies lluny de casa, moltes hores junts, i l'has de veure cada dia al company, i a l'altre company, i a l'entrenador, i al de l'estaf, i aquest, i el trobes esmorzant, i ostres... Conviure cada dia amb un ambient de crispació o de mala maror és impossible que no es traslladi al terreny de joc. I et dono la volta. Quan l'ambient és molt bo i quan hi ha molta sintonia i quan hi ha molt bon ambient, potser sobre el terreny de joc arribes a punts on la qualitat individual no pot arribar. Jo crec que aquí és el gran defecte, tot i que estic d'acord amb tot el que dèieu d'Uruguai.
3: Sí, el que passa, els jugadors són capaços de transformar-se, és a dir, i desplegar un bon futbol, especialment en aquests tornejos d'aquesta envergadura. Però a mi aquest Mundial m'ha demostrat, a part que tots els equips, si te fixes, Cap Verd, Haití, tots aquests equips tenen jugadors a la Premier, a l'MLS, amb molts equips europeus, i te dones compte de que aquests jugadors ja no tenen tant respecte com els mundials d'abans, que jugaves al teu país en Haití o en Cap Verd, i quan venies a un mundial t'enfrontaves a Argentina o Brasil o Espanya, doncs tenies molt respecte, inclús al por. Ara ja no, ara tots aquests juguen en grans escenaris. El Cap Verd no és casualitat. Jo les he vist contra Sèrbia a un partit amistós abans de Mundial, han guanyat 3-0 en Lisboa, partit amistós. Potència, velocitat, intensitat, futbol, tenen Cabral de Villarreal, tenen de Sunderland jugador, tenen jugadors que són capaços de desplegar futbol. Entrenadors ja han treballat molt tàcticament en transicions, és a dir, inclús França no vol pilota. França vol que tu l'ataques, que tu la domines, i llavors ella te surt amb Dembélé, amb Mbappé, amb Olise, i te fa mal, perquè ells, per crear amb Tchouaméni, amb Koné en mig camp, ja hem vist avui que no és un, ja coneixem Tchouaméni, no és un mig de camp creatiu, inclús a Noruega té Berg, té Ostergaard, té Odegaard, té jugadors que són més creatius, però a canvi en mig camp, però en canvi la a dalt és on marca la diferència a tots els clubs.
0: Sí, sí.
3: Totes les seleccions.
0: Aquest Espanya-Uruguai, que arrencarà a les 2 de la matinada i que es podrà seguir en directe aquí a RAC1, es juga a Guadalajara, on nosaltres hi tenim ja el Dami López. Hola, Dami, què tal? Des de Mèxic, bona nit.
4: Hola, Oriol, què tal? Molt bona nit, molt bona tarda aquí a Guadalajara.
0: Sento que cau aigua.
4: De moment encara no. De moment encara no, encara no cau aigua.
2: No se suspendrà, això.
3: Té una tormenta.
4: Bueno, aviam.
0: Digues.
4: Des d'ahir havia previsió de... Sí, no, des d'ahir hi havia previsió de pluja, que s'ha anat incrementant les últimes hores, i avui ens hem llevat ja amb avisos de tempestes fortes per l'hora del per l'hora del partit, que estan previstes per entre les 4 i les 10 de la nit. Aquí són les 3 i 18 minuts, les 11 i 18 a Catalunya. I bé, doncs estem pendents. Ara mateix sí que és cert que el cel està gris, està cobert, amb certa amenaça de pluja, però bé, tampoc és indicatiu com estigui o no estigui el cel, perquè en qualsevol moment pot sorprendre. Sí que estem avisats, i això no és com als Estats Units, que diguem que la FIFA ha hagut de sotmetre el protocol. Diguem que el protocol dels Estats Units mana sobre el que pugui dir la FIFA, i per tant aquí anirà més la cosa sobre la marxa. No és que si hi ha un llamp doncs s'hagi de posar el cronòmetre 30 minuts, etcètera, etcètera, sinó que aquí doncs si cau una pluja doncs, que faci impossible la disputa del partit, doncs s'aturarà, però sí que sembla que en algun moment, en algun punt, doncs pot caure un xàfec important. A més, per exemple, els partits que jo he vist en directe, bé, els dos d'Atlanta i el de Dallas, han estat camps amb sostre, camps amb aire condicionat, etc. Aquest estadi, que per cert és fantàstic, a nivell estructural és meravellós, doncs és descobert, i si plou, doncs sí que afectaria directament a la disputa, però de moment, insisteixo, no plou, però sí que la previsió indica que plourà, i de valent aquí a Guadalajara, Jalisco.
0: T'ho deia perquè, clar, havia mirat ara l'app del mòbil i sortia que ja plovia, però mira, celebrem que encara no t'estiguis mullant, i que en tot cas quan vingui la pluja que et puguis aixoplugar. Clar, si el partit es disputés als Estats Units estaríem patint segurament, perquè a la mínima doncs, els partits s'han d'aturar. En aquest cas, Mèxic suposo que és com aquí, no? Que s'imposa sobretot el sentit comú, que si veus que està caient la Mundial, evidentment atures el partit, però si hi ha un llamp a no sé quanta distància de l'estadi, doncs vaja, en principi es continua jugant. Quina és l'última hora? Perquè d'aquí una estona, no massa, ja començarem a saber els 11, no? Bé, falten 2 hores i mitja pel partit, però vull dir que ja hi som a sobre.
4: Sí, sí, bé, vosaltres ho comentàveu, és un partit increïble, tal com es presenta aquest Espanya-Uruguai, que des del moment que va sortir el sorteig al desembre, la projecció era que Espanya-Uruguai jugaria en aquest partit amb 6 punts, després d'haver guanyat els dos enfrontaments contra Cap Verd i Aràbia Fàcil, i doncs s'ha demostrat que gairebé 45 o 46 equips dels 48 han estat plenament competitius. Cap Verd i Aràbia ho han demostrat. Fins i tot Cap Verd arriba amb opcions de ser primera de grup, no?
0: Sí, sí.
4: I això t'ho demostra tot. I bé, doncs, fins i tot és graciós perquè en alguns cercles no oficials, però sí de xarxes i d'aficions, però s'ha arribat a parlar del famós pacte de Guadalajara, no? Que doncs significaria un empat, una miqueta com que tampoc és que hagi passat realment, però una miqueta el que hem vist ahir en el Paraguai-Austràlia, que realment els australians volien guanyar al final. No és que hi hagi hagut un pacte, però si avui empaten Espanya i Uruguai, el partit passarà a dir-se el pacte de Guadalajara, tot i que Espanya i Uruguai vulguin guanyar el partit. Però bé, tampoc és que a Uruguai li hagi de servir l'empat necessàriament. Avui segurament respiraran una miqueta, però quedaran pendents del que passi en els pròxims partits. Uruguai ha d'anar a guanyar, Espanya també, perquè vol evitar Argentina, vol millors horaris, vol evitar-se un disgust en forma d'un gol d'Uruguai que el pugui enviar a Mèxic a jugar a l'Azteca. Així que bé, els dos aniran a guanyar el partit. Un 11 en què no hi ha d'haver massa variants, perquè igual que De La Fuente no es casa amb ningú i fa canvis quan no li agrada alguna cosa, doncs el partit contra Aràbia, especialment a la primera part, sí que li va agradar. Per tant, el pla de Lamine Yamal és que vagi jugant cada vegada una miqueta més. Va jugar 25 minuts el primer dia, 45 al segon, avui jugarà 45 i una miqueta més, tot i que Uruguai anirà a marcar terreny des del principi, o sigui que està preparat Lamine per aquesta circumstància. Dani Olmo, Cubarsí, Pedri han de repetir també, amb aquest morbo de veure Valverde amb Baena. Un Araujo que està trencat i que no participarà en aquest Mundial, jo crec que encara que Uruguai arribés a la final, molt difícil. Per tant, aquesta és l'última hora, a l'espera, Oriol, que surtin els 11 de La Fuente i Bielsa, que per cert s'han intercanviat molts elogis,
0: sí,
4: en les últimes hores, admiradors l'un de l'altre. Sí, sí.
0: Sí, sí. Ara que deies als jugadors del Barça que podem veure en aquest 11 de poca rotació respecte a l'últim partit, esmentaves Pedri, que està percebut. Clar, vull dir, evidentment les targetes es netegen quan acaba la fase de grups, però si avui veies una targeta Pedri, es perdria els 700 de final. Per tant, Clar, no sé fins a quin punt De La Fuente arriscarà amb determinats jugadors, que és evident, i ara el sentirem, Dami, però és evident que ell ahir va fer el discurs de que el partit s'ha d'anar a guanyar, evidentment, perquè a més doncs és el que dius, no està garantida la primera posició ni molt menys, però també hi ha aquí un punt de gestió que vaja, que suposo que té en compte el seleccionador espanyol.
4: Clar, el partit realment és més important el de setzens que el d'avui, perquè el de setzens serà eliminatòria directa i si perds te'n vas cap a casa. Avui no, però jo entenc que per De La Fuente ell només pensa un moment en el partit d'avui per poder tenir un enfrontament més còmode a setzens. Evidentment, jo crec que estarem d'acord que si es planta a Los Angeles el dia 2 i s'enfronta a Àustria, és que és el rival perfecte per a Espanya i per qualsevol equip. Imaginem el Barça, no? També un rival com Àustria, un equip que juga bé a futbol però no tant com Espanya, que té bon peu però que no és especialment sòlid al darrere. És que és perfecte per un equip com Espanya per golejar-la, no? Bé, ja no dic, si quedes segon de grup contra Argentina és un enfrontament a mort, i si quedes tercer te'n vas a jugar a Mèxic, és que no hi ha color. Vull dir, està clar que Espanya hauria de posar tota la carn a la graella per intentar assegurar la primera posició, a més jugar a Los Angeles en bon horari, per tant, doncs sí, evidentment probablement hi ha un risc, i si Espanya encarrila el partit ràpid, doncs Pedri pot ser un dels canvis, però crec que no hi ha color, no hi ha discussió. I De La Fuente repetirà 11 també per mantenir aquesta dinàmica, no? De continuar creixent i continuar mantenint les bones sensacions, que el primer dia contra Cap Verd els debuts sempre són difícils, doncs no va poder trobar. Contra Aràbia l'equip va continuar creixent, i avui, que és el primer test

0: avui sortirà a guanyar i comentant novament la situació de Lamine Yamal i la gestió dels minuts que li anirà donant al jugador del Barça.
1: Doncs sí, mira, podem escoltar-lo desmentint aquest pacte de Guadalajara. Diu De La Fuente que ell només pensa en guanyar.
2: Yo no sé vivir cada día para ganar. Y nosotros solo pensamos en sacar nuestros partidos adelante. O sea, no haríamos nunca, no sabría hacerlo, el plantear un partido de manera rácana para pensando en que me interesa ganar, perder o empatar. No tengo ni idea. Yo lo único que sé que en el fútbol solo sé jugar en mi vida. Solo sé vivir cada día para ganar. Para ganar y para ganar, para ser mejor. Es lo único que entiendo de la vida.
1: Lamine Yamal, declaracions a la Zone, també referint-se de pas a Nico Williams, de portes en fora, no vol explicar quin és el seu pla, però, com deia Muriol, la idea que jugui una miqueta més, si el partit ho permet, de la mitja part, Lamine Yamal avui.
3: Quizás Nico todavía habría que ver si puede estar esa máxima exigencia durante tantos minutos, 90 minutos por ejemplo, pero Lamine estaría ya en disposición y valoraremos durante cada minuto pues como qué decisiones hay que tomar, pero están en muy buenas condiciones y lo celebramos.
0: Sí, sentint De La Fuente queda claríssim que Lamine Yamal serà en aquest 11 titular i a partir d'aquí a veure, diu que està per 90 minuts si calgués, no? I és el que entenc jo.
4: Sí, ha anat partit va jugar, jo diria que va jugar més del que estava pactat, una mica més pel resultat, perquè no hi havia manera de marcar un gol. El segon al revés, jo crec que possiblement hagués jugat alguna mica més, però com que el resultat a la mitja part estava molt clar per Espanya, li va donar descans i ara jo crec que dependrà una mica el resultat. Però si el segon partit estava per jugar un 50-55, doncs estarà per jugar ja pràcticament tot el partit.
5: El primer partit, bueno, era un partit per acabat, de fer minuts. El segon partit sí que era un partit arriesgat de sortir amb Lamine com a titular, perquè quan surt equip, surt a tope tots dos equips, i s'exigeix la màxima intensitat, la màxima velocitat, el màxim canvi de ritme. Jugador, a més, jugador jove no sap dosificar tant, i superant aquesta prova a Lamine, clar, una setmana més d'entreno, ja seran tres setmanes d'entreno, pues està per jugar de titular, però també dosificant-lo. I amb tot això, sí, resultat apreta, De La Fuente en aquest cas hauria avui de pensar en Lamine, per allà a minuts 50, 60 hauria de pensar. Passa el que passa.
6: I depèn de com, del context del partit, també. Estem parlant d'una selecció en el que en el físic serà intensa, sí. I que Lamine és un jugador que sol atraure en els equips intensos, diguéssim que sol ser l'asa dels cops. I jo m'imagino un escenari de partit on ja, com deies tu, a la segona part, comenci la segona part, potser Uruguai no és que ho comenci a veure perdut, sí. Però vulgui portar el partit al punt més intens i puguin no anar a fer-li mal, però sí, no està Lamine preparat físicament com per suportar segons quins impactes o quin joc més dur, sí. de lo que seria normal, jo crec.
5: A més, tindrà Oliveira com a lateral esquerra. A partits fins ara jugava de central perquè faltaven centrals. Oliveira és ràpid, contundent, agressiu, i Lamine no tindrà fàcil.
0: Sí, sí. Sobre Uruguai, ara us pregunto com per aquesta situació extraesportiva, Dami, que hem sabut avui, però per tancar amb aquesta qüestió del pacte de Guadalajara, si fossi Uruguai, què? Que vull dir, és a dir, és evident que has de sortir a guanyar, però l'única opció que tens de classificar-te és l'empat i tot i així patint, és a dir, mirant de reull el que facin els altres.
4: Jo crec que has d'anar a guanyar perquè és que no t'assegura l'empat, no t'assegura passar, perquè si és cert que estaràs amb, bueno, tres empats, per tant, diferència de gols 0, però és que ja hi ha unes quantes seleccions amb 4 punts i per exemple a Senegal ja saps que tindrà una diferència amb 3, però amb una diferència positiva. És a dir, jo crec que si empata és bastant possible que quedi fora, tenint en compte també el que dèiem abans, que hi ha moltes seleccions que sabran el que hauran de fer. O sigui, jo crec que Uruguai o guanya o està fora.
0: Sí, sí. Mira, deixeu-me saludar ara, que són dos quarts de 12, a una

0: Llegenda del futbol uruguaià, com Gustavo Poyet, que segur que estarà molt i molt pendent del partit d'aquesta matinada. Hola, Gustavo, bona nit.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: El Gustavo, que el tenim per aquí, amb la temporada acabada, després d'entrenar aquesta última temporada, Gustavo, a l'Aràbia Saudita, no?
1: Sí, un mes fui a ver todo dentro cuando partió el técnico a la selección de Arabia Saudita. Al principio querían hacerme un año y un mes, pero me pareció buena idea ir a ver desde dentro lo que es el campeonato ese, y la verdad que ahora tengo una imagen clarita a dónde me gustaría ir, si vuelvo o no, a los clubes que no me gustaría ir.
2: El Gustavo Poyet, que ha estat entrenant, insistim, a l'Al-Khalij de l'Aràbia Saudita aquest últim mes. Suposo, Gustavo, que seguint molt atentament el Mundial, i en especial aquest grup H, que per tu deu ser brutal, perquè evidentment ets uruguaià, has jugat a Espanya molts anys, per tant, relació amb l'Uruguai, relació amb la selecció espanyola, i ara ho dèiem, has estat entrenant fins ara a l'Aràbia Saudita, per tant, aquest grup H, que el deus estar seguint, vaja, amb moltíssima atenció.
1: Sí, sí, he hablado un poco con todos, he hablado con Uruguay bastantes veces, con España, algunos periodistas y también con algunos de Arabia Saudita que me contactaron cuando salió el grupo. O sea que sí, un grupo raro, porque un grupo que en principio había mucha diferencia con España arriba y después seguramente Uruguay, y se esperaba o no se esperaba mucho de los otros dos, y bueno, Cabo Verde ha sorprendido. Quizás España, el primer partido, no es que haya estado mal, es que le ha faltado el uno contra uno, que le da sobre todo la mena por banda, y entonces fue más un tema de posesión y de no marcar, ¿no? Cuando no marcas rápido contra estos equipos se te complica.
2: Cap Verd, no sé si tens cap vincle, però Déu-n'hi-do, Cap Verd, potser, ara ho deies, no?, que havia de ser en principi doncs un grup amb dues teòriques favorites com Espanya i Uruguai, però que tant l'Aràbia Saudita com Cap Verd, Déu-n'hi-do la sorpresa que han donat. No sé si en el cas de Cap Verd, justament per haver tret punts contra Espanya o contra Uruguai, es pot considerar una de les sorpreses més destacables d'aquesta fase de grups.
1: Sí, sí, sin lugar a dudas, hasta este momento, sí. A ver, el 0-0 con España es un 0-0 que era totalmente inesperado, pero que se basa solamente en defensa, ¿no? Y muy poquito, creo que hubo un contragolpe. Pero en cambio con Uruguay el equipo se abrió y fue al ataque, y sobre todo al final del partido, cuando estaban comentando justo en televisión que deberían estar muy cansados por el nivel, es cuando más fueron al ataque y sorprendieron a Uruguay en los minutos finales. O sea que sí, una sorpresa porque tiene ese descaro, ¿no? Estos equipos tienen eso de que van y aprovechan para disfrutar, y cuando tienen una oportunidad trata de ir y demostrar de que son buenos, cuando los otros, la responsabilidad, a veces, a equipos como Uruguay, le pesa mucho la obligación de tener que ganar.
2: El Gustavo Poyet, que sobretot el truquem de cara a aquest partit, aquest Espanya-Uruguai, de seguida et pregunto per la selecció espanyola, però què li està passant a Uruguai? Perquè si parlem de sorpresa en positiu pel que fa a Cap Verd, no sé si Uruguai és potser de les sorpreses en negatiu, no sé si a tu t'ha sorprès, t'ha decebut, o li veus alguna lectura positiva malgrat els dos resultats, insistim, dos empats contra Cap Verd i contra Aràbia Saudita, que fan que doncs es jugui directament la classificació, no? Parlàvem que aquest Espanya-Uruguai podia ser decisiu abans de començar el Mundial per la primera posició, però és que Uruguai es juga la classificació.
1: Sí, yo creo que el problema con Uruguay viene ya de hace un año. Por ahí la gente aquí no lo sabe. Después de la Copa América hubo grandes problemas internos, después de unas declaraciones de Luis Suárez. Eso hizo que afectara al equipo de cara al final de la clasificación al Mundial. Se clasificó, o sea que no era muy difícil en Sudamérica, porque clasificaban 6-7 equipos de 10, o sea que no era muy difícil. Pero cuando todo estaba olvidándose por el hecho de haber clasificado, vino ese amistoso famoso contra Estados Unidos que perdimos 5-1, y vino esa famosa conferencia de prensa de Marcelo Bielsa que se autoculpó y se declaró tóxico para el grupo, y bueno, una cantidad de cosas que volvieron a poner en sobredicho la relación entre técnico y jugadores. Y después vinieron los amistosos de marzo, que fueron normalitos, el empate con Inglaterra ficticio, porque Inglaterra jugó con el segundo equipo, y cuando todo el mundo estaba esperando la tranquilidad de cara al Mundial, se vino esta sorpresa de que no convocó a Nández, que había sido un fijo en la clasificación. Entonces siguen los problemas. Entonces, con todo eso, el primer partido por primera vez jugó 4-4-2, que nunca había jugado en los 2 años y medio. O sea que un poco todo confuso, todo gris, como decimos, ¿no? No está todo claro. Y eso, aunque pensamos que no influye, yo te prometo que influye, porque los jugadores tienen que estar bien, frescos mentalmente, prontos y no tener dudas. Y creo que hay una cantidad de jugadores que están saliendo al campo un poco atados, ¿no? No tienen la libertad y la flexibilidad para salir a jugar y hacer lo que hacen bien, ¿no? El máximo ejemplo es de Fede Valverde. O sea, de darle esa libertad que tiene Fede para demostrar que es el capitán de Real Madrid.
2: Clar, per tot això, es considera que el projecte Bielsa està esgotat a l'Uruguai?
1: Bueno, a ver, hay que tener mucho cuidado con las palabras de Marcelo. A mí me gustan los técnicos, son diferentes, y sin lugar a dudas, él es diferente, es único. Pero creo que ha habido una disyuntiva o una diferencia entre lo que él esperaba de lo que iba a encontrar Uruguay y lo que en realidad es Uruguay, ¿no? El hecho de cómo somos nosotros los uruguayos, que la gente nos compara que somos muy parecidos a los argentinos, pero hay otra mentalidad de fondo, ¿no? Los argentinos son más de 50 millones, nosotros somos 3. Ellos se crean una obligación a partir de Maradona y Messi de ganar. Nosotros nos las creamos desde 1930 y 50. O sea, hay cosas que son un poco más profundas y que eso ha llevado a este... No sé si hay un conflicto o no, pero un ambiente raro, un ambiente extraño que no está ayudando a que todo el mundo esté de la mejor manera. Sí hay cosas positivas, perdona que me la preguntaste antes. Sí. Creo que Masi Araujo, hacer 2 goles, destaparse en un mundial para nosotros es importante. El hecho de que el equipo haya reaccionado muy, muy bien contra Arabia Saudita, porque el segundo tiempo, y esto es importante para España, el segundo tiempo contra Arabia Saudita es el mejor... los mejores 45 minutos de Uruguay en mucho tiempo, ¿eh? Te estoy hablando hasta de hace el último año. Entonces, eso era lo positivo. Por eso fuimos contra Cabo Verde, pensando de que iba a haber un buen final. Pero bueno, dimos un paso atrás y ahora se transforma este partido en una final tremenda para Uruguay.
2: Clar, que aquí, en aquest segon partit, els errors de Muslera que el van deixar assenyalat, evidentment, condicionen el resultat, però no sé si més enllà doncs, aquests dos resultats es poden treure conclusions positives de cara a pensar que la situació per l'Uruguai pot ser reconduïble en aquest mateix Mundial.
1: Sí, bueno, mira, a mí me lo preguntaron antes de ayer en Uruguay de cara a si yo jugaría Muslera o no, y yo diría que ahora no es un momento para cambiar mucho, ¿no? Si entrenaste con un equipo, otra cosa, Uruguay no jugó partidos amistosos. Entonces, todas las bases de lo que es esto ahora fue entrenado por Bielsa, y me imagino que lo habrá entrenado bastante bien en Uruguay. Pero lo contrario de Nández, ¿no? Muslera no estuvo en toda la clasificación. Cuando estaba en Galatasaray jugando Champions League, y cuando se va a Argentina y faltan 3 meses para el Mundial, lo recuperan y pasa a ser el portero titular. Y Uruguay, durante la clasificación, no tuvo problema de portero. Tuvo problema de gol, ¿no? Porque cuando Darwin Núñez dejó de hacer gol, le costó a Uruguay conseguir el gol, entonces eran partidos muy cerrados y una chance era todo. Entonces ya, también llamó la atención esa decisión final. Y ahora, ¿por qué cambiarlo, no? Si lo llamaste, o sea, no sé, la verdad que es toda una incógnita. Pero errores individuales nos han llevado a no poder lograr una victoria, ¿no? Mirá qué poco, ¿no? ¿Con qué poco? Con una victoria ya estabas prácticamente clasificado, porque hay equipos que no sé si llegan a... O terceros que no van a ser 3 puntos.
2: ¿Li veus opcions de que Uruguai aconseguís aquesta victòria contra Espanya? ¿Qué esperes d'aquest partit?
1: Tenemos que estar muy, muy bien defensivamente, muy organizados, pero muy organizados. Y si tenemos 2 chances o 3, hay que meter gol, no se puede fallar. O sea, tiene que ser uno de esos partidos en los cuales los mínimos detalles van a marcarlo. Si solo vamos a defendernos, va a ser muy complicado, muy, muy complicado. Creo que es la única solución de tener gente o la más rapidita, sobre todo hoy que se puede cambiar, ¿no? Con 5 cambios, el entrenador tiene una opción bárbara de poner un equipo, y si tenés que cambiar los 3 arriba, los cambias los 3 arriba, y seguís teniendo esa posibilidad de contragolpe. Pero bueno, veremos. No sé, es Marcelo Bielsa, ¿eh? Hay que acordarse
2: sí,
1: de
2: sí,
1: eso.
2: Sí,
1: ¿eh?
2: Sí, sí, sí.
1: Capaz que nos sorprende
2: totalmente,
1: a todos.
2: Totalmente.
1: Y sale a apretar arriba y quién sabe, estamos mirando el partido a las 2 de la mañana agarrándonos la cabeza en el sillón. Pero bueno, si funciona, si funciona es lo importante. Lo único que quiero es que pasemos y después sí, después ver con quién te toca y ahí a jugártela todo.
2: És que és el que t'anava a preguntar, perquè amb un empat, amb 3 punts i anar-t'ho a jugar a ser una de les millors terceres, potser és una mica arriscat, no? Vull dir que no sé si és que Uruguai ha d'anar per la victòria.
1: Bueno, yo creo que es mejor jugar a ganar y dependiendo del partido, me imagino que los dos equipos van a querer estar en esa situación de no cometer un error, ¿no? Porque ya sabemos cómo se define el primero y el último de grupo, ¿no? O sea, entonces España tampoco va a querer perder, porque si te mete un gol Uruguay en el último minuto y, ¿entendés? Y cambia toda la
2: clasificación. Sí, sí, en función del resultado de l'altre partit, España también puede acabar trontollant.
1: Segundo, puede acabar segundo y después juega con Argentina, capaz.
2: Sí,
1: entonces
2: sí,
1: hay
2: sí,
1: una
2: sí.
1: cantidad de cosas. Entonces, viste, no sé en estos días, pero yo te diría que en los 80 y 90, yo creo que si estamos dentro de la cancha en minuto 90 y nos miramos a los ojos los españoles y uruguayos y estamos 0-0, termina 0-0. ¿Ok? Hoy en día no lo sé porque no pasa más, ¿no? Esa conexión entre lo que, bueno, ya está, se terminó. No hay más, ¿no? Y lo ves con los resultados abultados. Antes, después de un 4-5-0, el equipo que iba ganando paraba un poco y se dedicaba a pasar el balón para no lesionarse. Y hoy te quieren meter 10 o 15, no para nadie. Entonces todo ha cambiado y no sé si pasará algo al final, pero van a ser minutos de mucho nervio si se llega, sobre todo al final, con un empate.
2: A Espanya, tu com la veus? No sé si la situes entre el grup de favorites per guanyar aquest Mundial.
1: Sí, lo sitúo en los favoritos si tiene a los extremos en campo. Si Lamine Yamal está, y si está Nico Williams, y si están los jugadores que pueden desnivelar en el uno contra uno. Creo que, evidentemente, con el tema de posesión y control, y no teniendo ese delantero, con todo respeto a Yarzaba, que mete goles siempre, ¿no? O sea, estoy hablando de área a área, se te hace más complicado el fútbol, ¿eh? Porque los equipos están organizados, están fuertes, son potentes. Entonces tenés que tener los jugadores que te van a hacer la diferencia en el uno contra uno y en llegada detrás de la defensa y en la complicación de que si lo dejas ir para un lado te va a crear peligro y si lo dejas para el otro te mete gol. Entonces ellos hacen la diferencia hoy en día y por eso la de España del segundo equipo fue totalmente diferente a la del primer partido, perdón.
2: Doncs a veure on arriba Espanya, on arriba també l'Uruguai en aquest Mundial. Abans d'acabar, vull preguntar pel Saragossa, perquè suposo que com a llegenda del club hauràs seguit amb tristesa aquest descens a Primera Federació, no?
1: Sí, con mucho enfado. O sea, tristeza sin lugar a dudas, pero mucho enfado porque yo siempre lo digo y esto lo he dicho tantas veces que ya me aburro y al final cuando pasa me enojo más porque lo sabía todo el mundo. No se puede estar jugando todo el tiempo con el descenso. No se puede. Tú no puedes pelear el descenso 5 o 6 años seguidos porque al final te vas al descenso. O sea, es como que lo estás esperando y nos ha pasado muchas veces. Hemos estado en situaciones muy complicadas. Ha tenido que volver Víctor Fernández a salvarnos y después empieza y cambian de técnico nuevo y han traído técnicos a salvarnos del descenso y después se han ido y después han traído otro técnico a salvarnos del descenso. Entonces, al fin y al cabo, el año malo te vas. Y la verdad que fue muy malo. O sea, una cosa es tener un año malo, pero este fue muy malo. Entonces ahora hay una tristeza y hay una incertidumbre también, porque uno trata de ser positivo, pero para subir a segunda es demasiado duro. Es otro fútbol, es otra mentalidad y ojalá se pueda volver rápido, pero ya sabemos que equipos que han bajado les ha costado mucho volver.
2: Sí, sí, hi ha hagut casos d'històrics els últims anys, el Deportivo, el Màlaga, que han acabat caient a Primera Federació. Justament aquests dos han tornat aquest any a Primera. Tant de bo el Saragossa segueixi aquest mateix camí i el puguem tornar a veure aviat entre els grans. Gustavo Poyet, t'agraeixo moltíssim que ens hagis atès aquests minutets aquí al Tu Diràs. Molta sort i a veure com va aquest Espanya-Uruguai, eh? L'estarem seguint des d'aquí també nosaltres.
1: A por el empate. No. Saludos a todos. Saludos.
2: Molt bé, una abraçada, Gustavo, que vagi bé.
3: Tu diràs, amb Oriol Jové. Volvo EX30, un SUV compacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
4: Da igual donde estés,
5: da igual cómo lo vivas.
6: Cuando juega la selección,
7: todos estamos en el mismo sitio,
8: en la misma jugada,
9: en el mismo latido. Y cuando todo eso fluye,
10: cuando todo eso llega,
9: entonces sí, entonces somos una.
11: Somos una.
12: Somos un
13: Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
14: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
15: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners, deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
16: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
17: No, no es un atasco. Son 7 millones de personas que posiblemente pagaron de más por su coche entre 2006 y 2013. Y tú podrías ser una de ellas. Entra en cartel.es y comprueba si puedes reclamar. Revisar, responder y resolver en cartel.es.
18: Consulta términos y condiciones en la web de cartel.es.
19: RAC 1.
20: El Tour surt de Barcelona. I Barcelona surt de festa. Vine a la festa del Tour. Del 26 de juny al 5 de juliol, concerts, música, gastronomia, cultura popular i més de 60 activitats convertiran la ciutat en una gran celebració. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
21: A Romauto ja tenim el nou Nissan Micra.
22: I no volem que només el miris. Volem que el toquis, que el provis i que t'enamoris.
21: Disseny, tecnologia i sensacions que van més enllà del volant.
22: Descobreix el nou Micra a Romauto Nissan.
21: Romauto Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners.
22: RomautoNissan.com.
23: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
24: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona. Pernil Gran Reserva Bataller. Un pernil mundial. Descobreix el seu sabor únic que marca la diferència. Demana carn i curats bataller a la teva carnisseria o xarcuteria de confiança. Si vols menjar bé, pensa en bataller.
25: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
26: Feel your eyes, they all over me. Don't be shy, take control of me. Get the vibe, it's gonna be lit tonight.
27: Tu ho diràs, amb Oriol Jové.
28: Miss a mother that thinks with the badness. Look how she had shape like a death, but I'm not just that. It's a good
0: doncs,
28: piece.
0: Per l'empat, deia Gustavo Poyet en aquesta entrevista aquí al Tu diràs, la llegenda del futbol uruguaià que ha tingut a bé d'atendre la trucada del Tu diràs. Ho dèiem abans, ho deia el Correas, Dami, bon polvorí té muntat ara mateix l'Uruguai i que ja el tenia amb aquest mar de fons que també comentava Poyet, però que les últimes hores ha acabat d'esclatar,
29: Sí, a més, les últimes hores he pogut parlar amb alguns aficionats pel centre de Guadalajara, fent una miqueta d'ambient, i també amb alguns companys periodistes per aquí, per l'estadi. I clar, quan els resultats no surten, aleshores, doncs surt el pitjor de la trajectòria de Bielsa, no? És que ser Mundial 2002, en què Argentina partia com a una de les grans favorites i cau a la primera fase, és que cuánto hace que van a nada, etcètera, no? Clar, aquí surt doncs, tota la roba bruta de Marcelo Bielsa, que passi el que passi, marxarà de la selecció d'Uruguai, per tant, compte, perquè Bielsa avui pot estar dirigint el seu últim partit amb la selecció d'Uruguai, que no està reunint cap mena de consens. està molt, molt qüestionat. Al final doncs, sabem que tot es mereix en funció dels resultats, però fa molt que Bielsa no obté resultats. També se'l va contractar no només per aconseguir bons resultats en Mundial, sinó també en Copa Amèrica, i el cert és doncs, que ha enganxat una època que, a banda de fer-ho millor o pitjor, doncs, Argentina s'està emportant totes les competicions en les que s'haurà jugar, i de Bielsa també una espera no només que guanyi, sinó que jugui bé, no? I Uruguai doncs, no ha aconseguit jugar bé els últims temps, i aquest és el principal problema, que ni guanya ni enganxa, i a més cau de mala manera. Ho ha explicat el Gustavo Poyet, aquell amistós 1-5 contra els Estats Units va ser molt dolorós, no ha aconseguit trobar diguem, bons substituts per les grans estrelles, i diguem que aquests dos empats contra Cap Verde i contra Aràbia han estat un despropòsit, perquè quan es parla d'Uruguai doncs també pesa molt la història, no? I no s'entén, diguem, que a Uruguai posen el nom d'Uruguai al costat de les grans seleccions històriques, i pesa molt un empat contra Cap Verde i contra Aràbia, i més enllà d'això, aquestes informacions que han sortit de futbolistes queixant-se de la metodologia d'entrenament, potser massa dura, massa exigent, massa estricta, de Marcelo Bielsa. Vaja, tot plegat, si avui guanya contra Espanya, doncs serà una victòria històrica, però si no, doncs Bielsa acabarà sortint per la porta del darrere.
0: Doncs sí, aquesta reunió tensa que desvelaven alguns mitjans uruguaians amb els capitans, Valverde i companyia, doncs d'alguna manera qüestionant la manera d'entrenar de Bielsa, fins i tot el plantejament en els partits. Clar, quan hi ha això, Boyan, la cosa es complica molt, es complica massa, per intentar revertir-ho esportivament parlant.
1: Bueno, però jugadors, Oriol, tenen suficient capacitat quan se juguen algo i egoistament. No és que s'olviden, no, passen d'aquesta història i ja parlarem després, ja decidirem després, i això ha passat moltes vegades, perquè te jugues molt. Una selecció com Uruguai se juga una eliminatòria que, ostres, si les eliminen i no se classifiquen, seria un cop molt dur, però no deixa de ser una taca dins d'un país, dins d'una federació, dins d'una selecció, i amb un entrenador que és un entrenador molt respectat i un entrenador molt apreciat en el món de futbol, i ha demostrat a molts clubs que ha estat, inclús en Espanya. Per tant, quan s'arriba a plantejar o s'arriba d'imposar més interès de futbolístic o ego futbolístic a damunt d'entrenador, llavors aquí és un problema, i això has de resoldre abans. Això també se respira i se nota abans a vestuari, abans de lo que passa, i aquí ja tenim entrenadors com Guardiola o Luis Enrique que saben detectar això perfectament, o el Hansi Flick, i saben neutralitzar abans de lo que passi.
2: Bueno, al final, ara has mencionat, vull anar a Luis Enrique, això és, estem en un Mundial i està tot molt, molt més compactat, però en certa manera potser no va arribar a haver-hi un motí, però amb Luis Enrique al Barça vam veure una situació, el famós gener aquell, amb Messi i amb Luis Suárez i amb Neymar i companyia, que la cosa anava cap al Pedregà, que va arribar a haver-hi lío, i lío del gordo, i Luis Enrique, a mitja temporada, deia una mica el que deies tu, va saber detectar, va saber potser no es fer un pas enrere, però sí orientar-ho cap a una altra banda, i gestionar-ho, i a través d'aquella gestió va derivar en què el Barça guanya el triplet aquella temporada. Sí. No estic dient amb això que Uruguai vagi a guanyar el Mundial, però estic molt d'acord amb el que dius, que potser un toc o un gir o una part de gestió de l'entrenador faci que la dinàmica, que fins ara és evident que és negativa de l'Uruguai, canviï, sense anar més lluny. Si Uruguai... El que passa que ara llegia el Dami, amb la victòria molt avoltada de Senegal, fa que l'empat no li faria ser segona de grup, i per tant no aniria, o sigui, l'Uruguai necessita guanyar i llavors passaria com a primera. Llavors,
3: bueno depèn de Cap Verd.
0: Sí,
3: però
0: clar,
3: si
0: passés
3: com a primera ja no aniria contra Argentina, que el que anava a dir és que després hi ha una motivació extra, o podria haver una motivació per un uruguaià, que és brindar-li al seu país tot un partit contra Argentina en un Mundial.
1: Sí, l'hòstia.
3: I allà, en 90 minuts, per molt que vinguis d'un motí, per molt que vinguis de no haver guanyat contra Aràbia i contra Cap Verd, estàs en 700, estàs amb Argentina, són 90 minuts, i allà la injecció de moral que tens. Per tant, hem vist moltes històries en el món del futbol de girs, i jo a Uruguai no la dono per morta, perquè a més és una selecció que que té el gen, i sobretot les seleccions sud-americanes tenen aquest gen competitiu de no ensorrar-se mai. Recordeu, Luis Suárez va parar un va evitar un gol amb una mà contra Ghana.
0: Sí, sí, ara el sentirem.
3: Que semblava que estaven morts.
0: Ara el sentirem,
3: sí. I ostres, i d'una mà, de treure la pilota amb una mà, després tot el que va venir després, van acabar sobrevivint.
1: No hi ha res millor dins d'un equip un ego positiu. Perquè hi ha molta diferència entre un ego negatiu que afecta molt el grup, que és a dir, aquí estic jo, no m'agrada entrenador, no m'agrada fisio, no m'agrada metge, me reboto contra tot, ha de ser el que dic jo. I aquell ego positiu que són futbolistes que es volen triomfar,
0: ambició,
1: però se transforma en rendiment per grup. I no és cas en cas de Portugal, no és cas. Amb l'Ugarte, dels jugadors a part de Valverde, del que estan mencionant, Ugarte...
0: Valverde, passat... que, perdona, sí, Boyan, sí. Ara et deixo acabar,
4: està,
0: però Valverde arreu,
4: eh?
0: És denominador comú, sí,
3: tota la salsa,
4: de... està tot arreu.
0: Madrid, sí. I a l'Uruguai, acaba, Boyan. Ara...
1: No, i l'Ugarte va tenir problemes amb Luis Enrique en PSG, després va anar a United, allà altre problema amb el...
3: Amorim,
1: exacte. No era Motim, però eren entre els dins de vestuari que estaven rebotats. I això és cert. Avui un dia un futbolista que se postura en aquestes situacions no te serveix, per molt que tingui qualitat futbolística.
0: Clar, en el cas de Valverde, que ara comentàvem, comença a acumular-ne unes quantes. La de Baena, la de Tchouaméni,
4: l'enganxada
0: Xavi Alonso.
3: Xavi Alonso. No, i el bo és que a Madrid el segueixen venent com el gendre perfecte, és a dir,
0: ho dic perquè
3: és un sant.
0: O sigui, alhora,
4: sí, però jo crec que a la propera, aquesta vegada,
0: a la propera,
4: jo crec que Florentino el volia vendre, el que passa que Mourinho ha dit que no, perquè Mourinho deu considerar,
0: home, si algú pot gestionar
4: aquest el vull al camp,
3: home,
0: si algú pot gestionar això és Mourinho, però no, a la propera
4: o no.
3: O el pot accelerar, o sigui, el pot accelerar
0: a la propera, que hi hagi una situació com la de Tchouaméni o com la de Baena, ja saps qui és el, molt possiblement el qui ha encès la metxa, en aquest cas.
4: Oh, de fet, vaig escoltar Baena també
0: aquests dies,
4: i diu que, perquè clar, es tornen a enfrontar d'aquí unes hores, i va dir que ella està convençut que Valverde no ha oblidat el tema.
3: Sí, sí, que és personal.
4: Que és una cosa personal i que tornarà bé.
0: Bueno, que
4: hi haurà merder perquè està segur que no.
3: Els partits en els que s'han enfrontat, això, Valverde li fot unes hostes. O sigui, va per ell.
4: Sí, sí.
3: Tu veus a Valverde que va amb una intensitat quan és un jugador rival, i quan és Baena va multiplicat per 4.
1: I després la seva dona o la nòvia, no sé,
4: sí,
1: també està en tots els líos.
4: Sí,
1: és a dir, postpartits, quan passen
0: quan no
1: coses...
0: Quan jugava de lateral...
1: Exacte, amb els seus tuits i
0: sí,
1: tot.
0: Sí, sí, sí.
3: Mina Bonino, crec que
1: és. Mina Bonino, exacte. Sí, sí, no l'ajuda.
4: Mira, és com la Rafinha, també s'hi fica amb tots els
0: merders. Sí, també últimament està bastant activa. Sí, sí, sí.
3: Sent protagonista per...
0: Pregunta de trivial.
3: Aviam.
0: Quants mundials ha guanyat Uruguai?
3: Dos.
0: Dos, però... Quantes estrelles té la samarreta?
3: Sí, 4. Sí,
0: molt bé.
3: Ara desvetllo la trampa. No és que sigui aquí un erudito, però és que vaig veure l'altre dia un reel a Instagram que em sortia d'una tia que anava, d'una aficionada que anava amb la samarreta d'Uruguai i un que anava amb l'Argentina i que es picaven, i la tia li deia no, ja portem 4 perquè vam guanyar 2 mundials i 2 copes del món
4: d'abans,
3: que la FIFA no les denominava mundials, però que eren considerades...
0: Els Jocs Olímpics. Va guanyar 2 jocs.
4: Els Jocs Olímpics quan no hi havia mundial.
0: Correcte. Clar, correcte. Previs a 1930. Dami, sí. 4 estrelles que són motiu d'orgull nacional, eh?
29: Sí, la qüestió és que les seleccions llueixen tantes estrelles, totes com mundials, han guanyat, no? Per exemple, a Brasil, la pentacampiona, surt a jugar amb 5 estrelles, Espanya 1, Argentina 3, i així totes. Uruguai, com dieu, té 2 mundials, el primer, 1930, i el de 1950, Mundial de Brasil, el famós Maracanazo, però llueix 4 estrelles perquè és l'única selecció que porta més estrelles que mundials ha guanyat, i no admeten cap discussió amb aquest tema. És un tema que s'hi posen molt forts amb qualsevol persona d'Uruguai que els ho discuteixi. Admeten que han guanyat 2 mundials, això no té discussió, però s'agafen a que hi ha 2 Jocs Olímpics, 1924 i 1928, que són els 2 únics Jocs Olímpics que es van disputar sota la organització de la FIFA. Cap més. És a dir, tots els altres jocs de la història en el futbol han tingut una organització per part del COI, del Comitè Olímpic Internacional, però 1924 i 1928 els organitzava la FIFA i per tant se li dona categoria de campionat del món a Uruguai. Que vol dir que, encara que per molts això pot ser una broma, per Uruguai això compta com a mundial. Per tant, porten 4 estrelles. Quin és el tema? Que més enllà de la discussió que pugui tenir un uruguaià amb un argentí o amb qui sigui, que nosaltres això podíem, pot ser una discussió amb qualsevol persona d'Uruguai, això ho ha reconegut la FIFA. I això és paraula de Déu en el futbol. Ho va reconèixer a la dècada dels 90 i des de 2002 Uruguai va amb 4 estrelles. Feta aquesta introducció, hem volgut parlar amb algú d'Uruguai, amb un periodista historiador que ens dona la seva visió. És Luis Eduardo Inzaurralde, que ens justifica el tema de les 4 estrelles d'Uruguai a la samarreta.
5: Tengo que decir que son 4 estrellas que tiene Uruguay. Uruguay es cuádruple, 4 veces campeón del mundo. En 1924, en 1928, 1930 y 1950. Esto fue avalado por FIFA en 1992 y ratificado por FIFA también previo al Mundial de 2022 en Qatar. Uruguay fue campeón del mundo 1924 y 1928 en torneos organizados por la FIFA dentro de las competiciones del Comité Olímpico Internacional y además ganó el torneo de 1930 y de 1950 ya en ese caso bajo la denominación de Copa del Mundo.
29: Aquesta és l'explicació de Luis Eduardo Inzaurralde, periodista historiador reputat a l'Uruguai, que és l'explicació que defensa qualsevol futbolero a l'Uruguai. Nosaltres podem discutir-ho, qualsevol persona pot estar d'acord o en contra, però hi ha un país on aquesta teoria la tiren per terra, que és un país on hi ha màxima rivalitat. Són els argentins.
5: Argentinos lo rebaten totalmente, pero no tienen argumentos, porque fue FIFA que laudó esto en 1992 y que lo ratificó en 2022, en 2021. Lo que pasa que para Argentina, que tiene 3 estrellas, es estar en Sudamérica por debajo de Uruguay. Por esa razón intentan desconocer algo que FIFA avala y se han encargado en los últimos años de minimizar una situación que está avalada y confirmada por FIFA.
29: Continuarem amb els argentins. El Luis Eduardo Inzaurralde arriba a dir convençut el que pensen molts uruguaians, és a dir, Uruguai 4 estrelles, 4 mundials, Argentina 3, i això vol dir que Uruguai és més que Argentina.
5: La polémica la trata de instalar Argentina cada vez que se enfrenta a esta situación. Está por debajo de Uruguai. En realidad el único que discute esto es Argentina. El resto del mundo, cuando entiende la explicación, se acaba la polémica. Y de hecho Argentina fue el perdedor, ¿no? En 1928 fue perdedor. Perdió la final con Uruguay.
29: Bé, ja veiem la rivalitat i gairebé que l'odi entre Uruguai i Argentina, i perquè anem dimensionant el que podria ser un Uruguai-Argentina en una eliminatòria en un Mundial. De fet, diu Inzaurralde que el problema el té Argentina, que és qui no vol jugar contra l'Uruguai de les 4 estrelles.
5: Uruguai quiere enfrentar a Argentina. Argentina es una piedra en el zapato, es Uruguay es una piedra en el zapato para Argentina, es un problema para Argentina, Uruguay. Ha sido históricamente. Y eso de alguna manera, Argentina no quiere enfrentarse ante Uruguay.
29: I finalment, sobre el que ha de passar avui i que ens pot remuntar, per exemple, al Maracanazo, on Uruguai ho tenia tot en contra, diu que Uruguai està acostumat a lluitar contra les adversitats i que avui es mourà en terreny molt favorable.
5: Nosotros aprendimos y crecimos en Uruguay con ese concepto de que no hay rivales imposibles, que se le puede ganar a cualquiera y que el resultado adverso siempre se puede dar vuelta. Corre por nuestra sangre, crecimos viendo historias de esas características, de hazañas, de dar vuelta a resultados, de ser tan pequeño frente al mundo, pero en una cancha 11 contra 11 ser gigantes, y eso fue lo que se ha transmitido a lo largo de la historia.
29: Bé, doncs aquesta és, Oriol, la qüestió. 2 mundials, 30-50, 2 Jocs Olímpics, 24-28, organitzats per la FIFA. Aquí depèn de cadascú. No sé si a vosaltres us ha convençut el Luis Eduardo Inzaurralde, si penseu que Uruguai mereix portar 4 estrelles o que n'hauria de portar 2.
0: Clar, aquí és evident que qui no les reconeix, diguéssim, és qui és el principal, no?, damnificat en aquest cas, que és Argentina. Bé, damnificat no, és qui té la rivalitat important amb l'Uruguai. Estic amb tu, tindrà interès si Uruguai acaba com a segona de grup aquest Argentina-Uruguai de 700 de final. Ara seguim parlant del Mundial i del que ha de venir les properes hores al marge del grup d'Espanya. però hi ha un uruguaià que ens porta a parlar una mica del Barça. No sé si sabeu per on vaig. Tu, Correas, que ets el rei de les assistències aquí al... Tu diràs.
4: Luis Suárez,
0: no? Un uruguaià, sí senyor, Luis Suárez. Ara de seguida sentim que ha dit Luis Suárez, que ha parlat de Julián.
4: Dels millors davantercentres que he vist.
0: Tercer màxim golejador històric del Barça. Ha parlat de Julián. I a més ha estat molt, molt interessant. Dami, quedem pendents dels 11. Quan tinguem 11 d'Espanya i d'Uruguai ens demanes pas i nosaltres seguim aquí, que ara parlarem una mica del Barça.
29: Perfecte, quedem pendents dels ondes i de la pluja. De moment no plou, però estem també pendents de la climatologia aquí a Guadalajara. I bé, quan hi hagi els 11 de la Fuente i Bielsa, us els fem arribar.
0: Molt bé, 2 minuts i tornem.
6: Tu ho diràs, amb Oriol Jové.
7: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
8: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
9: No, no es un atasco. Son 7 millones de personas que posiblemente pagaron de más por su coche entre 2006 y 2013. Y tú podrías ser una de ellas. Entra en cartel.es y comprueba si puedes reclamar. Revisar, responder y resolver en cartel.es.
10: Consulta términos y condiciones en la web de cartel.es.
11: I si l'equilibri perfecte si existís? Ara, amb el nou Moda 5 SQS, no has de triar. El superhíbrid amb la màxima eficiència i tota la potència que necessites. Un SUV amb etiqueta Eco i 7 anys de garantia des de 23.990 euros. O Moda 5, el millor dels dos mons. Xarxa de concessionaris O Moda ja Eco de Catalunya.
12: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
13: Aquest estiu, la gran pregunta és...
14: híbrid o elèctric?
13: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
19: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
30: Yeah. Yeah. I got my headphones on today.
6: Tu ho diràs, amb Oriol Jové.
0: Doce i set de la nit aquí a RAC1, en directe el Tu diràs amb el Ferran Correas, el Boyan Kirkic i l'Àngel Pérez. Vols canviar de cotxe, Àngel?
2: Home, aviam què m'ofereixes, va, vinga.
0: Doncs tant si vols canviar de cotxe com si vols una nova moto, pots anar a Sant Boi per triar entre 45 marques a només 10 minuts de Barcelona. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe amb més de 40 marques, amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible, i estrena cotxe nou. Hola, Àlex Pintanel, bona nit.
31: Què tal, Oriol Jové? Bona nit.
0: Ho dèiem abans de la publicitat. En les últimes hores s'ha parlat un uruguaià, Luis Suárez, evidentment doncs, molt pendent del que faci Uruguai en aquest Mundial i especialment en aquesta última jornada de la fase de grups contra la selecció espanyola, en el partit que arrenca d'aquí a menys de 2 hores. Però ha parlat de Julián Álvarez i del seu possible o no futur de Blaugrana.
31: Sí, de fet ho ha fet en una entrevista a Mundo Deportivo on Luis Suárez, per cert, no recordo si va ser en el primer o en el segon partit de l'Uruguai que estava a la grada seguint l'equip de Marcelo Bielsa. És interessant la reflexió que fa el davanter d'Inter Miami en aquesta entrevista amb el Ferran Martínez, perquè primer reconeix i creu que Julián Álvarez s'adaptarà segur al Barça en cas que acabi fitxant pel conjunt blaugrana, i després recorda, fixeu-vos bé, amb una situació que hi va viure amb el Liverpool el 2013, una situació que és força similar a la de l'argentí.
32: Son situaciones que uno capaz que fuerza en su momento. Me tocó a mí como experiencia en el Liverpool, yo forzando una salida en 2013 para irme al Arsenal. y forzando con el club, peleando con el club para irme al Arsenal, pues no entrábamos en Champions con el Liverpool, y me acuerdo, me agarró el capitán Gerard, en este caso puede ser mismo el Cholo que lo agarre Julián, y que le diga, no, mirá, este año quiero que te quedes con nosotros, me dijo Gerard, quédate acá, y el próximo año te vas a ir a donde vos quieras, al Barcelona, Real Madrid, Bayern Múnich, vas a decidir, pero este año por favor quédate, no te puedes ir al Arsenal. Y me convenció a mí, un jugador que fue leyenda, que es leyenda del Liverpool, me convenció el capitán, entré en razón, salí a pedir disculpas después y ahí fue mi mejor temporada en el Liverpool.
31: Com són les coses, eh? Una reflexió interessant de Luis Suárez, que estava per marxar a l'Arsenal, i fixeu-vos com són les coses, un any després, el 2014, marxa al Barça, i evidentment, després tot el que aconsegueix com a futbolista blaugrana.
0: Clar, qui et diu que... Ara perquè està al Mundial, bo, Julián, però qui et diu que de Simeone... és veritat que no tenen segurament la millor de les relacions Simeone i Julián, però que algú l'intenta convèncer de dir, escolta'm, fes aquest any i l'any que ve ja...
2: Però és que ell ho té molt clar. Jo crec que Julián ho té molt clar. No sé com de clau tenia Luis Suárez el 2013 per forçar a sortir al Liverpool, però jo crec que en aquest cas Julián ho té molt clar, i ara mateix a mi em falla la memòria, jo no sé fins a quin punt va forçar Luis Suárez. Però és que Julián ha dit fa 3 dies, en públic, li he demanat al club que em vengui. Jo no recordo un precedent d'aquesta magnitud, d'un jugador d'aquesta magnitud, que hagi dit li he demanat, en públic, eh? Una cosa és que l'entorn, no, ell ho ha dit, o sigui, tenim un tall de veu de Julián que diu, li he dit a l'Atlético de Madrid que vull que em vengui. Més no et pots mullar.
4: Para cumplir mi sueño.
2: Para cumplir mi sueño, correcte.
1: El que passa, aquí són escenaris diferents, és a dir, primer, la Premier, la cultura anglesa, i aquí estem a l'Espanya i la cultura espanyola. Aquí tenim 4 diaris esportius. Tenim molta més premsa que en Anglaterra. I després allà són 2 grans clubs que són Liverpool i Arsenal. Más o menos està, però aquí estem entre un Atlètic Madrid i un Barça, que no hi ha color. Per mi no hi ha color. Llavors, futbolista demostra clarament, perquè ara sí que està la pilota al tejado, lo que diuen, del club, perquè futbolista ja s'ha pronunciat. De l'Atlètic
0: Madrid, sí.
1: Exacte.
0: Sí, sí.
4: Aquí el que passa que és jo no sé què passa amb el Barça o sí, que és que sembla que hi hagi una norma a la Lliga o a la Federació, que és que el Barça no pot comprar jugadors d'altres equips de la Lliga, és a dir, paga la clàusula de Joan García perquè és clàusula, però es lia la de Déu, va per Nico Williams, passa el que passa. Ara va per Julián Álvarez. Passa el que passa. O sigui, jo no veig a cap altre equip que tingui tants problemes.
0: Fins i tot de Santander, ara,
4: exacte,
0: amb el tema Salinas...
4: Vas a per Salinas i també, no, què fan? No són 8 milions, són 16. O sigui, sembla que ho tingui prohibit. O sigui, que el Barça no pugui fer transferències amb altres jugadors de
2: Madrid. Madridisme sociològic.
4: És una cosa que no s'entén, que serà que els altres no, o a l'Atleti de Madrid, evidentment, que diu, no, és que el Barça, portaré el Barça a la FIFA perquè he parlat amb Julián Álvarez, que serà que l'Atleti de Madrid no va parlar amb Julián Álvarez quan estava al City, no?
2: No.
4: O no va parlar amb Baena quan estava a la Real.
2: El Villarreal els ha fotut a
4: qualsevol, i el Bojan ha format part d'una direcció esportiva. Tu, abans d'anar per un jugador, has de saber si el jugador vol fitxar per tu, perquè si no ja no fas cap oferta. És que és absurd.
1: El que passa aquí, el que hem comentat jo i tu abans del programa, aquí fins que la FIFA no perfila traspassos, fins que la FIFA no perfila... ara sí que sembla que posaran clàusules de que cada país ha de tenir, cada lliga ha de tenir una clàusula, però aquesta clàusula ha de ser d'acord amb el que guanya el futbolista, amb els anys que està al club i d'on ve.
0: Clar, que no pots ficar una clàusula aleatòriament, no?
1: Exacte. Mira, tots podem canviar la empresa quan volem, no? Tu pots sortir d'aquí quan
0: vulguis. També és veritat que la clàusula la signa el jugador.
1: Sí, però tot és... tu entres en Transfer Market i tens una...
0: A Julián no li han posat una pistola al cap per dir clàusula de 500 milions, sí o sí.
2: Però igual li han condicionat les condicions del contracte.
0: Bueno, clar, evidentment, cobraràs d'acord a això.
1: Però qui sí que ha d'entrar el FIFA, la normativa FIFA, que estigui clara. Si un jugador està un any en un club i el club l'ha comprat per 80 milions, ha d'haver-hi una clàusula. Si ja són 3 anys en aquest club i ja està amortitzat durant 3 anys, ha d'haver-hi altra clàusula. Fins que això no s'arregla i se limiten traspassos, sempre estarem aquí. I Ferran té tota la raó, a més el Barça, quan apareix a fitxar algun jugador de nivell nacional, pues sempre és un problema. És la grandesa de Barça.
0: Sí, sí. Perquè no sé si això s'ha agreujat els últims anys pel tema Negreira, però és segur. Veritat que cada estiu és la mateixa cançoneta, sigui amb el club que sigui. Sigui amb el club que sigui, amb l'Espanyol ho podries arribar a entendre, però amb l'Atlètic Club, amb l'Atlètic de Madrid... Jo entenc que l'Atlètic de Madrid no vulgui reforçar a un rival que pots arribar a considerar directe, no? Perquè vull dir, totes les possibilitats que l'Atlètic de Madrid guanyi títols passen perquè el Barça no els guanyi. Si tu estàs reforçant el Barça, tu estàs posant una mica més difícil a tu, però és ben bé que amb cada club... que...
3: Si s'han gastat, des de que està Simeone, aquí... s'han gastat centenars de milions d'euros, han fitxat sí. Tot el que han volgut i més, i no guanyant res, vull dir, ara l'Atlético deixarà... Estic d'acord, Oriol, amb el que dius, però vull dir, és l'argument que utilitzen els Atléticos, diguéssim, per fer-se trampes al solitari. Perquè l'Atlético no deixarà de guanyar la Lliga per vendre-li Julián al Barça. És que no la guanyarà ni amb Julián, com s'ha demostrat.
4: Va, aquí també hi ha un altre factor, que és Mateu. Mateu Alemany no va sortir bé del Barça i no es porta bé amb Deco ni amb Laporta, per tant.
1: Però ell no pot decidir sol. Quan se presenta un traspàs així, llavors, o una possibilitat d'així, que també s'ha de reconèixer que l'Atlètic ha fet un bon fitxatge de Julián Álvarez sí. De Manchester City, i te ve un club superior i te ve una oferta que tu la pots negociar i a favor teu, i més a més pronunciar-se jugadors... No té sentit d'aquest jugador. Més a més, no parlem de Julián de fa un mes. És que des del mes de setembre, Julián, Barça, Julián, Barça, Julián, Barça, queda molt clar, tanto intenció de jugador i tot això, era amb permís de jugador i encara més ara amb pronunciar-se jugador. Per tant, sempre s'ha de ser molt llest en aquests casos i sentar, reflexionar i deixar per si la decisió de president, la decisió de director o l'entrenador, en aquest cas Xolo, que no està d'acord, ha de ser una decisió per bé de club.
0: Sí, que no és només aquí el que pugui dir Mateu.
4: A més, ja no parlo del Barça, perquè el Barça, l'Atlètic de Madrid, i amb el Barça és un tema... Però si l'Atlètic de Madrid vol col·locar, com sembla, abans de col·locar que marxi el Barça, anem a parlar amb l'Arsenal, anem a parlar amb el PSG. Però està amb debilitat de negociació respecte als 150 milions que demanava, perquè ara els altres equips saben que Julián vol marxar.
3: Clar.
4: Ara ho saben. O sigui, ara tu pots anar a l'Arsenal...
3: No, que
4: ja l'ha ofert a l'Arsenal i Julián ha dit que no. I l'Arsenal pot dir, vale, doncs Julián vol marxar, doncs 150, ara doncs 100. Ara ha quedat amb debilitat.
3: Sí. No, i hi ha un factor per mi determinant, que és que no ens oblidem que l'Atlético de Madrid ara, la propietat del club és un fons que es diu Apolo,
4: que vol guanyar
3: diners. Que és un fons que es dedica a fer negocis, que no té cap tipus de sentiment de pertenença cap a l'Atlético de Madrid, cap al Calderón, cap a Luis Aragonés o cap a qui sigui, ni el Paseo de la Fama. Llavors, el fons aquest, els propietaris de l'Atlético de Madrid, hi ha un senyor que es dedica a fer números, que no sap si Julián Álvarez és davanter, centro o porter, que té un Excel i que sap comptablement quants diners li ha costat Julián Álvarez a l'Atlético, quina amortització té i quina oferta o per quants diners pot vendre. I el senyor de l'Excel, que no sap, insisteixo, de què juga Julián Álvarez, si el senyor de l'Excel li diu a Mateu Alemany, oye, si tenemos una oferta de tanto, ¿se vende? Mateu, el Xolo, Cerezo, Gilmarín i tots els rojiblancos ja s'hi poden posar de peus, que Julián se vende. Perquè és la propietat.
1: És franquícia del Real Madrid.
3: És una propietat.
0: I després hi ha l'altra. Tornant a les paraules de Luis Suárez, ell diu que, malgrat que va dir públicament que ell volia marxar i que volia anar a l'Arsenal, a les 3-4 jornades, quan va començar a fer gols, el van perdonar. Vosaltres creieu que Julián, amb la declaració que ha fet, és reconduïble, o que l'afició de l'Atlètic de Madrid li perdonarà que hagi dit públicament que ell vol marxar, vol que el club el vengui per complir el seu somni?
3: A Griezmann se li va dir a tot com va marxar el Barça. A Griezmann, l'afició de l'Atlètic de Madrid, recordo que al passeig aquest de la fama on tenen els noms, a Griezmann li van col·locar tot tipus de brossa i de tot, i Griezmann, si no recordo malament, fa 4 dies ha sortit a ombros del Metropolitano, homenatjat com a agent de l'Atlètic de Madrid. Per tant, crec que amb Diego Costa va passar alguna cosa similar també, que va marxar una mica malament, va tornar i també va ser perdonat. Vull dir, en aquest cas l'aficionat atlètico té precedents de perdonar.
4: Leo Messi va demanar marxar per Obrafax.
3: Correcte.
4: I es va acabar quedant.
3: Sí.
4: Perquè el van obligar, perquè ell volia marxar, però es va quedar...
3: I portant el femení sense anar juny, ara hem viscut, estem en plena ebullició d'Alexia Putellas. Alexia Putellas ho van publicar en Mundo Deportivo el setembre passat li diu al Barça: marxo al PSG. No li diu, marxo al PSG. Li comunica que marxa al PSG. El Barça la convenç, una mica el que explicava Suárez amb Gerrard i tal, el Barça la convenç, i ara acaba marxant a l'arxienemic, que és l'imperi de Michel Kang, però vull dir, és una cosa que ha passat aquesta temporada. Vull dir, és que si comencéssim a buscar la llista, n'hi ha moltes de històries d'aquestes.
1: És que no té sentit tenir jugador dins de la plantilla descontent, un jugador que vol donar un pas endavant, un jugador que vol anar al club superior. No té sentit. I altres clubs sí que ha de buscar aquí la fórmula perquè sigui beneficiat.
0: En tot cas, algú en sortirà mal parat aquí, sigui Julián, sigui el propi Atlètic de Madrid, perquè avui pensava en la qüestió dels tuits que va fer, perquè hem sentit una nova veu del Barça, Pintanel, que a més és molt interessant sobre aquesta qüestió.
31: Sí, és el director de comunicació del club, el Gabriel Martínez, en una entrevista amb el Jofre Llombart a Vasos Comunicants, un podcast de radiofònics, que entrevista directors de comunicació, i la darrera entrevista és precisament amb el DIRCOM del Barça, i és interessant com valora ell, evidentment des del punt de vista comunicatiu, els famosos tuits de l'Atlètic de Madrid quan el Barça va presentar aquesta primera oferta pel davanter argentí.
15: Jo no voldria, si em permets, fer qualificatius, no em correspon a mi. Si comunicativament, estrictament, jo crec que és un, no, que se'ls hi pot girar en contra. Perquè aquesta tendència a fer mofa i befa no és nova. En l'Atlètic de Madrid, no? inclús hem vist algun comercial, algun spot, no? I arriba un moment, quan sorprèn, fa gràcia. En tot cas, considero que és una via que està exhaurida i cremada.
16: Exhaurida i tancada. Va, tornem a parlar del Barça i de la...
0: Doncs el punt de vista del director de comunicació del Barça sobre el que va fer el Departament de Comunicació de l'Atlètic de Madrid. Ho trobo interessant perquè fins i tot es veu com una cosa desfasada, no?, el fet de fer aquesta befa, bé, el que va fer l'Atlètic de Madrid amb el Barça, en aquest cas.
3: Jo crec que és una actitud de complexada. És a dir, jo crec que la manera de reaccionar l'Atlètic de Madrid és una rabieta de nen petit. Em sembla poc professional, perquè, a més, si vingués d'un club, ara et posaré un exemple, com un Sevilla, com un Betis, que potser ja tenen una mica més de WhatsApp, que tenen una cultura més de prendre's les coses més... Tenen certa gràcia, fins i tot, no?, a l'hora de... Saps? Jo recordo quan el Betis fitxava un estranger que no podien pronunciar el nom, li deien Pepe o li deien no sé què, vull dir...
4: Manolín.
3: En canvi, venint de l'Atlètic de Madrid, queda forçat, queda com impostat, i sobretot que tu has d'estar molt segur a l'hora de fer aquests tuits. Perquè és que, en el moment que Julián Álvarez sigui presentat pel Barça, haurem d'anar a demanar entrades pel concert de Bad Bunny. Perquè ens van oferir, en els tuits recordo que oferien entrades pel concert de Bad Bunny, no sé quines històries. Aleshores, amb quina cara... Ara ja parlo... Ara m'imagino que el Barça hagués fet aquest tipus de reacció envers un altre equip que volgués un jugador del Barça. Si aquest equip acaba fitxant el jugador del Barça, jo com a aficionat del Barça, a mi em faria vergonya que el meu equip hagi sigut tan contundent a l'hora de reaccionar per defensar un futbolista que després acabaràs venent. Tu has d'estar molt segur que no el vendràs per fer una reacció tan contundent.
4: S'ha de reconèixer que...
0: A veure, sí. Pintanel.
31: No, recordeu que aquesta temporada el responsable de les xarxes de l'Atlètic de Madrid també va carregar molt contra alguns comentaris que es van fer des del Real Madrid o decisions arbitrals en contra de l'Atlètic de Madrid. És a dir, que evidentment ho centrem perquè jo crec que va ser lamentable el seguit de tuits en relació a l'interès del Barça per Julián, però que no... que són sospitosos habituals. És a dir, que durant la temporada jo crec que s'han passat de rosca en aquest sentit, i no només contra el Barça.
0: Anaves a dir, Boyan?
1: S'ha de reconèixer que Atlètic Madrid amb el Xolo i amb l'organització del club ha arribat a ser un equip fixe de Champions. Ha donat un punt de qualitat, un punt de competitivitat, i hem vist l'Atlètic Madrid guanyant en camp de Liverpool, hem vist l'Atlètic Madrid guanyant i eliminant grans equips europeus, i sembla que això com que les ha pujat una mica en cap. Són equip que està fitxant cada any, gastant-se molts diners. És a dir, han arribat a un punt molt interessant, però en un punt que encara estan per darrere de Barça i Madrid en quant la guanya títols, no? I llavors, aquí sí que ara ve la complexitat de la Junta, del mateix president, del director esportiu, de l'entrenador, i prendre decisió a favor del club. És a dir, a les decisions que te venen, a les decisions que te fan donar passos endavant, no com aquesta, i si te se presenta una oferta de 100 o 100 i pico de milions d'un futbolista, has d'estar content de la gestió que has fet, el jugador que has portat i l'ingrés que et pots tenir. Perquè Atlètic Madrid, si va per un davanter, si Atlètic Madrid va per Joao Pedro, igual
0: li sobren,
1: per
0: 100,
1: no, per, exacte, els, però igual els... Oriol li compra per 60-70 milions.
0: Clar.
1: Si va a Barça són 90-100.
0: Aquí, i, clar, entrem en el debat de si Julián Álvarez val el que...
1: Això és altre.

0: Vine al Bijas de Vilafranca. Gaudeix de la Fira de Vins i Caves amb els millors cellers del Penedès i un gran festival de jazz amb Incógnito, Novalla Garcia o Esperanza Spalding, entre molts d'altres. Descobreix els vins del Penedès en un entorn màgic. Bijas a Vilafranca del Penedès, 3, 4 i 5 de juliol. Més info a bijaspenedès.com.
1: El que el volen... Aquí és Pedri, però Gàbia, que recu en una entrevista la setmana passada, sense que li preguntessin, perquè crec que el Dami, la pregunta que li va fer va ser quin jugador del Mundial portaries al Barça. Primer li va preguntar quin jugador de la selecció espanyola portaries al Barça i després quin jugador del Mundial que no fos de la selecció espanyola portaries. I ell va dir, Julián, vull dir que comencen a haver-hi moltes veus dins del vestidor també que empenyen cap aquí.
2: És que crec que els jugadors del Barça durant la temporada, els enfrontaments que han tingut amb l'Atlètic de Madrid, crec que tot això ja han parlat amb Julián diverses vegades.
1: És que, si no, vull dir, tant... No?
2: I ell ha parlat també, o sigui, Julián ha parlat també.
1: Clar, sí, sí.
3: A mi, perdona, em sembla més rellevant, sí? Ho estava mirant perquè no me'n recordava, em sembla més rellevant del que diguin els jugadors del Barça, que és obvi que el volen. És que estava buscant que ho barco i el
1: sí, Fernando... Sí, t'he vist molt enfeinat.
3: No, perquè el Fernando Polo ho va fer una compilació la setmana passada, em sembla més rellevant que jugadors com Llorente, com Forlán o com Godín, que són... Llorente està a l'Atlético i els altres han estat, s'hagin pronunciat de forma pública dient que entendrien la decisió, que cada fer el que li faci feliç, o sigui, que s'han obert i que els ha semblat normal que Julián vulgui marxar. Estem parlant de
1: figures... Llegendes de l'Atlètic de Madrid.
3: Importants de l'Atlètic de Madrid.
2: Baena, ahir va dir... Baena, jo le pondría unas cadenas, però si quiere cumplir su sueño, pues que lo cumpla.
3: Això que és més difícil pronunciar-se... O sigui, que un jugador del Barça digui públicament que vol que vingui un crac al seu equip quan no és del teu equip, no és que sigui fàcil, però és més còmode. Que un tio de l'Atlètic de Madrid amb la reticència que hi ha pública a que marxi Julián s'atreveixi a dir això, per a mi em sembla molt rellevant.
1: Doncs veurem què passa amb Julián i amb la carpeta de les sortides, que avui tenim novetats a explicar, sobretot de la porteria, perquè ara ho expliquem, Pitanel, però Ter Stegen podria haver de fer la maleta aviat cap als Països Baixos.
4: Tu ho diràs, amb Oriol Jové.
5: Da igual donde estés.
6: Da igual cómo lo vivas.
7: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio.
8: En la misma jugada.
9: En el mismo latido. Y cuando todo eso fluye.
10: Cuando todo eso llega.
9: Entonces sí. Entonces somos una.
11: Somos una.
12: Somos un
13: Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
14: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor... És que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
15: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
4: Amb Oriol Jové.

0: En punt dos quarts d'una, encara mitja horeta de Tu diràs aquí a RAC1 amb el Bojan Kirkić, l'Àngel Pérez i el Ferran Corrés, parlant de Julián, de si vindrà o no vindrà el Barça, que és el mateix dubte que podeu tenir vosaltres amb híbrid o elèctric, que aquesta és la qüestió de l'estiu, no? Sí. És Julián, és híbrid o elèctric. I la resposta, qui la té? Doncs la té Nissan. La té Nissan perquè aquest juny et pots endur un Nissan híbrid o elèctric amb finançament al 0% i començar-lo a pagar al setembre. Ah, bueno, el mercat ja ha tancat, a més a més.
1: Ah, doncs mira.
0: Imagina't. Jo crec que li fas aquest plantejament a l'Atlètic de Madrid, comences a pagar al setembre, i jo crec que demà tenim Julián aquí.
1: I Julián és híbrid o elèctric?
0: Ja li preguntarem el dia de la presentació, però com ho sentiu, eh? A Nissan el condueixes ara i no el pagues fins al setembre. No deixis escapar aquesta oportunitat. Consulta les condicions a nissan.es, xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya. De seguida, operació sortida, però abans acabem de sentir algun document més que ens queda pendent de

0: el Luis Suárez, perquè ha parlat d'altres qüestions vinculades al Barça, Pintanel.
1: Sí, ha parlat d'altres qüestions i a més sempre és interessant escoltar un futbolista com és Luis Suárez. Se n'està parlant molt d'aquest Mundial de la Minyamal i la famosa comparació, ja és un clàssic, amb Leo Messi. Diu Suárez que en aquests dos partits del Mundial ha tingut una incidència important, el de Rocafonte, això sí, sense voler, acaba de comparar-lo amb el seu gran amic Leo Messi.
2: Ah, son diferentes, las comparaciones son odiosas para mí, son jugadores diferentes, jugadores sí tienen la misma zurda, tienen la misma calidad, pero son jugadores totalmente diferentes y bueno, ahí están los resultados, lo que sigue consiguiendo Leo con esa edad, con la edad que tiene y bueno, esperemos que Lamine llegue por lo menos hasta ese mismo nivel.
1: I un últim document sonor de l'exdavanter uruguaià del Barça, molt pendent, evidentment, del partit d'aquest vespre, elogiant a Hansi Flick i, sobretot, i Suárez en sap molt de vestidors, que han estat en uns quants, de la manera en la que el tècnic alemany del Barça gestiona el vestidor.
2: No, impresionante. La verdad que es como que arranca el año y decir... no van a soportar la intensidad, no van a soportar presionar allá la línea tan alta... y lo siguen aguantando, lleva años jugando con los mismos jugadores, la misma intensidad, lo sigue exigiendo, parece un entrenador muy llegado a los jugadores, va y le habla con sinceridad a los jugadores, les dice la verdad, le dice, mira, vos no vas a jugar este partido, ¿por qué? Y le explica, le da su motivo, y es un entrenador cercano, que es lo... hace cosas que necesita un jugador, hace cosas que necesita un grupo, y eso es muy beneficioso, más en un equipo como el Barcelona, ¿no?
0: Doncs elogiant Flick Luis Suárez, elogiant-lo també Lamine Yamal, destacant entre altres coses doncs, aquesta proximitat clau que Flick té amb els futbolistes l'uruguaià, igualet que Bielsa, mira, la situació amb l'Uruguai és justament la contrària, la que hi ha al Barça. Carpeta sortides, Pintanel, el Barça que comença a tenir ben encaminada la de Ter Stegen.
1: Sí, segons ha pogut saber RAC1, la sessió de Ter Stegen a l'Ajax està avançada, el Barça la té encaminada i fonts properes a la negociació són optimistes. L'arribada de Mitchell a Girona és clau per entendre aquest moviment. El madrileny va acabar molt satisfet de Ter Stegen. Falta per veure, i serà possiblement un dels pals de paller d'aquesta operació, quina part paga l'Ajax i quina el Barça, tenint en compte que aquesta temporada, i no és un detall menor, l'Ajax no jugarà a la Champions i s'haurà de conformar amb la Conference League. Ter Stegen veu amb bons ulls marxar a l'Ajax, i això, evidentment, és fonamental perquè tiri endavant aquesta negociació, aquesta operació, i pel Barça, evidentment, és un moviment satisfactori perquè alliberaria massa salarial i, a més, alleujaria el problema d'overbooking a la porteria.
0: Sí, és un win-win també perquè Ter Stegen també s'aconsegueix trobar una sortida, no?, que, en la qual, doncs, tornarà a ser protagonista. És a dir, jo crec que aquesta era una carpeta, la de Ter Stegen, que l'estiu passat en van parlar molt perquè... doncs just venia jugant, no? Hi havia aquest xoc, no?, de la voluntat de Ter Stegen de ser el primer porter del Barça, xocant amb la posició del club de portar un porter de present i de futur. Però jo crec que la lesió d'aquesta temporada ja em dona la sensació que li ha fet veure a ell que s'havia de buscar una sortida.
3: Bah, jo crec que la temporada passada ho va acabar entenent. Hem d'oblidar que el conflicte va ser important. O sigui, sí, sí. Se li va treure la capitania durant...
0: Sí, sí, en van parlar molts dies.
3: No sé si van ser hores o dies, perquè després el president Laporta va entrar en escena i ho van mig arreglar, i recordo que va ser justament abans del Gamper i Ter Stegen va acabar fent el discurs com a capità del Gamper quan dies abans se li va treure la capitania. I hi havia aquella lesió, però després quan es va recuperar va jugar aquell partit de Copa a Guadalajara,
0: sí.
3: I després jo crec que ell pretenia, va entendre que potser acabaria jugant la Copa, però el segon partit de Copa Flick va apostar per Joan García, tot i ser un rival d'inferior categoria, i li va deixar clar que
4: Joan és number one,
3: exacte, que no jugaria. Ho va entendre i va acceptar una sessió a Girona que crec que hauria anat bé, però malauradament va durar dos partits per una nova lesió. Ara sap que aquí no jugarà i que els porters per Flick, el number one és John Garcia, que Chesney té un any més de contracte i que a més és un tio que molt necessari sembla ser el vestidor pel que representa, ha de marxar. Una altra cosa és que possiblement el Barça voldria que marxés traspassat per lliurar-se de la fitxa, i la fitxa Ter Stegen pocs equips la poden pagar, per tant acabarà sent una cessió. Clar. I el Barça pagarà una part important
0: de la... Perquè aquí, si no hi hagués el tema del sou, podria existir el debat de dir, val, tu al què té ara, 34? 34?
3: Sí, home, clar, 34, si no és pel tema del
0: sou... Si no fos pel sou,
3: jo me'l quedo de suplent.
0: Ostres, clar, és un segon porter d'autèntic luxe, i aquí entraria el que prioritzés ell, de jugar, sí, sí, encara potser no a primer nivell, però sí a segon nivell europeu, o acabar la teva carrera al club en el qual portes des del 2014 i del qual ets capità.
4: Sí, sí, no, està clar, està clar. Al final és un tema d'ambició personal, són dos escenaris totalment respectables l'un de l'altre, però jo crec que al final un professional, ja sigui de qualsevol demarcació, si no tens, com ho dic, si el lloc on estàs tens la seguretat de que per molt bé que ho facis hi ha un que sempre estarà per sobre teu, té que ser difícil mantenir, sobretot quan tu tens capacitat i tens talent i tens possibilitats de ser el número 1 en un altre lloc. És a dir, hi ha porters, per exemple, Pinto. A l'època Pinto sabia que donava per lo que donava i era un segon porter,
3: Chesney.
4: O Chesney, per exemple. Aleshores, Ter Stegen, jo crec que ha de ser complicat acceptar el rol aquest quan tens tan clar. Una altra cosa és que Flick li hagués dit, mira, per mi és un tema de rendiment, si tu guanyes i estàs millor i dones millors resultats, per mi esteu, partiu els dos de la mateixa punt de partida. Aquí sí que et pots plantejar com a Ter Stegen i dir, escolta'm, amb orgull i amb ambició vaig a guanyar-me la titularitat. Si l'entrenador et diu que el seu porter és un altre, jo crec que no et queda un altre que fer les maletes.
5: Les bases són dos escenaris. L'any passat en estiu, recién vingut Joan Garcia, i tu dius, bueno, ha fet molt bé en espanyol, però jo sóc Ter Stegen, ell és Joan Garcia, i anem a veure com ho farà a Barça. I ara és un escenari d'un any magnífic de Joan Garcia, que està en Mundial, que és claríssimament un porter, Ter Stegen, clar, té claríssim de que no estarà possiblement ni com a segon porter. I a mi m'alegro molt que l'apareixut Ajax, perquè el Ter Stegen ha arribat a ser un top mundial com el porter. L'ha passat una desgràcia, que l'ha passat, si no estaria porter titular d'Alemanya en el Mundial, i donar aquest pas, està en Ajax, que és un dels grans d'Europa, per ell és una
0: un club
5: motivació
0: de prestigi, clar,
5: i prestigi, i dius, bueno, doncs acaba jugant a Ajax, però ha acabat a jugar en Ajax, és a dir, és un grandíssim club, a mi personalment m'alegro molt per ell.
0: Sí, sí. I en Mitchell, que vaja, que es veu que ja van encaixar molt en les setmanes, els mesos...
4: I la ciutat.
0: Que sí, home, i tant.
4: És una ciutat atractiva també per anar a viure.
5: Molt.
4: Vull dir, no t'estàs anant per molt cap... O sigui, juntes tot. Juntes el que deies tu, Bojan, història, sí. Juntes una ciutat que és atractiva per viure, i és un capítol que tot futbolista, jo ara m'imagino, quan ets petit, no, que jugues, o sigui, si jo fos futbolista, doncs
3: un entrenador que et vol.
4: Clar, a sobre un entrenador que et vol, i jugar a l'Ajax, doncs mira, és un capítol que a tot li agradaria tenir a la seva...
0: Sí, sí, totalment. Sí. Doncs aviam com acaba la carpeta Ter Stegen. La que hem sabut avui definitivament pel que fa a la porteria de sortida és la d'Astralaga, que això sí que ja comença a descomprimir bastant la porteria del Barça, perquè fa uns dies parlava en Pintanel que hi havia 8 porters que el Barça havia de diguéssim, o quedar-se o resoldre la seva sortida, perquè evidentment n'eren moltíssims.
1: Sí, era un dels maldecaps que tenia Flick en aquest inici de pretemporada, i poc a poc es va resolent. Primer amb la sortida confirmada la setmana passada, fa pocs dies, de Iñaki Peña, el Panathinaikos. Veurem quan es pot acabar de resoldre la de Ter Stegen. A partir d'aquí, Joan Garcia porter número 1, Chesney porter número 2, marxarà també Cochen Said al Lyngby de la primera divisió danesa, un Cochen al porter nord-americà que era el tercer porter o que ha estat el tercer porter aquesta temporada, i a partir d'aquí s'obrien tres malons, Eder Ayer, Ander Astralaga i Jaco. Ens consta aquí a RAC1 que a Eder Ayer se li buscarà una sortida. Ander Astralaga aquesta mateixa tarda ha fet una piulada a xarxes socials confirmant la seva sortida del Barça, no renovarà després de 8 temporades i, per tant, en principi, si res canvia, es quedaria aquesta tercera plaça per ja, que com a mínim el porter seguit a l'Andorra aquesta passada temporada tornarà segur a Can Barça, farà la pretemporada i veurem si acaba de convèncer o no a Hansi Flick per convertir-se en el tercer porter de cara a la temporada 26-27.
0: Doncs és una de les qüestions a observar en aquesta pretemporada, que a més comença ja, vull dir, en 15 dies, faltaran 15 dies després d'aquest cap de setmana, pel 13 de juliol, que és el dia que arrenca la pretemporada, evidentment sense tots els internacionals que estan al Mundial, que encara trigaran molt en incorporar-se. Més enllà de la porteria, hi ha tres noms que fa dies que en parlem, perquè són a la rampa de sortida, però que de moment no s'han concretat. Parlem d'Ansu Fati, de Marc Casado i de Roni Bardaggi, perquè són carpetes que es volien accelerar de cara al tancament de l'exercici aquest 30 de juny, que és justament aquest dilluns.
1: Sí, pel que fa, Casado està 100% al mercat, ens diuen des del club, té per tant dents, l'operació al Mónaco i l'Al-Hilal estan en punt mort, i ara, segons ha pogut saber RAC1, hi ha hagut trucades entre Barça i Manchester United. De moment, simplement són trucades. Interès per plantejar la situació del migcampista català amb Marcus Rashford pel mig. És a dir, podria ser una operació, en cas de fructificar, amb el davanter anglès com a moneda d'intercanvi. Si finalment Casado no acabés marxant, creuen al club que en una temporada tan llarga és un futbolista que no molesta i que sempre acaba sumant. Pel que fa en Ansu Fati, el seu fitxatge al Mónaco és un fet. S'està a la part final de la negociació i, tot i que al Barça li interessaria que aquesta operació es tanqués abans del 30 de juny, ens consta que no seria un problema si realment no s'acaba concretant aquesta data. El Barça, evidentment, vol incloure'l en el balanç econòmic, però veurem si això acaba sent possible o no. Ens ho firmarà per 4 temporades, el Barça ingressarà 11 milions d'euros, i a banda, que possiblement també és una de les coses més importants de la sortida d'Ansu, és que s'estalviarà la fitxa del futbolista format a la Masia. I pel que fa Roni, el tu diràs, ja vam explicar fa mesos que el futbolista havia acceptat una sortida, previsiblement en forma de cessió. El suec té cartell a la Premier, però ens consta que de moment no té cap operació avançada.
0: Doncs l'operació sortida del Barça, que evidentment n'haurem de parlar i molt els propers dies. Pinta, gràcies.
1: Que vagi bé, bona nit.
0: Tornem cap a Mèxic perquè tenim 11 d'Espanya i d'Uruguai pel partit que arrenca a les 2. Damià López, ja des de l'interior de l'estadi de Chivas de Guadalajara. Dami, bona nit de nou. Juga a Lamine o no juga a Lamine?
6: Sí, juga a Lamine de titular, com ja era esperable. Juga també Cubarsí, juga Pedri i no juga Dani Olmo. Tot i el seu bon rendiment, en el partit contra l'Àvia cau Dani Olmo i entra Mikel Merino, fa dos canvis. Luis de la Fuente, respecte al segon partit, entra Mikel Merino per Dani Olmo i torna Llorente, que va ser titular contra Cap Verd en el debut. I cau Pedro Porro. L'11 és el format, l'11 d'Espanya és el format per Unai Simón en porteria, defensa per Llorente, Cubarsí, Laporte i Cucurella, mig al camp amb Rodri, Pedri i Mikel Merino, i a la punta de l'atac Lamine per la dreta, Baena per l'esquerra i Oyarzabal com a punta. A Uruguai, titular Fede Valverde, Canovio la principal novetat i referència en atac. Ronald Araujo continua a la banqueta, és a la convocatòria, però continua sumant 0 minuts en les seves dues aparicions mundialistes, i fa res, 5-6 minuts, s'ha començat a girar molt vent, molt vent, s'ha girat una ventada de por i ha començat a ploure. De moment no és una gran tempesta, però està començant a ploure, a més acompanyat d'una ventada important. Per tant, això és senyal que d'aquí no massa la pluja ja començarà a ser molt intensa aquí sobre l'estadi Akron de Guadalajara.
0: Doncs això pluga't, Dami, això pluga't, que tens encara una hora i quart perquè arrenqui aquest partit. Fins ara!
6: Fins ara, vagi bé!
0: Doncs amb Lamin, amb Cubarsí i amb Pedri del Barça, l'11 titular a la selecció espanyola. Jo continuo amb la qüestió de Pedri, que si veu targeta espera els 16ens de final, però Pedri titular en aquest 11 de la selecció espanyola per aquest partit que arrenca a les 2 de la matinada contra Uruguai, a la mateixa hora l'altre partit del grup, l'Aràbia Saudita Cap Verd, i encara n'hi ha més, perquè a les 5 de la matinada, Janire Gallut, bona nit.
7: Bona nit.
0: Es resol el grup G. El grup d'Espanya és l'H, doncs el grup G, a partir de les 5 de la matinada, pels que no tingueu son, Egipte, Iran i Nova Zelanda, Bèlgica.
7: A més, amb els belgues que no volen repetir l'experiència del Mundial de Qatar 2022, on van caure eliminats a la fase de grups, i avui, després de dos empats, se la juguen contra Nova Zelanda a la darrera jornada. El seleccionador Rudi Garcia segurament podrà comptar amb Doku, finalment, després del seu viatge a Londres pel naixement del seu fill, tot i que no té assegurada la titularitat per uns problemes respiratoris que arrossega. També segueix de baixa De Bast, mentre que Ngoi no podrà jugar per sanció. I d'altra banda, com deies, l'Egipte de Salah, després de la gesta d'aconseguir la seva primera victòria en un Mundial, buscarà també classificar-se a la següent fase, evidentment també per primer cop, perquè no ho havien aconseguit fins ara. Podria tenir minuts de nou el ja definitivament blaugrana Hamza Abdekarin, el jugador del B, del Barça Atlètic, que oficialment es queda i jugarà la temporada vinent com a blaugrana. Davant tindran l'Iran, que després de tots els entrebancs que ha patit en aquest Mundial, els Estats Units finalment els ha permès aterrar a Seattle amb dos dies d'antelació, i precisament aquest maig, aquest Egipte-Iran, l'han denominat com el Pride Match, el partit de l'orgull LGBT GTBI, perquè la cita enfronta dues dictadures on es processa les persones que formen part del col·lectiu, fins i tot se les castiga amb pena de mort.
0: Té nassos que sigui justament un Egipte-Iran aquest partit de l'orgull LGTBIQ+, que ja van deixar clar que seria aquest partit de Seattle, i ha caigut, doncs, que és un Egipte-Iran, que no serien precisament dos estats amb els quals la llibertat sexual, doncs, sigui això, llibertat.
7: Bé, de fet, tots dos països han demanat la cancel·lació d'aquesta celebració que organitza el comitè organitzador de Seattle, on es disputa aquest partit. Tot i això, la FIFA ha assegurat que permetran entrar banderes del col·lectiu a l'estadi. Ara bé, els actes reivindicatius i de celebració tindran lloc fora de l'estadi, en cap cas a dins.
0: He de dir que és veritat que aquest grup està bastant obert, el grup G, i que hi ha l'al·licient aquest que Bèlgica ara mateix està tercera i que, doncs, no pot badar, però és dels grups que em fa mandra a mi aquest...
3: Doncs quedarem a les 5 de la matinada.
0: No et quedaràs.
4: El que es quedi té premi avui,
0: Demà, déu-n'hi-do, demà queden els altres tres grups, és a dir, demà es tanca la fase de grups amb el grup d'Argentina, aquest grup J. Ara mateix Argentina ja classificada com a primera de grup, que juga contra Jordània, i hi ha una Algèria-Àustria, que d'aquí hauria de sortir el rival de la selecció espanyola. No?
3: Això és un... Algèria-Àustria és un biscotto de manual.
0: Sí, perquè ara les dues estan amb 3 punts. Sí, però Algèria té un menys 2,
3: No, però faran un empat, fan 4 els dos. Fan 4 i les dues,
0: clar, endavant. Fan 4 punts, és veritat. M'està fixant només amb l'average. Sí, clar.
3: Si has de fer una porra, posa 0-0.
0: L'empat d'Àustria i Algèria, i Àustria, que seria en aquest cas el rival de la selecció espanyola si acaba primera de grup. Es resol també el grup L. Els d'Argentina són els últims. Argentina anirà tard, a les 4, el grup J. Abans, grup L, Panamà, Anglaterra, amb Gordon, Rashford i companyia. Anglaterra, que tampoc no està classificada matemàticament, s'enfronta a Panamà. Croàcia gana l'altre partit del grup. I a 2:15, Colòmbia, Portugal i Congo, Uzbekistan. El grup K, Portugal, és segona. També ha de... té l'enfrontament directe contra Colòmbia, que ja està classificada, però que juga la primera posició al conjunt de Robert Martínez. Encara té pros al·licients l'última jornada. Déu-n'hi-do.
5: Déu-n'hi-do. Sí. Jo penso que el bon futbol, en realitat, veurem a partir de 8 anys. És a dir, partits competitius, bons equips, aquesta en realitat que tenen qualitat, i ara totes destellos de qualitat, totes una incògnita. Bèlgica és de seleccions que té seleccionador entre més sobrevalorats. És que Rudi García ha estat a Marsella, a Lyon, i ha sortit de tot arreu, d'Aràbia, i acaba a Bèlgica una selecció, i en vez de renovar la selecció de posar jugadors més joves, seguíem amb els veterans. I, a més, la seva manera de jugar, la seva manera de portar partit des de la banqueta no és la més idònea. Robert Martínez està parlant molt de que acabarà després de Mundial en el Nàsser d'Aràbia. Jo penso que seria una pena, perquè Robert Martínez és molt bon entrenador i és una selecció que és capaç d'arribar molt lluny. Té molta qualitat, la selecció de Portugal, no està donant.
3: La selecció de Portugal, per mi, juntament amb Espanya, té el millor mig del camp, sí, possiblement del Mundial.
5: Té Vitinha,
3: té Vitinha, té Joao Neves, sí. Per mi li falla...
4: Estan lastrats per Cristiano.
3: Sí, el problema és aquest, que jo, per exemple, el primer partit que empaten, Cristiano fa un partit molt dolent i sí. Jo no vaig entendre com Robert Martínez, que coneixeu, no, té molta personalitat, no el canviava.
4: Tenia fet arguments per...
3: No, és que, de fet, després del partit, els dies posteriors, van haver jugadors, sí. Crec que va ser Joao Neves, que va dir, sí, home, va deixar entreveure que com és que no l'havia canviat. Sí. Bé, estan lastrats per Cristiano, però bé, com no has d'estar lastrat per una bèstia com
5: però
3: Cristiano.
5: Però això són moments, Ferran, que tu com a entrenador te guanyes credibilitat de cara de 24 jugadors i després altres jugadors, això és un punt de motivació. Sí, ostres, punt d'alerta, de motivació, de, ostres, un canvi a Cristiano Ronaldo i tots automàticament pujan a dalt, eh?
4: No.
0: Em pensava que volies afegir alguna cosa més.
4: No.
0: Àngel?
3: No. Jo per Bèlgica sí que crec que tenia una generació de jugadors molt bona, però se'ls va passar l'arròs.
0: Van perdre una oportunitat de...
3: Els De Bruyne, sí, Lukaku, sí. I companyia.
5: De Bruyne era...
0: Hazard. Sí. Quina generació de Bèlgica.
3: Se'ls va passar l'arròs. Totalment. Courtois, bueno, Courtois encara és Courtois, però hi ha altres que no, eh? Vermaelen...
5: Sí, molt bona.
0: Doncs d'aquí a 24 horetes tindrem ja definit aquest... 24 horetes una mica més, aquest quadre definitiu dels setzens de final, amb aquests 5 grups que queden per tancar-se, 2 aquesta matinada i 3 la propera, i doncs ja entrarem en la recta final, en la fase decisiva, aquests setzens de final que aniran doncs ja escurçant el camí fins al 19 de juliol. Per seguir escurçant el camí cap a la final, ja ho sabeu, 902-477-100, regalem un pack Wondergol aquí, com cada nit el tu diràs, podeu anar trucant. Mentrestant, us aniré acomiadant, vale. Que ja és bastant...
4: Més preguntes ja, no? Avui
0: és bastant
4: ja...
0: tard.
3: No hi ha més preguntes, senyoria.
4: No hi ha més preguntes, eh?
0: És bastant tard, pràcticament la 1 de la matinada. Àngel Pérez...
4: No anem a dormir, per això, eh?
0: No. A veure el partit?
4: Bueno, el que aguantem. Jo intentaré aguantar-lo.
0: El Boyan sí que el veurà. O sigui,
5: no, aquest sí. Aquest sí.
4: El de les 5, no.
0: No, a més les dues, encara, si vas amb tirada...
3: El Boyan, quan trigues ara? Fins a Mollerussa?
5: No, però avui m'he quedat aquí.
3: Ah, et quedes aquí.
0: Bé.
5: A propòsit.
0: No, Mollerussa no arribaria a temps, les dues. No,
3: per això.
0: No. Ferran Correas, Boyan Kirkic, Àngel Pérez.
4: Bona nit.
0: Una pausa i regalem el pack Wondergol aquí al Tu Diràs.
8: RAC1. A Romauto ja tenim el nou Nissan Micra.
9: I no volem que només el miris. Volem que el toquis, que el provis i que t'enamoris.
8: Disseny, tecnologia i sensacions que van més enllà del volant.
9: Descobreix el nou Micra a Romauto Nissan.
8: Romauto Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners.
9: RomautoNissan.com.
10: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja a les teves decisions.
11: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
12: Hi ha cotxes que et porten, i després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEP, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4 Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta Zero, Paiso Yamaha. Emporta-te'l amb 8 anys de garantia i a un preu que no t'esperes. Vine a provar-ho al teu concessionari. Mitsubishi Outlander PEP. Vola alt.
13: Car Store Group, Sabadell, Vic i Manresa. Pernil Gran Reserva Bataller, un pernil mundial. Descobreix el seu sabor únic que marca la diferència. Demana carn i curats bataller a la teva carnisseria o xarcuteria de confiança. Si vols menjar bé, pensa en bataller.
14: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
15: RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
16: De vegades el triomf et porta a ser no la persona que a tu t'agradaria ser, entens?
17: Els dissabtes i els diumenges
18: és un joc això que et permet simular doncs batalles multitudinàries medievals.
17: De 7 del matí a 2 del migdia
19: ressuscita avui en dia i què és el primer que diu la gent quan rep el vídeo de Jesús? Groc, esto es real?
17: Via Lliure, amb Xavi Bundó.
20: S'ha torçat el peu.
21: N'he torçat el peu.
20: Venint aquí.
17: Hi ha coses que passen només al cap de setmana. RAC 1. Tots som un milió.

0: 3 minuts per la 1 de la matinada, moment de regalar, com fem habitualment aquí al Tu Diràs, el pack, la col·lecció Wonder Goal. Ja ho sabeu, els capibares han deixat els estanys i els banys relaxants pel camp de futbol. Descobriu la col·lecció mundial dels capibares de Mr. Wonderful amb 15 seleccions sorpresa. Hi trobareu un bolígraf esborrable, un clauer i un cromo en cada blind box. Si us apassiona l'emoció del futbol i els capibares, ja ho sabeu, podeu trucar cada nit aquí al Tu Diràs, que ens regalem una, que avui s'emportarà l'oient que tenim al telèfon. Hola, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Com et dius?
1: Com estem? Josep Gargante.
0: Josep, molt bé, bona nit. Des d'on ens truques, Josep?
1: Bona nit. Des l'Hospitalet de Llobregat, del barri de Coll Blanc.
0: Molt bé. Doncs un pack Wonder Goal que se n'anirà cap a l'Hospitalet pel Josep, que ens ha de respondre dues preguntes. Aviam, Josep, no sé si saps com va la mecànica, però ens has de dir a qui li donaries aquest pack Wonder Goal i a qui no li donaries. Comencem pel principi.
1: Ah, jo li donaria sempre comprar un camp al meu Barça. Bueno, li donaria, si puc donar-li a dos.
0: Vinga.
1: A veure, el Hansi Flick, per tot el que ens ha donat aquests 12 anys,
0: sí.
1: I també pel Xavi Pasqual, sobretot també perquè ha lluitat, ha fet una campanya molt bona amb el bàsquet, des que vam arribar a la final, no van guanyar, però s'ho mereix perquè és un gran tècnic i una molt bona persona.
0: Sí, no ha estat fàcil la temporada al Barça de bàsquet.
1: No,
0: i qui no...
1: Ha faltat algun fitxatge.
0: Sí.
1: Però, bueno, com que no hi arribava als quartos...
0: D'això es queixava Xavi Pasqual, justament.
1: Ah,
0: qui no s'hauria d'emportar? Qui no li donaries aquest pack Wonder Goal, Josep?
1: Bueno, en tindria també moltíssim, però mira, per dir un només al Vinícius. El Vinícius Júnior, que és un jugador que...
0: No et cau gaire
1: bé. Jugador perquè ho és, però el caràcter que té és tremendament avorrecible, vaja.
0: Doncs,
1: que no li donaríem ni aigua.
0: No. I molt menys un pack Wonder Goal que està molt i molt bé i que podrà gaudir el Josep aquesta col·lecció. Josep, gràcies per trucar i per sentir-nos.
1: Gràcies a vosaltres, l'escolto sempre.
0: Molt bé, gràcies. Una abraçada, bona nit.
1: Adéu, bona nit.
0: Ja ho sabeu, us podeu unir a la febre Wonder Goal, una col·lecció mundial.

0: Vinga, recta final del Tu diràs, per repassar encara algunes qüestions del dia, començant amb futbol, pel comunicat que ha fet el Sevilla. Joan Ferrer, bona nit.
1: Bona nit, Oriol.
0: En què ha anunciat que Joaquín Caparrós pateix càncer.
1: Sí, així ho ha fet saber el club andalús en un comunicat on explica que el tècnic pateix un càncer de còlon. Recordem que Caparrós ja va ser diagnosticat el 2019 amb un càncer de leucèmia. El Sevilla ha mostrat públicament tot el seu suport i afecte i li ha desitjat una ràpida recuperació.
0: Doncs molts ànims, evidentment, a Joaquín Caparrós i a tota la família del Sevilla. Més qüestions, en aquest cas relacionades amb el Madrid, perquè avui hi ha hagut l'oficialitat de la sortida de Ceballos.
1: Sí, el migcampista andalús que va arribar al club madridista el 2017 i posa el punt i final a una trajectòria de 7 temporades vestint la samarreta blanca. Recordem que Ceballos va sortir cedit 2 temporades a l'Arsenal del 2019 al 2021.
0: I parlant de mercat, anem cap a Girona, perquè avui també s'ha anunciat una sortida.
1: Sí, el porter gallec Rubén Blanco, que va arribar a Montilivi al mes de febrer per substituir l'Ivakovic, igual que el croat, marxarà després de no haver disputat cap partit oficial amb el conjunt gironí.
0: Ahir explicàvem la sortida de Juan Carlos, avui la de Exacte. Rubén Blanco. Més novetats pel que fa al Girona, perquè hem tingut nous detalls de la pretemporada.
1: Sí, una pretemporada que començarà el 8 de juliol amb els reconeixements mèdics i les primeres sessions d'entrenament. Després l'equip marxarà a la Vall d'en Bas a fer una estada entre els dies 20 i 25 de juliol. De moment, 3 amistosos programats. Primer davant l'Olot a la capital de la Garrotxa, el dia 22 de juliol, el segon una setmana més tard, el dia 29, a Girona davant el Castelló, i el tercer, tal com va comunicar el club ahir, serà davant l'Arsenal el dia 1 d'agost en la disputa del tradicional trofeu Costa Brava.
0: Tornant a primera, també hem sabut alguns detalls de la pretemporada de l'Espanyol avui.
1: Amb un Espanyol que jugarà el dia 25 de juliol contra el Sabadell a la Ciutat Esportiva Dani Hart, que és el tercer compromís de pretemporada del conjunt blanc i blau. Els dos primers ja els coneixíem, davant l'Olot el dia 18 de juliol i davant del Pau Francesc a Palamós el dia 21. Recordem que està previst que els dies 7 i 8 de juliol es facin les revisions mèdiques i el dia 9 la primera sessió d'entrenament a les ordres de Manolo González. I ja que hi som, parlem també del Sabadell. T'afegeixo també, Oriol, que el conjunt arlequinat, més enllà d'aquest amistós que comentàvem davant l'Espanyol, també ha anunciat un primer test de pretemporada que serà davant el Castelló el dia 18 de juliol.
0: Doncs confirmant amistosos els equips catalans del futbol professional, Espanyol, Girona i en aquest cas també Sabadell. No marxis gaire lluny, Joan, que ara parlem una mica de bàsquet. Parlem de bàsquet perquè aquest cap de setmana torna la selecció catalana masculina, que feia 3 anys feia la selecció catalana masculina de bàsquet que no jugava, i que torna aquest mateix diumenge, insisteixo, a les 12 del migdia, al Nou Congost de Manresa contra la Gran Bretanya. A aquesta hora, a la 1 i 2 minuts de la nit, tinc en línia qui dirigirà la selecció catalana en aquest partit, que és el gran Jaume Ponsarnau. Hola, Jaume, bona nit.
2: Bona nit.
0: Com estàs? No sé si has pogut descansar una mica després de la temporada amb el Bilbao Basket, que, escolta'm, ha acabat prou bé, amb el segon títol de la Europe Cup. Déu-n'hi-do l'anyet.
2: No, estem molt satisfets de la temporada i no hem pogut descansar gaire, però sobretot pel que ens ve per davant és molt il·lusionant, això de la selecció catalana. I bueno, doncs ja amb ganes d'afrontar-ho, no? Demà de ficar-nos a treballar amb l'equip, mirarem de preparar-nos de la millor manera possible i també amb la responsabilitat, no? De saber el que representa i que doncs la festa en aquest sentit doncs sigui el millor possible.
0: Ara et pregunto específicament per aquest partit de diumenge, però fent incís en el que ho ha aconseguit aquesta temporada a Bilbao, Déu-n'hi-do, ets un ídol ja per allà, seràs al final més bàsquet argarí.
2: Bueno, m'hi trobo molt bé, no? Hem connectat molt bé, les coses també estan sortint bé i bueno, doncs una miqueta la sensació de que puc ser jo fent les coses que faig i com les faig i que el bàsquet que estem fent i la competitivitat que estem tenint doncs cada any hem millorat una miqueta i bueno, doncs bé, estem en molt bon camí.
0: Aquest partit de la selecció catalana de diumenge Coincideix amb les finestres FIBA i no sé fins a quin punt això t'ha complicat una mica les coses a l'hora de doncs fer la convocatòria, no? Perquè és veritat que ja la vau fer àmplia pensant en això, no? En portant-vos fins a 16 jugadors, perquè al final n'hi ha 4, no? Que acte seguit se'n van amb Espanya. Parlem de Ferran Bassas, d'Oriol Paulí, de Joel Parra i de Pier Oriola. M'imagino que tu ensumaves una mica i que per això la convocatòria de 16 jugadors, entenc que no ha hagut de ser fàcil.
2: No, érem conscients de que això podia passar, i el nostre bàsquet és potent, no? I és normal que hi hagi jugadors bons i que doncs estiguin convocats en aquest cas per la selecció espanyola. I bueno, doncs estàvem preparats, ho havíem assumit, havíem fet una llista en aquest sentit més llarga doncs a fi de poder afrontar, no, aquesta realitat. També comptant de que potser hi hauria lesions, jugadors que acaben la temporada i aprofiten per una miqueta d'on recuperar-se de coses que tal, molts inclús amb cirurgia, i bueno, suposa que en aquest moment no hi pots comptar-hi. Però bueno, amb el grup que hem fet, crec que ens podem sentir força satisfets. Si més no, jo estic demà ja molt il·lusionat de començar a treballar demà amb ells.
0: Comenceu a entrenar aquest dissabte, eh?
2: Exacte, aquest dissabte entrenarem matí i tarda, ens concentrem, a fi de, bueno, doncs, que sigui en aquest sentit la preparació curta, però el més intensa possible, i amb una barreja de jugadors ja més experts i altres que no, però que tots tenen la il·lusió de vindre, per això estaran allà amb nosaltres.
0: Dels 4 t'anava a preguntar que van després amb la selecció espanyola, tindran algun tipus de participació o vindran a fer grup?
2: Bueno, vindran qui vulgui vindrà a fer grup, no? La veritat és que tots han intentat participar-hi, però no era possible. I bé, doncs segur que tindran ganes de d'alguna manera, de forma presencial, participar-hi, i esperem que vinguin a animar-nos i ajudar-nos, perquè al final ells també són part de la, encara que no puguin jugar, ells també són part de la selecció catalana.
0: Com està el Riqui? Perquè la llista fa patxoca, però no hi és el Riqui, no sé si has parlat amb ell.
2: Sí, el Riqui li feia il·lusió, ser-hi, i el que passa és que està en un moment de la seva vida amb el que doncs ara el partit no encaixava, perquè ella depèn d'una decisió, si continua jugant o no, perquè doncs és un moment, després de tot l'esforç de la temporada, amb el que doncs ell tenia un compromís a nivell personal, no? I aquest partit no encaixava. Però us puc assegurar que tenia la màxima il·lusió per participar i li va saber que molt greu, no pogués ser. Mm-hmm.
0: Creus que, pel que has anat palpant, que els jugadors s'ho senten seu? Ho dic perquè, clar, no haver-hi una regularitat, no, en aquests partits de la selecció catalana, potser és complicat, no ho sé, eh? tu que has parlat amb ells i tot
2: doncs,
0: plegat. També de cara a intentar que això sigui més regular, que no sé si està damunt la taula el poder plantejar-se, sí, que Catalunya jugui més sovint.
2: El que està clar és que, malauradament, no depèn de Catalunya, no depèn de la Federació Catalana que això es pugui continuar fent, no? I ja que es fa, doncs aprofitem-ho, no? Que la festa sigui el millor possible. I et diré que no tenia cap mena d'expectativa, no? Ni positiva ni negativa, amb com volarien els jugadors, i la resposta ha sigut, en quasi tots els casos, sí, quasi tots els casos, et parlo d'un 95%, molt positiva, amb ganes de ser-hi, i els jugadors que, per degut a lesions, degut a compromisos que tenien doncs ja agafats de feia temps, o degut al seu moment personal, no podran ser-hi, però que han mostrat ganes de ser-hi, il·lusió per ser-hi, i lament per no poder-hi ser.
0: Què tal la Gran Bretanya? Quin partit veurem al Nou Congost diumenge?
2: Bueno, un equip molt físic, molt més físic que nosaltres, no? Amb jugadors que el talent el tenen repartit una miqueta per totes les posicions, sobretot el 4 i l'exterior, i bueno, doncs un equip que voldrà córrer, que voldrà jugar dinàmic, que voldrà jugar i aprofitar la seva potència, i bueno, ens costarà atacar-los. I mirarem defensar-los de la millor manera possible. Crec que hi ha jugadors emergents allí, jugadors que juguen en bones competicions europees i que hem de respectar.
0: Espereu bon ambient, no? Suposo que també el públic respondrà a la cita, és un bon partit i és el que dèiem, no hi ha moltes oportunitats de veure la selecció catalana, tampoc.
2: No, sí, jo crec que poc que passi això, jo crec que doncs, el màxim de gent possible ha de tindre ganes, no?, de participar en la festa del nostre bàsquet, i amb el que, doncs, bueno, doncs, a totes aquelles coses que costa tant fer, no?, doncs, perquè doncs, la selecció no és oficial, perquè doncs, no es pot fer cada estiu, doncs han d'aprofitar, no?, el moment que es fa, doncs, viure-ho com una festa del nostre bàsquet al 100%, animant a l'equip i gaudint a poder ser, que a la pista ens surtin les coses molt bé perquè la gent pugui gaudir al màxim.
0: Tu com ho vius? Perquè, clar, també parlaves abans de responsabilitat de seleccionar, de ser seleccionador de Catalunya, en aquest cas.
2: Sí, jo vinc amb molta il·lusió. L'il·lusió de treballar doncs, amb el Gerard, de treballar amb el Gerard d'Encuentra, de treballar amb
0: T'ho volia
2: Jesús.
0: Preguntar també, clar, doble lleidatana al capdavant de la selecció catalana. Què tal treballar amb ell?
2: Bé, doncs ja tot el que hem pogut fer fins ara, doncs treballem bé, parlem el mateix idioma i la mateixa llengua, que això també és molt, molt important, i bé, doncs, no, la veritat és que molt a gust, fa temps que ens coneixem, prova de que em faig vell és que l'havia entrenat quan ell era
0: ah,
2: petit.
0: Sí?
2: Sí, sí.
0: Ostres!
2: I mira, un punt més d'il·lusió, no?
0: Com de petit era
2: ell? Ell crec que era mini infantil.
0: Carai!
2: Imagina't.
0: Ostres! Sí, sí. Bueno, clar, ell...
2: També és símptoma de que sóc molt més gran que ell i de que em faig molt gran, vull dir que...
0: No, però vull dir que, ostres, per ell en aquell moment també devia ser, no? Vull dir, suposo que ho heu comentat
2: sí,
0: posteriorment
2: tant,
0: en el futur,
2: tant,
0: de dir...
2: I tant, no, i jo anava veient la seva trajectòria com a entrenador, que ha sigut brillant, doncs home, molt, molt, molt orgullós, no?, i molt content per ell. I, bueno, doncs contents de que en aquest cas la selecció catalana ens doni l'oportunitat de treballar junts.
0: I tant, i una sort que tingui aquesta dupla de luxe al capdavant, a la banqueta, a la selecció catalana, amb el Jaume Pons Arnau i també amb el Gerard Encuentra.
2: I et vol dir sí. El Jesús també, que el Jesús
0: sí.
2: Ramírez ha sigut un entrenador que a Europa, especialment a Alemanya, ha tingut una trajectòria molt bona. Aquest any va estar a Saragossa, les coses no van sortir doncs, com segurament ell hagués volgut, però que és un entrenador també d'una trajectòria molt gran i que ha portat el bàsquet català arreu d'Europa i bueno, doncs, també molt content de treballar amb ell.
0: I tant, sí. Cos tècnic, com dèiem, de luxe per dirigir la selecció catalana en aquest partit de diumenge a les 12 del migdia al Nou Congost contra la Gran Bretanya. Insistim, el retorn de Catalunya 3 anys després. Jaume, és un plaer, com sempre, que ens acompanyis aquí una estona al Tu diràs, i que vagi molt bé aquest partit. El seguirem a prova aquí a RAC1.
2: Mirarem de fer el millor possible, però sobretot ganes de que la festa surti molt bé. El nostre bàsquet és molt potent, és mirall a tot Europa i al món, no? I bueno, doncs hem de continuar treballant perquè ho sigui, i sense cap mena de dubte, diumenge també ha de ser una festa d'això.
0: I tant. Moltes gràcies, Jaume.
2: Vinga, vosaltres.
0: I parlant de bàsquet català, repassem els moviments d'avui en alguns equips de casa nostra. Joan, començant per la penya, que avui ha anunciat la sortida d'un dels seus jugadors més importants.
3: Sí, es tracta de Cameron Hunt, que avui s'ha desvinculat del Joventut fent ús de la seva clàusula de sortida. Va arribar l'estiu passat procedent del Manresa i és una baixa més que sensible per la penya. A l'ACB són 15,6 punts per partit, màxim anotador del Joventut a la Lliga Domèstica, i a la BCL, a la Champions League, 13,3 punts per partit, tercer jugador més anotador del Joventut, només per darrere de Jabari Parker. I Ricky Rubio s'afegeix a la baixa ja coneguda de Hanga. Haurem de veure doncs, com refà la seva plantilla Joventut, especialment al perímetre, també pendents, evidentment, del que pugui decidir Riqui amb el seu futur.
0: Pel que fa al Barça, també comencen a haver-hi moviments després que es confirmés la temporada en blanc.
3: Sí, la plantilla del conjunt blaurana, que viurà un estiu de molts canvis, amb múltiples sortides, la primera a anunciar-se podria ser la de Juan y Marcos. Tal com ha explicat Mundo Deportivo, el base argentí té acordada amb el Barça la rescisió del seu contracte, un contracte que va signar l'estiu passat quan va arribar al club, procedent del bàsquet Girona, i que el vinculava fins al 2027 amb el Barça. doncs el segon any no el jugarà al Palau, tot apunta que ho farà a Duc en Múrcia.
0: I del Barça cap al Haiopos Lleida, cap a la Lleida, que avui ha anunciat la continuïtat de Miquel Sanz.
3: Sí, un Miquel Sanz que seguirà defensant la samarreta lleidatana com a mínim dues temporades més, fins al 2028, a l'era a fons d'armari per Gerard Encuentra. Aquesta temporada la CB ha participat en 33 partits amb una mitjana de 5 punts i 4 crèdits d'avaluació en poc més de 14 minuts.
0: I al Manresa, renovació avui de Ferran Bassas.
3: Sí, Diego Campo podrà seguir comptant amb un jugador que li ha canviat la cara al Manresa des de la seva arribada a mitjans de desembre del 2025. Amb 34 anys signa per dues temporades més fins al 2028, recordem, convocat per la selecció catalana pel partit que comentàvem aquest diumenge.
0: I tanquem amb Eurolliga.
3: Sí, una Eurolliga que mantindrà el format, el mateix format que en aquesta última temporada, 20 equips, els 6 primers es classificaran directament al play-off i del 7è al 10è es disputaran els dos últims bitllets per la via del play-in. Això no canvia. De fet, l'únic canvi és el d'un equip, el Mònaco, que deixarà de disputar l'Eurolliga en una temporada marcada pels seus problemes financers. Els del Principat disputaran l'Eurocup i el seu lloc a l'Eurolliga l'ocuparà el Besiktas, un Besiktas que, per cert, va perdre la final de l'Eurocup contra el Burg, però el conjunt francès va renunciar a la plaça d'Eurolliga i ara el conjunt turc, subcampió, l'ha volgut aprofitar. Seran 3 equips turcs a l'Eurolliga junt amb el Fenerbahçe i l'Efes.
0: I aquest divendres han començat també els grans premis dels Països Baixos de MotoGP i d'Àustria de Fórmula 1. Hola, Quim Salvador, bona nit.
4: Hola, Oriol, molt bona nit.
0: Comencem per les motos, perquè hi ha hagut tensurt important per Àlex Márquez.
4: Sí, que encara no està del tot recuperat de les lesions que es va fer al maig al Gran Premi de Catalunya. La setmana passada es va retirar dissabte del de Txèquia per precaució i avui a Assen ha començat bé amb una 13a posició al primer lliure i la 10a a la pràctica de la tarda, que el classifica directament per la Q2, però al final d'aquesta segona sessió ha tingut una caiguda forta en què s'ha colpejat l'espatlla dreta, que afortunadament no s'ha tornat a trencar perquè fa un mes i mig li van operar precisament la clavícula dreta. Demà al matí ha de tornar a passar revisió amb l'equip mèdic de MotoGP i haurà d'obtenir el vistiplau per continuar disputant aquest Gran Premi dels Països Baixos a Assen. Per tant, Àlex Márquez ara mateix dubta per continuar disputant el Gran Premi. També han anat per terra, entre molts altres pilots, el seu company de l'equip grecià, el murcià Fermín Aldeguer, que ha anat a l'hospital a revisar-se una forta contusió al pit i demà també ha de passar per serveis mèdics per obtenir el vistiplau per continuar corrent. I un altre és Jorge Martín, el segon del campionat, que ha salvat l'accés directe a la Q2 amb el 9è millor temps. La primera jornada d'aquest Gran Premi dels Països Baixos ha dibuixat un clar domini d'Aprilia amb el líder Marco Mezzecchi primer, Raúl Fernández segon i Yayo Gura quart. El millor de la resta ha estat Pedro Acosta, tercer amb KTM, i l'últim pilot de la casa de Noale, ho comentàvem fa un moment, Jorge Martín, amb aquesta novena posició amb caiguda que també l'ha classificat per la Q2. Les primeres Ducati, les oficials de Pecco Bagnaia, cinquè, i Marc Márquez, sisè. El Cerveri ha explicat que avui s'ha reservat una mica pels altres dos dies d'aquest Gran Premi.
5: Ya es un circuito que me costaba, no viene de nuevo. Este año pues me cuesta más. Entonces veremos cómo lo podemos gestionar. Hay muchos cambios de dirección rapidísimos, tipo Mugello, donde tienes que hacer máxima fuerza cada vez. Entonces me la tengo que ir reservando para tener más mañana y o para bajar menos mañana y domingo. Pero ya te digo, es un circuito donde hay poca frenada, que es mi punto fuerte. Hay muchas curvas fluidas, que es el punto fuerte de la Aprilia, por ejemplo. Por eso aquí también están un pasito por delante.
4: Paraules de Marc Márquez de DAZN. Han quedat fora de l'accés directe a Q2. Hauran de fer la Q1. Maverick Viñales, 16, i Àlex Rins, 17. Demà, qualificacions de MotoGP a partir de 3 quarts menys 5 d'11 i amb la definitiva Q2 entre 1 i 2 quarts de 12, que acabarà de definir la graella. L'esprint arrencarà, com és habitual, a les 3 de la tarda.
0: I a la Fórmula 1, el líder Kimi Antonelli ha dominat la primera jornada a Àustria.
4: Sí, l'italià de Mercedes ha estat el millor de les dues sessions d'avui divendres, acabant la jornada amb dues dècimes de marge sobre Oscar Piastri i tres sobre el seu company de McLaren, el campió Lando Norris. Max Verstappen ha situat el seu Red Bull quart a mig segon, just davant del Ferrari de Lewis Hamilton, guanyador del Gran Premi de Barcelona a Catalunya disputat fa dues setmanes. Els espanyols, malament. Carlos Sainz ha estat 18è amb el Williams, a més de 2 segons, i Fernando Alonso, 19è, amb la Aston Martin, a 3 segons i mig del millor temps de Kimi Antonelli. La qualificació és demà dissabte a les 4 de la tarda, la cursa diumenge a les 3.
0: Gràcies, Quim.
4: Bona nit.
0: I I a la 1:18, encara per explicar, per exemple, que el Barça d'handbol ja sap quins seran els seus rivals a la fase de grups de la Champions de la propera temporada. Nil Piera, bona nit.
6: Bona nit. Doncs sí, els blaugranes han tingut un sorteig força amable i han acabat enquadrats al grup E. Allà s'enfrontaran el Montpellier, el Dinamo de Bucarest i el Sa Arús danès. L'equip de Carlos Ortega ha evitat el Fuxe Berlín, el PSG i el Kelche, que eren a priori els rivals més exigents amb els que podien topar. La competició començarà els dies 9 i 10 de setembre amb un nou format. Recordem que s'ha ampliat el nombre d'equips fins a 24 i quedaran distribuïts en 6 grups de 4 equips cadascun. Els dos primers classificats de cada grup passaran a la ronda principal, on es formaran dos grups més, mentre que el tercer i el quart cauran a jugar a l'Europa League. A partir d'aquí, els 4 primers de cada grup de la fase principal jugaran als quarts de final i els guanyadors aniran a la Final Four de Colònia, com fins ara.
0: Avui, per cert, que hem sabut que Emil Nielsen ha estat escollit MVP de la passada edició d'aquesta Champions.
6: Sí, poques sorpreses. La EA que fa aprofitat el sorteig per anunciar aquests guardons individuals. I bé, és que el danès va ser fonamental en la seva última temporada com a blaugrana per guanyar tots els títols disputats. Recordem que aquest estiu Nielsen farà les maletes per jugar al Veszprém hongarès. D'aquesta manera, el Barça continua acumulant reconeixements. Uns dies enrere, l'EKF va incluir en el millor equip de la temporada 3 jugadors del Barça més, a banda de Nielsen, Aleix Gómez, Ludovic Fàbregas i Domen Makuch. Precisament Fàbregas ha estat avui guardonat també com el millor defensor de la temporada a la Lliga Sobal.
0: I del sorteig de la Champions d'handbol, passem al de tennis, perquè avui hem sabut quin serà el quadre de Wimbledon, Joan.
1: Sí, un torneig que recordem començarà el proper dilluns i no el disputarà Carlos Alcaraz per la lesió que arrossega el canell. Qui sí que hi participarà serà Rafa Hodder, que debutarà el mateix dilluns contra el britànic Felix Hill, número 220 del món. El madrileny es creuaria amb Jannik Sinner als vuitens de final. A l'altra banda del quadre, Ivan Fritz, Zverev, Shelton i Fields. Pel que fa al quadre femení, Serena Williams tornarà a jugar en individuals 1.463 dies després. Ho farà debutant contra l'australiana Maya Joint. Dimarts que ve també tornarà a compartir pista amb la seva germana gran, Venus Williams, als dobles de Wimbledon. Les tennistes espanyoles que hi participaran seran Paula Badosa, Jessica Bouzas, Oksana Selegmateva i Sara Sorribes. No hi serà Cristina Buxa per unes molèsties al canell. I un últim apunt encara en clau de tennis: a l'ATP de Mallorca, Alejandro Davidovic ha superat en 3 sets l'hongarès Marosan i jugarà la final demà a partir de les 3 de la tarda contra l'americà Ethan Quinn.
0: Gràcies, Joan. Bona nit.
1: Bona nit.

0: La 1:21 de la matinada, repassats aquests sortejos, tancarem el Tu diràs com sempre en l'últim minut.
1: Winamax t'ofereix l'últim minut del Tu diràs. Winamax, les millors quotes.
0: Amb el Nil Piera, que ens deixem, Nil?
2: Doncs va, comencem amb un titular de futbol perquè el seleccionador argentí, Lionel Scaloni, ha confirmat a roda de premsa que Leo Messi serà suplent en el darrer partit de fase de grups contra Jordània. En natació, el nedador català Luca Hoek ha batut el rècord d'Espanya de 100 metres lliures. El jove de només 18 anys, nascut a Sant Pere de Ribes, ho ha aconseguit als campionats d'Espanya que s'estan disputant a Palma de Mallorca. Hoek ha trencat el rècord que ell mateix tenia baixant dels 48 segons i retallant 42 centèsimes a la seva anterior marca. La seva victòria el classifica per disputar els campionats d'Europa de natació. Més coses en ciclisme perquè Paula Blasi ha decidit retirar-se dels campionats d'Espanya en ruta. La jove ciclista d'Esplugues va patir una forta caiguda el dimecres mentre reconeixia el terreny per la cursa. Blasi va rebre 4 punts de sutura per la seva trompada, però tot i això va provar de competir a la contrarrellotge d'ahir. La seva actuació va quedar condicionada per les lesions i va quedar fora de les medalles. Per això mateix, la ciclista d'UAE ha decidit donar una passa al costat i tornar a Barcelona per centrar-se en la seva recuperació. I un últim apunt en hoquei, perquè el Barça ha anunciat que Sergi Llorca ha estat operat d'una inestabilitat a l'espatlla dreta. El club ha comunicat que el temps estimat és de 3 a 4 mesos de baixa. Gràcies, Nil. Bona nit. Bona nit.
1: Tens ganes d'apostar pel proper partit? Crea el teu compte a Winamax.es i aprofita el Bono Goat, el millor bo de benvinguda del mercat. Fins a un 150% de les teves apostes perdedores reembolsades amb el teu primer dipòsit. Qui és la cabra ara? Aquesta temporada aposta per Winamax.
3: Winamax, les millors quotes.
4: Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
0: La 1:23, doncs amb aquestes informacions marxem, amb aquesta última hora, que Messi serà suplent en el partit de la propera matinada, segons ha confirmat Scaloni en roda de premsa. Som a poc més de mitja hora del partit. Espanya-Uruguai a partir de les dues, el partit en què la selecció espanyola es juga aquesta primera posició del grup H. Nosaltres marxem, agraint com sempre a la redacció d'Esports de RAC1 que hagi fet possible aquest programa, també al Víctor Valero i a l'Albert Guerra, que ho han fet des del control tècnic. Demà més, que vagi bé, bona nit.
5: Tu diràs.
1: RAC 1. Notícies. Josep Moragues.
6: Bona nit, falten 5 minuts per arribar a 2:45 de la matinada. Els Estats Units han tornat a atacar l'Iran, ha ampliat el foc entre tots dos països i ho fa com a represàlia després que Teheran hagi atacat un vaixell a l'estret d'Hormuz. L'exèrcit dels Estats Units ha confirmat bombardejos a llocs d'emmagatzematge de míssils i drons iranians. Minuts abans de l'atac, Donald Trump deia des del despatx Oval que no li havia agradat gens l'atac a un vaixell, que Iran havia violat l'alto al foc i que ja veuríem la seva resposta.
7: No m'agrada que l'Iran hagi atacat perquè van disparar amb 3 drons contra un vaixell, no un aliat, sinó un vaixell molt car. El vaixell va acabar bé, però va rebre una esbatussada. No haurien de fer això, així que la nostra resposta ja la descobrireu.
6: Dit i fet, minuts després de dir això, s'ha confirmat aquest atac dels Estats Units. Per la seva banda, la Guàrdia Revolucionària de l'Iran ha dit que la resposta serà ràpida i decisiva, una resposta a la que encara no en sabem res. En paral·lel, avui a Washington, el Líban i Israel han signat un preacord de pau. Això implica que l'exèrcit hebreu marxi del territori libanès que havia ocupat i que es desarmi també la milícia xiita Hezbollah. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha anunciat que les tropes israelianes es retiraran de dues zones del sud del Líban, que no ha concretat quines són ni quan serà això. Mentrestant, a Venezuela ja fa tot just

0: dels edificis, ho ha explicat el 9C, el cap de l'expedició, Oriol Corbella.
1: Són persones que són expertes en avaluació i el que fan és valorar doncs, els edificis, el seu estat d'habitabilitat, el nivell de risc que representen, si els edificis són habitables o no habitables, i la seguretat en general de les estructures, com poden ser ponts, com poden ser doncs, qualsevol estructura que hagi quedat afectada, que hi hagi dubtes de si es pot utilitzar, no es pot utilitzar i fins a quin punt.
0: Els bombers catalans estan viatjant ara cap a Madrid, des d'on esperen poder volar cap a Veneçuela el diumenge, és a dir, demà. Mentrestant, els bombers esperen donar per estabilitzat l'incendi a la franja de Ponent demà al matí, centenars d'efectius i treballaran durant tota la nit en un foc que fins ara ja ha cremat 2.500 hectàrees dins d'un perímetre afectat de 4.400. La directora tècnica d'extinció de l'incendi, Cristina Lafragueta, ha explicat a RAC1 que serà clau aquesta nit per intentar estabilitzar el foc.
2: Tal vez se podría dar por estabilizado, pero bueno, el perímetro es muy largo, entonces preferimos ser prudentes y esperar un poco pasar la noche y a lo mejor si de cara ya mañana, si según cómo amanezca el día, pues sí, la idea sería que si todo continúa como hasta ahora se podría dar por estabilizado.
0: Mentrestant, més de 200 veïns continuen desallotjats, tot i que Protecció Civil no descarta que alguns puguin tornar a casa les properes hores si l'evolució és favorable. I d'altra banda, els bombers també treballaran tota la nit a Tiana per apagar del tot el foc que avui ha cremat prop de 50 hectàrees de la serralada de la Marina i que ja està controlat. I ara els esports, amb Quim Salvador.
3: La selecció espanyola jugarà d'aquí a menys d'una hora contra l'Uruguai el tercer partit de la primera fase del Mundial, l'enviat especial de RAC1 a la Copa del Món, Damià López, Guadalajara.
4: 11 confirmats per part d'Espanya i d'Uruguai. Luis de la Fuente fa dos canvis respecte al partit contra Aràbia. Entra Llorente per Pedro Porro i cau Dani Olmo, que deixa el seu lloc a Miquel Merino. L'11 és el format per Unai Simón en porteria, Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte i Cucurella, Rodri, Pedri, Miquel Merino al mig del camp amb Lamin Yamalo i Arzabal Ibaena. Per tant, Lamin titular, també Cubarsí i Pedri. Són els tres blaugrana que formen l'11 en cau Dani Olmo. Per part d'Uruguai, Ronald Araujo continua a la banqueta. El blaugrana segueix sumant 0 minuts en dues aparicions mundialistes.
3: També a les dues i el grup A començarà el partit Cap Verd Aràbia Saudita. Més tard es tancarà el grup G amb els partits Nova Zelanda, Bèlgica i Egipte i Iran a les 5. I ja s'ha tancat el grup I amb golejades de França sobre Noruega per 4-1 amb hat-trick de Dembélé i del Senegal sobre Iraq per 5-0. França com a primera de grup, Noruega com a segona i Senegal com una de les millors terceres estan classificades pels setzens de final.
0: I el temps aquest cap de setmana continuarà fent molta calor i es podrien fregar altre cop els 40 graus al Pla de Lleida. A la costa el termòmetre quedarà més a prop dels 30 graus, però amb molta sensació de xafogor i les nits continuaran sent de mal dormir, sobretot a Barcelona. Tot plegat amb sol i només alguns xàfecs de tarda al Pirineu i Prepirineu més probables de cara a diumenge. Això és tot per la nostra banda. Informació actualitzada a RAC1.cat.
5: A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, amb els Oscars.
6: Ciutadans de Catalunya.
5: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Oscars. Aquí comença la competència.
7: Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona.
8: I benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
7: Són les 12 i pocs minuts. Òscar Andreu, bon dia.
8: Bon dia, Òscar Dalmau.
7: Avui amb Manel Vidal, Noelia Caranets i Oriol de Balanzó.
8: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
7: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
8: Avui és últim divendres de mes, vaja. Això vol dir que sentirem el bo i millor de les últimes setmanes.
7: Hòstia, teniu un os a l'esquena, eh? Sí. Feu més ganduls que la jaqueta d'un guàrdia, m'acabo.
8: Calli. Sentirem avui, per exemple, en Conrad Consum, parlant del fitxatge d'Anthony Gordon pel Barça.
9: Ah, sí, home. Eh? Mare de Déu, quina toia.
8: Lady Di.
9: Heu fitxat un nano que sembla la Lady Di, sí senyor. I per 80 milions d'euros, hòstia.
8: Bueno, escolti,
9: mira que sou losers.
8: Una cosa, li recordo que vostè és de l'Espanyol.
9: No, li dic, sí, imbècil.
10: Qui no n'és? És l'hora de comptar diners. Com
7: Juli, Juli també ens parlarà avui de vermuts i discoteques, eh, Juli?
10: Que per mi és el mateix, el vermut i la discoteca, sí. De vegades comences fent el vermut a quarts de 12 sí. I acabes tancant un after en un polígon industrial de Montornès del Vallès. on la gent ja comença a carregar i descarregar camions també a quarts de 12.
7: Ja has donat la volta al rellotge.
10: I és un altre dia, eh?
7: Va, que avui també sentirem el Duque de Fire i el seu amic madrileny, Tevi de Foix, parlant de les joies de Zapatero,
11: un dels temes del mes. Un dels temes del mes. Bon dia, bon jury, bon preu.
7: I bon preu, bon preu.

0: sí, la joia de Zapatero sembla un llibre de Tintín, eh?
1: Hi ha les joies de Castafiore,
0: sí,
1: no?
0: I la joia de Zapatero, sí, eh? Sí, jo no tinc ni idea, només llegeixo la Vanity Fair i miro vídeos de Berta Roca i ja està.
1: Bé, escolta, bueno, això... i també sentirem la Zoraida, l'Angelines, amb Mohamed Jordi.
0: Tot això i molt més avui a La Competència.
1: Un programa que no passarà la història...
0: Però farà companyia.
2: Ai, sí.
0: Companyia no de la bona.
3: No te mou, per escoltar... La Competència.
0: Heu de saber que ja ha arrencat, ja ha començat, ja han inaugurat el Mundial de Futbol Masculí.
2: Ui, ja jo ho vaig veure.
0: Sí.
2: Vaig veure les imatges, sí.
0: Va veure alguns dels dos primers partits, el Mèxic 2, Sud-àfrica 0,
1: no.
0: Això va veure?
1: No, de partits no, jo vaig veure el partit de la Shakira.
0: El partit de la Shakira.
2: La Shakira, nenes,
0: No, és veritat que la Shakira, la cantant colombiana...
2: Sempre treu el cap, eh?
0: Sí, sempre treu
2: el cap. Cada mes et recorda alguna cosa.
0: Sí, Shakira va actuar en una inauguració que la majoria ha qualificat de descafeïnada.
1: Fixa't tu, quina creu, que arrossega aquesta noia.
0: Per què?
1: Perquè és de Colòmbia,
0: sí.
1: El país del cafè.
0: Ja.
1: Que et diguin descafeïnada.
0: No, però no li han dit a ella. Sí.
2: Perquè el cafè ve de Colòmbia.
0: Sí, però no només hi ha cafè.
2: Si fos d'Equador també li podries dir, no? Perquè Equador també tenen cafè, però...
0: A Jamaica, també hi ha cafè.
1: Però qui ets ara, tu? Juan Valdés, ara? Un entès en cafè?
0: Sí, sóc un entès en cafè. No, entès no, però també hi ha cafè al Brasil. De fet, és el primer productor de cafè mundial, diria.
1: Ens explicaràs ara la torrefacció com es fa?
0: No. Al Vietnam, a Indonèsia, a Etiòpia hi ha cafè.
1: Sí, molt interessant, molt bé. Bueno, escolta'm, anem a lo que interessa. Heu sentit la cançó de la Shakira?
0: Quina cançó?
1: Ojo, la Shakira que ha fet la cançó del Mundial.
0: Un altre cop.
1: Després del Waka Waka. Ara es diu Dai Dai.
0: Sí.
1: Li has pogut dir bum bum.
0: Sí, o...
1: Pam pam pam pam.
0: Bam bam.
4: És en italià.
1: És igual.
0: Que no hi són, els italians.
1: La qüestió és que parla de molts futbolistes, eh?
0: Sí,
1: la Shakira...
0: En aquesta cançó...
1: Ho he aprofitat per començar a repassar tot de futbolistes del Mundial.
0: Menciona grans estrelles del futbol masculí que han participat en els Mundials al llarg de la història. No només les d'en guany, diguem-ne.
1: Sí, sí. Dius totes les estrelles dels Mundials?
0: Sí, bueno, un bon grapat.
1: Podem escoltar el moment de la cançó que menciona tots els millors futbolistes de tots els temps dels Mundials? Per favor.
5: Maradona, Maldini, Romario, Cristiano, Ronaldo,
6: El Vive, Iniesta, Beckham y Kaká,
5: Messi, Mbappé, Salah, Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia...
1: No ha dit Piqué, eh?
0: No.
1: Us heu fixat o no?
0: Sí.
1: I mira que ho tenia bé, perquè hi ha un moment que diu el Pibe, Iniesta, Beckham i Kaká, Messi, Mbappé i Gerard, saps? I no, aquí podia haver rimat.
0: I diu Salah. Bueno,
1: mare de Déu, per què deu ser?
7: Home, jo crec que diu,
1: és un oblit,
7: diu,
1: no?
7: Piqué i vostès passen una setmana cridant, eh?
1: Home! Us imagineu, nenes?
0: Clar, em planteja un cop sentir la cançó que no l'havia sentit abans.
1: Sí.
0: Cristiano Ronaldo fa coma? És Cristiano coma i Ronaldo? O és Cristiano Ronaldo?
4: Tornem-ho a sentir.
0: O ja mata les dues coses, perquè Ronaldo, evidentment, tant Ronaldo com Ronaldinho són dos jugadors
7: Ronaldo
0: que mereixen...
7: Ronaldo Nazario és molt més llegenda dels Mundials que Cristiano Ronaldo.
0: Exacte. I tot
1: si tu dius Cristiano, Ronaldo...
0: Sí,
1: no, Cristiano Ronaldo. No.
0: Ah, clar.
1: No, són dos jugadors, eh?
0: Són dos jugadors.
1: Cristiano Ronaldo. El Ronaldo era el grassonet o l'altre?
0: Sí, bueno, és que els dos ja...
1: Bueno, el nom ja donava pistes. El Ronaldo és el grassonet i el Ronaldito és més petit.
7: No,
0: és que Ronaldito és un altre. És un altre. Bueno, sí, ara parlarem del Mundial, del preu de les entrades, que ha generat moltes crítiques.
2: Sí. El preu de les entrades.
1: Sí.
2: La primera crítica que degenera aquest Mundial és que no ens deixen participar com a país en aquest Mundial. I som una potència. Catalunya al Mundial.
1: Bueno,
2: Catalunya a Eurovisió.
1: És...
2: Catalunya a... Volem un papa català. Perdoneu, eh?
1: Ja.
2: Un altre. Ja n'hem tingut els quants.
4: Un papa, que era un grup, però...
2: No,
1: Tota la catximba... Sempre anaven drogats, aquests.
2: No feu broma.
4: Espero que sí.
1: Es punxaven porros pel nas, eh? És allò que fa la...
2: No feu broma amb això, eh? Dic de tenir una selecció com cal, amb cara i ulls. És que fins i tot els britànics tenen Escòcia, tenen Gales, tenen...
4: Irlanda del Nord.
2: Irlanda del Nord.
1: Sí, però això no, aquí no...
2: La que m'agrada a mi és Irlanda del Sud, que és la bona. És que
4: han aconseguit,
2: després de 900 anys, els ha costat una miqueta, però al final tenen la seva selecció i les seves merdes. que és el que jo vull, m'entens? Jo vull que el nostre equip participi al Mundial.
8: Ja, ja, però no, de moment
2: perquè,
8: no és
2: perquè,
8: possible.
2: Per què no és possible?
8: És una història una mica llarga.
2: No, no, no és llarga, es diu ocupació, ja l'he explicat. Apunteu-vos-ho.
8: Què?
2: Us imagineu una selecció d'aquest Mundial entrenada per Guardiola?
8: Sí.
2: A la porteria Joan García o David Raya, pots triar. Sí. Amb Cobercí, amb Marc Pubilla, amb Cucurella, Eric García, Olmo, Casador, Bernal, Lamine Yamal, Gerard Moreno i Víctor Muñoz. Ara ja sabeu per què no volen que tinguem selecció.
8: Bueno, escolta, no cal cridar.
2: Calli vostè, senyora.
8: Per favor, que tinc el cap
2: perquè tenim
8: bombo.
2: Selecció per guanyar el Mundial. I ara ja sabeu per què no volen que siguin lliures. Perquè podem guanyar el Mundial i Eurovisió. I tenir un papa.
8: Bueno, escolta'm, els homes ja heu acabat de jugar els cromos.
0: No, un moment, Angelines.
8: Els cromos del Panini.
0: Sí, i vostè ja ha acabat amb la seva obsessió per Shakira.
8: No, perquè, és que, escolta'm, la Shakira va fer una actuació...
0: Sí.
8: No sé si la veu veure, heu vist imatges de la... No.
0: Expliqui-la.
8: Nenes, home, l'heu de recuperar, eh?
0: Expliqui vostè.
8: Aneu a l'internet i poseu allà, quan ja surt com un requadro,
0: sí.
8: I heu de posar Shakira. Actuació.
0: Un pot fer un català, eh?
8: Mundial.
0: Si ho fa en català, respon, eh?
8: Sí?
0: Home, ha après a parlar en català.
8: Què
0: sí,
8: em dius,
0: sí,
8: ara?
0: Sí, sí,
8: com el Google?
0: El Google, sí, sí, el Google i tots. I fins i tot hi ha intel·ligències artificials que
8: sí, sí,
0: tu els
8: sí,
0: hi parles
8: sí.
0: En català i contesten en català. Pots, i cada cop més, sí.
8: Vos tu li poses allà al Google, sí. Actuació Shakira Mundial.
0: Sí,
8: i veureu les imatges que, bueno, en fi, va fer una actuació tan ràpida,
0: sí.
8: I amb tan poques ganes de la veu. Sí, sí, no es va treure ni les ulleres de sol.
0: Sí,
8: tu
0: te
8: creus
0: cert,
8: que actua amb les ulleres de sol?
0: Bueno, és com de...
8: Com les amigues, bueno, és que, claro, ja vam comentar...
0: No li
8: ha
0: agradat,
8: eh? Bueno, em vam fixar, dius, jo fixat que amb ulleres de sol... La Pilarín va ser la primera, sí. Que ho va veure.
0: Home, és el primer que veus, sí.
8: I jo me la quedo mirant.
0: Sí, és el típic que baixes de... No te les treus. Sí.
8: Mare de Déu, senyor. Ara resulta que després de deixar-ho amb el Piqué, ara la Shakira va amb ulleres.
0: Va amb ulleres.
8: Va amb ulleres.
0: No, ulleres. No, bueno, no,
8: no és el mateix, no?
0: No.
8: Després de deixar-ho amb l'home, doncs, bueno, es deu haver alliberat.
0: És fumut, sí.
8: Saps? Ella ja avisava la cançó aquella del Soltera.
0: Soltera? Quina és aquesta?
8: Fa un parell o tres d'anys.
9: Yo tengo el derecho de portarme mal.
0: De portarme mal és...
9: Va a pasarlo bien.
0: Sí.
9: Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera.
0: Sí.
9: Se pasa rico soltera.
0: Se pasa rico soltera,
8: fixa't,
0: molt bé. Era com un missatge enviat, no? Com una ampolla enviada a l'oceà de la solteria.
8: Sí, sí.
0: És a dir,
8: bueno, ara jo faré el perreo.
0: Ara faré el
8: perreo.
0: I el
8: perreo del Gerard, pues
0: bueno,
8: jo crec que va amb ulleres de sol perquè es deu haver fet algun retoc als ulls.
0: Bueno, no faci el que vulgui, que ja és gran.
8: Això passa, això passa. Es deu haver fet retallat les parpelles o alguna
0: cosa. Com s'ha de retallar?
8: Sí, home, la vol fer-ho per a l'hòstia aquesta.
0: Per què dius? Retallat les parpelles? Que sembla que estiguis despert sempre?
8: Bueno, és que si no sembla que estiguis dormit sempre.
0: No, home, no.
8: La parpella cau l'ull,
0: ah, sí.
8: Llavors això s'ho retalla.
2: És com el Sharpay, que si no li fas un manteniment, sí. Si, no, sí. Si no el podes, el Sharpay...
8: Perdona, el Sharpay no se li treu cap, no sé ni se li fa cap.
2: Se li ha de treure els confimons.
8: Que li has de retallar la pell a un Sharpay. El Sharpay és així, és
2: no,
8: la raça.
2: No, que raça...
8: Penja
2: no,
8: la pell.
2: Ja està sent racista de gos.
8: No, home, no.
0: No, home, perquè si li treus la pell que penja un Sharpay et pots fer, no sé, una manta.
8: Però ja, ja és un altre gos?
2: No, es treure-li, li has de fer una cua darrere al cul.
8: Què dius, home?
2: Has de recollir-li la pell com si fos una, com si l'estiressis. Pues sembla que tingui 3 anys sempre.
8: Pues escolta,
2: no,
8: si veieu l'actuació de la Shakira al Mundial, se la veu allà cantant sense ganes, però sense ganes, eh?
0: Sí.
8: Com si tingués el cotxe aparcat en segona fila i no hagués apagat ni el motor.
0: Home, senyora.
8: De dir, escolta, parco aquí, vaig a cantar i ara torno. Serà un minutet.
0: Va ser curtet.
10: Va deixar una nota, no?
8: I tal qual,
10: un minut.
8: Tal qual, va sortir del cotxe, va cantar i va marxar. Una mica més i surt amb el bolso posat, eh?
0: Buah.
8: Avui dia jo no pots fiar de ningú, eh? Quan sortiu a un escenari, sempre amb el bolso, nenes?
2: Bueno, menys quan balla sardanes, que es ballen amb les mans agafades, perquè així ningú pot entrar al centre on es guarden les bosses, o sigui, es fan comunitat...
8: Oh, bueno, però això és la...
2: És com Securitas, que ara se diu Berisho.
8: Sí, sí.
2: Però de la
10: Securitas
2: cultura...
10: Es diu sardana.
2: Però de la cultura catalana. O sigui, és increïble.
8: Bueno, i es veu que per aquestes actuacions hi ha, diuen, no sé si ho heu sentit, això, que hi ha rumors, que la Shakira de debò no hi va a aquestes actuacions.
2: Com que no hi va?
8: Diuen que hi envia una doble.
0: Però com ha d'enviar una doble?
8: Fixa-t'hi, els planos de la televisió.
0: Sí.
8: Sempre se la veu de lluny.
0: No és...
8: Hi ha algun que li fan així de prop, com que porta ulleres de sol, i va la cosa tan ràpida,
0: sí.
8: I es va bellugant,
0: sí.
8: Pues el que jo et digui.
0: I aleshores no és Shakira.
8: Però jo diria que és la doble.
0: La doble.
8: La doble.
0: I si no, Shakira, qui és?
8: Pues la doble, com es deu dir la doble de Shakira? Chocura.
0: Chocura. Però si no, Shakira, Chocura. No ho sé, però en tot cas...
8: Bueno, i una altra cosa, hi ha una altra cosa, perquè aquí al Mundial hi ha una lluita molt bèstia per veure qui ha anat a més Mundials.
0: Sí, entre Messi, Cristiano Ronaldo...
8: No, no, no, entre la Shakira i el Gerard Piqué.
0: Ah, ah, ah.
8: Claro. Qui ha anat a més mundials? Ah. Exacte, la Shakira.
0: Què diu?
8: Nenes, la Shakira ha anat convocada a més mundials que el Gerard Piqué.
0: Ah, sí?
8: La Shakira ha actuat a 4 mundials i el Piqué només en 3.
0: Sí. Bueno, mira per un, eh? De...
9: Les mujeres que no lloren, les mujeres facturen, saps?
0: Sí, bueno, clar.
9: Cling, cling.
0: Cling, cling, clar, clar, clar.
9: Luego si paguen Hacienda ja és otra cosa.
0: No és veritat, això ho hem sabut, que, que pagava Hisenda i
8: bueno,
0: ha sigut Hisenda.
8: Una vegada, li han donat la raó una, però altres li va tocar.
0: Va pagar,
8: bueno, sí. Escolta, jo a la Shakira li faria un monument i li donaria el trofeu que més il·lusió li pot fer una dona cookie.
0: Què és?
8: La targeta d'honor del Bonpreu Esclat. Nenes, quina il·lusió, targeta d'honor.
0: El que sí que és cert és que avui ha d'arribar a Catalunya el que serà el primer fitxatge del Barça per la propera temporada, que és el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon.
10: Ah, home, gran fitxatge, enhorabona als culers, Quin gran fitxatge, era el davanter de fama mundial que tothom reclamava al Barça, Anthony Johnson.
0: No, és Anthony Gordon. Això per
10: Gordon,
0: sí.
10: Un davanter anglès amb nom de Ginebra.
0: Bueno, la Ginebra és Gordons, però sí.
10: A veure si ara fitxeu un defensa alemany que es digui Schweppes.
0: Sí.
10: I munteu el Gin Tònic Futbol Club.
0: Bueno, vostè de les...
10: i Futbol Club, que bueno és.
0: Sí.
10: Aquest sí que me'n faria soci.
0: I tant, i tant. I va, a veure, per qui no ho sàpiga, perquè tampoc és que sigui un jugador molt, molt
10: conegut. Que crec que és tothom.
0: No,
10: per
0: tothom.
10: Qui no sàpiga res d'aquest home.
0: Fa unes quantes setmanes que se'n parla, a més a més, és un davanter que s'ha enfrontat amb el Barça aquesta temporada.
10: Com es diu?
0: Anthony Gordon.
10: Johnson.
0: No, Johnson, no, és un altre, l'Anthony Johnson. En tot cas, és un davanter que fa força gols, però destaca sobretot perquè pressiona molt i corre molt. De fet, és el davanter, el jugador més ràpid de la Lliga Anglesa.
10: És el que corre més d'Anglaterra, I per què l'ha fitxat el Barça i no el club d'atletisme de Parets del Vallès?
0: Sí, bueno,
10: és que clar, un jugador que corre molt. Quines credencials són aquestes?
0: Home, corre molt és important i tenir potència. Aquest és un jugador que corre molt, que té potència i que té bon toc.
10: Va, jo no tinc cap respecte pel Barça, ja. El club de la Terra d'enfrente, però ho respectava més quan els vostres davanters eren Romario.
0: Sí, bueno.
10: O Charlie Reixac.
0: Sí.
10: Charlie Reixac, que va dir allò de córrer. Per què córrer? Si córrer és de covards.
0: Sí, ho ha aplicat fins a les últimes conseqüències i no li ha anat malament.
7: I canviant córrer per treballar, també.
10: Fixa't tu, no serveix per res córrer. Sí, fixa't un que corre molt. Pues, bueno, alguna cosa haurà fet.
0: Bueno, molt bé. Doncs moltes gràcies, Conrad. Una altra notícia relacionada amb les Terres de l'Ebre i amb el turisme, perquè l'Ebre s'ha consolidat com un destí turístic pels alemanys.
7: Home, normal. Si tu ets un alemany amb un passat una mica polèmic i no vols que et trobin...
0: No, un moment.
7: Ha passat tota la vida, vull dir. Hi ha alemanys repartits per Magí. Ojo, no viuen en un pis compartit,
0: A veure, un moment.
7: Gent gran, alemanys ja d'una certa edat, que, bueno, tenen un passat.
0: Però si refereix...
7: Un passat gloriós, no?
0: No és això.
7: Si tu has tingut un passat una mica tèrbol i no vols que et trobin, on millor que anar a l'Ebre? Allà no hi ha res, per tant, ningú busca res.
0: No és veritat. Millor no fer publicitat per si s'omple de gent, però en tot cas és que cada cop, això ho expliquem perquè està relacionat, cada cop hi ha més pescadors alemanys que venen a pescar silurs als pantans de Riba-roja i de Mequinensa.
7: Hòstia,
0: silurs. I això ha fet un efecte crida d'alemanys que venen a pescar peixos grossos.
7: El siluro, sí, jo n'havia pescat aquests. És l'espècie invasora aquesta tan lletja que fa entre respecte i fàstic, no?
0: Sí, aquests són peixos molt grossos que fan molta il·lusió, però això crec que després no es pot menjar. Vull dir que és una cosa com de
7: perdona, jo, quan dic espècie invasora lletja que fa entre respecte i fàstic, parlo dels alemanys, No dels silurs. Home, és que aquí...
2: Broma, que la gent ha rigut, però això és un joc boníssim, eh?
7: Quin joc?
2: Un joc que es basa en l'equívoc, no? Que jo dono... És que se m'està acudint un moment, que se m'estan connectant...
7: Em fas por, Jean-Paul. Estàs fent sinapsis, no? Estàs connectant neurones.
2: Ah, no, lo primer, què?
7: Sinapsi?
2: Sí, no, lo segon.
7: Vale.
2: Vale.
8: Entre ells s'entenen.
7: Entre ells. No et pensis.
2: Jo dono una pista i vosaltres heu d'endevinar si estic parlant de silurs o d'alemanys. Vale?
7: Ara hem d'aturar-ho tot per jugar aquest joc absurd?
2: Sí, silurs o alemanys. Voleu jugar a silurs o alemanys? Comencem. Benvinguts a silurs o alemanys.
7: Molt bé. A veure.
2: Tenen una esperança de vida de 80 anys i poden pesar fins a 140 quilos. Silurs o alemanys? No se sap.
7: Ja, ja, ja.
2: No se sap.
7: Com fa que et prepares aquest concurs?
2: Segona pista.
7: Segona pista,
2: ja. Al llarg del segle XX van viure una forta expansió per tota Europa. Silurs o alemanys?
7: Ja, sí.
2: No us arrisqueu a contestar encara.
7: Encara no.
2: Espereu o no, última pista.
7: Mare de Déu, senyor, que acabi ràpid, això.
11: Última pista, va.
2: Tant els mascles com les femelles porten pentinats de lesbiana. Des del respecte,
7: però,
2: no?
7: Però,
2: I sense paternalisme.
7: Des del respecte cap als perruquers.
11: No, sí, bueno. Com si hagués un pentinat de lesbiana estàndard, vull dir, què dius?
2: Sí, ja ho sé.
11: No, que no.
7: Pots desenvolupar la pista?
2: Bueno, porten talls de cabells que no sabries distingir pues, l'Angela Merkel de Ludwig van Beethoven, no?
7: Ja.
2: Que sigui. Ah, i els encanta cuinar amb mantega.
7: Jo crec...
2: De qui he parlat tota l'estona? De silurs o alemanys?
7: Jo crec que això de la mantega...
2: Silurs o alemanys, tu tries de barany.
7: És que ja...
2: Silurs o alemanys...
7: Les dues primeres jo he dubtat.
2: Sí.
7: Ara, aquesta tercera...
11: Clarament diria... silurs.
2: Silurs, Manel Vidal... Manel Vidal que ha viscut dos o tres anys...
11: A l'Ebre.
2: Al delta de l'Ebre d'Europa, que és...
11: Alemanya, sí.
2: Alemanya.
11: 4 anys, fins i tot.
2: Quatre anys a Alemanya.
11: Sí, sí, però quan tu passes bé, el temps passa molt ràpid.
2: Alemanya també, eh? Bueno, doncs pues, alemanys, és correcte.
7: Som-hi! Però si ha dit silurs... Els alemanys, és correcte.
2: Sí, bueno, però volia dir alemanys. Bé, d'Alemanya. Sí, sí.
7: Vale. Molt bé, molt bé. Moltes gràcies, Jean-Paul.
2: Voleu continuar jugant a silurs o alemany?
7: No, ja està. Va. Hem de tancar-ho aquí perquè són i 20.
2: Una última pista. Que... Si estan 5 minuts seguits exposats al sol, se poden morir.
7: Bueno, prou.
12: Nosaltres som la competència.
13: Un gran programa, eh?
7: De dilluns a divendres.
2: Amb els Oscars.
14: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
15: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
14: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
15: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig dels increïbles. Condicions a opel.es.
16: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
17: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
18: És l'Espanyola una aceituna como ninguna.
19: Si no hi ha l'Espanyola, no hi ha aperitiu.
20: La vostra alarma Verisur s'ha connectat.
21: Això és el que sents a casa quan et protegeix el líder mundial en alarmes. Perquè quan confies en Verisur, confies en una companyia global amb 30.000 professionals a 18 països i més de 35 anys d'experiència que desenvolupa tecnologia pròpia i exclusiva per anticipar-se al perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisur, els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
22: Verisur.
23: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
24: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
25: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
26: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
27: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
28: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
29: I si no hagués contractat la meva assegurança fixant-me només a estalviar una mica? M'hauria estalviat les 3 hores que fa que espero una grua al mig de l'autopista? Hi ha dubtes que quan sorgeixen ja és massa tard. Calcula ara la teva assegurança amb Mafre i contracta-la ara mateix. Si vols estalviar temps, vols Mafre. Anem on vas.
30: Així que el veus, ho saps. El cor s'accelera i totes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Onda HRB completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
31: Onda HRB Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
32: Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. Un quilo de cirera sense Lidl Plus t'estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30%, el doble. I pernil serrà reserva sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%, el doble. Lidl, val la pena.
0: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
1: Tenim un cap de setmana increïble per davant, ti! Amb el solet, els amics...
3: I no t'oblidis que aquest cap de setmana la síndria ratllada d'Aldi està només 0,59 al quilo, un 37% menys.
1: Crec que aquest serà el millor cap de setmana de la meva vida.
3: Aldi.
1: Que poc que costa comprar bé.
4: Si vols ser la compra bé, tant a Carrefour.
5: A cada partit, juguem tots amb el 3x2 en l'esnac de patata Pringles de 185 grams. Si en compres 3, un et surt gratis. I no hi ha cap preu millor que gratis. Fins al 13 de juliol.
6: RAC 1.
7: De vegades el triomf l'aconsegueixes passant per damunt de moltes coses, amb molt perfeccionisme, molt, i això et porta a ser no la persona que tu t'agradaria ser, entens?
8: Els dissabtes i els diumenges...
9: Esquerra, dreta.
10: És un joc això que et permet simular doncs, batalles multitudinàries, medievals.
11: La majoria de gent que tenim doncs, el que volen és jugar en grup i jugar en català.
12: De 7 del matí a 2 del migdia...
13: Jo crec que Jesús va tenir molta sort de ressuscitar fa 2.000 anys. Ressuscita avui en dia i què és el primer que diu la gent quan rep el vídeo de Jesús? Groc, esto es real.
33: Dia lliure, amb Xavi Bundó.
34: S'ha torçat el peu.
35: N'he torçat el peu.
34: Venint aquí.
36: Està l'edat, no, perdona.
34: L'edat castiga.
35: Per què no aneu una mica a la merda els quatre?
33: Hi ha coses que passen només al cap de setmana. RAC 1. Tots som un milió.
37: Hola, bon dia.

0: sí. Va, que parlarem una miqueta més de Zapatero i el que li han trobat a la caixa forta. Recordem que l'Audiència Nacional investiga l'expresident espanyol pel cas Plus Ultra.
1: Plus Ultra, eh? Té nom de pastilles per aprimar-se, no?
0: Sí, i de...
1: Plus Ultra.
0: Sí. Plus Ultra és una aerolínia, d'acord? El cas investiga els 53 milions que el govern va invertir per reflotar la companyia durant la pandèmia.
1: Sí, la investigació considera que Zapatero era el presumpte líder d'una trama de tràfic d'influències i que l'empresa de les filles de Zapatero n'encobria pagaments.
2: Mare meva, segur que els nostres polítics estan pressionant perquè publiquin les informacions realment rellevants, oi? És això? Està passant això?
1: No, de moment no, eh? Aquest és el titular que obre les portades, Mohamed. Zapatero guardava joies, arracades i rellotges en una caixa forta oculta al seu despatx.
2: Perdona un moment. Tens una possible trama de tràfic d'influències que embruta el partido que de l'Espanya que nos dimos entre todos i el que surt a la llum és que guardava joies en una caixa forta? O sigui, tens un elefant a l'habitació i en lloc d'estranyar-te i llences cacauets, mira que ha sigut la trompa. No, no, esto es cola, esto no es trompa, esto es tenis. No, es que a mí me gusta el elefante y creo que da un toque bonito a l'habitació.
1: Un moment.
2: Es que Catalunya, es que es diu l'ocupació, l'elefantia. Ah, què passa?
1: Un moment, Mohamed.
2: No, es que és bonito i li fas un tall per dalt i fa bonita. És
1: Guardiola, sí.
2: Què serà el següent? Anunciaran que també han trobat una forquilla a la cuina de Zapatero. Què passa aquí?
1: A veure, jo vull insistir en una qüestió que ja hem comentat, i és que heu dit que el Zapatero guardava joies a la caixa forta aquesta oculta, que és un oxímoron, no?
0: Sí.
1: Perquè, vamos, caixa forta oculta...
0: Bueno...
1: Pues bueno, és com dir sorpresa inesperada, no?
0: Una sorpresa inesperada, bueno, clar, sí, una sorpresa ja és una sorpresa, ja és inesperada.
1: És una contradicció, sí, és com clar, dir clar. Gibraltar espanyol, no?
2: O justícia espanyola, no? De dir, o una cosa o l'altra, o justícia o espanyola, m'entens?
1: No heu dit res de la secretària del Zapatero?
0: Sí.
1: M'agrada molt el nom.
3: Sí, es diu Gertrudis Alcaraz.
1: La Gertrudis
3: Alcaraz. La secretària de l'expresident diu que les joies eren una herència de Sonsoles Espinosa, la dona de l'expresident espanyol, i eren regals i obsequis de viatges oficials.
1: Mm. Claro. Claro.
0: Això deu ser il·legal, no?
1: Bueno. Fixa't tu.
0: A veure, un moment.
1: Fixa't tu, eh?
0: Què?
1: Una herència de la dona.
0: Diu. No, això no, però de viatges, de rebre joies per viatges, però que, on anava? Les mines del rei Salomón? De viatge... De feina?
1: A veure.
0: Què li passa?
1: Us recordo que les filles de Zapatero eren d'una tribu ufana d'aquestes.
0: Què és ufana? Urbana.
1: Sí, això es veu que han fet pagaments a través d'una empresa que tenia nom de les filles. Sí. Les filles no tenien ni ofici ni benefici,
0: no.
1: Aquesta empresa no havien facturat res i era una cosa de dir...
0: Era una empresa com de publicitat o d'aquesta... What the fuck?
1: Ja m'has dit tot. Una empresa com de publicitat.
0: Sí, bueno, no ho sé exactament, perquè li dic la veritat que no ho he llegit una mica en diagonal i bueno, al final, doncs hi ha un senyor que té unes coses.
1: Jo, aquestes dones que es vesteixen de negre i sempre estan tristes i porten les mitges amb forats i forats a les orelles que porten...
0: Té a veure això, vull dir... Això, ho parla, ho diu perquè s'havia dit en un moment donat, de fa molts anys, de fa 15 anys, que les filles d'en Zapatero eren gòtiques, no?
1: Bueno, Déu, són, o continuen sent.
0: Ah, sí?
1: Sí, per la Conchitín, té una neboda que les coneix.
0: Ah, sí?
1: Havien coincidit a bars de festa d'aquests de nit.
0: Bars de festa de nit,
1: sí.
0: De gòtiques.
3: Sí. Un altre oxímoron.
1: Sí, de gòtiques. Ja sabeu com vesteixen, les gòtiques van fosques, van amb moltes joies, porten arracades de creus, anells de calaveres, d'aranyes, pinta ungles de color negre robats al clè.
0: Sí.
1: Una amiga m'ha dit que és molt fàcil endur-te els pintaungles.
0: No.
1: Vull dir, això està clar que la caixa forta aquesta del Zapatero, el que hi guardava era totes les joies, les disfresses aquestes de gòtiques de les filles.
0: És que tècnicament no són disfresses, però bueno, en tot cas, bueno, roba de vestir, cadascú es pot vestir com vulgui.
1: Però escolteu, què us passa? El que ara és delicte, és delicte guardar coses en una caixa?
0: No.
1: Esteu dient això?
0: No.
1: Home, que estaven de bon rotllet.
0: Sí, hola, bon dia, eh?
1: Home, que tenim 9 catalans convocats amb la selecció espanyola. Hauríeu d'estar contents.
0: Ara què té a veure?
1: No vull barrejar temes, jo no vull canviar de tema, però escolta, és que no n'heu parlat pràcticament de la selecció espanyola. Escolta, que ahir va fer l'anunci dels jugadors del rei d'Espanya. Rei d'Espanya que no li veiem el pèl per res, però a l'hora de donar l'alineació de... Perquè és una prioritat.
4: Sí, perquè no s'ha de barrejar futbol i política.
1: Prioritat nacional, no barregem ni política. Bueno, en aquest cas, una miqueta.
0: Una miqueta, però no passa res.
1: No, perquè el rei no és polític. No? Per tant, no és barrejar política.
0: No, no, no, el rei és...
1: És només el cap d'estat.
0: El rei és sucre i així li ha, anat de bé.
1: Sí, és que us encanta molestar, eh? Escolta, més que...
2: Sí, li diré molt clarament. Tot això és efecte papallona. Aquell efecte que diu que un canvi petit, molt petit, microscòpic, pot generar canvis dràstics. Sí, sí, no coneixeu l'efecte papallona? L'efecte papallona? Aquest efecte diu que una papallona bat les ales al Japó i al PSOE se li torna a escapar el clàssic puntet de delinqüència de dir, bueno, sí, sí, me l'ha metido en el bolsillo, senyor Ábalo. El tío la barba.
0: Doncs això, farem una cosa i és continuar. Sí. Com que continuar? Sempre continuar. Bon dia, com esteu?
5: Bon dia, bona hora, bon
6: dia.
0: Què tal, bon dia?
3: Que de Fire, bon dia.
0: Estàs bé? Esteu xepi-xepi. Comenceu a veure la llum al final del túnel, ara que ja sembla estiu, però mireu el calendari i us cau el món als peus.
1: Una mica sí.
0: Què és aquesta temperatura de merda? No? De dir, però bueno...
7: Ja fa massa calor o massa poca calor per vos?
0: Massa calor?
7: Sí, ha vingut de cop. Va pitjor estar a Anglaterra, que estan a 39 graus pràcticament.
0: Ja tant de bo ser a Anglaterra. Tant de bo ser a Anglaterra i poder fer pipi a l'actora. Bueno... si us sembla, farem una trucada a Madrid per veure què n'opinen de tot aquest cas de ZP, que sé que us interessa molt, el tema Madrid, tema ZP. Àlex Culito, sisplau, truca a Madrid. ZP.
8: Tevi de Fuerte Libre de l'Otro, what can I do for you, chocho?
0: Bon dia, Tevi, que sóc el Duque.
8: Ui, nena, t'has enterat o què?
0: Sí, ara en parlàvem, Zapatero guardava joies a la Caixa Forta.
8: Lo que me estás contando, yo me refiero a la visita del Papa a Madrid, que la Real Casa de Correos será el centro internacional de prensa y funcionará sin descanso durante toda la visita del Papa, que será la primera vez que se trabaja de verdad en Correos.
0: Ah, perdona, molt interessant, però jo t'estava preguntant per Zapatero.
8: ¿Por?
0: Zapatero...
8: ¿Quién?
0: El expresidente Zapatero, ZP.
8: Ah, Zapatero. Uy, es un tema tan de ayer esto.
0: Bueno, no. Sí, de ayer. O sea, ¿tú no eras amic seu?
8: ¿Yo?
0: Sí.
8: ¿De qué?
0: Però si vas,
8: no.
0: Però si vas treballar gratis a l'anunci aquell de la ceja, que sortia l'Almodóvar, el Serrat, la Concha Velasco, Miguel Bosé, i en deia que ZP era la modernitat i que no sé què,
8: no,
0: i que
8: no,
0: Espanya...
8: No, te equivocas, no me consta.
0: Sí.
8: No conozco ese señor del que usted me habla.
0: Ja, o sigui, no. Que ara te la sua, que estàs saltant del vaixell com una rata, pot ser això?
8: Oye, vámonos a lo que interesa, que me tiene más abandonado que medio limón en la nevera de un soltero.
0: Sí.
8: Ja, no ja, me haces caso.
0: Ja parlarem de coses íntimes quan no hem sentit tota Catalunya. Si poguéssim centrar-nos en el tema...
8: Es que mira, tú ya sabes que por mi salón han pasado algunas de las personalidades más importantes de la historia del siglo XX, XXI, como por ejemplo Alaska,
0: sí,
8: de Alaska y Mario.
0: Sí.
8: Ha pasado también Mario,
0: sí,
8: de Alaska y Mario.
0: Sí.
8: A ellos les hago un 2x1 especial porque los dos se hacen lo mismo en la cabeza, que llevan el mismo cardado. ¿Te has dado cuenta que van igual?
0: Sí.
8: Podrían ser perfectamente las hijas góticas de Zapatero.
0: Bueno, Tevi.
8: Me pasa también, es que se parecen mucho a Alaska y Mario, son dos gotas de agua, me pasa también, lo confundo, me pasa también con los Javis.
0: Ya, bueno, pero tornem al tema, Zapatero, las joyas, que li han trobat 15 collars, 8 anells, 8 rellotges, 11 braçalets, 41 arrecades, 20 objectes de luxe.
8: Joder, eso no es robo, eso es que está preparando el carnaval de Cádiz del año que viene.
0: Ah.
8: Debe ser la bisutería entera de todas las comparsas.
0: No sé, sí, bueno, sí.
8: Hablando de carnaval, ¿te acuerdas cuando fuimos al carnaval de Sitges con la Morgana Martínez, que también se apuntó Pipo? Vino Pipo Pisuerga, ¿te acuerdas?
0: Sí.
8: Hoy que nos disfracemos de heterosexuales. Qué bien que nos lo pasemos.
0: Bueno, escolta.
8: Perdona, que te tengo que dejar, que me entró un cliente por la puerta, perdón.
0: Ajá.
8: Hola, hombre, José Luis, ¿cómo estás? Uy, menudo chaparrón te está cayendo, ¿no?
0: ¿Es Zapatero?
8: ¿Qué quieres? Ah, revendes entradas para los conciertos de Bad Bunny. Pues ponme dos, sí. 2.000 euros las dos entradas, joder. 2.000 cada una, coño.
0: Fem una cosa, que està en plena negociació.
7: Haurem de canviar de tema, perquè em sembla que seria...
0: Tevi, que se t'està sentint tot.